0: demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
1: Els Premis Sonor els atorga La Mira, Catalunya Ràdio, La Xal i B3.
2: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
1: El Barça, Stensne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení Blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton anglès.
2: A l'Espanyol, Trescat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu, que ara està de baixa.
1: En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per les semifinals a la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant el Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frena el feixisme espanyol i català.
4: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
7: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
4: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
6: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
4: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola, Anna.
8: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
8: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Quin és el vestit més car que has fet? M'has dit que no em diries el preu, però recordes el més car, el més elaborat? Què valia?
3: El més elaborat de tot, això, és cap als 600 euros.
2: Un,
3: sí, clar, però és que igual hi ha 50 hores
1: vale,
3: de feina.
1: Vale, Mercè, parla de tele, sisplau.
4: Ai, que bé, no? Capes de diables, aquest país.
1: A mi em fan pels diables, eh?
4: Per què?
1: Sí. A mi el que m'interessa és que parlarem del cucurutxo.
4: Ah, el cucurutxo, m'encanta el gelat.
1: Sí, sí. No sé què té...
5: Arriba el jefe. Déu vos guard.
1: Sí.

0: La Renaixença.
1: El cucurutxo.
2: Sí, el cucurutxo, cucurutxo.
1: Què?
3: El cucurutxo. Sí, el cucurutxo. A mi no em tocava veure els pebrots.
1: Què passa, Fel?
3: No, tinc ganes de saber qui es va inventar el cucurutxo.
1: Ah, sí? Sí. T'agraden els cucurutxos?
3: Però jo tinc ganes de saber qui va inventar el cucurutxo perquè aniré a trobar els seus descendents
1: sí.
3: I els hi fotré cucurutxo cul amunt.
1: Què dius?
4: Què dius?
1: Que sí. Quin problema tens amb el cucurutxo?
3: Tu vas a comprar un gelat, amb un gelat de cucurutxo, esclar que vull cucurutxo, i encara no has sortit de la botiga, m'acaba quan deia, et comença a regalimar tot el gelat per sobre el cucurutxo que vas pel carrer llevant.
4: No, i pres la gràcia, Fels. Llepes, has de llepar per sota, t'acabes el gelat.
3: Llepo el que em dóna la gana.
4: Llepa que et dóna la gana.
3: A mi el cucurutxo, a mi, digue'm a qui l'ha inventat, digue-m'ho, sisplau, i acabeu el programa vosaltres.
1: Ja t'ho diré un moment.
5: Trobo que és una manera de començar el programa molt agressiva.
4: Però és que acabarem malament.
3: Perquè aneu a provocar.
6: Jo he de dir que estic una mica amb el Fel, perquè sí que és veritat que cau tant de gelat que després ja et pots menjar la teva pròpia mà perquè tens més gelat que la mà que el cucurutxo. Estic aquí.
4: Em sap greu, Mercè.
6: Bueno, mira, tu, Peyu, com ho veus, això?
1: Jo no vull opinar. No vull opinar perquè no m'agraden els gelats. No, i què vols que et digui?
4: A algú li agrada el gelat, aquí?
1: A mi no m'agrada.
7: A mi el gelat de marisc.
1: De marisc?
7: Fantàstic.
1: Jo fins que no em facin amb gust de pa amb tomàquet amb llangonissa...
5: Perdona.
4: Jo no he menjat a Rocafort.
5: A Tarruella tenim la millor gelateria del món.
1: Aviam.
4: La del món, sí.
5: Home, i tant. L'Àngela Corbito i ara el seu fill Hervé Corbito poten gelats del que vulgueu.
1: Ah, sí? De pa amb tomàquet amb fuet?
5: Segur.
1: Ja hi aniré un dia, ja els hi diré.
3: Cucurutxo o terrina?
1: Eh?
5: Les dues coses. Ells fan el gelat.
1: Sí, no. Doncs precisament el cucurutxo s'inventa una mica... S'inventa des del segle XIX i es crea precisament perquè servir-lo en plats o en terrines semblava poc pràctic per menjar-te'l mentre caminaves pel carrer.
3: Sí, és molt pràctic, un cucurutxo que vas amb un gelat fins aquí al colze. És molt pràctic.
1: Escolta, no el vaig pas inventar jo, el cucurutxo.
3: Bueno, jo què sé qui ho va inventar. Dóm l'adreça.
1: Que no ho sé.
3: No, aquest tio que va inventar això deu tenir nets o besnets aquí per Catalunya.
5: Hòstia, t'estàs convertint en un tio xungo, eh?
1: No, us explico.
3: Hi ha temes que m'escalfen a mi.
1: Us explico com va néixer el cucurutxo. No sé, hi ha dues versions, no sé si voleu la real o la més èpica.
4: L'èpica, ja posats a fer.
1: També diuen que és real. Diuen que a l'Exposició Universal de Sant Louis als Estats Units l'any 1904, Arnold Fornachow, un venedor de gelats, va tenir tant d'èxit que es va quedar sense terrines, es va quedar sense recipients. I just al costat hi havia l'estant d'un venedor de neules. Llavors, el venedor de neules, amb la mateixa massa, va enrotllar-ne una en forma de con i van posar-hi la bola de gelat a sobre.
4: Jo això m'ho crec.
1: Mira, podria passar. És Ernest Hamwi, és aquest venedor de neules d'origen sirià, i ell reclama ser l'inventor del cucurutxo. Però, bueno, n'hi ha tants d'altres que ho reclamen que no se sap qui és, eh? Italo Marchionni, per exemple, un immigrant italià establert a Nova York, va patentar un motlle de cucurutxo el 1903. Un any abans d'aquesta exposició universal on va passar l'anècdota.
3: Italià, havia de ser italià, eh?
1: Noi,
3: mira. Quin desgraciat. Collons d'italià. Ni mai que hagués nascut aquest tio.
4: Aviam. Home, què et passa avui, Pel? T'has pres algú dolent?
1: Podria ser aquest italià, podria ser el venedor aquest de gelats, l'Arnold Fornachow. El tema és que a França i Anglaterra bastants anys abans ja es parla, hi ha referències de cons comestibles. Vull dir que l'anècdota potser és certa, però el del cucurutxo es va anar inventant paral·lelament a diversos.
3: El que passa que aquí no tens pebrots de dir-me qui ha sigut.
1: No,
3: has espantat. Els de la Renaixença han anat a pallissar el tio que va inventar el cucurutxo.
5: Tens
4: molt de carrer, eh?
3: Baixarem els meus amics amb pals de béisbol i li destrossarem el cotxe amb aquest tio.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, vinculada des de ben petita al món dels correfocs. Dóna forma i vida a vestits, paradiables, bèsties, dimonis i tota mena de banyuts. Amb 25 anys d'ofici, pel seu taller hi han passat més de 200 colles. És tan treballadora que, si li ho demanessis, seria capaç de vestir el mateix Lucifer en persona.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Olivia Cross!

0: Olivia, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
1: Ai, ja això.
0: No pateixis.
1: Ja l'he liat.
0: No.
1: A veure, per esmorzar acostumo a menjar uns sobres de vitamines, que són les verdures i les fruites deshidratades. Ves a saber què hi ha per dins.
0: Sí.
1: Però bueno, fa bona cara.
0: Sí. Sí. Sobres, directament sobres,
1: sí,
0: ja.
1: No, el sobre no, el contingut de dintre.
0: Home, ja m'ho penso.
1: Llavors ho acompanyo amb un pot de cafè amb llet per despejar-me, sí, una mica.
0: Un pot, eh?
1: Un pot, que és un pot.
0: És un got gros de cafè amb llet.
1: Un got gros, un pot, no és una tasseta, no, sí, és un pot.
0: Sí.
1: I llavors, al cap d'una estona, quan han passat un parell d'hores, és que menjo una mica raro, també, com sí, aquell que feia els cornflakes amb,
0: sí,
1: amb no sé què feia, ja.
0: N'hi va haver un que va demanar aquí estrellites i kebab,
1: sí,
0: es va fotre.
1: Això, sí, les estrellites i el kebab, sí. O aquella altra, aquella noia senegalesa.
0: La senegalesa amb una entrapada d'espaguetis.
1: Aquella entrapada d'espaguetis.
2: Que te'ls sap tots, el que es mors de la gent?
1: No, jo a vegades me sento estranya, em sento rara, per les coses que fa i el que menjo i com menjo i tal. En sac menjo el sobret aquest, després em menjo al cap d'un parell d'hores dues croquetes.
0: Dues croquetes?
1: Dues croquetes sueltes, sí. Que me les he portat mentre venia amb cotxe, me les he portat embolicades amb un paperet.
0: No, endavant, endavant.
1: Les croquetes.
0: Ja està bé.
1: I aleshores, doncs, quan he arribat aquí, allò que teníeu per allà...
0: Una mica d'embotit.
1: L'embotit
3: aquí. També. Aquell bull blanc.
0: Aquell bull blanc és bo.
1: Hòstia.
0: Sí. Escolta'm.
1: No, era tan bo que ja no n'hi havia quan he arribat.
0: Això...
1: Escolta, i ara és que anava llengonista.
0: Olivia, tu et dediques a la confecció de vestits de diables.
1: Sí.
0: Què ha de tenir un bon vestit de diable per a la gent que no estem tan ficats en el tema? Perquè es consideri un... Dius, hòstia, això està molt ben fet, això és un bon vestit de diable. Què ha de tenir?
1: A veure, primer que tot, bon teixit...
0: Bon teixit.
1: Un teixit...
0: Ves apuntant, Xuriguera.
3: Sí, bon teixit. Tot seguida, perdoneu.
1: T'ho pren a punts, sí,
0: exacte.
1: Bon teixit. Bon teixit, un gramatge resistent.
3: Gramatge, què?
0: Gramatge.
1: Gramatge.
3: Ah, gramatge. Sí. No està fent la llista al súper, eh?
0: Que no sigui una cosa de paper de fumar.
4: Ah, tupidet.
1: A parlar una mica ràpid.
0: No pateixis.
1: Gramatge. Jo el WhatsApp a 1:30 soc molt ràpida. A veure, un gramatge resistent...
3: Formatge resistent.
1: Formatge resistent.
3: Digues.
2: Pernil dolç.
0: Què més?
1: Bones costures.
0: Bones costures, això és important.
2: La brasa.
1: Bones costures, però ben, jo què sé...
0: Ben cosides.
1: Reforçat a les zones on... A veure, els diables van a la guerra, que dic jo.
0: Clar, clar.
1: Llavors, el que es tira per terra i el que no sé què, vull dir, si ho fots de cosida de qualsevol manera, en dos dies tens la costura patada, la banya que
0: la resistència del fil deu ser important, també.
1: La resistència del fil. Fil de texà, si convé, t'hi passes dues vegades i, bueno, i sobretot, més això. Bàsicament, la... El que dic jo és un bon teixit de base, que avui en dia els teixits ja no són com antes.
0: Costa,
1: Clar. És que...
0: D'on els treus? On els vas a buscar, els teixits, tu?
1: Doncs jo proveeixo generalment amb una empresa valenciana. I llavors els feltres, que és també... Jo bàsicament treballo el... Bueno, un vestit es fa de cotó i lli.
0: Cotó i lli.
1: Cotó i lli, bàsicament, que són materials que la gent té un concepte amb l'ignífug, que a vegades te diuen, hòstia, volem un vestit ignífug. Vale. Però l'ignífug no té res... A veure, confonen que el cotó o el lli són materials ignífugs. No, a veure...
0: O sigui, realment un vestit de diable es podria arribar a cremar.
1: Es pot cremar i, de fet, es crema.
0: Sí.
1: Es crema, s'aixina, el que sigui. Llavors, dintre el que hi ha, has de mirar d'avui en dia al mercat, doncs anar a buscar els materials més bons de l'oferta d'avui en dia. Llavors, els llins són molt cars,
0: sí,
1: i els cotons, relació qualitat-preu, són
0: més barats. Llavors... Escolta, i tu com hi entres en aquest món? D'on ets, Olivia?
1: Jo sóc de Riudoms.
0: De Riudoms.
1: Sí.
0: Riudoms, al Baix Camp, al costat de Reus, això
1: sí,
0: és?
1: Sí, al costat de Reus, Laia.
0: Ja...
5: Reus, no Riudoms.
1: Clar, no, passa al costat, ja tenim la rivalitat aquella.
0: Ja hi havia tradició a Riudoms de colles de diables, o com t'hi fiques en aquest món?
1: A Riudoms es va començar a remuntar la colla des del 1992. I, bueno, hi havia tradició al Baix Camp, des de més antic, sobretot els de Reus, que amb la seva baixada que fan tradicional de misericòrdia i tota la pesca, els pobles del voltant, però en principi era una reunió de gent que s'apuntava... No hi havia la colla en si, sí, formada.
0: D'acord.
1: Abans es va muntar el 1992, jo vaig arribar al 2000, hi havia uns pocs vestits, no n'hi havia de la meva mida, i llavors jo volia ser de diable i volia tirar foc i pica, i almenys cremar l'adrenalina, que sempre vaig més enxufada que el d'això.
4: Fes el cafè més petit.
0: Ah, sí, el cafè més petit i aquest sobre... No. Aquest sobre...
5: Fes-te la tassa, no el port.
1: La meva amiga me diu que el cafè... Nai, nai, que l'hauria d'anar deixant. No, és que jo sense el cafè, doncs, diguem que...
0: Poder parlaries a la velocitat que toca, llavors.
1: Sí, sí, llavors passa, sí. Va, és que vull donar tanta informació, tampoc
0: no pateixis, espera, tenim tot el temps del món.
1: Vinga, doncs, va, sí. Ja m'aposento aquí.
0: Llavors, tu, l'objectiu era fer de diable jo, i volies un vestit que no trobaves vestit a la teva mida.
1: I no n'hi havia, hi havia de dos vestits més petits, però ja estaven ocupats, i dic, escolteu, jo em sembla que sé cosir, perquè jo portava, des de petita, era que tenia 5 o 6 anys, que la meva mare sempre cosia, mon pare feia com... Jo tenia les idees com inventava, com... Sí. Era molt creatiu, vale? Dintre la pagès i tal. Llavors jo vaig pillar del creatiu de mon pare, que sempre feia invents per casa, i... Mama, com se fa una màniga d'una nina? I llavors...
0: Feies roba per les teves nines.
1: Feia roba per les nines, després em feia invents per a mi.
0: Veus?
1: Ara ja no em coso res, perquè en casa darrere el cuchillo de palo.
0: Sí. I ara et dediques a cosir vestits per diables.
1: I ara em passo 24 hores 7 dedicada als diables.
0: Perquè per qui treballes? Qui són els teus clients? Distribueixes per tot Catalunya?
1: Per tot Catalunya, l'Equeitio, que és del País Basc, que

0: Ara les generacions d'ara, en comptes d'enviar cartes, pues ho publiquen a Instagram.
1: Ara publica, per això et dic, la comparativa, no? Vull dir, sí que hi ha algunes persones que es dediquen, però generalment...
0: Són poquets.
1: Són poquets, són poquets.
0: Per quantes colles tens comptabilitzat? Per quantes colles has fet vestits o no?
1: Ho vaig comptar abans de fer el formulari.
0: Sí?
1: 210.
0: 210 colles? De Catalunya i del... Sí. Bueno, Catalunya Nord, País Valencià...
1: Sí, o sigui, entre colles de gent particular que d'aquella colla han vingut, van vindent gent saltejada, o bé, jo que sé, colles que et demanen els vestits i al cap de 10 anys se torna a venir per renovar vestuari i tal, i bueno...
0: Quan es tarda fer un vestit d'una colla de diables?
1: I quin preu té un vestit, també?
0: No, també t'ho preguntaré.
1: També m'ho vols preguntar, però no t'ho diré.
2: Ja fa l'entrevista ella.
1: No cal que digui res.
0: No, deixar-la ella.
1: Tu, que,
0: aquests sobres me'ls has d'ensenyar, aquests sobres de l'esmorzar.
1: Ja te n'enviaré.
0: Envia-me'n aquests sobres, envia-me'n. Que no ens els interceptin.
3: No passaria l'antidòping, això, eh?
0: Escolta, home, Olivia, no, però en sèrio, quan es tarda fer un vestit d'aquests?
1: A veure, concepte de... Clar, cada poble té un concepte sobre què representa el vestit. Per els de l'Arbós, per exemple, per dir alguna cosa, el seu vestit és tal. Llavors no concebeix... Cadascú concep un vestit com amb les característiques que té el seu propi vestit. Per tant, és molt relatiu.
0: Clar, perquè com ha de ser, t'ho diuen ells, o
1: clar,
0: proposes tu?
1: Clar, pot ser un vestit ple de figures, o pot ser un vestit que només te portin vora. Viu aquí al davant, una franja aquí baix i una franja als peus.
0: Clar, cada vestit és un món diferent.
1: Cada vestit és un món com, jo que sé, que te'n vagis a la tenda de sofàs i dius què val un sofà o...
3: Però els dissenyes tu?
1: Depèn. Depèn. Hi ha colles que et venen amb les coses... Còpia el disseny anterior, si convé renova-lo, simplifiquem una mica el disseny de tal manera que sigui més pràctic,
0: sí.
1: Però altres colles et venen sense saber res. Llavors me'ls poso allà al costat i els faig parlar.
0: M'han dit que ens has preparat un regal.
1: Sí.
0: Tenim una...
1: Sí.
0: La Mercè, ensenya'ns això que ens ha preparat l'Olivia, sí, perquè crec que serà espectacular. Atenció.
1: Bueno, espectacular no.
0: Home,
3: sí que ho és.
0: És una capa de diable dissenyada especialment amb la C trencada de la Renaixença a l'esquena.
1: No.
0: Àlex, posa-te-la, sisplau, perquè això pugui lluir bé i perquè ho veiem.
4: Tot. Home!
0: Posa-te-la, Àlex, sisplau, posa-te-la. I et poses aquí al mig, fas una volta com si fossis un diable, com si estiguéssim...
3: A més a més, l'Àlex ja diable.
0: Oita'l. A veure. Volta. Espectacular.
4: Gràcies.
3: A veure, tenim bandera de la Renaixença, tenim una colla de diables,
0: sí,
3: ja.
0: Bueno, una colla de diables,
3: sí,
0: no, tenim un vestit.
3: Bueno, és la nostra colla de diables, tampoc són pas tant.
0: Com es diu això? És una capa, entenc?
1: Jo aquí he volgut fer una capa, diguem, de Llucifer. Seria, sí, a vegades Llucifer és com... Clar, a les colles hi ha la diablesa, normalment, el Llucifer, i algun altre personatge que, jo què sé, pot ser l'abanderat, pot ser l'encenador, pot ser que sigui, no? Llavors jo aquí una capa senzilla de Llucifer podria ser això.
0: Està bé.
1: Que seria un mix de la vostra estètica amb el que habitualment se'm demana, que és, diuen... M'hi poses flames a baix.
0: Flames, eh?
1: Jo a vegades els dic, home, només no posem flames, però què hi podem posar? Bueno, la cosa a vegades s'acaba amb flames. Més, menys, són similars. A veure, en feltre tampoc, o sigui, la decoració seria de feltre, en aquest cas, que és un altre material, que és llana. Vale? I la llana tampoc s'encena o no pren. Llavors porta el logo, que moltes colles et demanen el logo de la pròpia colla,
0: sí,
1: i unes banyes.
0: Escolta, quin és el vestit més car que has fet? M'has dit que no em diries el preu, però recordes el més car, el més elaborat? Què valia?
1: El més elaborat de tot això és cap als 600 euros.
0: Un?
1: Un, sí, clar, però és que igual hi ha 50 hores de feina.
3: Ostres.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, és que sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha vestits que, clar, a vegades el concepte...
0: Perquè el procés és tot manual, imagino, és tot artesania.
1: Sí, jo ho faig tot, bueno, ho faig tot a mà, però bueno, a mà i cosit a màquina.
0: En màquina, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Vull dir, però...
0: Però li poses tu la tela de la màquina.
1: Les flames, sí, les flames les faig totes jo i, bueno, les meves companyes... Jo presento, diguem que jo faig la presentació,
4: el disseny,
1: sí, sí, sí, tot això.
0: Els patrons i
1: llavors,
0: tota la història.
1: I llavors les meves companyes, la Mercè i la Tere, sort d'elles, que amb això m'ajuden a tirar endavant, perquè sola no podria.
0: Clar, clar.
1: I clar, jo els hi deixo tot per cosir amb agulles i tal, però sí que tot ho tallo jo, perquè cada vestit, diguem que... no són tots iguals.
0: I què dura això? Què et pot durar?

0: I una colla de diables cada quan ha de renovar els vestits. Perquè això es deu anar cremant.
1: 10 o 15 anys.
0: 10 o 15 anys, ah, bueno.
1: 15 anys bé, llavors, bé. 15 anys bé. Almenys els vestits amb les robes de mans duraven 15 anys bons.
0: Ja,
1: i 20.
0: Ja
1: ara ja s'aixinen menys. O sigui, s'aixinen més.
0: Quin és el...
1: I tarden menys.
0: El disseny del que et sents més orgullosa de les coses que has fet o que t'hagi fet especial il·lusió? En tens algun de concret?
1: És que no diria cap disseny concret.
0: Diria... Aquest, collons, el de la Renaixença.
2: I ja està. I quedaràs fet.
0: Està.
2: I així es quedaràs bé.
1: No, clar, aquest sí. Aquest
2: sí, que és molt maco.
1: Quan veus que el client és això, no és un disseny que sigui maco ni que sigui d'això, sinó amb la il·lusió que tu rep el client i quan el client està agraït...
2: Ens ha impactat. Ens ha agradat.
1: Si no m'han dit que... Si no és perquè no m'han dit que m'aixequi d'aquí, que m'han dit que no m'aixequi d'aquí...
0: No et pots aixecar d'aquí.
1: Vindria i et farien abraçada.
2: Collons, abracem-nos.
0: Abraceu-vos, abraceu-vos. Abraceu-vos, Soriguera, Olivia. Una abraçada, una abraçada.
3: Trobo que lliga molt el Soriguera, aquest programa.
0: El Soriguera ja va estar a punt de que la Pilarín veiés, li fes el boca a boca. Ara l'Olivia l'ha abraçat. És el que triomfa més de tot el programa.
1: És sí,
0: la veritat, no? I no sé com te'n vas, Soriguera.
1: Té...
2: Magnetisme.
1: Sí, té una cosa, té alguna cosa holística que... Sí,
2: holística.
1: Sí,
2: la suma.
1: Com una essència.
4: Sí, ja la trobaràs.
0: Anem per veure si t'emportes la llangonissa.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vinga, Olivia, que veig que ets seguidora del programa, llavors ja saps
1: sí,
0: de què va, això.
1: Sí, a casa els encerto, però aquí...
0: Aviam, si l'encertes, t'emportaràs a la llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de... Vera! La paraula d'avui és morada, amb U, morada. A, morada, acció de col·lisionar i impactar contra un mur.
2: L'Antonio va anar de vacances a Jerusalem. Anava 80 amb el cotxe, va punxar la roda, cop de volant, i va fotre morada justament al mur de les Lamentacions. Sí. Un milió d'euros de multa.
0: Un bòberi. B, morada, nuvolada espessa que tapa una part de l'horitzó.
6: Navegàvem per l'Estartit i després de sobrepassar una morada, una boira espessa, una... van aparèixer tot de sirenes despullades cantant el Virolai. T'ho juro que no ens vam drogar.
0: No. Sí, morada. Estat en què es troba una persona que beu més alcohol del que el seu cos pot absorbir.
7: Saps què em va explicar el Fel l'altre dia?
0: Què?
7: Doncs el Fel em va dir que una vegada a l'Estartit es va trobar tot de sirenes despullades cantant el Virolai. Devia portar una morada, pobret.
0: A, B o C. No és fàcil, eh?
1: No, aquesta no.
0: Ah.
1: I ara què?
0: Ara què?
1: B.
0: B?
1: Bé, matem el gos, el matem? M'adoneu la llangonissa o cap al públic?
0: No, home, què menys que pagar-te amb una llangonissa aquesta capa tan preciosa que ens has fet per la Renaixença. Morada, nuvolada espessa que tapa una part de l'horitzó. És la B, correcte! Bé, Mercè, avui parlàvem del cucurutxo, eh? El cucurutxo.
7: Parlem del cucurutxo. Mireu, si és com tenir dos cucurutxos.
0: Sí, tens uns cucurutxos que són les banyes del Llucifer.
7: Va, no sé si als vestits de diables també existeix això, però en les processons de Setmana Santa, sí, no, els barrets aquells que porten...
0: Allò també són cucurutxos.
7: Se'n diuen cucurutxos.
0: N'has fet mai cap de cucurutxo?
1: Sí, alguna coseta també he fet.
7: Sí,
1: eh? Sí, he fet una mica de tot. Inventos varios.
0: Ja està bé, ja està bé.
1: Sí.
7: Però va, anem al que toca, que són els cucurutxos de gelat. Sabeu quin és el país del món on es ven més gelat?
0: A Itàlia. Itàlia.
7: No dic on siguin més bons.
0: Ah. On se'n venen més.
2: Oh, cony, a la Xina. A la Xina hi ha molta gent, a la Xina.
0: Sí.
7: No és la
2: Xina. Són molts els de la Xina.
7: Sí, però no, és als Estats Units.
0: Estats Units.
4: Amb aquells perols de gelat que venen als supermercats.
0: Allà, sí, es carden unes galletes. Jo sóc molt aficionat al programa aquell de Com vivir con 300 quilos.
7: Aquests.
0: I els veus que compren unes galletes de gelat i amb cullera supera i vinga.
7: Sí.
0: Curiós, allò.
7: L'any 2015, ara sí, a Itàlia, es va construir el cucurutxo comestible més gran del món, a Rimini. A Rimini, és a sota Bologna.
0: Sí.
7: I es va fer un cucurutxo de 3 metres d'alçada.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
7: D'altura.
8: Ah, aquí també no hi ha Rimini, cardaré foc, a Rimini.
7: Ai, Pel, què
0: no
7: és aquesta animadversió envers els cucurutxos?
8: M'agrada els cucurutxos.
0: No vol terrina, ell vol terrina.
8: Vull terrina. Sempre terrina. Jo terrina. Cucurutxo, que t'he demanat jo cucurutxo. Fes-me una terrina, collons.
0: Petita, mitjana o gran?
8: Gran.
0: Gran.
8: Gran. Gran.
7: Doncs per fer el cucurutxo aquest de 3 metres d'alçada van haver de construir una estructura metàl·lica al voltant perquè, si no, del propi pes del cucurutxo...
0: Clar.
7: Es destruïa.
0: Una estructura de ferro, eh?
7: Sí, però, de ferro.
2: El ferro no es menja, veieu?
0: Home, no, només el cucurutxo. Sí. No,
7: clar, clar. Us heu fotut el primer gelat de l'any, o què?
0: Jo encara no.
7: Encara no?
0: És que no m'agraden, tampoc m'ho
7: no, doncs, mai. Clar, no te'l faràs pas. Jo sí, eh?
0: L'Olivia, l'Olivia. Sí. Olivia, gelat d'aquest de polvos, d'aquests sobres.
1: No. Era un d'una marca d'aquestes així comercials que passàvem, va vindre de gust.
0: No, no, endavant.
7: Home, no, una gelateria, està de nou, una gelateria.
0: Sí,
7: a menjar cucurutxos.
0: Sí, home, sí.
8: De llimona.
0: Olivia, res, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença i ara quan veiem els diables que volten per Catalunya, els correfocs,
7: pensarem en tu.
0: Pensarem en tu. Fort aplaudiment per l'Olivia.
5: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Sobretot si has contactat alguna vegada amb extraterrestres.
0: Àlex Vila, què tal? Com et senties allà dins d'aquella capa?
9: Com a casa. Com si la meva mare m'estigués abraçant.
0: Que maco.
9: Sí.
0: Quina cosa tan maca i tan possible d'analitzar psicològicament, també.
9: Sempre, això sempre.
0: Què ens portes avui? Què ens expliques?
9: Avui us explicaré la faula del cucurutxo.
0: La faula del cucurutxo?
2: Carai!
9: Sí, ah, sí.
7: No pues és no
0: una faula.
9: És una faula.
0: Però no existeix.
9: No, és una faula que he escrit jo i que us deixarà completament indiferents perquè no tot el que us expliquin us pot canviar la vida. Vale? Aleshores, és important, abans de començar, que fem servir una mica la imaginació avui, tots i totes plegades. Sé que és una cosa que no ho feu sovint.
0: No
7: amb tu sempre, Ale.
9: Amb mi sempre, eh? Quan és l'última vegada que veu vos a provar els límits de la vostra imaginació? Jo, per exemple, va ser el passat mes de gener, quan em va arribar la factura de la llum i el gas, i tenia 90 euros al compte, i vaig dir, ai...
0: Mira.
9: I vosaltres, quan és l'última vegada que heu posat a provar la vostra imaginació?
2: Bueno, en aquest programa ens hi posen molt a prova.
0: Sí. Hi ha dies que si no tires d'imaginació no funciones, eh? No vas, eh? No vas.
9: Perfecte. Doncs estem a punt per començar.
0: Sí, tothom predisposat a...
7: Ai, quins nervis!
0: A deixar anar la imaginació.
2: Vinga, va. Sí.
9: No us canviarà la vida, sobretot heu de tenir clar
0: això. No, tampoc ho pretenem, eh?
9: Perfecte.
0: És passar una estona.
9: Vale. Doncs la nostra faula comença amb un cucurutxo, que és a l'expositor d'una gelateria. I es creu al centre de l'univers. No el jutgeu, és normal. És un cucurutxo d'exposició. Ell sempre llueix el mostrador de la gelateria. Es considera a si mateix un exemple per la resta.
0: Superior als altres gelats.
9: Exacte, com el rei d'Espanya. És el rei d'Espanya dels cucurutxos.
0: Correcte.
9: Té l'honor de veure entrar i sortir a la clientela de la gelateria.
0: Sí.
9: Infants que criden massa tot i estar en un espai tancat. Adults que dubten quin tòping posar en el seu gelat de vainilla, però no van dubtar tant a l'hora de tenir fills. I jubilats que òbvien que amb la diabetes que pateixen no haurien de ser allà dins.
0: Podria ser el meu avi.
9: Exacte.
0: Hòstia, el meu avi quan demanava gelat no tenia aturador, eh?
2: Ja. Yeah.
0: Em va demanar una vegada a l'escala, a la platja, que estàvem davant per davant, i no el veia amb ell. Només veia gelat a davant seu. Era més alt el gelat que l'avi.
9: Hòstia. No sé el teu avi, però el cucurutxo d'aquesta història és feliç.
0: Veus?
9: Però un dia deixa de ser feliç, perquè li arriba l'hora d'abandonar el mostrador.
0: Ai, pobre.
9: Per què l'ha d'abandonar? Vés a saber... Més a saber, Peyu.
0: No ho sé.
9: Potser ja no queden més cucurutxos a la nevera. I és venut a un adolescent granellut que està disposat a pagar 5 euros per ell.
0: Mm?
9: O potser és llançat a les escombraries perquè els raig de sol que rebia el mostrador doncs, l'han descolorit i ja fa mala pinta. No?
0: Sí, que és veritat que passa.
9: Això passa, eh?
0: Sí.
8: Pobre.
9: Mireu les cartes, per exemple, dels menús dels bars de platja.
0: Hòstia, ah, terrible. Sí. Jo... Aquelles salsitxes descolorides.
8: Queda groc.
0: Aquelles senyeres al balcó que semblen banderes de l'Atlètic de Madrid,
9: exacte,
0: també.
9: Exacte.
8: Però el dels restaurants, dius, hòstia, aquesta salsitxa que mala pinta, i entres al restaurant i també,
0: eh? Sí. Coincideix.
8: La foto era feta la setmana abans, però era aquella merda de plat, que m'heu de saber distingir, eh?
9: Totalment. Bueno, sigui quin sigui el motiu pel qual no està exposat als ulls de tothom, el cucurutxo de la faula ens dona una lliçó de la qual hem d'aprendre. I és que el gelater ja el posa i el treu al seu gust. fent el mateix que el sistema en el qual vivim fa amb tots i totes nosaltres.
0: Ens posen i ens treuen.
9: Exacte. No som tots el cucurutxo d'aquesta faula?
0: Sí.
9: Formem part d'un sistema que ens utilitza segons els seus interessos?
0: Sí.
9: Sí. Se'ns fa servir de reclam quan se'ns necessita, però a la mínima ens venen al millor postor. Hòstia. Ens mostren orgullosos quan som brillants, però s'encens les escombraries quan els nostres dies bons pues, han quedat enrere.
0: Els estem apagant, estem
8: Jo marxo d'aquí dient soc un puto cucurutxo. Porto tot el programa.
7: Sí, ara ara mires d'una altra manera els cucurutxos, Fel.
8: I només veig cucurutxos. Són cucurutxos plorant.
2: Jo és que després de l'abraçada estic sensible. Eh?
0: Ja. Ara em miraré els cucurutxos d'una altra manera.
8: Clar. Jo avui, quan arribi a casa, li diré a la dona vols llepar un cucurutxo?
0: Per favor. O sigui...
8: No. És per posar una mica d'alegria.
0: No, no.
9: Sí, sí.
0: Anàvem bé.
7: Ja. Fins que s'espatlla.
0: S'ha anat fent bé fins que...
9: Cadascú que extregui.
8: Ha dit que féssim anar a la imaginació.
0: Sí.
9: Exacte. El més important és que estigueu alerta, perquè el sistema és tan cruel com els gelaters i les gelateries ho són amb els cucurutxos. Però a diferència de les gelateries i els gelaters, pues, el sistema no està obert tot l'any, no només a l'estiu.
0: Ah.
9: I aquesta és la faula del cucurutxo.
0: La faula del cucurutxo.
8: Bravo.
0: Mira, la teniu per explicar-la als vostres fills.
9: Exacte.
0: La faula del
9: cucurutxo.
2: Una faula és quan surten animals, no?
0: Eh?
2: Perdó, sí, però no vull posar...
9: Com estem donant vida a un objecte inanimat, d'alguna manera, no?
0: El cucurutxo és com la llebre, de la llebre i la formiga.
2: D'acord, endavant.
9: Sí.
0: La faula.
6: Clar, no, jo m'he imaginat el cucurutxo com un animaló.
0: Sí.
2: Si és així, si és així...
7: No, no aprofundeixis, Fel, que no. Jo ara no em trec la imatge.
8: Quina?
0: La imatge quina?
8: Ja...
0: És que tu, Fel, has dit un disbarat molt gros.
7: De l'alçada d'un campanar, eh?
0: No puc, no puc fer-hi referència gaire estona perquè no sé si l'haurem tallat.
7: Sí.
0: Quan això s'emeti. Ostres, Àlex, gràcies. No sé si tenies alguna faula preferida quan eres petit. T'agrada fer faules o no?
9: A mi m'encanta.
0: Quina et llegien quan eres petit?
9: A mi la de la llebre i la tortuga és la meva...
0: La llebre i la tortuga, eh?
9: Sí.
0: Que la tortuga va a poc a poc.
2: La llebre...
0: Sempre és una cosa, les faules...
2: El lleó i el ratolí.
0: Són tot una mica... Sí. Són contes una mica per perdedors, una mica, en general, no? És com...
2: No.
0: És una lliçó de vida.
2: Exacte.
10: Sí. Donar a un perdedor.
0: Exacte.
10: Per donar-li una certa esperança de cara al futur que mai assolirà.
0: Veieu? Perquè tots sou uns cucurutxos. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
9: Res, a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Què és això tan psicodèlic, Arnau?
1: Sí, no?
2: Això és Beautiful Smile, una peça produïda entre diversos artistes l'any 2023 per un disc de música per relaxar-se.
0: Hòstia, no em relaxa gota, mi, això.
2: Relaxing que... Music, com a títol. No sé quina funció tindria i en quina circumstància te la posaries.
0: En cap, jo.
2: Però bé, això seria un altre tema.
0: En cap, en fer el poder per menjar xucucrutxo...
2: Un dels productors del disc és l'italià Simone Giuliani. Saps que cada setmana intento portar-te aquí coseta italiana. Doncs resulta que en Simone va quedar meravellat per la música quan tenia 12 anys. A l'estiu va veure actuar un petit grup de música i va quedar tan fascinat pel que estava experimentant que el cucurutxo que s'havia comprat se li va començar a desfer completament i bé, li va quedar la mà empapada i tot ell va quedar moll i brut de cucurutxo, de gelat.
0: Vaja. De gelat.
2: Però és que, clar, havia quedat encisat per la música en directe i aquella experiència el va tocar de manera tan profunda que va decidir que aquella seria la seva professió i va decidir convertir-se en productor musical.
0: Fixa't, doncs escoltem a Simone Giuliani i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: m'encanta, m'encanta.
1: Mira com udola.
0: Tot el públic odolant, és meravellós.
1: És estrany, però vaja.
0: No, no és estrany. A mi m'encanta que passi això. Avui tenim el Tofu, que és un pudent andalús i viu a Múnich, Alemanya. Veiem-lo.
1: A veure, en Tofu... Mira.
0: Que bonic. Tot blanquet. Molt bé, molt bé. Per anar a Alemanya està bé, així, que sigui tan blanquet.
1: Sí, sí.
0: Sí. Vinga, és... La seva responsable és l'Isabel Bombí.
1: Sí.
0: L'Isabel i el Tofu són MTVs.
1: Què vol dir?
2: Què vol dir?
0: Molins de tota la vida.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però ara viuen a Múnich. Mm. En Tofu porta un GPS al collar perquè es veu que li surt la vena caçadora i surt corrent darrere de qualsevol cosa i s'escapa.
1: Vaja, vaja.
3: A començaments del segle XX, Nova York està experimentant una transformació geogràfica massiva. Famílies senceres vingudes de tots els racons d'Europa omplen la ciutat i es construeixen barris sencers on fa dos dies hi havia camps. Little Italy, Chinatown, Little Germany són alguns dels exemples de barris aixecats únicament per acollir tots aquests migrants.
1: Avui passegem el gos per Nova York, dia 15 de juny de 1904. No som pas a Mèxic, eh?
0: És igual! Porta una cervesa!
1: El passeig amb en Tofu el comencem en un embarcador de l'illa de Manhattan. Allà, la comunitat alemanya de Little Germany s'està preparant per fer una excursió per tota la família. Avui és dimecres, 15 de juny de 1904, i fa un dia esplèndid per fer un pícnic a l'altra banda del riu. L'Anna Moisneck, mestra d'escola i devota de l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc, és la que organitza l'expedició.
0: Guten Morgen, narrador! Benvinguts al pícnic anual de l'Església Luterana i Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
1: Moltes coses, aquesta església, trobo, eh?
0: Sí, és molt llarga.
1: És Luterana,
0: l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc.
1: Molt bé.
0: Teniu el tiquet per pujar al vaixell?
1: Cada any els membres d'aquesta església alemanya organitzen un passeig pel riu en vaixell i acaben la festa amb un pícnic a l'altra banda del riu.
0: Atenció, famílies, aneu pujant al vaixell. No m'ho feu repetir dues vegades, si et plau.
1: Que estrampada, eh?
4: Sí, sí, maca. Sí.
1: Heu de saber que aquest esdeveniment és molt important. Tota la comunitat alemanya hi està implicada. Està previst que 1.300 persones pugin al vaixell. Sort en tenim que els organitzadors són els mateixos alemanys.
0: Achtung! Però fa el puto favor de pujar al vaixell, que no tenim tot el sentit, per la mort de Déu!
1: Carai, tu, com li ha canviat el caràcter. Yeah. Escolti. Mira, que trempada, ara, un altre cop, eh? A toc de xiulet ens fan pujar a l'embarcació de vapor. En Tofu ja hi està acostumat perquè viu a Múnich, rodejat d'alemanys, però de veritat que a mi la facilitat que té aquesta senyora per passar de 0 a 100 en un segon m'ha sorprès una mica.
0: Que ho dius per mi, eh? Sí. No! Bueno, no, pobra de mi, si sóc de veritat.
1: Ets ben maca.
0: No, sóc molt maca. Però soc, si la gent una mosqueta morta.
1: Si la gent no puja al vaixell a l'hora que toca...
0: Sí. Una mica, això. Se m'enfada una mica. No, una mica, Rona. Pugeu d'una puta vegada, ja!
1: Ostres. Déu-n'hi-do, l'Alemanya, tu.
0: Pugeu!
1: Pugeu.
0: Pugeu! I pagueu el tiquet!
1: El vaixell...
2: Espero que aquest capítol no sigui la meva dona.
1: No! No ho és, no ho és. En principi no ho és, a no ser que canvi el guió per alguna cosa. No té per què ser-ho. El vaixell en qüestió és el PS Generals Locum, un vaixell de vapor que es fa servir per navegar pels rius. És el típic, sabeu, els vaixells aquests americans que tenen dos pisos i una roda de fusta?
2: Sí,
1: és maco, allò, eh?
2: Sí, és molt xulo.
1: Doncs us heu d'imaginar això, no és pas un transatlàntic, és una cosa més senzilleta. De tota manera, és gros, eh? Té 1.300 persones.
2: Són persones, eh?
1: Sí. De moment, el passeig pel riu va tal com s'havia planejat. L'organització alemanya és milimètrica. Coita-la.
0: Silenci!
1: Ei.
0: No parla ningú, però per si de cas! Silenci, abans de continuar el passeig, el rector de la nostra parròquia ens vol fer unes paraules aquí, a dir-nos-les.
5: Sí, gràcies.
0: Silenci!
5: Va, si puc.
0: Ara ja pot, ara ja pot.
1: Endavant, rector.
0: Silenci, narrador!
1: Perdó.
5: Germans, germanes, queda inaugurat el gran pícnic de l'Església Luterana Evangèlica Alemanya de Sant Marc. Espero que avui sigui un dia de joia per la nostra comunitat alemanya de Nova York, aquesta ciutat que ens ha acollit amb els braços oberts.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, senyor rector, moltes gràcies per l'atenció. Ja podeu reprendre les activitats! Vinga, hort!
2: Hòstia, quins nervis, tio.
1: Aquesta senyora. Déu-n'hi-do, crida molt, crida molt. Heu de saber que el viatge és molt emotiu per aquella gent. En un moment del trajecte, el vaixell passa per davant de l'estàtua de la Llibertat i la majoria dels passatgers es posen a plorar d'emoció. És maco, això.
2: Clar.
1: Ah, tot plegat.
0: És que és molt emocionant.
1: Bueno, perquè la comunitat d'immigrants alemanys que han trobat un futur millor a la terra de les oportunitats acaben passant per davant de l'estàtua de la Llibertat. És, bueno, s'emocionen, no?
2: Clar, és que hem marxat del nostre país. Bueno, no sé si és... soc jo, però hem marxat d'un país...
1: Clar.
0: I ara estem a un altre, eh?
2: Un altre. Sí. I veiem l'estàtua i la Llibertat.
0: Ai, sí.
2: I aquesta que crida... I...
1: Molta gent ha passat molt aquí a Catalunya també de quantitat d'immigrants d'altres puestos.
2: Que veuen Colom.
1: Que veuen l'estàtua de Colom o el que sigui. O...
0: I s'emocionen.
1: S'emocionen i diuen, hòstia, la terra que ens ha vist créixer. No?
0: Sí.
1: Sí. Ara no em feu dir cap comunitat concreta.
2: No
1: digui però...
2: res.
0: No, ara no
2: em
0: ve el cap.
1: Bé, quan estàvem a punt d'arribar al nostre destí, un dels mariners del vaixell ens comenta un petit incident. Per culpa d'una cigarreta mal apagada, s'ha declarat un incendi al magatzem.
2: Bé, em sap greu aixafar-vos aquest moment tan emotiu, però és que tenim un problema. De moment, el foc no és greu.
1: Ah.
2: Però, com que el vaixell és de fusta, m'estima més avisar-vos.
1: Ah.
2: Sí, tenim foc, eh?
1: Hi ha foc, eh?
2: Hi ha foc a dintre el vaixell.
1: I el vaixell és?
2: De fusta.
1: Molt bé.
2: Fusta.
1: I què dius que hi ha?
2: I un foc.
1: Foc.
2: I es podria agafar el
1: foc. La fusta, que jo sàpiga, sí que agafa. Agafa.
2: Agafa bastant.
1: Sí. Agafa, agafa.
6: Però al ser un barco que hi ha aigua, potser estem de sort.
2: Estem envoltats d'aigua.
0: Sí, clar.
2: I va.
6: Què molt serà que no s'apagui, no?
2: Ni, no ho sé. Jo us aviso.
1: Sí, avisats estem, eh? Es nota que la tripulació del vaixell és americana i no pas alemanya. Allò és un caos organitzatiu. És llavors quan el capità del vaixell, el senyor William Henry, pren una decisió completament equivocada. En lloc d'aturar el vaixell a qualsevol racó del riu, decideix accelerar per arribar al lloc on s'ha de fer el pícnic. Diu que un cop hàgim arribat, llavors ja apagarem el foc.
7: No us preocupeu, en 5 minuts ja haurem arribat a tota màquina, mariners!
1: El problema és que l'acceleració del vaixell i el vent en contra fa que les flames cada cop siguin més i més grosses.
0: Vol dir, capità?
7: Potser no ha sigut la millor idea de totes.
1: Sí, ara ja hi som, per
7: sí
1: això,
7: que
1: eh?
7: Ho veig, això, sí.
1: La situació comença a ser preocupant. Les flames s'estan apoderant del vaixell. El problema més greu és que la tripulació està completament bloquejada. No tenen cap protocol, ni tampoc han practicat mai cap simulacre d'emergència.
0: Però quina classe de mariners d'aigua dolça sou vosaltres? Eh? Feu alguna cosa, tanoques!
1: Noi.
2: Bueno, és que som mariners d'aigua dolça, bàsicament, eh? Vull dir...
0: És veritat.
2: Naveguem per un riu...
1: Sí, sí.
0: És veritat.
2: I no ens pensàvem que això pogués passar, aquesta desgràcia tan grossa. No estem preparats.
1: El sistema d'antiincendis d'aquell vaixell... Heu de saber que és pura decoració.
2: Sí.
1: Les mànegues estan podrides i es desintegren quan hi passa l'aigua.
5: Germans, ajudeu-me. Estic intentant apagar l'incendi i la mànega se m'ha desfet a les mans.
2: Hòstia. És que ni ho intentis, eh? Tot això és decoració, no serveix per res. Val més agafar l'armilla salvavides i saltar l'aigua, eh?
0: Els bots salvavides! Anem i podem pujar-hi, oi, aquí?
1: Vols dir que ha de ser el rector que intenti apagar el foc? No hi havia ningú...
5: Però és el que vaig dient. Dic, me cago en Déu, que no em vegin ajudar ningú. Què passa? És que, esclar...
1: Atenció a la dada que ve ara, que us agradarà. Els bots salvavides...
0: Què?
1: Els bots salvavides del vaixell són de 13.
0: No, home, no.
1: Però no és que siguin de 13. És que estan pintats directament...
2: Els pintem.
1: ...al lateral de l'embarcació.
2: L'inspector els veu de lluny i es pensa que tenim bots, però els he pintat jo.
1: És un mural. Els bots salvavides són un mural.
2: M'ho ha quedat bé, eh?
6: En Bansky ho ha pintat, no?
1: És preciós.
5: Amb lo bé que estàvem a Alemanya.
1: Que també, si no t'hi veus gaire i de cop t'hi puges, de cop, eh? Estàs amb els nervis del foc. Jo ja pujo, plup, a l'aigua.
6: Que és per anar a felicitar l'inspector, també, eh?
1: Sí, bé. Als Estats Units, el país de les oportunitats, sembla més aviat ara el país dels aprofitats. A dalt del vaixell hi regna el caos. Les escenes més dramàtiques es produeixen quan les dones comencen a tirar els seus fills a l'aigua.
0: Ai, ai.
1: Per la seva banda, el capità és dels primers d'abandonar l'embarcació.
2: Bravo.
7: Jo toco el dos.
1: Molt bé.
2: Va, capità!
7: Dimiteixo de capità.
2: On va?
7: A partir d'ara, tu ets el capità.
2: Jo sóc el capità?
1: Sí, què s'ha de fer?
2: Salteu tots a l'aigua, eh? Vull dir, tot l'últim aquí. Fugiu tots cadascú pel seu compte, eh?
1: La gent salten a l'aigua i heu de pensar que l'any 1904 la majoria de gent no sap nedar.
0: La
1: gent es tira a l'aigua per no morir cremats, però si no saps nedar... El riu és massa ample per arribar fins a la vora. Allò és una trampa mortal.
5: Però veure, tenim les armilles salvavides, no?
1: Ah, sí, és veritat.
0: Ai, sort.
1: Les armilles salvavides. És un altre tema.
5: Aquest. No em diguis que també les han pintat a la paret.
2: No, a veure, no. Les armilles són reals,
1: són reals.
2: Les armilles són de veritat.
1: Les armilles són de veritat, sí. El tema és que, bueno, són defectuoses. Bueno. Les armilles estan fetes de suro, que amb el pas del temps s'ha anat podrint. En altres paraules, les armilles no floten.
2: Mm. Ens queda una cosa.
1: Què?
2: Rector, no ens podies resar un pare nostre?
5: Pare, no. Pau, sol.
1: Rector. Ei, rector.
5: Els pares nostres dauen el salut.
1: No sap nedar. No sap. I la sotana pesa molt quan es mulla,
5: Puta sotana que pesa.
1: Sí.
2: Dava un rosari.
1: Clar. Però el rosari flota en principi.
2: No,
1: si és
2: de ferro.
1: Ara de ferro, hòstia. Figureu-vos, som a uns 100 metres de la costa, però per molta gent és un objectiu impossible d'assolir. Alguns pescadors miren impotents com es crema el vaixell i s'ofega la gent. Les dones són les que ho tenen pitjor. L'any 1904 totes les dones van amb uns vestits ben llargs i amples. Són unes faldilles que tenen molta quantitat de tela i quan allò es mulla poden arribar a pesar quilos i quilos.
0: M'hauria d'haver portat el biquini,
1: sí, noia,
0: no?
1: Sí, igual que el rector.
5: Jo sort que no portava calçotets.
1: Clar, si haguessis anat en biquini, en comptes de sotana, ara poder series viu.
5: Doncs mira, la pròxima ja ho sabré.
1: Quan arriben altres vaixells per rescatar les víctimes, ja és massa tard. La majoria dels passatgers han mort. Estan surant sobre l'aigua i han arribat a la vora del riu portats pel corrent. Els únics que s'han escapat han sigut el capità i la tripulació, que tot i ser mariners d'aigua dolça, sí que sabien nedar.
2: Ah, així m'he salvat?
1: Sí, tu sí.
2: Ah, doncs prou bé, encara.
1: Mira, aviam, prou bé. Les dades són catastròfiques, eh? Ni el rector, ni la dona aquesta, l'Anna Moisnek.
0: No m'he salvat?
1: No, em sap greu perquè ets ben trempada.
0: Sí,
1: però
0: noi, tenia uns bons pulmons.
1: Ni la majoria de passatgers han sobreviscut. Estem parlant de 1.021 morts. Molts d'ells nens petits. De 1.300 passatgers, 1.021 han perdut la vida.
8: Wow.
1: És gros, eh?
8: Collons,
1: sí. Hòstia,
8: home,
1: imagina't.
8: Molts, eh?
1: Sort que no va ser aquell d'allò de Banyoles, eren menys, allà.
8: Sí. I
2: loca.
6: I eren francesos.
1: Eren francesos.
8: Sí, que també pesa... Res.
1: Compten menys. Es considera que la catàstrofe del vaixell General Slocum és una de les pitjors tragèdies que ha viscut la ciutat de Nova York, només superada per l'11 de setembre del 2001. Fixa't, eh?
8: Hòstia, és gros, això.
1: És gros, eh?
8: Sí, sí.
1: Per la seva banda, el barri Little Germany queda desert, desapareix. Una comunitat sencera ha desaparegut. Com que tothom era dalt del vaixell, tots els alemanys eren a dalt, doncs la comunitat alemanya es va desintegrar i molts supervivents van marxar a viure a altres barris. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos. Com es deia el gos? Ja me'n recordo, tu.
0: En Tofu.
1: En MTV. De qui depèn en Tofu, Mercè?
0: Depèn de...
9: Marcus.
1: En Marcus.
0: En Marcus. I d'on ets, Marcus?
9: Soc de Groningen, Holanda.
1: Què?
10: Perdona?
11: Això és el Berguedà.
9: Groningen.
1: Groningen.
9: Sí,
1: ets
9: Holanda.
1: Holandès?
9: Sí.
1: Escolta, i com has vingut a parar a Catalunya?
9: Culpa d'ella.
1: Culpa d'ella, eh? Sí, ella sí. Qui és? Com et dius?
12: La segrestadora.
13: Jo sóc la Isabel, de Cardedeu.
14: De Cardedeu.
1: Ah, molt bé, molt bé. I viviu, us heu integrat a Cardedeu o hi ha un Little Holland a Cardedeu? Hi ha un barri tot d'holandesos allà?
13: Estem integradíssims.
1: Integradíssims, eh? Quants anys fa que vius a Catalunya?
9: 20.
1: 20.
9: 20, sí.
1: 20, eh? I en 20 anys has après català, fixa't, eh?
9: Sí, sí. Visca la Terra Lliure.
13: Sí!
1: Molt bé, molt bé. Molt bé. És maco perquè... Amb l'accent sembla que digui visca la Terra Riure, una mica. Que és una mica el que és la Terra ara mateix nostra.
12: També està bé.
1: Doncs havies tingut mai la vida d'un gos a les teves mans?
9: No.
1: No. Doncs anem a la pregunta, a veure si la saps i si salves el gos o acaba mort. La pregunta és, on era George Bush? Hem dit que aquesta catàstrofe ha estat la de les més grosses i juntament amb la de les Torres Bessones. I la pregunta va en relació a les Torres Bessones. El president dels Estats Units, George Bush, on era durant l'atemptat de les Torres Bessones, quan el van informar? A. Estava visitant una escola primària de Florida. B. Estava jugant a golf a Califòrnia. O C. Estava menjant galetes amb un periodista de Texas.
9: Ah.
1: Ah. Molt ràpid, eh? L'holandès, efectiu. Visitant una escola de primària de Florida. Correcte! En Tofu és viu!
15: Bravo!

0: Sortosament, en Tofu, el nostre podenc andalús, sí que sabia nedar i ha pogut escapar-se de la tragèdia sense cap problema. A més, portava un GPS a la corretja per si el perdíem. La veritat és que, si sabies nedar, la tragèdia, bueno, que acabem de relatar-vos, no suposava una dificultat extrema. Però entre els nervis, la falta de preparació, les vestimentes de 1900, que els bots salvavides eren una pintura, doncs es va cobrar moltes vides. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: I amb el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix en part a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern espanyol garanteix que l'evacuació d'aquest vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda.
1: Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat.
3: El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista català d'origen palestí i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu Qesh. Està empresonat a Israel des del 30 d'abril i continuarà així almenys fins diumenge. Álvarez ho ha dit al Congrés.
4: Les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
1: Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català de la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
3: La mesura s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els joves. La clamídia i la gonorrea són les més habituals. Es reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referents territorials experts per millorar la detecció i el tractament d'aquest tipus de malaltia. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
5: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
3: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús del preservatiu.
1: Ambient molt crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que ha necessitat punts i que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça, mentrestant, Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. El femení, mentrestant, negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: A l'Espanyol, Trescatinfo ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que ara està de baixa.
3: En hoquei patins, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la final a 8 a la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
10: Sí.
9: A veure...
11: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. això i tu has apuntat, eh?
9: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
11: sí.
9: palmeretes de xocolata
11: sí.
9: i una galeta de dàtils
11: sí.
9: que van fer la meva parella. Sí,
11: també
9: sí,
11: poder, si esmorzéssim menys coses, original. Ens en recordaríem.
6: Sí. La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com està vostè,
1: doncs, Fran Domènech? Doncs mira, estic ara mateix al Departament de Comunitats de la Solució, que és gestionar el meu grup d'amics, és a dir, el grup de WhatsApp, amb l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.
0: Sí.
1: Ha estat aquest matí enviant la llista de novel·les negres de les quals vam parlar aquesta setmana.
0: És que ens ho vam currar molt, perquè com que tots veu fer llista de recomanacions, inclús els autors de novel·la negra, vam dir, calla, ajuntem en una llista i que tots els nostres oients tinguin accés. Per tant, si ens la demaneu a través de WhatsApp, us l'enviarem al 677-38-77-19, si no, els stories personals d'Instagram de tots els membres de l'equip, teniu també disponible aquesta llista.
1: Doncs sí, efectivament, i fins i tot hi ha oients que reben la llista i encara fan més aportacions.
0: Ai, m'encanta.
1: Per tant, no s'acabarà mai.
0: Una llista d'Ert.
1: Principi de col·laboració.
0: Podríem fer una llista col·laborativa.
1: Home,
0: oberta a tothom i que vagin posant la seva. Ara en parlarem amb la Lívia i l'Alba.
1: Sí,
0: vinga,
1: sí.
0: Ja s'han aixecat a fer feina. Clar que sí. Vinga, no, eren pocs i pariu la burra, que diuen.
1: No es poden tenir idees.
0: Escolta'm, avui, primer dia de vaga del nivell 0 a 3, de les llars d'infants, de les escoletes. I m'agrada dir-los escoletes, perquè també fan escolarització, també ensenyen moltes coses en aquest període de 0 a 3 a les llars d'infants. Només dir-vos que estem preparant un tema meravellós.
1: Ai, sí, homenatge als mestres.
0: Homenatge als mestres. Ja sabeu que nosaltres l'actualitat el deixem habitualment pel matí de Catalunya Ràdio, pel Catalunya Migdia, per la tarda i per la Catalunya Nit. Mm. Però volem dedicar un programa als mestres. Per tant, faig una crida. No ens truqueu. Ho heu d'explicar per WhatsApp, al 677-38-77-19. Recordeu aquell mestre o aquella mestra que us va canviar la vida, que us va marcar? Us recordeu? Feu-nos-ho saber, al 677-38-77-19, perquè estem preparant un programa pel dia 18 de maig.
1: És que pot haver-hi històries meravelloses, més enllà del que et puguin marcar. Imagina't que tu has tingut el teu pare o la teva mare de mestre.
0: Ulo, que complicat. No?
1: Imagines?
0: Home, et canvia... en la meva època, als anys 80, et canviaven de línia. Sí, doncs, hi havia més d'una línia, clar.
1: La teva època, quina era? Els 80?
0: Bueno,
1: era
0: els 90.
1: Era la mateixa, més o menys.
0: No, realment eren els 90, no sé per què dic 80. Soc nascuda als 80. El meu procés educatiu va ser més aviat als 90.
1: Mira, a la gent no li interessa, però jo vaig tenir el meu pare de... No, no, dic que... m'interessa el que diré jo. Dic, jo vaig tenir meu pare de mestre.
0: De veritat?
1: De professor. Sí, sí.
0: A dintre i fora de casa, eh?
1: Efectivament.
0: Home, tens un cas que sortirà el dia 18.
1: I érem dues persones.
0: Mare de Déu. Us ho explicarem tot el 18 de maig, però abans us fem una crida. Oients, oients del programa, meravellosos solucionadors, teniu, recordeu, un mestre, una mestra d'aquelles que us va marcar la infància. Feu-nos-ho saber al 677-38-77-19. Avui, però, no va de mestres encara, tot i que tot el nostre suport a les llars d'infants, al 03, que també existeix, sinó que avui parlem d'una altra cosa. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, la solució es diu Núria Casas. Molt bon dia. Com està vostè?
2: Molt bé. Que maco aquest programa tan especial que esteu muntant, eh?
0: Oh, a tu també, segur que tens un mestre que et va marcar
2: tant
0: la vida.
2: Pepita Costa, que me la vaig trobar l'altre dia i li vaig dir, de fet. Encara me'n recordo de tu, Pepita.
1: Salutacions a la Pepita.
0: Ai, de Badalona, la Pepita Costa. Serà un programa molt bonic i crec que farem curt. Avui, però, també farem curt perquè portem una solució d'aquelles de proximitat. Avui parlem... problemes amb els veïns. Consultori obert, teniu algun problema en concret amb algun dels vostres veïns, amb la comunitat de veïns, amb algun conflicte veïnal i no sabeu com solucionar-ho, doncs com cal actuar en cas de conflictes veïnals? Si vull fer obres a casa meva, s'ha de demanar permís? Què passa si el veí està fent obres sense demanar permís? Quin tipus d'obres es poden fer amb o sense permís? Com puc treure la pudor a tabac dels conductes de ventilació? Perquè això passa, eh? Que quan el del tercer està fent sardinada i està fumant un puro, tu, als baixos, amb una criatura de 10 mesos, no, ni confirmo ni desmenteixo que això passi, t'estàs menjant el puro i les sardines de l'altre, eh? Això
2: i no només
0: passa.
2: El puro, també l'encens, que sembla que l'encens té, no?, allò, el carnet per no. Doncs mira, a mi l'encens, per exemple, també em molesta.
0: Es pot obligar al veí que li toca a ser el president de la comunitat de veïns? Què passa si el president no fa la feina de president? El podem treure del càrrec? Podem fer una moció de censura? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes. Dues persones que ja ens han visitat el programa, que són uns cracs per respondre-us totes les preguntes. Per cert, preguntes ja podeu anar fent cua, eh? 93 201 74 93-201-7474. Teniu algun problema amb els veïns? Voleu fer una consulta als nostres experts? 93-201-7474 o 677-3877-19. Judit Izquierdo Cazorla, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
3: Pues molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Trobem a faltar ja la teva presència. La Judit és advocada, és APIS, administradora de finques i sòcia de Decons Serveis Immobiliaris. Va venir l'anterior programa sobre veïns. Per cert, el podeu recuperar a l'app i al web del 3CAT. I després d'aquell programa van quedar molts dubtes i moltes preguntes per resoldre. Avui intentarem donar resposta. I també forma part de la solució, també repeteix, en Josep Maria Aguilar. Molt bon dia, Josep Maria.
4: Bon dia, Vicenta.
0: En Josep Maria, advocat, expert immobiliari, també administrador de finques. Avui amb ells dos parlarem de la bona o no convivència entre els veïns i veïnes, com sempre vosaltres, els oients, que sou els veïns al costat nostres, i podeu dir la vostra. Repetim línies de contacte, però demaneu tanda, perquè avui rebentaran els telèfons.
1: Avui està rebentant els telèfons, està rebentant el WhatsApp, el 93-201-7474, o el mòbil del programa, 677-3877-19, ja ho deies tu, dubtes o consultes, però, sobretot, molt important també, entre totes les persones que participin, avui poden guanyar aquesta caixa amb 9 pots de Mel Alemany. I els oients estan demanant la llista de novel·les, estan explicant experiències amb els mestres, en fi, ara mateix, el WhatsApp del programa és un call center. Però la Gemma vol explicar la seva història. Anem en matèria.
0: A veure, què ens diu la Gemma?
1: Ella, que una vegada li va entrar un ratolí a casa i va pagar una empresa per posar trampes.
0: D'acord.
1: Per posar trampes a casa seva. Diu, em van dir que van entrar aquestes rates a través del sobresostre i amb les fotografies que va fer l'empresa em van dir que al mur de l'edifici colindant amb l'altre, hi havia uns forats i es colaven per
0: aquests
1: forats.
0: Les rates venien de l'edifici al costat.
1: Venien d'una altra banda. Llavors, la comunitat no va voler fer-se càrrec del cost que em va suposar a mi contractar aquesta empresa per vigilar-ho tot. La pregunta és, se n'hauria de fer càrrec o això va a compte d'un particular?
0: Vinga, això és molt català. Qui ho paga, això? A veure, qui s'anima?
4: M'atreveixo.
0: Va, comença.
4: El que no es pot fer mai és prendre la iniciativa pròpia.
0: D'acord.
1: Bona.
4: Aleshores, el que té que fer és sempre avisar l'administrador o el president.
0: Sí?
4: Tinc realment rates, ratolins, que venen de la paret de colindant, ja sigui la confrontada, sigui la mitgera, sigui la que sigui. Si aleshores realment es pot detectar i es pot comprovar que sí, que venen de la casa colindant, vol dir que no és privatiu, que és una cosa que afecta a un element privatiu, però que no tinc, no és culpa meva. Per tant, qui té que fer-se càrrec de la seva desratització és la comunitat.
0: La comunitat.
4: Ara, si aquesta persona, que en tenim molts casos, és una persona que ja és coneguda a la comunitat, que no és massa neta, i que realment, vull dir, acumula porqueria i que té inclús un principi de síndrome de Diògenes, aleshores, lògicament, qui té que fer-se càrrec és aquesta persona.
0: Ella. Per tant, si no, en principi no teniu una síndrome de Diògenes i sou persones netes, si ho detecteu abans de contractar a l'empresa que sigui,
4: sempre.
0: Notificar
4: al president o l'administrador, millor l'administrador, que per això cobri per la gestió, que té que fer aquesta gestió. Es té que comprar de on venen. Si veiem que jo ve de la casa del costat...
0: I això qui ho comprova?
4: Bueno, ja jo avisaré el derratitzador, l'empresa, i em dirà, no, això no ve d'aquí perquè hem detectat que ve de fora.
0: Però aquesta empresa la truca l'administrador.
4: L'administrador, sí, esclar, lògicament.
2: Però no és el seguro abans?
4: Aviam, l'assegurança, que aviam, i perdoneu-me, no sabeu per res.
2: També, clar, en català.
1: Molt bé, també
2: doncs dic, a mi sempre que em passa alguna cosa, penso que la metodologia sempre és l'assegurança, no?
4: Hem de veure si l'assegurança hi ha la pòlissa de derratització. Sí que hi ha la del clavegram, de netejar el clavegram un cop a l'any, i sempre i quan no sigui d'urgència.
0: Però això seria la pòlissa, tu dius, del
4: clar,
0: teu immoble.
4: Del seguro, tens que veure si el teu seguro cobreix o no cobreix rates.
0: Per tant,
4: rates,
0: primer pas, parlar amb l'administrador o en el seu defecte el president, per què? Per veure d'on ve això.
4: Sí.
0: I si ve de part de la finca colindante, que dèiem ara, sí, no? Ens deia la Gemma, la finca adjacent a la nostra, que posin solucions i que ho pagui la nostra comunitat o inclús l'altra.
4: Pues
0: perquè potser les assegurances...
4: Pots revertir-ho a la casa.
0: Correcte.
4: Al costat.
0: Per tant,
4: i el de la pòlissa que deies tu, jo estic convençudíssim que vull tuar demanes a un copropietari on té la pòlissa de segurs i on deu tenir
0: ni idea. No idea. No tinc
2: menys que si aquesta, el tema de les, tant de les rates com de les paneroles,
4: sí,
2: que aquesta també és un altre tema.
0: Sí?
2: O sigui, ara aquí estan preguntant per les rates, però
4: sí,
2: els bitxitos petitets també creen molts problemes i ara que anem de cara a la calor començaran a sortir moltes vegades i en molts casos coincideix, sí que és veritat que si hi ha més brutícia tendeixen a acumular-se més, però el tema de les paneroles i de qualsevol dels bitxets aquests petitons més fastigosets ho hem de tractar de la mateixa manera que les rates, que no és tan habitual.
0: Mira, un tema bastant habitual són rates, paneroles, tingueu la informació que ens han donat els nostres experts. Un tema no tan habitual, el que ens plantegen Damià. Damià, bon dia. Damià, hola, bonic, com estàs?
5: Pues bé, bé.
0: A veure, Damià, treballant, des d'on truques?
5: Pues mira, soc de la Riera de Gallà, vale, ara mateix estic conduint, i la meva consulta és sobre una antena de televisió, perquè vivim en una comunitat, són cases adossades tot, d'acord? Llavors, just acaba de venir un vehicle a comprar la casa del costat, que és més baixera, només té dues plantes. Llavors, clar, ell ha agafat la seva antena de televisió particular, havent-hi antenes comunitàries, i l'ha plantificat...
0: L'ha plantificat? A on, que se'ns ha tallat? L'ha plantificat a on?
5: A 50 centímetres de la meva terrassa. O sigui, jo tinc la seva antena a l'alçada del meu cap a 50 centímetres de la meva terrassa de dalt, diguem-ne. Mm-hmm. Del solàrium, diguem-ne, no? De dalt. I la tinc a 50 centímetres, clar. Jo he mirat normativa i, teòricament, si hi ha antena comunitària, han de connectar-se aquí i, si no, ha de demanar permís a la comunitat, que no ha sigut el cas.
0: Perquè entenc que les cases adossades formeu part d'una comunitat vostra, eh?
5: Correcte. Correcte. I cada grup de cases doncs, tenim una antena comunitària que tots connectem allà. Llavors, sí que és veritat que per normativa ell pot col·locar-se a la seva sempre i quan demani permís a la comunitat i que entenc que no molesti a cap veí. Mm-hmm. Sempre a la part de la coberta. Clar, de la seva pròpia casa és la part més alta. Però, clar, està just davant de la meva
0: de les vostres. D'acord. Mira, Damià, com que vas en cotxe, escolta'ns per la ràdio i et donem la resposta, d'acord?
5: I tant, moltes gràcies. Fins ara. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, en Damià de Riera de Gaià. A veure, qui li dona resposta, en Damià? Judit?
6: Judit, vinga. A Judit li dona. Aviam, aquí, sí. Quan estava parlant, jo estava intentant esbrinar que ja ha contestat al final, que sí que hi ha constituïda una comunitat de propietaris, perquè a vegades...

0: cosa que si se la posés més al mig...
1: Potser no la tindria tan a sobre, no? La sensació.
0: D'acord. I potser llavors aquí, pues, que no estigués tan tocant el veí i que no estigués una miquitona més que
1: I jo ara et pregunto, això és, sempre parlem de bona voluntat, no?
2: Sempre,
1: ara anem i li diem al veí del costat, escolta, en lloc de tenir-lo, si us plau, tan a prop meu, et sap greu plantificar-lo al mig. Ens diu que no. Què podem fer? Estem, entenc que en aquest cas concret està dintre de la llei, per tant, ens ho mengem.
2: Sí, no. Vull dir, està dintre la llei, com he de ella, que realment està a la seva terrassa privativa i, per tant, per la llei de telecomunicacions, ell pot posar l'antena que vulgui, però sempre quan aquesta antena no em perjudiqui a mi. Ah. Si hi ha un altre lloc dintre de la seva terrassa on dona la mateixa cobertura i dona el mateix servei com a antena i no em perjudica a mi, aleshores aquest senyor tindrà que traslladar la seva antena.
1: D'acord, en Damià, ara posem-nos en el pitjor dels casos. Li diu al veí, no em surt dels ous de... Perdó. Dels nassos, de canviar-ho.
2: Sí.
1: Què fa en Damià?
2: Aleshores, malauradament, tindrem que anar a una conciliació, tindrem que anar a veure si hi ha una evidència i si no, doncs podrà demanar ell el via judicial, que és el que bloqueja la via judicial, demanar que aquest senyor retiri l'antena col·lectiva, o l'antena privativa, i la posi en un lloc, sempre i quan sigui apte per posar-la en un altre lloc.
1: Ara et diré. Aleshores, per tant, primer pas, administrador. Que l'administrador li digui si hi ha un altre lloc que està millor, si és que sí.
2: Però més que l'administrador, no té que ser la pròpia antenista que té que dir, mira, aquesta antena pot estar allí igualment.
1: Sí, però hem dit abans que l'antenista no el podem trucar nosaltres.
2: Bé, en aquest exemple sí, perquè l'antena me l'ha posat ell, l'antenista. No, una cosa, les rates, que tu vaig... Una cosa, les rates que tu em deies, o que deien abans, era ella avisa les rates perquè després ho pagui la comunitat. Si ho té que pagar la comunitat, abans avisa la comunitat. En el cas de l'antena, no. Si jo vull posar una antena, jo avisaré el meu antenista i a veure aquest antenista. El que passa que aquest senyor que se l'ha posada, ell ha mirat per ell mateix, i ell se l'ha posat el més apartada de la seva zona privativa perquè tingui el salari
1: molt més gran. Per tant, en Damià... Què ha de fer?
2: El Damià, jo tindria que parlar amb el veí i dir, escolta, una cosa, jo crec que aquesta antena, traslladant-la res, mig metro endavant, mig metro enrere, et dona el mateix servei i a mi no em molesta.
3: Però va de llest de la classe. Vull dir que amb aquest veí poca
1: I
3: cosa...
1: I si el veí diu que no, aleshores, següent pas d'en Damià.
3: Posar un parasol, per exemple.
2: Jo t'anava a dir-ho, posar un parasol que li tapi...
3: Clar, és que sincerament...
1: Sí. Tinoria, estàs feta per això, nena?
2: No.
0: El que passa és que si després es posa, intenten parlar, no es posen d'acord i intenten llavors ja utilitzar una mica la via judicial i el que tu vulguis, potser al final el veí del Damià acabarà movent una mica l'antena perquè tindrà, però després vindrà amb una altra història. Clar. I serà perquè ja crearàs una mica de mal rotllo que potser...
3: Però l'ha creat, eh? Vull dir, no, ja l'ha creat d'entrada. Ha anat de retosario.
0: Llavors serà una pilota de neu que s'anirà fent una mica més gran, una mica més gran.
2: Hem de veure què és el solarium, que és un espai que el Damià li tapa per prendre
1: ara
2: el sol.
1: Ara jo seré molt llirista, d'acord? Sí. Però vinga, també pot ser que el veí d'en Damià... Perquè això, a vegades, passa... Que no hi hagi pensat, també que l'hagi fotut allà i hagi dit... Vinga, va, fot aquí.
0: Jo encara presumeixo que la gent és bona.
2: Jo també,
0: I que li dirà, ai, és veritat, Damià, no hi havia caigut. Calla, que la corro una mica i ja està.
1: Perdoneu un moment, però de vegades passa. De vegades fas coses i dius, ostres, és veritat, no hi havia caigut, no? Ja, Núria, m'estàs mirant amb cara de... M'estic flipant. Però pot ser.
4: Les dues Catalunyes, ara mateix. Núria Casas i Elisenda Carot. No, mira, et dic una cosa. La Montse aprofita que aquests últims dies, doncs, ha començat la primavera i fa bon temps.
1: És que tenim una consulta molt interessant, eh? Maria Luz, espera, deixa'm la saludar. No. Maria Luz, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: No pengis, nena, que ara estic amb tu.
5: No,
1: vale.
4: No, la Montse també és interessant, perquè a més...
1: No, volia que em pengés la Maria Luz, que
4: marxis,
1: està pagant.
4: No marxis, sisplau, no. Perquè té a veure com ens relacionem amb els veïns i què els hem de dir i què no. La Montse surt a dinar al balcó, però passa que els veïns de dalt, doncs, fumen.
1: Ui.
4: Fumen tabac, però també, doncs, fumen altres substàncies. Fumen porros, directament.
0: Últimament ens estem trobant en moltes situacions.
4: Ah, mira, doncs no estàs sola, Montse.
1: A segons quines ciutats.
4: Què hem de fer, diu la Montse?
1: L'altre dia al carrer Bruc, nano, dic, però què és això?
3: Sí, el porro està a l'alça, eh?
1: Que soc mare, que encara li passaré tot a través del pit, aquesta criatura. Per favor.
0: El carrer Bruc, Elisenda, i el que no és el carrer Bruc, eh?
1: Però,
4: déu-n'hi-do. Ha canviat. Diu, què hem de fer? Els podem avisar directament? Hola, què tal? Què tal?
1: I què dius? Has
4: vist la boira o...?
2: Estic fumant en un element comunitari. Perquè el balcó és comunitari, d'ús privatiu, però és un element comunitari. I el balcó puc fumar. I a més és, avui dia, en quantitat de sentències. El que passa aleshores és el de sempre. Ja ho tinc que avisar. Et dic, mira, quan tu fumis el porro, avisa... No, sí,
4: avisa... La Montse diu si això s'ha de comentar en una reunió.
2: Bueno, és que el que es comenta a les reunions és quan els administradors tenen que tenir un sant patró que un dia a l'any, diguéssim, ens felicitin per la paciència que tenim, És cert o no és cert?
0: Totalment cert. El que passa que sí que és veritat que ja, últimament, en segons quins pisos... perquè jo crec que aquí també hi ha una miqueta la línia...
1: Però us demanaré, perdoneu, que aterreu aquest...

0: cas i que el contesteu, eh? Sí. Digues, digues. Jo dic.
1: Vale, o sigui, que m'espavili, que m'espavili.
0: No, perquè els hi hem de donar resposta.
1: Que intentin sí. parlar amb ells, que ho comentin, o sigui, al final, perquè la gent, a vegades tampoc no són tan conscients perquè estàs fent una cosa al teu balcó pensant que és casa teva, que no estàs perjudicant a ningú, i a vegades, doncs, que una picadeta al timbre.
2: Però
1: i això,
2: jo ampliaria...
1: Si això s'extén, sí. ja és més complicat.
2: Quan sàpigues que fumen, tanca el teu balcó, espera que acabi de fumar i torna a obrir. Vull dir, tampoc no tens per què coartar la llibertat d'aquella persona que vol fumar un porro després de fer el que vulgui.
1: Està clar, però Josep Maria, estaràs d'acord amb mi que
2: sí.
1: últimament...
2: És diari,
1: jo estic rebent moltes
2: és
1: més
2: cert.
1: Queixes.
2: Dels balcons,
1: no sé si la consciència de tabac, de porro, de les catximbes, que aquesta és sí, una altra, també. I dels, com es diu aquella cosa, dels vapeadors,
0: sí.
1: que tenen moltes olors, com que segons quines olors són més agradables, dius, ai, mira, puja l'olet de vainilla. Pues mira,
3: el aquesta... que et deia de l'encens, que sembla que aquí posa encens t'has de callar, doncs sí. no, a mi em molesta l'encens. Aquella olor a salmó fumat, no m'agrada.
2: Salmó fumat?
1: Núria, a tu potser t'agrada l'encens, Judit.
0: Mare meva, tenir la Núria de veïna, nano.
4: Si hi ha algun veí de la Núria Casas, que ens truqui.
0: Per favor.
3: Són pitjors que jo.
0: 93-201-7474. Va, les vostres consultes, per tant, a la Montserrat, ho pot comentar en una reunió de veïns? Sí, però sí, millor que ho comenti directament amb el veí
1: directament
0: abans.
1: Directament amb ells, sí.
0: Vinga, Maria Luz, ara sí. Bon dia, estimada. Gràcies
5: Hola,
0: per la paciència.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva consulta?
5: Pues mira, jo us volia preguntar si durant el període que soc presidenta del meu pàrquing s'ha de fer una avaluació de riscos uh-huh. per als treballadors externs que vinguin, no sé què. Si no es fa, jo tinc alguna responsabilitat sent presidenta?
0: D'acord. Pregunta per la Maria Luz.
2: La presidenta o la presidenta o el president sempre és el responsable de la comunitat. Aleshores, tu el que tens que fer és proposar a la comunitat que tens que contratar el servei de riscos laborals. I si la comunitat es nega perquè diu que no, llavors tu ja has complert amb el teu paper i la responsabilitat serà...
0: Per tant, comunicar-ho per escrit.
2: Sí, no, verbalment, però pensa que el cost de contratar el servei de riscos laborals, no sé, ara no vull dir-ho, però serà entre 100 o 150 euros a l'any a repartir entre tota la comunitat.
0: Explico què és això. Això, bàsicament, és una llei que vol dir que heu de tenir una espècie de formació de riscos laborals
2: Correcte.
0: I una assegurança per tota la gent que ve a fer les feines de manteniment als pàrquings de les diferents finques.
2: Què ha fet el curs d'administrador de finques?
0: No, nen, però escolta, m'estic posant tan bona.
1: Tenim competència.
0: Vaig a totes les reunions.
2: Ho has explicat molt bé, més a més.
1: Ho has explicat molt bé, i a més és una cosa que no només és en els pàrquings, també està passant a les comunitats,
2: sí.
1: i que a la gent li costa d'entendre, i al final tu has de fer una mica el símil de dir... La comunitat no deixa de ser com una empresa, perquè en definitiva és una empresa, una microempresa o és el que tu vulguis, però ho has de tenir. I aquí, i aprofitant això, hi ha vegades, per exemple, que en una comunitat hi ha, sobretot els que són veïns més antics, que deien, ui, s'ha fos la bombeta del quart.
0: Ja la canvio jo, que
1: jo en tinc a casa. Això és un perill, perquè si el veí del quart canvia la bombeta, li passa alguna cosa, sí, aquí t'ha de venir personal autoritzat, personal professional, per qualsevol tipus de dany que pugui... Però com te'l pots fer tu aquí, sortint d'aquí de l'estudi...
0: Bàsicament està parlant d'un dany a tercers. Igual que tu estàs a la teva empresa i et trenques una cama perquè ensopegues amb no sé què, doncs això ho cobreix la mútua de l'empresa, no?
1: Exacte.
0: Ves el mateix.
1: I això ha de ser... Jo entenc que moltes vegades els presidents no tenen ni idea de moltes tasques. Això és feina nostra dels administradors de dir, tu, comunitat, necessites tenir això, això, això i això. Que després decideixin no aprovar-lo, el que sigui pel... Bueno, però tant el president que quedarà exonerat com
0: l'administrador. Que els administradors, jo ho sé, a tot això, perquè ho explica molt bé el meu administrador.
2: Sí.
0: Va dir, feu el que vulgueu, però per llei heu de tenir-ho.
2: Exacte.
0: Per tant, s'aprova. Maria Luz, hem contestat, eh?
5: Sí, moltes gràcies.
0: Gràcies, bonica. Una abraçada. Fins ara.
5: Adéu.
0: Adéu, adéu. Va, anem al cas del Josep i després tenim l'Anna. Josep, bon dia.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com estàs, estimat? Des d'on truques?
6: Muntanya Montjuïc.
0: Des de la muntanya de Montjuïc, perfecte. Trobo que tens un jardí molt ampli, a casa. A veure, Josep, quina és la teva consulta?
6: A veure, vaig comprar un usat comercial petit per utilitzar-lo de malestar en particular.
0: Espera, t'aturo un moment, Josep. Tens el mans lliures posat?
6: Sí.
0: Treu-me'l, per favor, perquè si no et sento com Bob Esponja, que sempre faig la mateixa broma. Et sento com sota de l'aigua i se sent una mica raro i volem parar molta atenció al que ens hagis d'explicar. A veure, va de finestres la cosa. En Josep, des de la muntanya de Montjuïc.
6: Sí, comentava que he comprat un local comercial petit per utilitzar-lo de magatzem particular i m'he trobat que el local del costat, que és un local de sol al meu, és un restaurant i té oberta una finestra, un respirador i un comptador de gas al meu local.
0: Ah! Ostres, fem una cosa, espera't, no em pengi, Josep, anem a la publicitat i ara parlem d'aquest gas extraordinari. M'encanta que la gent tingui sortida de fums a casa del veí, tu. Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Avui estem parlant de conflictes veïnals. Podeu demanar tanda, sí que estem rebentant línies, eh? El 93-201-7474, si teniu alguna consulta, algun problema veïnal. Avui n'estan sortint de molt diferents, no? Per exemple, en Damià, que ens parlava que vivia en una comunitat de cases, li havien plantificat una antena a l'altura dels ulls. La Maria Luz, si durant el període de ser presidenta s'ha de fer responsable o no d'aquesta assegurança, diguem-ne, de tercers o de feines que s'estiguin fent a dintre la comunitat. En Josep ens plantificava ara un cas que em sembla extraordinari. Tu compres un local, Josep, per tenir-lo d'una espècie de magatzem propi i te n'adones que hi ha un respirador i una sèrie de finestres i sortides de l'altre veí que donen en el teu local.
6: Correcte.
0: I vols saber, m'imagino, què passa amb aquestes finestres, si pots demanar que es treguin, eh?
6: A veure, n'hi ha una finestra, n'hi ha una respiració de gas i n'hi ha un comptador de gas. Llavors, jo he parlat amb el local del costat, que és un restaurant, i em diu que quan va comprar el bar ja estava fet això.
0: D'acord, Josep Maria, perdona'm, què pot estar passant aquí?
2: Probablement, el que dic, això devia ser un sol local que al seu dia es va segregar i al moment de segregar es va dividir en dos i va quedar la finestra i tot això en el local colindant. Clar, jo també et diré una cosa, i ara tinc que fer de dolent. Tu quan vas comprar això ja hi era. Tu vas comprar amb una finestra...
6: Però no és el cas, no és el cas.
2: Ah, no és el cas.
6: No s'ha segregat, no, són dos locals independents.
2: Independent. Sí, llavors, quan tu vas comprar el local, aquest local tenia una finestra que era de diguéssim, de la local colindant.
6: Sí, sí, ja estava allà. Ja estava
2: i
6: allà.
2: Aquesta finestra va, diguéssim, està enganxada realment al teu local? O hi ha un espai entre el teu local i l'altre local?
6: No, dona directament al meu local.
2: Pues això no pot ser, perquè nadie puede tener vistas sobre un predio ajeno, tinc que dir-ho en castellà, o sigui que vull dir, no tinc que ser, és predio ajeno, és així, m'entén? I llavors, clar, no, en un principi no té que ser, perquè, esclar, tu aquí el que podies fer tranquil·lament, com és casa teva, posar a tapiar-li aquesta finestra.
6: Home, però jo no puc deixar un restaurant sense...
2: Tampoc m'agrada contestar així, però tampoc és el teu problema, hem de buscar una solució. El que no pot ser que tots els baus i tot el vapor d'aquest restaurant vagin al teu local. És que no ho entenc, és que inclús com sanitat ha permès que el local restaurant ventili sobre un local aliè completament al restaurant.
0: No té cap altra sortida.
6: No ventila, no. A veure, el que n'hi ha és una respiració, que és la respiració obligatòria de la rejilla de gas.
2: Correcte. Però que tampoc pot estar al teu local.
6: Té
2: que
6: ser... Ja ho sé, ja, però jo, clar, el que no
2: bueno, sé... Pues clar,
0: que... Diu, ja, per això truco. Sí.
1: I més les de gas. Que
2: clar, que no. O sigui, les de gas han d'anar a l'exterior. El que amb la finestra... Amb tot el respecte, jo parlaria amb el veí del costat i mira, jo sento, però tinc que tapar-te, ara. Si tampoc a tu et molesta que tingui aquesta finestra, vull dir, i que la privaticitat teva no es vegi afectada, suporta-la, però no tens per què suportar una finestra de la...
0: Posem que en Josep ara va i li diu al veí, que ja ho has fet, el del restaurant, escolta'm, això sí, ja estava així, però m'he informat, i això no és legal, exacte. Tu no pots tenir vistes a una, com ho has dit en castellà, això, eh? Aleshores, si li diu que sí, molt bé, però no ho penso tapiar...
2: Doncs aleshores, molt bé, perfecte. I tu, que hem parlat amb aquesta educació, i automàticament vaig a casa meva i pam, pam, pam, pam, i poso un pla dur i tapo la finestra.
0: Uau. Josep, com ho veus, això?
6: Home, és una mesura radical.
2: No radical, és la solució, perquè si tu vas a una petició i el veí del costat no et dona resposta i tu has anat amb tota l'educació del món, doncs aleshores tu no fas res mal fet. Tu tapies, no tapies, poses el pla dur corresponent.
0: A casa teva.
2: A casa teva.
6: Sí, jo més que res el dubte que tenia és que si era una cosa que al final s'hauria de portar al jutjat, millor no.
2: Bueno, però esclar, tornem a estar amb el de sempre, que vull dir que això, que sí, que els advocats també vivim dels jutjats, eh?, o dels plets que ens encarreguem.
0: I tot valent. Ja, clar. No, però jo ara m'ho estic imaginant com dues habitacions i que hi ha una finestra
2: clar,
0: que les connecta
2: no
0: tu a la teva habitació, no. A casa teva, poses un pla dur i ximpun, ja no?
2: No dic que posi una cortina perquè seria cursi, però que posi un pla dur, m'entens?
0: Com ho veus, això, Josep? Ho veus conflictiu, no?
6: Clar, jo no vull...
2: Mira, aquest restaurant, si li treus la finestra, li poden treure la llicència?
8: No.
2: Pues està, pues, lògicament. És...
0: Però parlant la gent s'entén. Perquè tu li has consultat a ell i et diu no, no, això ja estava així, i quin és el següent pas? És a dir, tu li has dit d'acord, però això no pot ser que respiris a través del
2: podria
0: meu...
2: Podria negar el de restaurant que pel transcurs del temps en què hi ha una caducitat i una acceptació tàcita per part del propietari del local colindant amb aquesta finestra, però si ell és un nou que entra, acaba de comprar aquest local i troba una finestra que es veu a casa seva, que inclús vull dir que t'està mirant quan tu t'estàs dutxant per dir alguna cosa graciosa, no tinc jo per què suportar que tu em veis a mi cada dia quan em dutxo.
0: Josep, jo veig que ets de la meva corda dels lliristes, intenta parlar-hi i si no, planteja't això del pla dur, és a dir, no, no tapis pel mig, sinó que a casa teva tu poses el que vulguis.
2: Clar,
0: la teva paret, sí, poses el quadre que vulguis.
2: Clar, un quadre.
8: M'has dit que soc de la rama dels lliristes?
0: Sí, una mica com jo, no? Sí, no, perquè no, creus una mica no, en la bondat, no?
8: Jo soc de la rama de Calafoc, el que passa és que això és una... M'entens? O sigui, no s'ha de pensar molt bé les coses.
0: No pretenia ofendre't, no. Ens al contrari. Per mi era una floreta dir-te
8: no,
0: llirista.
8: No estic ofent.
0: Que confiaves en la bondat de les persones. Em sembla que era bonic. En tot cas, Josep...
8: El següent pas és dir-li, escolta, m'he trobat una altra ubicació pel teu comptador de gas i...
2: Clar, lògic. Ah, i el comptador de gas també el té dintre de casa teva?
8: Sí.
3: És que no, això no. és un perill.
0: A veure, Josep, dius que no ets de la meva corda, nano, i a les proves m'he remit, eh? També t'ho dic ara.
2: No pot ser, o sigui, no pot ser que el comptador de gas de teu el tinc jo que suportar a casa meva, no, no. Encara que jo hagi comprat amb aquesta servitud, és una servitud que no tinc per què suportar-la.
3: Això és per anar i buscar, i mira què passa, perquè és que no em casaríssim.
2: O almenys que demani que tingui el menú pagat tota la setmana al restaurant.
0: Podeu arribar a aquest tipus d'acord, també, no, Josep. Sé. Doncs ja ens diràs com segueix la cosa, val? Ja t'han donat els nostres experts el full de ruta. Una abraçada, bonic, fins ara.
8: Igual, molt bé.
0: Adéu. Anna, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: A veure, Anna, ui, molt seriosa l'Anna. Què t'està passant, Anna? En què et podem ajudar?
9: No, res. A veure, referent a aquesta nova normativa que ha sortit de seguretat dels ascensors, on les comunitats de veïns han d'adequar doncs, tot el sistema de seguretat dels ascensors, i per tant és una despesa considerable, doncs un dubte al respecte. Hi ha una comunitat de propietaris que tenen dos locals, uns tenen accés a l'escala, tot i que no en fan ús, i és claríssim que aquesta gent doncs, han de pagar la part que els hi toqui d'aquesta reparació, però hi ha un parell de locals que no tenen accés a l'escala directament. Uh-huh. Llavors, hi ha un conflicte entre els veïns, perquè el president justament diu que és una, que aquesta reparació, com que ve determinada pel Departament d'Indústria, és una millora de l'edifici, una seguretat de l'edifici, i aquests dos locals que no tenen accés a l'escala han de pagar en funció del seu coeficient, i els dos locals diuen que no, que és una mesura de seguretat només de l'ascensor i que, per tant, ells no han de pagar aquesta reparació. Llavors, la pregunta és aquesta. No és una reparació normal de cada mes?
2: No, si la coneixo, no, la coneixem, aquesta ordenança que va sortir el juliol de l'any del 2024.
0: És una nova llei que...
2: Sí, i té raó el president, eh? Llevat de que siguin estatutàriament, i els estatuts vol dir que està inscrit al registre de la propietat, que aquestes locals estan exonerats de contribuir amb el manteniment, reparació i contribució i ampliació, o sigui que ho posi que tot claríssim, que queden exonerats de contribuir amb les despeses de l'ascensor, malauradament tenen que pagar, i tenen que pagar pel coeficient. Perquè la llei catalana, que a vegades no és tan justa com sembla, diu, encara que no puguis tenir l'ús i gaudi d'aquest element, vens obligat a pagar.
0: Sí. A menys que posi el contrari. Per tant, per defecte seria sí, han de pagar, a menys que estigués molt explicitat que
2: però
0: no.
2: Però claríssimament, manteniento, conservació... Tinc que dir en castellà. Manteniment, conservació i reparació de l'ascensor, aleshores sí que ve exonerat. Però si no, el local ve obligat a pagar.
0: Anna, crec que més clar... Aigua, ara has flipat, eh?
9: Sí, sí. Has vist? Ara he flipat, sí.
2: Que és propietari, propietari del local?
9: No, la meva mare és propietària d'un pis, però no, és perquè és que a més s'ha consultat doncs, a diferent gent propera per la zona i tothom diu que estan exonerats de pagament. I el president, ben seriós, dient-nos que jo m'he tret la llei i han de pagar. Ostres, clar, no, per llei han de pagar, però...
0: Pobre president, aquí fotent els deures i tothom posant-lo en dubte.
9: Clar, en funció dels estatuts, el que passa és que, clar, si els estatuts ho deixen, els estatuts de la pròpia comunitat, en el seu moment, deixen clar que se'ls exoneren d'aquestes despeses, doncs, en teoria, manen els estatuts.
0: Per tant, següent passa, Anna... anar a demanar els estatuts. Com podem consultar els estatuts?
10: Demanant-los en el registre de la propietat, demanant una certificació literal dels estatuts.
0: És gratuït?
10: No. Tarden 2-3 dies, solen anar bastant ràpid, perquè la gran majoria ja els tenim digitalitzats.
0: Sí.
10: Inclús els que són més antics ja estan digitalitzats, i els nous ja, per descomptat. Tarden 2-3 dies, depèn del volum, però no són gratuïts, però el registre és públic, tu pots anar al registre...
0: Són gratuïts, eh?
1: No, no.
0: Ah, no, és que no t'estic entenent. I quan, quin preu té?
1: Mira, jo els últims que he demanat, uns 25 euros.
0: 25 euros, assumible. Assumible.
1: Són els últims que he demanat.
0: 25 euros, per tant, Anna,
1: molt intranquil.
0: Demaneu els estatuts, 25 euros aproximadament, i en funció del que posi els estatuts, si no posa res, han de pagar. Si posa explícitament, els queden exonerats del manteniment,
2: conservació
0: i reparació, aleshores no paguen, d'acord?
9: I si els estatuts registrats diuen una cosa i els de paper que es van fer al cap d'un temps en diuen una altra?
0: No pot ser. Valen els últims, no?
2: No, podria ser una cosa el que diu la senyora, que els estatuts diguin una cosa,
9: sí,
2: val?
9: Sí.
2: Però que diguéssim, per l'ús continuat, la comunitat hagi acordat en un moment determinat que les botigues no paguen. D'acord? Llavors hi ha el principi general del dret que ningú pot anar contra els seus propis actes. Però sí que és cert que hi ha moltes sentències que diuen jo fins ara li he perdonat a vostè que no contribueixi amb l'ascensor. Per què? Perquè és conscient que vostè no el fa servir. Però ara, com ha sortit d'aquesta nova disposició, ve obligat a vostè a pagar l'ascensor.
0: Per tant, seria de regal, no us hem fet
2: exacte
0: pagar, però tornem a la llei.
2: Abans, hi havia les sentències que deia que quan havia un ús continuat d'una exoneració, era el principi general del dret que tu no podies anar contra aquesta persona o contra els teus propis drets. Però ara hi ha sentències que diuen no. Jo durant un temps determinat t'he condonat, però ara no tinc per què condonar. La meva vida econòmica ha canviat, jo ara tinc uns altres problemes econòmics, o no, vull dir, amb aquesta repressió tan elevada, vens obligat
0: millor
2: a
0: pagar. Repartir-ho. Anna, d'acord, crec que resol sí, més que resol. Una abraçada bonica, fins ara.
9: Gràcies.
0: Bon adéu, adéu. Ai, senyor, a veure, alerta perquè tenim en Pere Maria, que de seguida hi parlarem. Aprofiteu per fer les consultes al 93-201-7474, al 677-3877-19.
11: Mira, un dels problemes també que comentàvem al principi és amb els animalons, en aquest cas doncs parlàvem de rates, també doncs a vegades hem esmentat paneroles, però la Issa ens escriu per parlar de coloms. Té un veí que alimenta els coloms. Va començar tirant pa mullat tots els matins al pàrquing que tenim a casa i ara ho fa a la seva terrassa. I ha pujat de nivell i posa una safata gegant amb el pinso on apareixen els ocells. I diu, en resum, tinc la terrassa plena de coloms a primera hora del matí, que ja saben que el veí posarà el menjar...
3: L'antivirus allà té.
11: I fins i tot...
0: L'altre.
11: I fins i tot el tendal de la roba que va de sortir de la rentadora, ja hi són tots els coloms allà agafats a les pinces. Pregunta la Issa. Això és legal? I dos, què puc fer?
0: Doncs li responem després de la publicitat a la Issa.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minutets de 3 quarts de 2 del migdia, avui especial La solució. Doncs això, aportant solucions als problemes veïnals, com sempre quedem curts, com sempre respostes pendents. Anem a la Isa, que l'havíem deixat votant abans d'anar a la publicitat. Què ens preguntava la Isa, Fran, per si hi ha algú que s'hagi apuntat ara mateix a La solució?
11: Doncs mira, la Isa té un veí que va començar alimentant els coloms, deixant-los pa mullat al pàrquing, i ara ha fet un upgrade i els hi posa doncs menjar a la terrassa, és el veí del costat de la terrassa, i a primera hora del matí els coloms ja esperen que vingui el veia donar-los i menjar. Preguntava si era legal i si es podia sancionar i què podia fer la Issa en aquest cas.
0: Què li diem respecte als coloms? Va.
1: Home, jo... Ah.
2: No. Jo li diré que si donen menjar al carrer, avui està prohibit. Et poden posar una multa. Afortunadament, això ja està prohibit per l'Ajuntament de Barcelona. Uh-huh. Dins de casa teva no hi ha la prohibició perquè estàs dins de casa teva. Però l'activitat que tu estàs fent no pot ser ni molesta, ni insalubre, ni nociva, ni peligrosa, ni il·lícita. Són
0: ja
2: aquestes
0: està.
2: Cinc coses. Com és molesta, tu pots exigir aquesta persona que deixi de donar el menjar als coloms. Què farà? No et farà cas. Val, això jo vaig dir-ho en un mitjà de comunicació. Cada vegada que vingui un colom, un petardo.
0: Apa!
2: Bueno, ja, petardo,
3: sí, però, no. Perdona, puja un petard veí, o fins i tot verí, per exemple,
2: no,
3: ara està prohibit.
2: No. Verí està prohibit.
0: Pobres
2: verí,
0: animals.
3: No, ho dic perquè, per exemple, sí, a les cases, si el gos passa del veí cada dia
2: sí,
3: i es pixa
2: verí,
3: davant
2: verí
3: teu o fa caca, tu no pots posar un producte que pugui atemptar la salut de l'animal.
2: Hi ha una cosa que venen als grans magatzems, no diré quin nom, que vull dir que ahuyenta els coloms.
0: Sí,
2: el que passa que diuen que bé, que també això ho vaig dir jo i em va enrenyar perquè va dir que això va contra la llibertat de tenir animals, però vull dir, el colom que et molesta, jo el puc posar aquest aparell.
0: Faré veure que no ho he sentit, això.
1: Jo porto una comunitat, però i no sé, aquí a Barcelona, és una zona de costa, on no només hi ha coloms, sinó que també hi ha gavines.
2: Clar, sí.
1: I en aquell moment, o sigui, és una comunitat que realment està generant molts problemes. un veí molt intel·ligent i al que li tinc molt carinyo, va comprar una pistoleta de balins i quan veia un color, pum,
0: no.
2: Això no.
0: Feu una cosa, de moment, digueu-li, Isa, digue-li a la teva veïna que com que és insalubre, la cosa no es pot fer.
2: Insalubre i molesta.
3: Però compta amb atemptar a qualsevol animal, perquè no sé si us recordeu que fa uns anys hi havia aquell producte així com groc fluorescent que es posava a les cantonades de les cases. Això no es pot fer.
0: Però no es pot fer, perdoneu, i no s'ha de fer perquè la culpa no la tenen els animals.
2: Per això ho dic,
3: que la solució aquesta compta.
2: Pots posar un antiaus, vull dir, hi ha moltes comunitats de propietaris que dalt a la cornisa de la finca, vull dir, posen l'antiaus perquè les coloms no s'hi posin.
0: Perdona,
2: a sobre.
0: Jo tinc uns CDs posats allà estratègicament i han deixat de venir els ocells.
1: I ara s'ha posat de moda una espècie de que són com uns mussols.
2: Que mou el cap.
1: Algunes comunitats sí que han decidit, perquè, o sigui, i ara aquí a Barcelona passa, però en les zones de fora també, posar aquella reixeta que és molt mínima, que pràcticament no queda lleig a la façana i amb allò queda bastant dissuasori. Això en algunes comunitats ho han decidit i
0: funciona.
1: I aquí ha hagut d'accedir al final.
0: Resposta per la Isa. Ja la tenim resposta. Va, que tenim moltes trucades a la Rosa Maria al telèfon. Rosa Maria, bon dia.
12: Hola, bona tarda, què tal?
0: Tens una consulta molt concreta. Quina és?
12: Que si és permès que aquests mecànics de motos que l'altre dia treuen les motos de fora i omplen tota la cera de motos, que la nit les tornen a ficar cap a dintre i molesten. Jo tinc dos mecànics, un davant de l'altre, i tenen tots dos les ceres plenes de motos.
0: És legal, això? Aquesta és la pregunta de la Rosa Maria. A veure, qui li respon?
2: No és legal, no, perquè estan ocupant la vorera i no poden fer-ho. I a part que no poden fer-ho, segur que deixen oli a la cera. A la
0: deixen oli a terra, Rosa Maria?
12: Pot fer
2: algun... Sí, però estan ocupant la vorera. Vull dir, si tu tens un restaurant i treus una taula i una cadira, pagues l'impost. Si tu tens una floristeria i treus les plantes fora, pagues. O sigui, tot el que sigui ocupar una vorera, tens que tenir la llicència oportuna a l'Ajuntament.
0: Per tant, ja saps, la resposta és no és legal, Rosa Maria. T'ha quedat clar, oi?
12: Per tant, no deuen pagar res.
2: Bueno, aviam...
0: O potser paguen la multa.
2: Potser paguen la llicència per ocupació de cera, però no ho sé, tindria que tenir un rètol a la porta del seu local, al seu taller, on doni l'autorització d'ocupar de la cera.
1: Qualsevol restaurant... I quins metres poden ocupar, perquè això és el mateix que les taules de les cafeteries, que poden tenir quatre taules i a vegades en tenen, ara que anem de cara al bon temps, en posaran vuit i n'estan pagant per la meitat.
0: I això ho hauria de posar a la façana. Si no ho posa, Rosa Maria, il·legal.
2: Ocupació de vorera.
0: D'acord?
12: Molt bé. Vinga,
0: gràcies, bonica. Fins ara.
3: No, una cosa que potser a mi no em queda clara és el tema pàrquings, perquè crec que és més difícil gestionar una comunitat de pàrquing que no de veïns en general. Primer de tot, pels trasters, que em consta que hi ha molt merder, i després, la meva pregunta, cal tenir en els pàrquings comunitaris una petita paperera ara, de la brossa, perquè allò a mi em consta que genera molts problemes i que hi ha més d'un veí que tira ja directament casa seva en aquella petita paperera del garatge.
0: La gent està marrana, per favor.
3: Molt marrana. Ho vaig dir fa un temps.
0: Sí.
3: La minya mal... quan vivia en aquests pisos de comunitaris, que ara ja no, perquè està a casa de Shakira, tirava tots els globos que demanava, totes les pitges, en la paperera comunitària. Això és normal?
0: Espero que no sigui habitual.
3: Vull dir, cal tenir una paperera en un parc.
0: També hi ha gent que baixa la brossa, que jo, al carrer on visc, baixa la brossa, tenim els contenidors a davant de casa i la foten a la paperera.
1: A la paperera,
0: que
1: això.
0: Dius,
1: això
3: per no caminar. El concepte paperera no l'entenc, per molta gent.
1: Això ho fa molta gent i això ho veu.
3: És molt greu.
1: Això ho veu, sí, però...
3: Per què hem de tenir una paperera al pàrquing?
0: És obligatòria aquesta paperera al pàrquing o està prohibida?
2: No, és obligatòria, no està, però quan...
3: Per què hi és?
2: No, perquè com la gent tira la brossa, allò és el que s'acorda, però només posar dos o tres papereres, diguéssim, dintre del pàrquing, perquè recollir tota la porqueria en un centre, en un lloc determinat. Obligació no hi és, es fa al revés. Es posa, com, per què es posa una paperera en un jardí? Perquè, vull dir, la gent no tira aquella paperera.
0: Nosaltres no en tenim. I així la gent no deixa brossa.
2: Jo el que no entenc, vull dir, te'n vas al Japó, ara estic canviant, i vols, tens un paper a la mà, i tens que arribar des de que t'has comprat aquell caramelo fins a l'hotel...
0: Al Japó, i tant.
2: Per
0: no
2: deixar,
0: hi ha papereres.
2: Perquè no hi ha ni una sola paperera no i no veus ni un sol paper a terra.
0: No hi ha paper, és un tema cultural.
2: És totalment, i aquí això no ho aconseguim.
0: Mireu, ens queden 6 minutets per posar punt i final a la solució d'avui. Ara no sé si l'he acomiadat, de Rosa Maria, ha quedat clar, oi? Ha marxat, eh? Val, ella ja ho ha entès. Última trucada o penúltima trucada? Josep Maria, bon dia. Josep Maria? Hola, Josep Maria.
13: No, Pere Maria sóc jo.
0: Ah, Pere Maria, disculpa'm.
13: Sí.
0: Pere Maria, però tu tens una solució a les olors del pati de la teva família?
14: Jo soc Pere Maria Sant Roà i Fortuny, jutge de pau, 42 anys, i aquest tema, com que l'he tocat tot el rato, l'he sentit, és el tema quotidià de cada dia entre veïns. Quotidià. Entre veïns. I per ser una cosa, que sempre ho he dit, que amb bona voluntat i per disposició se podrien solventar moltes coses, menys una, que és la mort. Aquesta no es pot solventar. Però, a més, però les persones humanes, el cervell de la persona humana és tan diversitat d'opinions que sempre va a la contra del que hauria d'anar.
0: Pere Maria, farem una cosa, m'apunto el teu telèfon, jutge de pau, a veure si fem alguna cosa a basta per jutge de pau, perquè ens queden 4 minutets i m'agradaria aprofundir en el tema, però no tinc malauradament el temps. T'agraeixo moltíssim, però, la teva trucada i la teva aportació. Pere Maria, ens guardem el telèfon, bonic, una abraçada.
14: És que ho toco, amb els anys que porto ho toco cada dia.
0: Ja t'imagino, ja m'ho imagino. Sí. Una abraçada, bonic, fins ara. I ara sí, anem amb el Josep Maria. Josep Maria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A veure, Josep Maria, tu tens una solució, també. Avui ens aportes una solució. T'aviso, ens queden 3 minutets, per tant, et demanaré que siguis breu. Tu has aconseguit, segons el que m'han passat, acabar amb les males olors al pis dels teus pares.
15: Sí, perquè al final tots els conductes de ventilació normalment solen estar connectats i llavors les olors, a través de l'escorrent d'aire, pues, sí, poden circular d'un pis cap a l'altre.
0: Sí, allò que dèiem, no? El típic tabac, la sardinada... I què has fet per evitar-ho?
15: Sí, sí. Pues hi ha unes, com unes vàlvules antirretors, que són unes clapetes, ¿vale?, que el que eviten que l'aire pugui retornar cap al teu pis. ¿Vale? Llavors, instal·les en el conducte d'aire, el que és l'entrada, instal·les una vàlvula d'aquestes, una clapeta, i l'únic que sí que has de fer és després forçar la sortida de l'aire, perquè si no tu et quedes sense ventilació.
0: I això no podem comprar, perquè en Josep Maria va fent que sí.
2: No, sí, és una vàlvula, com ell ha dit, antirretorn. I com, llavors, vull dir, si el tub és molt llarg, el que tens que posar una ventilació forçada, perquè, vull dir, vagi cap a l'exterior. Però és una vàlvula antirretorn.
15: I això és un...
2: Això ho tenen quasi totes les campanes extractores, tenen aquesta vàlvula. Sí.
0: I això, Josep Maria del telèfon, on ho has comprat, això? On ho podem comprar, perquè la gent que ens estigui escoltant?
15: Això, qualsevol ferreteria.
0: Ah, amic, doncs mira, un aplaudiment per en Josep Maria, qualsevol que ens ha portat
15: ferreteria.
0: Una solució molt clara.
4: Bravo.
0: Crec que portem una miqueta de delay, Josep Maria.
15: Has de veure el diàmetre.
0: Ah, amic, apunteu el diàmetre, perquè si no fotreu la vàlvula i caurà baix i tindreu el merder per treure la vàlvula d'allà de la tuberia on heu posat. Josep Maria, gràcies infinites per haver-nos trucat amb una solució molt clara. Una abraçada, bonic.
15: Molt bé,
0: adéu. Fins ara, adéu, adéu. Va, i últimes consultes al 677-38-77-19.
11: A veure, sobretot pel que fa al soroll dels veïns, ja vam explicar fa un mes què passava amb la música, no?, a les 8 del vespre, era l'horari aproximat, convingut. Però què fem amb el soroll dels aires acondicionats, pregunta el Sergi,
2: mateix,
11: què hem de fer?
2: El mateix.
11: Regeix el mateix
2: igual,
11: problema.
2: No pot tenir la molèstia, sigui el soroll que sigui, no pots molestar terceres persones, inclús que sigui la televisió, que sigui el piano, que sigui la senyora o el senyor que amb els tacons molesta el pis de la sota, no pots molestar terceres persones. Ara, el que passa que la gent moltes vegades se l'agafa amb paper de fumar. I això és trist, perquè vull dir, a la mínima es queixen. Vull dir, hem de tenir una miqueta, diguéssim, de tranquil·litat. El nen que amb la pilota va votant, saps que arriba un moment que aquesta pilota deixarà de votar, doncs no fa falta que puguis a queixar-te.
0: Una pregunta molt concisa. Tenim minut i mig, ens ha trucat la Pepa, no la podem entrar, però la consulta. Viu en una casa, Castelldefels, el separa de la casa del costat un mur, està llogada i tenen els arbres molt alts i li treuen ombra. Hi ha alguna cosa, li fan massa ombra, hi ha alguna cosa a fer aquí?
10: Parla amb ella i que podi els arbres.
0: Sí, és que
10: al final, sí. I una miqueta, el que es deia abans, o sigui, parlant amb la gent, solen resoldre la solució, o sigui, es troba la solució buscant que podi una miqueta més als arbres, perquè sí.
0: I si no li crides els coloms a l'altre i que li agafin a l'arbre, ja veuràs tu.
2: El que passa que l'arbre té que tenir una distància de l'edificació.
0: Mare de Déu, hem de fer una tercera edició. Hem de fer una tercera edició de Problemes Veïnals. Avui n'hem parlat amb la Judit Izquierdo Cazorla, administradora de finques, i amb en Josep Maria Aguilar, advocat i expert immobiliari. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat una vegada més. Repetirem, Abans de final de temporada hem de fer, perquè clar, estiu, piscines, barbacoes, bueno, terres mullats...
2: Barbenes...
0: Bueno, hem de fer un especial, mira, la farem a prop de la verbena.
2: Val.
0: Núria Casas, gràcies, estimada, ens veiem dijous. I Fran Domènech, qui s'emporta el lot de mels alemany d'avui?
11: No, és mira l'Antònia, que té una veïna que posa la rentadora a la matinada. Hòstia. Viu paret en paret i diu que...
3: Per pagar menys. Sí.
0: Avui us poso deure. Si no heu vist la gran cita del 3CAT, feu, perquè demà no és que parlem de la gran cita, sinó que parlarem de com carai s'organitza un programa de cites a la tele, aquí, a La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial nord-americà ha tombat la taxa universal del 10% perquè considera que no té autoritat per imposar aquests aranzels. Recordem que Trump els va anunciar després que el Suprem ja declarés il·legals els aranzels recíprocs. El president dels Estats Units ha rebutjat dos cops el pilar de la seva política comercial. Washington recorrerà segurament la decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. La decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés a Europa amb noves taxes. El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu a que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat ara fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix.
1: El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que tinguin l'avió a punt que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda.
2: Entra en vigor la treva a Ucraïna decretada per Vladimir Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. De fet, aquesta matinada, l'alcalde de Moscou ja ha anunciat que Ucraïna havia llançat contra la capital russa una vintena de drons. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Nou entrebanc en les obres a l'R3, que pot modificar el calendari previst per finalitzar les actuacions.
2: Fonts ferroviàries han avançat a Catalunya Ràdio que la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase de les feines previstes per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància de reprendre el servei amb normalitat en aquest tram.
3: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
2: Recordem que aquest divendres és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de dissabte ja s'haurà de comprar el bitllet.
1: Esports, ambient ben crispat. El Real Madrid a les portes del clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, és baixa segura de cara al clàssic. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
2: El Barça, Stechne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que ara està de baixa.
0: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, et portem la solució.
6: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
5: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
7: 12.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
9: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
10: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
9: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.

0: Que s'apagui el món, això és el que desitgen moltes dones quan tenen un atac de migranya. I dic dones perquè aquesta és una malaltia que les afecta més. Concretament, 3 dones per cada home la pateixen. És una malaltia que els altres no detecten i genera sofriment, aïllament i pèrdua de productivitat. L'Organització Mundial de la Salut la classifica com la 6ª malaltia amb més discapacitat de la humanitat. A Catalunya afecta, atenció, a unes 900.000 persones i el seu cost és milionari. Per què, doncs, es tarda de mitjana 6 anys en diagnosticar-la? Si fos una malaltia que afectés més els homes, ja n'hauríem trobat la solució?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. I don't know if you'll call me again. Chasing rabbits don't usually end well.

0: Comencem les dones i els dies d'avui amb aquesta cançó d'Olivia Dean. Avui parlem de migranya amb professionals i amb dones que la pateixen. Si tu ets una d'elles i ens vols explicar el teu testimoni durant aquest programa, doncs podreu parlar amb nosaltres. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Tanqueu els ulls, si voleu, si teniu un atac de migranya, però no les orelles. Ens hem fet una colla de preguntes i en parlarem amb dues professionals, dues dones que en saben molt. Per una banda, la doctora Patricia Pozo Rosic. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: És cap de Neurologia de l'Hospital de Vall d'Hebron, experta en migranya i directora del Migraine Adaptative Brain Center. I també ens acompanya la Jennifer Mitjans, que també treballa a la Vall d'Hebron, però res a veure, perquè, de fet, tu vens com a testimoni, perquè ets una persona que pateixes mal de caps des dels 8 anys i migranya des dels 18.
2: Exacte.
0: Com estàs?
2: Bona nit, molt bé, avui.
0: T'hem de preguntar, això t'anava a dir, avui
2: molt bé.
0: Molt bé. Ho dèiem al principi, aquesta malaltia, que després parlarem amb la doctora, perquè a mi em va sorprendre molt que fos malaltia i que no fos una afecció o una altra terminologia, sinó que és malaltia, genera sofriment, aïllament, pèrdua de productivitat, però m'agradaria que m'expliquessis en paraules senzilles què et passa a tu quan tens un atac de migranya.
2: Bé, quan jo tinc un atac de migranya, el que haig de fer és tancar-me a l'habitació, tot a fosques, em poso gel als ulls, al cap, i passa les hores.
0: Silenci absolut necessites?
2: Silenci absolut, cap estímul, perquè, per exemple, un olor d'un perfum fort també...
0: T'ho pot desencadenar?
2: Bueno, no que desencadeni, sinó que el fa més fort l'atac.
0: També ganes de vomitar, veure-hi borrós...
2: Jo tinc nàusees, però la veritat és que jo personalment vomitar mai, però sí que hi ha gent que sí que arriba a vomitar, té aures, que és, bueno...
0: Veure llums, veure llums o perdre de visió en parts del cos. A veure, que la doctora fa així amb el cap, si vols explicar una miqueta que és una àurea de migranya, perquè jo ho he dit així amb el saber popular, però...
1: Sí. Bueno, l'atac de migranya és un moment en el que el cervell es desconnecta. I es desconnecta amb un fenomen que en diem aura, que si el traduïm a la fisiopatologia que en diem als metges, que és el que està passant en aquell moment en el cervell, és una depressió, és un tancament de la còrtex cortical que es propaga en temps i en espai, format terratrèmol. Té un epicentre, a partir del qual ja comença a tancar una mica tota l'activitat que té el cervell. I normalment comença el que en diem nosaltres el còrtex occipital, que és la part del cervell que veu les coses. Llavors, la típica història, no? La típica cosa que t'expliquen les persones que en pateixen, et diuen que comença a desconfigurar, no? La imatge en un punt central, això es diu un escotoma, i aquest escotoma creix en format sempre diagonal cap a dalt, d'un costat o de l'altre, i va envaint, es va fent més gran, fins que desapareix. Això pot durar entre 15-20 minuts i una hora, normalment.
0: Jo recordo una companya d'aquí a la ràdio fa temps que va dir: no em veig el braç, o sigui, no em puc veure el braç. I això em va impressionar molt a mi. Jennifer, quan et van diagnosticar la migranya? Perquè això no és fàcil. I hem dit que hi ha una mitjana de 6 anys. En el teu cas, com va ser això?
2: En el meu cas va ser al voltant dels 20 anys, però jo porto patint, en aquell moment pensàvem que mals de caps, des dels 8 anys. Llavors a mi m'enxufaven el dalsi i prou, no? Però conforme jo anava creixent, els mals de caps anaven sent més forts. Potser aquí també jo crec que té que veure el tema hormonal. I ja va ser als 20 anys quan vaig aconseguir que la meva doctora de capçalera em derivés a un neuròleg.
0: Has dit una paraula una mica forta. Vaig aconseguir que la meva doctora em portés a un neuròleg.
2: Sí.
0: Per què? Perquè hi ha una reticència, perquè no acaben de diagnosticar-ho, perquè estan una mica perduts. Què passa?
2: Jo vull pensar que és perquè, potser no és la seva especialitat i van una mica perduts, perquè, a mi em van arribar a dir que m'anés a fer ioga. per baixar els mals de cap, saps?
0: Que et tranquil·litzessis.
2: Sí, molt ibuprofè, vaig arribar a fer una tolerància, intolerància a l'ibuprofè.
0: De tant prendre'l.
2: Sí, no em feia efecte res i bueno, així no van passant els anys.
0: I també perquè la diagnosi, com deies, va molt lligada, com que ets una dona, als nervis, a l'estat nerviós. Sí. Aquesta ansietat, o noia ves a ioga, que això crec que també, que és un prejudici cap a les dones, fa que s'enredereixi aquest diagnòstic. No sé si està d'acord la doctora.
1: Mira, ahir mateix vaig visitar a una dona de 75 anys, i venia perquè portava un any amb un mal de cap que va començar fent episodis i atacs per mi bastant clars, i després s'ha transformat en un estat migranyós amb un dolor diari. I ja no podia més, no? I llavors, quan va arribar a la consulta, jo vaig dir, 75, no són 20, eh? Vaig dir, bueno, però vostè segur que pateix mal de cap de tota la vida. Que no, i tal. I, bueno, ella no volia veure el problema, i la seva filla, a mi mai, no sé, tu creus que sí, que no? I després, res, dues preguntes més tard, bueno, sí, la veritat és que jo m'he pres una aspirina cada dia tota la meva vida per mal de cap. I clar, aquest és el problema. O sigui, que la gent creu, però el propi pacient no en sap, perquè, o la persona que en pateix, perquè ningú li diu, i no està prioritzada ni hi ha consciència de malaltia, potser com deies tu, i això fa que hi hagi un maneig del problema de com pots. I doncs, si em tinc que prendre una aspirina per funcionar tota la vida, doncs ho faré. Amb totes les conseqüències derivades que en té això. Jo crec que això és el primer problema. Anys, no?, de no diagnòstic. Potser també perquè no hi ha biomarcadors encara. Això...
0: Què vol dir biomarcadors?
1: Biomarcador vol dir que si, per exemple, nosaltres volem mesurar la glucosa al cos, podem agafar la glucosa a la sang i mirar si una persona, per exemple, és diabètica o no, o la hipertensió, que la pots mesurar quantitativament.
0: Sí, sí, sí, t'entenc, però no hi ha manera de mesurar la migranya.
1: Encara no. Jo crec que estem més a prop. Estem treballant en biomarcadors, de fet, al nostre grup de recerca, i bueno, això... Totes les persones que participen en els nostres estudis, doncs agraïts estem, perquè realment és important arribar a això, a quantificar i visibilitzar una mica la malaltia, perquè si no queda tot en que el que m'està explicant és un exagerat, no? Pren-te alguna cosa, estàs exagerant, tampoc serà per tant. Això són les típiques frases que ens senten.
2: Mm-hmm. Bueno, o sobretot la típica frase de estàs tot el dia prenent, en el meu cas, Enantyum. És que són com xutxers, no?
0: Sí, que també hi ha una mica de desbroncar el pacient, sí. Quan en realitat no li estem donant sortida al seu patiment i al seu problema. Mm. Perquè, clar, més enllà del que hem parlat de símptomes, d'aquesta simptomatologia, a tu et dona, per dir-ho ràpid i malament, mala vida.
2: Sí.
0: És a dir, tu treballes a servei de Rexics de Vall d'Hebron, sí. I m'imagino que hi ha moments que t'hi vols posar tu a la camilla. Sí. És a dir, com estàs, com vius el teu dia a dia? I quan t'agafa migranya, vas a treballar, per exemple?
2: Depèn. Hi ha atacs que són lleus, atacs que mig-mig, i atacs que són molt severs. Si els atacs són severs, sí que és impossible. Mm. Però jo he estat... períodes de temps que potser en un mes jo tenia 15-16 atacs de migranya al mes. Llavors, no pots faltar 16 dies a la feina.
1: Mm. I clar, això, al Vall d'Hebron, de fet, ho vam estudiar. Ho dic perquè el número et sobtarà molt. Vam estudiar el nombre de... personal de la casa, no?, de gent que treballava a l'hospital. És un hospital que té més de 9.000 empleats. Pues, quanta gent tenia migranya. Va sortir aquesta proporció que deies tu, que arriba al 15-12% a la dona, és el 18%, a l'home el 8% en l'edat adulta, llavors fa una mitjana d'un 12-14%. I d'aquests, la majoria no en tenien la migranya més forta, però n'hi havia un percentatge que tenien el que anomenem nosaltres migranya crònica, que és aquesta que té 15-20 dies de migranya al mes, i vam fer un càlcul farmacoeconòmic del que això costa a l'empleador, no?, a l'hospital, per pagar totes les baixes, el consum tant de cost directe i indirecte de malaltia, i això es sumava pràcticament 500.000 d'euros al mes. Al mes. Això què vol dir? Que invertim migranya. O sigui, si ja per empatia, per solidaritat, no sé, per qualsevol altre motiu, no et motiva, és que es pot arribar a estalviar. Inclús gastant de diners en els fàrmacs.
0: Jo estic pensant en Vall d'Hebron, que m'imagino que és empàtica. És una empresa empàtica perquè és un hospital i, per tant, entén.
1: Sí.
0: I té un centre de recerca molt important a la Vall d'Hebron sobre aquest tema de les cefàlies.
1: Sí.
0: Però, clar, parlem amb una altra empresa que aquell treballador ha de plegar. M'imagino que trobeu gent que directament se'n va a l'atur per culpa de la seva migranya.
1: Bueno, això és un altre tema que a mi, en un programa com aquest, em voldria destacar-hi molt. Com ha explicat molt bé la Jessica, al principi el que passa és que tu comences a tenir la malaltia a la pubertat i a partir d'aquell moment fins a l'edat de l'adult jove estàs decidint les coses més importants de la teva vida. Què estudiaràs? Quina feina voldràs fer? Quina parella tindràs molts cops? No? I tot això està condicionat per passar amb dies que estàs 10, 7, 15 dies de la teva, del teu mes, això multiplicat per 12 mesos, tancat una mica a casa, sense socialitzar, és a dir, que ja la teva relació amb els amics és rara, i després pensant què cosa podré fer jo a la vida, o sigui, condiciona totalment el desenvolupament socioprofessional d'aquestes persones. I això és un 20% de les dones que en tenim, que han estat condicionades amb l'edat clau de la vida, perquè no es diagnostica aquesta edat i no es tracta adequadament a l'edat on comença.
0: Salut mental, també.
1: Salut mental,
0: perquè desànim, m'imagino, en alguns moments de pressió.
1: I tant.
0: Perquè va lligat, si no em trobo malament tot el dia. Jennifer, m'imagino que has tingut moments d'aquests.
1: Jessica, perdona.
2: Bueno, en el meu cas, moltes vegades és desesperació. De dir, bueno, és que és igual quantes vegades em prengui la medicació que no marxa el mal de cap. Arriba un moment que

0: per al món.
1: Sí, la veritat és que sí. Jo vaig passar de tenir, com ja he dit, unes 16 migranyes al mes aproximadament, a tenir-ne pues, ara 7, aprox, depèn del mes. Per mi això és...
0: Glòria. Glòria. Glòria.
1: Sí, encara que... Encara són dies, eh? Però sí, gràcies a punxar-me botox a certs punts del cap, doncs m'ha millorat molt.
0: El botox és una de les solucions, però ara parlarem de moltes altres i del que s'està investigant, eh? Que pel que sembla, potser d'aquí en un futur tenim biomarcadors i podem saber com funciona, si tenim un 3% de migranya o un 25%.

0: I si vosaltres també sou d'aquestes dones que patiu migranya i teniu ganes d'explicar-ho, teniu ganes de doncs, parlar del vostre testimoni i com ho viviu, 93201-7474, quan vulgueu, estem molt atentes a escoltar la vostra història. Com dèiem, la Jennifer va passar de 17 migranyes al mes, ara tenir-ne 7 o 8, ella se sent molt millor, però, i aquí també ho hem explicat una miqueta, però val la pena que ja que estem a les dones i els dies en parlem, la setmana que tens la menstruació encara ho passes pitjor perquè està relacionat, l'hormona es relaciona amb migranya.
1: Sí. Jo durant la setmana de la menstruació hi ha 3 dies segurs i seguits que tinc un atac brutal i ja és igual quantes vegades em prengui la medicació, és igual les hores que estic en repòs, és igual tot. Són 3 dies segurs.
0: Mm-hmm. Com ho viu la gent que està al teu voltant? Tu has de fer allò, un statement, podríem dir, tu t'acostes a la gent dient hola, em dic Jennifer i tinc migranya, ho dic perquè no em demanis segons què, no em parlis molt ràpid, no em facis que tingui mal de cap, o com va això?
1: La veritat és que al meu voltant és bastant comprensiu. Jo crec que ja fa molts anys que
0: la tinc. Treballes en un hospital, recordem.
1: A part de la gent de l'hospital, també família i amics. Ja saben la història, ja saben que hi ha dies que a última hora puc dir escolta'm, hem quedat, però no vindré perquè tinc un atac de migranya. I la veritat és que ho comprenen tots.
0: La societat, per això, en general, tu creus que més enllà del teu envoltant
1: no.
0: Ho entén? Té una mirada comprensiva? Perquè
1: no.
0: Jo em fa la sensació, i perdoneu, que ara faré una broma una mica bèstia, però aquelles bromes d'acudit de Maria, pren-te una aspirina i vinga, no? És a dir, aquesta idea de que el mal de cap és com una mena de diria de sac fosc on s'amaguen moltíssimes coses i en el fons és una excusa per no fer la vida, jo crec que s'ha venut molt això i això ha fet molt mal.
2: Sí, sí, sí, és un recurs, no?, que a vegades, doncs, com dius, estigmatitza, perquè això, i també la gent diu, ai, no em donis un mal de cap, o el mal de cap és un, sí, és un recurs inclús
0: popular, no?, la cultura, no?, popular.
2: Popular, sí. Que utilitzem una mica massa, perquè en el fons no ho fan, jo sempre dic, són les persones que més intenten treballar i demostrar que poden fer les coses, perquè tota la seva vida ha estat condicionada per no poder fer coses. Llavors, fàcil no és, això està clar. Jo crec que sí que et puc dir, per això, que jo porto 25 anys dedicada a aquesta malaltia i fa 25 anys era encara molt més difícil. Jo crec que tota aquesta feina que feu vosaltres de divulgació, d'explicar què és una migranya, d'intentar donar-li la importància com d'altres coses, no dic que sigui ni més o menys la més important, però la importància que té la comprensió. Després, jo crec que cal prioritzar-la una miqueta, perquè, com dic, si nosaltres cuidéssim a les nostres dones i adolescents, sobretot, que és quan comença la malaltia, d'una manera adequada, tota la societat aniria millor. O sigui, és que és, al final, invertir, com deies tu, en qualitat de vida i en evitar que la productivitat social estigui mermada per una malaltia que avui en dia, si s'agafa aviat i es tracta adequadament, perquè ja amb ella ja vam arribar una mica tard, doncs no tindria que haver arribat fins a tenir 16-20 dies al mes, i ara, clar, està contenta per estar amb 7, però és que això tens que començar a tractar quan
0: Si ho tractem abans, es frena abans?
2: Sí, clarament.
0: Doncs afanyeu-vos en el metge.

0: sí. Jo us diria.
1: I lluitar, jo sempre els dic dues frases als meus pacients. La primera és, fes-te un regal, fes-te un regal, i com t'has de fer el regal lluitant perquè et facin cas. Això per tu té que ser la teva cruzada. Vull dir, fins que no arribis a un metge on tu et sentis atès, ben atesa, amb un tractament que vegis que et funciona, no paris, perquè n'hi han. N'hi ha i és qüestió de trobar-ho.
0: Sigueu pesades. No us diuen sempre que sou unes pesades, doncs sigueu més.
1: Bueno, no, fes-te un regal. A mi m'agrada aquesta frase perquè al final és això.
0: Discoteca, sortir de festa, anar a dormir tard, alcohol... Tot això malament,
2: prohibit,
0: eh?
2: Sí. Bueno, prohibit no ho pots fer, però després però té després, conseqüències.
1: Exacte, ja sempre dic, no? Als meus pacients dic, bueno, si tu vols ho fas, però després no et queixis. Clar. Que et fa mal el cap.
0: Exacte. El sucre...
2: El sucre també.
0: Dolentíssim, no? Sí, em deies? Sí. O sigui...
2: A part, jo, a mi m'encanta el sucre.
0: Has fet sí. Cara de pirra.
2: Sí, a mi m'encanta, des de ben petita, a més. I, bueno, el dia que prens massa sucre, el dia següent, pues, pringues.
1: Però això saps què és? No del tot. T'explico. La migranya és una malaltia que el que fa el teu cervell és que, com hem dit, para. I la pregunta llavors és per què para, no? I el que pensem avui en dia, que és com un dèficit energètic del cervell, perquè són cervells que estan, tenen dos o tres grans característiques. La primera és que estan sempre en alerta. És un estat d'hipervigilància constant. Això vol dir que mai tanquen una mica, no, una mica les persianes o paren. Sí. Això què passa llavors? Si tu això no ho fas, arribes sempre a estar en aquest estat de microvigilància, inclús quan estan dormint no fan una son profunda, i això arriba un moment que ja no pots més. Per mantenir aquest estat d'hiperalerta i d'estar sempre atent, en positiu, perquè no és una crítica, necessites un consum d'energètic a la cèl·lula, la mitocòndria, que ara està molt de moda parlar de l'energia de la mitocòndria, constant. I sabem avui en dia que els dipòsits una mica energètics que tenen les cèl·lules a les persones de migranya són també potser una mica més petits. Això vol dir que hi cap menys petroli, no? Que no pots posar-hi tanta gasolina a la cèl·lula. I això arriba a un moment de desequilibri energètic. Aquest desequilibri energètic el comencen a notar perquè els atacs comencen fins a 48 hores abans de que comenci el primer símptoma que ells consideren que és el dolor. Doncs les hores abans tu ja estàs començant un atac de migranya. I què passa? Que comences a estar cansat. I el cansanci, nosaltres, l'ésser humà, el compensa de diferents maneres. La primera és sucre. No? La segona, començo a badallar. A vegades, no saps ben per què, però comença a estar cansat i després quan t'agafa l'atac dius, clar, per això estava menjant sucre i per això estava badallant. No? O sigui, aquí ja m'estava preparant.
0: D'alguna manera estava anticipant aquell dolor que el cervell ja sabia que vindria.
1: Que jo crec que és una conseqüència i és clar. Típic que les persones amb migranya més crònica tinguin sempre aquesta com ansietat per menjar sucre, però que jo crec que està molt lligat a aquesta mena com de cansanci crònic.
0: Jennifer, tu tens antecedents familiars de migranya, és a dir, és una cosa que ja havia sentit, també la genètica hi compta aquí, oi?
2: Sí però a la meva família la paraula migranya no s'havia sentit, eren mal de caps. De fet, el que jo sàpiga, l'única que s'està tractant com a tal, com a migranya, sóc jo. La resta, pues, fa el que jo feia quan encara no m'havien detectat.
0: Ibuprofè i a dormir.
2: O Electron o qualsevol medicament d'aquests i ja està. I passar-ho.
0: Jo crec que creieu que aquí hi ha la part d'aquesta resiliència al dolor de les dones, aquesta cosa de que ho aguantem tot, aguantem el dolor de la menstruació, i per tant ens sembla absolutament normal patir també migranyes o mals de caps continus. Creieu que hi ha aquí una part, podríem dir, social
2: segurament que sí.
0: O de falta d'autoestima per nosaltres mateixes, no ho sé.
1: Bueno, el que dic jo de reivindicar una mica, de lluitar per la teva salut i... El missatge, jo crec, que tenim que donar a la societat és que es pot viure sense mal de cap i, sobretot, que quan comenci la malaltia, a l'edat que sigui, consultin ràpidament perquè es pugui començar un tractament ràpidament. Això jo crec que és...
0: Bàsic.
1: És important a totes les malalties neurològiques. Vull dir, si pensem en un ictus, és que tens que tractar-ho ràpid. No? Comença una esclerosi múltiple, cal fer-ho ràpid. La migranya, cal fer-ho de la mateixa manera, sí.
0: No us espereu.

0: Parlant de migranya, les dones i els dies, veient que té molt biaix de gènere, que les dones ho pateixen molt més, 3 dones per cada home, així que no és broma la cosa. Tarden a més 6 anys en saber-ho, moltes vegades, en diagnosticar aquesta malaltia. Estem amb la doctora Patricia Pozo-Rossi, cap de Neurologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i la Jennifer Mitjans, que és un testimoni, també treballa al mateix hospital, però no penseu que tothom que treballa a l'hospital té migranya. Tu tens esperança en el futur de que la migranya et marxi o penses que hi hauràs de conviure sempre?
1: Jo la veritat és que penso que hauré de conviure sempre. Si troben una solució, seré la més feliç del món. Mm-hmm. Però la veritat és que poca esperança.
0: T'han dit per això que tindre criatures, és a dir, quedar-te embarassada pot ajudar a, com a mínim una temporada.
1: Sí, es diuen que durant l'embaràs, el segon trimestre, les migranyes baixen moltíssim. De fet, hi ha gent que no en té, i també he sentit testimonis que un cop que ja han tingut un fill, tampoc tenen tantes migranyes. Llavors, bueno...
0: A veure, mirem el futur. Si tens ganes de quedar-te embarassada, doncs ja ens vindràs a explicar què tal. Què et diuen les persones que t'atenen ara? És a dir, els metges, em refereixo, a part de punxar-te Botox, que és el que estàs fent, què més has de fer per portar una vida que eviti les migranyes?
1: Fer esport, tindre rutines molt clares. Si normalment vas a dormir a les 10:30, el dia que te'n vagis a dormir a les 3 del matí, tindrà conseqüències. Uh-huh. Despertar-te també més o menys a la mateixa hora, tenir una alimentació equilibrada, no? El que dèiem, tant sucre, tant... també... porta conseqüències, i una mica això, bastanta estabilitat, jo crec.
0: Per què les dones pateixen més migranyes que els homes?
2: Ja... M'ho preguntes a mi, sí, o a la Jennifer?
0: No, aquí em sembla que acaba
2: difícils
0: a la doctora.
2: Per mi,
0: sí, les preguntes difícils per vostè.
3: No,
0: sí.
3: Però bueno, a veure, realment no ho sabem. Jo crec que aquest segle, el segle XXI, dos dels reptes importants que tenim és una, desxifrar una miqueta el funcionament del nostre cervell. Realment les malalties neurològiques seran, no?, una mica les que es desenvoluparan més durant aquest segle. Abans hem treballat molt el càncer, hem treballat la cardiologia, les infeccions, ara toca una mica el cervell, i després l'impacte que tenen les hormones al cos en general, tant dels homes com de les dones. Jo no crec que coneixem del tot tota la influència que poden tenir.
0: Però tinc entès que la testosterona, per exemple, protegeix els homes de tenir migranyes?
3: Bueno, els homes... A veure, aquí, sí? Que si s'està... No sé si els homes escolten aquest tipus, sí, de programes, però ells,
0: sí,
3: també tenen,
0: sí,
3: migranya.
0: Sí, tenim molts oients, molts oients.
3: Ah, molt bé.
0: Homes,
3: doncs,
0: sí, sí.
3: També tenen migranya. O sigui que aquí, a vegades, en el món de la migranya tenim que fer un mito, però de l'home, perquè sempre... Bueno, és veritat, sí, que parlem molt,
0: home,
3: de les dones.
0: Home, estem de 3 contra 1, eh? Ens toca parlar de dones,
3: sí,
0: aquí,
3: sí, toca parlar
0: amb la migranya.
3: Però bueno, que també tenen... I, sí. O sigui, el que vull dir una mica és que és complexa. Sí que queda molt clar això que deia ella, que és... Una, la relació amb la pubertat en general. Alguna cosa passa a la pubertat i normalment són, no, les hormones que comencen. Després, la migranya relacionada amb la menstruació. Molt més forta, molt més difícil de tractar, molt més duradera. Això ja està claríssim dintre de tots els estudis que hem fet, que avui en dia utilitzem inclús diaris de cefàlia electrònics, wearables, i tot això ens ajuda a realment tipificar molt com fluctuen les dies de cefàlia, de migranya, al llarg del mes. Tercera, els canvis que es produeixen dintre de l'embaràs i la lactància, que sí que la majoria dels cops, segon, tercer trimestre, millora, que és quan hi ha menys fluctuacions dintre dels nivells d'estrogen, hi ha una estabilitat de la progesterona i després arriba la prolactina també. La lactància normalment també és bastant protectora. I arriba la menopausa, i en aquell moment, la menopausa, per això és que, bueno, qui m'estigui escoltant, és veritat que la majoria de cops es pot millorar si entres dintre d'aquest procés, que és un període de 5-10 anys, depenent de la persona, on es fa aquesta transició a arribar a la menopausa, és la perimenopausa fins que arribes a la menopausa. Llavors, si això, que és un moment d'empitjorament, ho controlem amb bons tractaments i amb coneixement, s'arriba a una menopausa, que això vol dir post, ja, no? Amb la malaltia més controlada.
0: Ella parlava del Botox, que el Botox ara el tenim tot assimilat a operacions estètiques. Aquí no ens imaginem tot això, és a dir, hi ha injeccions que van directes al cervell en punts concrets.
3: No, el cervell no, és subcutani.
0: El subcutani.
3: Ho dic perquè ningú es pensi que ens està escoltant. El Botox es va descobrir... utilitzem els neuròlegs Botox per problemes de múscul o alteracions com les distonies i de més des de fa més de 40 o pràcticament 50 anys. I al final dels anys 80, ho explico perquè és curiós, que la medicina s'han descobert moltes coses per serendípia, per casualitat, que a finals dels anys 80 una parella, o sigui, ell era oftalmòleg i ella dermatòloga, van començar a pensar que per què no utilitzar Botox per problemes locals com el blefaroespasme, que és la gent que parpadeja molt, i després com això va funcionar, per què no utilitzar-ho també amb fins estètics. Les dones, que en aquell moment probablement més inclús que els homes es punxaven per fins estètics, el blefaroespasme i tot això, tornaven a la consulta dient del dermatòleg...
0: Que els havia marxat el mal de cap.
3: Els havia marxat el mal de cap. I clar, quin va ser el primer estigma, no?, associat amb això? És clar, com ara te ves guapa, ¿verdad? Claro, ja no? Se t'ha anat el mal de cap, clar, és que és això.
0: Però a part del Botox, que no es punxa el cervell, sinó es punxa subcutani, és a dir, el cap, acupuntura, fisioteràpia, què ens pot anar bé, no?
3: Això segur, molt poc.
0: No hi creus gaire, tu?
3: No, jo no.
0: En què hi creus més,
3: a part del Botox? No, és tema de creure, això no és una religió. Això és ciència. Ciència vol dir... La ciència té una metodologia, que és el mètode científic, per comprovar si el que nosaltres estem fent és millor que placebo. Que placebo és tot el que nosaltres creiem, no?, que ens passaran les coses perquè ens tenen que passar. Ja recentment el Col·legi de Metges ja ha fet un comunicat que, per exemple, l'homeopatia no fa res. Això ja és públic. S'han fet moltíssims estudis amb acupuntura que no veuen que sigui millor que l'acupressió. Vull dir, jo no dic que en un moment donat això et baixi l'ansietat i et pugui complementar un tractament, però que aquests tractaments realment no han demostrat millora enfront a placebo. I això és, per mi, el que jo crec, si diríem, no? Uh-huh. Llavors, què coses crec jo? Primer, el coneixement. Tu tens que conèixer el que t'està passant i això no t'expliquen les coses a l'escola. O sigui, primera cosa que es tindria que fer, educació a l'escola perquè la gent conegués el seu cervell, el seu cos, però també el seu cervell i les malalties més freqüents que pot patir dintre de la seva vida. Això tindria que ser, educació bàsica. La segona cosa important és aprendre com m'he de cuidar, que les coses que demanem que facin són les coses que teníem que fer tots, o sigui que tampoc són coses tan rares, però que és veritat que a una edat de la vida, sobretot a l'adolescència i la joventut, doncs costa una miqueta més cuidar-se amb aquests horaris que deies tu, Jennifer, tan estrictes. I després és molt important fer un tractament preventiu, que en diem, que és, Botox seria un exemple, però n'hi ha d'altres, i un tractament adequat de l'atac. Per exemple, ell ha mencionat l'Actron, que és un exemple
0: és un medicament,
3: de medicament, com el Cafergot, que porten ergotamina, cafeïna, i són fàrmacs derivats als opiacis que no són gens recomanats pel control, el tramadol tampoc, a propòsit, Zaldiar, tot això. Per si us plau, que ningú, que intenteu no prendre aquestes drogues perquè realment poden empitjorar el mal de cap i tornar a fer-lo més freqüent i crònic.
0: Molt de compte amb el que aprenem, com deies, visitar el metge, parlar-ne i, sobretot, veure quines vies hi ha. Dèiem que es tarda en diagnosticar la migranya, que justament que és un dels problemes que us trobeu, i crec que amb això sí que té a veure que és una malaltia més associada a les dones. És així?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'estigma que té aquesta malaltia és molt gran. I, de fet, l'Associació Europea de Pacients amb Migranya ha fet un estudi aquest any al carrer, vull dir, a la població de tota Europa, i han vist que tan sols un no arriba al 20% de les dones enquestades, no?, una enquesta així al carrer, coneixien que tenien migranya. I això ja et diu que encara falta moltíssim, perquè si tu ja no saps ben bé que tens i com una mica pots o no demanar ajuda i demanar tractament, la veritat és que encara estem molt lluny del que jo crec que seria una situació ideal a tota Europa, no tan sols. I de fet, Espanya és dels països que va millor. Era un 30%.
0: I crec que la investigació també hi ha hagut molt biaix de gènere en aquest sentit. O sigui, ha faltat també mirar què passava quan es feien a vegades proves amb ratolins.
3: Exacte,
0: o...
3: sobretot amb els ratolins, això, que són els models animals que a vegades s'utilitzen per desenvolupament i coneixement de les malalties. També he de dir, en contra una mica no, de la dona, que estudiar el sexe femení és molt més complicat o complexa que l'altre. Llavors, això complica perquè és una variable més.
0: És més complex per les hormones.
3: Per les hormones, perquè canvien. Llavors, tens que cada cop que comences un experiment saber en quin moment hormonal, del mes hormonal, està, no? Quin moment del mes està aquell ratolí, aquella rata, aquell model, o inclús tindríem que fer-ho amb els éssers humans, però no ho fem.

0: Tenim al telèfon la Sandra Ferrer, que és psicòloga especialitzada en teràpia de reprocessament del dolor i cofundadora de Migràlia, que va patir migranya des dels 12 anys. Hi ha moltes maneres d'aproximar-se a la migranya. I ella, podríem dir, Sandra, bona nit, que tu vas crear la teva...
1: Correcte. Bueno, més que crear la meva, vaig tenir la sort d'endinsar-me en el tractament de la teràpia de reprocessament del dolor i va ser un canvi molt, molt gran de paradigma per mi, que fins ara doncs, havia estat tractada amb medicació, ja sigui preventiva, ja sigui de rescat, amb diferents dietes, quiropràctics, no? Una sèrie de procediments que no acabaven de donar-me resposta, no?, al que necessitava.
0: Escolta, quina era la teva experiència amb la migranya? Quants anys la vas patir? Explica'ns una mica la teva història.
1: Jo, realment, tota la meva vida, et podria dir que des dels 12 anys, jo havia tingut migranyes i amb l'edat adulta la cosa va anar pitjor. Jo suposo que també vaig desenvolupar molta por, no?, a patir aquests episodis. Hi havia com una sensació, no?, d'anticipar constantment un nou episodi, sobretot quan tenia esdeveniments importants, ja siguin de feina o inclús d'oci, no? I això també va fer que jo entrés en un loop, no?, d'anticipació, de més por, d'intentar protegir-me més, i tot això al final era el que acabava activant o posant-li gasolina, no?, en aquesta migranya que patia.
0: Sí, una mica el que ens explicava aquesta nit la doctora, però jo tinc entès que tu, després de medicació, etc., vas voler fer o provar un programa alternatiu a la farmacologia. I és el que t'ha donat peu a fundar Migràlia. Ara treballes en aquesta teràpia. Parlaves de reprocessament del dolor. Explica'ns què és això.
1: Correcte. Reprocessament del dolor és una teràpia que aquesta teràpia va ser establerta als Estats Units, la va portar Alan Gordon, i aquí a Espanya l'està portant Encarna Espunya, la desenvolupadora d'aquesta teràpia. I és una teràpia que bàsicament, i jo vull posar sobre la taula la base, no?, de tot això, i el que explica és que dany i dolor són dues coses diferents, i moltes vegades el que acostumem a fer és entendre que com ens fa mal al cap, entenem que aquella zona està malmesa, quan en la majoria dels nostres casos i dels pacients que atenem a Migràlia, després de fer-se moltes proves, després de tota la fatiga i la frustració de no trobar res, veiem que no hi ha teixits malmesos. Per tant, el que evitem és sobretractar teixits que estan sans, no? I d'aquesta manera, nosaltres acostumem a explicar la teràpia de reprocessament del dolor a través d'una metàfora que és molt visual. És com si, de sobte, tu tinguessis una alarma hipersensibilitzada que constantment estigués sonant d'una manera estrident i fent-te saber que hi ha foc a casa teva, no? Aleshores, tu truques als bombers, els bombers acudeixen a casa teva i veuen que no hi ha foc. I vinga a buscar, i vinga a buscar, i vinga a buscar, no hi ha foc. Per tant, més que buscar aquell foc que no hi és, el que fem és recablejar aquesta alarma que està sonant.
0: I això, perdona, Sandra, com es fa? Vull dir, amb meditació, com és? Perquè, clar, és molt difícil. Vull dir, quan estàs preveient que tindràs mal de cap, com, quin és el símptoma o com funcioneu?
1: Mira, el primer pilar que utilitzem a Migràlia, basat en la teràpia de reposament del dolor, primer de tot és actualitzar la persona en aquest nou enfoc en neurociència del dolor, perquè, clar, això és un canvi de paradigma brutal. Tu fins ara el que feies era... Nosaltres hem tingut pacients inclús que se sentien alleugerits quan els hi... És com si tinguessin la necessitat de que un metge o algú els hi digués: estàs malalt, realment tens una cosa, no? Quan realment no apareixia res. Per tant, la primera cosa és actualitzar aquest model intern que hem anat absorbint de tot allò que hem anat aprenent a través de la comunitat mèdica, no? O d'experiències prèvies o de persones de confiança, no? És entendre que el teu cos està sa, que és enfortir a la persona, oferir-li la sensació de empoderament, no? De dir: tu estàs sa biològicament, no? Això per una banda. Per l'altra, hem parlat d'una emoció nuclear que és la por, que és el combustible de la migranya. S'ha de treballar molt, molt a nivell emocional dintre d'aquesta teràpia, amb teràpia de consciència i expressió emocional, perquè moltes vegades darrere d'aquest dolor hi ha doncs, aquesta por, aquesta anticipació. També veiem a persones amb trets de personalitat que tenen molt a veure amb l'autoexigència, el perfeccionisme, persones molt rumiatives, no? Persones inclús molt intel·ligents que tenen un gran aparell psíquic, però moltes vegades no el saben conduir, no? Per tant, també es treballa a nivell emocional i també es treballa a través de meditacions i anant una miqueta enrere, estirant del fil, perquè moltes vegades les persones generem associacions i és complexa quan tu has tingut un model intern durant tants anys basat en un paradigma diferent que de sobte puguis entendre que és la teva ment la que pot estar generant aquell dolor i no és el teixit on tu experimentes aquell dolor. És a dir, separar dany i dolor i que la persona pugui començar a empoderar-se, a
0: Sandra,
1: desaprendre aquests circuits.
0: Doncs escolta, és una altra aproximació a la migranya. Si algú la vol tastar, la vol provar. Sandra Ferrer, moltíssimes gràcies i fins aviat. Merci.
1: Gràcies
0: Bona
1: a
0: nit.
1: Vosaltres.
0: Merci.
1: Bona nit. I've been

0: Després de temps de patiment, m'imagino que és habitual buscar fórmules diferents, acostar-se a maneres diferents. És evident que el que explicava la doctora també abans, hi ha una anticipació en aquest dolor i segurament hi ha una tensió, i segur que la Jennifer, aquesta tensió tu també l'has patida, no? De dir, tornaré a tindre mal de cap. El que passa és que tu has provat, m'imagino, moltes coses i a tu el que t'ha funcionat al final és el Botox, per
1: exemple.
0: Exacte,
1: sí. A mi el que m'ha funcionat és el Botox, però sí que és veritat que a mi abans d'una crisi noto que les cervicals comencen a tensionar-se i jo ja sé que aquell dia malament. He provat el Botox, que a mi personalment és el que millor m'ha funcionat, però...
0: Però sí que estaríeu, per exemple, d'acord, pregunto, una mica enllaçant amb el que sentíem ara, que hi ha una part d'emoció, d'emotivitat en el que ens passa?
2: Bueno, jo sempre dic que el nostre cervell, el lloc que processa la informació del dolor, és el mateix que processa la informació de la pena, o sigui, de la tristor i del cansanci. I la prova d'això són els nostres fills, diguéssim, els nens petits. Que jo sempre els dic, no, als meus malalts, quan un nen és petit i plora, què li està passant? No t'ho demano, no? Que normalment no és que està, no està trist, té gana i està cansat. Llavors, això sí que és veritat que és un recurs que té aquest sistema, no? aquest tipologia de cervell, per intentar, protegir-se. Però això no vol dir que això no sigui una malaltia biològicament mediada, que cada cop entenem millor, i que la conducta, no? Que deien ara, per exemple, doncs, rumiativa, autoexigència, etc., no sigui com un reflexe de com funciona aquesta biologia que coneixem cada cop millor.
0: I em sembla molt sensat també que el cos d'alguna manera fa les seves defenses. Si sempre està patint d'aquesta manera i sap que cada mes tindrà 7 atacs, 15 atacs de migranya, és normal que hi hagi una activació de tot això que deies, no? El coll, a tu t'agafa pel coll, però a una altra persona li agafarà per una altra cosa, oi?
2: Clar. Jo no crec que un 20% de dones tinguin problemes psicològics i que no es sàpiguen gestionar una miqueta doncs, la seva vida. Primera. Segona, ha sigut una malaltia que està descrita des que tenim la història de tota la vida. Vull dir, n'hi ha atacs descrits de migranya tal qual els coneixem a la història. Inventar-te, entre comelles, o a veure, és que estic una mica nerviosa, i arribar a no poder veure, i això, tu fiques aquesta persona en una ressonància i pots veure com deixa de, no?, funcionar l'activitat i el flux de sang en una part del cervell que genera un edema, i que l'edema continuat sí que provoca una inflamació i fa un dany neurològic mesurat, home, sí, no, vull dir que sí que és veritat que aprendre a conviure amb una cosa que t'envaeix tant i que és tan difícil, el suport psicològic és molt important, i que aquestes teràpies que t'ensenyen una mica a poder
0: a redreçar.
2: Redreçar una miqueta la teva relació amb el dolor, que no és gens fàcil, perquè entenem tots que el dolor ens té que protegir, i aquí et demanes de què m'està protegint i no té cap sentit una mica, però d'això a dir que en el fons tot, si ho penses una mica, se't passarà. Això, mira, si hagués sigut tan fàcil, tan sols amb la meditació, resar, o sigui, tot això ja es feia al segle XIX, al segle XVIII, al segle XVII, i home, doncs no funcionava gaire, perquè si hagués funcionat, la seva àvia ja no seria un problema, no estaríem parlant avui aquí d'això.
0: Jennifer, llavors, que fos així. Sí, fas així amb el cap, què vols dir?
1: No, vull dir que... si poguéssim reconduir la crisi seria estupendo, i bueno, crec que no caldria tampoc tanta investigació de com funciona el cervell. En el meu cas no puc reconduir cap crisi i jo crec que tampoc.
0: I després també que jo crec que tampoc hem de fer sentir culpable la gent,
2: bueno,
0: si no pots reconduir el dolor. Perquè crec que quan tu dius això que notes les cervicals, si et diem també que no t'hem de fer sentir culpable, perquè tu ja saps que allò és l'inici o l'indici de que tindràs una migranya.
1: i també comença per les cervicals i per la societat que et fa veure que et mediques molt, que tens moltes crisis, t'arribes a plantejar si és que, bueno, és que potser m'estic medicant a la mínima, vaig aguantar una mica més aquest atac que m'està donant avui i després és pitjor, però després t'has de medicar el triple.
0: Això és bèstia, eh? O sigui, aguantar pel que diran els altres, perquè et diuen t'estàs passant, t'has medicat massa.
2: No, jo crec que a cada persona li ajuden coses diferents. Jo crec que tenir-ne una mica doncs, un ventall de possibilitats segur que ajuda, però que n'hi ha un percentatge molt alt de gent que ho ha provat tot, i dic tot, perquè estan desesperats i que no arriben a trobar la solució i que no se'ls si ofereix mai doncs una solució més terapèutica ben feta, doncs això tampoc té sentit ni raó de ser, però bueno.
0: I també estava pensant que com es banalitza molt amb la idea aquesta del mal de cap, també hi ha el m'han dit que va molt bé això. En el sentit, ara parlava dels medicaments, parleu vosaltres d'Electron, jo no sabia ni com es deia aquest medicament, però sí que havia sentit aquesta qüestió de que pels mal de caps va bé la cafeïna, i per tant, igual que em prenc una Coca-Cola, em prenc un Electron o el que sigui, o com es digui.
2: Sí, sí, sí.
0: No? I hi ha alguna cosa d'això, també.
2: Sí, no, és veritat. El problema amb la cafeïna, per exemple, és que la cafeïna és una droga addictiva, vasoconstrictora. Llavors, la inflamació que genera la meninge, que la meninge és una xarxa d'artèries que nodreix, no?, que dona oxigen i alimentació a tot el còrtex del cervell, que és la que fa i s'inflama d'aquesta manera tan exagerada, doncs una de les cosetes que fa la cafeïna és aquesta vasoconstricció. Controla una mica una part del fenomen reactiu de les artèries que està, bueno, a més és una malaltia genèticament estudiada, tot això, vull dir, és que de ciència n'hi ha molta, ja, bueno, això ho dic perquè, entre parèntesi, perquè ara m'han recordat el parlar de les artèries. Però bueno, el que vull dir amb això és que la cafeïna sí, és una solució, però si la prens cada dia, llavors quan habitues el teu cos a tenir aquest vasoconstrictor permanentment, si un dia no t'ho prens, la vasodilatació brusca pot generar un mal de cap sobtat tan sols per abstinència de la cafeïna. Llavors nosaltres recomanem als nostres pacients, a les persones que tenen migranya, de no prendre o molt poca o no gaire cafeïna cada dia.
0: Doncs escolta, és tan interessant tot això que ens expliquen que avui ni la publicitat ha sonat en aquest programa.
3: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
0: Ja acabem el programa, aquest programa tan interessant, parlant de migranya amb la doctora Patricia Pozo-Rossi, cap de Neurologia de la Unitat de Tractament de Migranya de la Vall d'Hebron, i la Jennifer Mitjans, testimoni també. Per acabar, res, 30 segons, el metge de capçalera hem d'anar per trucar a la porta?
2: Sí, el circuit...
0: No ens el podem saltar, eh?
2: No, el circuit assistencial comença a urgències, però urgències després pots anar, no?, al metge capçalera. I el metge capçalera pot fer moltíssimes coses. Nosaltres ara estem treballant amb el CatSalut per millorar el circuit assistencial, el tractament de la migranya.
0: Perquè no,
2: ojalà que vagi millor en el futur.
0: El que li va passar a la Jennifer de lluitar tants anys. Sí. Moltes gràcies a les dues. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Parlarem demà amb la crítica televisiva per antonomàcia, que és Mònica Planes, una hora amb ella, conversa, cançons, a veure què ens explica. Ens farà una crítica, encara que treballem a la ràdio? Ho haurem de provar. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que quatre sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça, Stesne, ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir m'han dit que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, jo al Roger confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica. I
0: crec que
2: els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sona és diferent, que això
0: és
2: fantàstic.
0: Això és el més important de tot. Moltes gràcies, Marta, Lara.
1: A tu. Però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Es deia Pere. Bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: En Seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja està.
1: Perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí, saps?
2: Li vam dir que si no t'havíem portat... Si no estàvem tapant-te amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que, amb tota probabilitat, mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend, de Bob Marley and the Wailers. Un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds, o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors, i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja, ja, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'està fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: I llavors, quan vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai.
0: Sens dubte.
2: Que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el
2: i
0: més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, sí, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. És per què els alumnes no van a classe. És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen
0: per la nostra finestra. És que, clar, t'estic dient, clar, perquè aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: Però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascot, Gellàsset i Elisenda Pineda.
0: Ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de les...
0: Ui, quina bona pregunta.
2: D'un quart d'onze, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent... Tenim
0: per estona. Moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé,
2: el
0: gràcies,
2: Maio. El show del Madrid està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars, amb càmera.
0: Ui, quin pari!
3: Ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Ja por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però
0: els usuaris.
4: Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos, ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, perquè aquell és
3: l'altre.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nules capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú. Doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull els ingredients que hi tens i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, també t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que... Un altre exemple pràctic. Imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos. No?
0: Sí.
4: Doncs, i arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda...
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, haurem d'estar molt atents.
5: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, ho dic.
3: Això anirà fatal.
0: És que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Vinga, igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar a un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres, 8 de maig, des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la Festa Major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la Festa Major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional... Doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui, vaja, un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat, doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal, mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i, per tant, respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet,
3: caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo, ja us explicarem.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, quedem a les 3 aquí. I de moment encara no m'ha passat la ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
8: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Oh. Busca't.
8: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
8: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
8: 7 quilos de conill.
3: Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
8: No. Al convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill sant, conill sant, també t'ho dic.
8: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
9: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. a las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: ¿No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
8: Ai, perquè té com la mateixa cadència.
0: Tenen to eclesiàstic. Sí. Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest, amb aquesta cantarella.
8: Però que relaxa molt, eh?
0: Sí, relaxa, relaxa molt.
3: Relaxa. Podríem anar a dormir amb la seva veu.
8: Sí, no?
0: Sí. Sí, sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè té la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
3: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, espera, que torna.
8: Perquè són les clarisses.
0: Ah, sí, sí, el tema de les monges. Sí, sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'un 1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
3: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci...

0: ho ha fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy. Y he sido un niñato, un inmaduro. No era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica, l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí, felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalia.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalia d'ara, que va ser un revolucionari, un trencador.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari. No amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalia agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se n'en fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:45.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 8 de maig del 1975, així Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no ho sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs el lloc oposat a que la majoria de gent no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba en Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
1: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
0: Filla, sigo aquí.
1: Ai!
0: Ai, Déu meu.
1: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
0: No ho llegeixes.
1: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
0: Molt bé.
1: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys. Per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
0: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.
3: Game. Game. Game.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Arànega i Magda Pullo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein i també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència al seu director, Tedros Adhanom. No descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat, una periodista nord-americana hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que, si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R, de Junts, i Jessica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: Clara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa i llegim, els experts alerten. El contagi és més senzill de l'anunciat.
7: Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex, l'Ara Pro explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
8: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu el periòdico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
8: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
7: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
8: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
7: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
8: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
7: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
8: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
7: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal en el sector públic.
8: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
7: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
8: El periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
9: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
9: Sí. Ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Qui ha convertit la migdiada en un concurs?
9: Seul, la capital de Corea. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir, hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
9: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectius, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques!
9: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
9: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber a aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
7: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 6:45 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: En aquest cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Reggae per Chicks, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que, per cert, comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí,
0: i
1: sí, a les festes...
0: I tindrem l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà. I tant, i tant, i tant, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Batonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Ah.
2: Vuelves en cada sueño que tengo.
1: Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.
0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxili o Banda León. Ai, León.
1: Neón.
0: Banda Neón. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada de l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí pel Matí de Catalunya Ràdio i tot plegat. Doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I a aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la 1 de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
4: Fil Directe.
5: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322 49 14, repetim, 322 49 14 amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-224-9-1-4.
6: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític també Àngels Barceló.
6: I mític també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
6: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviar.
6: Potser no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
6: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell Mallol?
6: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants, perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. Sí. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'USTEC. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
6: Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta... Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
6: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
6: Després tindrem la Mercè Arànaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
6: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent per guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el Matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Mallol.
6: Doncs mira, la Dada Mallol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Quina mala llet, quina mala llet.
6: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Mallol.
6: Va, que te'n porto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
6: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000.
1: Més.
0: Més,
1: jo
0: més.
1: Diria...
0: 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
6: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
6: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: No, però, ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
6: Sí.
0: Milions.
6: Digueu, quants milions?
1: Jo diria 10 milions.
6: 10 milions?
0: Bueno, difícil. Un milió i mig? Sí, 3 i mig.
6: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens l'any. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
6: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu boxe et fotran canyes i t'estan sentint ara d'això del crossfit,
6: He dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu boxe t'han dedicat l'hies, avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
6: Sí, home, qualsevol edat, en qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport? Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
6: Bueno, jo tampoc.
1: Ni queda cap. Gràcies.
6: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió i també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Ai, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia.
0: Ai.
1: Serà d'aquí uns moments.
4: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
10: Frena el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
11: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
9: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M.
4: M.Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola, Anna.
12: Hola.
8: Amb Ricard Ostrell.
12: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
8: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances.
14: En creure un món.
13: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
15: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
8: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
1: Creo que no.
0: Però la tenim tota.
1: Viva el vino!
2: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que mica en mica aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Eva m'encanten les enquestes de Som Eva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
3: Oh.
2: Saps? Amb qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
4: No m'enrotllaria mai amb algú que...
5: Ha posat les banyes.
6: Amb algú que tingui millor amiga.
7: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
4: No ens agrada el xandall?
7: No molt.
8: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
4: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
9: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
10: Que no tingui metes a la seva vida.
11: Quines metes tens tu a la teva vida?
10: Guanyar molt diners i ser milionari.
12: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament. Fora.
13: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
14: T'ha passat algun cop?
13: D'endur-me algun susto, sí.
15: T'agrada l'humor de Jair Domínguez?
16: No, no, és que m'encanta en Jair Domínguez.
2: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
3: Jo amb algú... Ai, perdó.
17: No, no,
3: amb algú que faci molta pudor.
2: Ah, també.
3: Per visar, això
2: jo, dents brutes, dents brutes.
3: Exacte.
2: Dents brutes.
3: Una boca que dius... trossos.
2: Horrorós. No, no. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
3: Un petó.
2: Doncs ells... Una abraçada, nois, a dormir.
3: Saludats, esteu.
2: A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
3: Us veig amb ampolletes d'aigua.
2: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
18: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
19: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Sant Darroc. Li vaig dir... Treu-te-la, no?, que la tens molt mal feta.
20: Picat.
19: I ell.
20: Tasty.
19: I jo. I ell. I jo. Bon amor, me'n vaig.
20: Diu.
19: I vaig pensar, quina vergonya.
21: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
18: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
16: No, no, és que m'encanta en Jair Domínguez.
18: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
16: És que, a veure, te'n freno, no sé com explicar-ho.
18: Però és com molt masculina, molt...
16: No sé, no sé, és que em torna boig.
21: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
16: Esnifa'l, sí.
18: Vaya,
21: esnifa'l. No, no, això no ho faré.
22: Espera, que tinc cianur aquí.
16: Ala, és com la Rosalía al concert, literal.
18: Igual, sí. No,
16: perfecte.
21: No, no, perquè faràs alguna cotxinada.
16: No, cotxinades no.
23: Vull ser, qui no apoya no folla.
2: M'encanta l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT, que juntament amb la Gala fan el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia, ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
24: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
2: Què tal?
3: Bon dia. Bon dia.
24: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
2: Quan tornes cap a Catalunya?
24: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res. O sigui, surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
2: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com m'ho estàs portant?
24: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que no em fa pena.
2: Que original que soc, doncs, que original que soc.
24: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
2: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
24: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: Escolta'm, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
24: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat? La resposta és no, la veritat.
2: Oh!
24: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. no m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú. Sí,
2: has, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
24: Mira, jo la veritat, com vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
3: Fantàstic.
24: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, aquesta època, sí, sí, sí.
2: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
24: Mira, abans... sembla un programa de 8 hores, això, sí, sí, m'encanta.
2: Clar.
24: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
2: Sí, és poquet, un any.
3: Sí, però té la boca. Amb aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
24: Sí, sí, jo ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però, la veritat, tenim una bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
2: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
24: M'encantaria, perquè han passat tantes coses i vaig començar treballant de camarer i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos...
3: I com va anar això?
24: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari. I es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí a Espanya, va vindre a veure l'obra de teatre. I després de veure l'obra de teatre, va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta a tot l'equip. I sí, sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
2: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
24: Merci, sisplau, una abraçada.
2: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
3: Adéu.
24: Una abraçada a tots.
2: Adéu, Lara Garcia, Marta Viana, bon cap de setmana.
3: Igualment,
2: dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomí, no suposo?
1: Aquí mateix, bon dia.
2: Home, Eloi, què tal?
1: Com estàs?
2: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
1: Quants quilos vas aixecar?
2: No sé, noi, no sé, vaig passar.
1: És el crossfit o és l'enamorament?
2: Home, no, l'enamorament no, no, no, no, té més a veure...
1: L'enamorament a vegades porta moviments...
2: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
1: No ho sé.
2: Mm.
1: No ho sé.
2: Però tipus salt del tigre?
1: Clar.
2: No sé, no, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
5: Hola, què tal?
2: Salt del tigre, no?
1: Més passant.
5: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
2: És que no tinc 50 anys, quina mania.
1: Pam.
2: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
5: Ves explicant el que vulguis.
2: Que ahir vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena, eh?
5: La temperatura avui fa fred, Eloi.
1: Notes, eh?
5: Sí. Va, que tenim 20 segons.
2: Que és que pobre,
1: no, començar, eh?
5: Sí, digues, va.
1: Rei, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya. Però diumenge tornarà a fer sol.
2: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
1: Igualment.
2: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, adéu. Que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners. Bon cap de setmana i tornem dilluns.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Terrassa, 8 graus a Vic i 10 a Torres de Segre. Ja és divendres i avui ens centrarem en les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores aquest creuer amb el brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha, com a mínim, una hostessa de vol que es va infectar fora d'aquest vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en la crida a la calma.
1: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem, com dèiem, a Tenerife, amb enviats especials de Catalunya Ràdio, i la idea és que el creuer no toqui port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als seus respectius països. Avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara

0: instruments legals per obligar els 14 espanyols a confinar-se encara que no vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions es mantenen just mentre fa un mes que es decretava la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració de Mossos d'Esquadra en l'Assemblea de Docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura d'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra.
1: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
2: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I a dos dies del que el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, analitzarem també la inèdita crisi interna de l'equip blanc.
3: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas... Y evitas lo que ha pasado luego. Que, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa. La culpa
0: la tiene... Valverde. En plens aquesta baralla, a la capital espanyola, que va acabar amb uruguaià a l'hospital. L'has titulat avui en portada Crisi sense precedents. I el marca una altra batalla i la imatge per terra. A partir de les 10 també avui plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui ens preguntarem si els pares han de deixar que els nostres fills tinguin sexe a casa nostra. A partir de les 10, el dilema. I a les 11, Mercè Ànega.
4: Si necessita alguna cosa, algun aclariment...
0: Que s'acompanyarà Magda Puyo, directora de l'obra La meitat de l'ànima, que es va estrenar dimecres a la Sala Atrium de Barcelona i que serà fins al 7 de juny. I com cada divendres tancarem amb les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, l'humor i el concurs pendent.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb una altra vaga, ara les biblioteques. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha fet una crida a una vaga indefinida diària a partir de dimarts 26 de maig. Serà, per tant, a pocs dies de la selectivitat. Demà, el personal de biblioteques farà ja una manifestació a Barcelona.
0: I a Brussel·les.
2: Avís per navegants a les aerolínies. El comissari de transports ha assegurat al Financial Times que les companyies han de continuar reemborsant els passatgers per les cancel·lacions de vols causades pels preus del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà o del querosè. Diu, des de Brussel·les, que no es consideren circumstàncies extraordinàries i que, per tant, les aerolínies han de compensar els passatgers.
0: I en què t'ha dormit als Estats Units?
2: Amb un nou avís, en aquest cas, sobre la intel·ligència artificial. El Fons Monetari Internacional ha alertat que els models més recents representen un risc que podria afectar el sistema financer a nivell, diu, sistèmic. Demanen als responsables polítics que es facin alguna cosa perquè veuen un escenari absolutament inevitable. Això després que l'últim model d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, el famós Mythos, pot detectar forats en sistemes informàtics i es podria utilitzar en ciberatacs.
0: I a la Xina, amb què dinaran avui?
2: Amb més preparatius per la visita de Donald Trump al país, la setmana que ve, Reuters ha publicat aquesta matinada que el president dels Estats Units ha convidat els màxims responsables d'empreses com Apple, Boeing o Nvidia a acompanyar-lo en aquest viatge.
3: Avui és divendres 8 de maig, ens despertem amb temperatures baixes. Hi ha 6 graus a Perafita, al Lluçanès, 5 graus a la Granadella, a les Garrigues, i 14 graus a Mataró. De moment, amb el cel serè a bona part de Catalunya, però a l'espera d'una massa de núvols que ens arriba.

0: a partir de mig matí, que deixarà el cel tapat a gairebé tot arreu i que podria deixar quatre ruixats, molt més repartits cap al sud del país, també algun ruixadet cap a l'interior després durant el migdia i tarda, però poca cosa avui. Demà sí que esperem una tongada de pluja més abundant, sobretot durant el migdia i tarda, que pot regar a qualsevol punt de Catalunya. Demà baixarà la temperatura i diumenge sembla que tornarà a fer sol i es recuperaran els termòmetres.
1: Avui a l'àgora del matí faran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal a partir de 8:45. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
3: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenen un contacte estret. None of the remaining
4: passengers or... Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
3: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
1: I això ens ho haurem d'explicar bé, perquè fins ara havien dit que si no hi havia un contacte molt estret, doncs no hi havia contagi. Una hostessa d'una aerolínia, en principi, el contacte estret no hauria d'haver tingut. Per tant, hauran d'explicar bé també l'OMS què és el que ha passat. I el creuer d'Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
5: El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de la Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran.
6: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
7: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
6: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Pau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'illa de Tenerife comença a preparar l'operatiu que s'activarà diumenge, malgrat que el govern canari el continua rebutjant. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però, com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello es el portaveu del govern de las Canarias en declaraciones al Catalunya Nit.
9: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
8: Mónica Mas y David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio, des de Tenerife.
1: I mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot del creuer i el moment també del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers, 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
11: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
10: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 sindicats denunciaven ahir que els agents dels Mossos d'Esquadra van infiltrar una assemblea dels docents de Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta.
3: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern.
1: Joan Vilaplana.
2: L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jessica Albiach.
12: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
2: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Milers de treballadors de les escoles Bressol es van manifestar ahir per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios.
5: És la primera jornada de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al 5 de juny. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, acusa les administracions de manca de voluntat política per atendre les seves demandes.
13: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
5: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment va ser del 23%.
1: Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
3: Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercat iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, però, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
1: Trump ha tret importància a tot plegat i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos.
5: També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil adonar-se'n.
14: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
5: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció dels vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en el conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per un acord.
1: I nou cop de la justícia dels Estats Units en els aranzels de Donald Trump.
3: El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada per Trump després que el Suprem ja declarés il·legal els aranzels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una de les decisions de manera unilateral com aquestes. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump. Washington recorrerà segurament la decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment.
1: I la decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés Europa amb noves taxes.
5: El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial.
1: I el president del Brasil, Lula Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump no pensa en una invasió de Cuba.
3: És almenys el que ha dit després d'entrevistar-se amb el mandatari nord-americà al despatx oval de la Casa Blanca.
15: Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició, perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
16: I Cuba quer encontrar una solució.
3: El president brasiler s'ha mostrat satisfet de la reunió amb Trump, a qui ha obert la possibilitat d'invertir en minerals rars.
1: I trobada cordial i conciliadora del Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio.
5: Rubio ha anat al Vaticà després de les crítiques reiterades de Trump contra Lleó XIV i amb la intenció de rebaixar la tensió. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com també el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i les crisis humanitàries i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau.
1: I Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit.
3: Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. Aquesta setmana, recordem, Ucraïna també va decretar una treva unilateral que Rússia no va respectar, la qual cosa ja feia pensar que no hi hauria reciprocitat. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
17: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
18: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
17: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
19: Els seus representants volen ser a Moscou, un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
17: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García, Àlex Bosch. Bon dia.
20: Bon dia.
1: Quan són les 6 i 18, en llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
21: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó.
22: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brus quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, admet que no s'ha de menysprear la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat vagin a la baixa.
23: L'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i el tràfic de marihuana comença a baixar. Tot i això, Trapero constata l'impacte que han tingut entre la ciutadania els crims del cap de setmana passat i demana no ignorar la sensació d'inseguretat que han generat.
24: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
1: I exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: S'hi ha pronunciat arran d'un cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi.
1: Txell Vallespí.
25: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia. Recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recull en els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
26: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón ni d'Extremadura.
25: Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou entrebanc en les obres de l'R3, que pot modificar el calendari previst.
21: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
18: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la Farja de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
27: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
18: La resta d'obres avancen segons el previst, a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
23: Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus

0: Bèlgica no és un estat antisemita, això és un disbarat. La circumcisió és fonamental per a la fe jueva i l'islam, però també ho són els estàndards de qualitat de les nostres lleis. Cal conciliar les dues coses.
1: I la legislació belga exigeix que les intervencions mèdiques les practiqui un professional amb llicència. Per això la Fiscalia veu un delicte de lesions a menors i un altre d'exercici il·legal de la medicina en aquests dos homes que circumciden sense tenir presumptament cap formació sanitària. Oficien els rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I dia d'escrutini avui a les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials d'Anglaterra.
3: En global i segons les enquestes, aquests comicis portaran un canvi en el panorama polític al Regne Unit, que deixarà d'estar dominat pels partits laborista i conservador. A més, si es compleixen els pronòstics i els laboristes tenen una patacada electoral, poden reneixer en el partit els dubtes sobre la capacitat del primer ministre Keir Starmer de liderar la formació i el Regne Unit. De fet, alguna enquesta a peu d'urna ha vaticinat una pujada notable de la dreta populista. El partit de Reform UK taneix el Farage.
2: Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
2: La primera.
4: I una vegada més, Shakira cantarà l'himne oficial del Mundial de Futbol. El tema es diu Dai Dai i el cantarà al costat del nigerià Burna Boy. El Mundial, recordem que es farà de l'11 de juny al 12 de juliol als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De moment només tenim aquest fragment que sentim i el tema sencer a partir de la setmana vent.
2: La segona.

0: I Eric Clapton deixa el públic de Madrid sense vist després que una persona del públic li llancés un disc de vinil a l'escenari. Sembla que a l'artista de 81 anys això no li va fer gens de gràcia i va decidir marxar cap als camerinos sense tornar a aparèixer. Recordem que Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: I la tercera. Avui trec

0: I avui arrenca la Festa Major de Lleida. Ho farà un espectacle amb més de 300 drons a la Seu Vella. Durant 4 dies hi haurà concerts de Mama Duixa, Selva Nua, Auxili o aquests que sentim, Banda Neon.
1: Maco, això dels drons, eh?
0: Maco, maco. Mm.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Bon dia.
1: Atenció, bon dia. A la plantilla del Madrid abans del clàssic de diumenge. Valverde i Tchouaméni es barallen al vestidor i el club els obre expedient i Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap.
2: Una nova baralla entre els dos jugadors. Ja van tenir un incident dimecres. Els dos jugadors es van enganxar durant l'entrenament amb constants picabaralles que van derivar en un enfrontament entre els dos. Segons el club, Valverde va acabar a l'hospital amb un traumatisme al cap. El jugador, per tant, queda fora de la convocatòria pel partit contra el Barça i estarà de baixa un mínim de 15 dies. Mbappé va fer una part de l'entrenament amb el grup i és dubte pel partit.
1: Des del Barça confien en tancar la temporada amb una victòria al clàssic de diumenge.
2: Dani Olmon, declaracions Esport 3.
3: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no? És possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
2: Dani Olmo, que parla dels 100 punts que vol aconseguir el Barça, Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
1: L'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
2: Com a màxim responsable de l'àrea, a partir de la temporada que ve estaria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, va guanyar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga i avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga, l'única perd un punt a la semis anada pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, i a la de futbol sala, Barça i Poço Múrcia es juguen avui al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
1: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyaran Mercè Aránega i Magda Puyo, actriu i directora de La Meitat de l'Ànima, que aquesta setmana s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona. Com cada divendres, també les recomanacions pel cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i ho rematarem amb els temes i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui he pensat, aviam què us sembla, que un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de fer una mica de consum cultural de quilòmetre zero, de proximitat, ara que ve el cap de setmana. Està molt bé, anar a veure concerts al Palau Sant Jordi i teatre al Nacional, però no ens oblidem del que mola anar al teatre del poble o del barri o a veure un

concert a una sala petita i descobrir coses, doncs això, petites, però que potser algun dia seran grans. Hi ha una màgia en aquesta mena de consum cultural de petit format que neix de la sensació que no només hi ets com a consumidor. Quan el lloc és petit i hi ha poca gent, el teu paper com a públic es torna rellevant. Quan aplaudeixes, o quan crides, o quan rius, se sent de veritat, i l'artista ho nota, i d'alguna manera tu també passes a formar part de l'espectacle. I això al Palau Sant Jordi em sap greu, però no t'ho dona.

0: Hi ha avui més cançons sobre les eleccions al Regne Unit.
1: Sí, encara s'està fent el recompte, ara ho deies, però Cambridge podria ser un dels llocs amb patacada més important per al Partit Laborista, i de Cambridge són els que sentim, els Katrina and the Waves i aquest temasso dels 80.

A Gal·les, els laboristes també podrien perdre per primera vegada en 100 anys, en cas que això passés, seria, governarien els independentistes, i això arriba amb una galesa il·lustre, com és Bonnie Tyler, una mica fumuda de salut. Ahir va ser hospitalitzada d'urgència a Portugal, i l'últim que s'ha explicat és que l'han hagut de posar en un coma induït.

I també mirarem, evidentment, el recompte a Escòcia, on tot apunta que han tornat a guanyar els nacionalistes, no se sap si per majoria absoluta o no. Amy MacDonald és escocesa, amb aquest temasso també. Per cert, que MacDonald canta sovint l'himne nacional d'Escòcia abans dels partits de la selecció.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que veu anar ahir a l'última de la fila?
1: No, llàstima. Ja dormíem.
0: Sí. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak.
1: No és la Covid. L'Organització Mundial de la Salut no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
0: El Covid afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife, i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
3: Alberto Núñez Feijóo discrepa de com s'està gestionant la situació i li respon al ministre Félix Bolaños.
4: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión. Y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
5: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: Aquí la denúncia per part dels sindicats de l'ensenyament que agents dels Mossos s'haurien infiltrat a una assemblea de docents encén els ànims.
1: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern. Anna R., diputada juntaire.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs les seves queixes, les seves accions, què els està passant o els moments que estan patint amb l'educació.
0: En parlarem a l'Àgora del Matí amb Iolanda Segura, porteu d'Ustec, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
7: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això mentre la justícia nord-americana es torna a pronunciar contra els aranzels de Trump, ara li ha tombat l'anunciada taxa universal del 10%.
0: En llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
1: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, i per això continuarà a la presó.
0: Nou entrebanc en les obres de la R3 que pot modificar el calendari previst.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: I s'ha sabut de matinada que aquest abril ha estat el més càlid de la història a la península i a tot el sud-oest de l'europeu, del continent.
1: Segons Copernicus, pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un abril.
0: I Salut avança. Als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
3: El departament renova així el model d'atenció als CAPs, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
8: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
0: Els 12 anys. I repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més en totes les portades. Marc Jurado.
9: Sí, comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. El País Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma. Amb les paraules textuals, l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge a la línia inversa i llegim, els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, però, en aquest cas, a la visita del Papa als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó, ara ho dèiem, queda en llibertat i el pare no, ho diu El Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni, el vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: Avui les Borges Blanques es desperten amb 6 graus. Al migdia arribaran els 23 i a Calella, al Maresme, n'hi ha 15 amb una màxima prevista de 19. De moment el cel és serè a bona part del país, però sembla que això durarà poquet. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, hi ha una massa de núvols que està arribant pel sud de Catalunya. Al migdia tindrem el cel tapat i amb petits ruixats al sud i a l'interior, avui poca cosa pel que fa a la pluja. I demà dissabte al matí ja tindrem els primers ruixats a la costa i al prelitoral. A la tarda s'espera una tongada de pluja més general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i pujarà la temperatura.
0: I després de l'enfrontament al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Massa sovint els culers patim aquella malaltia consistent en celebrar més les desgràcies del Madrid que no pas les nostres victòries. A mi això em fot molta ràbia, perquè fa de club petit i ressentit. Però, fillet meu, aquesta setmana ens ho podem permetre. I no només perquè diumenge vinent guanyarem la Lliga als merengues fotent-los una sonora botifarra davant dels nassos, sinó perquè el nostre rival passa unes hores realment putes. El fet que el vestuari blanc s'hagi convertit en un indret on la gent s'hostia amb molta alegria, cal sumar-hi el fet que el Madrid s'hagi passat molts anys volent fitxar una superestrella que, com sabia un tal Luis Enrique, té l'especialitat de desestabilitzar cada vestuari que toca. I tot això amb Florentino Pérez callat com un mort. Regalem-nos, doncs, el plaer d'admirar aquesta penosa sarsuela. I diumenge, oi tant, rematem-los.
0: Expertes avui, Caralies.
12: Bon dia, avui amb la música de The Cure, Boys Don't Cry. És que tal dia com avui, un 8 de maig, però de l'any 1979 es va publicar Three Imaginary Boys. Va ser l'àlbum debut de la banda. Tot i que va tenir una molt bona rebuda al Regne Unit, no va ser fins l'any següent, l'any 1980, quan amb el llançament d'una versió modificada de l'àlbum, la banda es va fer molt popular als Estats Units. Com us podeu imaginar, entre les cançons més destacades, per no dir la que més va funcionar, va ser aquesta que estem sentint, Boys Don't Cry. Tot i el bon resultat del disc, Robert Smith, el líder de la banda, no li va agradar gens el so que tenia. De fet, aquesta versió de Boys Don't Cry ho deixa ben clar, al poc temps en què van haver d'enregistrar-lo i la inexperiència en la producció. És per això que Robert Smith mai l'ha considerat el disc debut de The Cure.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, amb l'Arnau, és un noi que ha marxat uns mesos a Austràlia. Al llarg d'aquests mesos hem anat parlant amb ell perquè ens expliqués com li anava l'experiència i ara ja torna i sembla que alerta amb el cor curat. Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
13: La resposta és no, la veritat.
12: Oh.
13: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
12: Si no, home, no m'ho diguis.
13: Quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia...
0: Precisament.
13: Per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent, i per... Bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura, i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època. Sí.
12: Ai, però hauríem d'haver fet una miqueta de... una cosa... una alegria...
0: No passa res. No hi poseu tant de focus a les coses que no són importants.
12: Sí, com...
0: coses més importants a la vida.
12: Jo sempre ho dic, que amb una miqueta d'alegria les coses passen
0: sí,
12: millor.
0: Sí, perquè has estat 7 anys de sequera i ara que
12: estàs dient,
0: cau 4 gotes...
12: Però aquestes dies, que 7 anys de sequera. Porto 4 anys de la meva vida que molt bé, anant, sí, tornant, sí, estones sí. Pujant, d'altres baixant.
0: Anaves a fer monjo ja, no sabies què fer.
12: Sí, amb els frailes, sí, clar.
0: On són festes avui?
12: Doncs mira, arrenquen les festes de maig a Badalona, a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, hi haurà el pregó a càrrec d'Enriqui Rubio. A les 8 també a la plaça de la Vila.
0: On juga Rubio?
12: S'ha fet jugar a bàsquet, doncs tira pilota allà.
0: Si fa el pregó de Badalona...
12: Doncs a Badalona, amb els de Badalona. Els de verds, aquells.
0: Sí.
12: A la plaça de la Vila hi haurà el concert de la Reina del Pop, el tribut de l'Oreja de Van Gogh, i alerta, 9:15, nit del mono, música i cercavila, i a les 10 del vespre, al Passeig Marítim, concert amb els catarres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
14: Doncs un vídeo d'uns veïns a la regió de Ravenna, Itàlia, que estan esverats per una invasió de paons reials.
15: Un vero urlo y esasperazione.
16: Fuori controllo.
14: Es veu que el poble de Punta Marina, la colònia de paons, ha augmentat i molt. Hi ha moltíssimes protestes perquè es veu que s'estan fent malbé els jardins perquè s'estan cagant doncs, per estar allà al mig, criden tota la nit i, segons la policia de la zona, en aquest poble que té 3.000 habitants, hi hauria entre 100 i 120 exemplars.
0: Caram.
17: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
18: Avui hem rebut el missatge d'Adela Caamaño, de Girona. Al matí de Catalunya Ràdio hem seguit el seu cas després que durant anys hagi estat amenaçada de desnonament del seu pis del barri Vell, que la propietat de l'immoble volia vendre. Durant mesos ha conviscut amb l'amenaça de quedar-se al carrer, però finalment ha pogut accedir a un pis de protecció oficial gestionat pel Patronat de la Santa Creu. L'Adela celebra el desenllaç, però lamenta les situacions de pèrdua d'habitatge que pateix la gent gran i també l'evolució del barri Vell de Girona.
19: No és el barri tan còmode com era abans. Té molts restaurants i molts serveis per turisme. de molt vulnerables que som. I en aquest moment la propietat, que té tant de poder, té tanta influència social als propietaris, als rentistes, que passa per davant d'una necessitat humana doncs, que és de tenir un sostre.
17: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el petroli de Brent torna a enfilar-se per damunt dels $100. Els parquets asiàtics a aquesta hora registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau un 1,22%, la de Seúl i Tòquio un 1%. A Europa i els principals índexs també van tancar amb descensos de l'1%. L'IBEX 35, però, va tancar gairebé pla i manté els 18.000 punts. I ahir a Nova York el Dow Jones i el Nasdaq també van acabar la jornada tenyits de vermell amb caigudes d'un 0,60 i un 0,13%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Tostrell.
21: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
22: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
23: És tan tendre amb mi, Di.
24: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
24: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
25: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
27: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
26: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
17: El suplement, amb Roger Escapa.
26: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
3: I afegeix que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recorda que fins ara tots els confinats per antivirus mantenien un contracte estret.
29: None of the remaining passengers or...
30: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment, el vaixell es quedarà fondejat i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Així ho ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
31: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
3: A bord hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics.
1: Quatre sindicats de l'educació denuncien que agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents.
3: Són els quatre sindicats que mantenen les vagues i estaven preparant les jornades de protesta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Sentim Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
2: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: Els Mossos afirmen en un comunicat que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
1: I Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
3: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz i l'Iran hi ha respost. Pels Estats Units, la versió és exactament la contrària. A les portes de la Casa Blanca, Trump diu que el dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
3: Tot això quan la justícia dels Estats Units ha tombat els aranzels universals del 10% que havia posat Donald Trump. La justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump.
1: Més notícies. A partir del 18 de maig es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants.
3: Malgrat que la seva implementació serà progressiva, s'espera que a finals d'any es pugui pagar amb Bizum arreu de la Unió Europea.
1: Roger Santaló.
5: Europa vol que es pagui amb Bizum per guanyar en sobirania econòmica respecte als Estats Units, que controlen la targeta a través de Visa o Mastercard. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
7: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
5: Però alguns comerços esperaran a fer-ho servir perquè dubten que els pagaments siguin tan ràpids com amb la targeta. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
8: No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
5: Els clients de CaixaBank i Banc Sabadell seran dels primers que podran pagar amb Bizum a partir del 18 de maig i s'espera que a finals d'any arribi a tothom. Roger Santalop, Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
9: We are not accepting that kind of...
10: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula això, la intel·ligència artificial.
1: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
3: La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els joves.
1: Cèlia Forment.
11: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
12: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
11: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
3: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat Usoc, Can Paradell.
13: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no es requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització, doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells veien el segon pla, no? És a dir, veure si doncs, en aquests vídeos hi havia violència...
3: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on unes 200 persones van assistir ahir a la inauguració del pavelló català en la 61a edició de la Bienal d'Art Marta Viana.
11: La proposta d'enguany és la instal·lació Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
0: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
14: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
0: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, teatre, Nausicaa Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano.
11: El muntatge que s'ha estrenat avui al Lliure de Gràcia, al Lliure de Gràcia, aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació.
1: Barcelona, Montse Pujol.
15: Nausicaa Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
16: Ella es qüestiona si també és un tema molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
15: Completen el repartiment del muntatge David Selves, Javier Beltrán i Ravina Reventós. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara premis.
18: En defensa de companys.
1: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster.
11: En defensa de Companys recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. Aquests premis sonors els atorga la Mira, Catalunya Ràdio, la Xal, la xarxa audiovisual local i IB3.
1: I Marta Platel ha guanyat el Premi Fernando Lara de novel·la amb una història de traïcions.
11: L'escriptora barcelonina ha guanyat el premi dotat amb 120.000 euros amb El baile de las criades, una història, com dèiem, de traïcions, passions prohibides i identitats ocultes. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
1: I música. Perquè la 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori.
11: La programació inclourà a prop de 500 concerts i 4 festivals, i el nou director de la institució, Víctor Medem, destacava així quin és l'objectiu principal.
19: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
11: La nova temporada també acollirà orquestres i directors internacionals com Gustavo Dudamel, que dirigirà la Filarmònica de Nova York al costat de l'Orfeo Català.
1: I els esports, Robert Prat.
20: Valverde es va aixapar el clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els obre un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
21: Amb la segona plantilla més modesta de tots els clubs i disputant la primera temporada en la màxima categoria després d'uns quants anys en segona, l'objectiu era simplement mantindre's, però a vegades la vida te sorprèn. El Thun ha fet història i s'ha proclamat campió de la Superliga, la màxima categoria del futbol suís. A més, ho ha fet amb 14 punts de diferència sobre el segon, amb més victòries que cap altre equip, sent també el més golejador i el que menys gols ha encaixat. I en les files d'aquest equip hi juga Genís Montolio, un defensa català que d'estar a punt de deixar el futbol quan se passejava sobrevivint pels camps de segona B, ha passat a ser campió de Lliga i a disputar la Champions la pròxima temporada. Els èxits dels esportistes i clubs més modestos mos recorden millor que res l'essència de l'esport.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia, i ara mateix tenim 5 graus a Puigcerdà, 7 a Sant Guim de Freixenet i 10 graus a Rubí. Fa fresca. Avui el cel quedarà ennuvolat, per tant les temperatures quedaran bastant frenades. Ara mateix el cel és serè encara, però arriba una massa de núvols pel sud i per ponent que fins i tot durant el migdia tarda deixarà alguns primers ruixats al sud, també a les comarques de l'interior, però avui seran molt dispersos i poca cosa en general. Demà, en canvi, sí que tindrem una tongada de pluja més destacable. Al matí ja alguns primers ruixats a la costa de Barcelona i de Tarragona. A la tarda, tots aquests ruixats, de fet, la pluja es farà més general i pot afectar en qualsevol punt del país. Demà baixarà la temperatura i, en canvi, diumenge farà més sol.
22: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
23: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
24: No.
23: Et surt de dins això de...
25: Necessito vacas.
23: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
28: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de la baralla al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, a les portes del clàssic Barça-Madrid. Ho analitzarem amb Emilio Pérez de Rozas.
29: Tot seguit, parlarem de la denúncia que han fet els sindicats d'ensenyament, que asseguren que els Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Entrevistarem la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
28: A partir de les 9, analitzarem les novetats del brot d'antivirus amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Tenerife i amb la portaveu del Sindicat dels Treballadors del Port de Tenerife, Elena Ruiz. També tractarem l'absentisme a les universitats. En parlarem amb estudiants, amb la professora de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el secretari adjunt de la UB, Lluís Madí.
29: I a les 11 ens endinsarem en l'obra teatral La meitat de l'ànima, amb la directora Magda Puyo i l'actriu Mercè Arànega.
28: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
30: Com que ja s'han anunciat els actes públics que farà el papa de Roma durant la seva visita a Catalunya, ahir a temes pendents el vam trucar per comentar-los.
31: ¿Cómo están por allá?
32: Bien, bien.
31: Un saludo de León para todos ustedes.
33: No. L'hem interromput,
31: sí.
33: És que l'estava fent alguna cosa.
31: No, no, estem, Ricard,
33: no, el truquem
31: no,
33: un altre
31: no,
33: rato.
31: Que para nada, no. No.
33: Però té ganes de venir, té ganes de venir.
31: Ganes, sí, sí, de viajar para allá, de conocer el país.
32: Bueno, aviam, el país. Jo diria que no veurà gaire més cosa no. Que Montserrat, Sagrada Família, Montjuïc i la presó.
33: I el Raval,
31: sí, però també felicité per el Nou Camp, també quiero ir a PortAventura,
33: ah, mira,
31: a fer unes compres en la Roca Vilas, según me recomendó su presidente.
33: Sí, va, ah, ho va fer ell, ho va fer.
32: Ho va fer no, Illa, la Roca, Illa, ja ho hem sí, explicat alguna vegada, que sí, la Roca sí, Village la va construir Salvador Illa, Mahó a Mahó.
33: Sí, sí, sí. Ah.
31: También solicité visitar la sede de Semen Cardona.
32: Ah, Semen Cardona, que és allà on treballa.
30: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
34: Avui és un bon dia per recomanar-vos el llibre La vaga de la canadenca del Ferran Aïsa, publicat per 1984 fa uns quants anys. La vaga de la canadenca és la fita per la qual vam aconseguir les jornades de treball de 8 hores i, a més, és una molt bona reivindicació dels drets laborals tant a Catalunya com a la resta del món. Ho dic perquè la setmana vinent comença un cicle de vagues educatives. Al País Valencià els mestres, els professors han començat una vaga indefinida. Els metges fa temps que es queixen. No ho sé, estem en un moment on potser ens cal recordar que els drets laborals es guanyen lluitant. Que tingueu un bon dia.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
0: Avui és un bon dia per tenir paciència. Encara no han acabat de venir els estornells. I com tothom sap, els estornells venen per fotre's les cireres. Per tant, encara no hi ha cireres. No cal que pengeu a les xarxes fotografies i exclamacions d'indignació quan les trobeu al mercat a 65 euros el quilo. Això no és preu de menjar. Això és tarifa de miracle. Aquí les cireres maduren al ritme del braç en màniga curta. Els primers braços cremats pel sol perquè no semblava que piqués tant són els que ens avisaran.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Estem a punt de començar un cap de setmana que, pel que fa al temps, es presenta amb dues cares. La primera, la pluja, i l'altra, el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. La cara de la pluja. Demà dissabte al matí ja tindrem alguns primers ruixats a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda ens arriba una franja de pluja general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i la temperatura tendirà a recuperar-se. I mentre no arribi el cap de setmana, avui divendres començarem el dia amb sol, però també seria ennuvolant i tindrem petits ruixats al sud i a l'interior, però avui amb molt poca pluja.
0: Avui pendents de les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores el creuer amb brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha com a mínim una hostessa de vol que es va infectar fora del vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en fer una crida a la calma.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio i la idea és que el creuer no toqui a port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als respectius països. I avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar a 14 espanyols, els 14 espanyols, a confinar-se, encara que no ho vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions continuen vigents. Just avui, fa un mes que es va decretar la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura, de l'USTEC, i Xavier Pellicer, de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra Republicana.
3: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
4: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I quan falten dos dies perquè el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, avui analitzarem també aquesta crisi interna inèdita de l'equip blanc.
5: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas lo que ha pasado luego. Que, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene los dos jugadores que por eso les ha abierto expediente el Real Madrid, pero sinceramente...
0: A la capital espanyola van plens de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. L'AS titula, avui en portada, crisi sense precedents. I el Marca, una altra baralla i la imatge per terra. Per cert, parlant d'esports, Shakira tornarà a ser la protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, de Mèxic i el Canadà. Es diu Die Die.

0: Després del Waka Waka del 2010 a Sud-àfrica, aquest cop el tema es diu Dai Dai i el canta al costat del nigerià Burna Boy. Ho ha anunciat a la mateixa Shakira a les xarxes i no n'ha penjat aquest fragment que estem sentint. El tema sencer serà a partir de la setmana vinent. Tot això avui que a Tortellà, a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6 i 36 minuts i a Llimiana, al Pallars Jussà, es pondrà a les 9 i 3 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a dos quarts de nou, a l'Àgora del Matí, comentarem l'actualitat amb Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Cap contacte.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al port de Granadilla, al sud de Tenerife. El govern espanyol ha preparat un dispositiu per tal que la tripulació no arribi a tocar terra i els passatgers no entrin en contacte en cap moment amb la població de l'illa.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
5: No va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
4: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Puja el to.
6: El PP contra la gestió del govern espanyol en aquesta crisi sanitària. Parla de caos absolut i fent campanya des d'Andalusia. Alberto Núñez Feijóo reclama tots els detalls tècnics de les decisions que s'han pres i es van prenent.
7: Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar ahir a última hora amb el president canari, Fernando Clavijo, un Clavijo que avui mateix analitzarà amb l'ambaixada dels Països Baixos les properes passes.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio serem també en directe a Tenerife amb David Mendoza, l'assistència tècnica, i amb Mònica Mas. Mònica, bon dia.
9: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Cataluña Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto?
9: Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio, des de Tenerife.
0: Protocol.
3: El Confidencial explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus. Considera com a possibles espais de risc, habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència de rosegadors o acumulació de brossa.
6: En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció ocular. També evitar escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: Infiltrats.
8: 4 sindicats han denunciat que 2 agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Hauria passat dimecres a l'Institut Pau Claris de la capital catalana. En un comunicat critiquen la poca qualitat democràtica, diuen, del govern.
3: Lluny de negociar, afegeixen les prioritats del departament són espiar el personal educatiu i un pla pilot per posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos s'han limitat a dir que totes les seves actuacions són legals i que donaran les explicacions que calguin.
0: Comptant vots.
6: Dia d'escrutini avui de les eleccions d'Escòcia i Gal·les i de les municipals parcials a Anglaterra.
0: Anem en directe a Londres. Quim Olivares, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Segons les enquestes, aquests comicis poden portar canvis en el panorama polític britànic.
11: Sí, els laboristes del primer ministre Starmer han patit, de moment, una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre. Encara que només s'han escrutat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el partit laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, El gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
0: I quan està previst que coneguem els resultats oficials, Quim?
11: Mira, al llarg del dia d'avui, pel que fa a les locals angleses, però en el cas de les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales, el recompte encara no ha començat i els resultats oficials podrien arribar demà.
0: Doncs ho anirem seguint aquestes últimes hores. Gràcies, Quim. Fins ara.
11: Vinga, bon dia.
0: Intercanvi.
3: D'atacs entre l'Iran i els Estats Units, les dues parts acusen l'altra d'haver començat les hostilitats, segons Teheran. La flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians.
6: Mentre que Washington assegura que ha estat l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells de la Marina amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i han destruït totes les armes enemigues. Donald Trump afirma que, tot i això, la treva segueix en peu.
2: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Nou cop
8: de la justícia dels Estats Units als aranzels de Trump. El Tribunal Comercial Nord-Americà ha tombat la taxa universal del 10% després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. Washington segurament recorrerà aquesta decisió, però si s'acabés ratificant, podria haver de tornar els diners cobrats il·legalment.
0: Discriminatori.
3: Enmig del debat sobre la prioritat nacional en els pactes entre PP i Vox, arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assegura que exigir anys de residència per atorgar ajuda social als refugiats és discriminatori.
4: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajuda socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya, recollint els pactes de govern de PP i Vox, a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
12: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón, ni d'Extremadura.
4: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Prohibirà.
6: La Unió Europea a finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei.
4: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
0: 12 anys.
8: Salut avançarà fins a aquesta edat. Fins als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, una mesura que s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els més joves.
4: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
13: Si cal professional, si detecta algun tipus de red flag, no?, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
4: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'abril més càlid.
3: El mes passat ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, que hem conegut aquesta matinada, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures van ser inferiors.
0: Llibertat amb cautelars.
6: Per la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat, l'Audiència de Barcelona l'ha deixat sortir de presó després de comprovar el telèfon i les cerques que feia a internet. El pare sí que continua entre reixes.
0: Maria Núria Rebella.
14: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, el seu historial de Google, hi han descobert frases com ara: la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll. També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brus quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Entrebancs.
8: A les obres de la R3, cosa que pot allargar el calendari de detalls. Segons ha pogut saber Catalunya Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
15: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
16: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
15: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Preocupació.
3: A les universitats catalanes per l'absentisme a les aules. Fa uns dies explicàvem a Catalunya Ràdio que la UAB s'enfila fins al 40% en algunes assignatures. Ara, un degà de la Pompeu Fabra ha enviat un correu als estudiants en què lamenta la seva falta d'implicació.
6: Avui a l'Agora del matí, a partir de 9:45, visitarem la UPF per parlar-ne amb els estudiants. Ho abordarem també amb Marta Pascal, professora d'universitat, i amb Lluís Medit, secretari general adjunt de la UB.
0: Inaugurat.
8: Al pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia, la proposta d'enguany és la instal·lació del Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
17: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
18: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
17: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marta Platel.
3: És la guanyadora del Premi Fernando Lara de novel·la amb El baile de les criades. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
0: I sense avís.
6: Doncs així és com es va quedar el públic de Madrid al concert que hi va fer Eric Clapton després que una persona del públic li llancés un vinil a l'escenari. Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, amb estagots.
19: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa. Després d'una baralla amb Valverde, el club els obre expedient els dos jugadors abans del clàssic de diumenge.
0: Negocia.
19: La incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club. L'Espanyol vol posar Monchi al capdavant de l'àrea per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa.
0: I avui és divendres 8 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Margarita, amb 3 quilos 680 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i la Bella, a 2:45 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una excel·lent notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Sant Feliu de Codines, 10 a Vilanova i la Geltrú i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
21: Hola, bon dia. Doncs de moment matí força tranquil. Només destaquem les retencions habituals d'aquesta hora a la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Sant Adrià, també sentit Llobregat, i circulació densa a la 2 i la B23 des de Pallejà cap a la capital.
20: Vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona a partir del 26 de maig a les portes de la selectivitat.
22: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat fa una crida a la vaga diària a partir d'aquell dia, afegida als dies puntuals que ja estan fent. Els treballadors han escollit en assemblea aquesta data perquè és tot just 2 setmanes abans que es facin les proves de la selectivitat el 9, 10 i 11 de juny.
21: La vaga del personal de les biblioteques, recordem, va començar el 20 d'abril i ha continuat els dissabtes 25 d'abril i 2 de maig. També està prevista per als pròxims 3 dissabtes la propera mobilització dels bibliotecaris de Barcelona. Serà una manifestació unitària demà dissabte, 9 de maig.
20: Més notícies. L'Ajuntament de Berga situa abans de l'estiu la signatura del conveni per la nova estació d'autobusos.
22: El consistori continua negociant amb la Generalitat els serrells de l'acord, especialment pel que fa al finançament del vial d'accés de la Rasa de Molins. Ho llegim al Regió 7.
20: A Badalona comencen les obres de rehabilitació dels blocs del carrer Canigó.
21: Són els que van quedar estructuralment afectats per l'esfondrament del número 9 el febrer de fa 2 anys i que va provocar la mort de 3 veïns. La comunitat d'un dels blocs adjacents ha demandat als veïns que no han assumit les derrames.
20: I a Barcelona, la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors.
22: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
5: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
20: I cultura. El Museu d'Història de Barcelona inaugura nova seu al recinte industrial de la Fabra i Coats. A partir de demà s'hi podran visitar dues exposicions dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona en Escura.
7: Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a l'antiga nau de tenyit de fils de la Fabra i Coats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
10: Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordatori? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic, de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
7: L'entrada serà gratuïta fins al 31 d'agost. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I acabem amb música.
23: Vuelves en cada sueño que tengo.
20: Pablo Alborán al Palau Sant Jordi. Avui, a les 9 del vespre, les entrades estan ben esgotades. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
25: Ara t'explicaré una història.
24: I aquí sentim la Sara.
25: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
24: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
26: Let's go!
24: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Són les 7 i 20 minuts i repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més a totes les capçaleres. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols del creuer a confinar-se en un hospital. El País titula que Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. El periòdico destaca que els viatgers passaran un examen abans de baixar del vaixell a les Canàries. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma amb les paraules textuals. L'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en una línia inversa i llegim els experts alerten el contagi és més senzill que l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta de la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, a la seva visita als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, ho diu el periòdico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tuachomeni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
29: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 14 de setembre del 1963.
29: I el número de la sort, el...
30: 3.
29: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11.

0: dos anys un 567%. Jack White, dels White Stripes, és dels que ja fa temps que no vol mòbils als concerts i utilitza un sistema que està anant, a més, que es diu Yonder. Yonder són unes fundes que et donen quan entres al concert, tu hi poses el mòbil, es tanca magnèticament, tu continues tenint el mòbil, però no el pots mirar. No pots mirar WhatsApp, no pots mirar Instagram, no pots mirar res. Si notes que vibra, sí que pots anar a una zona autoritzada i allà l'obres i mires si hi ha algun missatge o alguna trucada. L'Alicia Keys també ho fa servir en els seus concerts, o els Guns N' Roses, o els Luminaire. Doncs això s'està escampant. Aquest informe que dèiem d'Eventbrite diu que aquest augment d'esdeveniments sense mòbil s'està traduint en un augment de l'assistència del 121%. I segons diu, el Regne Unit és el líder absolut. Allà, els esdeveniments culturals i festius on es prohibeix el mòbil han augmentat en els últims dos anys, diu, un 1.200%. No estem parlant només de concerts, alerta. Parlem també de discoteques, per exemple. A Eivissa, la sala nocturna obrirà aquest estiu, per exemple, amb una política de prohibició de telèfons mòbils, però després també hi ha activitats socials, sobretot a nivell local, a nivell municipal, on es demana a la gent obertament que no hi vagi amb el mòbil o que hi vagi sense mòbil, vaja.
1: I l'estudi diu per què passa això?
0: Aviam, Eventbrite cita altres enquestes seves, segons les quals 8 de cada 10 persones diuen que el que més valoren d'un concert o d'una festa és l'espontaneïtat i que, per exemple, als Estats Units, el 84% dels nord-americans diuen que està optant per costums analògics per millorar el benestar. I aquí, una mica com el que dèiem ahir dels cascos, la clau la podria tenir la generació Z. La generació Z, els que tenen 30 anys com a molt, Sabrina Carpenter, per exemple, aquí sentim, en té 26, i ella també ha reconegut que s'està rumiant prohibir els mòbils. Doncs bé, segons aquest estudi, pràcticament la meitat de la generació Z i també dels millennials volen que les experiències en directe semblin més reals. Insistim que això diu una enquesta feta per una empresa que organitza esdeveniments, eh? Per tant, s'ha de posar en quarantena. Yeah. De fet, és cridaner perquè tu mires l'informe i l'última frase és: descobreix trobades sense telèfons a prop teu trucant-nos aquí a Eventbrite. O sigui...

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho. I la resposta era agònic. Un esforç agònic remet als instants finals, però agònic no només deriva d'agonia, també significa que no forma angle. Acabem avui divendres la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I avui, a partir de 8:15, repassarem altres temes del dia. Però abans, el destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la irrupció de la regidora d'una ciutat mexicana en un acte d'Isabel Díaz Ayuso.
4: La millor imatge del dia, la d'una regidora d'Aguascalientes, a Mèxic, posant en evidència a Díaz Ayuso i boicotejant la seva visita. Ayuso està allí, a Mèxic, per rebre una medalla, no em pregunteu per què, i està reivindicant a Hernán Cortés. Ja em direu això a sant de què. La imatge, que s'ha vist a la tele, no ha sigut la primera. Ahir una diputada federal també la va increpar, dient-li que és important reconèixer els abusos de la conquista. De veres que lo d'esta dona no és normal.
3: I a la recomanació del dia, davant d'una nova edició del Temps de Flors de Girona, rec que arrenca per ser demà, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El perfum, història d'un assassí.
5: No només perquè les flors són un dels ingredients de molts perfums, sinó perquè una part important de la pel·lícula es va rodar als carrerons del barri vell de Girona, que es van convertir en una vila francesa del segle XVIII per adaptar la novel·la de Patrick Susskind. Un viatge hipnòtic protagonitzat per Ben Whishaw, un dels grans actors britànics contemporanis, que interpreta un jove amb un olfacte sobrehumà, obsessionat a crear el perfum definitiu, un perfum irresistible que el condueix a matar dones per preservar-ne l'aroma. Una pel·lícula molt sensorial, El perfum, que trobareu a Lionsgate dins de Prime Video.

0: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia, al Madrid.
4: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para... Bien, muy bien.
3: El Madrid és protagonista del dia després de regalar-nos ahir la tarda un altre episodi esperpèntic de la mala situació que travessa el club, que va acabar amb Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic.
2: Tot això perquè va haver-hi una baralla entre Tchouaméni i Valverde, els vestidors, tot i que no està clar com va anar la cosa.
5: Sí. Yo he visto de todo. Yo estaba ahí por el vestiaire, he visto con mis ojos, he escuchado todo con mi poderosa oreja.
3: Kylian Mbappé, bon dia.
5: Bonjour.
3: Tu vas ser a l'entrenament d'ahir.
5: Sí, como he dicho, ayer sí estaba, sí. No como otro día, que tenía una lesión aquí, ¿ves? Aquí en este pack.
3: Sí, no está gaire clar.
5: He hecho un poco de reposo en Italia con Esther, sí.
2: Sí, lo sabemos,
3: sí.
5: Pero sí, estaba ayer, he visto un pelea très, très, très violento entre Aurelien y Fede.
3: ¿Qué va a pasar, Kylian?
5: Como he dicho, típico que hablan cosas entre ellos, creo que uno llama mono 5 veces.
3: No, has sentido cosas que no se han dicho.
5: Yo pienso que hay mucho de tensión entre los jugadores. ¿Por qué esa temporada de mierda? Están los compañeros très, très, très enfadados.
2: Qué mal ambiente para la mala temporada, ¿no?
5: Eso es importante en ese equipo, que todo relajas un poco, porque coges dos, tres días con la novia, muy tranquilo, vas a Italia, haces bien comida, bien dormir, ahí con este esposito, si puede, dulcemente.
3: Clar, tu els hi recomanes això perquè és el que vas fer la setmana passada, no? Marxar 2 o 3 dies a Itàlia amb la novia, però no ha agradat gens al club ni a l'afició.
5: Pero si mira cómo está gente no sabe tú que sufre, claro. Todo enfadado.
2: Tú vas cuidar. Ellos están claro. Más tensos.
5: Sí, sí, sí. Tranquilo. No. Yo recomiendo que Aurelien Fede sí. Se relaja.
2: Sí. Gracias, Kylian. Son 7:45. I d'aquí a mitja hora anirem en directe a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio per veure com es prepara aquesta illa per rebre ja el creuer amb l'antivirus diumenge al matí. En principi, les més de 140 persones que queden a bord són asimptomàtiques, però igualment s'ha dissenyat un dispositiu perquè el vaixell no entri a port i les persones vagin directament del creuer a l'aeroport, on viatjaran cap als seus països. Mentrestant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta més casos, per ara recordem que n'hi ha 8 de confirmats, però insisteix en la crida a la calma.
6: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
2: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de la prevenció d'epidèmies i pandèmies de l'OMS. L'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Les dues parts culpen l'altra d'haver començat. Tot i això, Trump manté que la treva segueix en peu.
7: They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that
2: assegura que el dia que es trenqui l'alto el foc serà tan evident que no caldrà ni que li preguntin. I en temps d'àgora parlarem també de la relació entre educació i els mestres, que s'ha enverinat encara més en les últimes hores. Els sindicats denuncien que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar aquesta setmana en una assemblea de docents a Barcelona on es parlava de les protestes. Avui en parlarem amb Yolanda Segura de l'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. I pel que fa als esports, Robert Prat?
8: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
2: I pel que fa al temps, el dia comença amb sol, però estem a l'espera de núvols i també de pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la primera tongada arribarà avui de núvols, de moment, perquè s'anirà tapant sobretot pel sud del país i a poc la resta de Catalunya. I avui, com a molt, podrien caure 4 gotes, algun ruixadet al sud o en altres comarques de l'interior. Avui poca cosa. Pel que fa demà dissabte, segurament ja tindrem al matí alguns primers ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, però a la tarda ens creuran una tongada de pluja que pot regar qualsevol punt de Catalunya, amb una temperatura que demà serà més baixa. I diumenge, en canvi, sí que s'espera un temps més tranquil, més assolellat i amb una temperatura que es recuperarà.
2: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. Hi ha un endarreriment molt destacable d'1 hora i 5 minuts en el tren que ha sortit de Portbou poc abans de les 6 del matí, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 8:10. No hi arribarà fins a 1:15. La causa, segons informa Renfe, és una incidència tècnica en el mateix tren. La resta de combois de l'R11 van amb retards d'un quart d'hora. D'altra banda, també hi ha retards en els trens que circulen pel tram Cambrils-Vinaròs, i Adif justifica que és per un robatori de cable que hi ha hagut entre Ulldecona i Amposta. Per altra part, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona hi ha retards d'uns 25 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies.
2: I a les carreteres, matí de moment força tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, sí. Només destaquem una avaria a l'A2 que talla un carril entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, sentit Lleida, precaució en aquest punt, i a la B23 des del Papiol cap a Barcelona i les rondes, la de dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat, precaució per trànsit dens.
2: Avui a la Gora del Matí, Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez d'Oliva i Jordi Cominal. Abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
2: Avui els diaris El Brot d'Antivirus torna a ocupar molts articles d'opinió.
13: La Vanguardia, l'Ara i el Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
14: El diari del Conde de Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i reforçar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
13: L'Ara subratlla que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
14: El diari manté que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
13: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
14: Lamenta l'esfondrament entre el govern espanyol i el Canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
13: Per la seva banda, Periódico i País dediquen avui l'editorial al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per a sentència.
14: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal del sector públic.
13: I lamenta que ni PSOE ni PP, que porta en 40 anys alternant-se al govern, hagin tingut la voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
14: I acabem amb el periòdico, que adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
13: I el diari afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
2: Afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
15: Llegeix que a l'última hora que un turista nord-americà de vacances a Mallorca ha demanat asil polític per por de les polítiques de Donald Trump. L'home de 34 anys es va presentar a la caserna de la Guàrdia Civil de Felanitx acompanyat del seu advocat per fer-ne la petició formal, que està derivada a la Policia Nacional. L'home argumenta que se sent en perill si torna a Florida, on resideix oficialment, tot i que ha viscut uns anys a França. El nombre de peticions d'asil a Espanya per part de ciutadans dels Estats Units és insignificant. El 2024 només n'hi va haver 20 de les més de 165.000 que es reberen aquell any.
16: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
17: Como hemos cambiado.
18: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
20: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
0: Doncs el Valle de los Caídos ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
2: Uns bigotis per semblar més gran.
12: És el recurs que han trobat menors al Regne Unit per esquivar la prohibició per edat a les xarxes socials. Han descobert que en tenen prou de pintar-se un bigoti per poder saltar-se les barreres i entrar on vulguin. Ho veiem a digitals britànics.
2: I qui ha convertit la migdiada en un concurs?
0: Seul, la capital de Corea del Sud. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic del país. Per poder-hi competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. A les 3 de la tarda, el parc on ho van fer es va transformar en un dormitori gegant. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
2: No hi ha relleu.
12: De puntaires, a Guissona, a la Segarra, l'Associació de Dones Nèvia impulsa una trobada setmanal des de fa 13 anys. Les participants són una desena i totes tenen al voltant de 80 anys. Els preocupa la falta de relleu generacional en una tècnica que diuen necessita temps i paciència, o recull el Segre.
2: Un correu peculiar.
0: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en l'enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg, ho explica El País.
2: Una curiositat per als amants dels fars.
12: Doncs que el far de Torredembarra és el més alt de Catalunya, fa 38 metres. Forma part d'una ruta cultural europea de 130 fars que ofereix visites guiades. De fet, és l'únic far català inclòs en aquesta ruta. Ho llegim al Diari Més, que també explica que el van inaugurar fa 26 anys, l'any 2000, i és l'últim que van construir a Espanya.
2: I ara els destacats en Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
22: El Wall Street Journal explica avui que els preus dels combustibles per avions s'estan disparant i que els assessors de Donald Trump ja estan preocupats. Segons diu, funcionaris de l'administració han hagut de parlar amb la indústria aèria perquè això no repercuteixi en els bitllets. Encara sobre això, el comissari europeu de transports ha recordat al Financial Times que l'escassedat de combustible per la guerra a l'Orient Mitjà no es considera circumstàncies extraordinàries i que, per tant, si arran d'això han d'anul·lar algun vol, han de compensar sí o sí els passatgers. A Itàlia, Giorgia Meloni reuneix avui amb el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, i el Corriere della Sera diu que no passarà de ser una visita de cortesia. A la premsa del Regne Unit encara no apareixen els resultats de les eleccions locals, però sí que apareix un intent d'agressió al príncep Andreu. Ho explica en portada el Daily Mirror. Un home el va cridar i perseguir mentre el fill de la reina Elisabet II va sortir a passejar el gos. I mentre segueixen els preparatius per la visita de Donald Trump a la Xina la setmana que ve, The Economist parla en portada de la cimera de les sospites i en un dels seus editorials diu que la trobada de Trump amb Xi Jinping exposarà el que qualifica de duo disfuncional. Avisa The Economist que la vulnerabilitat mútua no pot substituir el lideratge global.
23: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que la plantilla de funcionaris de l'Estat només ha crescut un 5% des del 2018, tot i les ofertes rècord de treball públic. El diari explica que això es deu a l'alt flux de jubilacions. Les baixes no compensen els nous fitxatges a l'administració central. El Món Economia explica que els treballadors estrangers a Catalunya s'han duplicat en els darrers 10 anys. Són dades de Foment del Treball. La patronal diu que els treballadors estrangers s'han convertit en un dels pilars fonamentals del mercat laboral català. I Expansión assegura que el govern espanyol explora utilitzar les plantes de Seat i Ford per defensa. L'executiu tempteja empreses que tinguin tecnologies aplicables a la indústria militar per aprofitar el boom de la fabricació d'armes.
2: I què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
8: Així està el vestidor del Madrid abans del Clàssic amb aquesta baralla, Tchouaméni i Valverde, amb Valverde a l'hospital per traumatisme al cap. El Marca diu que la imatge del Madrid està per terra. El diari destaca les declaracions de Valverde traient ferro als fets i dient que es va donar un cop amb una taula enmig de la discussió. El diari AS parla d'una crisi sense precedents. Sergio López remarca el paper d'Arbeloa durant l'incident.
24: Dejar claro que Arbeloa no media en ningún momento. Mientras Valverde está yendo a presionar a Tchouaméni y diciéndole cosas a Tchouaméni en mitad de entrenamiento, Arbeloa no interviene.
25: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa.

0: es su especialidad.
1: Látigo Serrano, un periodista, Radio Marca, explica això.
2: Va hasta en tres ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
1: La BBC informa d'una reunió d'urgència Arbelo a Florentino Carvajal. L'equip francès diu que hi ha una ferida profunda al vestidor del Madrid, molt lluny dels grans equips europeus. Des de l'Argentina, el diari Olé apunta que la situació al Madrid és més greu del que es pensava. Esport titula Madrid crema, el Mundo Deportivo parla de vestidor trencat, l'esportiu d'un Madrid que acaba garrotades, un Madrid a cops de puny per La Vanguardia i El Periódico, amb un Valverde que acaba marejat i amb cadira de rodes. Els jugadors s'exposen a una sanció de feina i sou. El País apunta que Florentino prepara una revolució a la plantilla per la pròxima temporada.
3: Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
4: I què destacava la premsa del cor? Doncs Melendi, Elisenda Pineda.
5: Melendi va presentar el proppassat 6 d'abril a Madrid el seu nou disc. L'asturià, autor de temes legendaris com Caminando por la vida o Trae pa casa hierba buena, feia 5 anys que no componia cap cançó, segurament aconsellat pels de casa seva. Finalment ha compost pop-rock, segons ell, el millor àlbum que ha fet mai, tenint en compte que en porta 11. Al concert hi van acudir famosos com Carlos Latre o Victoria Federica, que, podent estar a la sala VIP glopejant Macallan, va barrejar-se amb el públic de tatuatges tribals i samarreta de licra. Ja ho veuen, les dues Espanyes juntes, o Espanya a seques.
4: I qui fa anys avui, Canalies?
6: Anem-hi, perquè avui felicitem la cantant Marta Sánchez.
4: 55.
6: Una mica més, 60. També fa anys Enrique Iglesias.
4: 50.
6: 51. Ah. També l'exfutbolista Luis Enrique.
7: Hola a todos.
4: Hola. 56.
6: Sí, senyor, i acabem felicitant meravellós a la chef Carme Ruscalleda.
4: 70.
6: 74. Mira. Felicitats des d'aquí a la Carme. El santoral avui és Santa Maria del Toro, patrona
4: sí,
6: de Menorca.
4: Sí, Maria del Toro, sí,
6: sí, senyor.
4: Sí.
6: Segons la tradició, religiosos de l'Orde de la Mercè van començar a observar un fenomen estrany i meravellós, una columna de llum intensa que s'elevava des del cim de la muntanya més alta de l'illa cap al cel durant la nit. Intrigats i moguts per la fe, els monjos van decidir pujar-hi per investigar. La llegenda narra que el camí era difícil i esquerp, però un toro furiós els va barrar el pas inicialment per posteriorment guiar-los cap al cim, actuant com a protector. En el camí es diu que el toro es va obrir pas entre unes grans roques, un lloc que avui a dia encara es coneix com el Pas del Bou, i allà van trobar la imatge de la Verge.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 8 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
8: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
9: 8 de maig de 1976, 12.000 persones assisteixen al recital de Lluís Llach a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Entre cançó i cançó, crits d'amnistia i llibertat i el poble unit mai més serà oprimit. El concert també va servir perquè els organitzadors de la Marxa de la Llibertat, prevista per l'estiu de 1976, venguessin samarretes amb el lema «Poble català, posa't a caminar». I ara fa 50 anys, al cinema Bosque de Barcelona s'estrenava La naranja mecànica de Stanley Kubrick, anunciat a tots els diaris com el film que mayor impacto ha causado en la historia del cine. Acabo amb la UEFA, que el 1976 va castigar el Real Madrid amb un any sense poder jugar competicions europees. Un any! Un partit contra el Bayern de Múnich va acabar amb un espectador madrileny saltant al camp, agredint un jugador alemany i exhibant-li un cop de puny a l'àrbitre que el va deixar estès a terra. El Madrid no va acabar complint aquella sanció. Només li van tancar el camp 2 partits.
4: Avui és 8 de maig del 2026, és el 128è dia del calendari. Falten 44 dies per l'estiu, 47 per Sant Joan i 4 per l'inici del Festival de Cinema de Cannes. I així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
10: And was confirmed yesterday to be infected with antivirus. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic.
11: Lo que no podemos es crear el evento que genere crispación.
12: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
13: Sí, continua en vigor. Avui s'han borrat de nosaltres, però els hem aniquilat. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva.
14: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat i que no volem ignorar ni minimitzar.
15: Aquest recorregut cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Infiltrar.
16: Introduir algú en un territori o en un grup enemics amb missions d'espionatge, de vigilància, etc. El sindicat USTEC
0: va denunciar la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió preparatòria de la vaga, de les vagues. Part de l'oposició demana explicacions al govern.
4: Avui la CUP i USTEC al matí de Catalunya Ràdio. Absentisme.
0: Doncs avui que parlarem d'absentisme universitari, dues curiositats del diccionari. La primera, que fer campana està perfectament acceptat, al diccionari, com a deixar d'assistir a una classe, i que absentisme té dues excepcions. La més coneguda, deixar de ser algú habitualment absent del lloc on hauria de ser, com l'absentisme laboral, i una segona, costum de viure el propietari fora de la localitat on estan situats els seus béns.
4: Punyada.
0: Cop de puny, en una paraula. La veiem repetida avui a tota la premsa, després que Tchouaméni i Valverde acabessin a les mans, tot i que les versions discrepen sobre si hi va haver o no punyada. Tot això dos dies del clàssic en què el Barça pot rematar la Lliga i deixar el Madrid cau.
4: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 347.
16: Són els treballadors que vol acomiadar a Barcelona la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut de TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
4: 50.000.
16: Són les persones que s'espera que mobilitzi la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya en els diferents actes previstos. L'esdeveniment més multitudinari serà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'ha calculat que hi podrien assistir fins a 39.000 persones.
4: 100.
16: Avui fa 100 anys el divulgador científic naturalista i locutor David Attenborough. Va néixer el 8 de maig del 1926 a Londres i és una de les cares i de les veus més estimades del Regne Unit. Considerat el pioner dels documentals de natura, fa més de 70 anys que descobreix als telespectadors les meravelles del planeta.
4: I ara el veig, tres imatges amb palforadada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, són en una sala com de recepcions del Vaticà. Tots dos somriuen i amb una mà toquen una espècie de braçalet que hi ha sobre una safata platejada.
17: Fotografia difosa per la Santa Seu i que reflecteix el desgel que s'han proposat les dues parts aprofitant la visita de Rubio a Roma. El Vaticà i la Casa Blanca intenten així recompondre les relacions després de les diverses picabaralles públiques que han tingut Trump i el Pontífex en els últims mesos.
4: I a la segona imatge hi veig un líder. És el popular britànic Nigel Farage i és a les portes d'un col·legi electoral. Va vestit de blau, una camisa blanca, va amb corbata de color vermell i amb un peu sobre una cadira ensenya que porta uns mitjons amb la bandera britànica.
17: Farage, que encapçala el grup d'extrema dreta Reforma UK i que arran de les eleccions d'ahir podria entrar en l'escena del mapa polític britànic com un actor més i acabar així amb l'històric bipartidisme. Segons les enquestes, podria quedar-se amb diversos governs municipals que històricament han estat en mans dels laboristes. Entre les seves propostes que ha fet en campanya, ha dit que traslladarà els centres de detenció d'immigració a llocs on governi l'esquerra.
4: I a la tercera imatge del dia hi veig un soldat israelià col·locant un cigarro a la boca d'una estàtua de la Verge Maria del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, que hi veiem.
18: L'enèsim cas d'indisciplina dins l'exèrcit israelià i el segon en pocs dies dirigit específicament als cristians després de la destrossa a una estàtua de Jesucrist feta per un altre soldat. Aquests episodis han fet que el cap de l'exèrcit hagi hagut de sortir a reconèixer que tenen un problema de disciplina, però organitzacions d'exsoldats com Breaking the Silence avisen que aquestes situacions són anecdòtiques al costat de casos molt més greus com tortures o violacions que queden amagats.
8: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La decisió d'un restaurant de sushi de bufet lliure farà dels clients que mengen en excés i acaben vomitant. La notícia diu que el suplement s'aplicarà per qüestions de neteja, però no especifica la quantitat de diners que s'haurà de pagar. Segons la notícia, el restaurant ho ha anunciat en un missatge publicat a Facebook. En aquests mesos hem tingut molts clients que demanen sense parar, mengen fins a rebentar i hem vist vòmits a les taules i als lavabos. L'única solució que tenim és cobrar un suplement per neteja i per evitar molèsties per olors als altres clients. Això és el que diu, segons la notícia, el missatge del restaurant.
4: Però això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: La creativitat, la comunicació i el talent emergent van ser protagonistes ahir a la Universitat CEU Abat Oliva amb la celebració de la 20a edició dels Goliats CEU UAO Awards. Uns premis impulsats per l'alumnat de Publicitat i Periodisme de la Universitat. En aquesta edició, el jurat ha reconegut el periodista Ramon Pellicer amb el Premi a Millor Trajectòria Professional per la seva destacada carrera en l'àmbit informatiu. La gala també va distingir iniciatives i professionals rellevants del sector de la publicitat i la comunicació.
21: Et vols especialitzar en el món de les relacions públiques? El Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliba et permet especialitzar-t'hi amb el certificat de Direcció de Comunicació i Esdeveniments. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin és una notícia real. El restaurant en qüestió es diu Xuxi Toro. Es troba al municipi de Gelves, a la província de Sevilla. La decisió anunciada pel restaurant ha provocat un debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors d'aquesta mesura.
4: També podeu instal·lar un lavabo fora, no? I quan algú tingui ganes que marxi per potes. Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
4: Ara són les 7:52. Titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
2: I que no acabarà sent una pandèmia.
3: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a Covid pandemic.
2: Recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
4: El creuer afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife.
23: El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
24: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil.
23: El PP discrepa de com s'està gestionant la situació.
4: Els quatre sindicats d'ensenyament que convoquen les vagues denuncien agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents.
2: Per preparar justament les protestes, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
25: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
26: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
4: I en llibertat amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
23: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís. Van veure que havia buscat a Google preocupada per la brusca data amb què la parella tractava el fill.
4: Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament de la treva.
2: Tot això mentre la justícia nord-americana ha tombat de nou els aranzels de Trump, ara l'anunciada taxa universal del 10%.
4: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
23: El departament renova així el model d'atenció als CAPs. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
27: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
4: I nou entrebanc en les obres de l'R3.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
4: Per cert que l'abril ha estat el més càlid de la història de la península i el sud-oest d'Europa.
23: Ho hem conegut aquesta matinada. Segons Copernicus, la temperatura mitjana dels oceans també va ser de 21 graus, la segona més alta en un mes d'abril.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui el dia ha començat amb sol, però ja està arribant una massa de núvols pel sud que acabarà deixant el cel tapat a tot arreu. No es descarta fins i tot algun ruixat feble i molt dispers. Poca cosa per ara, avui. Demà dissabte, en canvi, sí que tindrem més núvols i algun primer ruixat a la costa i al sud, a l'espera que durant la tarda tinguem una tongada de pluja que regarà tot el país. I diumenge, en canvi, el temps serà més tranquil, farà més sol i tornarà a pujar la temperatura.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
4: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra.
29: Bon dia. Sí que acabem de rebre l'avís d'un camió avariat a la C31 a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a fer pas alternatiu, però en general, com deies, un matí tranquil. Tenim, això sí, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
30: La teva mare sempre té raó.
31: Em compro un cotxe nou?
32: Filla, t'ho he dit 99 vegades.
0: Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
30: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
5: Catalunya Ràdio.
4: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
6: Els nostres professors. A mi em va marcar molt el senyor Capdevila. Jordi Boixaderas, actor. Era un enamorat de la seva feina, un apassionat per tot el que explicava i ens transmetia allò que és l'entusiasme d'aprendre. Era un gran actor, de fet. Totes les seves classes eren com representacions. Ens va encomanar l'amor per l'art i ell mateix es preparava a casa làmines per fer-nos-ho més amè. També recordo que fumava amb un gran plaer davant nostre, feia venir moltíssimes ganes de fumar. I era molt guapo. De fet, tenia una retirada amb un nebot que ha tingut després i que potser coneixereu i que es diu Sergio Dalma.
7: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
4: Manu Guix, bon dia!
10: Xiripipi!
4: Com estàs?
10: Manu, com esteu?
4: Bé! Anem a marcar avui el telèfon del Sebastià, que anem tardet avui.
10: Vinga, va.
4: Sí. Sebastià!
11: Hola.
4: Què tal, com estàs?
11: Molt bé.
10: Sebastià, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la Montse, perquè avui fas anys et vol donar les gràcies per aquests moments que esteu vivint junts, diu que t'estima molt i alerta que et vol dedicar aquesta cançó que et toca ara mateix, Manu Guix, en directe, que es diu Moments.

0: Sebastià, què tal? Què t'ha semblat aquesta cançó?
1: Molt bé, molt maca. Moltes gràcies.
0: Ui, que t'has emocionat una mica.
1: Sí, també.
0: Això és important. Sebastià, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu.
2: Adéu, xiquitipis, bon cap de setmana.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La setmana passada, un correu electrònic va sacsejar la vida acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra. El degà de Ciències Polítiques es va adreçar als seus alumnes per expressar-los una decepció profunda. Es queixava que sovint veia les aules mig buides. Mínima implicació per part de molts alumnes. I poc rigor en els treballs. La reflexió va obrir la capsa de Pandora de l'absentisme universitari. Però més enllà d'anar a classe o no, la carta del degà ens adverteix d'una cosa molt més important. Va al cor d'allò que significa estudiar en una institució pública. Una cadira a la universitat té un cost elevadíssim. De fet, la matrícula només es cobreix en una part. La gran majoria de l'esforç l'assumim com a societat a través dels impostos. El país sencer s'implica en la formació del futur de Catalunya i dels seus estudiants. I això inclou molta gent que potser mai tindrà l'oportunitat de trepitjar un campus. Per tant, assistir a una classe d'una institució pública no és només exercir un dret, també comporta un deure cívic. Representa un compromís d'aprofitar l'oportunitat. Ara bé, seria injust descarregar tota aquesta responsabilitat en els joves de qui es queixava el degà. Les aules buides amaguen una realitat amb moltes arestes. D'entrada, perquè l'absentisme no és cap novetat. Als anys 80 i els 90 ja era molt comú, sobretot quan es compaginava la carrera amb la feina. Però l'absentisme actual coincideix amb un qüestionament més sistèmic. Hi ha experts que diuen que la implantació del Pla Bolonya ha tendit a infantilitzar l'alumne. En molts casos, els graus s'han convertit en una mena de batxillerat més llarg. Per tant, té sentit preguntar-se si la universitat és encara aquell espai de crítica, de curiositat, d'autoexigència que hauria de ser. O quin és l'impacte que tenen les pantalles sobre aquesta capacitat d'atenció de les noves generacions, o les nostres. O fins i tot si ens hem de replantejar els models d'avaluació, especialment amb l'arribada de la intel·ligència artificial. O per què no, obrir una altra caixa dels trons, els professors. Les preguntes no s'acabarien mai. Però atenció, perquè aquests debats no posen en dubte el sistema universitari. Tampoc ho fa la carta viral del degà de Ciències Polítiques. Malgrat tot, i convé recordar-ho, l'excel·lència del nostre sistema públic està fora de dubte. Només cal obrir els rànquings internacionals de referència. Any rere any, Catalunya situa diverses de les seves facultats entre les millors del món. Es fa recerca de primer nivell i s'hi continua formant talent brillant. Hi ha motius, per tant, per l'orgull. Però el desajustament de les aules existeix i resoldre'l correspon principalment a aquesta mateixa comunitat universitària. Ara bé, el debat ens interpel·la a tots, perquè el compromís i l'esforç no apareixen de cop als 18 anys. Són valors que es construeixen al llarg de la vida, a casa, a l'escola i a l'institut. La universitat és només l'última baula d'aquesta cadena i la seva excel·lència es treballa molt abans de trepitjar la universitat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres, 8 de maig. Un dia més han començat el dia amb temperatures baixes a l'interior. A Collsuspina, al Moianès, tenien 3 graus, 6 graus a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, i 15 graus a la ciutat de Barcelona. De moment encara amb força sol, però tenim una massa de núvols que ja arriba pel sud i que durant el matí i migdia deixarà el cel tapat ja gairebé tot arreu, amb algun ruixat. Avui poca cosa, podria caure al sud de Catalunya i potser també en algunes comarques de l'interior, però molt dispers. De cara a demà dissabte, ja començarem el dia amb alguns ruixats a la costa, al litoral, prelitoral de Barcelona-Tarragona, a l'espera que a la tarda tinguem una tongada de pluja general que acabarà regant tot el país. Demà baixarà la temperatura i diumenge tornarà a fer sol, tornarà a pujar una mica el termòmetre i el temps serà més tranquil.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí pocs minuts parlarem amb Emilio Pérez de Rozas del caos que viu el vestidor del Real Madrid. Aquesta nit, Valverde va negar haver-se barallat a cops de puny amb Tchouaméni. Així es va publicar ahir a la tarda, quan es va saber que el jugador uruguaià va haver d'anar a l'hospital d'urgència. De seguida parlarem d'aquests fets lamentables al Real Madrid al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, un dels principals temes del dia continua sent el creuer on s'ha detectat aquests casos d'antivirus.
3: This is not coronavirus. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No és el coronavirus, no és el començament d'una pandèmia, és un brot en un vaixell. Era el missatge de l'Organització Mundial de la Salut, en concret La que sentíem és la directora de Prevenció d'Epidèmies. El màxim responsable de l'organització admetia, però, que podien aparèixer més casos.
4: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: El director general de l'OMS, que sentíem ara, recordava que el període d'incubació arriba a les 6 setmanes, però insistia que el brot serà limitat si es prenen precaucions. De moment, les xifres no canvien. Hi ha 5 casos confirmats i 3 sospitosos, i el creuer continua navegant en direcció a les Canàries. Un vaixell que arribarà diumenge, que porta, per cert, un cadàver encara en el vaixell. I un operatiu que, per treure'n els passatgers, arrencarà dilluns.
5: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
0: La directora de Protecció Civil confirmava que el creuer no atracarà a Tenerife. El govern canari, però, continua sense veure-ho clar.
6: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso nos ha producido.
0: És el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, declaracions al Catalunya Nit. Enviats especials cap a Tenerife, és la Mònica Mas amb David Mendoza. Mònica, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Ricard.
0: El port ja es va preparant per aquesta arribada del creuer?
7: Doncs la veritat és que no hem vist cap tipus de preparació. Ja sabíem abans d'arribar que seria un port secundari, un port amb poc ús, però realment sembla un port fantasma, el port de la Granadilla, perquè us feu una idea, està al sud-est de l'illa de Tenerife, és una zona industrial amb poca activitat, relativament nova, amb unes infraestructures, uns carreteres que són bastant noves, i treballen només unes 40 persones. De moment aquí no veiem cap tipus de dispositiu, cap cordó, res de res. Esperem, suposo, que entre avui, demà, bàsicament, doncs sí que hi hagi algun tipus de control per accedir-hi, perquè nosaltres hem arribat fins a gairebé la bocana. Per tant, no veiem cap tipus de preparació.
0: A més de les reticències del govern canari, hi ha un grup de treballadors dels ports de Santa Cruz de Tenerife i també de la Granadilla que tenien previst manifestar-se avui, això era davant del Parlament canari. Tens informació sobre això, Mònica?
7: Doncs sí, estan en peu de guerra. És una part d'aquests treballadors, no tots, val a dir. Amenacen fins i tot de bloquejar el port si realment no es canvien els plans. Consideren o addueixen que no s'estan informant bé del que suposa ni dels riscos que té fer tot aquest repatriament a través d'aquest port, i diuen que tampoc hi ha protocols clars de com s'ha de fer tot aquest desembarcament. A més, demà, és a dir, avui, es volen manifestar al Parlament canari.
0: Doncs gràcies, Mònica Mas, en David Mendoza. Fins ara.
7: Adéu, bon dia.
0: Els preparatius, doncs, que es van afinant, hi ha alguns punts que s'hauran també d'aclarir. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia, sí, ara la deia la Mònica. Hi ha coses que sí que estan clares. Per exemple, un cop a Tenerife, els 14 espanyols del creuer, incloent 5 catalans, aquests està clar que els portaran a Madrid, a un hospital. Però els altres 133 passatgers són de més d'una vintena de nacionalitats diferents i, per tant, la manera de repatriar-los dependrà de les converses que el govern espanyol tingui amb tots aquests països, amb els altres països. Hi ha un altre punt, que és que si aquests 14 espanyols s'hauran de confinar o no. Avui llegim a la portada de la Vanguardia, per exemple, que el Ministeri prepara instruments legals per obligar-los a confinar-se encara que no ho vulguin.
0: I avui el Confidencial també explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus.
8: Sí, considera com espais de risc habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència de rosegadors, és a dir, ratolins, o acumulació de brossa. En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció pels ulls. També els recomana que evitin escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: I qui apuja el to en tota aquesta situació és el Partit Popular. Directament acusa el govern espanyol de gestió caòtica. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Si el Partit Popular parla de caos, de falta d'informació i agita la por de la pandèmia per atacar Pedro Sánchez, és un descontrol, diuen, i ja reclamen els noms dels tècnics que estan pilotant tot l'operatiu. El govern espanyol, en canvi, demana calma, i al Partit Popular que deixin de fer soroll Alberto Núñez Feijó i Félix Bolaños.
10: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
11: Total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
9: El PP reclama la compareixença urgent de la ministra de Sanitat. Ahir Pedro Sánchez va trucar al president canari per intentar rebaixar la tensió, però també Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, s'ha sumat a la brega política i es queixa perquè els passatgers espanyols han de fer la quarantena a Madrid.
0: Sobre això, ahir, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exrepresentant permanent per Europa de l'OMS Amos García censurava la crispació política amb motiu d'una qüestió sanitària com aquesta.
12: La possibilitat de crear un problema de salut a la població de nostre medi és bastant escàs, bastant baix. El que no podem és crear elements que generen crispació, miedo i tensió de la ciutadania.
0: I en tot això hi ha un altre factor. Un altre possible cas d'infecció fora del creuer. És una hostessa, atenció, de la companyia aèria KLM, que l'han aïllat en un hospital d'Amsterdam.
8: Sí, és una dona que hauria estat en contacte a Johannesburg, a Sud-àfrica, amb una de les víctimes mortals del virus, abans que morís, òbviament. És una dona alemanya amb qui va coincidir quan aquesta dona va intentar agafar l'avió per tornar a Europa. El que passa és que la tripulació no la va deixar perquè el seu estat de salut ja era molt precari. Els experts insisteixen, malgrat tot, que el contagi d'antivirus continua sent baix.
13: Fa més de 25 anys que hi ha aquest virus i no ha passat mai. Hi ha algunes transmissions persona a persona, com ara el vaixell, però no hi ha hagut un pas a la ciutat.
0: El que passa és que aquí, si fins ara ens han dit que això només es contagiava amb contactes estrets, haurem d'explicar molt bé quin contacte estret van tenir aquesta passatgera amb una hostessa, perquè, en principi, una hostessa d'un vol no és que tingui un contacte estret amb els usuaris. Per tant, això s'haurà d'explicar bé, Frederic.
8: Aquest que sentíem eren declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'excap de malalties infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell, Manel Cervantes. Tot això, si es confirma el cas de l'hostessa, seria el primer contagi no directament relacionat amb el creuer. Consta un brot del 2018 a l'Argentina amb una trentena d'infeccions en una festa que apuntaria que en algunes circumstàncies l'antivirus sí es pot contagiar de manera social i que també hi poden haver-hi el que es coneix com a casos supercontagiosos.
0: Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes de l'antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers, 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
15: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
14: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè aquesta hora acabem de conèixer que hi ha més casos detectats, Frederic Vincent.
8: Les autoritats sanitàries britàniques han confirmat dos casos d'antivirus en ciutadans britànics, un tercer amb possible contagi. De moment no hi ha més informació sobre on s'haurien contagiat o on són aquestes persones.
0: I encara una cosa més, perquè a les farmàcies catalanes no els consta que la gent torni a comprar mascaretes.
8: Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya diuen al matí de Catalunya Ràdio que han fet una consulta i que no han detectat el més mínim canvi en la venda de mascaretes. De fet, diuen que continua la tendència a la baixa que va començar fa uns mesos.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I un altre dels temes del divendres és el nou cas de policies infiltrats. Quatre sindicats de l'educació han denunciat que dues Mosses d'Esquadra van anar d'incògnit a una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Els Mossos no ho han negat explícitament. Joan Vilaplana.
1: L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jèssica Albiach.
2: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
1: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i també amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De moment, un primer comentari de l'analista de seguretat de l'Institut Català Internacional per la Pau, Sònia Andols.
3: Si es confirma, serà una nova prova més, i ja en van unes quantes, de la securitització de l'educació que està fent aquest govern. Però no serà només això, sinó també una possible il·legalitat. Doncs la llei no permet infiltrar policies en col·lectius socials si no és que hi ha una ordre judicial. És molt greu enviar una avançada, escoltar i observar mestres que només estan reivindicant drets laborals.
0: Doncs justament ahir va començar una nova tongada de jornada de vaga dels sindicats majoritaris de l'ensenyament.
4: Van ser treballadors i treballadores de les escoles Bressol que es van manifestar per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica del nombre d'alumnes per aula. La setmana que ve recordem que és quan hi haurà la primera de les tres jornades de vaga del sector de l'ensenyament a tot Catalunya. Ahir, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, vam debatre sobre aquesta vaga, sobre l'acord que va arribar al govern amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, tot i que d'aquests se n'han desmarcat, recordem una vegada més, els més representatius. En aquest cara a cara hi van participar Esther Vila, de Comissions, justament, i Ignasi Fernández, del Sindicat Professors de Secundària.
5: Una de les coses que recull l'acord, no? El retorn progressiu de la democràcia als centres educatius, assegurant que d'aquí dos anys el 85% de la plantilla serà estable en el centre. Per poder parlar, per poder construir conjuntament projectes educatius i tirar-los endavant.
6: Alguns directors, òbviament no tots, emparant-se amb el decret de direccions i d'autonomia, estan fent de xèrifs i frustrant les iniciatives dels companys. No hi ha més democràcia.
0: I encara sobre educació. Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de la preocupació a les universitats catalanes per l'absentisme.
4: Fa uns dies explicàvem aquí a Catalunya Ràdio que l'Autònoma s'ha enfilat fins al 40% l'absentisme en algunes assignatures, i també hem explicat que el degà de la Pompeu, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques, va enviar una carta als alumnes de primer i segon retraient la falta d'assistència. Els delegats dels dos cursos van respondre admetent que també estan preocupats, però neguen que aquesta falta d'assistència sigui necessàriament per falta d'interès.
0: Avui a la hora del matí, a partir de 2:15, visitarem la Universitat Pompeu Fabra per parlar-ne amb estudiants directament, i ho abordarem també amb Marta Pascal, professora de la universitat, i amb Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler i amb Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I avui és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies. El servei tornarà a ser de pagament demà. Estació de Sant Joan García, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Què diuen els usuaris?
10: Hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, hi ha qui ho troba fatal, però tothom ve a coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
11: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
12: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
13: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
10: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents fins a esgotar els 10 viatges, a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. A les taquilles, els que tinguin un abonament d'aquests, no els títols integrats, com la T-Usual o la T-Jove, aquests sí que no permeten cap compensació, però els abonaments només de Rodalies a mig utilitzar es poden demanar l'ampliació del mateix títol pels dies pendents a partir de demà a les taquilles.
0: I això després d'un nou entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst.
9: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: Més enllà de la R3, les complicacions continuaran cap al sud.
9: A motiu de les obres de la infraestructura entre Garraf i Sitges, que DIF ja les havia planificat amb antelació, només hi ha 3 trens directes entre Barcelona i Tarragona. Una a primera hora del matí des de Tarragona i 2 a la tarda i al vespre des de Barcelona. La resta del dia cal fer transbord a Sant Vicenç de Calders.
0: I els talls de les línies han anat acompanyats de retards. Al febrer, 671 hores totals de retard i al març, 493. Ot Serra.
14: Després de l'accident de Gelida del 20 de gener, s'observa una caiguda del compliment dels horaris. Fins llavors era del 75% i en les dues setmanes posteriors cau fins al 37%. En l'últim mes, la mitjana s'ha situat en un 45%. I de quants minuts han sigut els retards? Doncs de mitjana, el mes de gener van ser de 21 minuts, el febrer de 26 i el març també de 21. Renfe encara no ha facilitat les dades del mes d'abril. En aquests 3 mesos de gratuïtat del servei, doncs, els retards han sigut la nota dominant. Però no ha sigut un període excepcional, ja que l'any 2025 la mitjana és que un de cada 2 trens van circular amb retard. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la nit es deixa enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units. Les dues bandes s'acusen mútuament.
15: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians. Washington, en canvi, assegura que és l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells nord-americans i que la Marina ha respost. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
0: Donald Trump també ha tret importància a tot plegat.
15: En una entrevista telefònica amb la cadena ABC, el president ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos. També n'ha parlat davant la premsa a l'esport de la Casa Blanca, Trump ha confirmat que la treva continua.
16: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
15: Els Estats Units esperen la resposta de l'Iran al seu pla de pau.
0: I també hi ha hagut atacs des d'Ucraïna. Rússia acusa Ucraïna de saltar-se l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor d'aquesta mitjanit. Moscou, Cristina Solies.
17: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
18: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
17: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
19: Els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
17: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a la crisi monumental que hi ha al vestidor del Madrid abans del clàssic de diumenge.
20: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa després d'una baralla amb Tchouaméni. Aquesta baralla, fora del camp, va anar precedida de diverses accions violentes entre els dos a l'entrenament. El diari Marca dona tots els detalls del que va passar.
21: Va hasta en 3 ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
20: El club els obre expedient abans del clàssic de diumenge. El seu futur a l'equip és una incògnita. Valverde a les xarxes socials demana perdó al madridisme, reconeix la discussió, però diu que únicament es va donar un cop amb una taula, tot i que entén que es tregui fora de context aquest incident. Des de Madrid es parla d'una crisi oberta sense precedents, amb el president Florentino Pérez intervenint en la plantilla just abans de jugar contra el Barça diumenge al Camp Nou amb els

0: Són les 8:23. I una novetat del matí. Un estudi fet amb més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que s'utilitzen a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global.
1: Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. I un dels instituts que han participat en l'estudi és el de Recerca Biomèdica de Lleida.
2: Per predir si una persona té risc de patir una malaltia cardiovascular, s'estudien diferents paràmetres, com l'edat o el sexe, i s'introdueixen a un dels dos algoritmes creats a Europa o als Estats Units. Fins ara, però, no se sabia si aquestes fórmules podrien funcionar globalment tenint en compte les diferències genètiques de la població. Després d'estudiar durant 5 anys 6 milions de persones, s'ha pogut demostrar que sí, que poden predir malalties cardiovasculars arreu del món. Ho explica José Manuel Valdivieso, un dels supervisors d'aquest estudi i investigador a l'IRB de Llei.
3: Que aquestes fórmules funcionen bien mundialmente, pues de alguna manera obvia esa carga genética que va detrás y que hace que, bueno, que sean generalizables.
2: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també és 9 del matí. Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història de la península Ibèrica.
1: I pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars. La mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril.
0: I alerta amb això perquè Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
1: Sí, la mesura s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els joves. La clamídia i la gonorrea són les més habituals. Es reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referents territorials experts per millorar la detecció i el tractament d'aquest tipus de malaltia.
0: I un dels temes que més trobareu a les portades dels diaris. La mare del nadó presumptament maltractat ha sortit en llibertat. Tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare i per això continuarà a la presó. Maria Núria Revella.
4: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «La meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brus quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I col·lectius de víctimes de pederàstia en l'àmbit de l'Església han demanat reunir-se amb el papa Lleó XIV durant la seva visita a Espanya.
5: De moment, a l'agenda oficial no està confirmat que Lleó XIV rebi les víctimes, tot i que s'ha publicat que podria reunir-se amb alguna associació a Madrid. Un dels primers denunciants d'agressions a Catalunya, Miguel Hurtado, considera que el papa no hauria de visitar Montserrat i no descarta que hi hagi protestes.
6: Perquè és un escàndol i una vergonya que el papa visiti una institució que a dia d'avui és una de les institucions més conegudes que es nega a indemnitzar les víctimes.
5: A més, critica que el pontífex visiti el Congrés dels Diputats, ara que té paralitzada la llei que ha de fer imprescriptibles els delictes de pederàstia en l'àmbit eclesiàstic.
0: I a les pròximes hores s'hauria de confirmar si el Regne Unit, el Partit Laborista, ha rebut a les eleccions municipals la patacada que deien que les enquestes en aquest cas. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, al llarg del matí és molt probable que es confirmi aquesta derrota sonora del Partit Laborista. Per ara s'ha escoltat només una part dels 5.000 regidors locals que es triaven i el Partit Laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes d'aquí a Londres. De moment, el gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
0: I avui la presidenta del Banc Central Europeu serà a Catalunya.
5: Christine Lagarde, que aborda el paper global de les criptomonedes a un fòrum organitzat pel Banc d'Espanya que reuneix banquers centrals i acadèmics i que se celebra a Roda de Barà.
0: I podem dir alguna cosa del nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump.
5: El Tribunal Comercial nord-americà ha tombat la taxa universal del 10% anunciada pel president nord-americà després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. La decisió arriba poc després que Trump amenacés a Europa amb noves taxes.
0: Parlant d'economia, la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
8: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà. Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Foment del Treball va presentar ahir mateix un informe alertant que els expedients de regulació havien pujat un 15% al primer trimestre d'any en comparació amb un any enrere.

0: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: I és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes.
5: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
6: Ho sap, ella?
5: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
7: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Catalunya Ràdio.
9: Un minut seran 8:45. De seguida els esports, però abans recordar-vos que ahir al concert de Madrid d'Eric Clapton algú li va llançar un vinil a l'escenari.
10: Eric Clapton es va enfadar i va deixar sense vist el públic del Movistar Arena al cantant de 81 anys. Recordem que actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
9: Ja sabem... Ja sabem que l'incident del Real Madrid, Robert Prat, que tal, bon dia.
11: Bon dia, potser va ser Valverde, no?, que li va llançar.
9: Potser va ser Valverde. Gran llançador de cops de vinil, també, potser sí. Hi ha hagut una discussió important entre Valverde i Tchouaméni, una baralla que pot derivar en conseqüències greus.
11: Oficialment, el club es va veure obligat a emetre un comunicat en què no detalla l'incident, però sí que diu que s'obre expedient als dos jugadors. De Valverde ja se sap que no jugarà contra el Barça perquè ha de guardar repòs i falta saber què passarà amb Tchouaméni. Els dos jugadors s'exposen a una suspensió de feina i sou amb l'interrogació de si finalment seran acomiadats, fins i tot, de la picabaralla al Madrid. En parla tota la premsa internacional. La BBC informa d'una cimera entre Carvajal, el tècnic Arbeloa i el president Florentino Pérez per intervenir en aquest cas.
9: I enmig d'aquest ambient, el Madrid juga al Camp Nou diumenge davant d'un Barça que es pot proclamar campió de Lliga.
11: Situació ben diferent a la del Madrid, la que té el Barça. Dani Olmo, en declaracions a Esport 3.
12: Bueno, un clàssic pot ser de tot. No? A vegades són partits més oberts, a vegades són partits més tancats, més que els equips doncs, prefereixen defensar una miqueta, però jo crec que serà un partit obert. O sigui, al final al Madrid no li val l'empat tampoc, o sigui, ha de sortir a guanyar i nosaltres volem guanyar.
11: Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
9: I l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
11: Com a màxim responsable de l'àrea a partir de la temporada que ve, seria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Frank Garagarza, que continua de baixa. El Rayo, que jugarà la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg per 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, victòria contra l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga. Avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga, l'única perd un punt a les semis anada pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala. Barça i Pozo Múrcia ajuden al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
13: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
16: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Passen 3 minuts de 8:45 i el matí arrenca pendent de... L'evolució de l'antivirus. Fa poca estona s'ha confirmat dos nous casos al Regne Unit. A les 9 compareix la ministra de Sanitat. Mentrestant, el govern canari ha activat el protocol de malalties infeccioses a la vista que aquest cap de setmana hi arribi el vaixell Ondius. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas, bon dia.
6: Hola, bon dia des del port de la Granadilla. Com us explicava, és un port en desús, amb molt poca activitat, tres vaixells atracats i, per tant, molt ideal per fer aquesta operació de repatriació que, segons ha explicat Alfonso Cabello, el portaveu del govern canari al Catalunya Nit, podria començar ja aquest diumenge a la tarda si l'Ondius arriba tal i com estava previst i si no malalteix cap altre passatger a causa de l'antivirus. Començaran amb tres avions, un d'espanyol, un altre dels Estats Units i un altre tercer, el del Regne Unit, tot plegat enmig d'una polèmica tant del govern canari, que hem sentit els últims dies, com també dels treballadors del port que es plantegen bloquejar el port. Avui també hi ha una reunió, Ricard, entre el president canari i el cònsol holandès per preparar aquesta evacuació.
9: I a banda del virus, atenció, perquè la mobilitat, segons avança la cadena SER, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona seguirà amb els temps dilatats l'any que ve. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
17: Sí, ja se sabia que fins a final d'any els trens no recuperarien la velocitat habitual, però ara Adif diu que les limitacions seguiran també a partir de l'any que ve. Ho avança la SER, que apunta que fons Adif assumeixen que els 25 minuts addicionals de viatge entre Barcelona i Madrid es mantindran a partir del mes de gener per diverses obres a la via per poder augmentar, diuen, la velocitat a 350 km per hora en aquestes vies on ara mateix, i degut a aquestes limitacions, en molts trams els trens no circulen a més de 80.
9: I avui festa grossa a Lleida, arrenca la Festa Major de Sant Anastasi. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
18: Hola, bon dia. Sí, s'allargarà fins dilluns, que és festa local. De moment, aquest vespre ja hi haurà un dels plats forts, l'estrena d'un espectacle amb més de 300 drons sobre la silueta de la Seu Vella. I una festa que arrenca també amb polèmica al voltant del pregoner. El piragüista Saúl Cravioto, una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya l'any 2017. Més enllà d'això, pels escenaris de la Festa Major de Lleida hi passaran aquests dies Mama Duixa, Auxili, 31 Fam, Selva Nua o Banda Neon.
9: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia. Avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies, hi ha els retals habituals, aquests endarreriments que ja estem acostumats a causa de les limitacions de velocitat que hi ha a diversos punts de la xarxa, a la línia R14, a la línia que va de Lleida a Barcelona, passant per Tarragona, hi ha retals d'uns 20 minuts. També hi ha endarreriments d'un quart d'hora a l'R16 a causa d'un robatori de cable entre Cambrils i Vinaròs, endarreriments també d'un quart d'hora de mitjana a l'R11 i en aquesta mateixa línia, l'R11, hi ha un retard molt destacable de més d'una hora en el tren que ha sortit de Portbou abans de les 6 del matí i que té destinació Barcelona Sants.
9: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia.
9: Punts vermells a aquesta hora?
20: Doncs pendents d'aquest camió variat a la C31 a Sitges a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a donar pas alternatiu i genera unes retencions de prop d'un quilòmetre i mig.
9: I punts taronja?
20: Punts taronja a les vies d'entrada a Barcelona. Destaquem la Ronda de Dalt, sobretot a l'alçada de Pedralbes, en els dos sentits de la marxa i la B23 cap a la Diagonal.
9: I de seguida parlarem també de la situació que es viu dins del Real Madrid, però què més tindrem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio? Silvia Solanes.
21: Doncs mira, parlarem d'aquest tema d'agents infiltrats dels Mossos en una assemblea de professors. Ho farem amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, també de l'antivirus i de l'absentisme a les universitats, com cada divendres. Avui el dilema. Avui ens preguntem sexe a casa dels pares, sí o no? I a les 11 conversarem amb Mercè Arànega i Magda Puyo, actriu i directora La meitat de l'ànima, que es fa a la Sala Atrium.
9: No ben bé, Silvia. Sexe a casa dels pares no ens preguntem. Ens preguntem si els fills, no? Que no tenen lloc on fer sexe.
21: Sí, clar.
9: No, bueno, i perquè veig ara el Cesc Bertran.
21: No, no, ah, clar. Els contactes, si no tens casa, on vas? Clar, aquest sí, seria sí. El tema.
9: Això. Gràcies, Silvia.
21: Fins ara.
9: Avui a l'Àgora, Ferran Espada, Miraros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
22: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
9: Tu què en penses, Eloi Cordomí?
23: De sexe a casa dels pares?
9: Sí.
23: El mínim i just necessari.
9: Ah?
23: No, no.
9: Bueno.
23: A casa dels pares, vaja, no sé, no cal. A aquestes altures de la vida.
9: Estic veient TV5. 20
23: anys, doncs clar, fas el que pots.
9: TV5 estan posant uns ninos de Playmobil amb un senyor amb bata, que és metge, explicant això del virus. Realment, un espectacle... Curiós, això de l'antivirus.
23: Intel·ligència artificial, no? Entenem?
9: No, és un metge que va amb un collaret amb una creu, Sí. Veig que porta una camisa de color blau i després hi ha tot de ninos de Playmobil per fer una mica del que és el contacte, per recrear el contacte. Això que feu vosaltres, els homes del temps, que sempre ens ho expliqueu d'una manera molt gràfica, que és, està molt bé, però a vegades potser ens passem una mica. Bueno, què, el temps?
0: En fi, escolta'm, a veure, el cap de setmana en tenim per tots els gustos, perquè tindrem una tongada de pluja dissabte i llavors diumenge tornarà a fer sol. I avui, entremig, perquè avui hem començat el dia amb força sol, però ja estan arribant núvols pel sud i per la costa, i la idea és que es vagin nuvolant. Avui de pluja en tindrem poca, però sí que hi haurà algun ruixat al sud, potser després a la tarda en alguns llocs de l'interior, però poca, poca pluja. Demà dissabte al matí hi ha alguns ruixats a la costa i prelitoral, i després a la tarda la tongada de pluja que creuarà tot el país i podrà regar doncs qualsevol punt. I diumenge la idea és que faci més sol, que pugi la temperatura i, per tant, que el temps ja sigui més tranquil.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Sou molt bona gent!
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
24: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
26: Molt honorable!
27: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
28: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
26: Ho veieu?
29: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Emilio!
31: Què tal? Com estem?
9: Què?
31: Vaya cacao, tio, de verdad. Va, és una vergonya, perquè és que, a més, és el Real Madrid, m'entens el que vull dir? Que sempre ha fet, d'alguna manera, o ha tratat, no? Mm. De ser el santo y seña de la corrección, de la elegancia, de la tradición, del prestigio, de la historia, no?
9: Però ho tenen a dins, això ho tenen a dins, no? I al final acaba sortint aquesta cosa.
31: Buah, però jo no crec que tant, Ricard. Sí. És que, no, a veure, jo és que em poso en una situació, per exemple, de col·legi, no? De pati de col·legi.
9: Sí, és que és,
31: no?
9: Això, no?
31: O sigui, imagina't...
9: Dos jugadors, Valverde i Tchouaméni, que de cop i volta es comencen a barallar, no? I es foten una baralla, una tunda i una acaba a l'hospital.
31: No, però espera, no, Ricard, no, que encara és més greu, per això t'ho dic, perquè... No, quan dic un col·legi o un pati de col·legi o qualsevol escola, em refereixo a que, per exemple, això és el Real Madrid. Llavors hi ha un dia que al pati del col·legi hi ha dos que es barallen, bueno, que discuteixen i que tal, i per qualsevol cosa, vale, i el col·legi no fa res, i l'endemà es foten d'hòsties, amb perdó.
9: Sí, sí. O sigui, no, perdó, és... no, literalment.
31: Bueno, literalment, no, dic d'hòsties lo del perdó.
9: Que ja em diràs. Dos setmanes de baixa, vol dir que déu-n'hi-do la pallissa.
31: Però el que jo vull dir és que, aquests nanos ja han estat, ja s'han barallat el dia abans. Què és això, m'entens? I després també, és que ho tenen tot, perquè després pensa que aquesta gent, que són milionaris, que són uns caprichosos, que se creen los reyes del pollo frito, y algunos, pues bueno, pues son como son... Esta gente llevan 2 años de ridículo mundial. ¿Me entiendes?
9: Sí, sí.
31: No hi ha espanyol, de ridículo mundial, dos nadapletes.
9: Ai, o sea... Amb aquest panorama, que el Madrid arriba diumenge al Camp Nou a perdre la Lliga. És que...
31: Bueno, de moment ja arriba sense un dels 3 millors jugadors seus. O sigui, perquè està a l'hospital, o sigui, o està a casa curant-se. O sigui, una cosa increïble, no? I després, és que crec que han perdut això, l'estil, les maneres, tot. Bueno, no, és que no vull ni pensar, si això succeeix al Barça, quin estarien fent allà. M'entens? O sigui, i les ha passat a ells, se ha sabido, perquè aquesta és una altra cosa. Abans, a lo millor, aquestes coses passaven i no se, ningú ho explicava. I, bueno, claro, como están todos peleados, los futbolistas, porque el uno, los futbolistas no pueden soportar el Vinicius este, luego la vida que lleva Mbappé los tiene cabreados también a sus compañeros que hacen lo que le da gana, pues claro, supongo que ha habido alguno que no ha tardado ni tres minutos en contárselo al diario Marca y publicarlo, ¿me entiendes? Que esa es otra, ¿me entiendes?
9: I ara, això no, de que comenci a sonar José Mourinho com a futur entrenador del Madrid?
31: Bueno, a veure, el que sí sempre hem dit, Ricard, és que el senyor Florentino Pérez, que és el que mana i el que decideix, és el president que menys considera a los entrenadores, no? O sigui, ell pensa que qualsevol dia d'aquests es posarà el xandall i farà d'entrenador. I que l'únic que ha tolerat i que l'ha agradat i que coincideix amb ell, amb l'estil, la manera, el tarannà, és el Mourinho. I ara, clar, es troba en una situació de descontrol i per la seva culpa, perquè s'ha deixat... Recorda't que la vegada que se'n va anar va dir los he encaprichado, los he mimado, no han entendido el trato que les he dado y se fue. Pues ara està en una situació parescuda i pot pensar... Sí, hi ha gent que diu que està pensant, que li està donant voltes el fet de contratar una altra volta a Mourinho. És evident que Mourinho em sembla que porta 10 o 11 anys sense guanyar una lliga, dic, sí, no un títol. Sí. I pot ser la solució per ell, pot ser la solució. Evidentment, no és fàcil ficar-se amb aquest vestuari, no és gens fàcil.
9: No, o sigui, hi ha un problema gros perquè és de fons, no ho arregles d'un dia per l'altre, aquest problema. Hem perdut l'Emilio. Sí, s'ha fos... com el Real Madrid. Farem una pausa i de seguida entrem a l'Àgora.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, era agònic. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: El balcó gastronòmic és un lloc...
11: Que bo.
10: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
11: Parella, què us posem per aquí?
10: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
13: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
14: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
15: Sóc el Risto Mejide.
16: Sóc l'Álvaro Morte.
12: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
32: Amb tots vosaltres, Jordi González.
12: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
33: La teva mare sempre té raó.
34: Em compro un cotxe nou?
35: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
33: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
36: 012, la millor resposta.
37: Va tot bé?
38: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
37: Això és violència masclista.
0: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
1: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
11: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
13: I què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
9: Hi ha ganes de parlar del Madrid, tot i que ja n'hem parlat amb l'Emilio Pérez de Rozas, crec que aquí hi ha ganes. I sobretot amb la teoria de quan el rival s'equivoca, no li diguis, que vagi fent. I ara el Jordi ens feia referència a l'article que publica avui el Nacional, amb un punt de provocació, titulat Eurovisió per TV3.
13: Recordem que Catalunya Espanyola va decidir no emetre Eurovisió perquè hi participava Israel, i el que proposes, Jordi, és que això ho agafi TV3.
15: Perdona per l'autocita, però m'ha sorprès la reacció.
13: No, esclar, hi ha molta reacció. No,
15: he vist que hi ha molts eurofans i... Sí, jo en l'article intento no valorar els motius pels quals Televisió Espanyola pren una decisió que pren. Simplement parlo de poder, que normalment en política es diu que qui abandona un lloc, algú altre l'ocupa. No? Mm-hmm. Llavors, en un moment en què Espanya, que constantment ha vetat la corporació per ser membre de ple dret de la UER, en un moment en què Espanya fa un lleig a aquesta organització dient que no vol participar i que no emet el programa, que és de molt d'èxit, hauria pogut ser interessant que TV3 el pogués emetre, no?
13: Doncs llancem aquí la petició a Siegfried Gras, a veure si agafa, el guant.
15: Per alliberar de pressió TV3, jo crec que és un tema de corpo.
13: Bueno, s'havia fet algun experiment a Andorra, no? Algun programa que havia fet el Xavier Grasset de la Roser, sembla que era, no?
16: Sí, la Roser.
13: Sí.
16: Sí, però bueno, Andorra no té capacitat per arribar,
13: no, per arribar a la final.
16: Al final, el que compta. Sí, jo aquí tinc el cor dividit.
13: Ja.
16: Tinc el cor dividit.
13: El cor dividit vols dir que no.
16: Perquè m'agradaria molt que TV3 pogués estar a Eurovisió, però jo crec que s'ha de fer boicot a una gala on participa un país genocida.
17: No et pots abstraure, no, de les raons. Vull dir, jo entenc.
13: Però jo això ho trobo una mica estètic. És a dir, si ens posem puristes, fem-ho amb tot.
17: Jo és que em posaria purista.
13: Bueno, però aleshores es que faríem tot, hi ha moltes coses que cauen, eh? Començant pel mobile, eh?
17: Bueno, jo, sobretot, la sensació que tinc és
16: que... El problema és posar-se... Perdona, Artur, el problema és posar-se purista només a mitges.
13: Per això et dic, que això és una cosa estètica. Ara participem a Eurovisió.
17: És veritat, però...
16: Ens posem molt puristes amb Rússia i...
13: Exacte.
16: Jo anava...
13: Jo no entro en la qüestió, sí. Jo entro que si això...
17: És veritat, però una qüestió que jo crec que sí... Eurofan, eh? Vull dir, a mi m'han convertit en eurofan, no m'interessava gens, però a la meva dona li agrada molt. Llavors, jo he vist tots els últims Eurovisions i tal. És veritat que s'havia convertit en una mena d'escaparat, d'Israel. És a dir, Israel estava fent-ho servir per fer un soft power, que a més a més ho fa molt bé, s'ha de fer-lo perfectament, i s'havia convertit en això.
13: Sí, però aleshores no participem al Mundial. És a dir, tenim... Estats Units és un país que està fent el que està fent. I aquí no, ni Estats Units és igual.
17: Estats Units està fent un genocidi, eh?
13: Perdona?
17: No, Estats Units no està fent un genocidi.
13: Estats Units està participant... Bueno, escolta, està tractat el tret internacional, i el Mundial podem jugar amb Estats Units perquè, perquè Donald Trump, com que és simpàtic, doncs mira...
17: No, però jo no crec que sigui això. És a dir, jo crec que no... Una cosa és celebrar el Mundial al Marroc, Marroc, Espanya, Portugal, i dir el Marroc és un règim que a mi no m'agrada, hauria de caure, etcètera. No? Però no sé si això blanqueja al Marroc de la mateixa forma que fer una final de la Supercopa a Aràbia Saudí. Crec que són coses una mica diferents. A mi la final de la
13: Sí, Aràbia Saudita.
17: Aràbia Saudita no m'agrada gens, i crec que l'haurien de boicotejar. I crec que el Barça no hi fa res.
9: La Lliga Espanyola, em sembla molt bé que defensi... és que em sembla molt bé, però clar, després d'això, doncs, la Supercopa la fem a Aràbia Saudita i la donem per televisió espanyola i amb trompetes.
15: Si em permeteu, el rerefons de l'article, precisament, ja de seguida dic, no vull entrar en això, perquè els catalans sovint ens perdem en l'estètica i no en el poder, que és un debat que ens fa por. I el tema és, un cop, si nosaltres portem molts anys intentant entrar a Eurovisió, un cop que Espanya, pel que sigui, no hi entro, se'n va per voluntat pròpia, si tu tens ambició... Evidentment els països tenen contradiccions, sempre. Però si tu tens ambició de projecció internacional, etc etc, era una gran oportunitat. Simplement subratllo això, sense entrar en un debat que, com s'ha vist ara...
17: És
15: ja...
17: una gran oportunitat.
15: Exacte.
17: No, això és indubtable. El tema és que això, el tema és que si te pots abstraure de les raons.
16: I el tema és si els televidents de TV3 entendrien que TV3 se sumi...
15: Home, això segur que seria un rècord d'audiència. També acabo...
9: Tot Espanya mirant TV3.
15: També acabo dient... Escolta, ara, fem política ficció. L'últim paràgraf, si ho féssim, imagineu-vos qui ho retransmetria, quant activisme es podria fer...
9: L'Elena García Melero, allà amb la Laura Escanes i el Vicky Núñez fent Eurovisió.
17: Això està muntant,
9: Això
17: està sortint.
9: Jo animo, mira...
17: TV3
9: no fa gaires coses atrevides, per tant, no crec que ara es llencim això, però sí que convido Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, Catalunya Música, que s'animi a estudiar-ho. I tot el nostre suport.
16: I tenim Salou per fer el festival.
9: És Salou Fest. Milagros. Com ho veus?
4: Bueno, no sé. No sé què afegir, la veritat.
9: No sé, ja t'ho miraries.
4: Jo passo bastant d'Eurovisió cada any, però cada any em veig obligada a parlar-ne i molt, perquè sempre es polititza molt. I la veritat és que l'última edició es va veure molt clarament com Israel s'ho pren com una qüestió d'estat, eh? Vull dir que nosaltres potser podem passar i no prendre-s'ho tan a la valenta, però i continuar fent els festivals i tot com si no passés res, però Israel sí que s'ho pren en sèrio, eh? Ells estan fent una campanya molt intel·ligent i en molts mitjans justament per guanyar el festival. Vull dir que després ho aconsegueix o no, però ben a prop s'hi posa sempre, no?
9: Són les 8:54. Al marge del que està passant amb Eurovisió, que segur que ens sentirem parlar aquests propers dies, hem de parlar també d'ensenyament, perquè hi va començar una nova jornada de vagues d'ensenyament. En aquest cas va ser amb l'educació... les llars d'infants, diguéssim, i en total 17 dies de vaga que hi haurà fins a final de curs per diferents territoris. Si la relació entre el departament i els mestres i professors ja era complicada, doncs en les últimes hores s'ha enverinat encara més perquè els sindicats majoritaris denuncien que els Mossos s'han infiltrat en assemblees de docents. Pel Forada, bon dia.
5: Sí, els sindicats que ho han denunciat són quatre, que són els quatre que no han arribat a un acord amb la conselleria en aquests últims mesos. Són USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical. Han denunciat, a través d'un comunicat conjunt, que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris, a Barcelona, aquest dimecres, una trobada en què es parlava i es preparaven aquestes noves jornades de protesta de les properes setmanes. Critiquen aquests sindicats la poca qualitat democràtica del govern i lamenten que, lluny de negociar, les prioritats del departament, diuen, són espiar el personal educatiu i aquest pla pilot, que també n'hem parlat molt els últims dies, de posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos, en respost, diuen que donaran les explicacions que calguin. Han evitat dir si aquesta infiltració és certa o no, però sí han assegurat que totes les seves actuacions són legals i dins l'àmbit de les seves competències.
9: De fet, no han desmentit aquesta informació, sí que han volgut assegurar que sempre actuen dins del marc de la llei i de les seves pròpies competències. Saludem aquesta hora la portaveu nacional del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, molt bon dia.
9: Com es van detectar aquests dues agents dels Mossos?
7: Doncs perquè algú de l'assemblea les va reconèixer de manifestacions que hem fet al llarg d'aquest temps, vestides de mosso, doncs, d'estar en aquestes manifestacions i en sospitar, no? Doncs, bueno, em dir, ostres, jo les reconec, a mi em sembla que aquestes noies són això, i llavors, quan es van dirigir amb elles, els hi van demanar on treballaven, no van saber dir, van dir un centre aleatòriament i un treballador d'aquest centre ho va desmentir i finalment no van saber com en sortir-se'n, les van convidar a marxar i van marxar. Vull dir que sí, les van caçar ràpid.
9: I és el primer cop que us troben una cosa com aquesta?
7: Mira, no tenim constància de que hagi passat en cap altra assemblea, però clar, és que...
9: Podria haver estat,
7: perquè hi va molta gent de diferents centres, de diferents zones, i tu no coneixes a tothom. Aquí va ser casualitat que una les va reconèixer, però ara tu això et fa sospitar, et fa pensar, ostres, igual en altres assemblees que han sigut multitudinàries tampoc, però que hi ha hagut molta participació de gent, pues fàcilment es podien haver infiltrat.
9: El departament us ha dit alguna cosa? Heu tingut algun tipus d'interlocució?
7: Res. O sigui, res. Ni una paraula. Ni tan sols han sortit a dir res per justificar aquesta actuació.
9: No, avui també ho hem demanat i no han volgut intervenir. En aquest cas han al·legat perquè parla el president, em sembla, la cadena SER, i quan parla el president no acostumen a donar entrevistes. Però vaja, veurem quines són les explicacions que dona el president si li pregunten a la cadena SER. Com pot afectar a partir d'ara això amb la relació amb educació?
7: Doncs mira, tot i amb això, nosaltres continuem amb la nostra clara voluntat de seure'ns a negociar. Per tant, hem enviat un comunicat convidant a la consellera a reunir-nos, a ser possible aquest dilluns mateix, perquè nosaltres pensem que aquest conflicte es desescala seient a negociar i arribant a un bon acord i no amb actuacions tan reprovables com aquesta, no? Que no és l'única actuació que busca desarticular aquest moviment de lluita des de dins, des de fora, perquè al final fer tot això està deixant en entredit la seva reputació i és una manca de responsabilitat, i en canvi seure's a negociar amb la part representativa majoritària del col·lectiu i escoltar la veu del col·lectiu, que al final la veu del col·lectiu la tenim al darrere, doncs és el que realment donarà solució a tot aquest conflicte. Intentar-ho fer per altres vies que no són democràtiques, no, la veritat és que ni ajuda, sinó que més aviat ho complica. Així que nosaltres fem aquesta crida un altre cop. Ahir la consellera va sortir a TV3 doncs dient que teníem voluntat, tota la voluntat de seure a negociar, doncs que sigui així, que sigui veritat i que ens convoqui. De moment encara no ens ha convocat.
9: Públicament, els dos dieu el mateix, però a l'hora de veritat, doncs, internament, el que dieu és que l'altra part no té voluntat real de seure's a parlar. Llavors...
7: No, a nosaltres no ens han convocat encara.
9: Ja.
7: És que estem esperant que ens convoquin. Només ha de fer que convocar-nos, perquè jo puc parlar com pels meus sindicats. Nosaltres en tot moment hem mostrat aquesta voluntat. Li vam traslladar a la consellera en una reunió. Fins i tot li vam dir...
9: Sí, la iniciativa de convocar ha de ser de la conselleria, està clar.
7: Bueno,
9: sí,
7: clar, sí. Perquè i fins i tot ara nosaltres ja hem llançat el missatge de, mira, aquest dilluns, vinga, va, trobem-nos. Vull dir, perquè ja no sabem com forçar perquè realment... sigui així, i si la consellera ho diu en un programa de televisió, doncs que sigui veritat, no? que ho executi. De fet, ja et dic, nosaltres en cap moment vam donar l'espai de negociació, per tant, més disposats que no estem, impossible.
9: Perquè pot ser que també hi hagi una qüestió personal que s'estigui desgastant en tot això?
7: Mira, podria ser, però jo crec que hem d'estar per sobre de les qüestions personals. Nosaltres també podríem tenir moltes qüestions personals perquè realment creiem que no s'està actuant ni procedint correctament i que un acord no s'havia de fer esquenes de la majoria representativa. Per tant, ens podríem dir, doncs mira, no volem saber res, i no és veritat. Mm-hmm. Perquè al final, nosaltres, el nostre objectiu, independentment de les relacions que puguem tenir amb la conselleria, és aconseguir revertir una situació de crisi educativa que estem patint. I posar en valor la feina que estem fent les professionals de l'educació i revertir pues, aquestes injustícies laborals que estem patint, però sobretot el que volem és aconseguir poder doncs, que el nostre alumnat tingui l'educació de qualitat que es mereix de forma igualitària.
9: L'esperem la setmana que ve, el dimarts, que hi haurà jornada de vaga generalitzada a Catalunya, a l'estudi, senyora Lluanta Segura, per parlar de tots els seus problemes i per les demandes laborals que també fan. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Que vagi bé. Salutem també aquest ara el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. Senyor diputat, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
9: I gràcies per acompanyar-nos, Xavier. Els Mossos, que no ho desmenteixen, afirmen que treballen atenent la legislació vigent. Què li sembla el que ha passat amb els Mossos i aquesta reunió dels sindicats?
8: Bé, doncs em sembla que és una actuació molt, molt, molt greu i em sembla que és una conseqüència política de l'enfocament d'Illa i del govern i del conseller de Parlon respecte als Mossos d'Esquadra, que és bàsicament donar-los barra lliure perquè actuïn amb absoluta impunitat. I em sembla també que és especialment greu el fet d'infiltrar agents policials sense cap tipus d'ordre judicial, falsejant la seva identitat i amb una actuació absolutament prospectiva que està prohibida per llei. Per tant, són uns fets molt greus.
9: Quines responsabilitats demanaran?
8: Bé, doncs nosaltres esperàvem que el Departament d'Interior o el govern confirmés o desmentís aquestes informacions, i el que vam veure ahir darrere hora era una nota que ens sembla absolutament infame, que és una confirmació de facto, tirant pilotes en fora i expulsant absolutament qualsevol responsabilitat, com ja hem vist, per exemple, amb la qüestió de les baixes laborals, que negaven que hi hagués incentius econòmics per reduir-les, o en tants i tants altres temes que el govern no dona la cara. Davant d'això i aquesta confirmació, nosaltres ens sembla que és evident que han de cessar els responsables d'aquest operatiu i que si el director de la policia, Josep Lluís Trevedo, en tenia coneixement, també hauria de ser cessat de forma immediata. Alhora, també ens preocupa enormement si la consellera estava o no al corrent d'aquestes informacions, perquè a nosaltres ens sembla que la consellera o no se n'assabenta el que passa a dins dels Mossos d'Esquadra o no se'n vol assabentar, i això també és molt greu.
9: Més enllà d'aquest fet concret, com valora la CUP la posició del govern amb les demandes que fan des dels sindicats majoritaris en el sector educatiu?
8: Bé, nosaltres, primer de tot, volem posar en valor les mobilitacions dels sindicats educatius. Em sembla que estan donant un exemple del que és defensar l'educació pública i defensar els serveis públics d'aquest país. I, francament, em sap molt greu que la posició que està tenint el govern, que en comptes d'actuar amb prou una comunitat educativa que treballava de forma unitària i conjunta per aconseguir millores, el que han fet és intentar dividir-la i trencar-la. I, per tant, em sembla que és lamentable com està actuant el govern, que el que hauria d'haver fet des d'un primer moment és intentar arribar a un acord amb el conjunt de la comunitat educativa, perquè, per una banda, ens van parlant de grans pactes de país, de grans acords de país, i el que es dediquen a fer en el sector de l'educació és intentar trinxar la base i el sostén de qui pot millorar el sistema educatiu. I, per altra banda, també ens preocupa enormement aquest assetjament policial que està patint el sector de la comunitat educativa. Vam veure el 20 de març les mobilitzacions, cops de porra i càrregues contra professorat. Vam demanar informació al govern sobre què havien fet en aquelles mobilitzacions i vam rebre un reguitzell de desenes i desenes de sancions aplicant la llei Mordassa en manifestacions durant un dia de vaga, per tant, vulnerant el dret a vaga. I ara veiem la infiltració d'agents diguéssim, en assemblees. És que en assemblees, quin delicte es pot cometre en una assemblea? Una qüestió que em sembla preocupant i que ens recorda a l'actuació del govern del PSOE infiltrant a agents de la Policia Nacional en moviment social. És una acció molt greu i que esperem que tingui conseqüències. De fet, nosaltres estem presidint la Comissió d'Investigació de les Infiltracions Policials i em sembla que serà necessari que passin a donar explicacions tant al responsable d'operatiu com al director de policia com la consellera d'Interior.
9: És el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Moltes gràcies. Bon dia.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
18: Hola, bon dia. S'acosta l'estiu i, per tant, també els millors partits de futbol. Puja l'emoció i baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb un 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques. Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba, Haier, Midea, Daitsu, Hisense, Bosch... a més, tens finançament fins a 12 mesos i un 10% de descompte en la instal·lació. Equipa't per l'estiu i aprofita el 20% de descompte en aire condicionat del Corte Inglés. Tan sols fins al 24 de maig a la botiga, web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I ja arriba la cursa al Corte Inglés i TMB t'hi porta. Si estàs inscrit a la cursa, recorda que pots demanar el teu bitllet de transport quan recullis el dorsal al centre que hagis escollit. El Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal o Can Dragó. TMB et porta a la cursa. Res més per avui. Molt bon cap de setmana.
19: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
9: I no sé què en penseu del que ha passat aquestes últimes hores. No sé si la voluntat del Departament d'Educació era rebaixar la tensió amb els sindicats, doncs, evidentment, no li haurà sortit així. Arturo.
17: Sí, efectivament. Jo, la sensació d'entrada va ser d'estupor, no? És a dir, no acabo d'entendre. Al principi, evidentment, era difícil de creure. Fins i tot ens faltava una mica la confirmació, perquè una cosa és que els professors diguin que han pillat a dues agents infiltrades o que estaven allà fent labors d'investigació d'alguna mena, i una altra cosa és que el departament, que Mossos d'Esquadra, no ho desmenteixi i, bàsicament, el que ha dit una mica el diputat, no? Faci una confirmació de facte, perquè, en fi, no dir una altra cosa és, bàsicament, confirmar-ho. A mi em sembla bastant estrany. La veritat és que no acabo d'entendre què podem fer. Les manifestacions dels Mossos, dels professors, no han estat violentes, han estat manifestacions absolutament normals, pacífiques, no han tingut, en fi, no em fa l'efecte que sigui un grup que hagi de, que els Mossos hagin de vigilar, en fi, d'aquesta forma. Dit això, alguna cosa de fons està passant entre el departament i la comunitat educativa o els sindicats majoritaris, o digues-li com vulguis, eh? Perquè, en fi, jo entenc les posicions de tots dos, puc entendre-les, no? Llegides de separat, entenc perquè el govern, en fi, diu, hi ha algunes reivindicacions que no podem assumir, fins aquí m'ha arribat, no tenim pressupostos, en fi, tota l'argumentari que desplega el govern. Entenc també el que estan dient els sindicats, però no acabo d'entendre que no puguin tornar a la taula de diàleg i no puc entendre que el govern hagi decidit que s'ha de quedar amb l'acord amb els sindicats minoritaris, que segurament és un bon acord, jo no entro a jutjar l'acord, però que no és suficient per la gran majoria dels professors. I, per tant, el fet de no poder solucionar aquest tema i de portar tant de temps amb el tema bloquejat, a mi, en fi, em fa valorar una mala gestió.
15: Mira que sóc crític amb USTEC i en determinada ideologia que fa molt de temps que impregna l'educació aquest país, però no hi ha cap dia que el govern no em doni l'oportunitat de criticar el govern. Vull dir, és que en un tema en què, és a dir, ho estan fent tot molt malament, i bàsicament per aquesta manera de tirar pel dret, fets consumats, i això dels Mossos, escolta, sentia unes declaracions dels comuns dient s'han traspassat banderes vermelles o línies vermelles. Crec que hem de posar el nom correcte a les coses. És a dir, una bandera vermella és, en una primera cita, que algú porti els cabells bruts. Això és una bandera vermella. Vale? Posar Mossos infiltrats en una reunió de mestres, això és atemptar contra els drets fonamentals. La llibertat de reunió, de vaga, de comunicacions, d'expressió. És a dir, això és molt greu. I si això es confirma, realment, aquí han d'haver-hi conseqüències. Jo, tot i el que pugui costar, tot i Urquina Ona i algunes actuacions dels Mossos, etc, etc, procuro defensar que la nostra policia és una policia democràtica. I ho ha de ser. I quan veig un Mosso d'Esquadra em sento segur, no em sento insegur. Això és una dinàmica que aquesta feina de tants anys no es pot tirar per terra. Per tant, aquí s'hi ha de posar molta atenció. I no ens passem, senyors del govern socialista, no ens passem. Aquesta actitud de tirar pel dret, d'imposar, i ara, pel que sembla, suposadament, d'anar a espiar, això em sembla d'una gravetat total. Per fer només l'altra part de la pel·lícula. Quan el teu model ideològic no para de donar resultats negatius, més enllà de dir que tot és culpa de que no tens prou recursos, jo hi trobo faltar un punt de dir anem a revisar, més enllà de determinats elements, siguin els sous, sigui etcètera, etcètera, què falla realment. Que no és només cosa dels sindicats, només faltaria. I per altra banda, tota la meva solidaritat als estudiants, perquè aquests pagaran uns plats trencats justament a final de curs, a les portes d'una selectivitat, a les portes de viatges de fi de curs, a les portes de colònies, que jo no sé si s'ho han mirat prou bé els que estan organitzant aquestes vagues.
9: Ferran.
16: Sí, a veure... jo ho voldria desvincular una mica del tema d'educació, perquè em sembla que el fenomen respon a altres qüestions. Vull dir, el fet que s'hagi produït en una assemblea de mestres és simplement que la relliscada ha sigut ja tan gran que tots ens exclamem, no? Però crec que hauríem de fer una profunda reflexió sobre el que està passant als cossos policials, també als Mossos d'Esquadra. S'està instaurant una corrent de fons molt greu en els cossos policials del control social, de que a la gent se l'ha de controlar socialment perquè la mobilització és perillosa. I això... passa. Llavors, el Jordi deia una cosa que estic molt d'acord, no? És que és un atemptat contra els drets fonamentals, però els atemptats contra els drets fonamentals no poden anar per barris. És a dir, els pollosos dels anarquistes els podem controlar, vigilar, detenir i fer el que vulgui, els de la CUP ja se sap, els del moviment de la PA contra per l'habitatge, doncs també els podem infiltrar policialment i fer el que sigui, perquè ja se sap, els mestres no. A veure, no. Juguem amb una qüestió molt delicada, que és els valors en democràcia. I tenim un problema greu que té dos variants. Una, que els cossos policials s'hagi instaurat aquesta corrent policial i no em serveix el comodí, que segurament és el que farà servir el departament i fins i tot el president de la Generalitat, com està fent servir el propi cos de Mossos d'Esquadra, de la legalitat. El comodí de la legalitat no serveix. No tinc ni idea si està emparat per la legalitat o no està emparat per la legalitat que s'infiltrin Mossos en una assemblea de mestres que estan preparant una vaga. Però, evidentment, és antidemocràtic. És absolutament execrable. I, per tant, el comodí de la legalitat no serveix. Serveix treure dels cossos policials aquesta idea del control social. I això es fa amb dimissions. I aquí vinc a la segona variable. Això està passant als cossos policials i als Mossos també, perquè hi ha partits que sistemàticament defensen la impunitat dels Mossos d'Esquadra. Defensen a ultrança tota actuació dels Mossos d'Esquadra. I ho hem vist manta vegades. I ho hem vist amb aquests partits que es diuen d'ordre, que quan tenen la consellera d'Interior, els Mossos són intocables. I tot el que fan sigui... Ho vam veure ja en el cas d'Ester Quintana, no? Com el conseller en el seu dia, primer de Convergència, després de Junts, defensava a ultrança...
15: Tot acaba sent culpa a Convergència.
16: No. Escolta'm, Jordi, que el PSC i Convergència, o ara Junts, som... I això, el propi president Quim Torra ha sigut molt crític amb Junts i amb el conseller d'Interior que ell tenia... per aquesta actitud. No és que ho digui l'esquerra més recalcitrant, és que el propi president Quim Torra considerava que era una equivocació que el conseller d'Interior defensés sistemàticament l'actuació dels Mossos d'Esquadra davant dels manifestants, els quals s'atonyinava gratuïtament, com hem vist en moltíssimes imatges. I en canvi, en partits que per aquesta concepció de l'ordre, partits d'ordre que consideren que no es poden criticar, ni es poden qüestionar, ni es poden depurar responsabilitats en el cas dels Mossos d'Esquadra. La consellera actual, Núria Parlon, ho fa sistemàticament i ha tingut algunes enganxades importants amb el diputat, per exemple, que hem escoltat de la CUP, al Parlament al respecte. I ho han fet, podríem fer la retaïla de consellers que ho han fet. I jo recordo perfectament com aquests partits, suposadament, aquests partits d'ordre, que es manifesten com a partits d'ordre, quan es va decidir implantar les càmeres a les comissaries per auditar quina és l'actuació dels Mossos d'Esquadra davant de les denúncies de maltractaments, doncs van sortir a fer escarafalls. Bueno, això és el que investeix als Mossos d'Esquadra d'uns conceptes que a mi em preocupen moltíssim. I si aquí no tenim una dimissió d'alt nivell davant d'aquest cas, doncs podem començar a estar preocupats. Però s'han produït molts casos anteriorment tan o més greus que aquest en què tampoc s'han depurat responsabilitats.
9: Milagros.
4: La veritat és que a mi no se m'acut com quin problema d'ordre públic es pot arribar a necessitar o requerir que es vagi agents camuflats a una assemblea sindical. Això realment és una cosa ben estranya. I, per tant, hem d'esperar que hi hagi les explicacions necessàries, perquè fins ara només tenim la versió de què hi van ser, però no tenim la versió dels Mossos de per què hi van anar i si tenien alguna raó, que jo no crec que... És molt difícil que hi hagi una raó per anar a una assemblea sindical. Ara, jo a partir d'aquest incident no faria una causa general contra els Mossos d'Esquadra. Tampoc, Penso que... Tinc la impressió de que aquest conflicte s'està sortint de mare. És a dir, hi ha una escalada de tensió que no s'explica només per les reivindicacions laborals o professionals dels docents. És evident que hi ha molt de malestar en el sistema educatiu perquè porten molts anys baquetejats, perquè porten molt de temps perdent poder adquisitiu i perquè porten molt de temps en el que les necessitats augmenten més que els recursos per fer-los front. Però l'acritud que hi ha el plantejament, diríem, del tot o res, la beligerància de les parts, la manca de diàleg, això em resulta bastant incomprensible, la veritat, perquè està prenent una dimensió en el que hi ha molts aspectes que dona la impressió de que hi ha aspectes extrasindicals i més polítics en tot aquest conflicte. A mi em va interessar molt el diàleg que vas fer ahir entre dos parts. És una pena que no hi hagués la Yolanda Segura debatint amb el sindicat, que sí que ha arribat a un acord. Em va semblar que era la manera en què s'han d'abordar aquests temes. Hi havia la representant de Comissions Obreres, hi havia un representant dels professors de secundària, van debatre amb dades, amb arguments. Em va semblar que aquesta via és la que permet clarificar de què estem parlant. Perquè jo, a hores d'ara, quasi ja no sé ni de què va aquest conflicte. No, no sé si vosaltres teniu aquesta impressió.
16: És que jo... Perdona, Mila, és que són dos temes diferents. Si una cosa és el conflicte d'ensenyament, que jo puc estar molt d'acord amb tu, i una altra cosa és el que debatíem, és la presència de Mossos d'Esquadra infiltrats en assemblees educatives. I això no és una causa general. Això és que s'ha infiltrat policialment al moviment per l'habitatge, al moviment anarquista, al moviment de vaga dels mestres, a l'activisme per la llengua... No és una causa general, és una realitat que s'està fent...
4: Els Mossos s'han infiltrat o estàs barrejant coses d'infiltració policial, de la Policia Nacional...
16: Estic explicant quina és l'actitud
4: dels cossos policials
16: davant dels moviments socials.
17: Però jo...
4: Però no només dels Mossos parles.
16: Sí, clar, de tots els... No, evidentment, ja, la Policia Nacional...
17: Jo crec que això sí que és veritat, que a mi també m'ha sobtat. Jo sé que els Mossos havien tingut l'any 2011, l'any 2012...
16: L'operació Pandora contra el moviment, contra el moviment Ocupa, la van fer els Mossos d'Esquadra.
17: Sí.
16: Vull dir, els van detenir persones, se'ls va acusar de terrorisme i sense proves, i
17: jo
16: recordo el que va passar a l'operació Pandora.
17: Jo recordo el 15M s'infiltraven en assemblees, després de tota aquella onada que va tenir s'infiltraven en assemblees...
16: Nacional, amb una agent femenina tenim relacions sexoafectives amb un activista.
17: Ferran, per un segon. Però és que jo crec que aquí és veritat que ha passat una cosa.
9: Relacions sexoafectives, no, una relació, eh?
17: Una relació
9: sentimental.
17: Però crec que aquí ha passat una cosa. En els darrers temps, el que havíem vist, i gràcies a la feina del periodisme i de la directa, perquè va ser hasta del mitjà que ha tret moltes d'aquestes coses, havíem vist infiltrar-se policia nacional en aquest tipus de moviments. Pensàvem, o jo no tenia consciència, que els Mossos...
16: Perquè no recordem l'operació Pandora.
17: No, lo recordo perfectament, però fa 15 anys de l'operació Pandora. No, ja.
4: Clar.
17: Bueno, sí. Lo recordo perfectament. Home, i el 15M també ho recordo perfectament. I que s'infiltraven els moviments de l'habitatge, no els darrers, no els darrers que eren policies nacionals, sinó fa 10 anys o 11, també me'n recordo. Però pensava, o jo tenia la consciència, no, que no havia hagut notícia darrerament d'aquesta mena d'infiltracions dels Mossos d'Esquadra. Jo no havia tingut notícia. Havíem tingut molta notícia de la Policia Nacional, que no és diferent, diguem-ne, que això no canvia res, però que el Parlament, quan va començar la Comissió d'Investigació sobre les infiltracions policials, que són gravíssimes, no estic traient ni un gram d'importància, són gravíssimes, absolutament gravíssimes, i és gravíssim que el Ministeri de l'Interior no hagi dit absolutament res, i és gravíssim...
16: Que ho ha defensat.
17: I és gravíssim tot el que ha passat amb el tema de Pegasus, és gravíssim, però tot això era cossos policials, que sapiguéssim, cossos policials dependents del Ministeri de l'Interior. El cas de les darreres hores és directament Mossos d'Esquadra un altre cop. Això no vol dir, aquí no hi ha ningú que sigui innocent per sistema, sinó que ara hem sabut que eren Mossos. I això canvia una mica el focus, perquè ho explicava el Xavier Pellicer, que és el que està dinamitzant la comissió dels policies infiltrats. No tenien Mossos d'Esquadra al radar d'aquesta comissió, que ara s'hagi d'incorporar als Mossos d'Esquadra, no sé si en aquesta comissió, però sí a la fiscalització que ha de fer a la posició del Parlament, doncs és un canvi de rasant, com a mínim.
16: Bueno.
15: Jo, si em permets, com que he format part d'aquests partits que el Ferran qualifica d'ordre i no me l'amago, i a més així em considero, crec que hi he sigut molt crític amb el que han fet els Mossos aquesta vegada, i ho he denunciat. Però sí, quan denunciem això s'aprofita per fer una esmena a la totalitat al cos, llavors aquí és on potser no podrem estar tan d'acord. Acabo, Ferran. És a dir, perquè aquí hi ha una cosa, que és una mala praxi. És a dir, Catalunya no és un país gran. És evident que el cos de Mossos d'Esquadra necessita tenir informació, però que per les dimensions del país, posar infiltrats és un molt mal sistema.
17: I així, perquè mira com estaven infiltrats.
15: Exacte.
17: Si ho has de fer, perdó,
15: molt patosos.
17: Si has de fer,
15: molt mal destres. I per altra banda, en un moment en què hi ha una comissió al Parlament que està investigant precisament les infiltracions. És a dir, això, molt malament. Ara anem a l'esmena a la totalitat. Aquest país, durant els atemptats del 15M, la gent donava flors als Mossos d'Esquadra. Aquest país, durant el 1er d'octubre del 17, la gent aplaudia el cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest país...
17: Bueno, i després el contrari.
15: Per això ho dic. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, va anar a la presó per defensar el cos dels Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre. Aquest país, el conseller Buch, va estar a punt d'entrar a la presó per defensar el cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest país està en alerta 4 d'amenaça terrorista i tot plegat. Llavors, que qui gestiona el Departament d'Interior té contradiccions entre... que no li passi el que li està passant a l'ensenyament amb els docents i que el cos funcioni bé, no treu que quan es fa una cosa malament es pugui denunciar. Però no oblidem una cosa. Qui més males pràctiques fa a nivell policial i ha fet

0: senyors, tenim un problema.
1: Doncs amb això estic d'acord amb tu.
0: Ens hem equivocat.
1: Ho ha fet molt malament.
0: I d'aquí una setmana, d'aquí 15 dies, no crec que es necessiti gaire més, destitució fulminant del comissari tal, del sergent tal, crec... de la persona que va... Destitució fulminant
2: Ferran,
0: crec... fora del cos.
2: Ferran,
0: i això
2: que...
0: no passa mai. No passa mai.
2: No, no passa
0: I, els consellers
2: mai. No passa.
0: Tendeixen, i els consellers tendeixen a defensar aferrissadament totes les actuacions, per molt immorals que siguin dels Mossos d'Esquadra. Quan fan això... Són ells els que estan fent la impugnació general.
2: Clar, és que jo crec que s'equivocaria.
0: No, no surt ni un sindicat de,
1: sí,
0: dels Mossos.
1: No,
0: no surt ni un sindicat dels Mossos absolutament en cap cas a dir ens hem equivocat. No, no, aquí tenim companys que no es mereixen estar al cos i se'ls ha de fer fora. Mai!
2: És que,
0: mai!
2: És que jo crec que s'equivocaríem.
0: Tot es redueix a... Bueno, afers interns ja farà la seva feina. Que no acaba mai
3: molt, molt
0: en cap conseqüència.
3: Arturo i Milagros, Arturo.
2: Que ens equivocaríem del tot si assenyaléssim els cossos. Els cossos
0: jo voldria dir,
2: per això,
0: no, això és un cas tenen... particular perquè el conseller ja està depurant.
3: Sí, moment,
2: cossos,
3: moment.
2: Els cossos tenen, per suposat, problemes propis, problemes interns. Però en aquest cas són directrius polítiques. O sigui, jo crec que qui assenyali... No, és que la Guàrdia Urbana, és que la policia... De no, sé... no, no, no, espera. Aquí no és la Policia Nacional, no és la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, no és no sé qui. Són les directrius polítiques que reben. I si no les han rebut, les que no es depuren. Per tant, aquí el senyalament de si alguna cosa d'aquest tipus... Que, per cert, jo també penso això. Crec que estaria molt bé que algú sortís a explicar-ho. Perquè jo crec que amb el comunicat d'ahir... No dona per res.
1: No, el director de la policia està fent molta ara d'unes explicacions.
2: Sí, vamos, crec que algú...
3: Sí, sí, no, no, això totalment.
2: Hauria de dir, oye, va passar això, no va passar això, o ens vam equivocar. Jo crec que...
3: Jo crec que...
2: Com més aviat surtis
3: també
2: a dir...
3: També per defensa del cos de policia. I escolta, et pots equivocar, també.
2: Pots equivocar. Per suposat, et pots equivocar.
3: Que també pots dir, escolta...
0: A veure...
3: Però donar explicacions és bàsic.
0: Quan...
3: Després ja analitzarem...
0: Però total, això que serà relativament... complicat, d'acabar de contrastar... Sí, no, però quan tu tens una imatge de televisió clara d'uns manifestants asseguts pacíficament, i un mosso a dos pams llença gas pebre als ulls al manifestant que està assegut pacíficament, i la consellera en seu parlamentària a preguntes de l'oposició ho defensa com una actuació absolutament legítima, absolutament formidable, i que és el que s'ha de fer... Bueno, això és la impugnació general per als Mossos d'Esquadra.
3: Sí. Què esperes, no?
0: Clar, què esperes d'un cas com aquest?
3: Milagros, acaba-m'ho, sisplau.
4: Sí, jo sí, no sé com acabar-ho, perquè la veritat és que estava pensant que és molt difícil, en tal com està de polaritzada la política, que es pugui fer una tasca de rendició de comptes que sigui raonable. Perquè, mira, Xavier Pellicer, que ha parlat fa un moment... En base a aquest incident de dos Mossos d'Esquadra que han sigut enxampats en una tasca de vigilància en una assemblea sindical, ja demanava la dimissió del cap de policia, la dimissió del cap dels Mossos d'Esquadra i la dimissió de la consellera. Ja ha estat a un trist de demanar la dimissió del president de la Generalitat. Clar, si anem d'aquesta manera, és molt difícil que les coses... primer, dificulta que els propis interpel·lats donin explicacions, perquè de seguida s'arma una gran bronca, és molt difícil després reconduir els debats a uns paràmetres raonables, i llavors uns demanen molt i els altres neguen molt, i així estem en tots els conflictes, i clar, això no és una rendició de comptes, i aquest cas requeriria una rendició de comptes, però una rendició de comptes raonable, tranquil·la, al Parlament. I, bueno, esperem que pugui ser.
0: Bueno, la rendició de comptes comportaria que el cos de Mossos d'Esquadra, o la seva direcció, evidentment, la consellera, qui li pertoqui, ens dongui tota la relació
4: d'efectius. Clar, explicacions, però ja han demanat la dimissió de la consellera.
0: Estan destinats a infiltrar-se en moviments socials. Quants efectius hi ha, quins moviments socials...
2: La pregunta següent és, això ha passat més vegades?
0: És que el Ricard li ha preguntat al responsable de l'USTEC i ha dit, bueno, clar,
2: ho
0: hem detectat.
2: Ho sabeu, i a la meva.
3: Tampoc sabem si ara en aquesta taula...
0: Hi ha els metges.
2: Per això ho dic. No, però per això ho dic.
0: Genera una inseguretat.
4: Escolteu, en aquesta taula no necessita infiltració perquè ens estan escoltant milers de persones.
3: Quan apaguem el micròfon és interessant. Són les 8:28. Tenim una última hora, que és que aquesta safata que hi havia amb símptomes, que va estar en contacte amb la dona que va morir per antivirus, ha donat negatiu a la prova, ho acaba de dir l'OMS, que ha informat que aquesta safata holandesa que havia estat en contacte amb aquesta dona, que havia mort, recordem, a Johannesburg, ha donat negatiu en la prova de positivitat

0: possible infecció. Podem saludar a aquesta hora l'exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut, Daniel López Acuña. Bon dia.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: I gràcies per acompanyar-nos i disculpi per l'espera, però ja veu que hi havia un debat apassionat. Expliqui'ns què és el que cal fer o què caldria fer amb els passatgers que arribaran a Tenerife aquest cap de setmana per assegurar que no es propagui més el virus.
1: Bueno, primero que todo hay que entender que este virus, la variedad andina del Jarka virus, sí se transmite de persona a persona, pero hasta ahora lo que sabemos es que es a través de contacto estrecho. Con cercanía, con contacto con fluidos corporales, con saliva. Desconcertaba el dato de la azafata de KLM, pero el hecho de que haya dado negativo nos plantea claramente que está afectada por otro proceso, pero no por el hantavirus. Y porque era difícil ver esta excepción, porque nos llevaba a reconsiderar el modo de transmisión. Uh-huh. Pero dicho eso, yo creo que hay que transmitir claramente la noción de que el riesgo de transmisión para la población en Canarias es mínimo, prácticamente cero. Esta enfermedad no es el COVID, no se transmite por aerosoles, no tiene una tasa de transmisibilidad alta. El COVID la tenía 20 veces más alta que este virus de hantavirus, incluso la variedad andina. Entonces, lo que se va a hacer es seguir un protocolo que tiene que ver con cómo repatriar de la manera más segura a las personas que vienen a bordo del barco. Y yo creo que hay que aclarar dos cosas para entender bien el tipo de aproximación y de preocupación que debe existir desde un punto de vista de la intervención epidemiológica. Uno, que sabemos que esta variedad de hantavirus tiene una letalidad de 30-40% por lo observado anteriormente, especialmente en brotes que se han producido en países andinos como Chile, Argentina, Bolivia. Es decir, hay un alto riesgo, como lo hay en el ébola. No, incluso la letalidad es mucho mayor que la que había en COVID. Pero segundo, es que el periodo de incubación es de hasta 8 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que hoy están en el barco y pueden no tener ningún síntoma, pueden desarrollar síntomas en 2, 3, 4 semanas, por haber tenido contacto con personas infectadas, dependiendo de cuál fue ese grado de contacto y cómo se dieron las interacciones en el barco. Tenemos ahí un gran hoyo negro de casi un mes de cómo se produjeron las dinámicas y las interacciones en el barco. Uh-huh. Y que eso precede a que arribara incluso a aguas españolas. Eso ocurría en aguas internacionales y bajo otras supervisiones de autoridades sanitarias, como era la inglesa en Santa Elena o la holandesa, ya que el barco tiene bandera holandesa. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, minimizar, por supuesto, contacto con personas y con la población general, si está haciendo en un puerto apartado, si están haciendo en desembarcos en lanchas, hacer de parte de los trabajadores sanitarios todo esto con equipos de protección, con los protocolos adecuados para protegerse a sí mismo y evitar la contaminación o la diseminación, hacer la repatriación a los países respectivos, y en el caso de los 14 españoles, a mí me parece muy acertado el transportarles en un avión militar, el llevarles al Hospital Militar Gómez Ulla, que está equipado con unidades de aislamiento, y el hacer una revisión integral, incluidas PCRs, exámenes serológicos, y hay que explicarles muy bien la importancia que tiene la cuarentena, porque si se llegasen a enfermar, tienen un alto riesgo de letalidad y podrían desarrollar los síntomas aunque hoy no los tengan. Entonces, lo lógico desde un punto de vista epidemiológico es hacer lo que se está haciendo, hacer que estas personas entren en cuarentena y propiciar que no haya más allá de, en el caso español, más allá de estas personas con el potencial riesgo que venía en el barco, ningún otro riesgo de que pudiera haber una contaminación por o una transmisión de la enfermedad de hantavirus andino.
0: Metges de família també han proposat administrar antihistamínics als passatgers asimptomàtics del creuer durant aquests 40 dies, perquè diu que amb la Covid els va funcionar. És una estratègia que es va portar a terme, crec, a Toledo i a Terrassa, i que va demostrar que els pacients que havien pres aquests fàrmacs contra l'al·lèrgia ingressaven i morien menys per coronavirus, que són útils per a les malalties respiratòries. Vostè això ho recomanaria?
1: No, a ver, yo creo que no tenemos en estos momentos ninguna evidencia de que hay una mitigación de la sintomatología en quienes tienen el cuadro de hantavirus con antihistamínicos. Sí sabemos que los procesos patológicos que llevan al desenlace fatal no son solo la afectación pulmonar y la afectación cardíaca, sino sobre todo la reacción inflamatoria. Entonces, muy probablemente, más que antihistamínicos, en el tratamiento, cuando se da el cuadro ya, hay que utilizar corticoides para evitar una reacción inflamatoria generalizada que pueda ir contra la fisiología misma y contra la vida. Pero yo creo que tenemos que entender, no hay vacuna, no hay un tratamiento con un antiviral, hay que hacer el tratamiento cuando se da el cuadro de los elementos sintomáticos, sobre todo cardiopulmonares. Pero yo creo que nuestro gran caballo de batalla es la vigilancia epidemiológica, el rastreo de las personas que han estado a bordo del barco, la cuarentena, el hacer las PCRs y la serología, y el poder garantizar que se contiene el brote epidémico y no se transmite más allá de las personas que ya están afectadas, y que podría haber todavía algunos casos en las personas que están a bordo en el barco que aún sean asintomáticas.
0: En el cas de l'hostessa, com vostè deia, era un element que canviava una mica el relat, perquè voldria haver dit que no hi havia hagut una relació estrictament estreta i que, per tant, hi havia hagut un contagi. Ara tornem a la hipòtesi inicial de que només es contagia amb relacions estretes.
1: Bueno, a ver, en estos momentos tenemos la evidencia hasta ahora de los brotes que ha existido y que la transmisión ha sido por contacto estrecho. ¿Cuán estrecho es ese contacto? ¿Qué otras vías de transmisión? No por aerosol, pero pueden ser gotículas, puede ser el sudor, puede ser el contacto, pues vamos a decir, simplemente con el sudor o con la saliva y que esto genere la posibilidad de infección. Eso va a tener que ser estudiado muy detenidamente en el rastreo epidemiológico casi detectivesco de todos los casos que se han producido y de la interacción que han tenido las personas que iban a bordo del barco. Insisto, yo creo que lo que nos empezaba a preocupar y que hoy se nos dice que ha resultado negativa a las pruebas de hantavirus, la azafata, nos hace relajarnos un poco, en el sentido de que no fue una transmisión por un contacto mínimo o casual. Entonces tenemos que revisar muy bien, hacer un estudio detallado de las interacciones para poder llegar a establecer cuáles han sido fundamentalmente los mecanismos de transmisión. Cuando el hantavirus se produce no con la variedad andina de transmisión de persona a persona, sino que se transmite por la contaminación por el virus de orina y heces de roedores que quedan en sitios en donde pueden estar las personas conviviendo, se sabe que se puede respirar ese virus porque puede evaporarse de las heces y de la orina de los roedores. Pero claro, eso es otras variedades de hantavirus que no tienen esta propiedad de favorecer o propiciar la transmisión persona a persona.
0: És l'exdirectiu d'Organització Mundial de la Salut, Daniel López Acuña. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Un plaer, hasta luego.
0: I tot això, també tota l'atenció posada a les Canàries, perquè diumenge arribarà aquest vaixell. Anem cap a Tenerife. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Ens deies ara mateix que això és un port fantasma.
2: Sí, perquè es fa una idea, és un port que, segons han explicat, es va construir en part amb fons europeus, però a l'hora de la veritat no se li ha donat l'ús del qual estava previst. Per tant, veiem, com us dèiem, una infraestructura buida, amb només 3 o 4 vaixells atracats i quasi gens d'activitat marítima, però té bones carreteres, bons accessos, relativament nous. I una curiositat que exemplifica una mica aquest abandonament que us explicava és que just darrere del port hi ha un gran descampat, perquè aquí hi ha molt poca vegetació, i hi ha moltes autocaravanes acampades, amb campistes que estan aquí, perquè bueno, tenen una zona tranquil·la per acampar, i tot plegat envoltat d'uns grans molins de vent. Per tant, el paisatge és curiós.
0: De nou hi ha hagut, recordem, enrenou entre el govern espanyol i Canari, aquest últim ha acabat puntualitzant que el vaixell no tocarà terra, que només fondejarà les aigües canàries. Hi haurà algun tipus de control? Se sap ben bé el protocol que seguiran els passatgers?
2: A veure, el protocol encara del tot no s'ha explicat. De fet, avui ja hi ha una reunió entre el govern canari i el govern espanyol per concretar aquest protocol, però del que s'ha anat dient, sabem que un cop arribi l'Ondius aquí fondejant a la Granadilla, doncs un equip d'epidemiòlegs i d'infectòlegs entraran al vaixell, examinaran un per un tots els passatgers, que recordem-ho, de moment no tenen símptomes des del 28 d'abril. També se'ls farà una enquesta, que això és molt important, molt exhaustiva, per saber amb qui han estat, on han estat i amb qui han estat més en contacte. El que passarà si arriba algun d'aquests passatgers asimptomàtic, és a dir, amb símptomes d'antivirus, doncs suposem que anirà directament a aquesta unitat d'aïllament que hi ha a l'Hospital de Tenerife, que recordem-ho, només té una unitat.
0: Doncs gràcies, Mònica Mas, amb David Mendoza des de Tenerife. Fins ara, que vagi bé.
2: Fins ara, bon dia.
0: I també ha parlat, per cert, Salvador Illa, que demana tranquil·litat sobre el que està passant. Sílvia Solanes?
3: Sí, en una entrevista a la cadena SER, Illa ha demanat...
0: La segona que fa en castellà en les últimes setmanes.
3: L'està fent aquí a Barcelona, amb Àngels Barceló. Va dir a Illa, ha demanat calma, i diu que ahir va parlar amb la ministra de Sanitat sobre el cas i que també la consellera Olga Pané està en contacte amb els catalans que estan al vaixell.
4: Lo que hay que hacer en primer lugar es lanzar un mensaje de serenidad y de confianza en la ciencia. Siempre es la ciencia la que nos saca de estas situaciones. Y luego trabajar con lealtad institucional, ¿no? Y estamos siguiendo la situación. Está encauzada, yo creo que el gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que tomar y todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido y es confusión y no y es decepcionante.
3: Ella feia referència a aquesta pica baralla política amb el govern de les Canàries i el govern espanyol. D'altra banda, Salvador Illa també s'ha referit a aquesta reunió, a aquesta assemblea de docents que hi va haver per preparar mobilitzacions, on hi van anar dos agents dels Mossos d'Esquadra infiltrat. Diu que no ho sabia.
4: No tenía conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo, pero de esta actuación concreta, lógicamente, ni de muchas otras no tengo conocimiento, ni tengo que tener conocimiento.
3: Referència a les vagues en concret, diu que l'acord que s'ha arribat amb Comissions Obreres i la UGT sobre educació és el millor que hi ha hagut mai fins ara en educació, i això sí, reitera la mà estesa a la resta de sindicats per seguir negociant.
0: I tuit dels Mossos d'ara mateix, de fa pocs minuts, la policia de la Generalitat diu als Mossos d'Esquadra treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, així com la resta de drets relacionats en aquest àmbit. I a retuit de la consellera Parlon.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
7: Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
8: 120.000 euros! Va, que convido jo.
7: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
9: Let's go!
7: Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
12: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59, t'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, per dir serrà reserva per 3,89, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
13: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
17: Necessito vacas.
16: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vaques flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Blanco de verano, Don Simón.
19: Blanco de verano.
18: Nou blanco de verano, Don Simón.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: En Ferran Espada, Mirar Ospeda d'Oliva, Martura Puente i Jordi Cominal. No sé com esteu veient aquesta gestió de l'antivirus per part del govern espanyol, la picabaralla amb el govern canari i també, bueno, en fi, el ball d'arguments que hem sentit també d'alguns experts. Ferran.
20: Doncs mira, primer una certa perplexitat amb el cas, no? Perquè venim d'una terrible pandèmia on se suposa que havíem après moltíssimes coses doncs per no afrontar aquest tipus de qüestions. A més, amb una especial incidència en els creuers, vull dir que es van trobar en una situació brutal.
0: Anava a posar la mascareta. És que avui hem repartit mascaretes, ja.
20: Que els oients sàpien que tenim mascaretes.
0: És un gag, eh? Que ningú s'alarmi, que no hi ha cap risc de res. És una broma. Sí.
20: Llavors, l'actuació del vaixell em sembla... que no estigués protocolaritzada, que quan es va morir la primera víctima no es posessin doncs, les mesures pertinents, no? D'aïllament, de mascaretes, etc. I hem vist imatges del menjador, de com continuaven convivint, com s'enganya al passatge dient que era una mort natural. Em sembla terrible que no s'hagi après absolutament res d'això. Després, sobre una vegada ja es dona el cas i sobre la situació, a mi em sembla que el trasllat a Canàries és un trasllat absolutament lògic i justificable. És el port amb major capacitat. Cap Verd, doncs, pot ser un gran país, però no té les capacitats per fer una extracció de 150 persones d'un vaixell amb mesures de seguretat. Perquè el president canari diu una cosa que no és exacte. No, és que els que estan al vaixell, una vegada extrets, els que tenen símptomes, són sants i, per tant, poden ser extrets per Cap Verd fàcilment. No. Són sants, són gent que poden tenir perfectament el virus i que el poden estar incubant a espera de desenvolupar-lo. I dues últimes coses. Home, ara estarem... primer, que em sembla que ens hem enfrascat en una polèmica absurda entre administracions que no té cap mena de sentit i que el president de Canàries ha intentat sortir d'aquesta polèmica absurda amb el tema de el vaixell no atracarà, fondejarà. Que dius que el vaixell toqui la dàrsena...
0: És absurda, Ferran, però posa manifest també una actitud del govern espanyol de donar per fet que allò ja faran el que ells diguin.
21: Jo també ho veig així.
0: Clar, és a dir, aquí hi ha una assumpció de centralització de l'Estat. Sí. Quan tu vas venent, que ets un partit federalista i que tu vas descentralitzant i que els presidents de les comunitats són grans presidents i tenen grans autoritats. Doncs depèn de per què.
20: D'acord, jo no discutiré si la informació ha sigut la que tocava amb el govern de Canàries, perquè tampoc tinc aquesta informació. El govern central diu que sí, s'ha donat tota la informació, el govern de Canàries diu que no. Jo amb això no entré, però evidentment el govern de Canàries mereix tota la informació. Qui pacta amb l'OMS l'operació de rescat és l'Estat espanyol i, per tant, és el responsable de portar a terme l'operació. Després, que el vaixell atraqui o no atraqui, o sigui, és que l'operació és exactament la mateixa. No
22: és absurd.
20: Sí. Que toqui la dàrsena, pedres no se les pot contaminar.
22: És pràcticament...
20: I llavors, l'únic que fa és complicar l'operativa perquè ara se'ls ha de desembarcar de 5 en 5 amb lanxes. És absurd.
22: És pitjor.
20: Vull dir, per tant, és absurd. Però bueno, si el president de Canàries se'n surt de la polèmica i es queda tranquil amb això, es va fer una reunió on va sortir ell dient que tota la informació se li havia donat, llavors sí que ja era satisfactòria. Perfecte. Ara el tema vindrà doncs entre aquestes ministres, no? La ministra de Defensa, que es veu que ara també és molt experta en temes de pandèmia i diu que si la quarantena és obligatòria, no és obligatòria, no sé què, no?
22: Fent-se un liu.
20: Què té que veure la ministra de Defensa en tot això? No m'explico què té a veure una ministra de Defensa en tot això. I ara, el tema, vull dir, d'aquí 48 hores, el diumenge, o el dilluns, o el dimarts, si, quan aquesta gent siguin traslladats a l'Hospital Gómez Ulla, és si un dels habitants diu, pues jo me'n vaig cap a casa. Llavors ja la tenim liada. O sigui, ja la tenim liada.
1: I instruments jurídics perquè no ho facin,
20: bueno,
1: sempre
20: sí,
1: i quan siguin espanyols.
20: Però ja la tenim liada, perquè ja s'ha fet un embolic de si hi ha instrument jurídic, si no, si és voluntari o no. Perquè tenim una ministra de defensa que diu que és voluntari.
1: Molt d'acord, però és fals. Hi ha instruments jurídics per obligar als ciutadans espanyols.
20: I l'última cosa és, esperem que no sorgeixi un cas extravaixell. És a dir, esperem que d'aquí uns dies no surti un cas a la Corunya.
1: Una altra hostessa, una altra...
20: A no sé on. Que això sí que llavors començaria a ser preocupant. Sí.
0: Jordi.
21: A mi, permetem fer un incís a una prèvia que has fet, perquè que la setmana que hi ha aquest cas, que tot el món n'està parlant, que hi ha un cas d'infiltració dels Mossos d'Esquadra en una reunió de mestres, les declaracions que tenim els catalans del president siguin en castellà, em sembla lamentable. Mira, una petita anècdota. Nosaltres quan estàvem a la Generalitat, o quan jo treballava a la Generalitat, fèiem la roda de premsa en català, llavors pels mitjans estatals es reproduïa més o menys la roda de premsa en castellà, i si al torn de preguntes sortia una pregunta d'un mitjà espanyol que no havia sortit en català, el portaveu del govern deia: escolta, ara et contestaré, però com que això no ha sortit en el torn de català, jo primer te la contestaré en català i després te la traduiré. Per què? Perquè si tu defenses que el català és una llengua útil, la llengua amb la que el president de la Generalitat es comunica amb els ciutadans de Catalunya és el català.
20: A Sant Jordi, que aquesta era una entrevista en castellà.
21: Doncs que s'ho preparin millor. El que no pot ser és que el resum sigui que avui tinguem declaracions en castellà del president Illa. I no és la primera vegada.
0: L'última entrevista del president Illa crec que va ser amb Carlos Alsina, també, on de Cero.
21: Sí.
0: No?
21: És que, clar...
0: Que fa molt temps que el president no dona una entrevista a un mitjà català amb tot el que està passant, diguéssim. No?
21: Escolta, és tan fàcil com arreglar un canotàs o unes declaracions en la nostra llengua. És que el president està obligat a ser el primer en defensar la nostra llengua. Perdó, perquè em sembla greu.
0: I més enllà de la llengua, també, a on et dirigeixes? Vull dir que
21: evidentment. Està claríssim. Vull dir, és a dir, el Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, té mitjans propis, que hi ha moments donats en què el govern hauria de tenir una certa consciència, però això ja seria una altra part de... Jo sobre experts científics no opino mai, procuro no opinar mai. Soc un opinador, no un expert, per tant, la part científica de l'antivirus no en parlaré. Sí que de la gestió política en puc parlar, i ja ho deia Miquel Ricard, però és a dir, si tu tens un discurs federalista, encara que qui governa amb la OMS sigui el govern d'Espanya, tu has de tenir sensibilitat. I, per tant, anar i imposar una decisió a les Canàries és molt poc intel·ligent. I això ha portat a una sèrie d'errors en la comunicació de crisis que fan que la gent pugui dir: ja hi tornem a ser, aquí no hi havia res preparat. Perquè poseu-vos en la pell del president de les Canàries, que és: t'arriba un vaixell amb una gent que genera pànic i tu no pintes res. Aquest senyor havia d'aixecar braços i cames. Evidentment que dic que...
0: Quan la crisi migratòria és la que és... Quan
21: exacte, no? Llavors, home, no és la primera vegada, i aquesta manera de fer del PSOE i del PSC en altres temes de jo tiro pel dret, això va en contra del discurs que ells fan i és molt, molt contraproduent. I per altra banda m'ha semblat molt encertada la Mònica Mas fent notar que a veure si una emergència sanitària ens farà descobrir una inversió de fons europeus amb una cosa. De dir, hòstia, per aquí és que no hi passa ni un gat.
0: Ni un gat.
21: M'ha semblat brillant.
0: Milagros.
22: Sí, bueno, és que aquí hi ha tants aspectes que interfereixen al mateix temps que moltes vegades ens perdem una miqueta. Jo volia tornar sobre la qüestió de la transmissió, perquè en l'entrevista que has fet, naturalment s'ha dit molt clarament que no hi ha perill si es fan les coses bé, etc. Però, clar, aquí ara tenim unes 30, 33 persones, crec que és l'última dada, que van desembarcar a la illa de Santa Helena. I
0: no sabem
22: perquè és
0: on
22: que
0: són.
22: Estan... Clar, no sabem on són, i les 160 i pico o les 150 que quedin al vaixell, aquestes estan controlades perquè estan en un vaixell, i ara hi ha la OMS, el Centre Europeu de Control de Malalties i el propi Centre de Salut Pública d'Espanya estan sobre el tema, prendran les mesures adequades, però d'aquestes altres que han anat ignorants de que podien ser transmissores del virus, doncs aquí són persones que s'han escampat i que s'està fent un seguiment, però no totes han sigut localitzades. Però aquestes persones, a més, en aquest temps han entrat en contacte amb altres persones. I aquí volia anar sobre una qüestió. És veritat tot el que s'ha dit, de que en principi la soca del virus, hantavirus dels Andes, és una soca diferent de les anteriors, que només es transmetien per contacte directe amb els rosegadors, però dins de la soca dels Andes també hi ha una certa variabilitat, perquè ell no ha parlat d'un brot que va haver-hi a l'Argentina a l'any 2018, en el que es va produir un contagi bastant important d'un portador que va anar a un bateig que hi havia a una festa d'aniversari, que hi havia unes 100 persones. I 9 d'elles van resultar contagiades. Algunes d'elles havien estat en la taula al costat de la persona que era el focus de la transmissió, però algunes altres simplement havien coincidit als lavabos.
0: Hem perdut a la Mila. Sí, sí, és que aquest punt és important, perquè per això ho sabrem les properes hores i setmanes.
1: Sí, bueno,
0: és a dir, això és un...
1: Jo sí que voldria, sí, per reprendre, perquè jo tampoc no tinc coneixements, com desplegar una mica la Mila, sanitaris, no? Sí, des del punt de vista polític, jo no dic que no entengui Clavijo. Entén perfectament, i és la posició, una posició raonable d'un... No raonable, sinó comprensible, perdó, d'un president de comunitat autònoma al que li diuen t'has de menjar això, i segurament ha mancat informació entre les dues administracions, com a mi em va mancar el primer dia, després Marlaska i García van sortir el dia següent, però la nit de, si no m'erro, dimarts, a mi em van faltar. Em van faltar les explicacions, que no sortís Fernando Simón. Sí, que sortís.
0: Va sortir al matí i es veu que va crear molt malestar.
1: Bueno, perquè Fernando Simón desperta el nostre... No, les nostres
0: molt malestar al govern espanyol, però he aconseguit aquesta entrevista a Catalunya Ràdio. Van estar a punt també de desconvocar-la, que ha sigut divertit.
1: Sí. No, llavors, el que sí que jo penso és que al final hem de ser una mica coherents. Donar a la gent un missatge d'alarmisme sobre si el vaixell arriba a port, si queda a uns metres, si es fa amb unes lanxes, o si no sé què, crec que és pueril. Si políticament un pot entendre la queixa sobre ha mancat informació, ens ha mancat coordinació, però si l'OMS, som membres de l'OMS, tenim absolutament garantitzada la possibilitat de fer un desembarcament d'aquesta mena, sanitari. No crec que en aquest sentit, haguem de dir que no som capaços o que això és una cosa que no podem fer. Crec que en coordinació amb l'OMS es pot fer perfectíssimament i a partir d'aquí, escolta, ocorren els problemes. I per ser negaladia, dic una última cosa. Argentina va marxar de l'OMS perquè això era un xiringuito i no sé què nassos deien. Molt de compte amb aquestes coses perquè hem vist que moltes vegades per ideologia i en el tema de la pandèmia anterior es va fer-ne moltíssima que per ideologia es cometen errors on es juga amb la salut de la gent.
0: Un minut, Ferran.
20: Sí, només dic que estic molt d'acord amb el Jordi, que evidentment que hi ha d'haver aquesta lleialtat institucional i que en un estat autonòmic com el nostre, doncs, el govern de les Canàries ha de tenir tota la informació i la participació, però es dona la circumstància que després de tenir tota la informació, després de tenir garantida la participació en tot l'operatiu, el president de Canàries diu que està molt satisfet de la reunió, però després es torna a sumar les crítiques i a tot plegat. I això, si ho ajuntes amb les declaracions de la senyora Isabel Díaz Ayuso i amb les declaracions de l'Alberto Núñez Feijó, pues fa pensar que el president de Canàries s'ha vist obligat a participar en una campanya orquestrada del Partit Popular, aprofitant políticament i de forma rastrera una emergència sanitària.
21: Com deia l'Arturo, jo només dic que és comprensible. I no defenso el president canari, sinó que critico la manera de fer del PSOE. Crec que tot hi pot caber.
0: 3 minuts seran les 10. Mentrestant, creix la preocupació a les universitats públiques per l'absentisme a les classes. Ara ho expliquem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya, tuya.
4: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
27: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
26: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
28: El suplement, amb Roger Escapa.
26: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
2: una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
3: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
6: Com de fàcil és robar un cotxe?
3: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
6: Quins són els trucs dels lladres?
7: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
6: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Com dèiem, creix la preocupació a les universitats públiques per l'absentisme a les classes. Els professors lamenten que les aules estan mig buides. De fet, un estudi de l'Autònoma evidencia que l'absentisme arriba fins a un 40% en algunes assignatures. Ho vam explicar aquí amb la Sara Canyete a Catalunya Ràdio. I els estudiants també ho expliquen així.
8: Em saltaria classes dos cops per setmana pel professor, bàsicament. El profe que ve que no ho fa bé, pues salto classe i ja està, cap problema.
10: Em salto un dia o dos dies. Aprens tu molt més a casa mirant-ho tu o llegint-ho, o amb eines d'intel·ligència artificial que doncs, et serveixen més que assistir a classe.
8: A veure, com a màxim em salto dues o tres classes, no? Moltes vegades el professor només llegeix les preguntes.
10: Moltes vegades. Estic a punt a l'acadèmia, llavors no em surt a compte vindre. I vaig a la Bíblia a veure pues, els vídeos de l'acadèmia.
0: I fa uns dies, un degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra va enviar un correu als estudiants en què lamentava la situació. Avui ens hem desplaçat fins a la facultat per saber què tenen a dir els estudiants interpel·lats. Lara García, bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Ricard. Som al campus de la Ciutadella de la UPF, on aquí es troba la Facultat de Ciències Polítiques. Aquí és on el degà va enviar aquest missatge als alumnes que comentaves i els alumnes ahir li van respondre en un comunicat en què defensen que ells no són els únics responsables, els únics culpables de que no vagin a classe. Tenim amb nosaltres en Martí Pérez, que és delegat de Ciències Polítiques de primer grau. Martí, bon dia.
12: Bon dia.
11: Escolta, tu constates que molts alumnes falten a classe.
12: Doncs sí, és veritat que la majoria dels cops les aules es troben per sota del 50% de l'assistència i això és una cosa que ens preocupa també els delegats.
11: I quin és el motiu de que no aneu a les aules?
12: Doncs bé, per mi simplificar el motiu en un sol seria absurd, llavors per mi els motius principals serien bàsicament el transport públic, ja que hi ha molta gent que ha de venir des de molt lluny per només fer una classe on doncs, només és una classe i també altres raons serien que hi ha molta gent que treballa i a vegades per als horaris de la universitat que tenim hores mortes és difícil compaginar-s'ho amb la feina.
11: Enteneu doncs també la postura del degà, si em confirmes que la gent falta classe?
12: Completament entenem la postura del degà i en part la compartim i per això doncs estem totalment disposats a col·laborar amb el degà.
11: El degà però també deia que hi ha alumnes que tracten els professors de manera irrespectuosa. Això són casos aïllats o quin ambient hi ha a les aules?
12: Jo diria que aquests són casos aïllats. A les aules es respira en general un bon ambient, així que jo diria que aquests són casos aïllats. Sí.
11: I què proposeu per augmentar la participació a les classes? No sé si creieu que hauríeu de tenir horaris més adaptats o més concentrats que no us facin estar tot el dia aquí al campus.
12: Doncs bé, la nostra proposta bàsicament és que des de l'estudiantat amb el deganat es pugui parlar i es puguin establir pactes o es pugui arribar a un acord per tal que l'assistència pugi a classe.
11: Per tant, reclameu més comunicació amb el degà.
12: Exacte, reclamem més comunicació.
11: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
12: A tu.
0: Saludem també aquesta hora Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Lluís, què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: A la UB, què és el que hi passa? Heu notat també que alguns alumnes no venen a classe?
28: Sí, de fet, és una tònica que no és només de la Universitat de Barcelona, sinó totes les universitats presencials, en major o menor mesura. També depèn molt del tipus de l'àmbit d'estudi, no? Que ens fixem, perquè no és el mateix, doncs, classes on hi ha un alt nivell d'experimentalització i de necessitat de laboratoris, d'infraestructures, de pràctiques, que classes on aquestes necessitats no hi són i, per tant, diguem-ne que és més fàcil que hi hagi un cert abandonament, un cert absència en aquestes classes, no?
0: Teniu algun tipus de percentatge? Ho dic perquè l'Autònoma parla que arriba fins a un 40% en algunes assignatures.
28: Nosaltres no ho hem quantificat encara, començarem a fer algun tipus d'estudi prospectiu, hi ha hagut algun estudi parcial anterior de fa uns anys per prepandèmia, perquè el tema no ve d'ara, diguem-ne, però no tenim dades omnicomprensives que ens permetin saber l'abast general i detallat del fenomen, però sí que hi ha evidència, evidentment, de que aquest absentisme doncs, es dona.
0: I ho enteneu? Que hi hagi alumnes que deixin quedar-se a casa, que no vinguin?
28: Ho entenem, home. No, entenem totes les posicions i totes les postures. És a dir, evidentment ens agradaria que les classes estiguessin molt més plenes, segurament, no? Però també estem en un moment en què la societat ha modificat, està canviant, i en aquest sentit hi ha alguna mena com de, com ho diria, una mica de manca d'adherència a determinades situacions. I la gent, doncs, la presencialitat en general, no només a la universitat, sinó en altres situacions, doncs no és un valor potser que tingui el mateix pes que fa uns anys, no? I per tant, que considerem que no és un element només de les universitats i en aquest sentit estem preocupats, però només del que haurien d'estar altres sectors, no?
0: I què és el que creu que podeu fer per revertir la situació?
28: Bàsicament, aquí s'ha donat una mica una certa tormenta perfecta, perquè és el que comentava, no? Hi ha una sensació molt més de que la presencialitat és la gent, hi ha una certa absència, no?, social en molts aspectes. Jo, per exemple, si em permeteu una mica, hi ha un debat habitual, i me'n vaig una mica, però crec que ens pot ajudar en el debat de la restauració, no? Doncs el tema de que hi ha el tema de les reserves, no? Això se sent bastant i se sent més, hi ha restaurants que cobren per les reserves prèvies perquè s'estan trobant que hi ha molta gent que reserva i no apareix, no? I anar a un restaurant se suposa que és totalment voluntari, de gaudi, etcètera, no? I per tant és un fenomen que se'ns escapa una miqueta. Què intentem o què hauríem de fer? Perdona, i l'altre element que és important en relació amb això és que, evidentment, hi ha tota una disponibilitat d'informació que fins fa 2 o 3 anys o 4 no es tenia, no? I els estudiants i tothom tenim molta més informació del nostre abast, molt més ben tractada, i això genera un còctel, doncs, que estem avaluant de quina manera podem fer que les classes i que les nostres sessions presencials siguin molt més enriquidores i més engrescadores per intentar limitar doncs aquells que no venen perquè no troben alguna cosa interessant a l'aula. Després hi ha molta gent, com també ha expressat molt bé l'estudiant que hem sentit de la Pompeu, doncs gent que treballa, dificultats amb el transport, tot això tampoc ens ajuda, però diguem que la part que ens toca a nosaltres, doncs mirarem o estem treballant ja per generar models de docència més adaptats a aquestes noves realitats.
0: És Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Gràcies per acompanyar-nos.
28: A vosaltres.
0: Milagros.
5: Bueno, aquest és un problema que totes les universitats tenen molt, perquè està canviant molt el perfil d'alumnes i està canviant també la manera d'aprendre de la gent. La gent jove que està molt ficada en les xarxes socials, en mecanismes d'aprenentatge, de podcast, etcètera, troben que les classes moltes vegades són avorrides, i això pot fer que... I, a més, cada vegada es percep que costa més que algú mantingui l'atenció més de 30 o 40 minuts sobre una matèria. Bueno, això ja és un gran èxit. Hi ha vegades que professors que diuen que a partir del minut 20 ja veuen que la gent no atén, diríem, no? Això depèn de les universitats, Jo, les dos arguments que s'han donat, aquest del transport, bueno, el transport pues, pot ser un problema, i especialment aquí a Catalunya, amb el problema que tenim de Rodalies. Però l'altre, el del treball, no és tan freqüent que els alumnes puguin compatibilitzar un estudi complet amb el nivell d'exigència que és requerible amb una jornada laboral. És a dir, pot haver-hi treballs complementaris, treballar al Decathlon unes hores o treballar en una llibreria unes hores, etc. Però, en general, els estudis universitaris requereixen una dedicació. Jo conec particularment el cas de la Universitat Pompeu Fabra perquè soc membre del seu Consell Social. I a la Pompeu Fabra hi ha unes normes molt estrictes de permanència en la universitat. Les normes de permanència vol dir que quan un alumne no aprova un determinat número, una assignatura a un número determinat de convocatòries, ja no pot progressar al següent curs i, en alguns casos, inclús ha d'abandonar la universitat. S'entén que una plaça universitària té un cost i que els poders públics fan un esforç perquè aquesta persona aprofiti aquesta plaça universitària per la seva formació. Si l'alumne no va a classe, no està aprofitant tot l'esforç que la comunitat fa perquè ell pugui estudiar. I llavors hi ha després unes guies en cada una de les assignatures o en les matèries que s'imparteixen, i aquestes guies estableixen, en funció del tipus d'assignatura que és, el grau de presencialitat que han de tenir. I moltes assignatures requereixen un grau de presencialitat de fins al 80% per poder superar l'assignatura. Vull dir que això depèn molt de la universitat també. Si la universitat és laxa en aquesta qüestió, els alumnes encara ho seran més. I llavors hi ha aquest problema de l'absentisme. I el problema de l'absentisme és un problema que fa mal als alumnes perquè estan perdent un temps, i és un malbaratament dels recursos públics que es mercem per la seva educació.
0: Sí, sí, perquè paguem impostos per subvencionar part de la carrera, no?
1: A mi m'ha agradat molt com l'ha enfilat el Madí, no? El Lluís Madí. Perquè posar la càrrega sobre els alumnes crec que està bé, crec que és correcte, són els que falten a la classe, però crec que està bé també que els professors i les universitats revisin una mica si estan fent això que més útil és pels alumnes, per dir-ho així. És a dir, jo crec que les classes magistrals, en un moment on tot és consumible en format àudio, en format vídeo, etc., o en format streaming, no sé si la presencialitat en classes magistrals, en algunes sí, segur, eh?
5: És que no són només magistrals,
1: la presencialitat. No, en absolut, dic que, per exemple, en la qüestió de la classe magistral, que és un professor impartint o explicant la seva matèria simplement de veu, o de veu amb un suport projector, queda una mica, vull dir, no sé si aquí la presencialitat té molt de sentit. I, per tant, crec que els alumnes en moltes ocasions responen a això. No sempre, segur. És a dir, que la universitat digui què podem fer perquè la presencialitat, perquè venir a classe, sigui satisfactori sí. En el sentit de que...
0: Clar, és a dir, a l'ESO tu estàs obligat a anar a classe.
1: Sí.
0: I a batxillerat?
1: No.
0: Batxillerat, no.
5: A la universitat, no.
0: No, a la universitat, no. Llavors... per què?
1: Bueno, és una cosa obligatòria i una no obligatòria.
0: Val, però si tu participes d'una subvenció pública, doncs potser el que hauríem de fer és dir, si vostè falla a les classes, deixarem de pagar-li des de la Generalitat.
1: Això és molt senzill. Això estava dient la Milagros.
0: I traiem la plaça.
1: Això estava dient la Milagros perfectament. Si
0: un funcionari públic deixa d'anar a treballar a una plaça pública, què li passa al cap de tres vegades?
21: Això depèn del que... No ens liem.
0: És una plaça pública. Està ocupada.
1: Sí, però no ens liem. Una cosa és a dir, les classes són perquè les aprofiti l'estudiant.
0: Sí.
1: O si considerem que l'estudiant les ha aprofitat en presencialitat, posem una presencialitat obligatòria del 80% i adeu. És que això s'acaba ràpid, diguem-ne, i qui no ho passi suspendrà l'assignatura, i si suspèn l'assignatura més de no sé què, te faran fora. Ja està. Això és molt ràpid. Però jo el que sí que crec és que, diguem-ne, la forma d'abordar això és més correcte, penso, opino. Si tu vols passar llista cada dia, ho pots fer. Hi ha universitats que es fa, i adeu, i qui passa, i qui està, i qui no compleix, fora.
0: Sí.
1: Dir que la forma d'abordar-lo crec que és millor, i jo crec que, perquè hem vist, els exemples que hem vist, és la correcta, és dir, estem fent tot el possible perquè aquestes classes que impartim siguin les més aprofitables per als alumnes que venen. Jo crec que aquesta és una bona opció.
0: Aquest és el debat de fons, sí.
1: Jo, també, una experiència d'una universitat de fa 15 anys, per tant, jo a la meva universitat...
9: Només 15,
0: Sí, clar.
5: Sí. N'ha canviat molt en 15 anys, això,
1: Sí, per això. Sí. Menys, de fet, 12. Però a la meva universitat faltava moltíssim. Jo, el primer.
5: Jo, quan donava les classes del seminari a la Pompeu Fabra, venien els alumnes, jo passava, no passava llista, però tenia classe i venien o no venien. Sí. Era fonamental que participessin a classe. Fèiem una classe molt dinàmica en la que la participació d'ells era absolutament imprescindible, perquè havien de portar comentaris, redactar, havien de fer, diríem, exploració de notícies, etc. I aquesta classe no es pot fer d'una altra manera que no sigui interactuant a l'aula.
1: Venien, naturalment, a més,
5: crec que ens ho passaven tots bé, també ells.
1: A la meva universitat, la presencialitat era molt baixa, perquè hi havia un munt de classes que eren classes magistrals, però les pràctiques, els estudis de ràdio, anàvem tots, Anàvem tots, no em faltava cap. Perquè el dia que t'obrien els estudis de ràdio, tu volies anar.
9: En una de les coses...
1: aquesta és la gràcia.
9: Una de les coses que ha canviat en aquests 15 anys, i tinguem-ho present, és que hi ha estudiants de les nostres universitats que no poden assistir a classe amb regularitat perquè no poden tenir habitatge, per exemple, a Barcelona, a les universitats de Barcelona, i es passen entre 3 i 4 hores en uns transports públics absolutament deficients des del seu domicili particular. Sí,
5: però això és un altre problema,
9: Sí. És una de les explicacions de per què la gent no va a classe. Dos, de tota manera, jo penso que el diner públic s'ha de fiscalitzar. Invertim molts diners en un sistema públic d'universitats i, per tant, s'ha d'auditar a què destinem. Si la presencialitat o no presencialitat, si és necessària o no és necessària, adaptem la despesa d'edificis, d'infraestructura, etcètera, a si realment és necessari o no és necessària la presencialitat. Dos, auditem el rendiment dels estudiants, que són els receptors d'aquesta inversió de diner públic, i també dels que són la principal despesa o la principal inversió, digueu-li com vulgueu, de la universitat pública, que és el professorat, amb uns catedràtics que tenen uns sous considerables mentre professors associats que cobren 4 duros estan fent moltes vegades la feina, i sempre és difícil generalitzar, evidentment que hi ha catedràtics magnífics, però escolteu, avaluem també aquesta part, avaluem
1: sí, sí.
9: Màxim rendiment, màxima exigència de rendiment als alumnes que reben aquesta inversió pública, màxima exigència, avaluació permanent cada any, cada any els professors i catedràtics haurien de passar proves per poder continuar ensenyant o no ensenyant en unes universitats que ens costen
0: sí.
9: tan cares.
0: Un moment, Jordi Cominal.
21: Jo crec que la universitat s'ha de pujar l'exigència. I s'ha de pujar l'exigència als alumnes i als professors.
9: Totalment d'acord. Avui dir, estem molt d'acord.
21: Quan li preguntes a un alumne vas a classe o no hi vas, et diu depèn del professor. Vale?
9: És que tots som
21: aquí hi ha un element. Llavors també hi ha un tema de canvi d'hàbits. És a dir, la universitat té una oportunitat, perquè no són estudis obligatoris. Per tant, si tu fas una cosa que no és obligatòria és perquè la vols fer. I si a més te la paguen una part important amb els impostos de la gent, tu has de tenir un compromís. Què passava abans? Que al campus hi havia ambient. Per què? Perquè entre classe i classe hi havia partida botifarra. Vale? Això ha canviat molt. Això també ha canviat molt. Llavors, hem de canviar la universitat perquè els hàbits dels nens han canviat? O hem de fer que la gent que vulgui estudiar la carrera s'adapti a una vida de campus? És a dir, és que la gent ja no té atenció al cap de 20 minuts. Doncs que, perdó, eh? Doncs que es fotin. És a dir, si la universitat et prepara per la vida adulta, has de saber que hi ha classes en les que hi han d'anar. Ara, per exemple, parlem de presencialitat. Per mi, presencialitat vol dir anar a classe. Però ha de poder voler dir atendre la classe online.
9: Clar.
21: Que això et permet tenir professors que saben que les seves classes es graven.
9: Clar.
0: Això és assistir a classe, encara que sigui online.
21: Exactament. No, és a dir, si hi ha un problema de transport i tot plegat, no vol dir que... És a dir, jo també ho feia, quan tenia... Els horaris de la universitat són molt capriciosos. Quan havies de gastar 6 hores per desplaçar-te, anar i tornar, i per 2 hores de classe, evidentment no hi anaves. Però això es pot fer a distància. I llavors una altra cosa, si la universitat decideix que la presencialitat és obligatòria, els professors... que se sotmetin a enquestes de valoració. El que no pots fer és dir-li a la gent t'assentaré a una
5: cadira... Estem parlant en termes molt genèrics. Jo fa temps que passo enquestes d'avaluació dels meus... Ara no don classes, però quan les he donat, fa molt de temps ja que passo enquestes d'avaluació a la Pompeu Fabra. Les enquestes d'avaluació són absolutament normals.
9: Sí, però, sí.
5: Que s'estan aplicant ja.
21: Però que el tema no és... Milagros, que el tema no és la Pompeu Fabra, és el sistema universitari. És que ho portes al concret, jo no vull parlar de la Pompeu, vull parlar del sistema en general.
9: I no és fer les enquestes, és que les enquestes tinguin conseqüències.
21: Exactament.
5: Pues claro, que les tenen.
0: Bueno, són les...
5: A veure...
0: 10 i 16, digues, acabes, Milagros, digues.
5: No, jo dic que és que parlem com molt genèric i les universitats fan esforços. Elles són les primeres. Mira, fa poc he estat coordinant una jornada del Consell Interuniversitari que plantejaven de precisament com adaptar-se a les noves tecnologies. Les universitats estan fent esforços per adaptar-se permanentment. Llavors, el tema de l'absentisme escolar és vell, és bellíssim, i hi ha debats que a més, són una mica enganyosos, perquè durant molt de temps en ara s'ha dit hem de donar igualtat d'oportunitats a tots els alumnes, s'ha dit, per exemple, és que hem de facilitar que puguin treballar, els que no poden pagar-se una carrera, puguin treballar i estudiar alhora. Doncs les carreres han molta exigència, com és medicina, com són les enginyeries, com són moltes carreres que tenen un nivell molt alt que exigeix pràctiques i presencialitat, no es poden compatibilitzar amb treball. Llavors, el debat no l'hem de mantenir en aquest nivell, hem de dir els alumnes que tenen problemes econòmics han de poder tenir una beca full time per poder estudiar full time amb la beca.
21: Si treballen,
5: però no
21: sí.
5: Hem
21: si treballen,
5: de, no
21: sí.
5: Hem, clar,
21: si treballen,
5: no,
21: sí.
5: No hem de rebaixar la universitat per dir, bueno, serem laxes en la presencialitat o en l'exigència perquè hi ha alumnes que necessiten treballar. No, el que hem de fer és demanar beques perquè aquests alumnes no necessiten treballar i puguin estudiar igualment. Tenim els debats moltes vegades molt desenfocats.
0: Són les 10 i 17. Tanquem l'agora avui amb Fran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal, però abans que marxin, Sílvia Creus, pel Forada, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avancem els continguts del matí de Catalunya Ràdio a partir d'ara.
4: De seguida, el problema que ha afectat a tothom, o pràcticament tothom que ha estat jove, i ara amb el jovent que marxa de casa cada cop més tard, doncs és un problema que s'agreuja. Les dificultats per tenir sexe en un lloc en condicions d'espai, de seguretat o d'higiene. És una bona idea, per exemple, que els pares permetin als seus fills tenir relacions sexuals a casa? Ho debatrem amb la Judit Mascó, amb l'Elisenda Pineda i amb l'Àngel Llàcer.
13: És normal que hi hagi por? És una frase que va dir al matí de Catalunya Ràdio l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, arran del crim d'Esplugues, i que serà el punt de partida de les reflexions del filòsof Oriol Ferrés i la periodista Sílvia Coppolo a quarts d'11.
4: I a partir de les 11 conversarem amb la Mercè Arànega i la Magda Puyo, actriu i directora de La meitat de l'ànima, que es fa a la sala Atrium, basada en la novel·la de la Carme Riera. I després sentirem les recomanacions culturals i esportives per al cap de setmana o la llista musical de Lluís Gavaldà.
13: I a les 12, l'humor pendent i la gran final setmanal del concurs pendent, en què la Marita intentarà endur-se el premi gros de 200 euros responent les preguntes capcioses de Gerard Jovany i Joel Díaz.
0: Però abans, què han dit els altres? Jovany, Díaz, hola!
14: Hola!
0: Hola,
14: doncs que avui podem comprar quilos i quilos de crispetes i asseure'ns tranquil·lament a escoltar les tertúlies dels programes d'esports de Madrid després que s'hagi esbombat que el vestidor del Madrid és com un pub de Salou en una nit d'agost. Com defineix Carlos Herrera el vestidor del Madrid?
15: És el descalzaperros en el que s'ha convertit el vestuario del Real Madrid.
14: I a partir d'aquí ha fet tota la portada.
0: Descalzaperros,
14: eh? No ens movem de la COPE. Anem ahir a la nit, Juanma Castaño, al partidazo.
16: Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo en el momento más vergonzoso de la historia reciente del Real Madrid. No hay entrenador. Ha soltado directamente el volante del autobús. Lleva la L puesta. Ha soltado las manos del volante y yo creo que ha bajado hasta del autobús. No ha aportado nada. Y que encima está peleado con varios jugadores, la mayoría de ellos españoles, en el vestuario. Vamos, hay una liada ahí dentro tremenda.
14: Crispetes, més crispetes. Alerta que el Juanma Castaño creu que encara hi pot haver més episodis de violència.
16: Yo creo que si termina la temporada y Carvajal no le pega un bofetón a Arbeloa, será un éxito también. Porque por el camino que vamos, estoy convencido que a Carvajal también se le ha pasado por la cabeza en algún momento hacer cualquier locura.
14: Està enfonsat. El madridisme viu hores molt baixes.
0: Perdó, he fet un gest. Però si diumenge no guanya el Barça, veuràs tu la gràcia.
9: Ui, remontada! El Madrid són així.
14: D'això anava a parlar. No es parla de remuntada precisament. Escolteu.
17: Y yo soy de esa teoría. Joder, a ver si revienta, a ver si le mete 8 el Barça. O sea, a ver si les mete 8 a estos tíos y a ver si revienta ya todo esto.
16: No, pero es que, es que una victoria del Barça de ese tipo...
17: Es que puede pasar,
16: ¿no? Pero espera, que es que eso se iba por delante a todos, ¿eh?
17: Claro.
16: A todos. O sea, todos es de arriba a abajo.
14: De arriba a abajo. A la cadena SER, al Larguero, desmenteixen el comunicat de Fede Valverde d'ahir amb el que assegurava que no hi va haver cap baralla, cops de puny ni res de tot això.
19: A mi lo que me cuentan es que efectivamente se pega con la cabeza en una mesa, pero no por un forcejeo. Se pega en la cabeza con una mesa por una pelea, en la que si hay que declarar vencedor a los puntos, el vencedor hecho a venir. Yo creo que el responsable por elevación de todo lo que pasa y lo que está pasando en el no gobierno del vestuario es el presidente de la entidad. Primero por poner un entrenador que no está capacitado para llevar a esta plantilla. Me sorprende el comunicado de Valverde. Es un comunicado que, por cierto, ha podido redactar perfectamente mi hijo de 9 años. O sea, no hay quien lo entienda. La redacción es un desastre.
14: I el xiringuito Tomás Roncero perdia la veu per la ràbia que li provocava veure Mbappé ahir, després de tot el que va passar, sortint de la ciutat esportiva madridista a l'interior del seu cotxe i rient.
20: Un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón por esa carcajada. Y hay que ser contundente.
14: Perdón por reír.
20: Reaccione con fuerza. Que se da que es el Madrid de toda la vida. Esto no se vuelve a repetir. Que es el Real Madrid. Hombre, un respeto al Madrid. Y espero que Florentino no le tiemble el pulso. ¿Qué es pues el Madrid, joder? El otro riendo. ¿De qué te ríes? Me cago en la mano. Estoy delante. ¿De qué te ríes? Y baja la ventanilla para regodearse.
0: No riguem.
14: I a les xarxes què, Joel?
0: Doncs mira, Ricard, a les xarxes es parla d'antivirus i del Real Madrid, i com que el segon tema és molt més divertit, doncs em sumo al material del Jovany i porto mostres de l'estat d'ànim de la comunitat madridista 2.0. En aquest cas,
14: I l'estat d'ànim majoritari diria que és aquest. Parla un tal Ubieto, amb més de 2 milions de seguidors a les xarxes socials.
2: Porque si no sabes respetar este escudo, te piras de aquí. Si no sabes respetar este escudo. Y me la suda quien seas, me da igual. Uy, qué miedo los jugadores. Oye, tío, hermano, estás jugando en el equipo del que yo soy fan de este equipo, ¿vale? Me da igual quien sea el jugador, como si es Vinicius, Mbappé, Valverde, Bellingham o mi putísima madre. Si no se sabe comportar, a la putísima calle ya. ¡Aire! Porque lo único que genera esto es mierda y así estamos, ¿eh? Que este nada plete otra vez, este segundo año consecutivo sin ganar absolutamente nada, no es casualidad.
14: En la mateixa línia es pronunciava també l'streamer Iñaki Angulo, amb 700.000 subscriptors a YouTube.
3: Hay que empezar la desubnormalización del Real Madrid. Hola. Pero es absolutamente perentorio empezar esta desubnormalización. Tenemos animales dentro. Valverde es reincidente en esto. Valverde es un zumbao que le esperó a un tío en un aparcamiento y le cruzó la cara, coño. Es que ya no podemos estar mirando para otro lado, coño. No sé, que no podemos tener tíos que le crucen la cara al otro en un entrenamiento, coño. Ya solo falta para rematar el porro que haya perdido un ojo o alguna cosa de esas. O sea, es que esto... Es

0: veces situaciones en las que no haya malos rollos. O sea, esa es la escena que me dibujan.
1: Alonso no se filtró de Alonso, que Alonso iba diciendo que esto era una guardería.
2: Ara se'n recorden de Xavi Alonso. I no només xipullegen el fangar madridista els influencers futboleros, Ricard, el merder és tan gran que fins i tot el Javi Hoyos, referent del safareig castellà, va haver de sortir de la festa de pijames de la Lola Lolita per parlar del tema.
3: Pede Valverde acaba de publicar un comunicado tras su altercado con Tchouaméni que provocó que acabase en el hospital.
4: Por cierto, estoy en pijama, sí, porque estoy en la pijamada de Lola Lolita que está siendo ahí dentro y me he tenido que salir al ver el comunicado para contaros, os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo.
2: Sí, home, ara et seguirem para más salseo. Però a mi, Ricard, el que més gràcia m'ha fet ha estat un vídeo que circula, un vídeo, una tonteria, eh? Circula amb el text Arbeloa hablándole... Hablando de la pelea entre Valverde y Tchouaméni, es aquel.
5: Hasta ha habido apuñalamientos, vecinos que dicen que hay, se han encontrado con regalos de sangre. ¿Qué ambiente hay en este local?
6: Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan, la tontería, ¿sabes? Yo que...
7: Doncs fins aquí l'Àgora. Ferran Espada, Mireu Espera de l'Iber, Arturo Puente, Jordi Cominal. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Que tinguem un gran cap de setmana.
9: Bon dia.
7: Esperem.
9: Cap de setmana.
7: Dilluns ho explicarem. Gràcies. Ara tornem.
10: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
11: Amb el suport de Casa Tarradellas.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Avui l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era cibada. La cibada és un cereal i si algú bada, doncs pot ser que ens ho pegui. 1.506 dels 1.553 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Albert Alonso Soler, de Vilanova del Camí, a l'Anoia. I avui també ens heu dit, sobretot, cibada en ve alta, però també ajagut o cairat.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
15: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
14: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
15: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer del Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
16: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
17: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
16: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
17: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
18: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
19: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
20: I què?
19: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
20: Oh.
19: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
21: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
22: Puja l'emoció. Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
23: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
22: I finançament fins a 12 mesos.
23: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés.
0: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
8: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
0: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes,

0: passarem consulta a Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són 2:15. Judit Mascó, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia, pitos ha... nets, eh?
2: Pitos nets. Sempre.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, Àngel Llàcer, bon dia.
4: Bon dia, Ricard, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
4: Bé. T'estava escoltant des del cotxe.
2: I què, què?
4: Bé. Parlàveu això del virus, sí. Això, i molt bé. I
2: hem portat mascaretes,
4: sí.
2: Avui,
4: si voleu. No, però aquí no ha arribat encara.
3: L'última vegada que us vaig veure,
2: Anna. Ningú s'ha d'alarmar, no.
4: I què, has dit alguna cosa d'aquell senyor, del Simón?
5: Fernando Simón. Com aquí, com...
3: L'almendra, l'almendra.
4: Però,
2: no, perquè el entrevista dimarts i el, a veure si podéssim recuperar el tall del Carlos Herrera.
4: I el Carlos Herrera va comentar que havia vingut aquí.
2: Sí.
3: Estava enfadat, estava enfadat.
2: Va explicar...
4: No ho sabia ell. Qui li va dir?
2: No, perquè se l'havia sentit.
4: Ah, ell escolta... Però si va a la mateixa hora que tu. Que no va a la mateixa hora que tu.
2: Però la gent... Van sortir notícies de l'entrevista.
4: Sí. I ell va venir aquí...
2: El dia, això va ser dimecres.
4: Però es va enfadar?
2: No, l'Herrera va posar sobre la taula una cosa que jo no sabia, que s'havia enfadat la Moncloa.
4: I ell com ho sabia, també? Ho sap tot?
2: Clar, ell ho sap tot, sí.
4: Ah, l'Herrera ho sap tot. I la Moncloa es va enfadar? Qui és Moncloa?
2: Moncloa no ho sé, mira, et posaré el que va dir el Carlos Herrera. Va dir això.
6: Cuando oyes a Fernando Simón es cuando te empiezas a preocupar. Porque te vienen a la mente toda la corrupción de mentiras.
4: Oh.
6: Informaciones equivocadas que este individuo fue diciendo durante la pandemia. Es que podría ser esta frase perfectamente útil, intercambiable con las que pronunció entonces. ¿Por qué dejan hablar a este hombre como portavoz? Bueno, dice Moncloa que es que ellos no sabían que iba a hablar en Catalunya Radio, que si lo hubieran sabido la secretaria de Estado de Comunicación habría cancelado esa entrevista.
3: Caramba.
6: Pero lo tenía apalabrada hacía tiempo, no había avisado, bueno, ya ha aparecido. Bueno, fin.
4: Però a veure, un moment. Però aquest senyor no treballa al govern, no? Aquest senyor és una persona independent, no?
2: Bueno, treballa al Ministeri de Sanitat.
4: Ah, treballa al Ministeri de Sanitat.
2: D'emergències sanitàries.
4: Vale, o sigui, ell té un sou.
2: És el Fernando Simón de tota la vida. El mateix de la pandèmia.
4: Sí, sí, aquell senyor, de les celles
2: grosses. Té el mateix càrrec.
4: Ah, val, o sigui que cobra de l'Estat.
2: Sí, del govern.
3: I tenia aquesta entrevista paraulada feia temps.
2: I la vam fer l'entrevista. Perquè no sabia que...
3: Com diu el company.
2: Que si se n'haguessin assabentat, l'haguessin fet cancel·lar.
4: No, però escolta'm una cosa, però ell tenia l'entrevista ja feia temps o tu, com que ha passat això del barco, ho vas anar?
2: No, jo la tenim de fa temps perquè venia a fer una conferència a Barcelona.
3: Ah!
2: I aprofitava per preguntar-s'ho.
4: I va just i va passar-ho del barco.
2: Clar.
3: Que bé ens va venir, aleshores, això del barco, eh? Que bé. Doncs mira, sort que no la van cancel·lar perquè els agrada molt cancel·lar entrevistes, no?
2: Sí, per això et dic que hagués sigut la segona.
3: Sí. Està molt bé.
4: Val. Doncs ja està.
2: Ja està aclarit.
4: Ja se m'ha aclarit.
3: Moltes gràcies,
4: Ricard. Això sí que és ràdio pública, veus?
2: Sí, clar.
4: Perquè vas a l'oient i li expliques.
2: Clar.
4: Perfecte.
2: És el que hauríem de fer, explicar les coses.
4: No, però jo he vingut aquí amb aquest dubte, no sé què, i tu m'ho has explicat. Perfecte.
2: Avui el dilema, atenció, perquè volem parlar dels pares. Si han de permetre o no que els fills tinguin sexe a casa seva.
4: Ui, la Judit, que comença la Judit.
3: Escolta, no, jo no tinc per què començar.
4: Sí.
3: El que sí puc dir i posar sobre la taula és algo que ha canviat també dels meus temps i de quan jo tenia les nenes a casa jovenetes, rotllo adolescents, i dels meus temps de quan jo era l'adolescent i estava a casa dels meus pares. Amb què ha canviat? És veritat que els pares ara són molt més permissius, és veritat que el sexe ja no és un tabú, i és veritat que tenim els fills a casa fins molt tard.
4: Clar.
3: Si no els deixes tenir sexe...
7: Que han d'estar allà al pàrquing del Bon Preu, encetrillant, com
2: un
7: home.
3: Això són uns paràmetres que ens marquen.
4: Però aquesta és la variant més important. Perquè jo vaig marxar a casa meva als 18.
7: I no vas marxar als
4: 18 anys,
7: mira.
4: No hi ha cap persona...
2: Ningú pot marxar,
4: sí. Que digui, doncs marxaré de casa, clar.
7: És així.
2: Ja.
7: És així.
2: Però tu fins als 18 t'espavilaves.
4: Però fins als 18 què feies, Ricard?
7: Petting.
4: Feies aquella cosa, vull dir, no sé quan...
2: Jo anava molt a casa dels sogres, eh?
4: Què vol dir casa dels sogres? Quins sogres?
8: Jo anava allà molt a dormir.
4: Però tu tenies sogres?
3: Però, un moment, fem una pregunta, sogres, perquè és la pregunta bàsica, almenys jo a la meva època també podria anar a casa de qui sigui. De qui sigui. Però, Ric, perquè, clar, si tinc sogres, la meva sogra dirà... Esto no lo sabía. Però quan no hi eren?
8: No, quan hi eren també. Quan hi eren també.
7: Ell anava a dormir-hi, eh?
8: Un dimarts sopava amb ells i després bona nit, bona nit.
3: A on dormies? A on dormies?
8: Al llit.
3: No, al llit ja ho sé, a l'habitació d'ella...
8: De la meva parella, de la C.
4: La meva parella, però escolta'm, si tenies... Però quants anys tenies? Era una novieta.
8: No, va durar 6 anys, sí.
4: Carai. De quina edat a quina edat?
8: Dels 15 als 21.
7: I fèieu l'amor?
8: Sí.
4: Dels 15 als 21?
8: Sí, clar.
3: Oh, bueno, perquè tu ets molt més jove que jo, Ricard. És per això, exacte.
4: És que, clar, tu vas
7: començar. I a mi hi ha una
3: cosa. No, és possible, jo si ho penso.
7: Però, clar, però els pares d'amb ella, perquè jo...
8: No, bé, t'he de venir a casa, també.
7: Jo, dels 16 als 21, a casa meva, ni pensaments. Perquè mon pare i ma mare muntaven un 2 de mayo, saps què vull dir?
3: No, és que és una miqueta allò de...
7: A casa del meu nòvio, sí. Sí que anàvem. I amb els pares allà i sense els pares allà.
8: Això, clar.
7: Sí, sí. Llavors hi havia aquell perill de... A les 6 de la tarda, saps? Que venia la mare a portar la roba que li havia plegat, saps?
4: Clar.
7: I llavors deia, un moment! I llavors fèiem allò tan absurd que era tapar-nos amb la mano.
3: Fixa't que acabes de dir, a casa del meu nòvio, sí.
7: Sí, sí.
3: Perquè els pares del teu nòvio eren els pares del noi.
4: Clar.
3: Ara diré una cosa que ja sé que és molt políticament incorrecta.
4: No, però
3: és
4: que tens raó. Tens raó.
3: És el que jo penso, jo sóc mare de 4 noies.
4: Clar.
3: Fèmines, totes.
4: Clar. I el pare com es posa?
3: I quan em deien, als 13 anys, vaig a dormir a casa del Joan, jo els deia... Doncs no em fa gràcia. I em deien, de seguida, perquè, clar...
7: Clar, això s'encén, això s'encén.
3: Per què?
7: Ah, amiga.
3: Doncs si coneixes els seus pares i ens coneixem des de petits... Jo els deia... Clar, els havia de dir, doncs, no em fa gràcia, perquè és un noi. Ostres, això vols dir que perquè és un noi... O sigui, llavors ja teníem aquí la gran discussió de perquè és un noi. Llavors jo el que em... És tremendo, perquè és molt trist, i jo vull... Mira, ho vull deixar dit, això.
4: Digue-ho.
3: En el fons, potser us pensàveu que jo em veieu aquí de muy moderna, doncs no.
4: Home, ningú t'ha vist mai muy moderna,
3: ho dic. Doncs millor, perquè en el fons del fons us puc semblar, però no ho soc. Perquè en el fons, jo la gestió de la por envers el que els hi podia passar a les nenes, l'he tingut molt alta. I jo penso, quina merda que això passi quan amb els nois, moltes vegades és tot el contrari. Simplement és... i aprens precaucions,
7: exacte,
3: és a dir,
7: exacte.
3: El posteriori, no? Sí, no me la deixis prenyada.
7: Mai de si tindran una experiència sexual positiva, si estaran tranquil·les, i jo, per exemple, que tinc un mig nen a casa, això no vol dir que tinc només les cames, vull dir que sóc madrastra d'un nen. T'imagines?
3: No, només les cames. No sé com preguntar-li què vol dir mig nen.
7: Un mig nen, tinc un mig nen. Bé, la meitat de la setmana.
3: Serà un mig fill.
8: Un mig amic, mig nen.
3: Perquè nen...
7: Aquí està.
3: Pobret.
7: Doncs jo sempre li dic a son pare, dic, escolta'm una cosa, dic, aquest nen, quan sigui més gran, molt a favor, que vingui amb les seves parelles, i és més, i de matrimoni a la seva habitació.
4: No sóc la seva mare, eh?
7: No sóc la seva mare, però sí que és veritat que penso, les seves parelles sexuals també vull que estiguin tranquil·les i que es trobin a gust, i que no ho facin dins
8: un cos. Hi ha psicòlegs que asseguren que la falta d'espai segur, això deixa empremta i seqüeles, eh?
7: Clar, exacte, per això jo, que es facin dins un cotxe, en un pàrquing...
4: Això deu ser eiaculació precoç.
8: Sí,
4: no, perquè, clar...
3: I com si traumàtic, sembla que facis alguna cosa malament.
4: Si tu t'has d'amagar, si tu comences a fer sexe...
8: O la manca d'erecció, clar, tot
7: clar,
8: això.
7: Clar, sí, o les dones,
4: o
7: no?
4: O la manca d'orgasme.
8: O no tenir orgasmes, clar.
7: Perquè estàs patint tota l'estona en alerta perquè no saps si et veurà algú,
4: clar,
7: si entrarà algú... Si...
4: Clar, el sexe és com una cosa, com... No ho podem fer, ens hem d'amagar, no sé què, però ràpid, no?
7: Clar.
4: Llavors tu fas una cosa i ho prens de pressa
3: tot
4: i llavors...
3: Tot i que també ara diré una cosa que és contradictòria, això. Estic d'acord, eh? Però també és veritat que el sexe és també una mica de... Hòstia, ara diré una cosa superforta. Sí. Risc. Morbo.
4: Clar.
7: Bueno, depèn, Judit. Sí. Jo, aquestes alçades de la pel·lícula, prefereixo estar tranquil·leta i
3: jo també, guapa, aquestes alçades
4: però
7: estem parlant
3: de quan
7: érem adolescents. No, tampoc que
4: sou molt tranquil·la.
3: Tot i que és molt perillós, perquè ara dir això...
8: Aquells fogots
3: i a dins un cotxe. I aquestes són experiències que segur que més d'un que estem a aquesta taula ens han passat.
8: Però dins d'un cotxe és molt incòmode.
3: Dins d'un cotxe no només és incòmode, sinó que és tan perillós. És tan perillós, és tremendo.
4: Perillós? El cotxe, si tens el fre de mà posat, no?
3: No, tios, és molt perillós.
4: Vols dir marxa? El cotxe en marxa?
8: No.
4: Això sí que no
8: s'ha de fer.
4: Això no s'ha de fer,
8: No, això no s'ha de fer.
3: Però marxa, el sexe en marxa, el cotxe parat.
8: A veure, però llavors on és el perill, si el cotxe està parat? On és el perill?
4: Com que això és ràdio...
8: No ho entenc.
4: Com que això és ràdio.
8: Silenci!
3: És pública, per tant, atenció.
4: Com que això és ràdio, ningú ens veurà a casa.
3: No, després et veus a tot arreu, jo he de vigilar el que dic.
4: Que aixequi la mà, d'aquests quatre que som en aquesta taula, que aixequi la mà qui ha tingut relacions sexuals, més o menys profundes, en un cotxe en marxa.
7: Conduint qui?
4: És aquesta, la...
7: Clar, si estàs al cilindre darrere...
4: La pregunta és aquesta.
3: Què són relacions sexuals?
4: Més o menys profundes.
3: Sí. Profundes, no.
4: Bueno, pues, que involucra els genitals. Involucra els genitals.
7: Conduint mai.
8: Ah, conduint no, però que et condueixin, sí.
7: No, tampoc. Tinc un gran... No, i a més és així. Jo, de fet, no condueixo perquè tinc pànic a la carretera. Per tant, només faltaria...
8: Bueno, llavors tens una fòbia teva.
7: Encara em posés a fer-li persigolles en el perseguent, aquest senyor.
4: No està contestant.
3: No, perquè hi ha matisos. Sí.
4: Ha jugat amb els genitals.
3: Sí, jugar. Però és que jugar i després en profunditat són dues coses diferents.
4: Bueno, sí.
3: Jugar no és profunditat.
4: Però mira, això que parlem de la profunditat...
8: Si es comença...
4: No, Ricard, això que dius de les nenes i dels nens, però això és una veritat com un temple, perquè la relació que tenen els pares, per exemple, els pares amb les seves filles, és la meva nena, no la toca ningú. Llavors, això és un treball...
8: Són el pare d'abans.
7: Exacte.
4: No, perdona.
3: Perdoneu, el meu motiu no és aquest de cap de les maneres. Jo no sóc gens possessiva, a mi em sembla molt bé que tinguin nòvios, ho tinc superassumit, no té res a veure amb el que has dit, Àngel.
4: Però no ets el pare.
3: M'és igual. No, el pare també és molt obert.
7: No, però els pares saben com pensen els homes. Aleshores, els hi surt això.
3: A mi sabeu què em fa patir? Que siguin relacions tòxiques, que elles no se n'adonguin, que tu ja les vegis a venir, perquè es veu això. Jo el que volia, el que sempre he volgut, és nois que les cuidin, que les estimin, que les mimin...
7: Que hi hagi responsabilitat efectiva.
3: Si hi ha sexe o no n'hi ha, no és cosa meva. Vull dir que em sembla perfecte si prenen les mesures.
4: Perfecte, però tu les deixes tenir sexe
3: a casa teva? Els primers sexes, quan eren molt jovenetes i ja ho entreveia, m'agradava explicar-los que el sexe és algo bonic, que ho han de gaudir, que no sigui una pressió des de fora, una imposició, un voler quedar bé amb el grup, amb el no sé qui... Tot això, jo ho treballava bastant, perquè es parlava bastant...
4: Però tu les deixes tenir relacions sexuals a casa teva?
3: Jo, si em sento incòmode, no, i així els hi deia. Jo, quan veia passar un pavo per allà... Jo, quan veia passar un pavo per allà... I no m'agradava, els hi deia... Perdona, estic a casa meva, més fas això, Herodo.
8: Sí, a casa meva, no vull esmorzar demà amb aquest noi.
3: I no,
8: doncs hi ha gent més moderna que tu. Per exemple, l'Angelina, que és àvia i deixa que el net es quedi a casa. Angelina, bon dia.
3: Angelina.
9: Bueno, va començar l'any del Covid. T'haig de dir això. No sabien on caure morts, no, la canalla? No. I, esclar, el meu nen anava a l'institut, tenia una novieta, i, bueno, va ser... a més, va ser traumàtic, perquè tenia el meu marit que s'estava morint, però no de Covid, però, bueno, va coincidir. I el primer que li vaig dir va ser... Has anat a casa d'ella? I va dir que no. Dic, doncs, primer vés a casa d'ella, no vull tenir problemes amb els seus pares. I sí, va anar a casa d'ella, bueno... Almenys m'ho van explicar. I a partir de llavors, doncs, els vaig dir, bueno, no feu soroll, perquè l'avi no m'estimo més que no ho sàpigui, perquè entre que està malalt i potser era una miqueta més estreta, mires que jo. Doncs això, bueno, doncs ens va morir l'avi, va continuar, i sí. Si feien sexe o no feien sexe, no ho sé, perquè no anava a espiar, però bueno, suposo que...
4: No sentia sorolls.
9: Va durar 4 anys fins que va marxar d'Erasmus el meu net, i llavors ja es va acabar, però bueno.
4: Bueno.
9: Ara sí m'emporta un altre, perquè el meu net, mira, per sort viu amb mi, ja que em vaig quedar viuda, doncs quan va acabar la carrera va trobar feina al costat de casa, i va dir, àvia, em puc quedar? Li vaig dir que sí, i bueno, el dia que me la porta...
3: Però quina meravella d'àvia! Angelina, no?
4: Angelina.
3: Em sembla, o sigui, bravo, perquè amb una àvia... És com...
9: Molt estret, A mi m'ho van fer passar molt estret.
3: Ja,
4: clar.
9: Jo també amb el meu marit ens vam conèixer a col·legi.
3: Però veus, els avis sou més permissius, sí.
9: I era l'any que tenia 16 anys, i casa meva...
3: I és un noi.
9: Bueno, fins als 18 no van voler ningú a casa. I després, fins que em casés, no m'han deixat sortir al vespre.
4: Sí, si com que ho ha petit, doncs mira, doncs vas cap a la...
9: No, tampoc ho vaig pensar, eh? Jo vaig mirar ells, era el Covid, no podien anar enlloc.
4: Sí.
9: No, podien anar enlloc, què volies que fessin, pobrets?
4: Angelina, gràcies per trucar.
9: Jo, més que res, és per amor, eh?
4: Clar.
9: Perquè me'ls estimo.
4: Clar.
9: Jo m'estimo els meus nets com si fossin els meus fills.
3: No, però molt moderna, de mires, Angelina, mare meva. És que obrir portes, això és una manera de...
9: Jo faré 75 anys aquest mes, o sigui que tinc una edat.
4: Doncs per molts anys.
3: Doncs a mi, el que em va passar una vegada, als inicis, quan era molt joveneta, una de les meves filles, és que ella se'n va anar a casa del nòvio, i clar, se'n va anar a casa d'ell.
7: Sí.
3: A passar el cap de setmana va ser sí o sí, em va dir, si vols et menteixo, però no cal que et menteixi, és així i ho faig. Llavors jo què vaig fer? Vaig aconseguir el telèfon de la mare.
4: Ui, ui, ui, ui.
7: Que intrusiva!
3: No, però ma mare collonuda. I li vaig dir, perdona, mira, jo tinc aquesta por de totes aquestes
7: coses. Una cosa, Judit, eren menors d'edat?
3: La meva, sí.
7: Ah, llavors sí que s'entén.
3: Nena, és que...
7: Si és menor d'edat, jo tinc aquesta ràpid, preocupació.
3: Tot
7: clar,
3: va
7: clar,
3: molt
7: clar,
3: ràpid.
4: Què vols dir? De 17 o 18?
7: Bueno, si en té 15, 16, clar, saps? Clar, clar, que encara tu la veus, que aquella criatura
4: però
7: no...
4: Però quan és el teu fill, tu, llavors, jo crec que en tingui 18 o 19,
3: parlar,
4: és
3: ella,
4: que és una criatura.
3: Ens vam fer molt amigues, ens vam fer amigues, ens vam avenir, em va entendre perfectament.
7: I vas anar tu també a dormir.
8: I quan ho deixen és quan llavors...
3: Em va dir que estaria el loro... De que...
4: Bueno, alhora què vol dir? Pot, bueno, pot d'on?
3: Doncs que no dormiria, no dormiria a la mateixa
8: cinturón.
3: Habitació, que no hi hagués, no hi hagués apertura de portes per la nit.
7: Però segurament n'hi va bé, perquè llavors
3: no
7: és més
3: sé,
7: divertit.
3: No sé, però almenys jo em vaig quedar molt tranquil·la parlant amb ella, sí, maquíssima, i clar, et sents com, no sé, com protegint, no?
7: Aquí està.
8: Judit Mascoli, gent de Pena d'Àngel Llàcer. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu, Ricard.
8: Bon cap de setmana.
4: Per favor, gràcies a tu.
8: Adéu, adéu.
4: Adéu.
3: Adéu.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
14: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
15: Com et diu?
16: Jo em dic Juliet.
17: D'on ets?
16: Jo sóc xinesa.
15: Jo sóc del Marroc.
18: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
19: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
20: Benvinguts a Català Fàcil.
21: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
22: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
23: Betravel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
24: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
25: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
26: 012, la millor resposta.
27: Confirmat? M'han robat el mòbil.
28: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
27: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
28: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
27: Tens raó.
29: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
31: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
32: Per Barcelona.
31: És la cursa al Corte Inglés.
32: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
31: El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
32: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
33: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento.
34: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
35: ICAT.
10: Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT. 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
35: ICAT. La ràdio inquieta. El matí de Catalunya Ràdio. Barcelona ha estat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Per celebrar-ho, del 8 al 10 de maig, la plaça de les Glòries acull la Fira del Comerç Local, una gran festa del comerç de proximitat, mercats, gastronomia, amb música, activitats i degustacions per tothom.
10: Organitza l'Ajuntament de Barcelona. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I a aquesta hora sempre saludem el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: I també la nostra doctora en comunicació, Sílvia Coppolo. Bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: On pares, Sílvia? No es pot dir, no es pot dir.
2: Davant del mar, sí.
0: A Canàries no, no?
2: No, les Canàries no, en una altra illa, Sicília, Taormina.
0: Cora,
2: ens explica... Avui sí, però jo aquí, eh?
0: No,
2: jo aquí,
0: sí, sí. Sempre. Tu sempre hi ets. No, preguntava a les Canàries perquè si fossis a les Canàries potser viuries una mica de por i angoixa, perquè hi ha molta por pel que pot passar amb aquest creuer a Espanya que arribarà de diumenge, tot i que ja s'ha dit que és un espai segur, que es farà amb tota la seguretat. Avui parlarem sobre la por, Sílvia. De fet, sí. Et vas fixar en una frase que no té res a veure amb aquests fets, però sí que parlen sobre la seguretat.
2: Sobre la seguretat.
3: És normal que hi hagi por? És normal que hi hagi una sensació emocional que depassa i desborda el fet? I no vull menystenir la gravetat del fet. Al contrari, no fem un tractament estadístic de fets tan greus. Els tractem individualment. I aquest és un fet individual.
0: Aquest és Toni Rodríguez, és intendent de la Prefectura dels Mossos. Parlava en aquesta entrevista que vam fer al matí de Catalunya Ràdio sobre aquesta mort violenta d'aquella dona a Esplugues de Llobregat i la sensació d'inseguretat que vam explicar aquesta setmana, a principis de setmana, al matí de Catalunya Ràdio. T'has volgut fixar en aquesta frase que diu és normal que hi hagi por, Sílvia?
2: És que, de fet, n'hi ha, diríem, amb l'antivirus, no? És normal que hi hagi por i és normal que hi hagi por, també, diríem, arran de l'apunyalament d'aquesta dona. I quan ho diu l'intendent dels Mossos, el que veiem des de la psicologia social és que aquesta frase compleix una funció clau de validació emocional, és a dir, reconeix que tots plegats l'emoció col·lectiva és de por, no la nega ni ens culpabilitza. I d'aquesta manera, diríem, redueix el que en diem la dissonància cognitiva entre uau, això ha passat al carrer, és un assassinat, em podria passar a mi, o que el fet que el cas estigui sota control. Ara bé, aquesta validació és una arma de doble tall, perquè si no va seguida d'una contextualització del risc real, doncs el que pot fer és fixar la por com a un estat estable, no? Que normalitzi el fet que tinguem por, i això encara incrementaria més la percepció de vulnerabilitat col·lectiva.
0: Clar, per què és normal tenir por, no? Aquest, el context, tenir el context.
2: És clar, la por té a veure amb un perill real, ens podríem preguntar. Mm-hmm. I ja veus que de vegades les autoritats es diuen no, això és una percepció de risc, no? S'allunya sovint del risc estadístic, en aquest sentit tindrien raó, quan els fets són violents, aleatoris i molt mediatitzats, com és l'assassinat de la dona d'Esplugues, no? I això, si passa en un espai públic, doncs encara s'activa més la idea de li pot passar a qualsevol. Llavors, dir és normal que hi hagi por, d'una banda redueix l'ansietat immediata, però alhora pot ancorar, fer més forta la percepció d'amenaça si no s'acompanya de dades, de comparacions, diríem, per veure l'excepcionalitat, la resposta policial, etc. Si, a més, esclar, els mitjans, òbviament, ho anem dient, doncs això encara ens fa tenir una visió del món més perillosa del que realment pot ser.
0: Clar, i aquí què és el que hem de fer? És a dir, la comunicació política institucional, què és el que ens diu? Quan hi ha una crisi com aquesta, què s'ha de fer? Què s'ha de dir, què no s'ha de dir?
2: A veure, en una comunicació de crisi, la frase aquesta de és normal que hi hagi por funciona molt bé com una porta d'entrada empàtica, empatia, no? Llavors, primer, s'hauria de reconèixer l'emoció, i es fa. Llavors, aportar un context verificable. Tercer, explicar mesures concretes. Ai, aquí, ai, aquí. I després, doncs, també és qui és que parla, diríem, que en sàpiga, que tingui realment no només el poder, sinó l'autoritat tècnica, no? Perquè si no, diríem el que, si no es fa així, encara es polititza més la seguretat i es demana que se sigui més dur.
0: I el fet que es parli ara, per exemple, de brot psicòtic?
2: No, això per mi és un tema molt important, no? Perquè el fet de que es parli d'un brot psicòtic podria tenir un avantatge, perquè en aquest sentit es mira de desestigmatitzar, diríem, les persones immigrants, no? Que deia, sabem que el detingut és del Marroc i que de primera es veu que feia crits, en fi, en aquesta circumstància tothom fa crits, però potser parlava d'Allah, però en canvi el risc és el d'estigmatitzar la salut mental. I per a mi això és molt important, no? Perquè la majoria de persones que tenen psicosi no són violentes i el risc absolut és molt, molt baix, no? Llavors, esclar, això pot generar de dir, no, és que els Mossos apunten a que tenia un brot psicòtic. Doncs a una por difusa, no? Uns atacs imprevisibles si s'està associant psicosi amb perillositat no controlable. I, de fet, tota la literatura científica diu que psicosi i violència, això, aquest vincle, és molt feble. I, en canvi, sí que té a veure amb molt més amb consum de substàncies, el context social i la manca d'atenció precoç. És a dir, en realitat, el que jo crec que més que s'hauria de fer és formar, vaig sentir aquí a l'alcalde d'Esplugues, també en salut mental, no? Les forces de seguretat i els nostres representants polítics que en tinguessin més. I després, no sé, ara penso en l'Associació de Municipis de Catalunya que fan formació, doncs els podrien donar. I llavors, mira, ara estem preparant-nos, no?, per fer la declaració de renda, no? L'agència tributària, l'Estat ho sap tot de nosaltres. En canvi, aquí tenim un senyor que ja havia fet coses molt estranyes, que va ser detingut, i en canvi això no ha arribat a Catalunya. I si no s'aclareix la qüestió de la salut mental, llavors el que la gent interpreta no és que hi hagi prudència judicial, sinó que hi ha opacitat, és una cosa no dita, i passa a haver-hi més por, amb sensació d'imprevisibilitat. És a dir, aclarir-ho malament pot fer augmentar la por. La por no es gestiona amagant o migdient les causes de l'agressió, sinó explicant-les bé.
1: I aquesta era justament la paraula que volíem tractar com a espina de l'actualitat, justament la por. Perquè, ja ho has dit també, la por és una emoció molt especial i no sempre és totalment irracional. A vegades hi ha bones raons per tenir por. Per tant, la por podria ser quelcom racional. Un psicòleg, Roger Gordon, diu, per exemple, que la por és una emoció epistèmica, és a dir, que té a veure amb el coneixement i amb les creences, i ens dirigeix cap al futur. És a dir, quan tenim la certesa o la sospita que ens pot passar alguna cosa dolenta, llavors ens pot envair la por.
0: Que és el que deia la Sílvia, de quan no sabem ben bé què ha passat. Clar. Si ens diuen, no, és un brot psicòtic, però no sabem, però hem d'acabar d'investigar, aquí tothom entra i diu, a veure, aquí hi ha alguna cosa que falla, no?
2: Aquí s'hi entra i es pot fer més gran del que és. Els buits, el nostre cervell els omple amb amenaces greus.
0: Ara em deies que és bo tenir por, Oriol, creus?
1: Bé, ara aquí està el
0: segons
1: tema.
0: Què?
1: Doncs jo penso que es pot argumentar perfectament que la por és una cosa que ens pot salvar la vida. Mira, pensa que la por en els mamífers té una funció evolutiva clau. Afavoreix la supervivència. Per tant, no només és una emoció desagradable, sinó que també és un mecanisme adaptatiu que s'ha conservat en els animals, inclosos els humans, per evitar perills. Quines són les funcions de la por? Per exemple, detectar ràpid un perill. Una altra funció seria activar una resposta automàtica, és el flight, aquest al volar, el tocar el dos immediatament. I l'altra cosa és que, clar, l'experiència de la por la retenim en la memòria i això fa que aprenguem i que fins i tot ho puguem comunicar als altres. Mira, deixa'm posar-te un altre argument. Aristòtil, un gran filòsof, deia que si no tinguéssim por mai, seríem uns temeraris i ens posaríem en perill sempre irremeiablement. Per tant, la por pot ser una cosa positiva. Ara, de la mateixa manera que et puc argumentar a favor de la por, també et puc argumentar en contra de la por. I ara farem aquest experiment. És a dir, la por pot ser una cosa també molt negativa. La por, per exemple, Spinoza deia que els pobles esclaus tenen por i els pobles lliures esperança. Per tant, un pot mirar el futur amb por i entristir-se, o un pot mirar el futur amb confiança i il·lusionar-se. La por, per exemple, ens torna covards i ens faria tornar-nos també servils. Hi hauria una temptació de retallar i de sacrificar totes les nostres llibertats per tal de tenir seguretat. La por ens podria portar en aquest xantatge. I deixa'm que et digui, Ricard, que hi ha un grandíssim filòsof, Hobbes, que va fer justament aquest argument, delegar tot el poder al sobirà, a l'Estat, perquè ens protegeixi i ens garanteixi la pau. I aprofitant això et dic que ara mateix s'ha traduït al català, de la mà de Josep Montserrat i Roger Castellanos, el Leviatán de Hobbes, que és una obra fonamental de la filosofia moderna i de la filosofia política absolutista. I et dic també que, és clar, si sempre tinguéssim por, Aristòtil ens recorda que llavors seríem covards i no podríem practicar virtuts que ens poden fer que siguem valents, virtuosos i bones persones i bons ciutadans. Sí. Per tant, es pot argumentar a favor i en contra de la por. En què ens quedem?
0: En tot cas, per lluitar contra aquesta por, que pot ser natural i pot ser bona en segons quines circumstàncies, com ara deies, el que ens cal és transparència. perquè si no sí que juguem amb falses... Si ens movem en territoris que no són estables i són certs, difícilment podrem saber si la por és bona o dolenta.
1: I aquí hi ha un tema, deia Montaigne, no hi ha res que em faci més por que la por. Totes aquestes estratègies del turbopopulisme que consisteixen en escampar la por i les fòbies, tot això el que ens porta finalment és una sensació d'inseguretat molt gran, i amb la por no s'hi juga. És a dir, el que és bo amb la por, jo penso, és tenir-ne la mesura justa, perquè ens pot ajudar a calibrar els riscos i els perills, però al mateix temps, si això ho exagerem, ens pot portar a no percebre bé la realitat i a conductes que sacrifiquem les nostres llibertats o ens posem a odiar tot el punitivisme, i per tant jo diria, Ricard, que amb la por no s'hi ha de jugar i que no ens hem de passar amb la por.
0: Sílvia Coppolo, Oriol Ferrés, gràcies per aquesta classe magistral de la frase
2: gràcies,
0: i la paraula.
2: Gràcies.
0: Que vagi el cap de setmana, eh? Coppolo, envia foto. Envia una foto.
2: Sí.
0: Són les 11.
35: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. L'oposició demana que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per aclarir la suposada infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de docents. Parlament, Jordi Corbalan.
5: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que cal una investigació exhaustiva dels fets i que les responsables d'Interior, d'Educació i també el director dels Mossos ho expliquin al Parlament. Esperen aquestes explicacions per decidir si demanen responsabilitats polítiques. Sentim Judit Toronjo, de Junts, i Andrés García Berrio, dels Comuns.
6: Qui coneixia aquesta decisió dins del govern, si Parlon i Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas. Si es confirmen els fets, estaríem davant d'una vulneració molt greu dels drets fonamentals.
7: Explicacions urgents, rectificació, i en funció d'aquests elements valorarem demanar responsabilitats polítiques i o a nivell de comandaments policials.
5: Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
4: A tot això, el president Salvador Illa ha sortit a defensar els Mossos i ha recollit el guant de l'oposició. Ha assegurat que la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament. En una entrevista a la SER, Salvador Illa ha assegurat que el cos fa la feina que ha de fer.
8: No tenía conocimiento de esto, pero tengo una confianza y, por descontado, mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: El primer ministre britànic Keir Starmer defensa que no dimitirà malgrat el mal resultat dels laboristes de les eleccions locals en alguns municipis del Regne Unit. Diverses veus importants del seu partit li han demanat que plegui, però Starmer s'hi nega i defensa que serà el líder de la seva formació per a les pròximes eleccions generals.
11: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem. And that's what we will
9: do. Els resultats apunten a un ascens del partit d'extrema dreta i anti-immigració Reform UK, que lidera Nigel Farage.
4: Atenció a aquest estudi que s'acaba de publicar. Les morts per fred i calor a Europa es podrien reduir en prop de 60.000 cada any si s'aconseguissin eliminar les desigualtats socioeconòmiques. És la conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que per primer cop quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. Montse Poblet.
12: Bon dia. L'estudi que ha analitzat la mortalitat i els factors socioeconòmics de 32 països europeus constata que el fred mata sobretot a les regions més pobres. A les riques, el problema és la calor. La investigadora de l'IESA Global, Blanca Paniello, ens explica per què.
13: La prosperitat no és un factor protector, però bàsicament pel fet de que aquestes ciutats on hi ha més prosperitat econòmica, més activitat, també són zones on hi ha més urbanització, l'aïlla de calor urbana, i per tant hi han com factors afegits que fan que les zones urbanes tinguin major risc.
12: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: I avui s'acaba la gratuïtat del servei de Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per agafar el tren. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba, diuen, al 96%. Els usuaris demanen que, si han de pagar, Rodalies funcioni correctament. Estació de Sants a Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
14: Bon dia. Entre els usuaris hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, qui ho troba fatal, però tothom ve coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
15: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
16: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
17: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
14: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges. Les que quedin pendents fins a esgotar els 10 viatges, a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. Ho podrà fer a les taquilles. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
4: Esports Montserrat.
18: Ambient molt crispat, al límit, al vestidor de Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde es baixa amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla ahir amb Tchouaméni, que el va portar a l'hospital. L'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. A aquesta hora comencen els entrenaments de Barça i Real Madrid. La 35a jornada de la primera divisió masculina de futbol comença avui amb el Llevant Osasuna. A les 9 del vespre, l'Espanyol visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla. Aquest migdia parla el tècnic Manolo González. A Coimbra, Portugal, semifinal femenina de la Champions d'hoquei patins. Vilassana, Fraga, 2:15 de la nit en directe Esport 3. També a Coimbra, el Barça jugarà demà en semifinals de la Champions masculina contra el Benfica. Ahir els blaugranes van eliminar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga. En handbol, a Sant Sebastià, quarts de final de la Copa Femenina, Gran Canària-Granollers a la 1 del migdia. I a la Lliga d'handbol, a la Lliga Sobal, Granollers-Conca a les 7. A la Lliga de futbol sala, Barça i Pozo de Múrcia juguen avui el lideratge al Palau a 8:45 per Esport 3. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb els catalans Marc Soler i David de la Cruz.
35: Fins aquí les notícies.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. You must remember this.

0: Dimecres es va estrenar a la sala Atrium de Barcelona l'obra La meitat de l'ànima, basada en el thriller històric del mateix títol de l'escriptora Carme Riera, que va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 2003. Adaptada per Ramon Simó i Magda Puyo, que n'és la directora, i protagonitzada per Mercè Arànega i Antònia Jaume. Avui ens acompanyen a l'estudi de Catalunya Ràdio. Mercè Arànega, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Magda Puyo, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingudes al matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies.
0: Com va anar l'estrena dimecres?
1: Molt bé, fantàstica. Va estar molt bé.
0: Havíeu fet una preestrena ja a Salt, no?
1: Va ser... Sí, a Girona, divendres passat, amb el teatre ple, tot esgotat, i va ser molt bonic. Llavors aquí s'ha fet l'adaptació per una sala més petita, però la resposta ha estat fantàstica, sí, sí.
2: I a més va venir la Carme... Ah. I va estar emocionada, entusiasmada, sí, sí. Li va agradar moltíssim.
1: La Carme Riera.
0: Anava vestida vermell, no?
2: Sí. Sí,
1: exacte.
0: Elegant, com és ella.
1: Com és ella.
0: Què et va dir, Mercè, quan ho va veure? Perquè té que no havia vist res.
1: No havia vist cap assaig, res. Bueno, em va dir que meravellós, que no s'imaginava que les seves paraules, dites així en veu alta, poguessin tenir aquesta força. També hi havia coses que no recordava. Diu, he anat dient coses, clar, diu, fa tant de temps que ho havia escrit. Diu, però es va emocionar molt, perquè no s'ho imaginava, que poguessin agafar aquesta volada, les seves paraules.
0: A mi em sembla que és una cosa molt, molt difícil de fer i d'acceptar, no? Que tu escrius un llibre amb la teva pròpia veu, amb les teves paraules, amb la teva imaginació, que avui algú agafa, s'ho fa seu i t'ho ensenya a la seva manera. I et pot agradar molt o et pot agradar gens, no? Perquè al final, o al contrari, no sé, vull dir, és un exercici interessant de fer, no?
2: De totes maneres, això també passa amb els autors vius. Quan hi ha un autor o una autora, no? I li poses en escena, tu a l'escena també poses coses teves, per tant, sempre és sí. Una traducció. L'editora ens va dir una cosa molt bonica, que jo vaig trobar genial, que té a veure amb l'adaptació del Ramon Simó i té a veure amb la posada en escena meva, i amb aquestes meravelloses actrius, que és que havíem agafat la novel·la, l'havíem destruït i aleshores havíem creat amb un altre llenguatge exactament la novel·la. I això és molt maco, perquè vol dir que havíem trobat l'essència, no?, entre totes.
1: Sí, i de totes maneres s'han respectat les paraules de la Carme. És a dir, no és una adaptació en la que tu llegeixes la novel·la i escrius amb unes altres paraules, sinó que el que ha fet el Ramon, que és dificilíssim, és tenir un 30%, més o menys, no?, un 30% del que seria la novel·la, agafant una frase d'aquí, una d'allà, un tros d'aquí, un tros d'allà, i t'explica la mateixa novel·la, però només amb un 30% menys. Clar, això és dificilíssim.
2: I a la novel·la hi ha molts personatges, perquè és una novel·la que té un recorregut individual, un recorregut emotiu individual, però també té un recorregut històric, des de la Guerra Civil fins ara, no? Aleshores, clar, hi ha molts personatges reals i personatges ficticis. Això és molt xulo, perquè mai saps què és veritat i què és mentida.
0: La paraula, deies, no? Dius que és un ple de la perluïda, aquesta obra.
1: Sí, és bàsicament paraula, perquè no hi ha una acció. Expliquem, aviam, és un thriller. En realitat, hi ha un personatge, que és el que faig jo, que és una mica, no és l'alter ego de la Carme, però és una escriptora, que un bon dia està signant llibres amb en Quim Monzó, Jaume Cabré, i ve un senyor i li dona una carpeta. En aquesta carpeta hi ha una sèrie de cartes i de fotografies que representa que són de la meva mare, on es parla de que té un amant, de que la meva mare va morir quan jo tenia 11 anys, amb un accident. Resulta que vaig descobrint que aquest accident no és el que m'han explicat, que té un amant. Aleshores, jo no sé si el meu pare, el que jo crec que el meu pare és el meu pare. Entre tot això, resulta que la mare, també en aquesta època de postguerra, feia contraband de peces d'art, servien per pagar la resistència, era un doble joc, era surt camí...
0: Una crisi d'identitat brutal.
1: Surt camí, surt el pla, surten tots els personatges d'aquella època, d'aquesta postguerra, i es va liant la troca. Jo l'únic que vull saber és, diguem-ne, el que vol la novel·la és la memòria. Qui sóc? Si no sé qui sóc, si no sé d'on vinc, collons soc? Clar. I aleshores hi ha una part molt important que passa a Mallorca, perquè el pare era de Mallorca i jo he viscut tota la meva infància a Fornalutx, un poble molt bonic, molt petit. Llavors també hi ha algunes parauletes, algunes coses que fan referència a les illes.
0: I tu ho incorpores, diguéssim, també a l'hora de parlar?
1: No, perquè la Carme ja escriu en català, però hi ha algunes parauletes, no sé,
2: borbotes,
1: algunes cosetes.
0: Què són borbotes?
2: Fantasmes.
1: I borbotes són tonteries.
0: Mm-hmm. No diguis més borbotes, no?
1: Per exemple, hi ha un moment que em diu tens complexa de no sé què, i jo dic, bé, borbotes freudianes. M'imagino...
2: D'Electra.
1: Sí.
0: Clar, per tant, és un diàleg, diguéssim, que el que teniu una mica, no?
1: Sí. Ella llegeix les cartes...
2: L'Antònia Jaume.
1: Sí. L'Antònia va llegint les cartes...
0: I tu reacciones a les cartes.
1: I jo vaig reaccionant. I després hi ha un moment en què deixa de llegir les cartes i totes dues anem tenint diàlegs.
0: Sí. El llibre, l'escriptora demanava ajuda als lectors per esbrinar què va passar, no? Qui era la seva mare, com i per què va morir, quins són els seus orígens... A l'obra... I jugueu en això amb el públic, també, o no?
2: Sí, nosaltres també juguem amb això. Hi ha una sorpresa final, i aquesta sorpresa final té a veure amb això, que no te l'explicaré.
0: No, clar, també. Aquí està tant que la gent ho vagi a veure.
1: S'ha traslladat a la novel·la. Ella escriu la novel·la per demanar ajuda als lectors per poder trobar aquest home que em va passar aquesta carpeta, que és el que deu saber d'on ha tret les cartes. I aleshores el que han fet la Magda i el Ramon és traslladar això al teatre i jo qui demano l'ajuda és als espectadors.
0: Clar, si algú... És una ajuda diferent, perquè una cosa és una ajuda de lector, no? que és més interior, que el públic sí, és molt més directe.
1: No, es tracta de si algú estava aquella tarda en què jo signava a la cua de la parada de la llibreria Catalònia i va veure aquest home, perquè a més el descri, que era mitjana edat, cabells no sé com, ulls tal... I aleshores, si hi ha algú que s'hi va fixar, o que algun dia, i per això es van posar en escena, una cosa molt bonica que han fet, explica-ho tu.
2: Sí, és que l'escena...
1: Amb el CSI, és un CSI.
2: Sí, és que el Ramon i jo vam agafar molt el costum per relaxar-nos, de veure sèries d'inspectores sí, i d'inspectors.
0: Per relaxar-nos.
2: Sí.
0: Sí, no, està bé.
2: Per exemple, per la Vera, no sé si l'heu vist mai, sí. Desconnectes molt perquè és estupenda, irònica, dolenta, és estupenda. Llavors, quan vam llegir l'obra, els dos ens va venir com a l'hora, no? Ah, això és semblant, no? I aleshores el Ramon va crear un espai escènic on s'hi acaben posant moltes fotografies. I llavors es convida al públic, d'alguna manera, a venir a l'escenari, perquè segurament aquelles fotografies li poden recordar alguna cosa.
1: Clar, hi ha fotos de la meva mare, hi ha fotos... Van sortint tots, el 101, el camí... Tothom va sortint
2: els
1: allà.
2: Els feixistes de l'època, els feixistes, però també surten els maquis.
1: Els maquis, o sigui, el Sabater, el Fasseries, sí, el tots van sortint.
2: És a dir, van sortint tots i es van relacionant amb la mare i es va negant o afirmant la possibilitat de que tingués relació.
0: Clar. És bonic, perquè al final és una història universal, dins de Catalunya, del que va passar en aquest país, però molt, molt particular, no? Com la història de molts
2: exacte,
0: ciutadans d'aquest país. Sí, sí.
1: I hi ha una cosa curiosa que em va fer molta gràcia. Quan jo vaig venir de l'Argentina amb 10 anys, vaig venir en un vaixell que es deia, suposo, Cabo San Vicente. Eren dos vaixells bessons de la companyia Ibarra. Perdó, el Cabo San Roque i el Cabo San Vicente. Jo vaig venir en el Cabo San Vicente. Bé, doncs la Carme Riera, en aquesta novel·la, fa que el meu personatge, quan era petita, explica que feia un viatge cada any amb el pare, tots dos sols, la mare ja era morta. I en un d'aquests viatges, rumba a Nova York, a bordo del Cabo San Vicente. I posem una foto. Jo, quan vaig veure això, vaig dir, no m'ho puc creure.
0: Wow.
1: És un vaixell de fa 50 anys.
0: O sigui, l'espectador també connectarà amb les seves històries particulars, com tu vas connectar amb aquesta fotografia.
1: Home, jo m'hi vaig estar 16 dies en aquest vaixell. Vaig venir de Buenos Aires a Barcelona l'any 68, imagina't. I quan veig el Cabo San Vicente allà, no m'ho puc creure.
2: I es parla molt de Barcelona, també, saps? Mm. De llocs concrets de Barcelona. Sí. I, per tant, pots tenir records d'això.
0: La Veritat de l'Ànima fa referència precisament a això de la memòria. No, que dèiem, és a dir, la memòria és l'ànima de les persones, bé dir, sí, no? I tu el que fas un viatge per conèixer aquesta altra meitat que durant molts anys no has conegut.
1: Clar, ho diu, sense memòria som morts. La memòria és l'ànima de les persones. Si no tenim memòria, no sabem qui som, no sabem d'on venim, però clar, això passa molt, ara hi ha aquest programa fantàstic de Quanta Guerra, perquè a molts no se'ns han explicat les coses dels pares o dels avis de la postguerra. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.
0: La transició... Disculpeu, la transició, diguin el que diguin els polítics, no em sembla cap exemple de res. Mm. És un frau immens. El nostre país... és un país d'amnèsics, és un fragment de la meitat,
2: sí,
0: de l'ànima.
2: Sí, sí, això ho diu...
0: Aquesta amnèsia col·lectiva.
2: Sí, sí. És a dir, quan parlem de la identitat, de que aquest personatge busca la seva identitat, no oblidem que nosaltres també a vegades oblidem la nostra identitat, no? O sigui, és a dir, que és un viatge individual i un viatge col·lectiu. I efectivament, la transició per un dels personatges, perquè surten diversos personatges que expliquen la relació que van tenir amb la seva mare. I aquest cas és una dona que és filla d'anarquista i que quan a la postguerra el que ha de fer és fer veure que és franquista. Per poder sobreviure, no? I tantes que van haver de fer,
0: sí,
2: això,
0: sí,
2: no?
1: Capacitat de simulació.
2: Sí, aleshores, però ella no oblida qui és i no oblida aquesta mirada crítica, segueix tenint aquesta mirada crítica i considera que els pactes que es van fer a la transició són pactes que ens han portat a un lloc absolutament erroni, diguéssim, no?
0: Perquè és un pacte de silenci.
2: És un pacte de silenci i, per tant, un pacte de tallar la meitat de l'ànima, és a dir, que et desapareixi la meitat de l'ànima com a poble.
0: I veritat que això també, amb el pas del temps, el que ha provocat aquesta amnèsia, diguéssim, és que també hi hagi una banalitat de la història, no? Quan sentim certs discursos, i amb aquesta impunitat, si tu coneixes la teva pròpia història familiar o la del país, et ressona i et crema, no? Penses, com pot ser que estiguem acceptant que públicament es puguin fer aquestes declaracions? Venim d'on venim.
2: Sí, yeah. És com que no hi ha vergonya.
1: I què fem, Ricard?
0: Doncs fer coses com la que fas, com les que fas.
1: Clar, com ho arreglem?
0: Memòria
2: i també moltes altres coses, perquè a l'obra hi ha molta emoció, no? Per exemple, tu tens moments realment molt emotius, sí, molts emotius positius i negatius. Per exemple, també hi ha molt d'humor. És curiós, no? Una de les coses que ens va dir la Carme Riera és, ostres, que com heu copsat l'humor, perquè ella és molt, una dona molt irònica, molt, molt, molt. I aquest humor que ella, que tant l'Antònia com ella saben repartir, no? Repartir bé escenari, doncs crec que també li dona un sentit i una versatilitat molt, molt xula a l'obra.
1: Sí, aquí estem, Ricard.
2: Aquí no, estem a la Sala Atrium.
1: A la Sala Atrium, sí, fins al 7 de juny.
2: Fins al 7 de juny.
1: Fins al 7 de juny.
2: I crec que pot ser molt interessant per la gent aquesta. És particular, no? És una peça particular.
1: És un repàs, sí. I això que deia, clar, surten entrevistes en vídeo que s'han hagut de trobar tres actrius de 80 i pico d'anys perquè fessin aquests personatges que en la postguerra podien tenir 20 anys o en l'any
2: 5... O 17,
1: sí, o el que fos, no? Des de una feixista, és a dir, algú addicte al règim, a un altre, com ella diu, doncs, que va haver de marxar a França, a la infermera... Bueno,
2: Hi ha personatges que apareixen.
1: Hi ha aquests vídeos, hi ha àudios... Clar,
2: també apareix, sí, un àudio d'un nebot del qui se suposa
1: que
2: va executar o atropellar sense voler a la seva mare...
1: O es va suïcidar, o la va matar l'amant, o la va matar el marit, i embolica que fa fort, qui la va matar?
0: Que tot això també ens porta després a una reflexió, que és que sí, potser hem d'acceptar també a viure sense saber-ho tot.
1: Sí. Sí. Es pot perfectament.
0: Que a vegades ens obsessionem molt en omplir un buit, sí, i potser és un buit, sí, que no cal omplir, no? Sí. Hi ha coses particulars.
2: Sí, i recorda, per exemple, no, que hi ha un moment en què l'altre personatge, que és la seva cunyada, l'Antònia Jaume fa de la seva cunyada, que és argentina, nascuda a Argentina però emigrada a Mallorca, okay, i que diu clarament que ella opta per l'oblit.
1: I jo li dic, ets una argentina atípica, de les poques que defensen l'oblit. Però sí, ja, sí,
2: però ella té les seves raons.
0: Per exemple, Mercè, i porto cap a una cosa més personal, si vols, no cal entrar-hi, però tu has patit de la teva vida coses que ens vas explicar un dia també aquí, has explicat públicament, no?, de la teva adolescència, et vas casar, tot una història. L'oblit no t'ha ajudat com a teràpia durant
1: però
0: molts anys?
1: Però no cal oblidar. Sí, però jo no he oblidat res, si no, no ho podria explicar. El que passa que crec que no m'ha afectat, o potser sóc una persona molt positiva i he mirat sempre endavant. Oblidar, jo penso que oblidar no és bo, perquè oblidar vol dir que estàs vivint un engany, perquè estàs intentant oblidar algú que forma part de tu, però en canvi penso que es pot tirar endavant perfectament amb les coses que t'han passat si mires endavant. Ara, si això t'ha deixat traumes, clar, suposo que cada persona és diferent.
0: Afronta com afronta
1: els traumes. Hi ha persones més fortes, hi ha persones més dèbils. Diguem-ne, jo podria tenir molts traumes, no els tinc, o si els tinc estan allà tan amagadets, pobrets, que m'han deixat tirar endavant perfectament, no? Però també té a veure, suposo, amb la fortalesa de cadascú, no? Però sí. Oblidant, no. Oblidant, no crec que sigui bo, però no cal recordar-ho. És a dir, forma part de tu i ja està, és el teu passat.
0: Clar, però et defineix.
1: Ah, sí, suposo que sí. Aquí estem d'acord. Et defineix.
0: I et defineix una cosa que segurament doncs, tu no, potser no voldries.
1: I no n'ets conscient. Clar. Potser sí. No n'ets conscient. Sí, és possible i marca la teva vida. Sí, és possible. Però jo penso que el que has de fer és acceptar la vida que tens i tirar endavant i pensar que és la que has escollit, no la que ve donada pel teu passat.
0: No, absolutament, perquè tu tens la clau per decidir, un cop et passa el que et passa, de cap on
1: vas, portes. Cap aquí sí, o cap allà.
0: Sí, sí. I tenir la fortalesa, que és la que sempre has tingut i que demostres també els escenaris. Per cert, Mercè, que això és un teatre, la sala Atrium és una sala petita.
1: Sí, 90 o 90.
0: Tu estàs acostumada a actuar a grans sales. No sé si te'n van dir un dia baixa el volum. Cal que ho senti.
1: Calla, al carrer de... El dia abans de l'estrena, que vam fer un passe, clar, havíem fet la funció divendres a Girona. Girona, a Salt, és un teatre gran, que has de projectar la veu. I vam començar el passe, vam parar per alguna cosa, i dic, Magda, estic tirant massa volum de veu, i em diu, no, dic, és que m'ha semblat que estava projectant com si estés en un gran teatre. I sí, sí, realment he d'aconseguir...
2: Sí, però la Mercè té una capacitat d'adaptació a l'espai que va ser res.
1: Sí, sí, sí.
0: Suposo que també és ideal per fer aquesta obra, no? La sala de
2: Tim. Sí, sí.
0: És a dir, necessiteu aquesta intimitat.
2: A veure, és diferent, perquè...

0: pots comptar.
1: Per cert, que vas venir al febrer a parlar de l'Obra als fills.
2: Sí.
1: Que va ser un èxit espectacular. Sí, sí. Va acabar el 29 de març amb Embuixaderes i la Vilarassau.
2: Sí.
1: Torneu a fer estada de l'1 de juliol.
2: Juliol de l'any que ve.
1: Del 27 fins a l'1 d'agost.
2: Fins a l'1 d'agost.
1: No he trobat més forat que el 27, un mes d'estiu.
2: Fins al 8 d'agost. Primera setmaneta d'agost, també, al teatre.
1: Per tant, vol dir que el balanç va ser molt, molt,
2: sí,
1: bo.
2: Sí, sí, molt. I després farem bolos a l'octubre i al novembre. D'això que estem fent ara de la meitat de l'ànima, també farem bolos. Ara, el juliol, començo a assajar amb l'última que ha escrit el Josep Maria Miró, que la farem al Nacional a l'octubre, que la vaig llegir ahir. És preciosa.
3: Però a mi el Josep Maria m'agrada molt. Ha sigut alumne meu, el Josep Maria, perdona.
2: És de lo més maco, mira que els hi he llegit totes, eh?
1: Alguna cosa, no?
2: I sí, sí, es diu El Cadell i la farem al Nacional i assagem ja a juliol, és a dir, que vaig empalmant. Farem la segona temporada del Departament Amades aquest estiu.
1: Molt bé.
2: Bueno,
1: això vol dir que no pares?
2: No, per... toca fusta, no sé si això és fusta o melanina d'aquella, per si ho cas toquem al cap. No, molt bé.
1: Doncs ens alegrem moltíssim. Aneu a veure-ho, perquè això també s'acabarà un dia. No sé què passarà després del 7 de juny.
3: Tenim, ja han sortit bolos.
1: Sí?
3: Mira, sí, estan sortint bolos. Sí. A Mallorca ja en tenim dos. I anirem a Maó i a Ciutadella, això està claríssim.
2: Sí, va venir la Maranta, que és la programadora de Lloret, venir a Girona, a Sala, sí, i estava encantada i va dir, sí, també veniu a Lloret.
3: Qui vingui, ho comprarà. No hi ha cap dubte.
2: I bueno,
1: doncs que abans
2: a veure si no treballo tant i tinc ganes de tornar a col·laborar amb tu.
1: Home, doncs això estaria molt bé. Ens hem d'inventar coses, va.
2: Sí,
1: ho farem. T'ha agradat molt la ràdio, però aquest any no podràs. Sí.
2: Però trobarem un forat, ja veurà. Sí, perquè aquest any ho he trobat a faltar. Sí,
1: sí, eh?
2: Sí.
1: Doncs parlem-ho.
2: T'he trobat a faltar.
1: Doncs,
2: et sento cada dia, però
1: ja ho saps,
2: no és el mateix.
1: Que aquí estem. Mercè Arànega, Magda Puyo, moltíssimes gràcies.
2: Aneu
1: a veure-ho. La meitat de l'ànima, a la sala Atrium, des de ja fins al 7 de juny, de dimecres a dissabte a 7:45 del vespre, que és una hora fantàstica, per cert, i diumenge a les 6 de la tarda. Són 90 minuts, també, que va perfecte, clavats.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Al Cort Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
6: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
5: Només el 8 i el 9 de maig al Cort Inglés i Hipercor.
6: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Cort Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al cortinglés.es.
7: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
8: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Cort Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Cort Inglés Ponès.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles.
12: Sí.
11: Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
12: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
11: Ai, em sap greu, veu?
13: Un restaurant caníbal a Berlín.
12: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
13: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
14: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
15: El balcó gastronòmic és un lloc

0: Que bo.
1: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
0: Parella, què us podem partir?
1: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
2: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Són 12:45 i aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Taula de recomanacions pel cap de setmana. Amb Artur Ramon, Carlota Freixeret, Mariola Cubells, Marta Viana, Robert Prat i Francesc Soler. Bon dia!
6: Bon dia!
5: Artur, com estàs?
7: Molt bé, i tu?
5: És que vas molt elegant avui. Que vas, tens alguna cosa important? Vens algun quadre important?
7: Sí, sí, avui he de fer un...
5: Ah, sí?
7: Una cosa important.
5: En divendres?
7: Sí, en divendres passa a vegades.
5: Però no és habitual, això, no?
7: No, no, no és habitual. Però a vegades passa que el divendres allò has d'anar més mudat.
5: La resta també aneu molt mudats. No sé si teniu alguna cosa important a vendre o... No, no. La Mariola no la veig, però segur que va estupenda.
8: Bueno, és que a mi me dona el mateix que siga divendres que dilluns. Jo vaig conjuntada sempre.
5: És que, clar. Sí, sí. Sempre és una alegria veure't, això és veritat. Amb això tens raó. Artur, comencem per tu. Va, ens portes una exposició.
7: Sí, he vist una exposició al monestir de Pedralbes que veritablement m'ha impactat i, a més, quan després he sabut la història que hi ha darrere, encara m'ha impactat més. Es tracta de la primera retrospectiva mundial de l'artista fotògrafa Khadija Saye, que és una artista gambiana i britànica que es va caracteritzar sobretot pels seus autorretrats. Aquesta artista va fer diverses sèries importantíssimes i sobretot la més coneguda és una que es diu Dwelling in the Space o We Breathe, que són 9 autorretrats amb objectes rituals de Gàmbia. I dic per què em va impactar. Em va impactar molt les imatges que vaig veure perquè són absolutament potents, autèntiques, molt parlen de la identitat, de la memòria, de la dimensió espiritual, però és que, a més, després, allò que entres a internet i comences a mirar i te n'adones que aquesta artista va morir amb 24 anys només en aquell famós incendi, us en recordareu, del 2017, d'aquella torre del nord de South Kensington a Londres, i va morir ella amb la seva mare.
5: Ostres.
7: I part de l'obra va quedar destruïda, també, perquè era un artista, no tenia taller, vivia en aquell espai, i el que es va poder salvar es pot veure ara en aquesta exposició magnífica del monestir de Pedralbes, que, això sí, hem d'avisar que estarà només fins al 31 de maig, és a dir, hi ha poc temps per veure-la, però val molt la pena perquè és veritablement bonica i autèntica.
5: Del 26 de febrer, que ja fa temps que corre, fins al 31 de maig al monestir de Pedralbes. Carlota, anem amb tu, un festival a Granollers.
9: Som-hi.
5: Vinga. Caram.
9: Sí. A més, la gràcia és que és un festival per nanos. Això és el Minibit, que és una cosa meravellosa que fa uns quants anys que estan fent a Granollers. És un festival de música normal. Hi ha molt de punk, hi ha molt de rock...
5: Música normal m'agrada molt.
9: Música normal, m'encanta. És un festival de música, no és un festival de música infantil, és un festival de música per tothom, on els nanos hi són benvinguts. Això vol dir que és un festival que funciona des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, crec, i que hi ha espais pensats per famílies. Qui tocarà? Doncs tocaran aquestes que sentiu, que són Baby Jane, tocarà Joia, tocarà Vicky Larros, tocaran els Beastie Kids, que són, segurament els haureu vist, un grup de metall format per xavals de 10-12 anys, que són una fantasia musical, i tocarà Brighton 64, que aquí Servidora té una mica de ganes de veure'ls, perquè fa molts anys que no els veu, i em fa molta il·lusió, perquè serà una cosa xulíssima, a la Reconvert de Granollers.
5: Va, música com aquesta, Veus, Mariola, és la normalitat que a tu t'agrada, la diversitat,
8: sí, exactament.
5: Va, anem a un altre festival, però en aquest cas a cinema, Mariola. Altafulla.
8: Bueno, és en Altafulla, estic jo així ara a Altafulla, és un festival internacional de curtmetratges, per cert, ja sé que vosaltres ho sabeu, però és que jo, este poble no pot ser més bonic. Mm. Un poble vostre de la Catalunya...
5: Sí, tant.
8: Bueno, en fi, o sea, em sembla molt bonic, només volia dir això. Mm. És un festival, és la segona edició de... curtmetratges. L'eix vertebrador del festival és l'aigua.
5: Ho dius també perquè que és el poble de Francino i llavors estàs aquí...
8: No, és que jo no el coneixia, el vaig conèixer. No, que no, que ell sempre diu, quan li dic això, me diu, no, si jo sóc de Gràcia.
5: Sí, clar, ell és de Gràcia, però bueno, però és el seu poble, no? És el poble on va cada estiu, el Carles.
8: Perdoneu-me, però és que jo m'agradaria que algun poble de la meva comunitat valenciana estiguera preservat com este, però en fi, és una batalla perduda.
5: Sí, sí.
8: El cas... El festival té l'aigua com a eix vertebrador en defensa de l'aigua, de la mancança de l'aigua, de la cura que hem de tindre. No necessàriament els curtmetratges van sobre això, però sí que el festival té aquesta espècie d'intenció, no? I durant tota la setmana, acaba el diumenge, durant tota la setmana hi ha projeccions, xerrades molt interessants, amb realitzadors que compten, per exemple, el que va guanyar així l'any passat va ser el guanyador del Goya, del curtmetratge al Goya, que és una cabeza en la paret, hi ha un homenatge d'ell, ahir va ser la gala inaugural i va ser un homenatge bonic a Eusebio Poncela i a Verónica Echegui. M'agrada molt perquè és com molt de la terra, saps? O sigui, és una cosa que està molt arrelada així i és una bona manera d'iniciar-se en el món de la ficció. Jo he vist ja, perquè soc jurat de la crítica, i és impressionant el nivell, o sigui, estic prou impressionada. I no. És una bona oportunitat per veure Altafulla.
5: Aprofiteu
8: durant tot el cada setmana.
5: Fins al 10 de maig, fins aquest diumenge. Sí. Francesc, doble recomanació, de la pantalla al llibre.
6: Sí, s'acaba d'estrenar Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, sobre aquest poeta, novel·lista, editor, acadèmic, erudit, en fi, un gegant de les lletres catalanes i castellanes. El documental el signen la periodista Lídia Penello i el cineasta Pol de Pomés, i és una llarga conversa amb Gimferrer, a qui acompanyen menjant una milanesa al Tramonti, per exemple, és la primera escena, que és molt impactant, o rebent l'honoris causa a la Universitat de Barcelona. També hi desfilen alguns dels seus grans amics, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Miquel Barceló, que són molt amics, o la seva segona dona, Cuca de Cominges. Permet descobrir o redescobrir Gimferrer des d'un nou angle, el domèstic.
10: El món de l'edició sembla que era el que m'interessava més. Al costat d'això va sortir aviat el fet de que escrivia col·laboracions i me les pagaven, però no vaig pensar mai que hagués de viure del que escrivia. Encara que avui tothom parla de professionalitat de l'escriptor, però jo crec que el que deia André Breton, la primera condició de la llibertat expressiva és que escriure no sigui una professió. Clar que Breton deia això, vivia de la seva dona, però això deixem-ho a banda, ara.
6: Sí, coses tan divertides com aquesta, no? I que d'alguna manera ell ha pogut escriure el que ha volgut, perquè, de fet, del que s'ha guanyat la vida és com a editor, no?
8: Sí. En fi... Francesc, però jo, a on digues. Està el docu? Perquè jo he intentat veure'l...
6: A la plataforma web de CaixaForum.
8: Ah, sí. Vale.
6: Sí, si t'has de registrar, és d'accés lliure.
11: És gratuït, sí, és molt xula aquesta plataforma.
6: Sí, sí, sí, hi ha coses molt interessants, entre d'altres d'aquest.
8: Sí,
6: és aquí, és aquí. I com que segur que després de veure'l us agafaran moltes ganes de llegir-lo o rellegir-lo, us recomano començar per L'agent provocador, un dels llibres que més m'han impactat de tota la meva vida. Sí, el docu el trobareu, com deia, a la plataforma de CaixaForum i el llibre publicat per Edicions 62.
5: I per què et va impactar?
6: Jo en sabia trossos de memòria fa molts anys. Per mi va ser un llibre brutal, perquè és aquesta prosa poètica del Gimferrer, però a més és un... En fi, és un recital de referències literàries, cinematogràfiques, és aquest moment, a més, una mica de formació, no? Té molta gràcia, a més, que es digui Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, perquè és aquesta part del Gimferrer adolescent jove, que ja és... brutal.
5: Sí, sí. Ho vol devorar tot, d'alguna manera. Sí, sí.
7: És un artista que no, un escriptor que no se l'ha valorat prou,
5: No.
7: Perquè és un gegant.
6: I que jo crec que mai estarem tan a prop de tenir una altra novel·la en català. De tenir una novel·la en català i també en castellà, Pere Gimferrer.
7: Un poeta magnífic.
6: Uh-huh. Etern portador de paraigües, com es defineix ell mateix.
5: T'hem de convidar un dia al programa.
6: Que vingui, sí. Que serà un luxe.
5: Robert, cada setmana d'emocions fortes.
12: El Barça, que es proclama campió de Lliga. Podeu fer el que us doni la gana fins diumenge al vespre a les 9, quan el Barça rep el Madrid més desgastat que mai i amb més embolics en tota la història. Una tradició
13: crida ben fort. Rüdiger, ¿le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid? Látigo.
14: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión.
12: I els mastegots...
5: No, que va.
12: Sí, no, però els mastegots continuen. Avui hem explicat els que hi ha hagut ahir, entre Tchouaméni i Valverde. No sé si acabaran amb mastegots a l'Espanyol. Se la juga demà al camp del Sevilla, 4:45 de la tarda. Els pericos estan només a 3 punts del descens. El Girona juga dilluns a les 9 al camp del Rayo. I tots aquells seguidors de Girona, Barça, Espanyol o del futbol que vulgueu tenir una samarreta vintage especial, teniu un mercat itinerant, un pop-up, un espai petitet que acaben d'estrenar al carrer Pintor Fortuny, una travessia de la Rambla, samarretes de futbol vintage per triar i remenar. El Real Vintage Futbol, des d'avui fins diumenge a l'hora del clàssic, estarà obert per si voleu donar-vos un caprici d'aquelles samarretes històriques, Meiva o Kappa dels anys 70 o 80.
5: I Marta, tu tires cap a casa teva, cap a Lleida?
11: Sí, perquè avui és divendres i comença la festa major.
5: Hi ha correbars, també?
11: Avui hi ha correbars, comença a les 6 de la tarda.
5: És perillós, eh?
11: És perillosíssim. De fet, jo he quedat per dinar a les 2 a Lleida
5: no
11: i després ja ho enganxo i tanca. Si acabes
5: a la 1 al
11: horari. No, acabaré a les 12.
5: No, a veure, tu quina hora entres?
11: T'ho dic?
5: Sí.
11: A 4:45.
5: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, a la 1. Fins la 1 has d'estar aquí.
11: Bueno, avui farem un extra.
8: Però m'encanta, Ricard, que és com jo, ha tingut que comptar amb els dits.
5: Sí, clar.
8: Jo també.
11: En qualsevol cas, jo hi arribaré, perquè Correbas comença a les 6, després hi ha Ballada de Sardanes, que potser això ja ens ho comencem a perdre.
5: No.
11: Després hi ha concert de la banda municipal, pregó avui a les 8, amb una mica de polèmica aquest any, amb Saúl Cravioto. També novetat d'aquest any, aquesta nit, espectacle amb 300 drons que dibuixaran sobre el cel de la Seu Vella. Mira, ja m'ho has dit a les 6 del matí i he pensat, què feu a Sabadell, així de diferent?
6: Ah...
5: No ho sé, que fem moltes coses.
11: Us deixa que a Lleida facin drons,
5: els titius,
11: no?
5: Fem els titius, fem...
11: Pues a Lleida
5: el concurs
11: tenim...
5: de menjaflams.
11: Ah, home. Pues mira. Ah,
6: està bé, això. Ha de ser maco de veure.
11: Ha de ser maco de veure.
6: Tu,
8: però què dius?
11: Tu ja has participat?
5: No, però sempre ho facin amb barba molt gran i sempre els hi queda tot el flam.
8: Magnífic.
5: I és una imatge de festa major que no es pot perdre. Ja us hi convidaré aquest
11: any. Doncs convida'ns-hi, perquè així no ens ho podrem. Fins dilluns teniu concerts de Mamaduixa, Selva Nua, que per cert és l'última vegada que els podreu veure perquè se separaran després de 6 anys, també Auxilio o Banda Neon, i Guillem Camino, si voleu una cosa una miqueta més tranquil·la, doncs presentarà el seu nou disc aquesta nit al Cafè del Teatre.
5: Molt bé. R.I.B. es diu el nou cafè de... Ai, el nou cafè.
11: El nou disc.
5: Bueno, ja acabarem. Ja anem acabant el programa. Vinga. Artur, què més? Una exposició. La Sala de la Il·lusió.
7: Mira, és una exposició que hi ha al Centre d'Art Santa Mònica, d'entrada lliure fins al 27 de setembre, i és una exposició on hi ha 20 artistes nacionals i internacionals que ens proposen un trajecte en moviment, un recorregut a través de diverses tècniques artístiques, i l'exposició té una tesi molt concreta, que és en moments com els actuals, on hi ha el deepfake, on hi ha la intel·ligència artificial i aquesta manipulació visual tan sofisticada, quin paper té l'art per ajudar-nos a desvetllar aquests enganys, a veure aquests enganys. Llavors, per exemple, entres i et trobes un núvol flotant d'un artista que es diu Murakami, que no té res a veure amb l'escriptor, i de sobte doncs, hi ha cadires que estan volant i coses d'aquestes que fan que hi hagi aquest punt entre la realitat, el desig, la il·lusió, i veure una mica com a través de miralls, de vels, de parets mòbils, doncs tot això de l'art pot ajudar, d'alguna forma, a desentrellar aquest món que no sabem on està la veritat i on està la mentida, o què és real, què no és real. Ahir sentia aquí a Catalunya Ràdio tot això, la intel·ligència artificial, que haurà de tenir ja una mena de senyal perquè t'arriben coses que no saps si són veritat o són mentida. Llavors, amb tot això, aquesta exposició, no sé si millor o pitjor, perquè tampoc em va quedar molt clara la tesi si l'acaben, diguéssim, solucionant, però almenys et permet pensar i debatre sobre aquest assumpte tan actual.
5: És molt interessant, m'interessa molt. El centre
7: Santa Mònica, allà a la Rambla, al final.
5: Entrada lliure, has dit,
7: sí.
5: La Sala de la Il·lusió.
7: A la dreta.
5: Sí, sí, baixant a la dreta. Com els... No, els alaus són a l'esquerra.
7: Normalment.
5: Sí. Carlota, què més ens porta?
9: Aviam. Si lo d'abans era de música normal, això igual no tant. Vale, a veure, això és Macromassa, que és una...
5: Un moment, allò era normal, això no, eh?
9: A veure, no, és a dir, això és música experimental. Aleshores, m'explico.
8: No l'he entès mai, jo. No l'he entès mai, he de dir-vos.
9: La música experimental no s'ha d'entendre, aquesta és la tesi, s'ha de viure, s'ha de transitar. Aleshores, això és un concert de Macromassa, que celebren 50 anys, vull dir que fa una estona que volten, diguem-ne... Llavors,
5: quin mal de cap, Cesc, treu.
9: No, a veure, això és demà al vespre, al CAT, al Centre d'Arts Tradicionàries, i això hi haurà el Juan, crec que és l'únic dels fundadors, diguem-ne, del grup que encara són vius, i hi haurà convidats, saludats, amics i fantasia musical també, de gent, que serà Sergio Oca, serà l'Eduard Altava, el Pepino Pasqual, el Pablo Bol, el Carles Esteban. És un homenatge a aquesta gent que fa molts anys que fan música especial des de fa una estona llarga.
5: I tu hi aniràs.
9: Jo hi aniré, jo hi aniré. Sí.
8: Però és per...
5: Mira, anem a escoltar-ho, que calleu un...
9: És free jazz extrem, vull dir...
5: No, però espera, ara té harmonia, això, eh?
9: Ah, fantàstic.
5: No hi posis acoplament, Cesc, home, no ens enganyis. Però això encara, si això és...
9: Sí, no, és
5: hi ha cervesa?
9: Al fora del bar sí, però dintre no, perquè és una sala de concerts i no es pot.
8: No, per favor, però jo, perdoneu la meva ignorància, però macromassa, experimental macromassa, què és?
9: Sí, experimental és la música, macromassa és el grup, és un grup que fa 50 anys que circulen.
8: Ah, és un grup, perdoneu.
9: És un grup que fa 50 anys que circulen.
8: Vale, no l'havia sentit mai, disculpeu.
5: Mariola, continuem amb tu, recomanació de llibre.
8: Un llibre, per favor, és el llibre de l'any. Mira que jo llitge, Este llibre és el llibre de l'any. És de l'escriptora americana Lionel River. No sé si vosaltres vareu veure o vareu llegir el llibre Tenemos que hablar de Kevin, que després va ser una pel·li que era desassossegant com poques. És la mateixa autora, és una autora fabulosa. I este llibre és una sàtira... és una tragicomèdia política, social, del moment actual i sobretot dels Estats Units. Perquè entengueu, fa una espècie de distopia sense ciència-ficció, ja saps que a mi els efectes especials estos no me fan molta gràcia, i el que planteja és un món on s'imposa la paritat mental, és a dir, està prohibit dir que algú és més intel·ligent que un altre. I en aquest context acaba guanyant la presidència dels Estats Units, Trump. I això seria lo que envolta el llibre. I és un llibre fabulós.
5: Llibre mania, eh?
8: Mania.
5: El buscarem. Robert, diumenge, a ritme de cursa.
12: Els corredors prenen Barcelona, la posseeixen, tradició que compleix 46 anys, cursa Cort Inglés, 40.000 inscrits, la gran festa de l'esport popular, que ha servit per molts com un ritu d'iniciació per començar a córrer. La sortida aquí al costat de Catalunya Ràdio, Cort Inglés de Diagonal, Balmes, Rosselló, Mallorca, Aragó, Calàbria, Gran Via, passeig de Sant Joan, final a la plaça de Catalunya.
5: I acabem amb Premià de Dalt, Marta?
11: Sí, perquè se celebra el festival Endofest, és un festival solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi, i actuaran els Pets, també hi haurà Rigui...
5: Els Pets?
11: Ara t'ho explicarà el Gavaldà.
5: Actuaràs? Sí, clar, no ho sabia, això, no ho expliques.
14: Jo tampoc no ho sabia, ara me n'he... Sort que escolto Catalunya Ràdio, tio, si no demano i me quedo a casa.
5: Els Pets, qui més?
11: Demà, els Pets a les 10 del vespre, abans Rigui per Xics, també hi haurà un tribut a l'Oreja de Van Gogh, a DJs tota la nit, i tots els beneficis doncs aniran destinats a un projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
5: Doncs fins aquí les recomanacions del cada setmana. Amb Artur Ramon, amb Carlota Fassanet, amb Mariola Cubells, amb Marta Viana, Robert Prat i Francesc Soler. Gràcies. Bon cap de setmana.
8: Adéu.
5: Gavaldà, no marxis.
14: No, home, no.
5: Posa'm una llista, va.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
18: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
17: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
18: Uala!
19: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. A la botiga web i app.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: A tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
21: Atenció! Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
0: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
21: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure el pou.
0: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça-Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
22: Comença a acariciar una Lliga.
21: I diumenge, el clàssic.
22: Cada cop de color més blaugrana.
0: El Barça-Madrid.
21: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
0: I a les 7, també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
21: Tot Gira.
0: Dissabte i diumenge a partir de les 4, amb David Clopés. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
23: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
0: A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
14: Estic agafant el to.
5: Per demà, vols dir, per premiar, no? Per l'Endofest.
14: Home, no, per premiar. Sí, per demà i per tu també. Ah. He d'estar a la teva alçada, sí. Richi.
5: Has de donar la nota.
14: Bueno, la nota ja la dono de normal.
5: Avui de què vols parlar, Lluís?
14: Doncs mira, avui vull parlar no de l'endometrosi, sinó d'un altre tipus de malaltia, que és la censura. Què et sembla?
5: Bé,
14: aplicant-lo, però, al nostre país i fent memòria d'aquells temps de plom del tardofranquisme, quan els músics, pobrets, per tal de tocar, havien de passar les seves peces al censor, que decidia si eren aptes pel públic o no. La vida.

0: destaca aquest himne en contra de l'immobilisme, que es veu que la censura no ho va plegar, a la primera.
1: Ah, sí? Va colar aquest,
0: Va colar aquesta. Si la metàfora no la van acabar de plegar, perquè van donar el vistiplau que es publiqués, i no va ser fins mesos més tard que se'n van adonar que l'estaca era el règim franquista.
1: I als anys 80 l'estaca va esdevenir aquesta bandera, aquesta cançó bandera, no?, del moviment sindical polonès Solidaritat.
0: Exacte, sí, la qual cosa demostra que quan els espanyols es diuen polacos...
1: Deu ser alguna cosa.
0: No van tan desencaminats, sí, almenys a nivell d'himnes.
1: Sí, sí. Quina més, Lluís?
0: Va, seguim amb més metàfores, que era l'única manera d'esquivar la censura, i en aquest cas canviem l'estaca per una samarreta, que es veu que l'Ovidi no se la treia ni per anar a dormir.
2: Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent, perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer.
0: L'Ovidi reivindicant el vermell de la seva samarreta i, de pas, doncs, la seva filiació comunista gens dissimulada.
1: Però aquesta sí que la van prohibir, no? Aquesta és molt explícita.
0: Sí, aquesta sí. Aquesta, el censor de torn, aquest sí que havia fet l'AGB, no com l'altre. I la va prohibir. De fet, l'Ovidi no la va poder tocar fins que es va legalitzar el Partit Comunista i el peix en suc. Va, vinga. Seguim amb el que probablement sigui el cantautor més bocamoll de la nova cançó, que això té molt de mèrit, amb el rècord mundial de peces prohibides per la censura. Un home capaç de fer una tornada que deia el que tothom pensa i ningú gosa dir, Ricard.
1: Ah, i que això què és?
0: Doncs que si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol.
3: A Suïssa han ingressat mils de milions.

0: sóc fills de puta.
1: Puta, molestin.
2: Va, canta, Ricard, va.
3: Ara vaig.
0: La ciutat anem de cul. Ningú s'acareix, tot falla.
2: Bueno, aquesta no...
3: M'agradava molt, aquí, aquesta cançó, aquí, Cupi de la Serra. Home. Sí, sí.
2: Però aquesta no és molt metafòrica.
3: No,
2: però,
3: aquesta és molt directa, sí. Sí,
2: sí, metafòrica sí. No seria la manera d'escriure-la.
3: No era fi, aquí, el Quico no era fi, no era fi.
2: No, i a més, no ha envellit gens la cançó, perquè passen els anys i encara funciona, eh? Tu ara cantes, fills de puta,
3: volessin no veuria mai el sol.
2: I queda perfecte, eh?
3: Sí, sí, qualsevol bueno, època, qualsevol època.
2: Sí. De fet, el Quico en té moltes més. En tenia una que es deia Merda, que per colar-la, quan la va presentar a l'ascensor, li va canviar una lletra i la va transformar en Verda. Però quan cantava deia Merda, m'entens? I l'altra que es deia Fills de Buda, que no parlava precisament de la filosofia oriental.
3: Sí.
2: O una que es deia El burro i l'àliga real, que et pots imaginar qui era el burro,
3: ja.
2: No?
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, doncs anem amb una altra cançó tristament vigent i real aquí i arreu del món, que també va ser censurada, i que parla d'aquestes redades policials per reprimir la dissidència amb la pregunta feridora que es feia la Maria del Mar Bonet.
3: Quina pregunta?
2: Què volen aquesta gent...
3: Que truquen de matinada.

0: La Mariola Mar, amb lletra de Lluís Serraïma, inspirant-se en aquells casos esfereïdors dels estudiants antifeixistes que queien misteriosament d'un quart pis quan la policia els detenia.
1: I tota la censura dels artistes catalans era de contingut polític o hi havia d'altres?
0: No, allí rebia tothom, eh? Fins i tot rebia la Guillermina.
1: Què
0: que
1: dius?
0: Ja són ganes de tocar la Guillermina. Pobre, que va escandalitzar la societat catòlica amb aquest remena nena. No hi ha pas.

0: de licor.
1: Va despuntant o no, eh?
0: Després s'agafen dues mans i arriba el dolç moment de començar el treball.
1: Som-hi! Vinga! Hey!
0: Remena, remena, nena. Remena, remena, nena.
1: El remena, nena, que es va censurar, tot i ser un couplet de l'any 1930.
2: Això pels catòlics, deies, eh?
1: Sí, bueno, a veure, això de remenar... és immoral, és immoral.
2: Ah, però és per fer un còctel, eh?
1: Home, ja per les nenes del franquisme no havien de remenar res, que era pecat.
2: Ja.
1: Que hi havia, immoral, hi havia tres coses intocables. El règim, la moral cristiana i, sobretot, l'exèrcit. El germà.

0: rampa davantere.
1: Amb un tros de davantal.
2: Davantal, ho has sentit, això?
1: Sí, sí, és intolerable, home.
2: Un poc respecte. Va, vinga. Va, pleguem o què? Ja en faig una més?
1: Sí, i tant. Va.
2: Va, vinga, aquesta que va patir la censura també per qüestions de moral catòlica, que és en Serrat.
1: Sí.
2: Que va dedicar aquesta peça a una novieta que tenia sueca, la Susan Holmsquist, que el va deixar per fer de model i que va escandalitzar tothom, el Serrat, no ella, per la cançó parlar d'un possible menatge a trobar. Però

0: No, per la mort de Déu.
1: Més marranades.
2: Era una època, això ja no es fa.
0: De fet, amb aquesta cançó hi ha una altra anècdota també, que és que, escolta quin número de telèfon que surt ara.
3: Ja saps on em trobaràs, 203-882, Conillet.
0: Aquest telèfon era de veritat, era el telèfon dels seus pares del Serrat.
2: Què dius ara?
0: T'ho juro, el va fotre la cançó tan panxo, i van haver de canviar de número i tot, perquè tothom el trucava. Qui és aquí el Conillet de Vellut? Qui és aquí el Conillet de Vellut? És que no es respecta res, ni els pares del Serrat.
2: Lluís Gavaldà, una abraçada. Que vagi bé demà.
0: Uns petonets, adéu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Esquerra Republicana i la CUP demanen al govern que cessi el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a qui consideren responsable polític de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents que denuncien els sindicats. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
6: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, ha exigit el cessament de Trapero, a qui també retreu que no hagi donat la cara.
7: Aquesta és la resposta d'un govern d'esquerres? Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
8: El director de la policia, si estava al cas d'aquesta operació, ha de ser cessat. I si no ho estava, també. Perquè el que no pot ser és que ni ell s'assabenti del que passa dins del seu cos.
6: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
5: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga per al 20 de maig, l'onzena aturada des de l'octubre de l'any passat. El sindicat, a més, ha engegat una campanya per demanar als facultatius que no facin més hores de les obligatòries per contracte per acabar, diuen, amb la sobrecàrrega estructural i planificada del sistema sanitari. Tenir un conveni propi per al col·lectiu mèdic i acabar amb les guàrdies de 24 hores són les principals reivindicacions que fan els metges des que van iniciar les protestes.
5: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el Plater. Un dels pobles és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el Pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Anem cap allà, Núria Pereira.
10: Bon dia. El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
11: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest plàter, tal com està, no es pot aprovar.
10: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Vilademuls.
9: El president canari Fernando Clavijo demana tancar el protocol d'evacuació de tot el passatge del creuer afectat per antivirus perquè el dispositiu sigui ràpid i àgil. A més, ha avançat que el cònsol honorari dels Països Baixos, amb qui es reunirà aquest migdia, li demanarà que el vaixell també marxi el més aviat possible i les feines de neteja es facin en el seu país, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas, bon dia.
12: Bon dia, doncs dia avui de reunions aquí a les Illes Canàries per definir com serà finalment aquest protocol d'evacuació i trasllat de l'Ondius. El president canari, Fernando Clavijo, té clar que els passatgers han d'estar el mínim temps possible en terra canària i així ho farà saber el cònsol holandès.
13: Tenemos que coordinar lo que es el traslado de esos pasajeros del barco al muelle y del muelle directamente al aeropuerto. Entonces sabemos con certeza que no va a salir ningún pasajero del barco si no está el avión aterrizado, porque la idea es que vayan con los vehículos preparados a la escalinata del avión, que no estén esperando y que el tiempo que toque en tierra en Canarias sea el mínimo y con todas las garantías de protección.
12: i demana que s'aclareixin dos grans dubtes. Ja hi ha 23 nacionalitats dins del vaixell. Els passatgers europeus i nord-americans ja han posat els seus mitjans, però vol saber què passarà amb la resta de països. També vol saber quant de temps haurà d'estar el vaixell fondejant davant de les Illes Canàries un cop el passatge hagi baixat. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Tenerife.
5: La Guàrdia Civil ha confiscat la xifra rècord mundial de 30 tones de cocaïna en una operació feta a alta mar a l'Atlàntic. Aquesta intervenció se suma a una segona operació en què s'han confiscat 11 tones més de cocaïna també en aquest oceà. Són les primeres dades confirmades aquest matí pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha explicat que en aquestes dues accions policials han detingut 77 persones i han confiscat també més de 8 tones de xix.
14: L'exjugador de Madrid, Figo, creu que no és normal el que està passant al vestidor blanc just la setmana del clàssic al Camp Nou. Valverde es baixa durant 10-14 dies amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla ahir amb Tchouaméni que el va portar a l'hospital. El club blanc ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. Figo ho veu així.
15: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
14: Declaracions de Figo en un acte de la Lliga de Futbol. A aquesta hora, Barça i Madrid s'entrenen a porta tancada. Avui, Llevant, Osasuna, a la Lliga a les 9 del vespre. A partir de la 1 sentirem el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, en la prèvia de demà al camp del Sevilla, rival directe per la permanència. El Vilassana, d'hoquei patins, juga avui la semifinal femenina de la Champions contra el Fraga a 2:15 de la nit i per Esport 3. En handbol, a Sant Sebastià, quarts de final de la Copa Femenina, Gran Canària, Granollers, a la 1 del migdia, a la Lliga sobre el Granollers, Conca, a les 7, i avui entrenaments previs al Gran Premi de França de MotoGP.
4: Fins aquí les notícies. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
16: Recordant amors d'estiu en maig.
17: Tots dos ens vam recórrer l'eixample de l'esquerra al dret, t'agafava la gorra, la del dibuix de modernet.
16: Treure un primer disc llarg sol ser sinònim d'alegria i nervis. Avui, deu ser com se sent maig, una de les veus emergents de casa nostra que heu de començar a tenir el radar. Es titula Prou i trobareu molt de pop-rock i temes com Tres estius més, en què potser us trobareu recordant amb nostàlgia, però sense drama, aquell amor que no va superar l'estiu.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
3: Enfados.
4: Amenaces, hasta contra els difunts.
3: Insultos.
4: Insults, aixecant les cadires.
3: Peleas.
4: Tenim destrossat la ventilació i l'aire condicionat.
3: Sangre.
4: En aquest moment tenim destrossat els serveis metges.
3: No és una pel·lícula de miedo.
2: Una mica.
3: És el vestuari del Madrid.
5: Em vaig passar tot el partit riguent.
3: Empezamos.
6: ¿De qué te ríes? Me cago en la mano. Estoy delante. ¿De qué te ríes? Y baja la ventanilla. Va a regodearse.
7: ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian!
8: Vale.
9: L'hora dels temes pendents al matí de Catalunya Ràdio amb Gerard Jubany, Carles Roig, Xavi Espinosa i Joel Díaz. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Avui, com cada divendres, tenim concurs pendent, un concurs on es poden arribar a guanyar fins a 200 euros, oi, Jubany?
11: Oi, Freddy. De fet, ja tenim aquí la concursant d'avui, que és la Marita.
12: La Marita?
9: Ah, Marita.
12: Lleida. No la tenim aquí, tècnicament.
11: Però una
12: això
11: mica,
12: ho hem de dir, no?
11: Una mica sí. Bueno, és a la delegació de Lleida.
12: És a la delegació de Lleida.
11: La delegació de Lleida, però és com si la tinguéssim aquí. Mm-hmm. Com cada divendres li farem 5 preguntes amb les quals pot arribar a guanyar fins a 100 euros i al final, si s'hi atreveix, pot arriscar-se a respondre una sisena pregunta de doble o res per aconseguir els 200 euros.
9: D'aquí res, el concurs pendent, però abans de què estarem pendents, Joan?
11: Doncs estarem pendents un bon grapat de temes, Freddy, començant per aquest que tant ens preocupa, que és el de l'antivirus, que va començar com que no era res, però la cosa va agafant una mica de cor.
13: Say what you want to me.
11: Vostè sí que és un virus.
13: Oh, bueno, m'és igual que em diguis virus.
11: No,
13: és que m'és igual, no m'ho fent, això.
11: Que entra per
13: no,
11: l'orella.
13: Que... Ja us torno a prendre el pèl. Bueno, soc Maria Cinta Mandales, sí, per si no em coneixeu.
11: Sí.
13: Terapeuta telúrica.
11: Sí.
13: Principal productora de flors de Bach de Catalunya. Mira, teniu mascaretes aquí.
9: Tenim mascaretes a l'estudi.
11: Per què tenen rius? Doncs em sembla una mesura bastant assenyada.
13: Perquè us estan prenent el pèl un altre... És que és tot tan previsible.
9: Sí.
13: Sols veu el llautó d'una hora lluny.
9: Però aviam, de què està parlant ara, Maria Cinta?
13: Bueno, de les farmacèutiques, dels senyors de la guerra, dels governs capitalistes conxorxats amb les farmacèutiques, són com un llibre obert. Però vosaltres, vinga, torneu a caure a la mateixa trampa babilònica.
11: No estem caient enlloc.
13: Vistos des de fora.
11: Sí.
13: No, o més ben dit, vistos des de dalt, que és des d'on us miro jo.
11: Sí,
13: sou francament lamentables.
11: Estàs per sobre nostre.
13: Clar que estic per sobre vostre. Primer us diuen que s'ha detectat un virus, no?
11: Sí.
13: És que...
11: No ens ho diuen. No, és una cosa que ha passat.
13: És com un conte pels nens, no? S'ha detectat un virus d'un origen no gaire concret.
11: Sí.
13: Després es diu que hi ha hagut algun contagi.
11: Sí.
13: I després els mitjans de comunicació van fent bullir l'olla...
11: Sí.
13: I així la gent es preocupa...
9: Quan anem al gra, Maria Cinta, anem al gra.
13: Fins que ja us tenen a tots pendents d'aquest virus inventat!
11: No,
13: ens inventem mai res. I ara, en qüestió de dies, potser en qüestió d'hores, sortirà la premsa que una empresa farmacèutica miraculosament i ha tret la vacuna del virus i vinga tots els governs a gastar els diners públics en les merda de vacunes aquestes.
9: Ja hi som un altre cop.
13: Són el verí.
11: Ja està.
13: Totes les famílies tenen un germà idiota.
11: Sí,
13: la gran família que formem els éssers vius sou vosaltres, els humans.
9: Maria Cinta, moltes gràcies. Aviam, parlàvem de l'antivirus.
14: Buenos días. Como epidemiólogo del Matí de Catalunya Ràdio, creo que puedo aportar un poco de luz sobre el tema.
9: Aviam, Fernando Simón, bon dia. Primer de tot, no és que sapiguem l'epidemiòleg del Matí de Catalunya Ràdio.
11: Ningú li ha atorgat.
14: Sí, és l'único medio oficial en el que me dejan hablar, ¿eh?
11: Sí, això sí que és veritat. Hem convidat un dia i per poc no ens cancelen l'entrevista, però...
14: Ay, però ja hay que reír, ¿eh? Esto es muy serio. Vamos con la actualización de datos sobre el antivirus. Hace unos días decíamos que, bueno, pues era muy complicado el contagio entre humanos.
11: Sí.
14: Y a día de hoy os puedo decir que esta cepa del virus sí que se contagia.
11: Molt bé, que ja ens hem equivocat una vegada, senyor Fernando Simón.
14: Además,
11: no és un missatge gaire tranquil·litzador.
14: Hace unos días decíamos que, aunque hubiera pues, contacto en el contagio del virus, que era muy difícil,
11: sí, pero
14: a día de hoy ya podemos confirmar que se contagia de una forma bastante fácil.
11: Vale, ya patim.
14: Hace unos días también decíamos que la mortalidad del virus era muy baja.
11: Sí, cuida
14: bien,
11: sí.
14: 8 de mayo de 2026, puedo confirmar que ya es del 40% de los infectados.
11: Bueno, potser que deixi de donar dades, senyor Fernando Simón.
14: La verdad es que es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil. Difícil, difícil. Estamos hablando de algo difícil, difícil, el contagiarse ahora mismo, ya que tenemos el foco del virus en el crucero que va dirección a las Canarias.
12: Pero
14: hay una azafata de vuelo.
12: ¿Ah, sí?
14: Que ha sido contagiada.
11: Ah, sí, ho hem llegit, sí.
14: Ha viajado a muchos países y, pues nada, tenemos que seguir su evolución y, pues bueno, ver qué tal.
11: Sí, tranquilos,
14: porque...
11: Ahí. No. Senyor Simón.
8: M'ha tossit a cara.
11: De veritat, jo em posaré una mascareta d'aquestes. Sí,
14: perdó.
11: He tornat a menjar furitxecs abans de fer la intervenció.
14: Creo que és el virus.
11: Ah, molt bé.
12: Ah, doncs, home, marxi d'aquí.
14: Dámelo.
9: Ah, és una broma.
14: Qué broma, eh? Ah. He tomado un pistachito antes de empezar.
11: Para ya, el fritxex.
14: Pero como decíamos, hay que estar tranquilos, ¿vale? Porque os podemos confirmar a esta hora que hemos capturado a 8 de las 74 ratas infectadas en el crucero y solo nos quedan por encontrar 66.
11: Aquest és un tema que no se n'està parlant gaire, però les rates que viatgen en el vaixell, amb aquella rata s'haurà de fer alguna cosa.
14: Bueno, hemos encontrado 8. Estamos seguindo en este proceso y a ver qué tal.
12: Sí, ya podeu contractar alguna mena de flautista d'Amelie, de Hamelin, que d'alguna manera doncs vagi...
14: ¿Quieres ser tu, el flautista, que vaya a coger la rata?
12: Jo no sé tocar la flauta, però jo del govern canari estaria buscant flautistes.
9: Doncs va, anem a fer una comparació, però no la faré. Anem pel primer tema pendent, que és el Madrid.
11: Ai.
10: Porque si no sabes respetar este escudo, te piras d'aquí.
9: Ai. Vinga, falten un parell de dies per un Barça-Madrid que pot donar el títol de Lliga a l'equip de Hansi Flick, però d'això, curiosament, se'n parla un poquet.
11: No, gens. Sí. I això és perquè el Madrid s'ha convertit en un bar de mala mort a les 5 de la matinada, amb baralles, insults, ferits...
15: Però què diu? Però si això és el que estàs dient,
11: Dani, sempre...
15: és de puta mare. Un bar de mala mort, a la cinta de la matinada, baralla, insult, ferits, on s'ha de firmar?
11: És un cap de setmana normal.
15: Allò que és una...
11: A veure, Dani, estàs molt excitat, Dani.
15: Una cloaca de rates, com les del coronavirus aquesta de les Canàries, vale?
11: Sí, antivirus...
15: I te vaig a dir una cosa.
11: Què?
15: Diumenge lo tenim que rematar, vale?
11: Bueno.
15: Tenim que aplicar l'antivirus del virus madridista, vale?
11: No facis metàfores,
15: No, ara t'ho dic en sèrio, tenim que fer sang, vale? Tenim que fer sang.
11: És una metàfora. És una metàfora.
9: Calma.
15: Tenim que rematar.
11: Ai. S'està posant molt vermell, el Dani.
15: La nostra obligació, vale? Sí. Com a espartanos culers.
11: Sí.
15: Això és com quan tens una avispa, vale? Que te ve a la cara tot el rato l'avispa i de repent veus que es queda quieta al vidre, vale?
11: Sí.
15: Vale?
11: De què parla?
15: I tu vas molt a poc a poc cap a l'avispa, seria el Madrid, vale?
11: Sí.
15: I tu vas molt cap a poc a poc i et treus la bamba.
11: Okay.
15: I et treus la bamba, però tu vas molt a poc, sigilosament, com un soldado que està agazapat en la batalla de les Termòpiles, ¿vale?
11: Sí.
15: Perquè saps que solament tindràs una sola oportunitat, perquè si falles, la avispa vindrà per tu, ¿vale?
11: Dani, estàvem parlant del Madrid.
15: Matar.
11: Sí.
15: I quan li fotis en la bamba contra la avispa, la toques i s'acau a terra, però llavors veus que la avispa encara fa... amb les ales encara se mou una mica.
11: Això sempre passa, que mai l'acabes de matar la primera.
15: Està agonitzant la avispa, ¿vale?
11: Sí.
15: Tu en aquell moment pots sentir una mica de pena.
11: No.
15: Joder, la puta avispa està sofrint, ¿vale?
11: No.
15: Pues no! Llavors vas a machacar-la perquè no es recuperi i la trepitxes i la tornes a trepitxar fins que queda com una papilla d'avispa, ¿vale? Pues això és el que tenim que fer el diumenge amb el merengue, que sona el mal de Satanàs, ¿vale? I ja està.
9: Dani.
15: I Espanyol a segon.
9: Dani, has acabat? Això ha sigut totalment gratuït, Dani. Això ha sigut totalment gratuït perquè estàvem parlant del Madrid, Dani.
15: La cerecita del pastís, així.
11: Molt bé.
9: Avancem.
11: Ahir, com ja sabeu, Fede Valverde i Tchouaméni es van tornar a barallar. Valverde va acabar a l'hospital amb el cap obert.
12: Ai, pobre.
11: Diuen que perquè va picar... amb una taula que hi havia per allà.
12: Sí.
16: Sí, no, com un dicho. Pastor Aurelien le agarra la cabeza a Fede, empieza a darle contra la tabla como si quiera abrir un huevo.
9: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
16: Bonjour, Frédéric.
11: Era Chouameni que li agafava el cap al...
16: Sí, no, no, Chouameni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
12: Sí, com quan vols.
16: Love, love, love.
11: Love,
16: love, love. Ha hecho crec, ha hecho crec. Pues no ha salido todo de dentro, pero ha hecho crec.
12: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
16: No, ni Freddy, tu es français com moi, eh?
9: Oui, oui. Una mica, una mica.
16: Si nota por el acento que...
9: Sí, va, escolta, Kilian. Tu vas veure la Bralla, que és el que ens interessa, o no? Está afectado, Kilian.
11: Has, has detectat de seguida que...
16: Sí. No, no, lo he escuchado de Fede de hablar y digo... ¿Francés?
12: Bueno, era andorrà, el Freddy.
9: Sí, sí, sí, sí.
16: También se nota, también nota que era andorra, pero yo creo... Como he dicho, yo veo, escucho todo con mi oreja pequeñito.
12: Sí que tienes las orejas muy petitas,
9: Kilian. Sí, que
12: es verdad,
16: que tienes las orejas petitas. Sí, mis ojos, escucho para ver y dicen mono, oreja.
11: No, no, no, no, no, no, registres que ningú ha dit mono a ningú.
9: No, no, no.
16: Como he dicho, yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid. Pensó, porque tendría que coger dos o tres días de fiesta con el chica y vuelve très, très bien, dulcemente, ¿sabes?
12: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito, si no, si no recordo malament.
16: No, sí, sí. Yo tenía que hacer lo mismo, no con Esther Expósito. No, no, no. Sé
12: la mien.
16: Pero con la mujer suya y no pasa esto de violencia, se hace esto tranquilo. Va, de carga, porque van todo con los huevos llenos.
9: Bueno, va, però...
16: Tiene los huevos cargados todo. Ai,
9: va, Kilian, escolta'm.
16: Güey.
9: Avancem.
11: A veure si et fan cas. Sí. Per conèixer a fons la situació que es viu al Madrid avui en dia, sí, connectarem amb el Chiringuito.
9: Home, vinga, va, connectem.
11: Ui. Ja, directament hem passat a la sintonia de tensió.
9: Sí.
17: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
11: Vale. Ara és aquell moment que encara no encenen els focus del plató i que només es veu...
17: Peleas. Bienvenidos al Chiringuito de Jugones.
12: Aquest silenci és...
11: Sultos.
9: És Hitchcock, això.
17: Golpes. Una mesa.
12: Una mesa.
17: Puñaladas. Tiros.
9: Home, això no.
12: Ah, foli, foli.
17: Bombes.
12: Apa. Bombes, bombes.
9: Apa, però aviam. Sí, no.
17: Degollamientos.
9: No, això, això. Però aviam. És que no... No.
17: Bienvenidos al Chiringuito Jugones, de... el Chiringuito especial... Sí. Tensión en el Real Madrid.
16: No, vamos a... Vamos a esperar un momento, don Chusen.
11: Hombre, Florentino Pérez.
17: ¿Cómo está, su majestad? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Ha desayunado? Tome, aquí tiene el Marca y el As.
16: Vamos a ver, he escuchado que han dicho Chiringuito especial, tensión en el Real Madrid. Yo no diría tensión en el Real Madrid.
12: Yo diría que tenía bastante de tensión, señor Florentino.
16: Yo hablaría de motivación. Para... Es que es muy diferente.
11: Torna a comenzar, Pedro. Torna a comenzar, torna a comenzar.
9: Vamos a la cinta.
17: Muy buenas noches, bienvenidos al Chiringuito especial motivación en el Real Madrid para ganar. Ayer por la tarde, te callas. Ayer por la tarde hubo una nueva pelea entre Valverde y Chouameni en la
16: ¿qué
17: que...
16: Pelea, no, ¿qué pelea, Josep? ¿Qué pelea?
17: Hubo una pelea, majestad.
16: Hubo una charla intensa.
12: Una charla intensa.
17: Perfecto. Volvemos a empezar.
16: Venga.
17: Muy buenas noches. Bienvenidos al Chiringuito especial motivación en el Real Madrid para ganar. Ayer por la tarde hubo una nueva charla intensa entre Valverde y Chouameni... en la que Valverde terminó con la cabeza abierta en el hospital.
16: No, no, no, no, no, no, sí, para.
11: Això va ser així.
16: ¿Cómo que cabeza abierta?
17: Bueno, es que le han puesto 15 puntos.
9: Ah.
11: Són més que els que porta l'Espanyol, poder.
9: Oh! Gratuït.
16: No, vamos, Josep, diremos que en el transcurso de la charla intensa entre Valverde y Chouameni, el jugador Valverde resbaló.
17: ¿Resbaló? Claro,
16: y en el intento de sujetarle, Chouameni...
17: No, le sujetó.
12: Ah, o sigui, la idea és que Chouameni...
16: Al intentar sujetarle, le estampó el cráneo contra una mesa.
12: Però amb un intent de sujetar-lo.
11: De salvar-lo.
12: No d'agredir-lo.
11: Deixem-ho estar, perquè no en traurem... No entrarem l'aigua clara.
16: Mira.
9: Per tant, no passa res al Madrid, eh? No,
17: sí, muy buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, especial motivación en el Real Madrid para ganar. Sí. Ayer por la tarde hubo una nueva charla intensa entre Valverde y Tchouaméni, en la que el jugador Valverde resbaló y en el intento de sujetarle, Tchouaméni le estampó el cráneo contra una mesa.
18: Molt bé. Doncs ja ens quedarem amb
17: aquest titular. I el Madrid tiene 15 copes d'Europa.
9: Sí, torni amb les copes d'Europa.
18: Mira.
14: Ara del Garriga.
12: Ha entrado Negreira. Ahir vam tenir el Josep Pedrerol a la tarda. Vas estar molt simpàtic, Josep.
19: Sempre fas.
12: Ens vas tornar a dir que eres del Barça.
19: Soc del Barça.
12: Sí.
19: Soc català, també.
9: Sí, això sí.
12: Sí, amb això.
9: Aquesta no la posem en dubte. L'altra, una mica. I avui, a la tarda, què farem, Garriga?
12: Doncs estirarem el fil, perquè això... No, aquest tema... Ho dèiem a la redacció. Això ho vam sentir a la tarda, el Tot Costa, a la nit, al matí, una altra vegada. I no ens cansem d'escoltar.
18: No.
12: I seguirem a la tarda. A més, ve la Muixca a fer tertúlia esportiva.
17: Molt bé.
12: Vaja, a veure com estem abans d'aquest clàssic, que pot donar el títol, però que ara ja gairebé que ens interessa més.
18: És el títol més igual, el de menys.
12: Bé, que ens estem preparant per una possible rua per dilluns, eh?
9: Hem de començar-ho a preparar, això serà dilluns.
12: A la tarda. I després, atenció, avui ens visitarà també un robot.
9: Caram!
12: Què dius ara? Tindrem a l'estudi un robot i interactuarem amb ell.
9: Carai.
12: Ens el porta la Chantal Llavina, del Revolució 4.0, i amb aquest robot...
18: Chantal Llavina té un robot?
12: No, vaja, no sé si el té... És a dir, el que ve no és seu, però...
18: El porta ella.
12: Ella, diguem, ens el acompanya.
18: És una rumba.
12: Sí, no.
18: No ho crec. No,
12: és aquest.
9: Mira,
12: es
9: diu Ari. Ja està venint.
12: Es diu Ari.
9: Com es diu?
12: Ari.
9: Ari.
12: Sí. I interactuarem amb ell i parlarem amb el robot del Barça i farem un test digital i tot això. Però vaja, avui molt centrats en aquesta rua i en el cap de setmana que ens espera, que pot ser gloriós.
9: Èpic. A les 4, Garriga, moltes gràcies.
12: Vinga.
9: Anem de seguida al concurs, parem una mica i de seguida al concurs pendents. Som-hi.
20: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
21: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
20: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
21: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
22: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
23: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
22: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
24: El suplement, amb Roger Escapa.
22: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
25: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
26: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
27: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea...

0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
1: Vinga, sí, del concurs pendent, però aquesta hora, com sempre, abans donem veu a una bona causa. Avui, en nom de Somriures de Bombay, saludem la xef a la parellada. Ala, bon dia.
2: Bon dia, Ricard. Vinga. Sabies que a l'Àsia Meridional hi ha més de 270 milions de nens i nenes que no van a l'escola o que l'abandonen abans d'acabar els estudis? Això té conseqüències pel seu futur. S'enfronten a un risc més gran d'acabar amb feines de baixa qualitat, de ser explotats i, en el cas de les nenes, de ser casades sense el seu consentiment. Són infàncies troncades massa aviat. És per això que Somrises de Bombay du a terme projectes per facilitar l'accés a l'educació dels infants vulnerables i en risc d'exclusió. Sense escola, queden desprotegits, perquè quan un infant va a escola, també es pot defensar. Troben més informació a somrisesdebombay.org.
3: Somriures de Bombay.
4: Pili! Hola, ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Cort Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
5: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
7: A tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
8: Atenció!
9: Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
7: Aquest cap de setmana, no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
9: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se, o perdre i caure el pou.
7: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça-Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
10: Comença a acariciar una Lliga.
9: I diumenge, el clàssic.
10: Cada cop de color més blaugrana.
7: El Barça-Madrid.
9: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
7: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
9: Tot Gira.
7: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
11: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a La Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
12: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linka. A Catalunya Ràdio.
13: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
14: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
13: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
14: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
13: I sabem celebrar els bons moments.
14: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
13: I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
14: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
15: Que bé.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La tarda dona molt de joc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
18: Mira, avui el concurs anirà molt bé perquè comencem a 1:15 en punt.
19: Això dona sort, eh, Joan?
18: Sí, sempre fem quan passen 2 minuts, passen 4 minuts, 1:15 en
19: ara,
18: punt. Anirà molt bé.
19: Una cosa cartesiana.
18: Sí, perquè aquesta és l'hora que havíem pactat de la gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio i ja tenim... No, no la tenim aquí, de fet, la tenim a la delegació de Lleida, la concursant que jugarà per guanyar diners. Ella és la Marita. Bon dia.
20: Hola, bon dia.
18: Hola, Marita.
20: Hombre.
18: Quin temps fa a Lleida?
20: Fa un pot de fred, eh?

0: Un pot de fred.
1: Molt bé. Ràpidament, Marita, com acaba una persona de Mallorca a Lleida? Perquè és clarament un canvi cultural.
2: Sí, surts perdent, ho pots dir.
1: No, això jo no volia dir, però ho ha dit el Joan.
0: Bé, un poquet, però bé, si no estudies sobretot a selectivitat és el que passa, saps?
1: Ah, clar. Has hagut d'acabar estudiant a Lleida, eh?
0: Sí, exacte.
1: Per gandula. Doncs molt bé, Marita, t'ho mereixes. T'ho mereixes.
0: Sí, no, esclar.
2: Escolta, Marita, et recordo la dinàmica del concurs. Et farem 5 preguntes per cada una que n'encertis. Seran 20 euros per tu. Si les encertes totes, guanyaràs 100 euros. Com pots guanyar els 200? Doncs enfrontant-te a una última pregunta, serà optativa, de doble o res, que si la superes, doncs això, doblaràs els 100 euros i en tindràs 200. Si no, doncs te'n vas amb les mans buides.
0: Vale.
2: Et sembla?
0: Sí.
1: Doncs vinga, et desitgem molta sort, Marita, i si et sembla, començarem amb la pregunta 0. La pregunta 0 la fem doncs cada divendres per assegurar-nos que el concursant no marxa amb les mans buides, i avui el premi és molt especial, Marita. És una llàstima que no estiguis aquí perquè no el pots veure, però ara que s'acosta l'estiu i la calor, què millor que sortir d'aquí o de la delegació de Lleida, perquè t'ho farem arribar en breu, amb aquest gorro que tinc a la mà de Papà Noel, que segons m'han dit, Marita, fixa't que és de ganxet, l'ha teixit personalment el Ricard Ostrell.
2: Sí,
1: en
2: sí,
1: les
2: sí.
1: seves estones lliures. T'agradarà molt, Marita, te'l posaràs fins i tot al mes d'agost.
2: Lliures no, claro. Ho fa mentre fa l'Àgora.
1: Sí.
2: I els tertulians van parlant i van dient les seves coses.
1: Ell va fent coses. Tindràs moltes ganes de posar-te'l, sabent que l'ha fet el Ricard Ostrell. I l'únic que et separa d'aquest barret ara mateix, Marita, és aquesta pregunta zero que, òbviament, va sobre el Papà Noel.
0: Vinga.
1: D'aquí a, com qui diu, 4 dies, Marita, ja serà Nadal, i ja està bé començar a escalfar motors. I quina manera millor de fer-ho que reivindicant la figura del Papà Noel, una figura que a casa nostra no deixa indiferent. Perquè hi ha gent que l'odia, Marita, el Papà Noel. Ho sabies, això?
0: No ho sabia.
1: Doncs sí, són els que odien el Halloween, el Sant Valentí i tota la resta de festes que no es consideren única i exclusivament catalanes. I és cert que el Papà Noel no és una figura pròpia del folclor català, però jo et pregunto, I què? La globalització cultural té molt poques coses bones, però una d'elles, clarament, és la multiplicació de coses susceptibles de ser celebrades. Quin problema mental, Marita, et pregunto, a tu directament, té la gent que està en contra que la gent celebri coses?
2: Sí.
1: No?
0: Ja, no. Aquesta és la pregunta?
1: No, encara no, Marita. Vale. No, encara en tinc algunes més de retòriques. És que van dient, no us disfresseu per Halloween, no tingueu un detallet amb la parella per Sant Valentí, però per què?
0: No, home, clar que sí.
1: I per què? És que fer-ho ens incapacita per seguir també les tradicions pàtries? Quin problema tenen aquesta gent amb el fet que la gent s'ho passi bé, Marita? No. Mira, callo perquè m'emprenyo i, a més, m'estic desviant del tema, que era el Papà Noel.
2: Per què li dius Papà Noel tota l'estona?
1: Va, perquè em fa gràcia. Bueno, va, li diré pare. El Pare Noel, també conegut
2: com a... Si li vols dir...
1: El Papà Noel...
2: Papà, també hi ha famílies catalanes que diuen el papà i la mamà.
1: Sí, els pijos, concretament. El Pare Noel, també conegut com a Papà Noel, també conegut com a Santa Claus, és un personatge llegendari de la cultura occidental que reparteix regals als nens la nit de Nadal. Associat a la figura de Sant Nicolau, es descriu com un home gras, vestit de vermell i blanc, procedent de la Lapònia finlandesa, on viu amb els seus elfs. Uns elfs, per cert, que clarament i objectivament vist són esclaus del Papa Noel, però per algun motiu a tothom li sembla bé. I ara ve la pregunta, Marita. Marita, molt atenta, perquè la pregunta és la següent. Com es desplaça el Pare Noel la nit de Nadal per arribar a totes les cases de tots els nens catalans que l'esperen? Opció A, el Papa Noel va amb Uber. Opció B, el Papa Noel va amb Rodalies. Opció C, el Papa Noel va amb un trineu volador propulsat per un motor de querosè que contamina moltíssim. I opció D, el Papa Noel va amb trineu volador però propulsat per 8 rens, que també són voladors.
0: Pues mira que m'agradaria que sigui Rodalies, però és CD.
1: És CD, no? CD de Dinamarca, oi que sí?
0: Sí, de Dinamarca, de dit.
1: Doncs la teva resposta, Marita, és correcta! Bravo!
2: Enhorabona, Marita, perquè ja t'has assegurat...
1: Ens agrada molt dir Marita.
2: Marita, sí. Marita, el nom és aquest, eh?
1: No, sí, però no, sí, ens agrada, ens agrada com sona, Marita. Marita.
2: No, és preciós.
1: Som-hi, Marita.
2: Ja t'has assegurat aquest barret de Pare Noel teixit per Ricard Ostrell durant l'Àgora de cada matí, que sortirà, de fet ja està sortint amb un missatger que va a cavall cap a Lleida. Ara, si et sembla, comencem a jugar per guanyar diners.
0: Vinga.
3: Primera pregunta.
2: Per començar, t'hauràs d'enfrontar una pregunta que he titulat Cucs de seda, per què?
1: Oh, quin bon títol.
2: No m'agradaria prejutjar, però per la veu que tens, Marita, crec que no tens fills?
0: No, no.
2: No en tens, eh? Doncs jo sí que en tinc. En tinc dos i estan en edat escolar. I tenir fills en edat escolar comporta que tard o d'hora t'hauràs d'enfrontar a un mal tràngol. Acollir cucs de seda.
1: I amb lo monos que són.
0: A ja nosaltres... m'agraden.
1: A mi també, sí. Marita.
2: Sou gent estranya. A nosaltres ens va tocar el cap de setmana passat que, per més senyes, era un cap de setmana llarg perquè el divendres era 1 de maig, festiu. I per donar encara més detalls de la magnitud de la tragèdia, la meva escola va agafar el dijous 30 d'abril com a dia festiu de lliure disposició, de manera que els cucs de seda van ser a casa nostra 4 dies sencers.
1: Hòstia.
2: 4 dies sencers durant els quals has de tenir cura d'aquells 20 o 30 o 40 cucs que conviuen en una capsa de sabates amb la tapa foradada. Durant 4 dies has de procurar que aquelles bestioles repugnants no es morin de gana perquè el dilluns següent el teu fill els haurà de tornar responsablement a l'escola.
1: Vius.
2: Però... vius, però, ailàs, aquests cucs que es dediquen a produir fils de seda són paradoxalment uns llepafils perquè, alerta, només mengen fulles de morera.
1: Ah.
2: Ho sé perquè vaig consultar ChatGPT a veure si podia alimentar amb alguna cosa alternativa als cucs de seda en cas de no disposar de fulles de morera. No sé, enciam, escarola, unes putes herbes que neixen a la vorera.
1: Yeah.
2: I resulta que no, només mengen morera.
1: Ah, mira que prim mirat.
2: Si els dones enciam, per exemple, porta més aigua de la que necessiten, per tant, poden patir fortes diarrees i morir-se.
1: Diarrea de cuc de seda.
2: Exacte. I si alguna cosa no volia, Marita, eren 40 cucs de seda moribunds i amb diarrea durant 4 dies a casa meva.
0: Hombre, claro.
1: Claro, claro.
2: Però per què, Marita? Per què, malgrat els canvis dels sistemes educatius que han viscut al nostre país, els avenços en tècniques d'ensenyament, en tècniques d'estudi, perquè malgrat els progressos en la formació dels professors, malgrat la introducció de les noves tecnologies a les aules, fins i tot la implantació de l'Innovamat.
1: L'Innovamat.
2: L'Innovamat. O per què, malgrat la major atenció a la salut mental cap als nostres alumnes, per què, malgrat tot això, els nens segueixen portant cucs de seda a casa, que jo ja ho feia quan era petit?
1: Sí.
2: Què aporten a l'aprenentatge infantil? Saben els professors que els nens no fan ni puto cas als cucs quan són a casa i que són els pares els que ens hem de preocupar anar a buscar fulles de morera per mantenir-los en vida?
1: Estàs buidant el pap, eh?
2: Les escoles que els cucs se'ns moren a casa i que la nit abans de tornar-los anem a buscar a una altra casa per portar-los a l'aula l'endemà? I el més important de tot, quan s'acaba el curs, què en fan els professors dels cucs de seda de la classe? Els porten a una granja de cucs de seda on tindran molt espai per córrer i ser feliços? No. Els llencen a les escombraries al mateix cubell que els treballs en fang dels nens i els àlbums de plàstic. Quan obrirem el meló dels cucs de seda? D'on surten els cucs de seda? Algú ha vist mai un cuc de seda en llibertat que no estigui a l'interior d'una capsa de sabates?
1: No, no, Jovany, no n'he vist mai.
2: Consellera, volem respostes o anirem a la vaga? I ara et faré una pregunta, Marita.
0: Vinga.
2: A quin continent es troben les illes Cook? Opció A, Europa. Opció B, Andorra. Opció C, Oceania. Opció D, la Pangea.
1: La Pangea no pot ser, la Pangea ja...
0: A quin continent?
2: Sí. Sí.
0: Les illes Cook.
2: Sí. Sí.
1: Europa, Andorra, Oceania o la Pangea?
0: La C.
1: Carai, sí que en saps de geografia, Marita. Clar,
2: no, ella...
0: Hombre, ella he estudiat.
2: I ha nascut a unes illes. Per tant, sap tot...
1: Sap d'illes.
2: Tot sobre les illes ho sap. Doncs escolta'm, aquesta és una resposta correcta. Molt bé, Marita!
0: Ole!
1: Com estàs a la delegació de Lleida?
0: Super.
1: Estàs super. A gust? T'han tractat bé o no? T'han donat alguna, no sé, una aigua, alguna cosa?
0: No. No,
1: una,
0: no.
1: Una mica d'allò que mengen allà, de cargols.
0: De cargols, sí, a Sallauna.
1: A Sallauna. Va, Marita, seguim.
3: Segona pregunta.
2: Després ens diu en Joel que si tirem de tòpics de Lleida... Escolta,
1: però mengen cargols o no mengen cargols?
2: Ja saps qui ens ho diu.
1: Ah, sí, és veritat, el director de la ràdio.
2: Mira el mòbil, tindràs un missatge.
1: En sèrio? Una altra vegada? No, Marita, m'ha fet una broma el Jovany. Escolta'm, portes guanyats 20 euros, Marita, i ara et jugues guanyar-ne 20 més amb la pregunta de la molt controvertida categoria d'efemèrides de demà. I és controvertida i no entenc per què, perquè no hi ha dret que les efemèrides que cauen en cap de setmana no siguin ateses pels programes importants, que són els que es fan entre setmana. Quin dia serà demà, Marita?
0: Demà és dia 9.
1: Demà serà dia 9.
0: Sí, demà serà dia 9.
1: Vas molt bé, Marita, som-hi. Efectivament, estimada, demà serà 9 de maig i això vol dir que els fans de Bola de Drac estan d'enhorabona. Saps per què, Marita?
0: No.
1: No, clar, perquè la idea és que t'ho digui jo.
0: Ah, doncs, vale.
1: Doncs és perquè demà, 9 de maig, és Sant Son Goku.
0: Ah.
1: Sí, ho has sentit bé, Marita. El 9 de maig és el dia de Goku, el protagonista de la sèrie japonesa Bola de Drac, creada per Akira Toriyama i basada, per si no ho sabies, ara t'informo una mica d'una cosa que és real, està basada en una història de la mitologia xinesa. En concret, es veu que Bola de Drac està inspirada en la mítica obra Viatge a l'Oest, una peça literària del folclore xinès que s'atribueix a l'erudit Wu Shenghe. El personatge de Goku està basat en la figura mitològica de Sun Wukong, que vol dir el rei Miku en xinès, una mena de primat amb superpoders que, segons els experts, que són tot persones d'aquestes que estan mesos sense sortir de l'habitació, coincideix amb una de les transformacions més conegudes del Goku, que és quan es transforma en un Miku gegant.
3: Sí.
1: Ah, el Son Goku, Marita? Que important ha estat aquesta figura extremadament violenta per l'educació de milers de milions de nens arreu del món. Hi ha qui la compara fins i tot amb Jesucrist, en tant que és una figura mig divina, mig humana, destinada a salvar el món. Jo no ho veig clar, Mirita, però sí que crec que les històries del Goku eren una bona ensenyança per la canalla de cara a la vida que els espera. Perquè el Son Goku, com els adults a la vida, quan creiem que hem superat l'amenaça d'un fill de puta, sempre ens trobem amb un fill de puta més gran. I ara, Marita, la pregunta. A Bola de Drac, com a la majoria d'històries d'aventures, la motivació del protagonista és aconseguir alguna collonada. Indiana Jones buscava l'arca perduda. A Pulp Fiction buscaven una maleta. A Star Wars busquen els plànols de l'estrella de la mort. I a Salvar el Soldado Ryan busquen el Soldado Ryan. I què busca el Son Goku, Marita? Et dono quatre opcions. Opció A, el Son Goku busca, com tots, la pau interior. Opció B, el Son Goku busca, també com tots, diners. Opció C, el Son Goku busca set boles, les famoses set boles de drac. O opció D, el Son Goku busca la mitològica vagina màgica. Quina d'aquestes quatre coses és la que busca desesperadament el Son Goku? A Bola de Drac, Marita.
0: Hombre, ses set boles.
1: Ses set boles de drac?
0: Hombre.
1: Doncs és correcte, Marita.
4: Bravo.
0: Sa vagina màgica.
1: Seria divertit, eh?
0: Hombre, sí, però millor...
1: Millor les boles de drac, oi?
0: Exacte.
2: Sí, no sé si ho podrien fer en horari infantil, tampoc.
1: Home, però si allò era...
0: Bé, a partir de sa una.
1: Mare de Déu, el fullet tortuga, no deia coses de
2: sí,
1: semipornogràfiques.
2: Sí, també és veritat. Escolta, Marita, has encertat dues preguntes, per tant, ja tens 40 euros a la butxaca.
0: Ole.
2: Ara anem a la tercera pregunta, que és de la categoria Biologia Terrestre. Tens algun animal preferit, Marita?
0: Bueno, ja m'agraden molt els moixos, que són gats, aquí a Catalunya.
2: Ah, sí. Sí, sí.
0: I, bueno, sí, els moixos.
2: Molt bé, els moixos. Els coloms t'agraden o ets
0: sí,
2: una persona som, normal?
0: Sí, són macos.
2: Ah, sí? T'agraden els coloms?
1: No has vist els de Barcelona, Marita?
2: No,
0: fan un poc, no, fan un poc de fàstic, els
2: ah,
0: de Barcelona.
2: Sí, un poc força. Vinga, va, som-hi. Segurament un dels grans problemes de la humanitat és que hem evolucionat a partir dels simis, uns animals que es passen el dia menjant-se les puces i que en captivitat tenen tendència a tornar-se bojos i llançar-se excrements. Potser la humanitat seria una espècie millor si hagués evolucionat a partir d'un altre animal, fenomen que analitzem a la secció de títol mandrós innecessàriament complicat. Animals gràcies als quals la humanitat hauria estat una espècie millor si haguéssim evolucionat a partir d'ells en lloc dels simis. A l'entrega d'avui, els coloms.
1: Uf. Coloms.
2: Primer argument a favor dels coloms. Les papallones s'emborratxen amb els fruits madurs. Si mai veus un grup de papallones xuclant amb deliri una fruita podrida al terra, això és perquè la fruita està fermentant i, per tant, produint alcohol. I les papallones tenen més desfici pel mam que un estudiant d'Erasmus el dia que cobra la beca. T'imagines que aquell plàtan que tens de fa setmanes al cul de la nevera, pensit i ennegrit com Julio Iglesias, en lloc de provocar-te arcades, et pogués emborratxar?
1: Hòstia.
2: Doncs això seria possible si els humans haguéssim evolucionat a partir de les papallones. Segon argument. Segons un experiment, els coloms poden detectar càncers en radiografies. O sigui, que tot i poder desenvolupar coneixements mèdics avançadíssims, ells van pel món amb aquells peus deformats i entortolligats que semblen risquetos podrits.
1: Ai, sí.
2: I no els importa. Això sí que és un testimoni inspirador de vitalitat davant l'adversitat i no els llibres d'Albert Espinosa, que moltes vegades el que provoquen són ganes de fotre't una escopetada al còrtex prefrontal. Voleu ser més com els coloms? Doncs haver-vos-ho pensat millor quan vau decidir evolucionar a partir dels simis llestos.
1: Tens tota la raó, Jovany.
2: I l'argument definitiu. Els coloms tenen una sola cavitat per on surten els excrements, l'orina i els fluids genitals. I aquesta cavitat es diu cloaca.
1: Com?
2: Direu, mi, Gerard, en català correcte es diu claveguera, mi. Doncs no.
1: Ah, no?
2: En català correcte de l'Institut d'Estudis Catalans, la cavitat dels coloms es diu cloaca.
1: Hòstia.
2: I quan dos coloms fan l'amor, senzillament ajunten les cloaques i es llencen fluids.
1: Buh.
2: No tenim clar que d'això se'n pugui dir fer l'amor, però sí que és un avantatge evolutiu perquè facilita molt les coses en comparació amb el complicadíssim món de la sexualitat humana.
1: Clar.
2: Si haguéssim evolucionat a partir dels coloms i el teu fill et demanés d'on venen els colomets, no t'hauries d'inventar metàfores estranyes amb flors i abelles i pol·len. Només hauries de dir-li, saps això que faig d'escopir-te llet a la boca?
1: Sí.
2: Doncs per fer un colomet es fa igual, però juntant les cloaques meva i de ta mare. I ara, Marita, ve la pregunta. Quin sobrenom creus que reben els coloms? Et dono quatre opcions. La primera, àngels de l'infern. Segona opció, rates de l'aire. Tercera opció, rates de la terra. I quarta opció, querubins de la lepra.
1: Oh, que maco aquest.
0: Amem. Jo sempre li dic rates de l'aire. Tipo, perquè són rates, però volen, saps?
1: Sí, Marita, sí, és que apliques la lògica d'una manera brillant.
0: Claro.
2: Sí.
0: S'ha de ser lògic en aquesta vida.
1: Sí, tant.
2: Per tant,
1: sí.
2: Vols que marquem l'opció B?
0: L'opció B, la segona.
2: Marquem l'opció B. Doncs aquesta és una resposta, Marita.
1: Ai, quins nervis.
2: Correcte.
1: Molt bé!
0: Olé!
1: Molt bé, Marita, doncs hem arribat en un punt del programa, que és quan arriba... Bueno, és l'equador del concurs, i és en aquest moment en què ofereixo als concursants la possibilitat de si volen treure's les sabates, per estar més relaxats. Això, en el teu cas, ho hauràs de fer a la delegació de Lleida. No sé si com s'ho prendran. Et ve de gust treure't les sabates?
0: Si vols, me les llep.
1: No, si vull jo no. Si vols tu, Marita.
0: Vinga, sí, me les llep.
1: Se les lleps. Molt bé, doncs mentre et vas llevant les sabates, que soni la veu del Debò.
3: Quarta pregunta.
1: Marita, tens ni més ni menys que 60 euros acumulats. Ja podries pagar la primera visita d'un psicòleg, per exemple. Com et notes? Com et notes?
0: Bé, nerviosa.
1: Què va? Com has d'estar tu nerviosa amb aquesta patxorra que tens? Marita, recordes quan vas guanyar-te la plaça de concursant, que vas haver de resoldre uns poemes?
0: No, per favor, no, un altre pic, no.
1: Recordes que ho vas fer extremadament malament i per això, de fet, avui estàs aquí?
0: Sí, nefasto.
1: Doncs avui la cosa va de futbol i concretament del Real Madrid. Com portes aquest tema?
2: Li vam donar una puntuació irònicament alta.
1: Molt alta, sí. La puntuació més alta. Dius que en saps una mica del Madrid i del futbol?
0: Sí, una mica.
1: Doncs atenció, perquè avui, com que el Real Madrid està en crisi, els poemes van d'això, del Real Madrid.
0: Vinga.
1: El primer poema es titula Madrid se quema, Madrid. I diu així. Crispetes per gaudir del polvorí. Exploten Federico Tchouaméni. És negre el futur del Real Madrid. Fa fàstic netejar una barbacoa. Crema el vaixell de la popa a la proa. I qui porta el timó? El tonto de...
0: Arbeloa.
1: Olé! Vas molt bé, Marita?
0: Hombre, estic preparada.
1: Vas molt millor que el Madrid. El segon poema es titula Problemes nous, solucions velles. I diu així. Valverde està a l'hospital. Tchouaméni li ha fotut un pinyo. I per solucionar el percal, tornaran a fitxar el...
0: Mourinho.
2: Oi, com s'ha preparat la Marita.
1: Ho has estat entrenant, Marita.
0: Hombre, és que després de lo que vaig fer...
1: Yeah.
0: Mira, entre Gerard Piqué i Patrick Guijarro...
1: Calla. Va, tercer poema. Es titula Vigila, Marita, què dius aquí? Diu així. El Madrid no és un club a l'uso. Allà tothom està en disputa. I això és perquè, com diu l'Ayuso, són tots uns hijos de...
0: Fruta. Puta.
1: Molt bé!
2: Molt bé, Marisa.
1: Marita.
2: Ai, Marisa.
1: No, Marisa. No.
2: Marita, Marita.
0: Marisa.
2: No, Marita. Deu haver passat alguna vegada, que t'hagin dit Marisa.
0: Sí, Marieta, Marta.
2: Sí, totes, molt bé. Escolta'm, doncs ja portes 4 respostes correctes.
0: Olé.
2: Això són 80 euros. Anem a la 5ª pregunta, per tant, que aquesta és de la categoria sèries. Vols?
3: Bueno, 5ª pregunta.
2: T'anava a dir si tens alguna sèrie preferida.
0: Sí. Joc de Trons.
1: Joc de Trons,
2: oh,
1: eh?
2: Sí? L'has vista ja o l'estàs
0: sí.
2: veient?
0: No, no, me la vaig menjar en un mes. I mira que són un parell d'episodis.
2: És llarga, eh?
0: Sí,
2: llarga.
0: Sí.
1: Llarga, i a més havies d'aprendre't moltes coses. A mi, jo em despistava sí. molt.
2: Doncs escolta'm, ara parlarem de sèries. Fa unes setmanes us vam presentar un diccionari amb els termes bàsics que havia de conèixer tot emprenedor. El format va tenir molt èxit, bàsicament perquè ningú ens va denunciar per aquella secció. També és veritat que medir l'èxit per l'absència de denúncies és conformar-se molt poc, molt poc, però ja és més del que poden dir molts programes en què participa en Joel Díaz.
1: Això no calia.
2: Avui el diccionari versarà sobre les sèries, una forma d'entreteniment de la qual tothom pot pontificar sense tenir-ne ni puta idea. Diríem que les sèries són el futbol dels llestos, però no, les sèries són el futbol dels idiotes que es creuen llestos.
1: Sí, Joan, que clar que hi veus.
2: Eh que sí. Comencem el diccionari serièfil perquè pugui ser encara més cretina quan parles de sèries. Primer concepte, cliffhanger. Final de capítol amb un gir de guió boig que t'obliga a posar un altre capítol i així evitar parlar amb la teva parella de la merda insubstancial en què s'ha convertit la vostra relació.
1: Això és un cliffhanger.
2: Següent, spin-off. Sèrie mediocre creada a partir d'un personatge d'una sèrie exitosa quan tots els personatges interessants ja han follat entre ells o els actors que els interpreten han marxat o s'han mort de sobredosi. Un altre, sitcom.
1: Ah, sitcom.
2: Sèrie humorística que, en la seva forma més infravolucionada, inclou riures enllaunats perquè els espectadors no hagin ni de pensar en quins moments s'ha de riure.
1: Això era Plats Bruts, per exemple, no?
2: Dramèdia. Sèrie que barreja la comèdia i el drama. No la confongueu amb una comèdia tan dolenta que és un drama. Per exemple, La Casa Nostra.
1: Això...
2: Binge-watching. Forma de consum de sèries consistent a devorar una temporada sencera de cop per oblidar-ne aproximadament el 98,3% el matí següent.
1: Ah, això és el que faig jo.
2: Veus, si no sabies quin nom tenia, doncs ara ja ho saps, es diu així.
1: Però se m'oblidarà, també.
2: Merchandatge. Ninots massa cars per adults amb massa diners. Seqüela. Nova temporada d'una sèrie creada a passar que els personatges ja no tenen res a explicar. Prequela. Nova temporada, però ubicada temporalment abans que l'original i que es crea quan ja és massa evident que fins i tot els personatges de les seqüeles no tenen res més per explicar. Spoiler. La sida del segle XXI. I ara ve la pregunta serièfila.
1: No riguis de la teva pròpia pregunta, Jovany, que llavors no tenim...
2: No tenim
1: credibilitat.
2: Com així. Es va traduir en català el títol de la sèrie britànica...
1: Què?
2: The Young Ones.
1: The Young Ones.
2: Et dono 4 opcions.
1: The Young Ones.
2: Aquí no hi ha qui visqui. Opció B, Les Tortugues Ninja. Opció C, Àngel Casas Show.
1: Sembla que és aquesta, Marita.
2: O opció D, Els Joves.
1: Els Joves, eh? Com es deia en anglès?
2: The Young Ones.
1: The Young Ones.
0: Jo crec que s'ha de, joves.
1: Marita, vas molt forta, eh?
2: Què passa
0: Hombre,
2: que sap idiomes?
0: Que sí que estudiant comunicació audiovisual, algú hauré de saber.
1: Però, hosti, jo diria que és l'Àngel Casas Show, no sé per què.
2: Però... Sí.
0: Ojalà.
1: A veure.
2: Feien l'Escurçó Negre i després Àngel Casas Show.
1: Àngel Casas Show, sí, sí. No sé.
2: Marquem la D, eh, Marita?
0: Sí, sí.
2: Els Joves. Doncs aquesta és una resposta correcta.
1: Ostres! Vale! Mare meva, Marita! Escolta'm, tens 100 euros, eh?
0: Sí, sí.
1: Virtualment ja tens 100 euros. I ara, doncs, ha arribat el moment de la veritat, Marita, perquè tu has entrat a la delegació de Lleida, de Catalunya Ràdio, com una simple concursant, però si tens el que s'ha de tenir, si ets valenta, que jo crec que sí que ho ets, en podràs sortir convertida en una llegenda, en una llegenda. I la vida no t'ha tractat bé, Marita, has passat de Mallorca a Lleida, però ara estàs a punt de doblar, si tu vols, aquests 100 euros.
0: Sí,
1: per tant,
0: sí, sí.
1: Has de triar si vols morir dempeus o viure de genolls, Marita. Què tries?
0: No, morim de peu. Morim
1: vols
0: de
1: morir
0: peu.
1: De peus?
0: Exacte.
1: Doncs vinga, som-hi.
3: Doble o res. Doble o res.
1: Doncs, Marita, tu jugaràs tot amb la pregunta clàssica de la categoria d'ètica i moral. Però alerta, perquè serà una mica diferent del que fem habitualment. Normalment et plantejo un sol dilema i tu l'has de resoldre sent el millor persona possible, perquè aquí el que volem és regalar 200 euros, que recordem que són diners públics, a una bona persona.
0: Vale.
1: Però avui serà una bateria de dilemes morals que tu els hauràs d'anar resolent ràpid, sense pensar gaire. Amb l'ànima els has de resoldre i nosaltres decidirem si ets prou bona persona per endur-te 200 euros, sí?
0: Vinga, vinga.
1: Doncs vinga, som-hi, Marita. Marita, què preferiries en un moment donat? Fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú? O no fer l'amor amb un gos, però que tothom pensi que sí, que has fet l'amor amb un gos?
0: No fer l'amor amb un gos i que tothom s'ho pensi.
1: Sí, eh? Però tothom et diria, mira, la folla gossos, allà va. Saps?
0: Però com s'expressió de me follé un perro una vez y me llaman el follaperros, pues ya se olvidarán, saps?
1: Hosti, Marita, tens un caràcter increïble.
2: Un caràcter fort, forjat.
1: Estic enamorant.
2: Sí.
1: Marita, que se't posin els braços de la mida dels dits o els dits de la mida dels braços?
0: No, els braços a la mida dels dits. Me puc posar pròtesis.
2: Ho té pensat.
1: Clar. I amb els dits petits aquells mouries la pròtesi.
0: Exacte.
1: Molt bé.
2: Clar.
1: Aquesta és molt complicada, Marita.
0: Vinga.
1: Però no te la pensis gaire, d'acord?
0: No.
1: Què prefereixes? Enviar-li per error una fotografia de contingut sexual al teu pare, per error? O que el teu pare, per error, te n'enviï una de seva? Quin tràngol creus que és menys dur?
0: No, que el meu pare m'enviï. Lo borro i ja està.
1: Ja, però ja ho hauràs vist, eh?
0: Bueno, no passa res.
1: Però és que, Marita, moment, però que seria el teu pare amb el penis a la mà, segurament.
2: Això del teu cervell no ho esborres, eh?
1: No ho sé.
0: Amb unes copes s'esborra.
1: Marita, pizza freda o tiramisú calent?
0: Pizza freda.
1: Sí. Marita, quedar-te atrapada en una gàbia amb un lleó o amb 25 adolescents?
0: Uf, no ho sé, eh? És que amb adolescent no, amb un lleó.
1: Molt bé, Marita, atenció amb aquesta. Estàs fent l'amor amb la teva parella.
0: Sí.
1: Què prefereixes, equivocar-te i dir el nom del teu ex o equivocar-te i dir el nom del seu pare?
0: Uf.
1: És molt heavy, aquesta, eh?
2: Sí.
0: Mira, jo crec que... del seu pare.
1: Ets una coixina, perquè això vol dir que estàs pensant en aquell senyor, eh?
0: No, perquè potser se te passa pel cap, saps? Són lapsus, però ja. si dius ja, els noms del teu ex ja és un poc raro.
1: Marita, està a una presó catalana o en llibertat al Sudan?
0: En llibertat a Sudan.
1: Marita, dir t'estimo i que et responguin gràcies, o arrencar-te una ungla del peu amb unes alicates?
0: Dir t'estimo i que me diguin gràcies.
1: Menjar-te una caca amb gust de cheesecake o un cheesecake amb gust de caca?
0: Hombre, una caca amb gust de cheesecake.
1: La casa dels teus somnis en un lloc de merda o una casa de merda al lloc dels teus somnis?
0: Una bona casa en un lloc de merda.
1: Una bona casa en un lloc de merda, eh?
0: Sí.
1: Com, per exemple... No diguis Lleida, eh?
2: No, ni se li ha passat.
0: Mollerussa.
2: Oi.
1: Marita, i ara la pregunta definitiva, el dilema definitiu. Lluitar contra un ànec de la mida d'un elefant o lluitar contra 100 elefants de la mida d'un ànec?
0: Uf! Però el puc domesticar, l'ànec, lligant
1: no,
0: i volar, o no?
1: Jo t'estic dient lluitar.
0: Lluitar.
2: Baralla.
1: A hòsties.
0: Vinga, doncs amb els elefants petits.
1: 100 elefants petits de la mida d'un ànec, tu creus que els mates, eh?
0: Home, matar no, però a lo mejor lo dejo alguno inconsciente, corro un poco, saps?
1: Ja. Gràcies per aquesta resposta, sí. No necessitàvem.
2: De cop i volta l'ha posseït una senyora de Burgos.
1: Jovany, què fem?
2: Sí, a mi m'ha semblat una persona amb personalitat,
1: sí.
2: Com ha demostrat amb la primera resposta, quan sí. Diu...
1: És que ja ens tenia guanyada, guanyats la Marita abans d'això.
2: Ha triat l'opció de tenir una casa molt maca en un lloc de merda, que normalment la gent sempre ens ha triat la casa de merda en un lloc molt maco.
0: No, perquè així se pot compartir, hombre.
2: Clar,
0: si tinc una casa molt gran, escolta'm, en un lloc de merda, tothom pot viure allà.
2: No se'n parli més, Marita. Els 200 euros són per tu.
0: Ale!
1: Marita!
2: Enhorabona. Nosaltres hem de marxar
1: alguna cosa, Marita.
2: Corrents.
0: Digue'm.
1: Gràcies, Marita.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament exigeixen cessaments després de la infiltració d'agents policials a assemblees de professors. Els sindicats també reclamen al Departament d'Educació un cop de timó per tornar a la negociació abans de la vaga de dimarts que ve. El portaveu de la USTEC, Andreu Montbró, acaba de dirigir-se directament al president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Més notícies amb Joan Bota.
7: Confiscació rècord de cocaïna en un doble operatiu de la Guàrdia Civil a l'Atlàntic. Els agents, en col·laboració amb diferents policies internacionals, han intervingut 41 tones de cocaïna i han detingut una setantena de persones. Els detalls de l'actuació els ha donat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Bon dia. L'1 de maig, la Guàrdia Civil abordava el buc Arconi amb 30 tones de cocaïna en les seves bodegues amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que anaven fortament armats. De fet, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és la intervenció de droga més gran de la història.
9: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo.
8: Durant el mes d'abril també es va dur a terme una altra operació similar amb la intervenció d'11 tones de cocaïna i 8 de xix. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Josep Sánchez Llibre oficialitza la seva candidatura per continuar sent el president de Foment del Treball i estableix com a prioritats que s'abaixin els impostos i que es redueixi l'absentisme laboral. Avui acaba el termini per presentar-se en aquestes eleccions de la patronal, que es faran el dia 18, i si no hi ha sorpreses d'última hora, Sánchez Llibre serà l'únic candidat. Ha aconseguit 300 avals per sobre dels 40 necessaris per optar al seu tercer mandat, en què vol aconseguir que les administracions rebaixin la càrrega fiscal.
10: Lluitarem, ens esforçarem perquè al llarg d'aquests propers 4 anys a Catalunya puguin haver-hi menys impostos per a les empreses, menys impostos per a les persones, menys impostos per a les famílies. En definitiva, volem nosaltres plantejar un ecosistema econòmic i social en què hi hagi menys impostos del que realment estem pagant avui per tothom.
7: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any. Són 3 dècimes menys del que ho va fer el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, segons les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Amb tot, la inèrcia de l'economia del país fa que, en termes interanuals, el creixement se situï al 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada al quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mostren taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. Les previsions del govern, que es van fer públiques fa uns dies, són que l'economia vagi alentint el creixement i acabi l'any amb un increment del PIB del 2,3%, tot i que adverteix que pot ser menor si el conflicte bèl·lic s'enquista i augmenta el seu impacte.
5: Avui, a Lleida, estan de festa major. I aquest que sentim, Mamaduixa, és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui, com dèiem, amb l'estrena d'un espectacle amb més de 300 drons. Una festa, a més, que arrenca amb polèmica pel rebuig d'algunes entitats al nomenament com a pregoner del piragüista Saúl Cravioto. Lleida, Estela Usoms.
11: Bon dia. Entitats i partits independentistes critiquen el suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Piferrer, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta del regidor de festes, Xavier Blanco.
12: En aquest moment hi ha una gran part de la societat lleidatana que no se sent representada per aquesta persona en aquest sentit i, per tant, pensem que és una decisió errònia de l'Ajuntament de la Paeria.
13: Lamentar que a vegades es barregin certs temes i és un pregoner al final digne dels valors de ciutat i de l'esport.
11: Aquest vespre l'espectacle visual de 300 drons sobre la silueta de la Seu Vella serà un dels plats forts de la festa, que també té al cartell grups com Auxili, Selva Nua i Banda Neon. A Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
5: Els esports amb Montse Raya.
14: A les portes d'un nou clàssic, el que diumenge juga al Camp Nou i amb els dos equips entrenant-se avui a porta tancada, l'exjugador de Madrid i del Barça, Figo, recorda que no es pot subestimar Madrid, tot i que veu la Lliga Blaugrana.
15: Nunca hay que subestimar el Real Madrid, porque al final, en un partido como este, yo creo que independientemente de que un equipo está mejor o peor, todo puede pasar. Así que, lógicamente, que la Liga ya está decidida, más o menos, le falta un punto al Barcelona.
14: Pels blancs, Valverde es baixa entre 10 i 14 dies per un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla ahir amb Tchouaméni. Figo assegura que aquest ambient no és gens normal. El club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors i l'exporter de Madrid, Iker Casillas, acaba de dir que ell tornaria a fitxar Xavi Alonso per dirigir l'equip blanc. La jornada s'obre avui amb el Llevant Osasuna a les 9 del vespre. Demà l'Espanyol visita el camp del Sevilla, rival directe en la zona baixa, encara sense la permanència garantida. Champions femenina d'hoquei patins des de Coimbra, Portugal, a 2:15 de la nit, semifinal entre el Vilassana i el Fraga en directe per Esport 3, i a la Copa de la Reina d'handbol Gran Canària-Granollers als quarts de final en un partit que just comença ara.
4: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
4: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
16: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
17: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
4: Catalunya Ràdio és podcast.

0: Del moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: M'ha agradat avui perquè l'Albert ha fet un aplaudiment preventiu.
1: Molt bé,
0: gràcies. Jo l'aplaudeixo per si de casa de rajar d'ell.
1: Mai me'n posen aplaudiments. Han hagut de passar, quan?
0: 171 programes,
1: 171 programes, moltes gràcies. S'ha de punt de posar-me corbata avui.
0: Per què t'havies de posar corbata?
1: Perquè tenim una cita.
0: Ai, és que avui el tema m'encanta, de veritat.
1: És fantàstic, eh?
0: Ai, mireu, recordeu que vam fer un tema de com lligar en el segle XXI? Doncs avui fem, en certa manera, una segona part, a més a més amb un punt de sociologia, amb un punt d'audiovisual. Avui us quedareu atrapats a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Mònica Muñoz. Avui, que és divendres, saludem a la nostra solucionet de capçalera. Marta Bonnou, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: M'estàs estupenda. És una afirmació, no és una pregunta.
2: Ah, anava a contestar, doncs.
0: Contesta, contesta.
2: Com estupendament estàs? Estic molt bé. Com una, em sento com una teenager que porto brackets, o sigui que si escupo una
0: miqueta... Ai, que porta brackets,
2: la nena. Si us escupo una miqueta, que és això, eh?
0: Poca broma, que l'Invisalign... Algun dia hauríem de fer un tema sobre Invisalign. Crec que som els 40ers, que estem tots amb l'Invisalign.
2: Bueno, perquè ara tot passa per la boca. Avui, si no tanca la boca, és un drama...
0: Jo me l'hauria de posar, eh? Perquè tinc una obra llaunes aquí baix, mira.
2: Ai, jo també la tinc, aquesta va de camí, així. I també tenia aquesta dient així, que segons com sembla que no hi sigui.
0: Exacte.
2: Perquè està tan lluny, doncs ara...
0: Ja ho farem.
1: L'he canviat una mica la veu, fins i tot.
0: Sí, una mica, una mica.
2: Bueno, les S's les dic una mica diferent.
0: És sensual, sensual. Ja.
1: Digues sorollosa.
2: És com la Cristina Solies.
0: A veure, digues sorollosa.
2: Sorollosa.
1: No, ara, escolta, no tant. Gràcies.
2: Va, que no vull perdre el temps. Que quan diu el seu nom has de baixar tots els... Els aguts de la tele, no has sentit mai?
0: No, sí, l'he sentit moltes vegades, les Solies.
2: Escolta-la amb les S's.
0: Ja m'hi fixaré. Una abraçada a la Cristina Solies.
2: És molt maca, és molt maca, però les seves S's, diguéssim, que ressonen per tot el menjador.
0: Avui us portem una solució molt televisiva. Avui us preguntem com es fa un programa de cites. Els programes de cites també s'anomenen datings. Quedeu-vos amb aquest concepte, evidentment, la majoria el manegueu, eh? Catalunya ha estat una zona on aquests espais televisius per trobar parella han tingut èxit, jo crec que sí. Mireu, l'any 1991, TV3 estrenava una cosa que ho petava. Estem parlant de l'amor a primera vista.
3: Amor a primera vista.
0: No cal que us expliqui que era un concurs on tres concursants aspiraven a trobar parella. Hi havia la Guallar i l'Àlex Casanovas, que ho feien extraordinàriament bé. Però nosaltres volem saber com es prepara un concurs perquè les persones hi trobin parella. Mireu, des d'aquesta setmana ja teniu disponibles. Si no ho heu fet ja, és que m'espero que entreu. A veure, Albert, baixa'm la música.
1: Espera,
0: obriu el 3CAT.
1: Ara donaràs una lliçó, no?
0: Obriu el 3CAT.
1: Que t'ha vingut donada.
0: Un consell, un consell.
2: Ara renyarà.
0: Sí. Obriu el 3CAT, val? I busqueu a la lupa, al buscador, poseu la gran cita.
1: Separat.
0: Busqueu la gran cita. És una meravella. La gran cita és un dating, un programa de cites de 8 capítols, conduït per la Dulceida, que s'ha anat dosificant en 3 tongades i que ara està disponible al complet a 3CAT. I nosaltres, arran de l'èxit, de seguida us donem dades d'aquest La Gran Cita, volem saber com es fa un programa d'aquest tipus, com es fa un dating a casa nostra, com es fa un càsting per triar, alerta, 100 participants... A quanta gent cal entrevistar per fer-ne la tria? On es troben aquests participants? Quin perfil de persona es busca al programa perquè hi vagin? Com se'ls prepara psicològicament per afrontar la pressió que suposa sortir a la tele? I després se'ls acompanya un cop acabat el programa? La solució a totes aquestes preguntes la té el director de La Gran Cita, Tono Hernández. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt content de ser aquí.
0: Home, pots estar content també pel resultat de La Gran Cita?
4: Molt content que sigui un programa tan seguit pel públic jove i per les xifres que estem tenint de visualitzacions.
0: En menys de 3 setmanes es converteix en una de les millors estrenes de la plataforma. Hem sabut que el programa frega el 1 milió de reproduccions. Només darrere de grans fenòmens com Bola de Drac, o Thor, un aplaudiment, per favor, per aquesta gran estrena de La Gran Cita.
4: Bravo.
0: A més, el 44% d'espectadors són menors de 35, per això ara deia el Tono, aquesta forta franja, aquesta penetració en la franja de menors de 35. Com li explicaries, Tono? Ara molta gent està escoltant, jo no l'he vist, La Gran Cita. D'acord, com expliquem el programa a algú que no en té ni idea?
4: La Gran Cita és una aventura de 100 persones que es coneixen de sobte en un lloc idíl·lic, i en aquest lloc idíl·lic se'ls diu que tots els tests que se'ls han fet abans era per a trobar-los la seva parella ideal i allà la tenen. Són 50 parelles ideals que ha format la intel·ligència artificial, però el programa no els hi diu qui és la seva parella ideal. Aleshores, el programa és el viatge d'aquestes 100 persones buscant la seva parella ideal i veurem al final si la troben o no.
0: M'encanta això d'incloure la IA, perquè, clar, és revisionar el format. És a dir, hi ha allà 100 persones que saben que la seva parella ideal està en aquell mateix espai, no saben qui és, i la gràcia del programa és que haurà de veure si les persones decideixen refutar la hipòtesi de la IA o no refutar-la.
4: I és al final de la temporada en què veiem si les parelles són la parella que havia previst la IA o bé no tenen la compatibilitat que s'esperaven tenir.
0: El Dono Hernández, per cert, director de La Gran Cita, però té una àmplia trajectòria dirigint formats de tele, com per exemple un que potser també us sonarà, Eufòria, no?
4: Sí, també.
0: Entre molts altres, Persona Infiltrada.
4: Vam crear també Eufòria, Persona Infiltrada. Lo Happy Day, 4 temporades, també.
0: Toca'm. Tot el que toca és or.
1: Sí, toca
0: senyor.
1: La meva calva, sisplau.
0: A veure si creixen coses, sisplau. No? Per cert, ara que has parlat, Fran, podeu dir la vostra, com sempre, al llarg de tot el programa. Podeu consultar el que considereu. Pregunta del dia.
1: Ara que has parlat, com si fos un cactus. Que, mira, ara que m'he punxat, m'he donat...
0: Ara que parlaves tu.
1: Sí, el 93-201-6474, el telèfon del directe, ja ho sabeu, o el 677-38-77-19. És aquell WhatsApp del programa que us heu de guardar com... La solució amb Elisenda Carot. Aviat tindreu novetats del WhatsApp del programa, per cert. Perquè...
0: La que estem liant,
1: Sí, estem fent una gran cita, també, nosaltres. Però, mira, avui us preguntem, participaríeu en un programa com La Gran Cita? Participaríeu a La Gran Cita, per exemple?
0: Si hi hagués nova temporada...
1: Heu participat a La Gran Cita? Imagina que tenim una d'aquestes 100 persones que hi ha participat i que ens vol escriure. O potser heu trobat la parella en un programa de cites, també.
0: Podria ser.
1: O
0: parleu-nos de les vostres cites.
1: Mira, hi ha missatges que ens han escrit ja al WhatsApp del programa. L'Àlex diu, jo sí, jo participaria a La Gran Cita. Diu, això sí, i això va pel to, no? Si acceptessin a majors de 45 i a poliamoroses, perquè els i les generacions X i boomers també tenim dret a enamorar-nos. I us dic una cosa, l'Estela ens ha escrit pensant-se que érem nosaltres, La Gran Cita. Vol participar a La Gran Cita, si hi ha una segona temporada? Ens ha demanat, pregunteu si hi haurà segona temporada. I afegeix que això de lligar per aplicacions ara...
0: no funciona.
1: Diu, l'aplicació Tinder no funciona. Jo pensava que no funcionava avui. No, que en general no li funciona.
0: Quantes preguntes en
1: moltes,
0: una?
1: Sí.
0: Ha per començar o no? Segona temporada?
4: Tant de bo, tant de bo. Nosaltres, jo crec que és un programa que genera interès i que el programa és un experiment, aleshores els experiments com més se'n facin millor, més bones conclusions arribarem a tenir i crec que ens hem quedat amb ganes de conèixer més històries d'amor.
0: Absolutament d'acord, absolutament d'acord, llegiu entre línies, clar que sí. I Tono, us plantegeu, per exemple, un spin-off amb diferents franges d'edat, ara que ho deia, no? Aquests de 45, sí, que no estàvem parlant fora antena, que dèiem, és que això...
4: La primera temporada l'han fet amb una franja d'edat de 25 a 45 anys, però el format permet que es faci amb diferents franges d'edat. Es podria fer amb una edat més gran. Es podria fer una forquilla de gent més gran, per exemple, de 40...
0: Tu per què t'assenyales, si tu estàs casada?
2: Jo és la forquilla gran. Bueno, però jo també vull anar a veure què hi ha allà. A veure què em diu la intel·ligència
0: Home,
2: artificial.
0: Home, tu i jo entrava en aquesta primera fornada, fins a 45,
2: doncs
0: si el talles allà.
2: Però a veure què trobes. A veure què em troben. A veure com vol
0: aquesta
2: intel·ligència
0: actitud,
2: artificial.
1: A veure què trobes.
2: A veure què trobes.
1: Aquí va al mercat, eh? Diu, mira, a veure si el llobarro avui està fresquet.
0: Mare de Déu. Per cert, deixeu-me saludar també, perquè la solució també la té, Ada Ripollès. Molt bon dia, estimada.
5: Bon dia,
0: com estàs? L'Ada és la subdirectora del programa. Va participar d'una manera molt implicada, jo diria, en el càsting per escollir 100 participants. Així d'entrada, Ada... Sí, què tal el repte de seleccionar 100 persones?
5: És un gran repte, sí. Des de l'inici ja sabíem que era un programa llaminer i que volíem que fos un programa icònic.
0: D'acord.
1: Ja wow. Seré, dos adjectius, escolta'm, ja d'entrada.
0: Drop the mic.
5: Però què passa? Clar, que necessitàvem un càsting molt potent i 100 persones, que això és complicat.
0: Aleshores... Un càsting bo de 10 persones, però 100?
5: 100, 100, 100.
0: Aleshores...
5: Era molt complicat. Aleshores, nosaltres, clar, mai hem perdut la confiança, eh? Sabíem que era difícil, però jo estava amb el Tono, podem, sortirà bé.
4: Ens en sortirem,
5: va. Aleshores, clar, hi ha un gran curro, hi ha molta feina per part de la Anna, la directora de càsting, i també tota la redacció. Aleshores, hi havia dues vies. Us explico una mica el procés com va ser.
0: Hi havia dues vies.
5: Dues vies.
2: Tercera via.
5: Per una banda, fèiem recerca directa.
0: D'acord.
5: Perquè necessitàvem molta gent, diferents perfils.
0: Recerca directa vol
5: dir
0: això.
4: Així, això vol dir directament escriure a gent que no coneixem per Instagram, trucar associacions...
2: A Tinder, tot el que va sobrar del Tinder.
0: Home, però no ho plantegis així en negatiu. Marta, que foto fora, eh?
5: Entrar aplicacions també. Anàvem mirant perfils i anàvem contactant. I d'altra banda hi havia la crida oberta, aleshores hi havia gent que contactava amb nosaltres.
0: D'acord. Per tant, aquestes dues vies. Deixa'm ampliar, per cert. És que també tinc aquí dues persones a la meva esquerra. Hi ha molta gent. Avui serà un programa ric.
1: No 100 persones, però...
0: No, quasi. També forma part de la solució una de les participants de la gran cita, Gwen Palomar. Molt bon dia. Com estàs, estimada? Et sento molt fluixet, Gwen.
6: Ah, sí?
0: Ara et sento millor. Com estàs?
6: Bé, una mica nerviosa.
0: T'has vist per la tele?
6: Sí, clar.
0: O per la tauleta, o pel mòbil, o per on sigui?
6: No, m'he vist a la tele.
0: T'has reconegut en la Gwen?
6: M'he reconegut sobretot al final, sí.
0: Sobretot al final, d'acord. Gwen, de seguida anirem tu, però és que hi ha una altra pota d'aquesta taula a l'hora de posar en marxa un programa com La Gran Cita, que és la de l'Iñaki Caracena. Iñaki, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Com estàs?
7: Molt bé.
0: L'Iñaki és psicòleg i va ser un dels encarregats de fer els testos de personalitats per mirar la compatibilitat dels 100 participants.
7: Correcte.
0: Uau. Déu-n'hi-do. Aquests testos també els feia la IA o els fèieu psicòlegs que després entràveu les dades de la IA?
7: No, abans de que la IA calculi l'índex de compatibilitat, primer s'ha de definir bé què vol dir ser compatible amb algú, no? I aquí és on la meva feina va començar, una mica decidint quines variables fan que dues persones siguin compatibles entre si.
0: M'agrada molt això que dius, perquè no sé si us ha passat el Fran, la Marta i jo, que l'hem vist com a espectadors, vosaltres, evidentment, com a professionals. Jo pensava, clar, què vol dir compatible? Vol dir que t'hi assembles? Vol dir que et complementes? Vol dir que les activitats són no excloents? Les activitats que ens agrada fer són no excloents? Però jo també m'ho plantejava, això, no?
7: Hi ha moltes variables. Que el projecte de futur que tinguis s'assembli al d'altra persona o que tingui un camí molt semblant, que l'estil comunicatiu sigui complementari, sinó molt semblant també, que els límits, les diferències, hi ha diferències que de vegades sumen a la parella, però n'hi ha d'altres diferències que directament fan difícil que pugui sorgir una parella d'allà, no? Llavors, tot això s'ha de tenir en compte, sí.
0: Perquè la gent tendim a pensar, no, li agrada l'esport, a mi també, compatibles, no? I potser són aquestes variables, no? Un projecte de vida, estil comunicatiu, sobretot, per mi són com pilars, i clar, et pots trobar parelles que aparentment diries això no encaixa per enlloc, que n'hem vist també el programa, però dius, clar, és que la base potser és la mateixa, no? Aquesta és la clau. I aleshores, un cop tu feies aquesta definició del que és compatibilitat, heu creat un test ad hoc per aquest programa?
7: S'ha creat un test específic per aquest programa, sí. Perquè, a més, volíem no centrar-nos només, no?, en això que has dit tu, l'oci o les aficions, a mi m'agrada l'esport, a mi també, a mi m'agrada sortir, a mi també. Més enllà, anem al valor, a com entens tu una relació. No es buscava només, tampoc, una relació que fos momentània, és a dir, no una primera cita i ja està, que això d'aconseguir és bastant fàcil, sinó que el que es buscava al final fos que sortissin parelles de veritat, que la gent trobés l'amor de veritat. Llavors, s'ha de fer un test, s'ha de fer un... Això, no? S'ha de tenir en compte moltes coses per veure si a futur aquesta parella podria tenir futur.
0: Ha dit una cosa que és bastant clau, l'Iñaki, parelles de veritat. Un dels èxits, creieu, de la gran cita és... creure, a veure, no vull sonar naïf, però creure realment o que la finalitat del programa sigui això de fer parelles de veritat i no tot pel xou?
4: És que el programa és de veritat i un dels criteris que teníem amb l'Ada i amb tot l'equip de càsting és que les persones que teníem com a participants realment volguessin trobar l'amor, estiguessin obertes a enamorar-se i no vinguessin a ensenyar-se o a convertir-se en personatges, sinó a viure l'experiència. El que era més important per nosaltres és que era gent que visqués l'experiència i que això ens donés aquesta veritat que crec que és que una de les coses que l'espectador agraeix mirant el programa.
0: Estic totalment d'acord, eh? A més, emetre's en la plataforma d'una tele pública també hi ha aquell sentit de responsabilitat de no anar-nos en el groguisme. Vosaltres ho heu fet també per tria personal i elecció, eh? Però em refereixo a no convertir-ho només en un xou a qualsevol preu, perquè si no el nostre públic, que consumeix habitualment a la televisió aquí a Catalunya o la plataforma a Catalunya, potser hagués refusat, no?, aquesta opció.
5: Exacte. De fet, des del principi amb el Tono dèiem, volem un to elegant, ho teníem claríssim des del principi, i per això també, torno un moment al càsting, també teníem clar que necessitàvem també els psicòlegs perquè no, ni volíem exposar tampoc a gent vulnerable. no? Pues a algú molt vulnerable allí, pam, al programa, i que aleshores estigués exposat a, no sé, o que acabés ferit emocionalment, i també volíem buscar perfils problemàtics o trobar-ne si n'hi havia o no, per tampoc posar-los allí i... Un set segur.
4: En definitiva, abans de fer els tests de compatibilitat, l'Iñaki i el seu equip també ens han ajudat a descartar persones que el pas pel programa podria ser perjudicial per a ells o per la resta de participants.
0: O per ells o pel grup.
4: Per
0: no,
4: tant, també s'ha volgut crear un entorn segur. Les persones que venien a participar a la gran cita estaven en un entorn segur, i això era molt important, i els hi hem explicat també. Escolteu, estem fent un entorn segur perquè l'espai sigui agradable i pugui ser una grata experiència.
0: És una mica, és bonic, no?, també, que des de la tele pública s'aposti per fer coses, com tu deies, emocionalment responsables i de veritat, no? No vendre-ho tot el xou. I, a més, el curiós de tot això és que el resultat és una cosa que a nivell de consum audiovisual enganxa tant o més.
4: I sembla banal que fem un format d'entreteniment pur i dur, però si no, consumim formats americans, normalment. Formats americans, valors americans. Formats catalans, valors catalans. I això és important, no és banal. Fer entreteniment
2: sí.
4: O no.
2: Catalunya, xafardera sí, però marro no.
0: No, però marro moderat. Marro, és a dir,
2: una mica de marro.
0: No, però hi ha les típiques coses, evidentment, de les relacions amb persones. Hi ha conflictes, clar que hi ha conflictes, però són mesurats i són emocionalment responsables.
2: Molt
0: que
2: aquí, catalans, també.
0: Molt català, també, molt mesurat. El seny i la rauxa sí, junts allà. Marta, digue'm tres coses que t'hagin agradat de la gran cita, perquè tu el vas veure, si no m'equivoco, amb la teva filla adolescent.
2: Sí, mira, em va agradar molt que és molt blanc, vull dir que podia ser doncs, sexualitzat o que hi podien haver escenes no de sexe, però sí que del contingut i que, no, que m'incomodés veure-la amb ella, i vaig trobar que això estava molt ben tractat. També em va agradar molt que clar, nosaltres que venim dels 80s i d'aquests homes heterobàsics discapacitats emocionals, homes com molt amb aquesta manera d'explicar les coses, de sentir-les, això a mi em va agradar moltíssim. I després que hi hagi diversitat corporal, perquè això hi ha, no? Diversitat corporal, racial...
0: I també m'agrada molt que està... És a dir, hi ha diferents pulsions sexoafectives, totes estan respectades, incloses des de la normalitat. No, tampoc no estem allò de... Oi, dues persones del mateix sexe fent-se una abraçada, visca, aplaudim-ho. No, simplement són participants.
4: És com la mateixa societat. Volíem que fos un retrat, un reflex de la societat. Parlant dels datings americans, normalment són homes heterosexuals cis que coneixen dones heterosexuals cis. I els valors que hi ha per allà és la infidelitat, el matrimoni, els homes que s'agenollen amb l'anell, etcètera. Aquests són els valors que tenen la majoria de datings que es veuen a les plataformes comercials del món.
5: De fet, allà sí que fan que ho separen, no? Fan l'edició queer, i això és el que no volíem precisament.
0: Per cert, del 677-3877-19 podeu dir la vostra, de seguida llegim els vostres missatges. També us aviso que un dia hem de parlar de les aplicacions de cites, perquè ens estan arribant trucades, allò, a mi em van demanar diners per una aplicació de cites, no funcionen. Un dia no us preocupeu, que farem un programa específic d'aplicacions de

0: persones, sí. I llavors ella demana, diu, no ho he acabat, però se sabrà tot el llistat de les 50 parelles compatibles? Es posarà algun lloc o es deixarà com a intriga?
1: Amb un Google Docs, si tu entres allà i ho mires.
0: No, perquè ella diu... Ella
1: serveis públic.
0: Posarà algun lloc al llistat? No sé.
1: Ah, podem dir-ho, això, o no?
2: No? No tenim previst publicar el llistat.
1: Val. Home, seria com les llistes d'entrar a l'institut.
3: No, però ara que ho ha dit, no m'ho havia plantejat. Ara, ara m'interessa aquesta llista.
1: Pues jo també vull.
3: Ara vull saber qui són les compatibilitats. A veure, per aquesta oient sí que podem dir que es veuen les compatibilitats dels protagonistes que arriben al final, no? Diguem-ne, més o menys.
2: Exacte.
3: Allà, allà es veuen les compatibilitats, només d'aquests, no de tots, però podríem fer un Facebook només de compatibilitats. Un joc!
0: No, i anar-ho compartint.
3: Un joc, el Connecta 4, però de parelles, de compatibles.
0: La gran
3: no?
0: llista.
3: Exemple.
0: Escolta'm, la... un oient que es diu Rosalia, perquè a vegades
3: el
0: dic la Rosalia...
3: El Toro m'està mirant amb cara de no pensen fer això.
0: No, no ho faran. Diu, l'he vist, l'he vist. Sí. Diu, trenca la meva franja d'edat, però ho faig per veure com s'ho fan els joves d'ara i per entendre les relacions dels fills que hi ha per casa. No hi participaria, però sí m'agradaria estar a l'equip de càsting.
3: Oh, que una xafardera. Una xafardera. Parlant de participar-hi, Gwen, tu sí que hi has participat, ets una d'aquestes participants de la gran cita. Com et planteges això d'arribar a participar en un dating de la tele? És a dir, a tu t'ho suggereixen, és a dir, et busquen o tu t'hi apuntes?
4: No, jo m'hi vaig apuntar.
3: Ah, tu? Vas ser tu, eh?
4: Sí, vaig ser jo. Vaig ser jo. Estava en un moment de la vida que volia fer un canvi, volia mostrar, sempre he estat molt introvertida i crec que va ser per mi un punt d'inflexió. Vaig dir, sí, m'apunto a totes i ja està.
3: I ha complert les teves expectatives?
4: Les ha superat.
3: Les ha superat, eh?
4: Sí, sí.
3: Preguntes per la Gwen, també oberts al 677-38-77-19, una de les participants de la gran cita. Per cert, feu servir la paraula participants i no concursants. Això és voluntari, oi?
2: Perquè no és un concurs. No és un concurs, és un experiment televisiu en què els participants venen a trobar l'amor, però no hi ha premi, no estan concursant, no guanya ningú.
3: Bueno, guanya el que troba l'amor, eh?
2: Trobar l'amor i l'experiència, i la majoria han sortit amb moltes amistats, tu pots corroborar la Gwen, molt profundes, molt ben avingudes, és una experiència que ha unit molt. No han deixat de ser uns campaments d'adults, unes colònies...
3: Ho sents així, tu, Gwen?
4: Crec que hi vas amb la idea de conèixer algú important per tu i t'emportes molta gent important per tu. I al final és un resum molt maco del que van viure moltes de les participants allà. Sí.
3: És que clar, seria spoiler. Anava a preguntar-li què t'ha compensat més, amorosament o a nivell d'amistat. No ho contestis.
4: No
3: ho contestis. Quan finalment et trien, t'escullen, quantes proves has passat o quants testos has passat o quantes entrevistes tu has passat per entrar a formar part del càsting definitiu?
4: Moltes. Moltes. Vaig passar un parell de trucades telefòniques, també molt llargues, entrevistes personals, o sigui, cara a cara i test psicològics.
3: Mare de Déu, això ni una feina una multinacional, eh, Iñaki?
5: Sí, sí, no, fent molts xequejos pel que dèiem, no? Perquè tothom estigui segur per assegurar que es troben en un moment en el que estan preparats per viure el que vol dir enamorar-se d'algú i tot això en un entorn exposat com és la televisió, no? Perquè sobre paper potser tothom funcionaria i després poses una càmera pel mig i és complicat. Llavors sí que es fan moltes proves.
3: Quants dies esteu fent testos?
5: Buf, molts. O sigui, és, al final moltes hores de feina. Sí, perquè al final no és només fer el test. Està el disseny del test, però després és la correcció del test. Hi ha diversos tests. Està el de compatibilitat, està un que mesura més el comportament de les persones, com reaccionen davant de diferents situacions. Hi ha un altre que és potser més psicotècnic per detectar, no, si el moment vital en el que et trobes.
3: Dit de manera suau.
5: Després d'això, hi ha una entrevista personal perquè, mira, no tenim la sort de tenir un test que ens digui, ens faci una fotografia completa de la persona. Has de parlar una mica, veure en quin moment està, què busca, quines relacions ha tingut, com és el seu estil relacional.
3: I en total de persones, perquè l'estem parlant d'un càsting, o sigui, de participants, 100 participants... Sí, 50 parelles, 100 participants,
5: sí,
3: estem parlant,
5: sí,
3: oi?
5: Sí.
3: Quanta gent arribeu a entrevistar per fer aquesta selecció de 100?
5: A mi em van arribar, doncs, et diria uns 150 segur, a mi, però jo estic segur que
2: hi ha una selecció prèvia abans de l'equip de càsting.
3: Quanta gent heu manegat?
1: Vam arribar a contactar 3.000 persones.
3: Què dius? Això és gestió de Big Data, nens. 3.000 persones?
2: Una feinada.
1: El
0: Bueno, per 10 temporades, ja tenen, ja tenen la base feta.
3: Per favor,
0: feta.
3: Eh? Ja tenen, no, si al final passarà mitja Catalunya pel càsting.
0: No, és que hi haurà més gent que ha sortit per la tele que gent que no ha sortit per la tele.
6: Clar, el que passa que després han de passar el procés de càsting, gent va caient pel camí... Mm-hmm.

0: I ja ens quedem amb 300... Yes. Més de 300?
1: Déu-n'hi-do, eh? 300, Déu-n'hi-do. Els classifiqueu d'alguna manera? És a dir, Iñaki, una cosa seria la classificació psicològica, però després vull anar a la part de tele, perquè clar, això al final ha de donar un rèdit a nivell de, entre cometes, enteneu-me, espectacle. Si tots són... Ara vull jugar als prejudicis, d'acord? Permeteu-me la llicència. Si tots són superhippies, supercalmats, i no hi ha cap contrapunt, potser és una mica rotllo, no? O sigui, has d'establir també... Una cosa és que des de la psicologia diguin sí, endavant aquests, però després vosaltres heu de fer una espècie de mapa del que funcionarà a nivell audiovisual, no?
0: He de dir que en aquest sentit també fa una gran feina en l'Iñaki perquè també té en compte això.
1: Carai, Iñaki, tu, exacte. Dos per un, eh?
2: Sí.
1: Espero que et paguessin el doble. Per tant, ja ho feu pensant en format televisiu, no?
3: Sí, sí, bàsicament, perquè no té sentit que jo faci un perfil psicològic pur, perquè s'ha de tenir molt en compte el context. No és una persona que ha de trobar l'amor, és una persona que ha de trobar l'amor en un entorn en el que ha d'entretindre a la gent que està a casa seva. Per la gent que ho veu ha de ser molt interessant també el programa. Llavors, s'ha de tenir tot en compte, clar.
1: Ara estava pensant que tots els participants, i això no és un spoiler, tots els participants s'expressen d'una manera molt acurada, no? Que fan servir un llenguatge emocional, per mi, bastant elevat. Em sembla bastant elevat. Entenc que això és la personalitat dels mateixos participants, però hi ha quina part de guió o de, enteneu-me, eh? De redacció per ajudar-los a expressar el que estan sentint en aquell moment.
4: Nosaltres no ens hi posem.
0: Per part de redacció no hi ha. No hi ha res.
5: I les cartetes?
4: Les cartetes les fan ells.
1: Que hi ha futur a Catalunya.
5: Nena, que ens fotrà la feina d'escriptores.
1: Home, per tant, tot era autogestionat, diguem-ne, eh?
6: Sí, tot era nostre. Al final tu vius l'experiència, la vius des de tu, i com a molt el que fan des de producció és conduir una mica, si portes 20 minuts parlant d'un tema, doncs...
1: Canvia de tema, no?
6: Sí, sí, sisplau. és l'únic que es fa. Però clar, l'opinió és teva i les teves paraules són teves.
1: Que això és molt interessant també, us diferencia d'altres formats, d'altres datings, del mateix format, perquè que la gent no ho sàpiga, no? Normalment això, tu, no? Està més pautat. És a dir, hi ha unes trames que fins i tot de vegades es trien des de direcció i després s'intenta que els personatges les executin. No és el cas de La Gran Cita.
4: Sí, el format ja té tot uns moments en què s'ha de decidir i això ja et porta que hagis de parlar d'una determinada manera, d'una determinada cosa. No es parla igual en una cita de 7 minuts que en una cita de mitja hora en què estàs en un sofà. Et porta... I també sí que el que hem fet és algunes dinàmiques, per exemple, a les cites de sofà els hi posem uns sobres, algunes vegades era un joc, algunes vegades era per propiciar que passessin coses.
1: Per tant, la inferència només es fa des d'allà.
4: Exacte,
1: de suggerir.
4: Sí. De suggerir i que la mecànica del programa fa que s'hagin de decidir, que s'hagin de prendre decisions i això fa que passis per diferents estats, evidentment, perquè cada decisió que has de prendre, doncs, evidentment, és un estat, et posa contra la paret de que dubtes i t'has de mullar.
1: Ara.
0: Merci. No, a més, creiem molt en la mecànica del programa des del principi. I per nosaltres també era molt important que en el rodatge, que això sempre ho teníem claríssim, havíem de crear climes, ambients, per propiciar que ells s'apropessin. I tot això ha estat molt cuidat perquè després surtin les coses. També hi ha un component de màgia, que després les coses passen.
1: Bueno, quan tu propicies i fas les coses també des de l'amor, la màgia sembla màgia i no és tan màgia. És el resultat de, no?
4: Però, per exemple, a les cites de sofà vam amagar les càmeres. I els participants no veien càmeres, les càmeres estaven amagades.
1: Perquè la gent entengui, perquè la gent entengui el format, i això entenc que no és spoiler tampoc, eh? Ells tenen diverses cites amb diferents participants, d'acord? Hi ha una primera ronda de cites, que són rondes de 7 minuts amb diferents participants, però després, quan volen anar un grau una mica més profund amb algun o alguns o algunes dels participants, tenen una cita de sofà, que són ells cara a cara. M'encanta perquè la peixera avui està més atenta que mai, eh? De veritat, com us interessa el marro, eh? Cara a cara tenen una cita íntima i es veu que és un espai més íntim, il·luminació més íntima, no és el llum del dia, sinó que és un interior, i allà veu amagar les càmeres.
4: Allà les càmeres estan posades en biombos, darrere biombos, van fer forats entre els biombos, la realitzadora Leva Limón va fer que les càmeres estiguessin el més lluny possible.
1: Per també, no estar allò inquisitivament,
4: i
1: no?
4: I que no vegessin cap persona des d'allà. També la majoria de rodatges Leva va utilitzar òptiques de llarga distància perquè les càmeres estessin lluny i que sentien sentissin
0: més còmodes.
4: El tenir com més lluny està una càmera, menys observat et sents.
5: És que això
4: també
5: és una de les coses que a mi em grinyolava una mica, i és quan veus aquestes escenes, doncs això, de sofà, pensava, ostres, és que com pots arribar a oblidar-te que hi ha una càmera aquí davant i que tot el que fas ho estan veient al final.
0: Pots. He de dir que és un gran càsting, perquè sí que sobretot això de les càmeres era a la finca, és a dir, als tres primers programes. Després de l'escapada sí que estàvem més a sobre d'ells, i igualment hi ha unes escenes i unes seqüències que són increïbles, i per tant posa un valor al càsting, que és que estan...
4: Tenen molta naturalitat.
1: Al 677-38-77-19, preguntes, opinions, participaríeu a la gran cita si tornessin a fer nova temporada? Què ens dieu?
2: Mira, precisament hi ha gent que preguntava, precisament, el Joan preguntava com s'ho feien perquè s'oblidessin de
1: les càmeres. Preguntes, va,
2: però la Mila diu, per fi un programa amb dignitat i respecte emocional per qui participa i per qui el veu.
1: Absolutament d'acord, Mila.
2: Aquesta conclusió de la Mila, molt encertada. La Carme té una pregunta sobre la... li direm l'elefant a l'habitació, la suposada segona temporada.
1: D'acord.
2: Diu, no he vist el final, però en cas que hi hagi parella, sabrem com evolucionen aquestes persones i es veurà?
1: Doncs ara ens ho respon a Antonio Hernández, director de La Gran Cita.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
9: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
9: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
7: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
10: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
12: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
13: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
14: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
15: Sóc el Risto Mejide.
16: Sóc Álvaro Morte.
12: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
17: Amb tots vosaltres, Jordi González.
12: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
1: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
0: preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
2: És tan fort que cada vegada que hi penso...
0: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
3: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
0: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
4: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
0: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
5: És un dia feliç.
0: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
0: Som 3Cat.
7: A Catalunya Ràdio... Postdates.
8: Mai cap déu no ha nascut dels mers conceptes escolàstics. De Mòmia, de Joan Brossa.
7: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 19 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de com es fa un dating, un programa de cites, com es porta a la tele a Catalunya. Ens vam quedar molt enganxats a l'amor a primera vista, però des d'aleshores pocs formats s'havien fet de dating. Algunes coses petites, però no s'havia apostat d'aquesta manera, com és el cas de la gran cita, que el trobeu al 3Cat. Ja trobeu... Són 8 capítols, oi?
9: 8 capítols.
1: M'han fet tan curts. 8 capítols. Podeu recuperar-los al 3Cat des d'aquesta setmana mateixa. Un èxit rotund, ratllant el milió de visites, de visualitzacions d'aquests 8 capítols als que podeu accedir a través de la nostra pàgina web i la nostra aplicació. A veure, Iñaki.
10: Has marxat amb una pregunta.
1: Ai, perdó, perdó, tens tota la raó.
10: De la Carme.
1: La Carme, què ens preguntava la Carme?
10: Carme,
1: perdona, soc
10: sí,
1: Dori.
10: Aquest elefant a l'habitació ja, segona temporada.
1: Això, és veritat.
10: I independentment del final, que no ha vist, com sabrem com evoluciona les parelles si en surten?
1: Hi haurà seguiment o no, Tono, de les parelles, si és que n'hi ha?
9: Diumenge a les xarxes socials direm quines parelles continuen juntes i quines no.
1: Ai, un moment, m'estàs dient, però això
11: no.
1: Se m'havia passat.
11: Bomba, no.
1: O sigui, heu de fer un exercici...
11: A la 1:42 minuts.
1: Ah, heu de veure la gran cita abans de diumenge, tothom. Perquè així diumenge sabreu quines... Podem fer porra?
9: Jo ara, els espòilers es multiplicaran a partir de diumenge, perquè evidentment ja direm 6 mesos més tard, els fem tornar a girar,
1: oh.
9: I veure qui es gira, qui no es gira, qui ha tingut una recaiguda o no.
10: I això ho veurem que ens agrada.
1: Només a les xarxes del 3Cat.
9: Només a les xarxes del 3Cat.
1: Ai, per favor.
10: I a YouTube.
1: I a YouTube de 3Cat. Va, a veure, teniu deures. Després d'aquest programa d'avui heu de veure els 8 capítols de la gran cita. Jo els veure quasi seguits, també t'ho dic,
12: Jo vull una cosa. De les parelles que sí, que veurem diumenge...
1: Que hagin
12: quallat. Vull la gran cita d'aquí 4 anys... Després de Criatures en Comú, convivència... Allò serà l'interessant.
9: Seria maco,
12: allò
9: seria molt maco.
12: Mira, de veure a casa si recull la pica o no.
1: Aquesta Criatures en Comú...
12: La gran cita...
1: Ai, senyor.
12: 4 anys després.
1: Segurem. Escolteu una cosa. De cara als càstings, Iñaki, Ada i Tono, què es busca? Algú que no tingui experiència i que pugui ser espontani, o algú que conegui el mitjà, que doni joc per l'entreteniment? És a dir, heu descartat gent que ja havia participat en altres formats? Ada. Iñaki, Ada Iñaki, que van fer un partit de tennis aquí.
12: La isla de les tentaciones.
13: No, no hem descartat a ningú. A veure, normalment volem gent que no hagi sortit de ningun programa anteriorment.
1: D'acord.
9: Si ens, si ens agrada algú molt i ha fet algun altre programa de televisió, doncs l'agafem igualment.
1: D'acord.
9: Però ens agrada que sigui la primera experiència televisiva que té, perquè sempre té una frescor. Si hem fet altres programes televisius, et ve de vegades gent molt apresa.
1: D'acord.
9: Gent molt apresa que ja no té la naturalitat que tenien els participants de la gran cita.
1: Per tant, en principi busquem algú que no hagi fet televisió, també ho dic per si hi ha segona temporada i esteu escoltant això. Ara bé, si has participat en algun format, si val molt la pena el perfil, no et restarà.
9: No,
1: és com un test de preguntes en un examen, no resten, no?
14: Jo he de dir que quan feien aquesta prova de compatibilitat, sí que miraven no tant si havien participat o no, però sí quin grau de realitat hi ha en això que tu expliques al test aquest. Hi havia preguntes i un índex de fiabilitat per veure quant estàs venent o quant de real aquesta. És. Llavors, potser havien participat en altres formats, però si el que expliquen és real, endavant.
1: D'acord.
9: I l'Iñaki ens adverteix, ens diu, compte, que aquest menteix.
12: Un moment, un moment.
9: Que diu que tal, però ja, això no
12: ja,
9: és veritat.
12: Ja han mentider, heu que... agafat mentiders?
9: No, no agafem mentiders. No. Perquè, clar, no sabem quin tipus de persona és si menteix el psicòleg.
1: Mm.
9: Evidentment,
1: invalida
9: el personatge.
1: L'Iñaki, jo crec que ets capaç de predir com es comportarà algú a la tele.
14: Bueno, ho intento, sí, sí. De vegades...
1: Quin percentatge de fiabilitat tenen les teves prediccions?
14: No ho he calculat, però sí.
12: A veure...
14: Jo la veritat és que després, un cop passen les coses, dic, hòstia, ja estava posat aquí. Ja ho havia escrit jo al perfil.
1: O sigui, per un moment, no és la intel·ligència artificial, és Iñaki.
14: No, home, la intel·ligència artificial al final acaba posant-li un número a això.
1: Ah, és a dir, tu introdueixes totes les dades del perfil?
14: No les introdueixo jo, però bueno, jo ajudo i no tant, o sigui, no només a la IA perquè faci aquest índex, sinó també el programa perquè sàpiga com són els participants, com és la persona, com reaccionarà davant de càmeres. Això la IA no t'ho dirà, et dirà, doncs mira, la Gwen amb aquesta persona té un 23, un 47, però no et dirà la Gwen es posarà nerviosa en aquestes situacions. Mm. Aquestes les evitarà. Si voleu treure-li una mica del seu context habitual, poseu-li aquesta prova.
1: També us ha passat que la intel·ligència artificial ha predit una xifra i que vosaltres a títol personal no estàveu d'acord?
14: Passa. I a més és que la IA, saps què passa? Que hi ha moltes coses que es poden intuir sobre paper, però després hi ha una màgia de trobar-se en persona...
12: Ensegamentes, se'n diu ensegamentes. Sí.
14: Que això no hi havia ni test psicològic ni de compatibilitat que ho pugui tenir en compte.
1: Perquè hi ha alguna parella... Mira, no, ho diré, perquè és entre cometes spoiler, però vull que la gent vagi a buscar-los.
10: Ai, a veure,
1: la parella que li prediu la IA a la Gwen, per mi, la IA... No. Per mi, la IA...
10: Et dic una cosa,
1: hi heu de veure els capítols.
10: Hi ha un missatge d'un oient, del Pau, que diu, vaig veure tots els episodis i no puc ser més fan de la Gwen, de la seva evolució al programa, i li vull donar les gràcies per la valentia i la sensibilitat de posar paraules al que molts i moltes hem sentit. Sempre el teu equip.
1: Oi, com et diu aquest oient oienta?
10: Pau.
1: A veure, un moment. No sabem si la Gwen està en parella, no està en parella, i no ho podem saber, perquè això...
12: Diumenge.
1: Diumenge, si és que és una de les que ha arribat a la final, que això no ho sabem. Bueno, sí, ho sabem, però no ho podem dir. En Pau, quina edat té en Pau?
10: Ah, li demanarem, però jo diria que entre 30... Que Iñaki, va, ajuda'm. Entre 30 i 40?
14: És maco. Jo no...
1: Pau, escolta, Pau. Pau, agafa el telèfon, tonto, va. Que has de tirar la canya a la Gwen. A veure si fem... Estem fent l'spin-off de la gran cita.
12: Sí, però escolta'm una cosa, que s'ho mira l'Iñaki abans.
10: S'ho miri abans.
12: Perquè jo a partir d'ara et faré venir amb les meves amigues, que en tinc alguna que necessitaria abans de fotre's alguna aplicació d'aquestes que em surt torçada. Vine, Iñaki, casa. Que
1: és que ara he perdut el fil i ja no sé què estava parlant, eh? En tot cas, tu introdueixes, després hi ha una xifra. A tu, en general, Gwen, et va sorprendre els percentatges d'afinitat o de no afinitat entre les parelles que arriben en aquesta, entre cometes, final?
5: Interessant. Sí i no. N'hi havia algunes que ja tenia molt present que sí que eren molt compatibles, però d'altres que pensava que potser una miqueta més i em va sorprendre que fossin tan poc compatibles.
1: Ho està dient per un parell que hi ha allà. Bueno, en fi, no puc dir res més.
9: Hem d'afegir també que, a part de la feina de l'Iñaki, que s'introdueix a la IA ho introdueix un enginyer especialista en IA. No és que ho posi amb el ChatGPT directament, sinó que es fan uns processos professionals d'intel·ligència artificial. S'anonimitzen totes les dades perquè no, la IA no sàpigui quina persona és.
1: No
9: es posa ni el nom, ni l'edat exacta, ni la població, etcètera. I a part d'això, nosaltres fem un informe subjectiu del departament de càsting, que també s'introduïa a la IA. A part de tots els tests que feien l'Iñaki i el seu equip, doncs s'introduïa aquesta part subjectiva a partir de les entrevistes que feia el departament de càsting amb cadascun dels participants.
12: Marta, ves que no tinguis la gran app. Perquè tens la solució a les aplicacions de cites. Fes-ne una de catalana, que serà la, no sé, busquem-li un...
9: La gran cita.
1: La gran cita. No busquis noms, la gran cita.
12: I això, aprofiteu per un...
1: Tota Catalunya posar allà, 8 milions allà.
12: I si et trobo tots entre nosaltres, ja està, tots som iguals de...
13: Clar, és que això ho deia molt, anar a la gran cita no és tan mala idea, Perquè, clar, la gent normal no passa aquests testos, tu abans de conèixer.
9: Les parelles no ho saben.
12: Deia, un moment, m'ha agradat això, Ada.
10: Ben vist.
12: M'ha agradat això.
11: El TripAdvisor de les relacions.
12: És a dir, no, podem fer un segell de qualitat de la gran cita approved. Clar, perquè tu al carrer et pots trobar qualsevol cosa. I, en canvi, aquí t'assegura que un equip d'experts han donat validesa a aquesta persona.
10: La Gwen porta el tatu de gran cita.
12: Ella ja ho té. Que deies que portava un tatu de proof.
10: Que ella porta el segell, és una de les 100 persones que hi ha anat. Mira, els catalans, com deia aquell expresident, disculpa, Gwen, fem coses, i el Ramon i la seva família aquest dissabte han quedat per veure el capítol final. La meva parella i jo, i la nostra criatura de 10 anys, que si no la deixem veure, ens deshereta.
12: Això és un altre. Tornem al format televisiu, per ser. De vegades passava o passa amb alguns datings que exclouen diferents generacions. I precisament, per què creieu, com heu aconseguit fer un programa que, d'acord, va sobretot dirigit al target que hi apareix, que és la gent més jove, però fins als 45, d'acord? Però hi ha gent de més edat, en tenim constància tant al WhatsApp com al nostre entorn, que també l'han consumit. És un producte que es pot consumir, inclús, com el que deia la Marta, en família.
9: Sí, és completament un producte que apel·la a coses molt universals, com és l'amor, com és el dubte, com és l'aprovació, com és l'autoestima. Hi ha molts temes psicològics en els que ens hi podem veure reflectits. Oi? Podem veure, quan veiem una relació, una parella, penses, jo què faria en aquest cas? Si fos ell, si fos ella. Tothom té opinions sobre les parelles de la gran cita, perquè tots tenim experiències a la vida.
12: T'anava a dir, el que veiem... Perdona, Marta, que tens una pregunta.
11: No, ho feia sobre.
12: El que veiem a la tele és realment, doncs, el que va passar allà, a Dautono?
13: Sí, tal qual. L'únic que és veritat que després... O sigui, hi ha una cosa, és el rodatge, es grava molt de material, i després hi ha una feinada, també, de guió, d'edició.
12: Clar. Mireu, perquè us feu una idea, el primer capítol, són 100 persones parlant. 100 persones, no sé si és primer o segon, que es relacionen entre ells, bueno, en un ball, no?, en una espècie de festa. Les 100 persones estan microfonades. A nivell de producció, realització i guió, com carai heu fet això? Perquè hi ha 100 persones, per tant, vol dir que hi ha 100 possibles trames, o 50, si més no, perquè estan interactuant, no? 50 possibles trames. Com ho feu per registrar això? Quants redactors teniu destinats a escoltar i a veure el que s'han fet? I com trieu de dir, anirem per aquí o anirem per allà?
13: Clar, ha estat un bon pollastre,
12: però... Potser un bon resum.
13: El gran pollastre, però... Realment després, a edició, per exemple, nosaltres sí que teníem els 100 micròfons.
12: Ui. Estic veient el tècnic de so infartant, eh?
9: Trigava molt l'ordinador de cada...
11: Amb lo pesats que estan quan es carreguessin
9: totes les pistes.
13: Sí, és que era un pollastre. Però he de dir que, bueno, a poc a poc ho hem anat fent. Aleshores, clar, evidentment no estava tothom gravat tota l'estona. I el que havíem de fer era anar mirant totes les càmeres i anar escoltant un a un a veure què deien.
9: 11 càmeres, 101 micros, els 100 participants i la Dulceida.
12: Ah, clar.
9: I aleshores, 6 llocs de visualització en directe que anaven informant de les diferents trames que anaven passant, i en funció d'això decidíem canviar càmera per càmera si aquella càmera ens estava donant contingut amb aquells participants o saltaven.
12: Clar, per no tenir un metratge infinit de 100 càmeres.
13: És a dir, anàvem mutejant, vale, ara escoltem a la Gwen.
12: Estan passant allà, i anem allà, no? Ojo, que allà hi ha coses interessants.
9: Escoltem ara el 86 i la 22, i aleshores ens va costar molt tenir la tecnologia, perquè no s'havia fet a Europa. No s'havia fet a Europa un programa en què 101 persones estiguin microfonades. Es va haver de portar tecnologia als Estats Units d'uns switchejadors on introduïsses el número de micro, i aleshores l'escoltes al moment i muteixes els altres. Va ser complicat trobar la metodologia de treball per poder fer-ho. Tot un repte, també, tecnològic.
12: Home, també us ho dic, la gent que sou a casa, ara en Tono li ha posat tot el context possible, perquè us imagineu, en un programa de tele, com a màxim hi ha 6 micros a la vegada. Màxim.
9: Sí, aleshores era realment una animalada, i els tècnics i els especialistes d'àudio ens odiaven molt quan els explicàvem la idea.
11: És que vaig pensar, quan ho vaig veure, vaig dir, hi ha perxes o hi ha micros ambient?
12: Vaig pensar,
11: hi ha d'haver micros ambient molt bons, d'aquests que agafin tant a tu com a tu, que et parlo una mica a l'orella, perquè hi havia gent que fins i tot xiu-xiueja, comença, no sé què, es diuen com coses a l'orella, bueno, al·lucinar bastant.
13: Sent un micròfon, i el de la
1: Sent un micròfon. Alerta, perquè quan ens diguin a casa nostra es fan coses modestes, doncs no, aquí teniu un formatàs que el podeu consultar des de ja mateix al 3CAT, a la Gran Cita, al 677-38-77-19. Últimes preguntes. Per cert, estem trucant en Pau, li fa vergonya.
10: Tu què has dit? Tu quina pregunta li has llançat al Pau?
1: En Pau?
10: Sí. Perquè ella ha contestat una cosa per escrit i serà l'últim que dirà.
1: Ai, merda, no recordo què li he preguntat.
10: Tu li has demanat... que si es volia llançar a la piscina, no? Per aquestes
1: això,
10: floretes...
1: Ara, pobret, ara potser té parella i aquí fotent-me en un jardí.
10: S'ha posat en contacte amb el WhatsApp, només, amb el WhatsApp, i diu... Si ella, la Gwen, vol... Però depèn del que surti diumenge, ja veurem si ens coneixem fora de càmeres i antenes.
1: Ojo,
10: i una
1: emoticona
10: de picar l'ullet i ja està. Per tant,
1: la
10: queda tancat el tema del Pau. Hi ha una pregunta del Jaume... que té molt d'interès en el vestuari.
1: A veure...
10: Com es fa per vestir tanta gent a la televisió, però sense que deixin de ser ells mateixos? Mm. És a dir, li poses potser un vestit a algú que per la seva personalitat o no està acostumat a portar-lo, no? O no li queda bé, pot dir.
1: Gwen, com funcionava això?
5: Com funciona? El vestit és teu.
1: O sigui, us vestiu vosaltres. Però teniu consell d'estilistes?
5: No, cadascú amb el seu estil.
1: D'acord.
11: Tu no el necessites, el jo crec.
13: No, nosaltres els hi donàvem unes instruccions.
1: A veure, com per exemple, vestit de nit,
5: doncs
1: vestit de còctel.
5: Exacte, còctel.
13: Clar, volíem que vinguessin elegants, com el programa, i a més els hi deia, no vingueu amb ratlletes petites, no vingueu amb colors, no tots de negre... Bueno,
9: no marques comercials grans.
1: Donar unes pautes i ells mateixos, vosaltres triàveu el vostre vestuari.
11: Trobo que t'has gastat molt en tecnologia, molt poc en assessoria d'imatge.
1: I la Marta com a...
9: Però ens haguéssim arruïnat, si haguéssim hagut de tenir estilistes...
11: Home, 100 persones m'agradaria, vestir 100 persones.
9: Un repte.
13: Però escolta, surten guapíssimes i guapíssims.
11: Encara millor. Poden sortir encara millor.
1: No, però jo pensava també, deia, ostres, és molt adequat a cada persona el vestuari, clar, perquè el trien ells. També el de la Dulceida, que aquí entenc que sigui estilista, és extraordinari i està supermesurat per cadascun dels espais. Vull dir, estèticament, també és una proposta que us recomano a revisitar o a visitar, perquè és superinteressant. Va, últims missatges. Fran, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis llançar a la taula.
10: Hi ha una pregunta, sobretot per la part de direcció i també del càsting, si ells tenien dintre d'aquestes 100 persones, ho pregunta el Roger, una tant per cent destinat a homes i dones, si tenien en aquest sentit alguna manera d'encarar-ho.
9: A què vols dir?
10: Sí,
9: de
10: havíeu pensat, sí, entenc que vol dir si hi havia... Si 50-50 o si no tenia res a veure o no els importava.
9: Evidentment hi havia d'haver parelles, hi ha 50 parelles ideals, aleshores en funció d'això hem fet. Hi havia gent que se sentia no binària, hi havia transsexuals que sentien homes, transsexuals que sentien dones, homes cis heteros, homes gais, etcètera, etcètera. Dintre d'aquesta pluralitat, doncs han fet 50 parelles ideals, sobretot el que comptàvem.
1: A nivell televisiu, aquesta és més pel tono i parlada, ha sigut dels projectes més bèsties o més difícils que heu hagut de gestionar les vostres carreres?
13: Sí.
9: Sí, perquè és també un pay per format nostre, fet des de zero, no és un format que s'hagi fet abans. Aleshores, això ha sigut un repte, com us explicàvem amb l'exemple dels micròfons. Ja només de com es veia i com es sentia el programa ja suposava un repte. I després el repte de la intel·ligència artificial, de les parelles ideals, veure com funcionaria això, doncs, evidentment, sobre el paper ens funcionava, però calia veure-ho.
13: Sí. Era un gran desafiament. Anava a posar un exemple, que era, per exemple, el de la festa.
1: Sí.
13: La seqüència de la festa, nosaltres vam estar setmanes pensant com fèiem allò.
1: No m'estranya.
13: Era molt complicat.
9: Que es veiés, que s'entengués, que poguessis seguir les històries d'aquelles 100 persones que anaven festejant o ensenyant-se o...
1: Sembla una sèrie, ja us ho dic ara. Sí, o sigui, et diuen que això està fet a temps real i no t'ho creus. Jo no em pensava dir que hauran fet diverses festes. No, només una festa i seguida a temps real i sembla una sèrie. Ens queda 1 minut 20 segons. Gwen, jo et diria, si hi ha algú que es planteja participar en una suposada segona temporada, què els diries?
5: Que no s'ho pensin.
1: Endavant les atxes,
5: Sí, totalment.
1: A cegues. Doncs diumenge, molt atents, a veure quines de les parelles continuen juntes en aquesta La Gran Cita. Iñaki, a títol personal, a nivell psicològic, suposo que t'emportes una base de dades brutal. Repte complicadíssim, també?
14: Sí, i aprenc molt, i continuo aprenent, sí.
1: Per favor, l'Iñaki, eh? L'Iñaki, ens hauríem de casar tots amb l'Iñaki. Ai, senyor, avui ens han acompanyat Antonio Hernández, director de La Gran Cita, l'Ada Ripollès, sots directora de La Gran Cita, la Gwen Palomar, una de les participants, i l'Iñaki Caracena, psicòleg. psicòleg, un dels psicòlegs de la Gran Cita encarregat de fer aquests càstings. Gràcies a tots quatre. Una abraçada.
13: Moltes gràcies.
1: Tots a veure la Gran Cita al 3CAT i dilluns a les xarxes de 3CAT a veure quines parelles segueixen juntes. Marta Bonnou, dilluns quedem i comentem això de les parelles, eh?
11: Ho veiem diumenge, millor, juntes.
1: Ho veiem diumenge. Va.
11: Vinga.
1: Diumenge, perquè aquesta dilluns se'n va. Fran Domènech, ens tornem a sentir dilluns, estimat.
10: Farem un grup de WhatsApp i ho comentem. Fins dilluns, bon cap de setmana. De què parlem dilluns?
1: Dilluns, bon cap de setmana. Tornem dilluns amb l'Estel Soler i la psicòloga Elisenda Ripollès per parlar de mares narcisistes. A petició vostra vam parlar de narcisistes i ens veu dir, hem de fer un especial mares. Doncs dilluns aquí, a La Solució.
15: Els socis del govern demanen la destitució de Trapero per la infiltració de dos Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
15: L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació després que dues Mosses d'Esquadra fossin enxampades dimecres infiltrades en una assemblea docent, Joan Bota.
16: Els Mossos admeten i defensen l'actuació, diuen que és necessària per obtenir informació i descartar amenaces. Els professors van sospitar de les infiltrades pel seu aspecte general, perquè ningú les coneixia i perquè no portaven la samarreta habitual de protesta dels docents els dimecres. Esquerra, Comuns i la CUP reclamen el cap del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa ha sortit en defensa de la professionalitat dels Mossos.
15: Parlament, Jordi Corbalán i Sara Cañete.
17: Sí, aquest afer obre un nou front polític del govern de Salvador Illa amb els seus socis d'investidura en plena negociació dels pressupostos. Esquerra i els Comuns, i també la CUP, li demanen el cap de Josep Lluís Trapero. Sentim el republicà Jordi Albert.
18: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
19: Els sindicats de l'ensenyament se sumen a aquesta petició de dimissions, exigeixen explicacions i coneixen l'abast de l'operació policial, però mantenen que la prioritat ara és reunir-se amb el govern abans de dimarts que ve, quan hi ha convocada la primera vaga a tot Catalunya, i apunten directament al president Salvador Illa. Li demanen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació.
15: Ens quedem al Parlament perquè el govern, la polèmica esclata quan és a punt de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra després que els republicans hagin replantejat les seves condicions i línies vermelles. Marta Corbalán.
20: El govern i Esquerra estan encarrilant un acord per poder presentar els pressupostos a finals de maig, després de les eleccions andaluses. La construcció d'una línia ferroviària orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que han posat ara els republicans. Ho ha explicat el secretari general adjunt del partit, Oriol López, a l'hemicicle de 3CAT Info.
21: El que demanem és que es faci, i això ho explicarem aviat. El que demanem és que totes aquestes ciutats metropolitanes tinguin un tren.
15: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu al test d'antivirus de l'hostessa d'avió atesa ahir als Països Baixos després d'un contacte breu amb una de les víctimes del brot en un creuer.
16: El vaixell continua navegant cap a les Canàries amb tots els passatgers asimptomàtics.
15: Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
22: Bon dia, i aquí a les Canàries se l'espera, però molts dubtes de com acabarà sent aquest dispositiu de repatriació. El president canari, Fernando Clavijo, ja ha dit en diverses reunions que està mantenint durant tot el dia que els passatgers de l'Ondius, encara que siguin asimptomàtics, han de trepitjar terra canària al mínim possible i que cap d'ells hauria de baixar del vaixell de luxe si no té un avió esperant-lo a l'aeroport de Tenerife. Ara està reunit amb una delegació de l'ambaixada holandesa per fer-los-hi saber.
15: Desfeta del Partit Laborista del primer ministre britànic Keir Starmer a les eleccions locals d'ahir a Anglaterra.
16: L'extrema dreta es dispara als ajuntaments anglesos, a Escòcia i al País de Gales. Continuem pendents del recompte que pot portar majories independentistes a les dues nacions.
15: Londres, Quim Olivares.
23: Amb l'escrutini encara per acabar aquí a Anglaterra, els laboristes de Starmer han patit una severa derrota i ja haurien perdut més de 250 regidors respecte als comicis anteriors. En canvi, qui s'enfila és l'extrema dreta de Reform UK, a l'espera del recompte de vots a Gales i Escòcia, que ha començat a mig matí.
15: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem per què la Comissió Europea impulsa que es pugui pagar amb Bizum a botigues i restaurants a partir del dia 18 de maig. I ens fixarem també en un operatiu de la Guàrdia Civil a l'Atlàntic que ha acabat amb una confiscació de cocaïna que, amb 41 tones, estableix un nou rècord mundial. Madrid, Cristian Roldán.
24: Es tracta de dues operacions dutes a terme entre els mesos d'abril i maig. La més notòria és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna transportades a bord d'un únic vaixell. La droga estava custodiada per una vintena de presumptes narcotraficants fortament armats a qui els agents van reduir.
15: Com sempre, quan falten 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Montserraia?
2: Hola, bon dia. Doncs a dos dies per al clàssic que pot proclamar el Barça campió de Lliga, a Madrid l'ambient és irrespirable. Valverde baixa segura, té un traumatisme cranioencefàlic. Es va barallar i amb Tchouaméni va acabar a l'hospital. El club els ha obert els dos expedient. Avui sentirem alguns veterans blancs i blaugranes, Figo, Casillas, Puyol, valorant el moment de Madrid i també del Barça. I també sentirem Manolo González. Demà l'Espanyol té un duel dramàtic al camp del Sevilla a la recerca de la salvació. Tot plegat i més quan faltin 20 minuts per a les 3.
15: Ara un moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, doncs tenim retencions en diversos trams de les rondes, tant en sentit Besòs com Llobregat. Destaquem també trànsit dens a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a l'AP7 a Barberà cap a Tarragona. I un últim apunt sobre Rodalies, a l'R8 no circulen trens entre Cerdanyola Universitat i Martorell pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies. Hi ha servei alternatiu per carretera.
15: I ens falta el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
15: Dani Ramírez, bon dia.
6: Bon dia.
15: Què ens espera les pròximes hores? Hi ha una mica de tot, no?
6: Sí, però sobretot núvols. Núvols abundants a bona part de Catalunya, tant en alguna clariana, i avui preveiem poca pluja. Al llarg de la tarda, fins al vespre, un ruixadet al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també cap a la Terra Alta. Ara bé, demà... Al matí només hi haurà una mica de clarianes al Pirineu, al nord del país, a la resta es va tapant ràpidament, al matí pot ploure ja cap al sud, delta de l'Ebre, no descartem alguna gota també cap a, o plogims cap a la costa i també cap a la selva i les Guilleries. A la tarda, pluja gairebé a tot arreu, seria abundant el litoral, prelitoral, Catalunya central i el Prepirineu. Cap allà a les dues o les tres s'anima la pluja, per tant, seria la tarda i el vespre quan més pot ploure, 10, 20, fins a 30 litres per metre quadrat. Però diumenge se'n va aquesta pluja, per tant, quedarà molta humitat, boira baixa a les valls de l'interior, i diumenge, en principi, més sol, i ja no plouria. I, a més, de dia pujarà la temperatura diumenge. Demà, un dia més ensopit, baixarà el termòmetre.
15: Molt bé, doncs cap de setmana amb núvols, sobretot. Gràcies, Dani, bon dia.
6: Que vagi bé, fins ara.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Les 2:07. Els socis de Salvador Illa al Parlament de Catalunya reclamen el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que preparava les pròximes vagues. La CUP també demana la destitució de Trapero i Junts per Catalunya reclama explicacions immediates. Tot plegat a les portes de noves vagues educatives i amb els sindicats de mestres que tornen a carregar contra el govern. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
8: Bon dia.
15: A veure, Jordi, primer de tot, què han dit els partits de tot aquest embolic?
8: Doncs, com deies, els socis d'investidura i també la CUP han apujat el to contra el govern de Salvador Illa demanant el cessament de Josep Lluís Trapero. Diuen que plou sobre mullat i és que el polèmic pla de posar policies a les escoles s'hi suma ara aquesta denúncia sindical de la presència de Mossos de Paisà en una assemblea de professors. Sentim el republicà Jordi Albert, Andrés García Berrio dels Comuns i el copaire Xavier Pellicer.
25: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
26: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
27: S'ha de fer net i hem de saber si el Departament d'Interior estan utilitzant recursos públics per vulnerar drets fonamentals i per infiltrar dia sí, dia també, agents policials que falsegen la seva identitat.
8: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve mateix al Parlament per donar explicacions. Judit Toronjo, diputada de Junts.
28: Qui coneixia aquesta decisió dins del govern, si Parlon ni Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas?
15: Davant d'aquesta allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos d'Esquadra acaba d'emetre un comunicat, Jordi, defensant la infiltració. I el president de la Generalitat també ha tancat files amb els Mossos.
8: Sí, la Direcció General de la Policia, és a dir, el major Trapero, defensa per escrit que aquest tipus d'actuacions són obligatòries, són obligacions, diu, estipulades a la normativa dels Mossos i que entren dins les seves funcions. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc
17: que el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat. Trapero i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, estan a disposició del Parlament per explicar el dispositiu, tal com assegurava el president Salvador Illa aquest matí, que ha sortit en defensa dels Mossos en una entrevista a la SER.
1: No tenia coneixement de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
17: Encara afegim un apunt més sobre aquesta polèmica. L'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, assegura a la xarxa X que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per al cos dels Mossos i afegeix que les actuacions policials han de respectar escrupolosament i protegir els drets fonamentals.
15: I mentrestant, els sindicats majoritaris a l'ensenyament, convocants de les vagues del pròxim mes, també demanen cessaments després de conèixer aquesta infiltració dels Mossos aquesta setmana. Demanen explicacions urgents i coneixen l'abast de l'operació mentre interpel·len directament el president Salvador Illa. Li diuen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació. Parlament, Sara Cañete.
2: Sí, els sindicats es mostren atònits davant d'aquesta situació, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de treballadors, i la qualifiquen d'inacceptable. Demanen conèixer l'abast de l'operació i diuen que això ha de tenir conseqüències, però que no els pot desviar del focus principal, resoldre el conflicte que fa mesos que s'arrossega amb el govern. És per això que li demanen que mogui fitxa i apunten directament al president Salvador Illa perquè es posi al capdavant d'aquesta negociació. Andreu Mumbrú és el secretari d'Acció Sindical d'USTEC.
5: El govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions, i si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país, que és el conflicte de l'educació pública, amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
2: Avui s'han reunit amb part dels grups parlamentaris als quals han demanat suport perquè intervinguin també i forcin el govern a negociar una sortida.
15: En la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Mentrestant, anem amb més coses, ara que passen 11 minuts de les dues. Enmig de la polèmica per aquesta infiltració, el govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals del mes de maig, després de les eleccions andaluses del dia 17. Aquest cop les negociacions estan ben encarades, segons les dues parts, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. La construcció de l'anomenat tren orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que ha posat Esquerra per avalar ara els pressupostos. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. El segon intent per aprovar els pressupostos està ben encaminat si res no es torcen i les últimes crisis del govern acaben enrarint les relacions. En una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu escoltar íntegre aquest vespre, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha apuntat que els pressupostos es podrien presentar durant la segona quinzena de maig perquè el Parlament els pugui aprovar abans de les vacances d'estiu.
21: Teníem ganes de que, si aquest govern volia fer uns pressupostos, els pogués aprovar abans d'acabar el mes de juliol. Som aquí i això vol dir que, com que són 40-50 dies de tramitació parlamentària, si es presenten uns pressupostos, doncs han de ser relativament aviat, finals de mes de maig.
7: Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el del corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona.
21: Nosaltres ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
7: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
15: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu en el test d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta que va embarcar en un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, provinent del creuer amb el brot. Això tomba, doncs, les especulacions sobre la velocitat de transmissió del virus. El balanç de l'OMS continua en 3 persones mortes i 5 contagis confirmats, Marc Teixidor.
0: L'OMS posa molt en valor que s'hagi descartat l'hostessa com a persona amb la malaltia perquè confirma que la transmissió de l'antivirus entre humans només és possible a través de fluids corporals. Christian Lehnmeier, portaveu de l'OMS, aquest migdia ha reiterat que la capacitat de contagi és molt baixa.
9: Ho diré una vegada i una altra. Tots aquells que han estat compartint cabines no necessàriament han quedat contagiats tots dos. Així que estem en un risc absolutament baix. Això no és un Covid.
0: Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, en els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, en el vol que van fer des d'aquesta illa a Johannesburg, a Sud-àfrica, on hi anaven 88 persones, entre les quals una dona que va morir poques hores després.
15: Mentrestant, ja s'ha acabat la reunió del president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb el cònsol honorari dels Països Baixos per acabar de tancar el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell. Última hora, enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs acaba de comparèixer el vicepresident del PP canari aquí a la seu del govern. Assegura que la trobada amb el cònsol holandès ha estat cordial i que coincideixen en moltes qüestions, una de les quals és cabdal per ells, que és la desinfecció del vaixell un cop a tots els passatgers s'hagin evacuat.
10: La desinfecció del propi buque se realitza una vez llegue a Países Bajos. Por eso hablábamos de la necesidad de que no haya un cambio de tripulación. Creemos que es sumamente importante esta situación.
22: Domínguez també comparteix amb l'ambaixada neerlandesa que cal molta coordinació entre els 23 països implicats dels passatgers de l'Ondius perquè els avions estiguin molt a punt per repatriar els passatgers tot just baixin del vaixell i sobretot abans de dimarts perquè hi haurà un canvi de temps i farà difícil el desembarcament.
10: Hagan una coordinación general con los distintos países que tienen pasajeros a bordo de su nacionalidad para que de esta manera aprovechemos la operatividad que se puede llevar a cabo y que se haga de manera inmediata. Principalmente porque nos han advertido que a partir del martes el tiempo va a cambiar y va a empeorar.
22: De moment ha confirmat que els Països Baixos, l'Estat espanyol, els Estats Units i el Regne Unit ja tenen a punt els avions per repatriar els seus passatgers.
15: I mentrestant, el govern espanyol acaba de confirmar que aquest vaixell no es desinfectarà a les Canàries i que salparà directament cap als Països Baixos quan s'hagin desembarcat tots els passatgers. La ministra de Sanitat i tècnics s'han reunit aquest migdia per videoconferència amb els 5 catalans i els 9 espanyols que viatgen al creuer i tots 14 han acceptat fer la quarantena a Madrid. Ara mateix el govern espanyol està donant més detalls del pla d'evacuació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
11: Hola, bon dia.
15: Quines novetats hi ha ara, Paula?
11: Doncs que el creuer fondejarà dins del port i un cop evacuats els espanyols aniran amb autobusos aïllats cap a l'aeroport, amb avió militar després cap a Madrid i després ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla on se'ls farà una PCR a l'arribada i una altra al cap de 7 dies. D'entrada estaran tots en una mateixa planta i si algú té símptomes, de moment no en tenen, se'ls separarà en una unitat individual d'aïllament d'alt nivell. No s'ha decidit encara quants dies durarà el confinament, però tots els passatgers ho accepten, acaba de dir el número 2 del Ministeri, Javier Padilla.
12: En la qual hemos podido ver que se encuentran bien, estaban todos con sus mascarillas, con sus medidas de higiene respiratoria y todo de manera adecuada. Les hemos contado con bastante detalle cómo va a ser la situación de medidas de cuarentena que van a tener que llevar a cabo.
11: Explicava la reunió que han tingut aquest matí per videoconferència amb els passatgers. Continua aquesta roda de premsa per donar més detalls. La secretària de Protecció Civil ha confirmat, com vol el president de les Canàries, que el vaixell no es desinfectarà a les illes i que salparà cap als Països Baixos en part de la tripulació.
13: Con 30 tripulantes el barco puede seguir su curso. Por lo tanto, esta defensa que ha hecho España se está ya concretando. Estamos muy cerca de que sea materializada y que el barco continúe hacia Países Bajos.
11: Però el Partit Popular no en té prou amb totes aquestes explicacions i continua atiant la por de la pandèmia. Avui reclama la dimissió de la ministra de Sanitat i també del director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Cuca Gamarra, portaveu del PP.
14: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando volvemos a ver al señor Simón, evidentemente esto no genera la tranquilidad que se debiera de estar trasladando en estos momentos.
11: El PP, que critica que no hi hagi una agència de salut pública per casos com aquest, però que obvia que van ser ells que la van tombar al Congrés ara fa un any.
15: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
3: Catalunya migdia.
4: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
6: Catalunya migdia.
15: Les dues i gairebé 20 minuts. El primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa que no dimitirà tot i la desfeta del seu partit, els laboristes, a les eleccions locals del Regne Unit. Menys de 2 anys després d'haver accedit al poder, el partit de Starmer ha rebut un fort càstig a les urnes, on, en canvi, guanya suports l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. L'independentisme pot guanyar a Escòcia i a Gal·les, on el recompte encara està en marxa. Londres, Quim Olivares, bon dia.
16: Bon dia. Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota considerable en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. El recompte dels vots per triar uns 5.000 regidors encara no s'ha acabat, però el Partit Laborista hauria perdut suport en àrees del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes importants d'aquí a Londres. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que aquest matí ha dit que no pensa plegar.
18: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
16: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage. Aquest matí pronosticava que el millor encara havia d'arribar i es reivindicava com l'artífex del declivi dels laboristes i conservadors.
19: Els laboristes han estat eliminats per Reform en moltes de les seves zones més tradicionals i el que veureu més tard avui és que el Partit Conservador serà eliminat de tots els seus feus.
16: A banda de l'ascens de l'extrema dreta, una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gal·les. Allà ha començat el recompte a mig matí i els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès guanya també, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gal·les i Escòcia, cosa que no ha passat mai.
15: Mentrestant, Ucraïna ha atacat Rússia després que entrés en vigor aquesta mitjanit l'alto el foc decretat per Vladimir Putin. Això no fa més que augmentar l'alarma al Kremlin, que continua amenaçant Zelensky amb un bombardeig massiu contra Kiev si demà fa perillar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
20: Bon dia. Zelensky ha pagat Putin amb la mateixa moneda. Rússia va violar la seva treva i aquesta matinada els drons ucraïnesos han atacat una refineria de Yaroslavl i fàbriques a Rostov-del-Don, Leningrad o fins i tot a la capital de Txetxènia, a Grozny. Al Kremlin, però, el que més li preocupa és poder celebrar sense contratemps la desfilada militar de demà. Per això el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha tornat a amenaçar Ucraïna amb llançar míssils contra la seva capital si s'atreveixen a esgavallar-los la festa.
23: Han intentat i continuen intentant esgarrar la festa sagrada del Dia de la Victòria. Si això és el que estan intentant fer els nazis ressorgits a Occident a través d'Ucraïna, no tindrem pietat amb ells.
20: Les mesures de seguretat a Moscou són extremes i inèdites. Al centre, els soldats enfilats sobre furgonetes apunten al cel amb les metralladores per si detecten drons ucraïnesos. La desfilada a la plaça Roja no comptarà ni amb tancs ni amb míssils i, a més, ahir es va suspendre l'assaig general. També hi han vetat l'entrada de la premsa estrangera després d'haver-nos acreditat. Però passi el que passi demà, Ucraïna ja ha aconseguit posar la por al cos de Putin i que senti que pot estar en perill fins i tot el cor de Moscou el dia de la seva festa patriòtica més important.
15: I mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'alto el foc, que avui compleix un mes, es posa en perill per diferents incidents. El més destacat ha estat l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a l'estret d'Hormuz, tot i que el president nord-americà Donald Trump s'ha afanyat a minimitzar-lo. En el cas del Líban, les agressions israelianes fan inviable parlar de treva, Albert Manyà.
24: El govern nord-americà denuncia que 3 destructors van ser atacats i com a resposta han bombardejat instal·lacions militars iranianes. No consten víctimes i tampoc danys materials a la Marina Marina dels Estats Units. El govern iranià acusa Washington d'haver disparat prèviament contra un petrolier i un mercant. En tot cas, l'episodi evidencia que bona part del conflicte se centra en aquest pas marítim. En aquest sentit, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, acaba de dir que espera una resposta de l'Iran avui mateix a la seva última proposta d'acord. El president Donald Trump ha tret ferro a l'episodi.
1: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
24: Les defenses dels Emirats Àrabs Units s'han activat contra drons i míssils llançats des de l'Iran aquest matí, segons ha informat el Ministeri de Defensa.
15: I en el cas del Líban, què és el que ha passat?
24: Doncs un sanitari que circulava per una carretera del sud del país ha mort en un altre atac israelià, segons ha informat la defensa civil. I ahir, el govern va comptar 12 morts més a la mateixa zona per agressions israelianes. La setmana que ve està previst que Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington.
15: I la Unió Europea avisa a les aerolínies que no poden cobrar recàrrecs addicionals en el preu dels bitllets d'avió un cop ja estiguin comprats, al·legant que els preus del combustible han pujat des d'aleshores. En canvi, els paquets de viatges sí que poden encarir-se de forma retroactiva, però només sota circumstàncies específiques, perquè així ho preveu la llei europea. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que els drets dels passatgers es mantenen intactes, malgrat l'alça dels preus dels combustibles. Avui, per donar claredat a usuaris i aerolínies, l'executiu comunitari posa per escrit en una guia el que ja fa dies que repeteix, que els passatgers hauran de ser indemnitzats si se'ls cancela un vol per l'encariment dels carburants. Ho ha explicat la portaveu de la comissió, Anna Kaisa-Itkonen.
6: Les aerolínies només queden exemptes de pagar compensacions si poden demostrar que la cancel·lació ha estat provocada per circumstàncies extraordinàries, com ara la falta de combustible.
5: I ara mateix Brussel·les insisteix que no falta combustible per als avions, en part perquè les aerolínies preveuen comprar-ne més als Estats Units. És un model de carburant diferent del que s'utilitza a Europa, però l'executiu comunitari descarta que hi hagi problemes.
6: Els avions europeus ja utilitzen el querosè produït als Estats Units quan han d'omplir allà el dipòsit per tornar cap a Europa. Així que no hi ha cap problema de seguretat amb això.
5: En un informe tècnic, l'Agència Europea de Seguretat Aèria també ha dit avui que l'ús del querosè nord-americà és segur, tot i que abans d'introduir-lo al mercat europeu demana als operadors que s'assegurin de conèixer bé les propietats diferents d'aquest carburant.
15: D'aquí a 4 minuts seran 2 quarts. Anem a la publicitat i en tornar rècord en la quantitat de droga decomissada per la Guàrdia Civil. Ara ho expliquem.
3: Catalunya migdia.

0: Construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
3: D'acord.
2: Quin és l'autèntic operador 100% català?
3: Vera.
2: I el més ben valorat pels usuaris?
3: Vera.
2: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
3: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
2: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
3: Vera.
2: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
4: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
5: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
6: Ho sap, ella?
5: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
7: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
10: Catalunya migdia.
11: D'aquí una mica més d'un minut seran 2:45. La policia espanyola ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. El Ministeri de l'Interior destaca que ha suposat la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai a la història de la lluita contra el narcotràfic. Madrid, Cristian Roldán.
12: Es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia, que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
13: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
12: Durant el mes d'abril, la Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic, on s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, que opera a diferents països europeus.
13: No és un problema d'Espanya, no és un problema de Portugal o d'Itàlia, es un problema global y es un problema de la Unión Europea. Vemos ahora la problemática también en puertos como Rotterdam, tenemos como Amberes, es decir, Bélgica, Holanda.
12: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mig de xix.
11: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Avui és l'últim dia de gratuïtat de Rodalies. Demà, doncs, ja s'haurà de pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%. Els usuaris, però, què hi diuen, Joan Garcia?
14: Doncs d'entrada ningú discuteix que un servei públic s'ha de pagar, però sí que hi ha discrepància sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla. I això és per tal com està el servei.
15: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
16: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
17: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
11: Doncs aquestes són les opinions dels usuaris. A veure, a partir de demà, insistim, s'acaba la gratuïtat. Qüestions pràctiques. Si tenim un abonament gratuït de 10 viatges que no hem esgotat, què passa si encara ens queden aquests viatges pendents?
14: Es perden. No es podran esgotar. Avui és l'últim dia, de fet, que les màquines validadores admetran aquest títol.
11: I si quan va entrar el període de gratuïtat, quan va començar, teníem un abonament de Rodalies a mig utilitzar que vam guardar?
14: Aquests sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament. Un abonament, estem dient, només de Rodalies pels dies pendents.
11: I si teníem un títol integrat, caducat, com ara la T usual o la T jove?
14: Aquests no es recuperen perquè són títols de transport que permeten combinar rodalies amb altres modes de transport.
11: I recordem, finalment, quins títols tornen a sortir a la venda per viatjar només amb rodalies.
14: Els principals, a banda del bitllet

0: Senzill, l'abonament mensual de Rodalies a 20 euros, 10 euros pels joves, són els nascuts entre el 2000 i el 2011, i el bonotren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims en una zona.
1: Bé, doncs a partir de demà torna a pagar Rodalies i mentrestant es podrà també fer servir Bizum per poder pagar a comerços físics i a restaurants a partir del dia 18 de maig. La Comissió Europea ho impulsa perquè els 27 guanyin sobirania financera respecte als Estats Units, que controlen les transaccions amb targetes a través de Visa i Mastercard. Roger Santaló.
2: El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a la targeta tradicional, com creu la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
3: Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està. Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim.
2: Si això passa, s'evitaria que la majoria de dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari, segons el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler.
4: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: Però no tots els comerços permetran pagar amb Bizum des del principi, perquè dubten que el sistema sigui tan ràpid com amb la targeta a l'hora de pagar. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
5: No deixa de ser un moment en el qual el client està perdent perquè no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
2: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell són les tres entitats que ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig i el desplegament es podria completar a finals d'any.
1: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
8: Per Barcelona.
7: És la cursa al Cort Inglés.
8: Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
7: El 100% del que es recollia anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
8: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
9: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
10: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts de 2 quarts i comencem anant de festa major.
3: Una guitarra que crida auxili quan plora el món.
2: Perquè a Lleida ho tenen tot a punt per començar la festa major de maig. El cartell, aquests que sentim, els valencians auxili, però també Mamaduixa, 31 Fam o Selva Nua. Aquest vespre arrenca amb un plat fort, un espectacle visual amb 300 drons i també amb polèmica al voltant del pregoner. Lleida Estela Bussoms, la figura del piragüista Saúl Cravioto, no ha generat consens.
4: Doncs no, de fet una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Pifarrer, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta del regidor de festes, Xavier Blanco.
5: Sí, la Paeria vol posar el pregó a una persona representativa de tots, creiem que no és una elecció encertada.
6: Lamentar que a vegades es barregin certs temes i és un pregoner, al final, digne dels valors de ciutat i de l'esport.
4: Més enllà d'això, aquest vespre els 300 drons s'enlairaran des del turó de la Seu Vella i dibuixaran al cel alguns dels referents i símbols de la ciutat. I una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones. Es repartiran 800 dispositius NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar la ubicació en temps real de la persona que el porta.
2: I ara anem a Venècia. Allà la política s'ha imposat a l'art a la Bienal de Venècia. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no obren avui portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel al certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
7: És el cas de països com Bèlgica, Egipte, Japó, Eslovènia o Àustria, que és el que aquests dies acumulava més cues. També el pavelló català s'ha sumat a la protesta. El pavelló dels Països Baixos ha estat dels primers a tancar les portes, com explicava Catalunya Ràdio, una de les seves organitzadores.
8: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Art Not Genocide Italians, en la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
7: Després d'intenses converses amb Madrid, els responsables del pavelló espanyol han decidit suspendre l'acte d'inauguració d'aquest migdia i en una estira i arronsa amb l'equip artístic han mantingut les portes obertes del pavelló. La proposta artística, comissariada per Carles Guerra, és del creador Oriol Vilanova, que ha revestit les parets del recinte amb més de 50.000 postals de la seva col·lecció. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: En el col·leccionisme, un sinònim podria ser l'obsessió, no? Hi ha un interès cap a la cultura material. Quina capacitat tenen de parlar aquests objectes viscuts?
7: Aquesta tarda, activistes, gent del sector i treballadors de la Bienal es manifesten contra la presència d'Israel al certamen i en suport al poble palestí. La política, avui a Venècia, guanya el pols a l'art.
2: I ara, teatre.
10: He's in the jailhouse now. In the jailhouse now.
2: Ferran Utzet estrena El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, que es podrà veure al Teatre Lliure fins al dia 7 de juny. El muntatge explora la buidor, el silenci i la dificultat de comunicar-se a través de la història d'una família. Marta Vives.
11: Tot i que Fosse és el dramaturg europeu viu més representat del món, les seves obres són poc presents a la cartellera catalana. Ara, Utzet vol fer-li justícia amb El fill, amb traducció al català de Laura Sagarra, que s'estrena avui i que el director ha definit com tot un repte.
12: Ostres, és com assistir a... És com veure una final de Champions, però que estiguis passant al menjador a casa teva. És aquest nivell d'intensitat.
11: Interpretada per Guillem Balart, Mercè Pons, Sebastià Mogordoi i Jordi Figueres, l'obra explica l'impacte que provoca en una parella gran el retorn a casa del seu únic fill després d'una llarga absència. Una faula moral sobre les conseqüències tràgiques que pot tenir per una família la incomunicació.
12: Aboca la dificultat per expressar la tendresa i l'amor. Entenem que els pares i el fill s'estimen, però que no saben dir-s'ho. I l'obra ens ensenya fins a quin extrem terrible pot arribar la incomunicació entre pares i fills i, per extensió, entre persones.
11: El fill tanca la programació d'aquesta temporada a l'Espai Lliure.
2: I potser aquest cap de setmana voleu anar al cinema.
13: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
2: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Yo me moriré de amor. Marc Garriga.
0: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar, deliciosa i molt enginyosa. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult, amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe, el porquet valent, i que han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor. Carl Urban, conegut per la sèrie The Boys, és el nou fitxatge de la saga Mortal Kombat. S'estrena la seqüela del film del 2021, que veu del cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic, però que el combina amb la paròdia del gènere. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes. També s'estrena la triomfadora del Festival de Màlaga, Yo no moriré de amor, on brilla l'actriu debutant catalana Júlia Mascort. El film es basa en l'experiència de la mateixa directora, Marta Matute, i explica com l'Alzheimer va irrompre a la seva família quan ella tenia 18 anys. Completen les novetats Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, un fracàs, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato i el thriller de terror espanyol Bajo tus pies, amb Maribel Verdú.
2: Doncs amb les estrenes de cinema hem arribat a 20 minuts de les 3, moment pels esports. Aquest diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid que pot decidir matemàticament la Lliga de Primera. Ara parlem del Barça, però en només dos dies d'aquest partit la tensió al vestidor del Madrid és insuportable. A les últimes hores ha esclatat la bomba a la plantilla del Madrid en forma d'una baralla entre dos dels seus pesos pesants, Marcos García.
1: El Madrid ha obert expedient a Fede Valverde i Orelén Tchouaméni. Ahir van arribar a les mans al vestidor del Madrid. El club treballa per recollir informació. Diu que n'anunciarà les conseqüències quan les tingui. Avui hi ha hagut entrenament a porta tancada sense Valverde, que segueix a casa, ara ho expliquem, però amb Tchouaméni i amb una tensió, ens diuen, tremenda a l'ambient. Ahir ja explicàvem amb la Laia una picabaralla a l'entrenament de dimecres entre els mateixos, Valverde i Tchouaméni. Aleshores, dimecres va ser, ens deien, una batussa de cert voltatge, no molt passada de voltes, però que no va acabar ben resolta.
2: I ahir, sense acabar ben resolta abans d'ahir, ahir què va passar?
1: Doncs aquí ho tens, que ahir al vestidor van arribar cops de puny. No empentes. Cops de puny entre Tchouaméni i Valverde. Gent propera al vestidor blanc ens diu que no havíem vist mai una cosa tan potent. Tchouaméni comença el dia pretenent arreglar-ho, amb una salutació a Valverde, que Valverde li nega. Valverde no accepta aquestes disculpes i fonts properes al vestidor del Madrid consideren que Valverde, a l'entrenament d'ahir, anava buscant Tchouaméni durant tot l'entrenament, amb entrades, amb picadetes, això a la gespa. Després de l'entrenament al vestidor, arriben a les mans. Valverde cau, es colpeja amb una taula i es fa una bretxa al cap i acaba a l'hospital. Hores després, comunicat del Madrid sobre l'expedient obert, comunicat mèdic també del Madrid sobre Valverde, que parla de traumatisme cranioencefàlic i marca 10 a 14 dies de baixa, i comunicat de Valverde, que directament menteix perquè no diu la veritat, perquè diu que en cap moment va arribar a pagar el seu company. Al vestidor del Madrid expliquen que la relació de Valverde i Tchouaméni està trencada des que el francès es va alinear amb Xavi Alonso i Fede, en canvi, celebrava que arribés Arbeló a la banqueta. Aquest no és un tema menor, et semblarà de P3, però no és un tema menor. Ens diuen que és un dels motius de les fractures entre els jugadors al vestidor blanc. Directament ens expliquen que hi ha bàndols de jugadors que no se suporten.
2: Vaja, ja no m'atreviria a dir que qualsevol tema d'un vestidor és de P3, però aquest realment és com per sucar i pa. Sí. A la segona hora del Catalunya Mitjà hi tornarem, per cert, amb un periodista que habitualment segueix els entrenaments del Madrid per tal d'explicar-nos com és l'última hora. Però tot això, diumenge hi ha partit. Mbappé, en teoria estava lesionat, mig de vacances, arriba per jugar alguns minuts al Clàssic o no?
1: Si tu preguntes al Madrid, et diuen que Mbappé no té res i que no ha tingut res des del primer moment.
2: Vaja,
1: per tant,
2: tenia vacances.
1: Són les seves sensacions. Què t'he de dir jo? Que tot indica que entra a la llista, però que apunta a banqueta. No té cap lesió, tot va, doncs, en funció de les seves sensacions i molèsties. Demà, estigues pendent, no te la perdis, roda de premsa d'Arbeloa a 11:15, entrenament a les 11 amb els 15 primers minuts oberts als mitjans.
2: Vaja, la roda de premsa demà d'Arbeloa també serà com per seguir-la. Però a tot això, diumenge hi ha partit. Òbviament, de tot això que ha passat al vestidor del Madrid i d'aquest enfrontament, d'aquest clàssic, n'han parlat avui diversos exjugadors que de clàssics n'han jugat uns quants. Ruth Vilà.
13: Un d'ells, Luis Figo, que n'ha jugat a més amb les dues samarretes. En un acte publicitari a Barcelona d'una marca de piles, Figo ha fet broma primer dient que Valverde i Tchouaméni tenien les piles massa carregades. Però ja seriosament ha assegurat que dos companys de vestidor no poden protagonitzar una batussa com la seva.
14: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
13: Figo no sap si el seu amic Mourinho serà el pròxim entrenador del Madrid, però sí que té clar que la mà dura no és garantia d'èxit per gestionar un vestidor com el del Madrid. De fet, ha recordat que amb qui més títols ha aconseguit l'equip blanc és amb entrenadors com Zidane, Ancelotti o Del Bosque, d'un tarannà més aviat tranquil. L'exporter del Madrid, Iker Casillas, ha apuntat un altre nom per a la banqueta madridista.
15: A mi me gustaría que sigues Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
13: Casillas espera que el Madrid guanyi el Clàssic i endarrereixi al màxim el títol de Lliga del Barça. Figo no té cap dubte que la Lliga ja és blaugrana. I Puyol, que ha compartit amb Casillas un acte de promoció del partit de diumenge, reconeix que poder guanyar la Lliga superant el Madrid a casa aporta un extra de motivació.
16: Seguro que es el objetivo de ellos como del Barcelona, pues es un plus, ¿no? Poder ganar contra el máximo rival en casa, con toda tu afición. Y yo creo que estará el equipo con muchísimas ganas. I vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo confianza.
2: Bé, i a tot això, el Barça, què? Doncs en un ambient radicalment diferent al que hi ha al vestidor del Madrid, el vestidor blaugrana s'ho mira tot amb certa tranquil·litat. Hansi Flick prepara el clàssic de diumenge amb més dubtes que mai, això sí, a l'11 titular, Ramon Salmurri.
0: Sí, la tranquil·litat espiritual amb la que el Barça afronta aquest clàssic va acompanyada de certs interrogants a l'11 de Hansi Flick, el lateral dret, la parella de centrals, el mig centre o els extrems o fins i tot el davanter centre. Perquè Rafinha ja va anar convocat contra Osasuna, però no va tenir minuts. També Marc Bernal i, per tant, són alternatives que té un Hansi Flick que, això sí, no pot comptar amb Lamine Yamal. On no hi ha dubtes, això sí, és a l'ambició del vestidor del Barça. D'entrada, perquè volen arribar als 100 punts a la Lliga, queda clar, escoltant els protagonistes els darrers dies. Però, a més, i és evident, perquè juguen la Lliga en una final a casa contra el Real Madrid, contra aquest Real Madrid, que arriba especialment tocat, i per això, diguem-ne, que l'ambició del vestidor encara creix una mica més. I si no, escolta Ferran Torres als mitjans del club.
17: Bueno, yo creo que si ya venim en bona dinàmica, pues el partit que és, yo creo que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a eixir des del primer minut a guanyar el partit.
0: El Barça ho té tot preparat, la festa postpartit, amb l'entrega de copa per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozano. També hi haurà discursos a peu de gespa. I també, fins i tot, la rua, que seria el dilluns a la tarda, amb sortida i arribada a l'esplanada del Camp Nou. I a tot això, a punt ja la signatura del nou contracte de Hansi Flick. Ja hi ha acord entre el club i l'entrenador, renovarà fins al 2028, amb l'ampliació d'un any més, si les dues parts hi estan d'acord. Una signatura que es farà, això sí.
2: Doncs aquesta és l'actualitat al voltant del Futbol Club Barcelona i d'aquest clàssic que es juga diumenge a les 9. Partit important, però n'hi ha d'altres partits molt importants aquest cap de setmana. Algun vital, com per exemple el que l'Espanyol juga demà al camp del Sevilla. 3 punts de marge sobre el descens i després de 17 partits consecutius sense guanyar, els blanquiblaus tenen un duel dramàtic per la permanència. Sergi Andreu, què ha dit el tècnic blanquiblau Manolo González en la prèvia?
18: Doncs mira, diu Manolo que vol un equip amb personalitat, valent en pilota i molt intens durant els 90 minuts. Si això hi afegim una millora de l'encert de cara a porteria, ja tindríem la recepta que costarà l'equip a la victòria. Manolo González ha volgut transmetre confiança i convicció que l'equip se'n sortirà.
19: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
18: Manolo també ha volgut recordar que la tensió i la pressió demà la tindran tots dos equips i que l'Espanyol haurà de saber jugar amb aquest factor per beneficiar-se'n. L'Espanyol, que marxarà a les 3 cap a Sevilla, el partit demà 4:45, amb l'única baixa de l'extrem en Conguer.
2: Doncs aquesta és la situació del partit, que demà l'Espanyol juga a Sevilla. Aquesta 35a jornada de primera divisió comença avui amb el partit Llevant-Osasuna a partir de les 9 del vespre i acabarà dilluns amb el partit del Girona. Serà al camp del Rayo, mentre el club prepara una sèrie de campanyes per engrescar els aficionats en aquesta recta final de la competició, que també pels gironins té l'objectiu d'assegurar la permanència primera, o del Serra.
20: En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes pels dos partits que els gironins hauran de jugar la setmana que ve, dijous a Montilivi davant la Reial Societat i diumenge de la setmana vinent al camp de l'Atlètic de Madrid. De cara al partit de la Reial, els socis tindran un descompte del 40% en la compra d'una tercera entrada, mentre que pel desplaçament al Metropolitano es posaran a la venda entrades a 30 euros, així com el desplaçament en autobús gratuït per als primers 225 socis que adquireixin una entrada. D'altra banda, la plantilla gironina va estar ahir molt pendent del partit que el Rayo Vallecano, el proper rival dilluns que ve, va jugar ahir a Estrasburg i que li ha donat la classificació per la final de la Conference League.
2: I per això, dilluns, al partit a Montilivi, el Rayo arribarà potser amb una mica de ressaca. I és que el Rayo va fer història i es va classificar ahir a la nit per primera vegada per una final europea, després de guanyar per 2-0 l'Estrasburg, Jan Ortuzar.
21: L'equip de Vallecas es va imposar ahir a l'Estrasburg per 0-1 a la semifinal jugada al camp francès amb un gol de la brasilera Alemão i ja és a la final de la Conference League. El Rayo va dominar el partit fins al punt que el porter rival, Mike Penders, va ser el millor jugador del partit. Tot i això, el porter del conjunt vallecà, Augusto Batalla, va esdevenir l'heroi per als madrilenys a l'aturar un penal al minut 90. L'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, es mostra exultant i és ambiciós de cara a aconseguir el títol.
22: La hemos conseguido de manera merecida y la final es exactamente lo mismo. Creo que suceda lo que suceda, esto va a ser inolvidable y cuando se acerquen las fechas seguramente cambie mi discurso y diga que ya no me sirve solo llegar a la final y queremos ganar.
21: El seu rival a la final de la Conference League és el Crystal Palace i es jugarà a Leipzig el 27 de maig. Els anglesos van passar a la final després de superar el Shakhtar Donetsk, entrenat per l'exblaugrana Arda Turan per un global de 5-2. A l'Europa League, la final la disputaran l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany.
2: Falten una mica més de 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat i després altres coses. Per exemple...
23: Que al final el qui faci menys errors doncs, és qui s'emportarà el títol. Sé que també doncs, entren en joc els nervis...
2: El Vilassana d'hoquei patins busca la seva primera Champions.
24: Catalunya migdia.
25: Vols estudiar una enginyeria?
26: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
25: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
26: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
27: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
28: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
30: Sou molt bona gent!
31: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
32: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya.
1: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, tu prima.
4: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
5: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
6: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
2: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. La ciutat portuguesa de Coimbra acull el bo i millor de l'hoquei patins continental. Es disputa la Champions i a la competició femenina avui el focus el té el Vila-sana. Les lleidatanes, Marta García, busquen la seva primera Lliga de Campiones.
9: En una semi que les enfrontarà un rival més que conegut, el Fraga, l'equip de la Franja, amb qui estos últims anys han disputat diversos títols i que entrena el també lleidatà Jordi Capdevila. Però en el Vila-sana la il·lusió és màxima per aconseguir un títol que el club encara no ha guanyat mai. Maria Porta, que se retira a finals de temporada, és la capitana de l'equip.
23: Serà molt, molt intensa. Al final, els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. I sempre s'han acabat definint per petits detalls. Jo crec que els dos equips són molt forts, tant atacant com defensant.
9: Esta semifinal entre el Vila-sana i el Fraga és a 11:15 de la nit i la podreu seguir en directe per Esport 3. Abans s'hauran enfrontat en la primera el Gijón i el Benfica. I qui s'ha classificat també per a semifinals, però de la competició masculina, que es disputa en format de Final 8, és el Barça. Ahir, victòria treballada davant l'Sporting per 2-0 amb doblet de Marc Grau, que ja parla del rival en semis, un altre equip portuguès, el Benfica.
10: Molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant en atac com a defensa, i res, ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Bueno, vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys, i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i tots podrem guanyar.
9: L'altra semifinal masculina també demà i també a Coimbra enfrontarà el Porto amb el Barcelos.
2: I l'Uni Girona juga l'accés a la final pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet diumenge a Fontejau contra el València i amb només un punt en contra. El tècnic Roberto Íñiguez va denunciar a Xevi Soler insults greus de part de l'afició del València ahir.
11: I va dir que s'havien d'expulsar de tots els terrenys de joc. Un tècnic, però, que estava satisfet per aquesta derrota per la mínima, tot i els problemes físics, que farà que guanyant de 2 l'equip sigui a la final. Aquest ambient és el que espera la capitana Ainhoa López a la tornada a Fontejau.
12: Venen a Fontejau i pràcticament és com començar de nou el partit, així que amb moltes ganes, perquè al final sabem que allà som més fortes, igual que elles aquí, no? El factor pista crec que és molt important per tots els equips i això érem conscients.
11: Recordem que la tornada serà diumenge a Fontejau a les 7.
2: I al circuit de Le Mans han començat els entrenaments del 5è Gran Premi de MotoGP d'aquesta temporada i sembla que plourà força durant tot el cap de setmana, Dami Aguilar.
24: Sí, ha servit als pilots per familiaritzar-se amb una pista que dissabte i diumenge segurament trobaran molla per la pluja i també per diverses novetats tècniques aplicades. No hi ha hagut cap urgència per ocupar les primeres posicions. També hi ha hagut gent que ha posat el pneumàtic tou, entre altres coses, perquè sap que l'haurà de gastar perquè els pròxims seran de pluja. El més ràpid aquest matí ha estat Luca Marini amb Honda. Els catalans, a partir de la 6a posició, d'Àlex Rins, la 7a d'Àlex Márquez, la 9a de Marc Márquez i el líder Marco Bezzecchi ben relaxat, que ha estat 14è. Ara, a les 3, la sessió dels divendres, que compte i que els pilots esperen que es pugui també disputar en sec. De moment, 21 graus de temperatura ambiental i lluint el sol.
2: D'aquí un parell de minuts seran les 3 de la tarda. Avui, partit clau pel Barça de futbol sala. Els blaugrana reben el Pozo Murcia en un duel directe pel lideratge de la fase regular de la Lliga, Maria Chesena.
32: Sí, el Palau Blaugrana acull avui aquest partit entre el Barça i el Pozo Murcia, que arriben empatats a punts i compartint liderat. El duel, doncs, és gairebé com un play-off anticipat. A només 2 jornades del final de la fase regular, una victòria a Blaugrana costaria al Barça acabar primer i, per tant, tindria el factor camp a favor dels play-off i la classificació per a la pròxima Supercopa. El porter de l'equip, Didac Plana, parlava així de la importància del partit.
33: Donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa, que
0: per nosaltres és importantíssim. Hem de tenir molt clar quina és la nostra situació ara mateix. Aquest any no l'hem jugat i nosaltres l'hem de jugar. I, per tant, doncs, el partit té la importància que té i conscients de que serà difícil.
32: El Barça arriba al partit després de l'empat contra el Peñíscola de l'última jornada, mentre que el Pozo ho fa en un dels bons moments de la temporada. El conjunt blaugrana, però, té el precedent del darrer duel contra els de Múrcia, que va guanyar per un contundent 7-1. El partit d'avui és a 8:45 del vespre i es podrà seguir per Esport 3.
2: Ara s'estan disputant els quarts de final de la Copa de la Reina d'Handbol a Sant Sebastià, Jan, amb un sol equip català que acaba de quedar eliminat.
3: El BM Granollers que ha votat amb el Gran Canària amb derrota per 29-26. Mal partit de les vallesanes. Encara que Martina Capdevila és la millor jugadora del Granollers amb 11 gols.
2: I amb què acabem, Montserrat Raya?
8: Sí, bones notícies per al Lleida de futbol, que ha tancat un acord amb un inversor per garantir la continuïtat i l'estabilitat futur del club. És un pas que, segons el club del Segrià, pot donar compliment al pla de viabilitat en aquest marc del concurs, el procediment concursal en què es troba immers el club. En els pròxims dies, el Lleida ampliarà aquesta informació. Fa uns dies es va consumar el descens de categoria del Lleida, que aquest any ha competit a la tercera ref.
2: Doncs amb aquestes bones notícies pels seguidors del futbol a Lleida, arribem a les 3 de la tarda al final de la primera hora d'aquest Catalunya Migdia.

0: En punt, les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Com dèiem, acabem la primera hora del Catalunya migdia. Ara comencem la segona. A la primera us hem explicat que els socis de govern, Esquerra i els Comuns, però també la CUP, demanen la destitució de Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació. Això quan el govern torna a ser molt a prop de tancar un acord de pressupostos precisament amb Esquerra després d'haver arribat a un pacte ja fa setmanes amb els Comuns. També hem connectat amb Tenerife per conèixer els preparatius per l'arribada del creuer de l'antivirus al cap de setmana. I ens hem fixat en la confiscació rècord de cocaïna que ha fet la Guàrdia Civil a l'Atlàntic. Amb 41 tones interceptades és la xifra que marca un nou rècord mundial en una operació com aquesta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que tenim un cas sospitós d'antivirus a Alacant. És el d'una dona que està ingressada en un hospital, com dèiem, d'Alacant, amb símptomes compatibles amb el virus. El govern espanyol ha activat el protocol d'aïllament perquè la dona va coincidir en un avió a Sud-àfrica amb una de les víctimes mortals, el mateix avió on hi anava aquella hostessa d'Amsterdam que finalment ha donat negatiu. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, ho ha confirmat el número 2 del Ministeri de Sanitat en roda de premsa. La pacient està pendent d'una prova PCR i si dona positiu se l'aïllarà en una unitat d'alt nivell. De moment té símptomes lleus, per ara tos, i Javier Padilla ha cridat a la calma. Diu que és molt poc probable que s'hagi contagiat, com s'ha vist amb l'hostessa d'Amsterdam.
4: Hemos de decir que este es un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave, pero aún así, en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN.
3: El Ministeri també ha contactat amb una altra persona que va viatjar en aquest mateix vol des de Johannesburg, que ha passat una setmana a Barcelona i ha tornat cap a Sud-àfrica. De moment es desconeix si té símptomes.
2: Més qüestions i atenció també a això. El govern de Salvadilla tanca files amb Josep Lluís Trapero i descarta ara com ara destituir-lo com a director general de la policia, tal com li exigeixen els seus socis al Parlament. Fons de l'executiu defensen a Catalunya Ràdio l'actuació dels Mossos d'Esquadra i deixen clar que els serveis d'informació del cos treballen amb total autonomia per analitzar riscos i amenaces al marge de la direcció política dels Mossos, que és el que encapçala el major Trapero. El ministre de Cultura aportarà 100.000 euros addicionals a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. El ministre Ernest Urtasun ha carregat en contra del pacte de PP i Vox a l'Aragó, que preveu eliminar l'Institut Aragonès del Català. També ha reivindicat la importància del plurilingüisme.
5: I avui, com a resposta a aquest acord, us vull anunciar que el Ministeri de Cultura aportarà 100.000 euros addicionals a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua per protegir el català i l'aragonès. Cada cop que PP i Vox ataquin la llibertat i el plurilingüisme, el Ministeri de Cultura actuarà.
2: I un últim apunt, la Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El novembre de l'any passat va ser condemnat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. Segons l'informe que ha entregat el Tribunal Suprem, la Fiscalia defensa un indult parcial que aixequi la inhabilitació a l'exfiscal general perquè considera que va intentar sempre preservar el bon nom de la institució que liderava i que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas.
0: Passen 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I també amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: I amb el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot a punt?
9: Sí, sempre a punt.
0: Tot repartit, la kombucha oberta, les revistes repartides... Pere, tot...
9: Sí, hem començat a debatre abans i tot.
0: Ah, ja veniu amb la tertúlia feta. De quin tema us ha cridat l'atenció?
9: Els Mossos.
0: Oi, ja anirem d'aquí una estona. Ara ja anirem als Mossos. Però abans, ja sabeu, és algú
7: altre.
0: Hi ha
7: infiltrats aquí també, eh?
0: També hi ha infiltrats aquí? Sí, sí,
10: bueno, jo, Escobar, com a mínim, ens recorda, diguem, el...
0: Si comencen parlant pel cognom, ja...
10: Un infiltrat de la República a la Guàrdia Civil. I, per tant, doncs, està bé.
11: Un militar lleial.
0: Molt bé. A veure, va, el primer tema vindrà des de fora. A veure. Iuforn, bona tarda.
7: Bona tarda, sóc l'infiltrat.
0: Sí, ja veus que aquesta gent ve de divendres, sí. Gairebé ve de divendres, per tant, no sé, a veure com ho aixeques, això, com ho recentres.
7: No, jo és que m'estic fent a sobre com es va saber, o sigui, això dels infiltrats, ara, però no parlaré d'això.
0: No, però t'estàs fent a sobre, d'aquí una estona parlarem amb una de les professores que va detectar les dues agents dels Mossos.
7: Bona aquesta.
0: Perquè ens expliqui què és el que va veure, que no li va acabar de fer el pes i que va sospitar que allà hi havia alguna cosa que no rullava.
7: Pel que expliquen, perquè nosaltres no hi érem, però pel que s'explica, es veu que portaven un cartell aquí de la posada de Mossos. Vull dir que aviam, només
0: crec falta... Que no, crec que no.
7: Fletxes de
0: no
7: neó...
0: Era això, no era això, no era això.
7: Unes fletxes de neó al cap que les anava assenyalant, però bé, és igual. Doncs jo parlaré del Real Madrid, però no de futbol.
0: I anirem també, a futbol.
7: Per això, que
0: no, és que també hi anirem.
7: Ja ho fareu, hi ha altres programes en aquesta casa que ho farien.
0: Però avui ens ha costat i no ens hem... No hem pogut resistir-nos a la temptació de parlar una estona de
7: doncs
0: futbol del
7: això,
0: Madrid.
7: I a més, hi ha una altra qüestió, que és que avui és tan fàcil. És que fa cosa perquè dius, quan encara has de pensar una mica per aviam com em puc enfotre, i t'ho estan posant tan senzill...
0: També et diré que has fet aquesta setmana una cosa que habitualment no fas, que és treballar molt amb antelació. I em vas proposar el tema de la dèria ahir al matí, que ja era el Madrid.
7: Sí.
0: Però encara no havia passat la més grossa, diguem-ne. Vull dir que encara va ser superat tot
7: plegat. Sí, no. En aquest cas, el Madrid ens ha superat les expectatives que teníem. El que passa que per això, t'ho vaig dir ahir al matí, per què? Perquè el tema... És Madrid, però no és futbol. Que a mi m'ha deixat absolutament... O sigui, no m'he refet. No m'he refet encara. S'ha sabut que hi ha els pares, tal com s'ha dit, els pares de dos jugadors del Real...
0: Internacionals.
7: Del Real Madrid, que després han sortit noms que no els direm perquè, com que no sabem qui són, però han corregut noms, etc. Pares de futbolistes professionals del Real Madrid, que és un equip, diguéssim, dels més destacats del món, no Espanya, Europa, no, del planeta, van trucar a Florentino Pérez, president del Real Madrid, dient-li, escolti, el meu fill no juga. Ho trobo, o sigui, faré un 5 segons de silenci perquè no m'he recuperat. O sigui, ho trobo tan bèstia, vaig a fer els 5 segons. No m'he recuperat. O sigui, estem parlant del top, el futbol, mou milions, marques, gent a tot el món. Tu vas al poble més petit, del poblet més petit de l'Antàrtida. Hi ha un senyor que es diu Nanuk, que està pescant allà, té un os al costat, i està pescant peixos, i li dius, futbol, Barça, Messi, Real Madrid, i el tio diu, i et diu tota l'alineació. Doncs, en un món com... Els pares trucant al president... Mi niño no juega.
0: Com si fossin l'Aleví C d'un equip de barri, eh?
10: Sí, sí.
7: Ho trobo. O sigui, primer, que algú se li acudeixi fer-ho. Que dius, va, a vegades tenim idees, tots hem tingut idees poc brillants. Després dius, no, ho farem. I vas i ho fas, i truques. Hòstia, ho trobo. Però, esclar, aquí planteja el tema, aquí un servidor de vostès, humilment, a vegades fa unes classes i tal, i un dia va sortir el tema... de les generacions i els deia, però vosaltres quan veu fer les portes obertes aquí a la universitat que veu venir sols? No, van venir amb els pares. I jo m'imaginava quan jo tenia l'edat d'aquella canalla, perquè jo sóc un senyor molt gran, de fet ja he rebut la carta per poder jubilar-me, o sigui que imagina't, i m'imaginava jo que jo hagués anat a la meva família, pare, mare, bellíssimes persones tots dos, i els hagués dit, no, les portes obertes a la universitat m'acompanyeu? Clar, la cara que haguéssim posat hagués dit, però tu no estàs bé, no? Clar, estic parlant de fa 200 anys.
0: A vegades els pares acompanyen els universitaris a matricular-se.
7: Sí, sí. I els hi vaig preguntar, ah, sí, veu venir? I sí, ho van trobar molt normal. Diu, home, ja que paguen ells, que almenys ho vegin, no? Diu, bueno, perquè estudies tu. I no, amb tota notorietat. Ara mira, aquest tio és un boomer, aquest tio està fora del món, etcètera, etcètera. Però, anècdota, un molt bon amic meu, una filla seva, ha estat vivint per tot el món. A més, és una tia que té una capacitat de generar coses i ja està a l'altra punta del món i al cap de 10 minuts està treballant amb no sé què, un dissenyador o està amb no sé què. O sigui, una tia... una crac. Ha estat vivint a Nova York, vivint a Sud-amèrica, vivint a Austràlia, llocs estranys... Bueno, a l'altra punta del món. I un dia arribava a l'avió a les 4 de la matinada a l'aeroport del Prat. I li dic, escolta, què? Tal, diu, vaig a buscar, no diré el nom, vaig a buscar a la d'allò, perquè arriba a les 4 de la matinada. I com que vas a buscar-la? És clar, bé, què farà, pobreta, a l'aeroport a les 4? Diu, si ta filla fot 3 anys que viu per tot el món, no saps ni on és? I ara l'aniràs a buscar a l'aeroport? Sí, pobreta, que haurà de tornar amb autobús. Diu, però tu saps si en un poble de Kènia ha agafat un autobús a les 4 de la matinada i on ha anat amb aquest autobús? Doncs a mi això és el que em sorprèn, i ara em podeu dir boomer, que estic fora del món, que no sé què, però, noi, que un president de club de sobte soni el telèfon, despengi i digui, hola, soy el padre del jugador que no me juega. Hòstia, estic desbordat.
10: Jo crec que era qüestió de temps que passés alguna cosa així.
7: Sí?
10: Bueno, o que passin coses pitjors, que el pare truqui al jefe i li digui, escolta, que el meu fill, no, a la feina. Perquè això és una onada que va creixent i s'observa, com has dit molt bé, a la universitat. Vull dir, la manera com els fills, de vegades, coses que a la nostra època no haguessin fet ni, vamos, no se'ns hagués passat ni pel cap, no, diríem, com els incorporen de manera natural a les portes obertes, als processos de matriculació. Jo estic convençut que algun dia alguna tutoria em vindrà el nen amb els pares. Estic bastant convençut.
0: Universitaris, perquè, estàs parlant?
10: Universitaris, sí, parlo ja d'un mercat universitari. Bueno, jo no sé si està bé o està malament, però a mi em sembla que és com sorprenent. I he tingut alguna vegada alguna experiència laboral en què una col·laboradora m'ha dit, bueno, això parlo amb el meu pare. I et quedes com dient, com? No, em perdona. Vull dir, jo no tinc per què parlar amb ningú, parlo amb tu i tu sabràs, no? Vull dir, és una cosa que està passant, per tant, bueno, igual que arriba a la universitat i al món professional, doncs al Madrid, doncs, té pares molt empoderats que truquen, perquè ha trucat sempre el profe per dir que li fa vostè al meu nen, i ara doncs, el truquen al jefe perquè el seu nen jugui.
8: Sí, jo crec que teniu tota la raó, però que el tema del Madrid va més enllà d'això.
0: Ara ja anirem, a més del Madrid. Sí, sí, quedeu-vos primer amb el tema boomer o no, sí. I després anirem a més temes del Madrid, si voleu.
8: Perquè realment crec que la situació és una altra, el tema boomer és secundari.
0: Hi ha una sí, que el pobre Iu em va proposar sí. El tema ahir al matí, quan encara no havia esclatat l'última
11: pica de l'any. Amb el tema dels nanos, o sigui, has d'acompanyar-ho de l'imaginari. O sigui, tu veus els pares dels jugadors del Barça fa unes setmanes que es feien fotos sopant o dinant plegats a Pamplona, i no et grinyola i penses, ostres, els papes acompanyen els nens a Pamplona perquè juguen fora de casa, diguéssim, no? I aquest és l'imaginari. I tu t'imagines algun pare d'aquests parlant amb naturalitat en Joan Laporta. En canvi, costa d'imaginar els pares d'un jugador del Real Madrid, per molt jove que sigui, parlant amb naturalitat amb Florentino Pérez. I, per tant, et grinyola encara més que truquin per telèfon dient, escolti, és que el meu nen no juga. Però és per l'imaginari, no? O sigui, tu tens l'imaginari del Barça, que és la naturalitat de les famílies incorporades al grup, i, en canvi, no tenim aquesta imatge de l'imaginari blanc. Sobre allò dels nanos anant a matricular-se a la universitat amb els pares, jo soc des que es va haver d'anar a matricular amb el papa fins a l'institut, fins a COU, per una circumstància personal curiosa, i és que em dic Isabel García Pagán, el meu pare es deia Antonio García Pagán i ma mare es diu Antonia Pagán García.
0: Carai.
11: I llavors, cada vegada que havia d'anar a fer la matrícula, em deien, primer, o aquesta nena no té mare, o aquesta nena se m'està rifant. I llavors havia d'anar amb el llibre de família i el progenitor, acompanyada del progenitor, per certificar que jo era jo, que el meu pare era el meu pare i que ma mare era ma mare.
8: Però, per tant, llavors et dius Isabel García Pagán, Pagán García.
11: Exacte.
8: Ho he entès bé, no?
11: Sí.
8: No, però és un cas totalment a part, diguem, no?
0: Has estat a punt de fer 5 segons de silenci de l'Iu,
10: Jo estava fent la mateixa reflexió també. Això com acaba?
11: El que vull dir era que la mateixa administració m'obligava a haver d'anar acompanyada dels pares a fer una cosa que a mi em semblava la mar d'estúpida, que era matricular-me.
7: Jo que tota la vida m'he queixat perquè tinc un nom estrany i que tinc el rècord meu mundial és haver-me escrit Cuarto Forn.
0: Ah, va bé.
7: Cuarto Forn, que jo deia, hòstia, és molt difícil, hòstia, d'Iu a Cuarto, i mesos de pensar-hi, vaig descobrir...
0: Romans.
7: Van pensar romans. Que la U era una B romana, i este senyor se llama Cuarto.
8: I després, a l'època forta de l'Anguita i tot això, que Izquierda Unida anava fort...
7: No, això em servia per quan jo trucava a Madrid, trucava, i vostè com se llama? Iu. Diu, ¿cómo? Deies, com izquierda unida. Diu, ah, i una i una u. Dic, és el que sí. Anava a dir una paraulota.
0: Entre els exemples de les coses que els pares fem, i ja m'hi poso en primera persona del plural, ai, que els meus pares no haguessin fet ni borratxos, i que jo prometia que no faria, fins que al final em van dir, és que ho han fet tots els pares i ara et toca a tu, estar a altes hores de la matinada a la porta de la discoteca esperant que el meu fill surti per portar-lo a casa a ell i als seus amics. Jo li dic als meus pares, vénem a buscar la discoteca a tal hora, i ja et dic jo que el meu pare no ve a buscar-me. I jo...
10: Tens raó, Òscar, jo també m'ha passat, però sí, sí. Crec que és millor ara que abans. Sí, sincerament, sí, no. En aquest cas concret.
0: Però ara jo tiro enrere i penso, li dic al meu pare, no, escolta, em vaig a juerga, vine a tal hora, a les 4 del matí, i el meu pare, perdona.
10: Però si els teus pares...
0: Si ets prou gran per marxar, ets prou gran per tornar.
12: El meu li dic, bé, fot un clatallot i se'n torna.
10: Sí, però si els teus pares haguessin sabut com tornaves, com a mínim la gent de poble com tornàvem, sí, jo crec que haguessin vingut. I per tant, no sé si està ben tret,
0: eh? O sigui, és un exemple de coses que no s'haguessin fet, eh?
12: Però jo els en diu taxis.
0: A veure, bueno,
12: escolta. Taxis d'aquests que vas...
0: Ja et dic, jo em vaig trobar amb un... Papa,
12: geolocalitzant, saps qui és qui el porta, la matrícula, sí, tot, i dius...
0: Jo em vaig trobar amb el comentari de... Papa, ja m'hem tornat a casa tots els pares i ara ja els altres diuen que...
7: Et
0: tocaria entrar a la roda, diguem-ne, per ser allò, i efectivament em va tocar entrar a la roda, sí, sí.
7: Perquè aquesta setmana en aquest programa s'ha dit que tu estàs en el chat dels teus veïns.
0: Sí, sí, sí, hi soc.
7: Sí, sí, que, cuidao, saps?
0: Sí, no, però aquí
7: s'estan dient coses...
12: Després del xat de pares, ja ve el xat dels veïns.
0: No, ja,
7: no, però aquí...
0: No vull perdre el fil del Madrid, però que el Pere també té ganes.
11: Disculpeu, però el xat de pares del Barça és, sembla que molt divertit.
7: Sí. Sembla que sí, perquè n'hi ha un que els altres riuen bastant.
11: Sembla que és molt divertit, sí. I t'imagines el xat de pares del Madrid?
12: Hòstia.
7: Home, ara mateix avui, quan un ha dit bon dia, crec que no l'han contestat gaire, que és allò que...
0: A veure, afegim a la conversa al Sergio Quirante. Sergio, bona tarda.
13: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: El Sergio Quirante és periodista de DAZN, que cobreix la informació del Madrid, i nosaltres estàvem parlant de manera una mica tangencial sobre tot el que ha passat al Madrid. Deixa'm primer que et pregunti, avui ha passat alguna cosa, Sergio?
13: No, i això és notícia.
0: Per això.
13: Perquè és que molts companys dèiem el dijous pel matí... Bueno, hoy quién se va a pegar, ¿no? Fent una mica broma, ah. I finalment va succeir. O sea, és que estan sent dies molt estranys. Jo porto 11 anys cobrint la informació del Real Madrid i ja us dic que ha sigut la situació més estranya que he vivit com a periodista, i companys que porten 30 anys o més també estan flipant.
0: Ah. Perquè la pregunta que se'ns pot acudir és, això ha esclatat ara, en dos dies, o això és una situació que fa mesos que s'estava larvant al vestidor i que ha acabat esclatant ara perquè ja no tenen cap opció de títol?
13: Sí que és veritat que l'ambient al vestuari, diguem-ne que no és el millor entre els futbolistes, i dels futbolistes amb Arbeloa. Havíem tingut notícies de, per exemple, la relació entre Carvajal i Arbeloa no estava sent la millor, Ceballos no va viatjar a Sevilla per jugar amb el Betis perquè també hi havia hagut alguna discussió amb el tècnic del Real Madrid, i bueno, s'anava fent un caldo de cultivo, no? que òbviament ens estava donant indicació de que estava succeint alguna cosa al vestuari del Real Madrid, però no ens imaginàvem que podia esclatar de la manera que va esclatar. Per posar en context del que passa el dimecres entre Tchouaméni i Valverde, es suposa que és una discussió entre dos futbolistes al camp, una situació de tensió, després de que a l'entrenament hi hagi entrades, doncs, pujades de to, i tothom pensava que s'anava a quedar el que havia passat al vestuari, i la sorpresa arriba quan aquesta discussió es filtra, apareix a la premsa, els companys del Marca ho publiquen, i això fa que el dijous, que ahir, tot se'n vagi de mare i hagi acabat amb Valverde amb el cap, amb una bretxa al cap, una baralla que va haver al vestuari entre ambas parts, entre Tchouaméni i Fede Valverde, el futbolista amb una commoció i 10 i 14 dies de baixa, i amb Tchouaméni entrenant aquest matí amb la resta dels seus companys.
0: Una de les coses que pot sorprendre és que ni Arbeloa, que està en l'entrenament, ni el president, Florentino Pérez, prengui cartes a l'assumpte. És a dir, això, si ja fa dies que s'estava alarmant, si ja se sabia que hi havia aquest mal rotllo, si ja hi havia hagut un primer incident el dimecres, que l'entrenador no ho aturi abans d'hora o que el president no digui, escolta'm, algú avisi i li digui, president, aquí s'està creant una situació que és absolutament insostenible. Ningú no ho ha aturat abans d'hora.
13: Sí, la veritat és que, bueno, demà l'expectació a la roda de premsa d'Arbeloa serà brutal. Parla a les 10:30 i ja sabeu que el Madrid, des de fa ja bastants anys, la persona que parla cada 5 dies és l'entrenador, no hi ha ninguna veu més que podem escoltar a nivell públic i a veure quina és l'explicació que dona de tot el que ha succeït. Jo crec que, i parlant sobre si es podia evitar o no, o sigui, jo crec que a tots els vestuaris passen coses, no? Hi ha més tensió, menys tensió, hi ha alguns que es porten millor que amb uns altres i de més, però és que jo crec que ningú pensava que això anava a ser el que ha acabat sent, que un tio hagi acabat amb el cap ple de sang i amb punts. Per això crec que, o sigui, no es podia evitar que succeís el que ha succeït, perquè el que ha succeït és molt gros. O sigui, és una situació, jo crec, impensable.
0: Clar, que ningú no s'ho esperava. A tot això, diumenge hi ha clàssic. El Barça pot ser campió matemàtic. Quins jugadors al Madrid viatjaran? És a dir, serà una convocatòria normal, tots els disponibles, i algú que diu, mira, escolta, tant com estan les coses, amb mi no hi comptis, jo no vinc al Camp Nou i que vagin uns altres a treure les castanyes del foc.
13: Doncs anem a veure què passa. Perquè jo qualsevol escenari amb Tchouaméni el poso sobre la taula, perquè avui ha entrenat. Sí que és veritat que tant l'uruguaià com el francès tenen l'expedient disciplinari obert, i jo crec que fins que no es tanqui no es prendrà una decisió ni esportiva ni econòmica, i això a mi em dona a pensar que pugui entrar a la convocatòria del diumenge, ja ho dic. Qualsevol escenari està obert. O sigui, Valverde ja sabem que serà baixa per aquesta commoció de 10 a 14 dies i jo crec que no tornarà a jugar amb el Real Madrid aquesta temporada. I Tchouaméni tinc el dubte i per això demà la roda de premsa d'Arbeloa té molta importància per saber més enllà del que pugui comunicar de manera oficial al club a nivell de l'expedient disciplinari, si realment Tchouaméni és un jugador que pot entrar a la convocatòria el diumenge. Mbappé sí que està per viatjar el diumenge. Jo pensava, si no hagués succeït el que ha succeït, jo pensava que Mbappé anava a la convocatòria per estar de suplent i jugar 10-15 minuts, a demanda, no?, en funció de com anés el partit, perquè, sincerament, i aquesta és opinió meva, jo crec que si preguntes a molts dels companys que cobrien el Madrid, Mbappé està més pendent del Mundial, de la seva recuperació mirant el Mundial que mirant el Real Madrid. Courtois torna a la convocatòria, és una notícia molt important per Arbeloa, perquè per mi és el jugador més determinant dels 11, perquè és el que et pot salvar el cul si el Barça té el colmillo afilat per golejar o per guanyar. I més enllà d'això, Courtois, Vinícius, si Tchouaméni juga, Tchouaméni, si no juga, estarà Camavinga, acompanyat de Thiago i de Bellingham, i la defensa, els que queden. Si és que no hi ha tampoc molts més jugadors que puguin estar disponibles.
0: Molt bé, no sé si algú de vosaltres té ganes de sucaripà, diguem-ne, en la situació, perquè per mi és impensable com ha caigut tot de cop. És a dir, podies intuir que el Madrid tenia problemes, podies intuir que la temporada no havia estat bona, però com tot plegat ha acabat amb una mena de vodevil, que avui a més és protagonista a totes les portades de tots els diaris de tot el món amb aquesta situació, jo per mi això ha estat bastant sorpresa, no sé com ho veieu.
10: Sí, efectivament. Jo, com a mínim, deixo la porta oberta, perquè normalment sempre diuen, no, teoria de la conspiració, no?, amb coses que semblen rares, però que el món moltes vegades es mou per coses que a la majoria de gent no li entren al cap. En aquest cas concret, això de que no es podia evitar, o igual s'ha deixat fer, perquè o sigui, jo cada cop que llegeixo que volen tornar a fitxar el Mourinho, que és una cosa que em sembla increïble, aquestes alçades de la vida i com ha evolucionat el futbol i tot, només es pot justificar amb una situació de caos i de desori en què es necessita un dictador brutal, diguem, no? Com òbviament és el Mourinho. I per tant, si finalment acaba sent el Mourinho l'escollit, pues seria
8: tindria la consideració de que potser sí que ho han deixat que es desmadri per fer, per prejustificar una decisió que és, que seria al·lucinant, no? Al·lucinant en coherència amb el que comentàveu, amb un club que fa 3 anys semblava que era el que governaria, que lideraria el món en la propera dècada sencera, sobretot ja quan a sobre, després dels èxits, fitxen a l'Mbappé, i el que ha sigut és una successió de fracassos que no són només aquesta temporada i que no són només esportius, perquè també la gran reforma econòmica de l'estadi en funció, diguem, dels concerts, etc etc, fa que portem 3 anys deplorables per un club que es pensava que seria el primer del món a la propera dècada sencera, no?
11: A mi em sorprèn la vehemència del Pere, perquè jo porto 3 dies rient, diguéssim.
8: Bueno, però la vehemència...
0: Ja saps que el Pere s'ho pren tot seriosament i li treu tot una teoria i ho dissecciona tot.
11: Jo aquest matí amb els companys deia, estic en contra de les recreacions amb intel·ligència artificial, excepte les que fa el Chiringuito, no? Que no sé si heu vist la que vam fer ahir, la recreació de la baralla, però és antològica. Al marge dels riures, efectivament, comparteixo amb el Pere, no? Tot aquest diagnòstic, sobretot la part econòmica, no? Que sempre estem posant el foc en la part econòmica del Barça i, en canvi, el foc de la part econòmica del Real Madrid no acostumem a jugar-la. I tornem als nens de l'IU. Són un exemple, els futbolistes... Ens omplim la boca de, no?, de que són els herois de la canalla, de que els portes al futbol perquè vegin, no?, els referents en valors, esportivitat...
0: Comportament...
11: Doncs tot això, ja està.
0: El problema segurament és haver utilitzat els futbolistes com a model, eh? Perquè ja sabem que no sempre són modèlics.
11: No, és que al marge de marcar gols o impedir que els marquin en funció del que juguin, també se'ls ha de reclamar responsabilitat.

0: d'aquesta i l'anterior. I ho sento, jo no sé si estem entrat tots en un estat de mitja eufòria prèvia en relació a l'eventual victòria, que jo crec que és el més probable, que guanyem.
1: No,
0: però sí, és allò de... Com, jo soc dels 70, no?
2: I no vaig creure... Si no xiuli l'àrbitre i vegis que han guanyat, no ho celebres.
1: Però d'això ja ens preocuparem el diumenge.
0: Segur, però
1: mentrestant podem riure, no?
0: Els catalans ens preocupem una mica abans.
3: Que cal reivindicar el tribunarisme. El tribunarisme...
1: No, és
0: tribunero. Surt de l'ànima. Jo crec que guanyarà. Però jo aquesta festa... I està tan malament al Madrid que vés a saber aquell
2: guardem
0: dia...
2: Guardem-lo per diumenge a la nit o dilluns,
0: que vés a saber aquell dia... Ara seria la temporada perfecta, guanyar la Lliga a camp propi i a sobre.
1: Però fixa't, Miquel Àngel, que la festa... Jo crec que la festa en aquest moment no és per si guanyes la Lliga,
0: perquè ja
1: la dones per fet. La festa és perquè l'adversari, no?
0: Sí, està clar, està clar.
1: Misteri... Pues ja està,
0: però el Barça, en la situació del Madrid, arribaria a aquest clàssic d'una altra manera. Vés a saber com arriba el Madrid, perquè aquests encara vindran encara més picats i vés a saber.
2: Abans d'acomiadar el Sergio Quirante, Sergio, això que està fent el Miquel Àngel Escobar, és a dir, si el Madrid arribés amb 11 punts d'avantatge a un clàssic, amb el Barça sent notícia tota la setmana per embolics al vestidor i tot plegat, algun madridista pensaria, compte que el Barça encara es pot quedar, o seria, anem al Bernabéu a celebrar-ho i a fotre'ls en 15 i enfocar-nos a enfonsar.
0: Que potser ens en fotrien 15.
4: Saps? Jo crec que no. A veure, sí que és veritat que el Madrid ha demostrat tenir aquesta resiliència, no? En situacions límit, de remuntar quan ningú pensava, però jo detecto des de l'empat contra el Girona que la Lliga està molt morta i tots els ous havien posat a la Champions, a l'eliminatòria contra el Bayern, i no sé, o sigui, sí que és veritat que abans del partit contra el Girona el Madrid encara podia donar més a aquesta Lliga. Però aquell empat va deixar tot morir, va arribar a l'eliminatòria contra el Bayern i la sensació que hi ha a l'entorn és que la temporada es va acabar i a nivell de punts sí que és veritat que 11 punts són molts, però vosaltres haveu viscut moltes més lligues que jo.
2: Sí, és veritat.
4: Me considero un jovenzuelo.
2: Sí, tant.
4: Aleshores, no, jo crec que no hi havia aquesta sensació de nah, el Madrid ja lo ha dejado todo i dona igual, no? I més sabent que el Barça o que el culer sempre té aquest cul apretat, no? De, ui, que vienen estos, no vaya a ser que... No? I aquest any ha sigut totalment diferent, perquè el Madrid sembla que ha entregat la cuchara, no? Com es diu, i està tot perdut. Home, jo penso que l'orgull dels propis jugadors farà que el partit tingui algo, no? Que el Madrid lluiti per no perdre, per guanyar el Barça, no? Per dir, ostres, almenys que no ens guanyin a la nostra cara, no? I al seu estadi. Però clar, és que arriba tot amb un ambient tan convuls que és que qualsevol cosa pot passar. Jo estava pendent, jo vaig amb Dazón i vaig amb una càmera, no? Al camp a gravar els seguiments i jo anava pensant abans del partit, abans que tot això succeís, pues estaré pendent del Gavi i el Vinícius, que sempre tenen ahir els seus piques, no? Que si el gest amb la mà fent els números, el Fermín el vam gravar l'any passat al Bernabéu...
2: És que hauràs d'estar pendent dels piques entre jugadors del Madrid, no entre un del Madrid i un del Barça, no? Clar.
4: És que ja no sé què fixar-me. I no sé quantes càmeres... No sé on hem de posar la càmera i cap on hem d'enfocar, perquè és que ara mateix això és... És que no hi ha precedents.
1: Puc fer una pregunta molt ràpida?
2: Sí, que volíeu passar als Mossos, però ja veig que us agrada el tema Madrid.
1: No, és que torno a les recreacions aquesta amb intel·ligència artificial, però, perdó, la gola profunda no ha explicat on era la resta de jugadors mentre aquests dos s'estomacaven?
3: Fent fotos, fent vídeos.
2: No se sap.
4: Això no ha transcendit.
1: Perquè, clar, jo veig uns companys que s'estan fotent pinyes i dius...
2: Intento separar, no?
1: No sé.
4: Home, imagino que la situació... És que no hi ha hagut més detalls, o almenys jo no els tinc, però imagino que la situació aniria a separar als dos jugadors i que, no sé, no ho sé, jo sí que tinc la informació de que Mbappé estava fent treball amb els fisios al camp, que Arda Güler també estava començant a fer treball al

0: a la gespa, perquè clar, és que això va ser és que va ser com un volcà, saps? Aleshores, doncs cada un estaria, doncs un amb el físio, l'altre, no sé, tratant-se els lesionats per una banda, al gimnàs, a l'Mbappé i a l'Arda Güler, a la
1: gespa, que estaven
0: el,
1: sols.
0: Els seus exercicis. No sé si sols, però quan es marxen cap al vestuari, doncs cadascú té la seva rutina, doncs si ha de fer alguns exercicis concrets o el que sigui. Home, testimonis del que va succeir va haver-hi, però el que no ha transcendit, o almenys jo no sé, és quants jugadors hi havia, si van separar, si no van separar, o com va ser tot allò.
2: Sergio Quirante, company de Dazón, molts ànims, perquè demà la roda de premsa d'Arbeloa realment pot ser sucosa, vull dir que la setmana encara li queden episodis.
0: Sí, sí.
2: Gràcies per acompanyar-nos, bona tarda.
0: A vosaltres, una abraçada.
2: Passen gairebé 4 minuts de 2 quarts. I Ufor, també gràcies, bona tarda.
3: No, a vosaltres.
2: Fem una pausa i de seguida anem amb l'altre gran tema del dia, també aquests dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a Catalunya.
4: Catalunya migdia. El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
5: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
6: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Catalunya migdia. A 3 jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
10: Atenció!
11: Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
4: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
11: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure al pou.
4: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
12: Comença a acariciar una Lliga.
11: I diumenge, el clàssic.
12: Cada cop de colomes blaurana.
4: El Barça Madrid.
11: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
4: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
11: Tot Gira.
4: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
2: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miquel Àngel Escobar. Hem tret una mica de pa per sucar amb l'embolic del Madrid, però l'altre gran tema del dia avui a Catalunya especialment és que els socis parlamentaris del president Salvador Illa han demanat la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres i professors que preparava les vagues de la setmana que ve. El president ha defensat aquest matí la feina dels Mossos i la direcció general de la policia, és a dir, el mateix major Trapero, ha assegurat que aquesta mena d'actuacions són obligacions de la seva feina i contemplades en la normativa, diu. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat de la policia, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat. Però els sindicats han demanat també que s'aparti Trapero de les seves funcions i demanen explicacions urgents al mateix president, a qui li demanen que es posi també al capdavant del conflicte amb el sector de l'educació. El fet és que l'última assemblea sindical de dimecres, una mestra va veure 2 companyes a qui no coneixia que la van fer sospitar. Ara de seguida us demano la vostra opinió, però abans deixeu-me saludar la Laia Fons. Laia, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
2: La Laia Fons és mestra de primària i d'educació especial. Tu ets de la Intersindical, estaves en aquesta assemblea per preparar les vagues de la setmana que ve. Tu ets de les que sospita d'aquestes 2 agents dels Mossos infiltrades?
1: Bé, a veure, en primer lloc, deixar molt clar que nosaltres som docents. Nosaltres no ens dediquem a detectar Mossos infiltrats, perquè totes aquestes coses a nosaltres ens sobrepassen, ens superen, no és la nostra feina. Nosaltres no ens dediquem a això. Bé, sí que és evident que va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, un llenguatge propi educatiu, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. I això ens va fer pensar que no eren docents.
2: Perquè vosaltres, en el moment en què comenceu a sospitar, no aneu a preguntar, escolta'm, vosaltres qui sou, sinó que intenteu treure informació, no? de, per exemple, en quin centre treballaven, alguna cosa així.
1: No, és que ja et dic, nosaltres no anem a treure informació. Nosaltres no ens dediquem a això, la nostra feina és treballar pel sistema educatiu públic i el que estem demanant és poder fer-ho en condicions, i per tal de poder fer-ho en condicions el que necessitem és que el govern s'assegui a negociar amb el comitè de vaga, amb els sindicats amb qui té el conflicte, que som un 80% de la comunitat de personal educatiu i docent d'aquest país, i no creiem que hagin de venir a seure a cap assemblea de docents. I nosaltres som mestres, som professors, som educadors, som integradors, som tècnics d'infantil. Nosaltres som un perill? Aquesta és la pregunta important a fer-se.
2: Us havia passat pel cap que podia donar-se una situació com aquesta? És a dir, podíeu arribar a sospitar a la prèvia de compte que igual ve algú policia? És a dir, us havíeu pogut imaginar una situació com aquesta?
1: Bé, tenim certa constància de que en algunes manifestacions anteriors, doncs, en algunes assemblees anteriors, sembla ser que també hi havia hagut presència de Mossos de paisà, però tu, quan vas a les assemblees, doncs no hi vas amb la predisposició o amb el pensament de hi haurà Mossos aquí. Vull dir, la gent surt de treballar molt cansada, molt exhausta, estem al límit, i el que fa és anar-se'n a una assemblea preparar les vagues, però per preparar les vagues docents, en el qual es parla de doncs, on comencen, on acaben, si penjarem aquests cartells dels centres educatius, si farem proclames amb guixos al terra, parlem del nostre malestar, parlem del que necessitem a les aules. Això és el que fem en una assemblea. Evidentment, no ens sentim objecte de investigació policial, en cap cas.
2: S'ha publicat que una de les...
1: Ja sé que m'estic repetint.
2: Queda molt clar, i òbviament, quan us truquem a vosaltres, no us truquem per coses com aquesta, sinó que habitualment per sentir les vostres reivindicacions, però és veritat que avui aquesta notícia és realment impactant, i, per exemple, s'ha publicat que una de les coses que va grinyolar és que no duien les samarretes reivindicatives que duieu pràcticament cada dimecres.
1: Sí, clar, no la duien.
2: I eren les úniques.
1: Els dimecres que es convoquen assemblees acostumen a ser bastant grogues. Segurament no eren les úniques, però bé, segurament no va ser només el fet de la samarreta, vull dir, va ser un cúmul de circumstàncies que dius, bé, doncs és evident que no són docents.
2: I quan elles se senten descobertes, com reaccionen, com actuen?
1: Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida. Diuen que tenen molta pressa i que han d'anar a buscar la filla a l'escola.
2: Doncs és la Laia Fons, mestra de primària.
1: I quan se les...
2: Digues.
1: Perdona, disculpa'm.
2: No, estàs explicant, perdona, que t'he tallat.
1: No, simplement que això, al sortir sí que certs companys els hi van demanar ja més específicament que quina escola treballaven. I el dir el nom de l'escola, llavors ja va ser molt senzill saber que no eren membres d'aquell claustre.
2: Doneu per fet que en altres assemblees hi ha hagut alguna altra gent potser infiltrada a qui no s'ha detectat?
1: Almenys pel que fa a mi mateixa no en tinc constància, però ens sembla molt lamentable que es destinin recursos a espiar assemblees docents de la gent que treballa per educar els fills, filles de tot el nostre país. Vull dir, ens sembla absolutament inverossímil que se'ns vegi com un perill haver de tenir en compte, haver de vigilar.
2: És Laia Fons, mestra de primària i d'educació especial. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Veia que la Isabel, el Pere i el Miquel Àngel somreien. És realment un cúmul de despropòsits, tot plegat.
3: No, és que què van enviar la Becàries? A mi el que em sorprèn també... Estic sorpresa per les vehemències del dia, eh? Abans parlava del Pere i ara parla de la del major Trapero. Escolta, tu pots justificar l'actuació policial, però si justifiques la presència de dues mosses de paisà i sense comunicar dintre una assemblea sindical, el que no pot passar és que t'enganxin. Llavors... ja està, diguéssim. Jo crec que els Mossos allà no feien res. Si han de fer feina de prevenció per les convocatòries de manifestació que hi ha pels propers dies, efectivament, les feines d'informació les poden fer d'una altra manera. Si han de fer feina de prevenció per si acaba havent-hi algun tall de carretera que molesta la resta dels ciutadans, tenen maneres d'evitar que hi hagi aquests talls de carretera, però interferir en el dret de reunió del professorat i interferir en el dret de manifestació del professorat, doncs no es pot fer d'aquesta manera. I és evident que tots nosaltres hem anat a manifestacions on hem vist que hi havia Mossos participant de la manifestació de paisà, evidentment fent la seva feina normal d'informació, que per això tenen aquestes unitats. Però participar o estar presents en una assemblea d'aquest tipus, jo crec que la informació tenen altres vies per aconseguir-la i no és posant-se físicament d'aquesta manera tan trista i anava a dir xapucera, que, ostres, que t'enganxi perquè no portes una samarreta ja és una mica trist.
6: Sí, la part aquesta maldestra és evident, vull dir, és patètica. Però jo crec que no podem quedar-nos només amb això, ja ho has dit tu, Isabel, també, però voldria subratllar que aquest dispositiu, a parer meu, no té cap sentit, cap justificació possible i que el govern faria bé de no justificar-la. Tothom es pot equivocar i aquest cas és, per mi, és claríssim que és una equivocació, un mal ús de la policia, que és més semblant al que seria una policia política que una policia que ha de perseguir els delinqüents. És a dir, el dret de vaga, no només els mestres, de qualsevol col·lectiu, està absolutament blindat per la Constitució i no sé què hi fan infiltrats escoltant els debats de preparació d'una vaga. Per mi això no es justifica, no és només que t'han enxampat, no? T'han enxampat, això és ridícul, estàs fent el ridícul, però no sé què hi fas allà. Això és una policia política, quan va a veure assemblees, a veure què faran, a veure què opina cadascú, i després passa informes en els seus caps, que alhora els poden passar en els caps polítics, perquè això és...
3: Sí, jo estava fent de santa innocència pensant, bueno, és que per si tallen una carretera, però efectivament, si tu estàs allà...
6: Això és un conflicte polític amb el govern de la Generalitat i no pots enviar la policia a fer de policia política, i per tant, per molt que els Mossos d'Esquadra ho facin bé, que és el que ha dit el president, i molt bé, em sembla fantàstic, això està malament. I llavors, doncs, és una cosa incomprensible que ha de tenir algun tipus de contrapartida un cop sapiguem exactament què ha passat, però no pot quedar així només. Ostres, quina llàstima ens han enganxat. No, això per mi és d'una gravetat, és molt greu, i és propi d'una policia política en una democràcia i no es pot deixar passar.
2: Deixa'm dir que des del govern el que ens diuen és que tanquen files amb els Mossos, i que donen tot el suport a l'actuació, que estava dins de la legalitat i que, per tant, tanquen files i que no es posen en dubte.
3: Hi ha en algun moment que una cosa és la imatge i una altra cosa és la legalitat. I
6: ja veurem si està dins de la legalitat, ja ho veurem. Això no, el govern no és el jutge.
2: Que és el que diuen, quan parles amb el govern et diuen això, que ells tanquen files i que defensen l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Miquel Àngel?
10: Aviam.
3: Miquel Àngel també.
10: No, aviam. Jo vull partir d'una base en relació a la policia catalana. I és que una cosa és trobar la manera d'adquirir informació sobre què és el que pot passar i quines conseqüències pot tenir un tall de carreteres o altres tipus de coses en termes d'ordre públic. I una altra cosa és anar a identificar persones, discursos, que després es passin a un dirigent polític o algú perquè pugui a partir d'aquí tenir una actuació determinada en relació a les persones que han opinat o que han format part d'una reunió o una assemblea. Si és això el que ha passat, bueno, estem en un estat feixista. Ja està. oficial.
6: Però sempre pot passar quan hi ha gent que va a les assemblees infiltrats.
10: Sempre pot passar, però en relació a la policia catalana, jo, aquí sí que diferencio molt la policia catalana, mai no hem sabut un cas d'aquestes característiques. Ho hem sabut d'altres policies i, a més, amb cobertura total de l'Estat, però és un tema a banda, d'acord?
6: Per tant,
10: a mi em sembla que, d'entrada, amb una assemblea sindical, més enllà del debat polític o sindical en relació que cal fer o que no cal fer, en general, les coses més dures no es parlen allà en públic. Si tu has de tallar una carretera, o has de cremar un contenidor, o has de cremar un pneumàtic, i hem vist moltes vagues generals on hi ha hagut aparell, diguem-ne, de cremar coses, perquè això mai no forma part del debat públic de 50 persones o 100 persones a una assemblea. Mai. Per què? Per definició. Per això necessita una discreció. I la policia, de vegades, per això que em sembla especialment estrany, l'interès d'anar a un debat que, en el fons, parlaran de que hem de ser molts i que hem de reivindicar això i que el govern s'ha de baixar del burro i no sé què. Ara, decidir quina carretera tallaran, i els mestres estan tan cabrejats que han tallat carreteres, no? Per tant, aquí crec que és una informació que no obtindran. Per tant, jo crec que la dimissió, o posar en qüestió, o preguntar al govern en relació a aquesta qüestió, no, per mi no és tant per un operatiu que necessàriament moltes vegades s'ha de fer, i de vegades és més maldestre i de vegades ho és menys, no? Però que necessita obtenir la informació en relació a les conseqüències i altres drets que poden afectar, com per exemple el dret a anar d'aquí a Girona i que no puguis arribar. Per tant, això s'ha de tenir, la policia ha de tenir aquesta informació, però no per reprimir-la, sinó per contemplar-la en un mapa de riscos.
6: La policia no ha de tenir aquesta informació.
10: No, jo no dic que...
6: Les vagues són... Estan associant com si les vagues portessin intrínsecament...
10: Les vagues...
3: Un problema d'ordre públic.
10: Les vagues en els últims anys han portat sempre un problema d'ordre públic. Forma part de la parafernàlia. Jo he estat en moltes. Sí. I és normal que sigui així. És que no ho estic justificant, forma part de la parafernàlia.
6: És que no és així. Una vaga té el màxim blindatge possible de la Constitució.
10: Una vaga té un blindatge legal.
6: Té unes regles.
10: Exacte.
6: I els que la convoquen les han de respectar.
10: I són responsables
6: d'això. I si no respecten aquestes regles, després hauran de rendir comptes.
10: Però quan acaba una vaga i la seva conseqüent manifestació, moltes vegades passen coses que estan fora del marge del control o de responsabilitat dels convocants, moltes vegades.
6: I, per tant, què té a veure amb la vaga?
10: No, té a veure amb la vaga, perquè no passa 10 dies després de la vaga.
6: Què té a veure amb l'assemblea d'una vaga? Què fan uns policies?
10: Té a veure això. I, per tant, jo l'únic que dic és que si els sindicats estan obligats a mantenir tota la discreció de la seva estratègia per desenvolupar-la amb tot l'èxit. I això és legítim i està bé. A la vegada, la policia, el servidor d'un estat normal, ha de tenir informació per les possibles conseqüències que pugui tenir per tercers. I això no vol dir ni necessàriament reprimir ni fer de policia política.
6: La policia per... no ha de tenir informació de quins objectius la policia, té aquesta vaga. No policia, ha de tenir cap informació
10: la policia, d'això. La policia, en general, ha de tenir informació. Una altra cosa és, si l'utilitzes, com dius tu, pues per reprimir gent que té una opinió diferent del poder. I aleshores, evidentment, és la policia política. Però estaríem parlant d'un altre estat. A Catalunya, això...
6: Quan
10: obres
6: la porta que això sigui possible, és el primer pas per tenir una policia política. La policia no té cap obligació de saber què passa en una assemblea de mestres.
10: Jo l'únic que dic és que si a la cúpula dels Mossos ha de dimitir, primera, per maldestre.
6: No, primera no. Primera per maldestre, perquè
10: ha col·locat la policia de Catalunya en un debat que li està afectant reputacionalment, quan no calia. I després podem valorar, jo no tinc la informació per saber si calia anar o no calia anar. M'explico, jo no tinc ni els indicadors, ni tinc la informació, ni la tindré.
6: Crec que tenim la informació.
10: Bueno,
6: tenim la informació. Una assemblea de mestres no s'ha d'enviar a la policia.
10: Espera, si no hi ha res menys perillós que una assemblea de mestres, si estem d'acord amb això.
6: Per tant, tenim la informació.
10: Però els mestres, que estan molt cabrejats, i amb molta raó, vale, estan elevant el to. Per què? Perquè és lògic.
6: Estan elevant el to fent ús d'una regla que són
10: democràtiques,
6: que inclou el dret de vaga.
10: Exactament,
6: però la policia no hi fa res.
10: Però cap tall de carreteres es va comunicar. Per què?
3: Però la feina de la policia també és preveure possibilitats.
10: Exacte.
3: O sigui, quan es comunica una manifestació, has de comunicar un recorregut. Te l'autoritzen o no? I tu has de veure, ostres, però si aquest recorregut passa per aquí i tens la ronda litoral a metro i mig, doncs la policia ha de ser prou llesta, sense necessitat d'anar a una assemblea, de preveure que ha de posar efectius a l'entrada de la ronda litoral.
10: Sí, estem d'acord, però aleshores posaries efectius a totes les sortides de la ronda.
3: Bueno, jo no sé on s'han de posar els efectius. Efectius, però la policia té experts en la prevenció d'aquest tipus de situacions.
10: I
3: I estem a favor de que la policia tingui informació, però aquesta informació no té per què obtenir-la anant presencialment a una assemblea.
10: Això és un altre tema. Si ha de ser presencialment, o han de tenir un contacte dintre que els expliqui. No sé, o un canal directe amb algú que expliqui. No. Però ells han de trobar la manera de tenir aquesta informació. Insisteixo, que no està orientada a la repressió. Està orientada a garantir uns altres drets que també concorreixen
3: però, allà. Miquel Àngel, estem donant per fet que, que la policia fa un bon ús d'aquesta informació que obté d'una presència...
10: En relació a la policia catalana,
3: correcte.
10: Jo crec que podem confiar. Altres policies potser no. A partir d'aquí, després, si això es converteix en la porta, com dius, Pere, d'altres coses, evidentment s'ha d'estar
6: però
10: en contra.
6: El mecanisme que descrius és el que obre la porta per M1 a un estat o a un model del Gran Hermano, en què hi ha algú que ho sap tot. I després en fa un bon ús, perquè, clar, ens en refiem molt de la policia. Tens tot el dret a refiar-te'n de la policia, però jo prefereixo un altre model.
10: És que si tenim una policia de la que no ens podem refiar, tenim un problema seriós.
6: Jo em refio d'una policia democràtica que té contrapesos i que té limitacions.
10: Jo crec que la policia catalana no ha demostrat en cap cas a la seva història que no sigui una policia democràtica.
6: Ho ha demostrat amb algunes coses que ha fet que són molt dubtoses, per exemple, amb la instrucció de Mercuri, del cas Mercuri, i en altres, en moltes altres, ara això seria molt extens, però no hi ha cap policia en el món perfecta. Hi ha policies, la policia que és molt important per una societat democràtica...
10: I la policia catalana és una policia de les més controlades del món, de les més controlades política i democràtica del món.
6: A parer meu, hi ha moltes coses a discutir, però lo important és que qualsevol policia, per bona que sigui, necessita contrapesos i límits en una societat democràtica.
10: És que la policia està al servei.
6: I per tant, un dels límits és que no pot anar amb assemblees de mestres a escoltar a veure què estan preparats.
10: És que no, és que... Bueno, això no és que debat.
2: Queden 6 minuts per arribar a les 4 i vull repassar perquè aquest és l'últim episodi de la confrontació entre el govern i els sindicats de mestres. Però és l'últim. Però la veritat és que tot el conflicte ha estat trufat de moments de desencontre. Natàlia Ramon, bona tarda.
14: Bona tarda.
2: De fet, el conflicte ve des de principis d'any.
14: Sí, al febrer es va fer la primera vaga de mestres i professors del curs. En aquell moment, pensem que només fa 3 mesos de tot això. Era una vaga unitària. Tots els sindicats hi donaven suport. I més enllà de les xifres d'aquell moment, entre el 40 i el 80% de seguiment d'aquella vaga, va haver-hi la primera gran manifestació a Barcelona, probablement la més gran mai vista en el sector de l'educació. Aquell èxit d'aquella vaga va fer que comencessin totes aquestes negociacions amb el Departament d'Educació i les van començar tots els sindicats. En aquell moment s'explica que les converses anaven bé, que les dues parts anaven acostant posicions, sobretot en les demandes de rebaixar les ràtios a les aules, de reduir burocràcia, destinar més recursos a l'escola inclusiva, però estaven encallades amb el sou dels mestres i dels professors.
2: I aquí tot es torça.
14: Una mica, però encara no del tot. Pocs dies després d'aquest quadre de la vaga, de la manifestació a Barcelona i de les negociacions, el govern pacta un augment de sou pels Mossos d'Esquadra, que suposa un increment de 4.000 euros anuals i retalla 100 hores a la seva jornada laboral. Aquest augment, segurament molt lícit, però què passa? Que provoca enfadament superlatiu entre mestres i professors que justament tenien les negociacions aturades pels seus sous, pels seus augments salarials.
2: I després quan es trenquen les negociacions del tot?
14: Doncs per sorpresa, i mentre se suposa que continuen negociant, el govern anuncia un acord, això és el 9 de març, amb dos dels sindicats, amb Comissions Obreres i amb UGT. El govern tira endavant un pla de millores que no compta amb el suport dels sindicats majoritaris en l'educació i que inclou atenció 3.000 euros d'augment en 4 anys del complement salarial autonòmic de mestres i professors. Això vol dir que d'aquí 4 anys els mestres cobrarien 200 euros més al mes. El president Illa diu que es tracta d'un acord de país i defensen l'acord amb aquests dos sindicats.
2: I a partir d'aquí, després més vagues i després l'anunci que es posarien Mossos dins de les aules, que també va acabar de tensionar tot plegat, i ara aquest últim episodi de la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en aquesta assemblea. Vull dir que...
3: I els nens bé.
2: Hauran de gruar molt, anem a dir que hauran de gruar molt per redreçar les relacions entre les dues parts que estan en conflicte. Veurem com evoluciona tot plegat. Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, el Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins
6: a vosaltres.
2: La pròxima.
3: A vosaltres.
2: Una mica de publicitat que tenim pendent i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
15: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
16: Catalunya migdia.
17: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
18: Ah, sí, també, eh? Hòstia, abans de ser famosos tots. Bueno, pel muntatge, que si és el primer moment que la tirem, marxarà amb aquesta que és la tira del poble. I l'altra me la pots tirar. Si vols que tornar a parlar de circ, me la tires allà.
16: Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3K.
15: Som 3K.
16: Catalunya migdia.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
4: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa i fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
4: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
19: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
20: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
21: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
20: Thank you!
19: Per aquí, sisplau.
16: Catalunya migdia.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
18: Mastegot. Cop fort donat a algú especialment amb la mà, amb la intenció de fer mal o d'agredir. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Òscar Fernández, president dels nostres noticiaris, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A mi que m'acusen de fer el mini tot costa cada tarda...
2: Sí.
1: Avui hem fet ja la prèvia del mini tot costa.
2: Clar, sí, home, sí. Però nosaltres ho fem un cop cada 3 mesos. Què no tens cafeter avui?
1: Avui fem una tertúlia especial de clàssic.
2: Perquè com que m'has saludat abans del cafeter, dic que no té... Que em vol convidar un cafè, però ja veig que no és
1: Vols baixar a fer el cafè? I no. Parlar de les bufetades, dels mastegots?
2: No, això ja us ho deixo vosaltres, no? Que hi sucareu pa.
1: Home, pa i formatge.
2: Home, no t'ho haguessis pensat, Fa un mes no t'ho haguessis pensat, que això aniria així.
1: No. Ni tu tampoc.
2: No. Aquesta rapidesa en el desmoronamiento, que diuen a Madrid.
1: S'han destruït ells solets.
2: És espectacular,
1: En una setmaneta s'ho han fet tot.
2: Ah, clar.
1: Amb estagots.
2: I has vist, però, que a la tertúlia del migdia ha aparegut un, el Miquel Àngel Escobar, un culer d'aquells 1.0, de compte que quan venen ferits són més perillosos, Això tan culer, també,
1: Sí, no sé qui ho va dir aquí l'altre dia, també.
2: Ho veus? Clar,
1: qui
2: clar.
1: Era... Ara me'n recordo, que també va dir... No sé si era el Marc Artigau, que
2: no
1: va dir que el que ha de fer si el Barça vol fer de Barça, ha de perdre amb el Madrid diumenge. I llavors ja serà el Barça de tota la vida.
2: Per no perdre els costums.
1: No, passarà. Som més a prop d'un 6-0 que d'un 0-2.
2: Tampoc no t'il·lusionis amb el 6-0, perquè si després només és un 1-0 ja et conec, i llavors te'n vas a dormir ensorrat i enfonsat, i quina llàstima, i tot plegat.
1: No, perquè serà el Barça campió, i el dilluns tindrem una rua fantàstica.
2: I tant.
1: T'apuntes a la rua?
2: No em va gaire bé.
1: Perquè és que no em dones mai un sí.
2: És que tinc altra feina.
1: No baixar ara, no vol la rua.
2: Escolta'm. Tu em necessites per la rua?
1: No, dilluns? Necessitar no. És que necessitar voler no és el mateix.
2: No.
1: Jo t'hi vull.
2: Estic més a prop del cafè d'ara que de la rua de dilluns. No, ja
1: és 8 de maig i estem pendents de tot això. Parlàvem ara al Catalunya Migdia, polèmica per les infiltrades.
2: Sí, els socis del govern, és a dir, Esquerra i els comuns, però també la CUP, reclamen la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents. Al Catalunya Migdia acabem de parlar amb una de les mestres que va desemmascarar les policies. Ens ha explicat com el seu aspecte general els va fer sospitar i com amb 3 preguntes bàsiques sobre la feina ja van detectar que no eren en cap cas professores.
1: Déu-n'hi-do. I un cas positiu, o un cas sospitós, no positiu, cas sospitós d'antivirus a Alacant.
2: Sí, és una dona que va coincidir breument en un avió amb una de les víctimes del creuer. Està aïllada, pendent del resultat del test per saber si té o no antivirus. Un altre passatger d'aquell mateix avió que va estar una setmana a Barcelona ha declarat que no té cap símptoma. És el mateix avió en què ahir una infermera britànica va acabar a l'hospital i finalment les proves han demostrat que no tenia antivirus. Per tant, de moment, segons els responsables del Ministeri de Sanitat Espanyol, el més probable és que aquest cas sospitós d'Alacant també doni negatiu, però ara mateix estem a l'espera de les proves.
1: Tant de bo sigui així. I una xifra, 41 tones.
2: La policia espanyola ha confiscat aquesta quantitat de cocaïna, 41 tones, a l'Atlàntic. Això és un nou rècord mundial en aquesta mena d'operacions. També avui 2 guàrdies civils han mort en operacions contra narcollanxes a l'estret de Gibraltar.
1: I als esports, la notícia és que avui no hi ha hagut bufetades al vestidor del Madrid, que sapiguem.
2: Sí, però això no vol dir que s'hagi acabat la crisi, perquè la crisi del Club Blanc és lluny de pagar-se. El Madrid sancionarà Tchouaméni i Valverde després de la baralla d'ahir i d'abans d'ahir. A nivell esportiu, Mbappé podria entrar a la llista de convocats de cara al Clàssic, apunta a suplent a l'inici. Si demà al matí no teniu plans, la roda de premsa de l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, és a 11:15 i promet ser d'allò més sucosa.
1: Ara igual t'enganxo. La matrem nosaltres?
2: No està prevista, però, per exemple, el Roger Escapa, si ho considera oportú dins del suplement...
1: Suggeriment, ara, suggeriment de Francesc Garriga, ciutadà de Catalunya, no company de la ràdio.
2: Doncs,
1: fes-me un ocasional.
2: O vols 3CAT Info, o què?
1: Un 3CAT Info.
2: Molt bé.
1: No hi haurà res dissabte al dematí, serà un dissabte tranquil.
2: T'ho miro, perquè no m'acusis de que sempre et dic que no.
1: Vinga, va, mireu. I aquesta tarda d'aquí estarem pendents.
2: Doncs seguirem l'escrutini de les eleccions locals angleses i també els parlaments d'Escòcia i del País de Gales, que estan significant un revés duríssim pel govern laborista de Keir Starmer.
1: Doncs això és el que estarem pendents. Si durant la tarda confirmem que demà es pot seguir Arbeloa per Catalunya Ràdio, avisa'm i ho direm a la ràdio.
2: Molt bé, perfecte.
1: Sí, es pot,
2: Si doncs jo t'aviso.
1: Òscar Fernández, fins dilluns.
2: Adéu.
1: Adéu. 48 hores per un dels clàssics més morbosos dels últims anys. I si si no era prou històric perquè el Barça pot guanyar la Lliga, si guanya o empata serà campió, i hem de sumar una crisi sense precedents. Bufetades, cops, punts de sutura, desmais, cadires de rodes. Així ho estan explicant a ràdios i televisions i xarxes des de Madrid.
3: Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo en el momento más vergonzoso de la historia reciente del Real Madrid.
4: Es el descalzaperros en el que se ha convertido el vestuario del Real Madrid.
5: A ver si le mete 8 el Barça. O sea, a ver si les mete 8 a estos tíos. Y a ver si revienta.
6: Es que puede pasar.
3: No, pero espera. Que es que eso se iba por delante a todos, ¿eh? No hay entrenador. Ha soltado directamente el volante del autobús. Lleva la L puesta.
7: Se pega en la cabeza con una mesa por una pelea. En la que si hay que declarar vencedor a los puntos, el vencedor es Tchouaméni.
3: Yo creo que si termina la temporada y Carvajal no le pega un bofetón a Arbeloa, será un éxito también.
7: Yo creo que el responsable por elevación de todo lo que pasa y lo que está pasando en el no gobierno del vestuario es el presidente de la entidad.
8: Un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. ¿Y Mbappé de qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón por esa carcajada. Y hay que ser contundente. Y espero que el club reaccione con fuerza.
9: Porque si no sabes respetar este escudo, te piras. Te piras de aquí. Me da igual quién sea el jugador, como si es Vinicius, Mbappé, Valverde, Bellingham o mi putísima madre. Si no se sabe comportar, a la putísima calle ya.
10: Alonso no se filtró de Alonso, que Alonso iba diciendo que esto era una guardería.
11: Hay que empezar la desubnormalización del Real Madrid. Tenemos animales dentro. Valverde es reincidente en esto. O sea, es que esto no es un club, es que esto es el circo de Ángel Cristo.
1: Des de la pista central del circ, Ciro López, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Esteu sucant oli, no?
1: Home,
12: fan oli, no? I les crispetes, no? En les crispetes, a veure què passa, a veure quina és la propera, no?
1: I si el partit en comptes de diumenge fos dimecres, millor, que tindríem més dies per celebrar-ho, això.
12: Sí, la veritat. Això és el pitjor. O sigui, que jo tingui que dir que jo, per primera vegada, en quan tinc 70, jo crec que per primera vegada, des de que sóc del Madrid i des de que segueixo al Madrid, és la primera vegada que desitjo quasi que no que guanyi el Barça, no, que guanyi per goleada. O sigui,
1: a veure si m'hi fot 8, vas dir ahir.
12: Sí, perquè exploti ja tota la merda que hi ha, pues que exploti i que ens embrutem tots, i els primers que se tenen que embrutar són els jugadors. Perquè, mira, jo, a més, et dic una cosa. Saps per què jo no patiré si el diumenge el Barça guanya per 5, 6 o 7 a 0?
1: A veure.
12: Perquè els que faran el ridícul són els jugadors. És que jo inclús li demanaria, si es produeix la golejada, jo li demanaria al Piqué, si està a la grada, que baixi, que baixi al camp i que li ensenyi la maneta a tots i cadascú dels jugadors del Madrid.
1: Estàs cremadíssim, Ciro,
12: Si les cau la cara de vergonya. Sí, que les caigui la cara de vergonya de dir, bueno, però fins a on hem arribat a fer el ridícul com estan fent, no? Perquè, repeteixo, això ja no és... No, el Madrid no faria el ridícul al Madrid. El Madrid està per sobre d'aquests niñatos i d'aquests nens que maleducats. O sigui, està molt, molt per sobre. Per això dic que a mi, si el proper diumenge guanya el Barça per golejada, a mi no, jo no patiré. Jo m'alegraré pel ridícul que faran aquests individus que porten la camiseta del Madrid.
1: Avui no ha passat
12: res. Estic molt cabrejat.
1: Avui no
12: nota?
1: Una miqueta. Avui no ha passat res? Florentino no s'ha presentat,
12: bueno,
1: allà
12: a
1: fotre crits?
12: Avui sembla que no, però cuidado. Jo també, ahir, quan vaig anar a un torneig
1: de golf
12: i llavors, quan surt així les primeres informacions, dic, no entenc el Marca ni a l'As, que estan obrint en la bronca d'ahir de l'Mbappé, del Valverde i el Tchouaméni. Aquesta gent...
1: Ja fa 24 hores, d'això.
12: Clar, i dic,
1: no entenc.
12: I per què les redes socials, les reus socials estan parlant de que no sé què, de que el Valverde i tal, fins que em dono... Dic, no, però si és que...
1: Ha tornat a passar.
12: ha tornat a passar, però això ja és més greu. Ara ja un ha arribat a l'hospital i dic, no, això és un meme, no? No, un ha sortit en cadira de rodes. No, no, això és una broma, home. Això és el 28 de desembre. Som els innocents, és impossible.
1: Mira, a partir d'ara declararem el 7 de maig, que és ahir, el dia dels innocents blancs. Deixa'm saludar que tinc tres músics de casa nostra, que són tots tres del Barça, i davant d'un partit així també els hem volgut convocar com fem habitualment. No sé si aquesta banda sonora sona a Can Madrid.
6: Hi ha una certa estima que fa xis. I que no definim, sempre està molt loco quan juguem a futbol. Mola molt quan fas un passe, un l'agafa i l'altre gol.
12: Sí, em sona, sí.
1: Júlia Díaz, Svetlana, com estàs?
13: Bona tarda, molt bé, molt contenta.
1: Això de pagar-se un vestidor són coses de nois?
13: Són les coses de nois equivocades que no ens agraden. Òbviament. A nosaltres ens agrada més que, no sé, que es doni una mica pel culete.
1: Però vull dir que veure això com a culer...
13: Com a culer ens encanta que passi, bastant... que passi a Madrid, i tant.
1: Bé, ho podem definir com a coses de nois o com a valla liada. Valla liada, que vulguis tu és quan... Muixca, bona tarda.
14: Tarda.
1: Anaves escoltant el Ciro i el muntatge que hem fet abans i somreies per sota el nas. Què et diu tot aquest merder?
14: És que ahir em vaig posar el xiringuito jo, com vaig mirar tot, perquè és que m'encanta. Quan passa algú dolent a Madrid, me'l poso 2 hores seguides només per veure com Tomás Roncero...
1: Implosiona, no?
14: Sí, sí, estic feliç. Estic molt feliç avui. Sí, sí.
1: I, no sé, una cançó que potser Valverde li dedicaria a Tchouaméni. Mama Duixa, bona tarda.
15: Bona tarda, bona tarda.
1: Tu venies aquí poc informat i t'has anat informant de cop, eh?
15: Sí, sí, la veritat és que sí. Suposo que les 24 hores últimes que he tingut han sigut molt extremes i m'ha agradat bastant el que he descobert els últims 10 minuts. Realment bastant guai. Sí, no, no, brutal.
1: Som a les portes d'un clàssic. Deixeu-me saludar també algú que hi va fer rècord d'audiència amb el Fanzone. Gerard Romero, bona tarda.
16: Hola, què tal? Bona nit a tots.
1: Sembla que això de que el Madrid es fotin... Bona nit, exacte. Sembla que això que el Madrid es fotin bufetades dona audiència, no?
16: Sí, sí, sí, sí. Crec que hi havia una barreja, no?, de tot el que hi havia i va haver aquesta barreja explosiva que ens ha anat bé a tots, jo crec que a tothom, perquè a nivell de xarxes també, ahir tothom que feia un programa, tothom ho petava, per tant, molt, molt contents i res, Ciro, segueix alimentant una mica el panorama, segueix escalfant-nos, que així la cosa anirà bé. Ara,
12: ja he parlat, Francesc, ja he parlat amb el Gerard aquest migdia.
1: De prèvia,
12: ja li
1: no?
12: Ja li vas dir, no m'envies Moal, que ja tinc això, que bueno, no necessito de Moal, però dona igual, que sigui un gol, 2, 3, 4, ahir entra tot ja. O sigui, tranquil, o sigui, no m'envies Moal, tranquil.
1: A veure, una ronda que em digueu tots. Amb tot aquest xup-xup, el partit de diumenge el veieu més a prop de la golejada o de la sorpresa i decepció blaurana ara mateix?
12: No, golejada.
1: Sense
12: jo
1: cap dubte,
12: veig
1: eh?
12: A la golejada, sí, sí. Sí, sí, i repeteixo. I veig el Piqué al centre del camp fent les dues manetes. A veure si són 10, eh? Que no siguin 5, que siguin 10, home, que siguin 10.
1: Júlia.
13: Sí, home, no han de perdre aquesta oportunitat, està perfecte. O sigui, l'ambient és ideal per fotre'n una golejada al Madrid i que se'n vagin plorant o pagant-se cap a casa. Tot ens agradarà, però a vegades m'agafa com així un ai... De...
1: Ets una mica culer 1.0, eh?
13: Sí, eh? Imagina't que ens guanyen els guarros aquests. Però cosa que estaria bé, perquè allargaríem aquesta tensió un parell d'una setmaneta més.
1: Bé, hi ha partits entre setmana, dimecres. Dimecres
13: bueno,
1: juga al Barça.
13: Tornaríem a venir aquí a fer la tertúlia.
1: Ah, sí,
13: per
1: home,
13: tant,
1: sí.
13: Algú positiu et trauria.
1: Ens veuríem les cares, Muixca. Tu també ets bastant patidora.
14: No, però jo crec Jo crec, tinc la intuïció de que serà un gran partit, serà una golejada, i que encara queda circ. O sigui, crec que algo passarà o abans o durant el partit. O sigui, crec que encara queda alguna sorpresa.
1: Home, seria fantàstic.
14: No, algo passarà.
12: No fotis.
14: Sí, sí, sí.
1: El Ciro no pot resistir a més notícies. Ah. Bruno.
15: Jo també estic d'acord. Crec que serà un partit com bastant increïble de veure. Si més no, veurem, no? Com a un Madrid desbocadíssim. No sé què pot dir això. Entenc que si el Barça té 2 dits de front, ho sabrà portar i golejarà fortament al Madrid. Però tinc ganes de veure el Madrid com desbocat. Saps?
1: I Gerard, no sé si tu tens una mica d'informació de el vestidor del Barça, si aquí estem rient, el xat dels jugadors del Barça de WhatsApp deu ser mem rere mem, no?
16: Home, ahir estaven tenint una tarda i tot el que anava sortint s'ho anaven compartint i no donaven crèdit a tot el que anava sortint. Ara, al mateix temps, això que també hi ha una part que dèiem, no?, de com pot afectar això per fiar-se més, per sortir doncs, més o menys concentrat, el vestidor del Barça sap que tot això els fa més perillosos, perquè aquest Madrid, al final, sempre tenen set vides i poden estar molt tocats i a mi el que m'agrada és que l'equip no està gens confiat i que saben que diumenge hauran de sortir a per totes des del primer minut i jo crec que és definitiu poder marcar un gol aviat amb aquesta gent, perquè evidentment...
1: Els despontes, no?
16: Un gol aviat, els treus del partit i crec que això serà vital per diumenge, per tant. Jo no sé si parlar de golejada, però sí que com a mínim tinc la tranquil·litat de que el vestidor està molt conscienciat i sobretot Hansi, que demà a la roda de premsa ja ens rebaixarà tots aquest punt d'eufòria.
1: Sí, no? Ens demanarà calma en el Bodan Hansi.
16: Segur.
1: Ciro, i demà què farà Arbeloa? Aquesta roda de premsa demà a 2:15? Això
17: pues sí. Jo estic expectant. O sigui, no sé, sortirà alguna frase d'aquestes molt... Ja,
1: motivadores, molt merengue.
17: Sí, molt recurrents, com l'altre dia, no? que deia que és que al Madrid no havia jugadors en smoking i tal, i jo dic, pues jo crec que he viscut una història distinta del Madrid, o sigui, jo recordava un tal Laudrup que, home, que molt embarrat no acabava els partits, i un tal Zidane, i un tal... Pues bueno, sortiran alguna cosa d'aquestes i dirà aquí no passa nada... i ja està, i mirar el cap endavant i que el que importa és el partit de demà i que ja està, i acabar la temporada com millor sigui possible i tal. Bé, jo crec que tirarà tres fora, o sigui, ja està.
1: Pilotes fora.
17: Ja està.
15: Jo sí, vull dir que fica sobre la taula que jo crec que la penya, els jugadors del Barça haurien pensar una part d'empatia cap al Madrid de, hòstia, quina putada, el que passa a tots els vestidors, a ells se'ls ha filtrat, saps? Jo recordo un dia Gavi apareix amb un ull morat i estic segur que coses deurien passar, o sigui, ells han tingut el problema de que s'ha filtrat, però és que segur que no són uns sants els del Barça, saps què vull dir?
17: No, però que això ha passat, si això ha passat, o sigui, ha passat i continuarà passant en tots els equips...
1: Home, acabant cadira de rodes i a l'hospital, no, eh?
17: No, però Francesc, el que no és normal... és que passi que un dia...
1: Dos dies seguits.
17: El Rüdiger s'aixequi i li doni una bufetada al Carreras, que després, una setmana després, al Tchouaméni i al Valverde també s'emboliquin i que el dia següent pues, se lien la que han liat. O sigui, això sí que ja no és normal. O sigui, això ja és el circ, tu deies, no? Mm. Això és el circ. Però el problema és que en el circ los enanos han crecido, los gigantes han decrecido y al domador se lo han comido los leones. O sea, es que esto ya no es, esto es el circo, vamos.
14: Horror show.
1: El Ciro està que fuma en pipa, pobre. Algú d'aquí anirà al camp diumenge?
14: No, jo demano...
1: Tu, Muix, que vas al camp?
14: Ho he aconseguit. He hagut de moure molts fils i al final l'he aconseguit.
1: O sigui, t'has guardat per aquest dia per moure els fils i poder anar. Sí. I tu, un clàssic així com el vius? El vius amb molt nervi, cridant...
14: Jo, o sigui, us juro que feia molt temps que no estava tan emocionada per alguna cosa. A sobre fa molts mesos que no vaig pel tema de la lesió que vaig tenir al camp.
1: Llavors, o sigui, el camp nou ja has anat?
14: Vaig anar un cop, però això al principi que encara feia una mica de pena, saps? Jo crec que ara quan vagi...
1: Ara està més obert ja
14: tot, no? Sí, ja està amb les graderies noves i... No sé, tinc moltes ganes a veure què passa. O sigui,
15: has anat ja a Clàssics, al camp?
14: Vaig anar l'any passat a l'últim, a Montjuïc, i després vaig anar al de Sevilla...
1: El de Montjuïc i el de Sevilla de l'any passat són molt heavy.
15: Sí, el públic està molt, molt més dins que en general.
14: Sí.
15: Vale, això està guapo.
14: Es nota.
1: Home, sí, l'ambient d'un clàssic es nota, i més en aquest que es pot guanyar la Lliga, que això no ha passat mai, guanyar una Lliga contra el Madrid, no? També ha de fer aquest punt de motivació pels jugadors.
15: Sí.
14: A mi em fa ràbia que sigui diumenge, saps? Perquè després...
1: Per la festa de posterior.
14: Sí, on va, saps? Després... on va, saps?
1: Home, Romero, si es guanya la Lliga, els jugadors deuen tenir-ho ja tot previst, no?, pel que faran després.
16: Segur que hi ha reservat algun lloc. No donarem de moment als locals per evitar-lo.
1: Però ja els assaig, tu?
16: Bé, crec que és bastant semblant al que es va viure l'any passat. I llavors sortiran d'allà, però clar, pensem que sortirem bastant tard els que aneu a l'estadi. Si tot va bé, es guanya una miqueta de xou, una miqueta de parlaments, quatre focs...
1: És a dir, hi haurà parlaments, eh? Si el Barça guanya o empata i es proclama campió de Lliga, el partit s'acaba i continua la festa, o comença la festa.
16: En principi, la idea és aquesta. En principi, la idea és aquesta, que hi hagués parlament del capità i de l'entrenador. Després veurem,
17: sí, perquè... perquè a més entreguen el trofet, que
1: l'Ufani serà ja amb la copa, Sí, sí, sí, sí.
16: Estan allà amb l'Ufani, amb Tebas, i tot plegat escalfant per dilluns a les 5 de la tarda fer la rua per tots els carrers de Barcelona, que com a mínim aquest any no arribarà a l'Arc del Triomf, que havia arribat dos anys seguits, sinó que trencarà, girarem, que anirem plaça Catalunya, passeig de Gràcia amunt, llavors allà...
1: Tornar, no?
16: Sí, tornarem cap al Camp Nou. Allà em sembla que és a la Casa Batlló, em sembla que tornem enrere cap al Camp Nou.
1: Tu, Ciro, hi seràs per la rua? Vindràs a Barcelona?
17: Sí, home, sí, clar.
1: Jo crec que t'hauríem de posar un bus per tu sol i saludar la gent.
16: Amb el papamòbil.
1: Sí, sí. Amb el ciromòbil, no?
17: Sí, sí.
1: Vosaltres aquí...
17: Sí, sí. Guardar-me lloc.
1: Algú de vosaltres li fa il·lusió a la rua? Surt a veure'ls o passaria?
14: Jo no ho he fet mai, però aquest any ja et dic, sí, jo m'apunto tot.
1: Estàs endolladíssima.
13: Jo un dia me la vaig trobar de casualitat. Fa, no sé, l'any passat? No, fa dos o tres anys, no me'n recordo.
1: Fa dos o tres anys no hi va haver rua.
14: No, amb el Xavi.
13: Que hi havia un autobús després d'influencers i gent i tal, i vaig dir, ah, doncs mira, no podríem fer un de la tarda per anar a la rua?
1: Ah, mira,
16: aquest
1: doncs.
16: Any, no, era aquest any, el segon bus, el d'Estrella d'Am, em sembla que només van familiars.
13: Home, clar,
14: bé, té sentit. Sí, sí.
1: Home, un bus de la tarda estaria bé.
13: Un bus de la tarda, clar.
1: Home, us convidaríem a tots, eh?
15: Jo, Rua Zero, sí que havia gastat bastant canaletes en el seu moment. I ara ho penso, és com, vas allà i, re, crides.
1: Clar, una festa, sí. Què passa, una festa? Vas allà i crides, saltes,
15: sí,
1: no?
15: Sí, sí.
16: Hòstia, perquè, Garriga, on hem d'anar? On hem d'anar després? A plaça Catalunya? Vull dir, clar, si canaletes estàvem obres, on anem? Dic?
1: Home, el punt més proper, que és plaça Catalunya, no?
16: Plaça Catalunya.
1: Jo diria que sí, que...
14: Acaba de ser el mateix, no?
1: Ja, però què vols anar a Montjuïc? Ai, a Montjuïc, a plaça Espanya?
13: No,
1: a la
13: no,
1: Fonda,
13: home, no.
14: No,
1: l'Espanyol, a més a més, vull dir, és on ha anat l'Espanyol a fer els seus títols.
13: Fa bastants anys que no hi va.
1: O ascensos. Per cert, el Barça amb una samarreta d'Olivia Rodrigo, que és una altra de les novetats. Aquí els músics de la sala, què us diu Olivia Rodrigo? Us porta bones vibracions?
14: I és que fa molt que m'escolto. Vaig escoltar el primer àlbum així com hit mundial, però no... Però bueno, està bé que hi hagin dones, em sembla bé. A veure si tirem cap a Barna, tio, que és que sempre gent que al futbol li diu soccer, saps?
1: Sí. A Olivia Rodrigo segurament, sí.
14: Clar, però bueno...
1: Bruno, tu la tens controlada?
15: No, la veritat és que, com ella, vaig escoltar el moment hit petardazo. Ara, m'està guai també que sigui música canyera, no? Una mica de rock bandes, doncs estic escoltant, i doncs m'està guapo, sí.
13: Total, jo tampoc la treballo gaire.
1: Carai, escolta, el Barça la posa a la samarreta i no se l'escolta ningú, ara resultarà. Tu, Romero, sí? Ets d'Olivia Rodrigo? Tampoc.
16: Mira, jo et seré sincer.
1: Mira, se li ha tallat la connexió. Recordeu que el Barça ha lluït, per exemple... En clàssics, ha lluit a Drake.
15: Això està guapo.
1: Llavors vam venir amb un clàssic el 23 amb Rosalia. També va ser molt cridaner. El Rolling Stones. Et surt una playlist bastant guapa, ara, amb les samarretes del Barça de clàssics. Següent. Karol G. El 0-4 del Bernabéu va anar molt, molt vinculat a Guardiola. Coldplay. El de l'any passat, amb l'artista La Llotja. I get those goosebumps every time. I need the time. Throw that to the side. Travis Scott. I l'últim clàssic, que no va portar tanta sort. The club isn't the best place to
15: find the lovers of the bar. Ara ho serà, no?
1: Et giren.
15: Ara ho serà.
1: Creieu que té alguna relació el tipus d'artista i el resultat que després...
15: Jo el que anava a dir és que han punxat clarament, no?, des de l'any passat. O sigui, anaven com molt bé.
14: Sí, és que l'energia... Bueno.
15: Sí,
14: sí. Bueno, Travis Scott realment va ser brutal. O sigui, com jo aquell cap de setmana vaig notar com una energia especial a Barcelona en general, saps? Com la gent tenia moltes ganes de que arribés al partit.
15: Es podien haver plantejat una miqueta, realment, a quin artista posaven pel clàssic, no? Suposo que no ho han fet, perquè ho pensaven un partit més del Barça, qui juguen against Madrid, ok, molta penya, fiquem Olivia Rodrigo, però podien haver-se realment plantejat algú que anés vinculat a algú, no?
1: Amb qui hauríeu pensat vosaltres per posar la samarreta? Que no sigueu vosaltres mateixos. Que estaria molt guai.
15: És una molt bona pregunta.
1: Per un clàssic, qui m'agradaria veure la samarreta del Barça?
14: A veure, jo tiro cap a casa, Patial, òbviament.
15: Estaria guapo.
1: Doncs també és veritat.
14: De Barcelona.
15: Estaria bastant guapo, sí.
1: Internacional, Spotify segur que els encanta. que no acabi passant algun dia. No, no ho veig tan remot, això. No ho veig tan remot, Júlia.
13: Jordi Ganchitos mateix.
15: Merda, no puc superar aquests dos noms. És impossible.
1: Jordi Ganchitos.
15: No m'ho corregui algú. És impossible.
1: Està bé. No se t'acord.
15: No, però sí, és insuperable, això.
1: Ciro, si hi ha més bufetades, ens avises, eh?
17: Va, no et preocupis. Jo, en la samarreta del Madrid, jo crec que estaria molt bé la Shakira.
15: Hòstia.
1: Que provocador que ets. No, que provocador que ets.
17: Ni m'agradaria.
1: Shakira és del Barça, per més divorcis que hi hagi pel mig.
17: Bueno.
1: No ens provoquis. Ciro, una abraçada molt forta. Parlem dilluns amb la...
17: Jo també t'estimo, eh?
1: Parlem dilluns pel Ciro mòbil.
17: Gràcies per
1: trucar-me
17: en dies així, eh? Gràcies
1: per trucar-me. Només el truquem quan el Madrid palma o té un lío.
17: Moltes gràcies. Ja noto que m'estimes molt.
1: Sí, home, sí, una abraçada forta. Romero, descansa una mica, que ve un cap de setmana guapo, eh? Mira, està tan cansat el Romero. El tenim... Què em saludes? Què m'ensenyes, el robot? És que tinc un robot a l'estudi, eh?
13: Fa bastanta por, eh?
1: Tenim un robot a l'estudi i d'aquí una estona parlarem,
13: parlarem
1: del robot. Però tenim és una trucada? Ah, és una trucada. És que pensava que el teníem aquí in situ. No, és que ara atenció a la història que us explicarem.

0: A veure si això que us ho explico us sembla normal o paranormal. Però vosaltres entenc que sou del Barça des de petits, no?
1: Sí.
2: Jo he navegat per molts llocs.
0: Ja, perdó, a veure què vol dir he navegat per molts llocs.
2: Que a mi em va començar a agradar el futbol, l'esport, no els equips. I doncs em vaig començar a aficionar a equips random. I doncs era molt de l'Àjax, després vaig ser del Betis. Evidentment, si ve com Barça-Madrid, vaig a muerte amb el Barça, però no sóc culé fins la mort, crec.
1: Jo sí.
2: Mai més em trucareu, no?
0: No, estàs cancel·lat, tu, Júlia, també.
3: El què?
0: Que del Barça de tota la vida.
3: De tota la vida. I mira, la meva família és perica. L'altre jo vaig anar al Camp d'Espanyol, aviam si punxava el puto Madrid, tio.
0: No diguis. No fem servir paraulotes. No fem servir paraulotes. Ah, tu, Romero, també no has fet un canvi de samarreta pel mig, no? Ah, ja l'hem acomiadat, el Gerard Romero. Va, és que m'està... Ja està. Bueno, no passa res, Carla. Pensava que el teníem, no el tenim, no passa res. Atenció al que us explicarem ara. És un fenomen que afecta un percentatge molt petit de la població catalana. Un síndrome que encara no té nom, però que a la tarda de Catalunya Ràdio tenim una

0: que va acabar apartant Urruti del camí. Saludem l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut. Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Vostè és l'alcalde de Matadepera i de petit era molt culer.
1: Sí, deixa'm puntualitzar. Matadepera.
0: Matadepera. És que al sí, Bages sí, ho diem malament. Ah, Matadepera. Matadepera. És l'alcalde de Matadepera i era culer.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Diumenge, sí, qui vol que guanyi el clàssic?
1: Amb el Madrid, per descomptat.
0: Què vol dir que el Madrid? Vostè no era del Barça, del petit.
1: Bueno, però van haver-hi uns canvis, va haver-hi un moment de reflexió a la meva vida i tot va girar. I com que el meu pare era de l'Espanyol, vaig pensar, anar a un equip que sempre perd, doncs la veritat, més val que agafem algú que guanya coses. I en aquest cas, doncs, era el Madrid.
0: M'està dient que l'alcalde de Matadepera, de petit, d'adolescent, va deixar de ser del Barça conscientment i es va fer del Madrid?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però això els seus votants ho saben?
1: Vaig deixar en el camp i tot, eh? Vull dir, no, va ser allò una emprenyada d'aquelles que al meu avi li vaig dir no puc tornar, ja no vindré més.
0: I va ser perquè el Barça va fitxar Zubizarreta.
1: Sí, home, jo m'estimava molt el Ruti. Aquella apartada que li van fer en poc més d'un mes i mig em va sentar molt malament.
0: Això se sap a Matadepera? És a dir, tothom sap que l'alcalde és del Madrid i era del Barça?
1: Mira, deixa'm explicar-te una anècdota que també té traca, eh? A Matadepera van fundar... O sigui, a Matadepera hi havia un bar que era el Casal de Cultura on tothom mirava els partits sempre, allà. Sigués del Barça, del Madrid, o els partits que fessin, que abans els feien per la tele en obert, doncs tothom ens reuníem allà. I estava bé perquè jo era la veu discordant. Van fundar la Penya Blaugrana i em van dir, escolta, a partir d'ara tu aquí a la Penya Blaugrana no pots entrar. O sigui, tu no entraràs a la Penya Blaugrana. I vaig dir, bueno, doncs no passa res, no entra a la Penya Blaugrana. I al cap de 3 partits de funcionament de la Penya Blaugrana em van convidar a anar-hi, diu, perquè diu, és que és molt avorrit per als partits sense algú que ens porti la contrària. Vull dir que una mica de discòrdia a l'hora de veure els partits, perquè s'ha d'entendre l'esport com això, com a esport, com a ganes de disfrutar d'un equip, d'una afició, però mai portar-ho als extrems de les discussions, ni de les baralles, ni de moltes coses de les que passen. I, per tant, també per separar una mica del que és la política, del que és l'esport, aviam, si va al Madrid tampoc passa res. Em preguntaves...
0: Home, no passa res.
2: Jo t'he de dir que jo l'entenc. O sigui, els últims 10-15, que és el que més o menys piloto, ha sigut molt més trepidant ser del Madrid que del Barça. O sigui, les remuntades èpiques de l'últim minut, molt més èpiques i divertides.
0: Efectivament, Bruno, no vindràs. A veure, alcalde, ens estava dient, ho saben o no ho saben a Matadepera, això?
1: Sí, home, la majoria de gent sí que ho sap, sí.
0: Però això, jo crec que per ser honestos, això ho hauria de posar al programa electoral.
3: Sí, se'm sorprèn.
0: Jo era del Barça i he fet el Madrid.
3: Que
0: la gent sàpiga aquí... No, estem fent broma, eh? Vull ara que no s'entengui com un desprestigi això, però és una cosa molt curiosa. Amb la Penya Blaugrana, les relacions, ara que és alcalde, són fluides o els ha tret subvencions?
1: No, ha desaparegut la Penya Blaugrana.
0: Vaja, quina casualitat! Arriba el calde del Madrid i desapareix la penya, tu!
1: O deuen estar en stand-by, però no sé, fa molt temps que no en sé res d'ells. Fa molt temps. I, a més, ara et convidaria aquesta tarda a voltar pel poble i veuries que a la canalla els nens, nenes de 8, 10, 14 anys em veuen pel carrer i em canta l'himne del Barça. Eh?
0: Pensava que anava a dir que tothom va amb samarretes del Madrid.
1: No.
3: Molt bé, els nens i nenes.
0: Pobra Marta Carreras, sí, que els estimem molt.
1: La canalla es fot amb mi, eh? La canalla es fot amb mi, sí, sí. Sí.
0: Per tant, hi ha fair play. A casa seva, no sé si vostè té altres familiars que siguin del Barça o ara ja tothom és del Madrid i de l'Espanyol.
1: No, a casa els hauré de fotre tots fora, tots són del Barça.
0: Sí, que ho hem arreglat, ara ho hem arreglat.
1: Estic una mica content perquè la filla m'ha agafat un nòvio i és de l'Espanyol. I dius, bueno, mira, així no em sento
3: tan sol.
1: I us enteneu,
3: no?
1: Clar. Sí, ens entenem.
0: Has trobat un oasi dins de tan blaurana. On veurà el partit diumenge, alcalde?
1: No, suposo que a casa.
0: Amb el seu gendre?
1: No ho crec.

0: No ho crec.
1: Un dia que poden anar amb el mateix equip, hauríem d'aprofitar-ho, però vaja.
0: Deixa'm agafar les crispetes, la meva dona a l'altra banda del sofà, i així podria cridar i fer coses... Que ella m'entén, ella em deixa.
1: I
0: em deixa fer.
1: I l'última, aquestes bufetades, com ho rep un madridista, això de veure els jugadors pagant-se?
0: Bueno, és allò que parlàvem, eh? I l'esport ha de ser esport. Entenc que per ells no és més que, bueno, és més que esport, sinó que és l'ofici i és on treballen i de més, però precisament aquests esportistes de primer nivell són els primers que haurien de donar exemple i que s'haurien de portar bé, i les discrepàncies doncs haurien d'anar per un altre camí que no fos doncs aquestes baralles ni mals comportaments en el camp, que l'únic que estem creant precisament és que el futbol base a vegades faci una mica, disculpeu-me si dic, faci una mica de fàstic, eh? Uh-huh. Vull dir que penso que l'esport ha de ser esport, ha de ser una manera de formació també,
1: no? Un exemple
0: de la pròpia canalla, i hauríem de defugir precisament de tots aquests d'aquesta gent que l'únic que vol és el mal a l'altre i causar incidents absurds a vegades.
1: Alcalde, un resultat per diumenge en la porra?
0: Jo penso que guanyarà el Madrid per 3.
1: Oh, wow. Què vol dir per 3? 0-3? Mare de Déu. Mare de Déu. Mare de Déu, Mata de Pere, quin panorama que tenen, tu.
0: Sí, sí.
1: Alcalde Guillem Montagut, moltes gràcies pel bon sentit de l'humor i per atendre la tarda de Catalunya Ràdio.
0: A vosaltres.
1: Júlia, diumenge, resultat.
2: Diumenge, 3-1.
1: 3-1. Muixca.
3: 4-2.
1: Bé, optimisme, que Barça campió. Bruno, ara em diràs un 0-3, també.
4: No, que no, aniré molt sempre al Madrid. Aniré molt al Barça, jo, el diumenge. Aniré amb el futbol, amb l'esport. Jo crec que el Madrid marcarà. Jo dic 3-2.
1: 3-2. Home, seria emocionant, maco, campions de Lliga, ells enfonsats i tots contents. Doncs, nois, tant de bo que tinguem rua dilluns. Ja us trucarem durant la rua, a veure com heu viscut el cap de setmana. I m'ho és que volem saber.
3: Potser estic borratxa, jo.
1: Encara a la tarda, de dilluns a la tarda. Bé, ja ho veurem. Si estàs sòbria, que ens expliquis una mica la teva experiència anant al camp a un clàssic. Júlia, Muixca, Bruno, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Farem una pausa i tenim un robot que deu fer metre, què, 80 o 75? És gairebé... Crec que és com jo. És bastant inquietant, aquest robot. Què pot fer aquest robot? Per què tenim un robot? Pausa i ho descobrim.
5: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog... Sigui com sigui, això t'interessa.
6: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
5: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
6: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
5: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
7: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
5: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
7: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
8: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
9: Com de fàcil és robar un cotxe?
8: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
9: Quins són els trucs dels lladres?
10: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
9: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, fixa't com sona...
5: La Inara és professora d'institut i freestyler.
6: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
5: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
7: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
5: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
6: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
5: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
8: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
5: Nando Cruz, periodista musical.
9: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
2: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
5: Dones en el món del rap.
2: Dissabte a les 10 de la nit.
10: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
11: Divendres estem al poble més feliç de Catalunya. Ara saludo el Xavier, però... Xantal Llavina, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Tenim una presència inquietant a l'estudi de Catalunya Ràdio. No sé gaire com explicar-la, aquesta presència.
12: A veure, com ho expliquem? Hi ha l'Ari, que és un robot que ve de Pal Robòtics, i des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio t'hem portat una visita avui.
11: Ara descobrirem aquesta visita, però abans deixa'm anar a buscar el nostre robot preferit, que és el Xavier Pérez Esquerdo, perquè està automatitzat tot ell.
13: Com
11: estàs?
12: Bona tarda, guapo.
13: Avui, hola, Garriga.
11: Hola, avui on pares?
13: Doncs mira, amb el José Antonio Muñoz, que és el nostre tècnic d'exteriors, el més guapo que tenim a la casa.
11: Ah, sí?
13: Sí. Mira, cada vegada que tinguem un nom d'un tècnic, surten tling.
11: Sí, sí.
13: Doncs hem anat a fer parada a un poblet de 3.000 habitants, una miqueta més de 3.000 habitants.
11: Mira.
13: A la comarca del Baix Camp. Semblen poquets, però t'he de dir que fa molt de soroll. Benvinguts a Castellvell del Camp!
11: Molt bé, Castellvell del Camp. No hi he estat a Castellvell del Camp. Què trobem a Castellvell del Camp?
13: Bueno, jo he trobat un menjar, ens hem posat les botes.
11: Va, tu, però tot arreu, no només a Castellvell del Camp.
13: Bueno, és veritat, clar, sempre que anem a un poble, que ja en portem 30, ens han donat el millor de casa seva.
11: Clar.
13: Doncs som a la plaça Jacint Verdaguer, i ja que aquesta plaça de Castellvell del Camp té nom de poeta, us he de dir un poema que diuen aquí els seus veïns més propers, que són els de Reus.
11: Atenció, poesia.
13: Atenció, a veure si em seguiu tots, perquè se la saben de memòria quan els hi he dit, em anaven seguint ells.
11: Va.
13: El poble de Castellvell, tots són petits i dolents, que ens fan pagar la banya el dia dels innocents. Fixa't, després sabrem per què diuen això els de Reus.
11: Són dolents.
13: Doncs aquí a la tarda de Catalunya Ràdio busquem el poble més feliç de Catalunya, i no sé jo si aquest poema, si heu estat atents, els afavoreix gaire. Però jo us ho pregunto. Poble de Castellvell del Camp, creieu que sou el poble més feliç de Catalunya?
14: Sí!
11: Doncs ho descobrirem a partir de les 5 de la tarda amb el Xavier Pérez Esquerdo des de Castellvell del Camp, al Baix Camp. Xavier, estigues molt atent, perquè ara descobrirem què ens ha portat la Xantal, eh?
13: Ai, m'encantaria veure aquest robot.
11: Ara te mirem una foto.
13: Fins ara.
11: A veure... Què carai és això?
12: Avui, a veure, t'he portat un regal, Francesc Garriga, molt especial.
11: No, ja el veig, ja.
12: No és una samarreta del Barça,
11: no.
12: És molt més intel·ligent, és l'Ari, el robot de Pal Robòtics, que... Ari?
15: Hola, Francesc Garriga. Sistema d'anàlisi digital activat.
11: Però a veure un moment, però això què és? Com una pel·lícula de por? Què és això?
12: Has vist? T'he portat un robot per tu. I Ari, li pregunté primer de tot què passava aquest cap de setmana amb el Barça.
11: Ah?
15: Analitzant dades futbolístiques. Possessió alta. Intensitat ofensiva elevada. Però detecto que Lamine Yamal està lesionat.
11: Ben detectat, Lamine Yamal està lesionat, és veritat. Molt bé.
12: Has vist que llesta?
11: No, ja veig, l'Ari està preparada per parlar de futbol. Li podem demanar pel resultat, per exemple?
12: Resultat?
15: Predicció probable. Barça 3, Real Madrid 1.
11: Ah, mira, Barça campió.
12: Què?
11: O sigui que podem estar tranquils, Ari, eh?
12: L'Ari és del nostre ADN, no?
15: Sistema detecta patiment culer els últims minuts.
11: El sistema detecta patiment culer els últims minuts. Home, amb un 3 a 1 una mica, però no tant. Escolta, d'on surt aquest robot? Què és aquest robot que fa gairebé 80 d'alçada?
12: Doncs sí, és guapa. Es tracta del robot dissenyat per Pal Robotics, que és una empresa capdavantera en robòtica humanoide. Per això t'he portat avui el Francesco Ferro, que és el fundador, i també és el president d'Euro Robotics. Què tal, Francesco?
14: Hola, bona tarda a tothom.
11: A veure, Francesco, és un robot que té ulls, que ens mira, és una mica inquietant.
12: Sí.
11: Això és un robot que es pot comprar? És a dir, això, de què serveix aquest robot? Explica'ns una mica perquè ens fa una idea, perquè últimament estem veient molts vídeos a xarxes socials i ja no sabem què és real, què és intel·ligència artificial, què té un senyor amb un joystick movent-lo, exactament de què serveixen els robots avui dia.
14: Bueno, una bona pregunta.
11: Moltes preguntes, però d'entrada, això que tenim aquí, aquest robot, sí. És que mira, tinc aquí el Carandell i la Marta Montaner pendents.
12: Aquí mirant, eh?
11: Mirant això. Tothom està molt encuriosit. Què fa l'Ari?
14: L'Ari és l'evolució d'un altre robot que llamem RIM, que és un Dynamic Information Point, un punt d'informació dinàmica. Entonces, és un robot col·laboratiu, robot de servicio, que tiene que estar en entorno con persona, entonces seguro por la persona, y tiene que interactuar con las personas, sobre todo por la parte social. Por eso tiene ojos, tiene la capacidad de moverse y dar expresiones, y con esto tiene que comunicar con las personas. Entonces puede ser integrado con varios sistemas de inteligencia artificial, puede ser teleoperado y también tiene la funcionalidad autónoma.
11: Però clar, aquí, per exemple, no té cames, té rodes, per tant, no pot pujar escales, aquest robot, en principi.
14: Solo la bajas y una vez.
11: Sí, clar, i de cop les baixes, sí, sí.
12: No com aquells que corren, hi ha alguns de la Xina que van més ràpid, eh?
11: Però pot agafar coses, et pot acostar un got o un gerro o un plat...
14: Bueno, en part robòtics... Aparte del Ari, tenemos varios otros robots, como el Tiago Pro y el Kangaroo, que tiene pierna y sube baja escalera, ¿vale? Y también puede correr, que es la solución europea, decimos sí, somos la única empresa a nivel europeo que apuesta por la robótica humanoide, bípeda y con ruedas a nivel europeo y a nivel global. Entonces somos uno de los campeones europeos que está desarrollando ese tipo de tecnología y integrarla con la parte de inteligencia artificial, physical AI, embodied AI, foundational model, clar. I tot això.
12: Jo, Francesc Garriga, li preguntaria... Jo crec que a Catalunya avui es pregunta si podem comprar un robot i tenir-lo a casa. A mi m'interessa, perquè em posi el rentaplats a tu també.
11: Tu creus que hi ha algú que està pensant en comprar-se un robot per tenir-lo a casa?
12: No, sí, per posar el rentaplats i perquè planxi, no? Per exemple, això és possible o estan... Això és possible? Si és possible, quan val? O estan teleoperats tots?
14: Ahora mismo tots estan teleoperats.
11: ¿Qué vol dir teleoperats?
14: Teleoperats es que hay un operador detrás, un humano, que está, diciendo así, moviendo los
11: pies como si fuera una marioneta. Hi ha un senyor que està fregant els plats des d'on sigui, des de Reus, a casa meva, sí. Hi ha un senyor amb el joystick fregant els... Home, doncs ja... Ara, perdona, però per això ja tinc un senyor o una senyora fregant els plats a casa. Clar. És a dir, no cal tenir un robot que faci d'intermediari al mig amb una altra persona.
12: Perquè, a més, el preu és car, no? Quant valdria? 30.000 euros val un robot així?
14: Sí, depende del modelo, depende de tal, pero estamos hablando entre 20, 30.000...
11: Clar,
14: sí.
11: Però 30.000 l'aparell. Però...
14: Y después la teleoperación es basado sobre servicio. Bueno, nosotros, más que este tipo de servicio, estamos trabajando para que se pueda poner la inteligencia artificial de forma transparente, trabajamos con código abierto para que se pueda, digamos así, cuando la evolución, estamos trabajando con las mejores universidades a nivel mundial,
11: es a dir,
14: pueda ponerse la inteligencia para que se haga de forma autónoma.
11: Perquè jo entengui, això que veiem ara és com una mena de... prèvia del que vindrà, que encara no existeix, però perquè arribi el robot realment autònom, primer ha d'haver-hi aquest, que no és autònom, però és a dir, que anem com fent passes?
14: Correcte. Lo que falta a nivel de inteligencia artificial son los datos. Lo que ahora mismo vemos, por ejemplo, con ChatGPT, con todas las otras inteligencias a nivel del habla, pues se tiene que hacer a nivel de movimiento. Y entonces se necesitan muchos datos reales, por eso se necesitan robots como el Ari o el Tiago, como os he dicho antes, que puedan hacer esos tipos de movimiento para registrarlo y para que después se puedan, decimos así, sacar unos movimientos de forma autónoma para que pueda rentar los platos solo.
11: Però això existeix ja avui? Hi ha robots, no sé, a la Xina, al Japó o als Estats Units que et freguin els plats? Això encara no existeix o podria haver-hi?
14: De forma autònoma hay muchos desarrollos de esto, pero no se puede adaptar a cualquier tipo de cultura.
11: És a dir, si veiem un vídeo per xarxes socials d'un robot que et porta el menjar, hi ha algú que l'està contínuament operant.
14: La mayoría. La parte autónoma de navegación sí que es autónoma, entonces no hace falta. Nosotros también tenemos un robot que se llama Stockbot, que hace el inventario de forma autónoma. en tienda, como por ejemplo la de Decathlon, con personas. Entonces eso sí que funciona, pero el hecho de manipular o prepararte la comida o prepararte las cosas todavía...
12: Ens enganyen no sé. Una mica encara, perquè jo t'he dit, Francesc Garriga, que pels robòtics que té robots a hospitals catalans, perquè hi ha alguns que ajuden també els nostres infermers sí. i infermeres, en trobem també robots a restaurants. Heu vist aquells robots que recullen plats, no? Això és cert. El que passa que, com dius, per Instagram veiem aquests
11: Home,
12: vídeos de la Xina...
11: Sempre corren. Es foten una hòstia o cauen o s'entrebanquen.
12: Clar, que estan corrent, sí. que guanyen. Veiem a l'Elon Musk, no? El senyor Elon Musk també ens ven uns robots no? impressionants. I, per tant, la robòtica no va tan ràpid com pensem. Va una mica més lenta. Tot i que la IA generativa i els ChatGPTs parlen i la utilitzem com a màquina, la robòtica i el moviment va més lent. Això hem d'explicar, no?
14: Bueno, más que más lent es que todavía se necesita muchísima más investigación y sacar esos datos reales para que después se puedan hacer de forma autónoma, que es lo que os he explicado antes. Y entonces robots a nivel de motores puede ir muy rápido, pero el hecho de tener la seguridad, sobre todo en Europa, que tenemos que seguir la regulación para que estos tipos de plataformas y máquinas sean seguras por las personas, hacen que se limita mucho la velocidad. Pero a nivel, no es un problema físico, es más bien un problema regulatorio y que no hagan daño a nadie.
11: És que m'està mirant l'Ari amb molta fixació. No sé si podem fer una última interacció amb l'Ari.
12: Sí. L'Ari et vol fer un test digital.
11: A mi?
12: Sí.
11: Ah, a veure.
12: I has de contestar ràpid les preguntes de l'Ari, Francesc Garriga.
11: Atenció, que l'Ari m'entrevista.
12: Has de dir
11: a mi,
12: tota la veritat.
11: A veure, em concentro, va.
12: Comencem, Ari.
15: Iniciant escaneig tecnològic.
11: Vinga, escaneja.
15: Francesc Garriga.
11: Sí.
15: Quantes hores al dia mires el mòbil?
11: Ahir ho vaig mirar, 5 hores de mitjana.
12: Déu-n'hi-do. Quantes hores?
15: El sistema sí. detecta molts grups de WhatsApp. Quants són del Barça?
11: Del Barça en dec tenir 3.
12: Quin nom? Se sap el nom?
11: No es poden dir.
12: Secret, eh?
11: Són noms ofensius.
15: Has lligat alguna vegada per internet?
11: Sí, eh, què?
15: Si has lligat alguna vegada per internet?
11: Si he lligat? Alguna vegada. Alguna vegada.
12: Ja està rient aquí tothom de la peixera. Es pot explicar alguna cosa més, Francesc Garriga?
11: No fa falta.
12: Secret? Podem fer el confessionari Rosalía, eh?
11: No és gens secret, però no és el moment. Més preguntes, va.
15: Quina és la compra online més absurda que has fet de matinada?
11: Ostres, això m'ho he hagut de preparar. Una escombreta pel lavabo, nova.
12: De matinada?
11: Bé, que vaig dir, hòstia, és que la que tinc no funciona. I la que vaig comprar, tampoc.
15: Quantes vegades mires Twitter X durant un partit?
11: 70.
12: Una cosa, ara deixa'm preguntar al Francisco, per què no riu l'Ari? És a dir, podem dir que els robots no tenen emocions? Jo estic rient, l'Ari no riu.
14: Ah, això no és correcte. Sí que tiene emoción, però... Ara no és el moment.
11: Ara no és el moment. No, a més, anem malament de temps, Chantal. Acabem-ho, això, va.
15: Consultes més. Resultats de futbol. O el temps?
11: Què consulto més? Resultats de futbol.
15: El sistema necessita saber què et fa més feliç. A. Un gol al minut 90 o B. Que l'arta sense bateria.
11: No, un gol al minut 90, per favor. Tenim conclusió final. Ah, a veure.
15: Francesc Garriga, 80% futbol, 15% mòbil i 5% notificacions.
11: Bé, doncs mira, ens quedarem amb aquest anàlisi que ens ha fet l'Ari, aquest robot de... aquest robot català, que és un prototip o que és una cosa iniciària i que segur que el Revolució 4.0 que us dediqueu a això, doncs n'haureu parlat i en seguireu parlant segur al llarg dels propers programes perquè és una cosa que ens arriba.
12: Sí, parlem perquè ara el titular ja no és la intel·ligència artificial que ha estat protagonista aquest any darrer any, ara el futur seran els robots i jo crec que l'any que ve parlarem moltíssim de robots i faran més coses i en parlarem segur a Revolució 4.0.
11: I ho escoltarem a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, i ho podeu també trobar a la plataforma de Catalunya Ràdio, a 3CAT, Chantal Llavina. Moltes gràcies per venir.
12: Gràcies.
11: Francesco, de... Robòtics. No em sortia, és que m'impressiona la mirada del robot, m'impressiona. Gràcies per venir,
14: gràcies
11: també.
14: Gràcies a tots.
11: Fem una pausa, arriba el Roger i la Marta, que crec que es volen comprar un robot.
16: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
17: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
18: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
19: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
20: Sou molt bona gent!
21: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
22: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
24: Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
25: You won't tell anyone, because it was your fault.
26: El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
24: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
10: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
11: Marta Montaner, bona tarda.
27: Bona tarda.
11: Roger Carandell, bona tarda.
28: Bona tarda.
11: T'he vist tan badalits amb el nostre robot.
28: Sí, no, la veritat és que era l'últim que m'esperava. Sí, trobar-me arribant a la...
27: Que li estan caient peces, que l'estan traient...
28: Un peu, li ha caigut un peu.
11: S'ha caigut el peu? És que l'estan traient de l'estudi. Deu pesar un mort, això, eh? Quant pesa, Francesco? Quant pesa? 40 quilos. A veure, com un gos. No, un gos...
27: Un gos molt gros.
11: Un gos molt gros.
27: Un senyor gos.
11: Un gos molt gros.
27: Jo quan pensava...
11: Veus un robot a casa?
27: Jo et diré, quan pensava en el futur, no m'imaginava l'Ari. Saps?
11: Que t'imaginaves?
27: Una història. No ho sé. No sé si és el futur que ens van prometre.
11: Segurament no. No us perdeu a les nostres xarxes, a Instagram, que penjarem un vídeo boníssim d'això, eh? I ho veureu l'Ari en acció i tot plegat.
27: T'agradaria tenir-la a casa, tu?
11: No especialment.
28: És que jo em pensava que...
11: És que clar, jo si foto l'Ari a casa, ha de... anava a dir algú, no? Perquè només visc jo. Però vull dir que ja no m'hi cabrà gaire.
27: És que amb els pisos que hi ha actualment és impossible.
28: Jo em pensava que la robòtica venia a treure'ns feina. I pel que
11: no donar-ne.
28: Perquè hi ha 7 persones traient-ho de l'estudi.
11: Ja has vist aquest camió que hi ha aquí? És per portar l'Ari, eh?
27: Bueno, però mare meva, quant costa?
11: Han dit entre 30 i 50.000 euros.
27: Mira, què prefereixes, un cotxe o l'Ari?
28: Però, aviam, ja ho recuperaré i tal, però què fa?
11: Sí, no, t'ho recupera. Mira, et dic la veritat.
28: Què pot fer-me?
11: No m'ha quedat gaire clar.
28: Vale.
11: No, sí que m'ha quedat clar. En principi, tot el que et pot fer ha d'haver-hi un senyor o senyora amb joystick a Tombuctú o a Reus i que t'ho vagi fent. Llavors dic, home, doncs ja fitxo...
27: Molt pràctic.
11: Ja fitxo el senyor o senyora i que m'ho faci directe i així puc parlar-hi més simpàticament.
27: Estàs molt pràctic.
28: No va passat de preu, aquest robot, per el que dius que fa.
11: No acabes de veure la qualitat preu, no t'acaba de...
28: Sí, un senyor amb un joystick a l'altre cantó.
11: Oh, senyora.
27: Però li pagues el sou, també, suposo.
28: Sí, clar.
11: No, el preu és el del robot. Després has de pagar sessions del senyor del joystick.
28: Ah, doncs escolta.
11: O de la senyora del joystick.
27: Molt bé. Espero no veure mai més l'Ari i ja està.
11: Escolta, estem res desagraïda, que era molt simpàtica.
27: Sí.
28: Hòstia, nano.
11: I avui l'heu fet amb ChatGPT el programa o l'heu fet...
28: No, gràcies a Déu,
27: l'hem
28: fet la Marta i jo.
27: Tot nostre. Sí, estàvem molt inspirats avui.
11: I avui de què anirem?
27: Avui anem de veure si arriba la Juliana i en Marc Andreu, que els tenim tornant de Mallorca en aquests moments.
11: Encara? Però que venen amb l'Ari.
28: Sí. Un senyor amb un joystick condueix l'avió perquè va amb retard. Hi havia un núvol.
27: No, la Juliana, però això és veritat.
28: Hi ha un núvol i
27: que
28: ens
27: no
28: està
27: es deixava marxar.
28: Que hem d'esperar que s'aparti el núvol per enlairar.
11: Un núvol.
28: Un tema de núvols. Però clar, la Juliana també anava amb els auriculars i segur que no entès què deia.
27: No, i a part,
11: té bastanta pinta,
27: no ha posat mode avió en cap moment en el vol. No, ha seguit parlant amb nosaltres.
11: Algun dia se m'obria
28: també.
11: Per tant, avui, pendents de l'arribada de la Juliana, això és el més important de tot.
28: I detalls de la travessa VIP, perquè han estat aquest matí amb els concursants, amb la Laura Scani.
11: Però ja han començat a rodar i a fer...
27: I tant.
28: Sí, estan a mitja
27: travessa. Segurament hi ha molts expulsats, ja.
28: Clar.
11: pot haver mort algun concursant, fins i tot, i aquestes alçades.
27: I no ho sabíem.
11: Esclar. Que esperem que no, eh? Vull dir, no. Que TV3 protegeix bé els...
27: Crec que els ha fet molt mal temps, eh? Sí que tindrem una travessa VIP.
11: Serà
27: molt
11: èpic,
27: núvol, molta pluja.
28: Sí. Mm. Jo crec que els saps que els haurien de donar als concursants.
27: Ai, sé per on aniràs.
11: On va anar, home, on va anar.
0: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
11: No sé si l'Ari pot enviar un WhatsApp al 607-07-0901 i enviar-li una coca al senyor o senyora del joystick.
1: Ah, seria molt bonic.
28: Se l'enviaria ell mateix, en realitat.
11: És el senyor del joystick que se l'envia... Hòstia, això és corrupció, eh? No sé si la Sandra té algun joystick per a casa. Sandra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
27: Què és un joystick?
11: Un joystick, sí, home, sí. Has rebut una coca i no, crec que no tenies gaire clar de què anava, això, no?
3: Ni idea. De fet, em pensava que m'havia arribat... perquè, jo què sé, jo he pensat, li haurà tocat al meu germà en algun sorteig, i com sap que estic a casa, l'haurà enviat aquí. O sigui, no l'he fet al principi ni gaire cas.
11: Quina barra. Perquè el teu germà participa en molts sortejos.
3: No, sí. Bueno, no sé si hi ha molts, però té sempre molta sort. Ah. O sigui, és el típic que sempre li toca de tot. Entrades al teatre...
11: Ah, quina sort.
3: I clar, sí. I jo sempre li tinc com molta enveja amb això de dir, sempre toca tot.
11: No, doncs era per
3: pensat,
11: tu, eh? Era per tu.
3: Ja.
11: Qui creus que et pot enviar aquesta coca? Algú que et pugui dir alguna cosa bonica?
3: Doncs no tinc ni idea. A veure, jo crec que molta gent em pot dir coses boniques, perquè jo crec que sóc bona persona.
11: Ai, que bé, però, que bé. Doncs fem una cosa. Ara et saludo una persona, a veure si la reconeixes, vale. I saps qui és. Ja pots saludar.
3: Ai, a veure si la reconeixo.
11: A veure.
4: Hola, Sandra, què tal?
3: Hombre!
4: Què tal? Bueno, l'encertada.
11: Qui és, Sandra?
3: Sí que el reconec. És el meu germà, el
11: Home,
3: Sergi.
11: Home, Sergi. Sergi, per què li has pogut enviar això a la Sandra?
4: Per felicitar-la, que va fer 32 anys abans d'ahir, dimecres, que me l'estimo molt i que moltes gràcies perquè sempre està allà i bueno, que estic molt orgullós d'ella com a germana.
3: Oh, que bé, que bonic, moltes gràcies.
11: Sergi, la fas servir molt per rebre paquets i sorpreses i regals que reps tu?
4: No massa, la veritat. No me n'aprofito massa.
11: Però veig que tenir una...
3: Podria aprofitar-se més.
11: Tenir una relació bonica, doncs, Sergi, Sandra, sí. Enhorabona per aquesta relació tan maca i que pugueu compartir molts anys més berenars com aquest.
4: Moltes gràcies.
3: Ai, moltíssimes gràcies a tots.
11: Una abraçada forta
3: gràcies,
11: a les 6 que no surti. Ja.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Cèlia Formentbori. El govern espanyol confirma que el creuer es desinfectarà als Països Baixos. És una de les peticions que ha fet el president de les Canàries, Fernando Clavijo, al cònsol honorífic, amb qui s'ha reunit aquest migdia per abordar el dispositiu d'evacuació del passatge. El govern canari també ha donat més detalls fa poca estona de com serà l'evacuació, que assegura que s'haurà de fer les pròximes hores. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas, bona tarda.
7: Bona tarda. Si tot va bé diumenge al migdia, haurà acabat el dispositiu per desembarcar i repatriar amb avions tot el passatge de l'Òndius, segons ha explicat Alfonso Cabello, que és viceconseller de la presidència del govern canari. Una altra novetat que ha explicat és que finalment el vaixell, que arribarà entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge, fondejarà però dins del port, perquè la zona de Granadilla és molt ventosa i fer-ho fora seria molt complicat. Sentim el portaveu del govern canari.
8: El fondeo se va a realizar en el interior del puerto, no en el exterior del puerto, sino dentro del dique, porque son las condiciones óptimas marítimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible.
7: Ja ha deixat molt clar que l'operació s'ha de fer abans de dimarts perquè el temps canviarà i no tornarà a ser factible fer-ho fins a finals de maig. Mònica Mas, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
6: Més notícies, Maria Costa.
9: El Regne Unit, els laboristes han admès la derrota a les eleccions de Gal·les, on fins ara han governat. En el recompte, que està sent molt lent, guanyen els nacionalistes amb un lleuger avantatge sobre l'extrema dreta de Nigel Farage. També s'està fent l'escrutini al Parlament escocès, on es preveu la victòria del Partit Nacional. A les eleccions locals d'Anglaterra hi ha hagut una desfeta dels laboristes i, en canvi, guanya punts l'extrema dreta. Malgrat tot, el primer ministre, Keir Starmer, ha assegurat que no pensa dimitir.
29: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
6: El govern nord-americà ha fet públic un primer paquet d'informació relacionada amb ovnis, d'acord amb la petició feta fa 3 mesos pel president Donald Trump. En un apartat del web del Departament de Guerra hi ha més de 160 dossiers que contenen documentació, vídeos i fotos sobre diferents incidents, des de discos voladors a mitjans de segle passat fins a esferes taronges al cel, emetent llums vermelles circulars fa 3 anys. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha explicat que durant molt de temps aquests documents s'han amagat per qüestions de seguretat nacional i han alimentat l'especulació i conclou que és hora que la gent hi tingui accés. Fa un parell d'anys, el Pentàgon va explicar que no tenia proves de fenòmens aeris extraterrestres i molts albiraments sospitosos van acabar sent globus, avions, espia, satèl·lits i també altres activitats ordinàries.
9: L'Audiència de Salamanca ha denegat el permís penitenciari de 4 dies que havia sol·licitat Alfonso Basterra, condemnat a 18 anys de presó per haver mort la seva filla Assunta el 2013 a Galícia. El condemnat, tot i que porta 12 anys a la presó, no se li ha concedit cap permís perquè mai ha reconegut l'autoria del crim i, per tant, no se n'ha penedit. Segons la sentència, Basterra, juntament amb la seva ex-dona Rosario Porto, va matar la seva filla Assunta de 12 anys, a la qual havien adoptat en pocs dies de vida a la Xina. Rosario Porto es va suïcidar el 2020 a la presó de Brieva, on complia una condemna de 18 anys de presó, però tampoc va reconèixer l'autoria del crim.
6: La 31a edició del cicle de cançó d'autor Barna Sanz tanca amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior, tant pel que fa al nombre d'entrades venudes com pel que fa a l'audiència global.
9: Ha crescut, tot i que es van reduir un 40% el nombre de dates i recitals, una aposta que ha donat bon resultat, segons el nou director Marçal Girbau.
1: L'aposta era, i crec que s'ha demostrat que era correcta, reduir el número de concerts, però que en canvi cada concert tingués, per dir-ho així, més rellevància, més estructura, més volum, i el resultat final, crec que les xifres canten, mai millor dit, i és molt positiu.
6: Esports, Rubilà, bona tarda.
2: Bona tarda. A les portes d'un nou clàssic, el que diumenge juga al Camp Nou, Barça i Madrid s'han entrenat avui a porta tancada. Pels blancs, Valverde es baixa entre 10 i 14 dies per un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla ahir amb Tchouaméni. El club blanc ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. La jornada s'obre avui amb el Llevant Osasuna a les 9. Demà l'Espanyol visita el camp del Sevilla, rival directe en la zona baixa, encara sense la permanència garantida. A la Champions femenina d'hoquei patins, que juga a Coimbra, a Portugal, el Vila-sana juga contra el Fraga a les semifinals. El partit és a 11:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. En handbol, el Granollers ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa femenina, en perdre per 29-26 contra el Gran Canària.
12: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. L'any 1938, la Universitat Harvard va iniciar l'estudi científic més llarg de la història sobre la felicitat. Durant més de 80 anys, ha seguit la vida de milers de persones per descobrir un secret. No són els diners ni la fama el que ens fa feliços, sinó les nostres relacions i el sentiment de pertinença. La tarda de Catalunya Ràdio recull aquest llegat per trobar on es viu millor. Si creus que el teu poble té les claus de la felicitat, prepara't, perquè potser avui descobrirem el poble més feliç de Catalunya.
1: S'estan emportant el robot, Ari, eh? Ja és el camió. Va amb una caixa que sembla un fèretre. Però l'Ari és viva. També es viu el Xavier Pérez Esquerdo, que el tenim a Castellvell del Camp. Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, i aquí fa solet. Ara m'ha dit la Carla Verdés que ja esteu ben tapadets a Barcelona, no?
1: S'acaba de destapar de cop.
2: Ah, mira, veus?
1: De cop. És que... Ha estat parlant amb tu i sortir el sol, Xavier.
2: Oh, gràcies.
1: Oh! És així?
2: Mira, ens trobem a la plaça Jacint Verdaguer de Castellvell del Camp, a la comarca del Baix Camp.
1: Que nostrat.
2: I hem vingut a comprovar si sou al país. S'ha d'estar bé, oi que sí? Tira. El poble més feliç de Catalunya, ho sou o no?
3: Sí!
1: A veure, anem a descobrir-ho.
2: Aviam, escolta, Castellvell del Camp, t'he de dir que és un poble amb tanta història com que hem trobat documents que daten de l'any 1336 que parlen de Castri Veteri Terminus de Redis.
1: Ah.
2: Que si feies llatí, vol dir Castellvell del terme de Reus.
1: A veure, jo vaig fer llatí, no me'n recordava, o sigui que sort que ho has especificat.
2: Doncs mira, estan al costat de Reus, vaja. I em preguntaràs, Xavi, t'han parlat del castell? Has vist algun castell?
1: Has vist algun castell?
2: T'he de dir que sembla un misteri, eh? Vaig a preguntar-li a la persona que en principi ho hauria de saber tot, que és l'alcalde, Josep Manel Sabater, què tal?
4: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. On és el castell?
4: No hi ha castell.
2: No hi ha castell?
4: No hi ha castell.
2: I d'on deixo?
4: A veure, se suposa que quan, després de la conquista dels àrabs, quan van arribar aquí a repoblar, van trobar dalt un poblat íber, també se suposa que hi havia alguna torre, i per això van dir que sí, era un castell. Van suposar que era una castell. És una teoria, van suposar que era un castell, però no hi ha castell.
2: Escolta, aquí com és això d'intentar fer que 3.000 persones es portin bé? És complicat o no?
4: Bueno, sí, és una mica complicat, però bueno, se porta bé perquè la gent, ja sabem, ja de tot, però bueno, sí, se porten molt bé.
2: Enhorabona, felicitats per molts anys.
4: Moltes gràcies.
2: I anem amb en Jordi Jové i la Gemma Molero. Molero, què tal, com esteu?
5: Bé, i tant.
2: Són regidors de Cultura, i abans de començar parlàvem que els de Reus, aquí us canten un poema. A veure si tots m'acompanyeu amb aquest poema, eh? El poble de Castellvell, tots són petits i dolents, que ens fan pagar la banya el dia dels innocents. D'on ve això?
5: Home, el pagar la banya el dia dels innocents banya és un impost, en certa manera, eh? I llavors, el dia dels innocents, la gent que pujava de Reus, havien de pagar, i després se'ls convidava, eh? Se'ls feia pagar i després se'ls convidava...
2: A veure, o convidem o paguen.
5: Exacte. Primer paguen i després conviden, eh? Després conviden, eh? Conviden. Inclús alguna vegada havia pujat allò, com que aquí dalt hi havia el camp de tir, que es feien pràctiques de tir dels de l'exèrcit. Una vegada havien pujat els militars aquí dalt i tal, i jo no...
2: Això des de quan us fa? Des de quan es fa, això?
6: Suposo que des del 1854, quan ens podríem independitzar, perquè és la manera de poder pagar penyora en un lloc que ja no és teu.
2: Sí, clar, ara ja els de Reus havien d'entrar i pagar.
6: Entrar i pagar com ara, que han d'entrar i pagar.
2: Gràcies, eh?
1: Només els de Reus han de pagar?
6: En principi, només els de Reus.
1: Ah, d'acord.
2: No han pagat, eh?
6: És que no és el dia de la banya.
2: Hem d'esperar el 28 de desembre. I aquí tenim uns 4 dels 5 autors de Castellvell desaparegut, que són la Teresa, el Joan, la Maria i el Quim, que han recollit fotografies històriques de Castellvell del Camp, que això és preciós. Quan trobo un grup de persones que fan això, és admirable. Però heu trobat, no sé, restes d'algun castell o...
7: No, això dels castells... No hem trobat cap.
2: No sé, què heu trobat aquí que us hagi sorprès?
8: Bueno, el que sorprèn molt és els canvis que hi ha hagut a Castellvell en els darrers 50 o 60 anys, que ha passat d'un
2: municipi
8: agrari, rural, doncs a un municipi molt urbanitzat, que ha quadruplicat la població, i que els entorns han canviat completament. Aquí mateix on som ara, tenim una foto aquí que es veu un senyor dalt d'un carro i una carretereta que va cap al Moster.
2: És allò típic que diuen, tot això eren camps!
8: Sí, aquí hi havia la vinya de Cal Montner.
2: Ara m'estan ensenyant, eh? Tu, la teva família també era d'aquí?
7: Sí, tant, de tota la...
2: Has aconseguit fotografies d'ells, no?
3: Sí, sí, hem recollit fotos d'on han pogut. S'ha fet un fart de córrer cases i buscar amunt, avall, per pobles veïns, per deixar buscant fotografies.
2: El record més maco. Aquest Moltes gràcies per aquest record fotogràfic. I ara anem amb una persona que a mi m'ha robat el cor.
1: Ah.
2: Què tal, Maria Rosa Soler?
9: Gràcies.
2: 91 anys.
9: 91 anys.
2: Vostè va ser la primera regidora a Castellvell del Camp, que suposo que també de les primeres de Catalunya, i a més és una de les persones que van utilitzar el refugi antiaeri de la Guerra Civil. On és aquest refugi? 4 anys tenia.
9: Sí.
2: I recorda alguna cosa d'aquell refugi? Què?
9: Tenia por quan havia de baixar perquè tot es veia fosc i només hi havia un llum de ganxo i un llum de carburo. Un cistell amb una miqueta de pa que s'anava anant reaccionat. Tot fosc.
2: I tot això ha estat cobert fins sí. l'any 2019.
9: Sempre havia dit que quan se l'obrien que hi volia baixar.
2: I va baixar.
9: I vaig baixar.
2: Fins al final?
9: No. Volia arribar allà on era, que era aquí, diguéssim, al davant, però quan vaig baixar les 4 escales em vaig posar a plorar i no vaig poder caminar més.
2: Fixa't. Bueno, moltes gràcies, Maria Rosa, pel seu testimoni.
9: Vale, moltes gràcies.
2: Una abraçada, eh?
9: Gràcies.
2: Vull fer un petó?
9: Sí.
1: Mua! Oi, que motiu, això. Que motiu.
2: I ara, mira, anem a l'altra banda. L'Anna Garrido, que és la directora de Llar d'Infants des de fa 10 anys, i la Laia Herraiz, què tal, com esteu?
10: Hola, què tal?
2: No sé, això de criar nens feliços aquí a Castellvell, no sé quin és el moment més màgic un dia a la Llar d'Infants.
10: Hi ha molts moments màgics, per exemple, quan et regalen un somriure i veure que gaudeixen del dia a dia a la llar.
11: Per exemple, també el moment de les entrades.
2: A l'entrada, volen entrar o volen plorar?
11: La majoria volen entrar. Entren contents, emocionats.
2: És allò que ploren i després quan entren riuen.
11: S'ho passen molt bé, la veritat. Després ja no volen marxar.
10: A més, no? A més, és molt màgic poder treballar a través de la natura i amb sortides que fem també pel poble. No?
11: Sí, i això és una sort poder tenir aquesta oportunitat.
2: Bueno, moltes gràcies, eh? Endavant per criar aquests nens aquí.
1: Quina pau que trasllada tothom en aquest poble, Xavier, eh?
2: Sí, pau, i espera, que aquí una estona anirem al heavy metal.
1: Ah?
2: Anem amb la Dolors Montner, encara no, eh? Però la Dolors Montner, que és la que porta més la vida associativa de Castellvell, sí o no?
12: Sí.
2: A veure, perquè, clar, per portar vides associatives és qüestió d'anar ajuntant generacions joves, grans, de mitjana edat. Què fan?
12: A veure, aquí a Castellvell hi ha bastantes associacions. Potser les que tenen més socis són l'Associació Santana, que és de dones, que cada dia es fan activitats a la tarda, algun dia al dematí, i l'Associació de l'Era, que també es fa coral, teatre, gimnàstica, berenars, i a fi de que la gent pugui sortir de casa i es pugui reunir.
2: I també aneu als concerts de heavy metal?
12: Ah, sí, de tant a tant.
2: Sí?
12: A l'estiu, però...
2: És que aquí tenim el més granyut de tots, eh?
12: Sí.
2: Què tal, Jaume? Jaume Moler.
13: Què tal? Molt bé.
2: Tu ets el responsable, o no?
13: De... Sí, som uns quants,
2: eh? De Castellhell Festival.
13: Correcte.
2: Això és un festival de...
1: Castellhell?
2: Sí, Castellhell.
1: D'infern?
13: I a la baixa per un H, sí. Així fa el joc de paraules. No vam ser gaire creatius. Això era l'any 2009.
1: No, però està bé, trobo que està bé. Castellhell i del però... camp està bé.
2: D'on ve la gent aquí, quan ve al festival? D'on venen?
13: De tot arreu. La realitat és que això va néixer com un concert de poble, com aquell que diu, perquè volíem tocar els nostres instruments i no teníem tantes oportunitats com per sortir per un lloc, així que vam enredar-nos uns quants. I des del 2009 vam fer un peron d'uns anys i ara hem tornat des de fa 4. Doncs portem bandes de tot el continent. De fet, enguany s'hem expandit inclús a Finlàndia.
2: I tots neu així de peluts?
13: Depèn de la...
2: És requisit ser pelut?
13: No és requisit.
1: Podeu
13: venir de blanc i amb pantalons curts, vull dir que no passa res. Som oberts de ment.
2: Escolta, però això, clar, la música heavy, suposo, és com una mena de motor a la felicitat, o no?
13: De fet, expressar... A la música metal, i sobretot toquem molt de música extrema, eh? És a dir, en el sentit de que expressem molt...
2: No, no has portat la guitarra, eh?
13: Toco la bateria, seria farragós, eh?
2: Complicat, eh?
13: Complicat.
2: I cantar? Saps que cantaries ara un...
13: Jo molt justet, no ho estaria fent.
2: No passa res, no, que no es posi a ploure ara, que està fent molt bon dia, eh?
13: Molt bon dia.
2: Escolta, i quan és aquest festival, el Hell, Castellhell?
13: Serà el 9 i el 10 d'octubre d'enguany i el fem recurrentment a l'octubre.
1: Doncs mira, ja ens el podem apuntar, no?
13: Doncs mira, que tinguem confirmat, no vull fer spoilers, però ja en tenim alguns. Tenim Benighted, que ve de França, Dead Congregation, que ve de Grècia, Galvanizer, que venen de Finlàndia, tenim Vulture, que venen d'Alemanya, tenim Vulvectomy, que venen d'Itàlia, i una sèrie de... Som una quinzena de bandes que venen de tot arreu, igual que el públic actualment, el Puig en 10% es desplacen, i intentem potenciar també les bandes d'aquí. N'hi ha una del municipi i dos o tres de la zona de...
1: Per no voler fer spoiler, déu-n'hi-do, ens has fet mig cartell ja.
13: Encara en queden algunes que no hi
1: ha. Bé, doncs, Xavier, no sé, amb tot això, música, història, gent entranyable, tranquil·litat...
2: Però em queda un grup de teatreros.
1: Ah, vinga, va, doncs fem el grup de teatreros.
2: Volíem fer una petita intervenció. Josefina Monné i Ramon Serra, què tal?
14: Molt bé.
2: M'han dit que us digui que els teus sou els teatreros, no?
14: Oh, i tant.
2: Què esteu actuant ara? Què esteu fent?
14: Doncs estem fent una obra de teatre, ara en aquest moment, que és Un dia qualsevol, d'Oriol Terrasson.
2: I ara em podríeu interpretar una mica?
14: Passa, passa, endavant, no siguis tímid, que la residència Bon Repòs no ens mengem a ningú.
15: No, aquí més aviat passem gana.
14: Des de la direcció de la residència apostem per un control exhaustiu de la dieta, perquè està de mostrat que una bona dieta és imprescindible per una salut de ferro. I això és el que pretenem, uns avis amb salut de ferro.
2: Clar que sí, aplaudiments!
1: Molt bé, escolta, podríem fer una radionovel·la, eh?
2: I tant, doncs sí, mira, ara us he de dir que venia amb la intenció de trobar la felicitat en un lloc concret, però com que no l'he trobat al castell, rient de rient, eh? Però sí que l'he trobat en cadascuna de les veus que acabem de sentir. Per tant, permeteu-me certificar que Castellvell del Camp és el poble més feliç de Catalunya!
1: Doncs el Xavier Pérez Esquerdo, avui des del Baix Camp a Castellvell del Camp, certificant que és un poble bonic, tranquil i feliç. El més feliç de Catalunya. Xavier, moltes gràcies.
2: A tu, adeu, Garriga, bon cap de setmana a tothom.
1: Ara anem a la pausa, però abans, atenció. Entra a l'estudi de Catalunya Ràdio Roger Escapa, bona tarda.
16: Què tal, bona tarda, com esteu?
1: Perquè té una notícia exclusiva que a les 4 de la tarda no tenia resposta. Tenim exclusiva. Una pregunta per tu, Roger Escapa.
16: Vinga, som-hi.
1: Demà, 11:15. Roda de premsa del tècnic del primer equip del Real Madrid, Don Álvaro... Ni ho sé dir. Don Álvaro... Estic
16: costa,
1: nerviós.
16: Costa moltíssim.
1: Don Álvaro Arbeloa.
16: En directe al suplement.
1: Oh!
16: Evidentment, home, només
1: demà
16: faltaria.
1: Demà en directe...
16: Tinc autorització del director i tot, li he dit.
1: Sí?
16: Dic, escolta'm, demà vull fer això. Endavant, endavant. Endavant, home, i tant.
1: Doncs s'han escoltat les nostres pregàries.
16: Sí. Jo crec que informativament és molt necessari, tant si ets del Barça com si no.
1: I pel morbo, sí. Deixa't d'informatiu.
16: No, i que és un cap de setmana d'anar fent xup-xup, evidentment porteu tota la setmana ja fent-ne, però ens abraçarem aquest declivi madridista i, a més, tenim moltes ganes de menjar crispetes. Passi el que passi, perquè també seria molt català i molt del Barça perdre el partit de diumenge, però no passa res.
1: Ja serà dimecres.
16: Sí, i no passa res.
1: I si no, l'altre diumenge.
16: I demà, doncs, sentirem en directe Álvaro Arbeloa. Segur que m'entrebanco unes quantes vegades.
1: Álvaro.
16: I, a més, també farem camí cap al clínic, perquè estem de bolo, al clínic obert. Ens podeu venir a veure a partir de 11:15, just després de l'Álvaro Arbeloa.
1: Ah, sí?
16: A veure, tampoc ho farà gaire llarg, perquè el Campos m'ha dit que a les 11 ja entrenen, teòricament.
1: Set preguntes.
16: Tres sobre Mbappé, tres sobre Fede Valverde i una sobre Mourinho.
1: I si queda temps, parlarem del partit. Sí.
16: No, del partit ni això. Clar, tu ara deus trobar a faltar aquella època en què eres a Madrid.
1: Jo ara, si pogués, agafaria un AVE aquesta tarda i me n'aniria demà a Valdebebas a la roda de premsa.
16: Aquí he de trucar demà, que no hagis trucat tu ja avui.
1: És
16: a dir,
1: tu,
16: falta algú per sentir... Fer Pedrerol ahir va ser meravellós, felicitats, perquè,
1: no, clar,
16: perquè va estar molt bé de sentir-lo.
1: Qui podries trucar?
16: Jo crec que ja ho feu tot, però...
1: Algú que et foti molta salsa has de trobar.
16: Sí. O sigui, hem buscat moltes veus a Madrid, però jo crec que també ara ho hem d'encaixar ja des d'aquí. No?
1: Un roncero demà no...
16: Tu ho has provat?
1: No, perquè, home,
16: ja provarem.
1: Vam entendre que en Pedrerol ahir i Ciro López avui...
16: Tu ja tenies el cupo fet.
1: Sí, clar, ja ara, hem estat el...
16: Ho provarem. Sempre... És molt amable, Tomàs Roncero.
1: No, és encantador.
16: Sí, és molt
1: així,
16: amable.
1: Així com el Guatre.
16: No ho és tant.
1: No ho és tant?
16: Sí.
1: I no parlo dels que hem mencionat, és algú que no hem mencionat?
16: Sí, jo amb Tomàs Roncero, sempre amb les negociacions, sembla que sí, però al final sempre no, és que la cadena ser, no sé què, la història aquesta...
1: I
16: sempre s'acaba esborrant. No, avui tinc afonia. Un dia em va dir que tenia afonia. Ja dic, va, mare.
1: Jo crec que demà no té excusa. Demà no té excusa. Demà,
16: és un gran cap de setmana per quedar-se fònic per ell, eh?
1: Home, sí, ideal.
16: Tu creus que diumenge el... És a dir, que ho traurem fàcil o el partit anirà per una altra història?
1: Jo crec que som molt a prop de viure una massacre futbolística.
16: Els veus... És que clar, és que és... Bé, no ho recuperaré, perquè he anat enganxant trossos, però tinc ganes d'esplayar-me amb tot el que he anat fent.
1: Al minut 70...
16: Sí.
1: Haurem vist 5 gols.
16: Ah! Optimista, està bé, està bé.
1: 5 gols,
16: doncs a casa meva s'ensorra. No, és que vaig rebent...
1: Que facin el test de la luminosi.
16: Vaig rebent missatges i clar, hi ha molta informació i molta desinformació. Aleshores, això que diuen que hi ha uns quants jugadors del Madrid, dels espanyols, que li diuen Cono, és veritat o no?
1: Sembla que sí.
16: Sembla que és veritat.
1: Avui he llegit un tuit que m'ha fet molta gràcia. Diu, tinc pànic a treballar durant 20 minuts seguits sense mirar Twitter per si em perdo alguna cosa del que passarà a Valdebebas.
17: Doncs si nosaltres, si ens escolteu...
16: Street Fighter, demà el suplement.
1: Si ens escolteu, no us perdreu res. Perquè aquí cada programa està on ha de ser. I l'escapa demà...
16: Arbeloa.
1: Arbeloa, en directe.
16: Arbeloa el suplement.
1: Això mateix.
16: Vinga, va.
1: No, serà així.
16: Salut, sí, serà
1: així. Escapa, gràcies. Una pausa. Fem batalla.
18: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
19: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
20: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
21: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
22: I què?
21: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
22: Oh.
21: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
23: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
24: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
25: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Recordant amors d'estiu en maig.
26: Tots dos ens vam recórrer l'eixample de l'esquerra al dret. T'agafava la gorra, la del dibuix de modernet.
1: Treure un primer disc llarg sol ser sinònim d'alegria i nervis. Avui, deu ser com se sent maig, una de les veus emergents de casa nostra que heu de començar a tenir el radar. Es titula Prou i trobareu molt de pop-rock i temes com Tres estius més, en què potser us trobareu recordant amb nostàlgia, però sense drama, aquell amor que no va superar l'estiu.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: What you pay, pay, pay, pay. What you think, Peppa Pig? Count that, that big bang.
3: Vinga, va, la batalla cultural, que és sinònim de trobar el millor pla pel cap de setmana.
2: Sí.
3: Però jo crec que abans hem de donar una notícia d'última hora, sí. Perquè tenim comunicat del Madrid, en parlàvem ara amb l'Escapa, comunicat oficial del Madrid que diu que se'ls va obrir un expedient disciplinari a Valverde i a Tchouaméni, que tots dos avui han comparegut davant l'instructor de l'expedient i que en aquesta compareixença els jugadors han mostrat el seu total penediment pel que va passar i que s'han disculpat entre ells. Que han traslladat les disculpes al club, als seus companys, al cos tècnic, a l'afició, i que s'han posat a la disposició del Madrid per acceptar la sanció que el club estimi oportuna. Davant d'això, atenció, el Madrid ha decidit imposar, jo m'atreviria a qualificar, que la multa més gran que he vist mai a la història de l'esport. Tots dos futbolistes han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros.
2: Poc,
3: 500.000 euros per Tchouaméni, 500.000 euros per Fede Valverde. Que trobo que és una manera de finançar el club molt pràctica.
4: Sí, va molt bé. Però això és un sopar d'aquests de l'Òscar, no?
3: Jo crec que...
5: Una mica generós,
3: eh? Demanar tots, amb el sopar aquest. 500.000 d'euros per Tchouaméni, 500.000 d'euros per Valverde. No diu el comunicat, Arnau, si Tchouaméni jugarà demà, eh? No hi ha, si hi ha sanció disciplinària o no, o si queda només amb sanció econòmica. En tot cas, 500.000 per cada un per aquesta baralla. Segons el comunicat, hi va haver baralla. Tot i que no ho diu de forma clara, s'han disculpat entre ells, hi ha penediment pel que va passar, per tant, no va relliscar de casualitat Valverde, com deia en el seu comunicat. Toni de la Torre, director de la Finestra Indiscreta, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Amb la nostra batalla particular, Marta Pallarès, la nostra recomanadora musical, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Òscar Callau, periodista gastronòmic, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
3: I Montse Barcón, teatrera del programa, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
9: Garantia de Montse Barcón.
3: Va, avui comencem amb tu.
8: Doncs fas molt bé, perquè és la posició en què quedaré avui, el número 1. Perquè, a més, avui la recomanació ve amb Performance Garriga. Ah. Atenció, deixeu els mòbils sobre la taula i qualsevol trucada o WhatsApp que entri mentre fa aquesta secció, el llegim en directe, accepteu?
4: Sí, sí, sí? Perquè no entrarà cap WhatsApp.
8: Sí?
6: Tota
8: sí.
6: Res a amagar.
8: Aquesta és la premissa en què es basa Perfectes Desconeguts. Un sopar d'amics que decideixen fer aquest joc. I fins aquí puc llegir perquè us podeu imaginar que les sorpreses són moltes i infinites. És una obra per tots els públics. L'encerta si vas amb la mare, amb la tieta, el fill adolescent, l'amiga, per passar una bona estona un dissabte a la tarda, per entendre'ns. Dirigida per David Selves i amb un repartiment de luxe, Marta Ballarri, Eduard Farelo, Adalbert Prat, Vanessa Segura, Biel Duran, al Teatre Poliorama, teniu temps fins al 6 de juny.
10: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta.
8: Teniu molts secrets?
3: Doncs segur que sí, que algun secret tindríem, no?
7: Jo tinc un WhatsApp, no un secret.
8: Ja tens un WhatsApp? Sí. A veure, va.
7: Hola, Òscar. Ja em diràs com ha anat el míting amb la Miss majúscula, oi?
8: Qui és la Miss?
3: Una Miss?
7: Oh, jo he llegit el WhatsApp, ja
3: has
7: està.
3: Has trobat una trobada amb una Miss?
8: La Miss?
7: Ja em diràs com ha anat la, el míting amb la Miss.
3: El meu diu a portar-nos els plats.
8: A portar-nos els plats? El meu... Clar, estem al mateix grup.
3: I si no és d'aquest grup, diu... Catxundíssim vas.
6: Epa, a mi m'han enviat un missatge al meu germà. Diu, t'estic escoltant. Epa. I per això t'envio aquest missatge.
8: Que mono, com es diu, com es diu?
6: Hola, Marc.
8: Marc, guapo.
3: Sí, Marc, a tu, Toni de la Torre, l'últim missatge, a veure...
4: És un gif.
3: Ah?
4: Oh. És un gif on es veu un teclat amb tot de lletres as seguides, com un...
8: Perquè tu has comunicat prèviament alguna cosa.
4: No, mira, abans, si voleu, us dic el missatge anterior.
8: Sí.
4: L'any anterior diu, les entrades estan a 6 euros. Vull dir, més barat que els sopars de l'Òscar, també.
8: Home.
3: Vinga, va, a veure, va, Toni de la Torre, què ens portes tu? Tenim aquesta obra de teatre de la Montse.
4: Que està molt bé.
3: Sí.
8: És molt divertida.
4: I hem d'anar. I és més divertida que El senyor de les mosques, però no us canviarà la vida com El senyor de les mosques.
3: Què és El senyor de les mosques?
4: El senyor de les mosques és un llibre extraordinari.
3: Estic fora, estic fora.

0: adults s'organitzen i formen una societat.
1: Un mini
2: lot. We're trying to find some order so we can work out exactly what we know.
3: You're talking too much.
2: Shut up, fatty.
4: O sigui, són nens...
0: Són nens...
4: Anglesos, pel que he sentit.
0: Anglesos, no? Correcte, dels anys 50. El llibre també té el seu context. En una illa, intentant organitzar-se. Què passa aquí?
4: Això és sèrie o pel·lícula?
0: Això és sèrie de 4 episodis, els 4 disponibles, que sabia que ho preguntaries.
5: Quina ràbia!
0: Pel cap de setmana.
4: Abans del clàssic.
5: No.
4: Abans de les mosques.
5: Un moment. Es pot veure amb nens?
0: És així. No es pot veure amb nens, perquè ja us he dit que és una història... força traumàtica. Hi ha molta gent que ho pregunta, eh?
5: A veure,
0: perquè com que els protagonistes són nens, no. La gent dedueix. A partir de quina edat? No.
4: Em crida sempre l'atenció pel·lícules o sèries on hi actuen nens que els nens no els puguin veure, ja, perquè aquells nens que han actuat...
5: Oi?
0: No, és que és...
5: Descartada, el senyor de les
0: cas. Jo diria...
4: Els diuen passar coses lletges. Home, poden passar coses lletges en altres escenes, però...
0: No. El llibre està recomanat a partir dels 14 anys i és una lectura bastant típica,
4: o sigui, angoixant, no?
0: De secundària.
4: Per un nen.
0: És molt angoixant per un nen i és angoixant també per un adult, entre altres coses, perquè tota aquesta idea dels nens a l'illa en realitat és una alegoria per parlar sobre com ens estructurem com a societat, què és el que fa que un domini sobre els altres, què és el que fa que un quedi exclòs,
4: m'agrada,
0: i quines són les violències aquestes soterrades que van emergint allà de manera molt fàcil entre els nens,
4: que
0: de vegades
4: que no,
0: pren també una deriva violenta, clar, molt directa. I de vegades és una violència, doncs, com en aquest tall que sentíem, que li deien a un nen que era grassonet i se'n reien.
4: Sí.
5: A mi, fora d'antena, el Toni de la Torre m'ha dit que és molt traumatitzant. La sessió del psicòleg val 70 euros, tu mateix.
0: Però és que la vida és traumatitzant.
5: Per això no cal sumar-hi més.
4: A Movistar, això.
0: A Movistar.
4: Per agafar una mica d'embranzida, anem al restaurant. On anem avui, Òscar Callao?
6: Doncs mira, avui farem dos restaurants, un de centenari però renovat i un de modern però ja veterà, consagrats a la cuina catalana contemporània, però sobretot, Toni de la Torre, força econòmics.
4: Vinga, va, comencem.
6: Ui, Bodega Josefa del Putxet i l'embat de l'Eixample, un àpat de dia feiner, uns 25 euros.
0: Meu doncs WhatsApp,
7: aquí tenim
0: euros.
7: Una truita de patata i ceba, que les fem al dematí i volen, i les anem fent a mesura que van desapareixent. Mm. El que passa que aquí la complementem amb capipota, amb el suc del capipota, i el capipota per sobre, aleshores ja és jugosidad màxima a tope.
4: Truita sí, capipota...
6: Vinga, aquest plat era de la Bodega Josefa, al carrer Saragossa, del barri del Putxet, una taverna centenària que porta el xef Oriol Lager, que l'ha renovat del tot des de la decoració a la carta, però mantenint aquella atmosfera de local de vins i tapes de tota la vida. L'Oriol va ser un pioner de la cuina catalana moderna a finals dels 90 amb el restaurant Ot, del barri de Gràcia, i després d'un parell de dècades s'ha embargat en aquest projecte. I pots fer una esmorzada a forquilla, unes tapes o un àpat una mica més arregladet. El plat del dia és peix els dimarts, llegum els dimecres, fideus a la cassola els dijous, i de postres un catalanet amb gelat de torró i toc de ratafia, per exemple. Tot a uns preus força assequibles.
7: Ara estarem al voltant d'entre els 20 i els 25 euros per cap, perquè el plat més car que tenim val 12 euros, hòstia. Menjar de barri, on pots fotre un capipota o una tricandó de morro de porc. Hem agafat la pilota del caldo, picada de porc, picada de vedella, all, julivert, i aquesta pilota la guisem amb una salsa clàssica, que és la salsa estrogonoff. Que estem a dintre d'aquest nou moviment que hi ha ara de la nova cuina catalana? Sí, jo m'hi sento molt còmode, i a mi ja n'he etiquetat, però sí que la passo una miqueta pel meu sedàs.
5: Fa bona pinta.
4: És veritat. Això, i l'embat?
6: L'embat és un bistronòmic que porta 20 anys de trajectòria als baixos d'una finca modernista del carrer Mallorca.
4: Bistronòmic, què vol dir bistronòmic?
6: Un establiment que fusiona l'alta gastronomia però amb l'ambient relaxat i preus més accessibles d'un bistrot francès.
4: Ah.
6: Ui, és que sigui més econòmic no vol dir que perdem el glamour, ja ho sabeu.
4: Molt bé.
6: Cuina mediterrània de mercat, revisitant els clàssics, i el porta el Santi Revés amb la Marta Pritzbarska, que, per cert, va col·laborar en la nostra Setmana per la Llengua, demostrant que una polonesa pot defensar la cuina catalana en català, cosa que li agraeixo molt. I en aquest cas tenen un menú de dia feiner a 25 euros i plats de carta de mitjana a 16-18.
8: La carta aquesta està després de la pandèmia. Els preus gairebé són els mateixos que fa 18 anys. És que al final és cuina basada en la tradició, però modernitzada. Les carxofes les fem al buit, sí, a baixa temperatura, amb oli així confitades, i el rei d'un fumat. I el caneló és de tres carns. Carnavadella, foie i papada.
4: Boníssim, això.
5: Sí,
4: bé.
5: Carxofes.
6: Està molt bé.
4: Doncs perfecte, perfecte.
6: Francesc, perdona.
4: Què?
6: M'he oblidat d'un tall molt...

0: l'important del model host. És que si no el passo, no...
1: Tira'l, a veure què
0: no
1: passa.
0: Guanyo.
1: Què ens han de dir?
2: Oh. És la cova del cul, eh? Diria que és l'únic local a Barcelona que amb una retransmissió esportiva del Barça, sempre del Barça, els comentaris són en català perquè fotem el Catalunya Ràdio.
1: Ah,
2: com a Movistar no ens deixa donar-lo en català, fem una aplicació del mòbil i aquí tothom escoltant el Catalunya Ràdio amb una retransmissió.
1: Això on?
0: A Bodega Josefa. T'ha agradat, eh?
1: Ja tenim lloc per anar a veure el Barça aquest diumenge. Vinga, si no ho sabem. Va, i Marta Pallarès, cap on anem?
3: Doncs avui anem a una cosa que té garantia de Montse Barcón. Per què? Perquè de totes les propostes que hi ha aquí avui, només hi ha una persona que sense jo recomanar, o sense ningú recomanar, s'ha comprat l'entrada. La Montse Barcón
4: sí.
3: va demà a
4: sí.
3: veure en Rodrigo Cuevas, jo crec que hi hauríem d'anar tots.
4: Sí!
0: Fa molt de Montse Barcón. La novia de Reverte.
1: Ay, s'entranyita. Explica'm més de Rodrigo Cuevas.
3: Rodrigo Cuevas ve d'Oviedo i fa uns quants anys que ja està...
1: Jo vaig anar a Oviedo la setmana passada.
3: Doncs mira,
1: i
3: el Rodrigo
1: no el vaig trobar. No tiris això, que només he dit una cosa. Va, seguim.
3: Doncs mira, podries haver menjat cachopo i anar a veure en Rodrigo Cuevas, que agafa tota la tradició asturiana, agafa tot l'asturiano, també totes les paraules i tots els jocs semàntics, però s'ho porta cap aquí. Ho barreja amb música electrònica i, a més, dintre de l'esfera LGTB. Ell agafa pandereta, pandero, coble, pas doble, i ho posa en escena d'una manera molt desacomplexada, sentit de l'humor, sensualitat, i això que estem sentint de fons, ara estan entrant les tartes Ralena, que també són unes especialistes en agafar tradició i folclor i readaptar-los. Aquesta proposta tan personal va guanyar el Premi Nacional de Músiques Actuals el 2023 i està omplint sales sense que això faci que oblidi també els espais més grans. I demà el tindrem al Sant Jordi Club.
1: I què veurem al Sant Jordi Club? Quina mena d'espectacle és això?
3: Doncs mira, posem una altra cançó, que és la col·laboració que té amb la Mala Rodríguez i que és un puntet més contemporani.
1: Carai, que animat, això.
3: Mira, la Montse Barcón
5: està fent coses amb el cos que no m'atreviria a descriure.
4: És un intent de twerking, no sé.
3: Twerking en català, com se'n diu?
1: Això és twerking, d'acord.
3: Doncs vaja, aquest intent de twerking és alguna de les coses que podrem veure demà al Sant Jordi Club. L'hem tingut ja al Rodrigo Cuevas a espais com el Palau de la Música. Demà tanca una trilogia de discos, el disc es diu La Belleza, i aquest és el que portarà en directe. Hi ha artistes com l'Anna Belén o fins i tot la Maciel, que han fet col·laboracions.
1: Carai.
3: Veuria molt de públic al damunt de l'escenari, un showman increïble, actitud de cabaret i molta seducció. Així que jo crec que això ens hauria de seduir. La Montse, com a mínim, m'ha fet cas sense saber el que...
4: Guanyes.
1: Doncs mira,
3: ja està.
1: M'has convençut,
4: sí.
1: Marta Pallarès.
4: Vens amb mi?
1: Avui el repte l'ha guanyat la Marta Pallarès amb Rodrigo Cuevas.
4: Sí, paga la pena, la veritat.
1: Ja que vaig anar a Oviedo, doncs allargo el viatge.
3: Gràcies.
0: Però els culers de Bodega Josefa...
1: Però estarà obert diumenge?
0: Suposo que sí.
1: A la nit?
4: Que et dic una cosa que es pot fer tot.
1: Jo crec que el veuré a casa tranquil·lament. Per això es pot fer tot. Pineda.
6: Per molts anys, que no t'he felicitat aquesta setmana. Què?
1: Moltes gràcies.
6: Tenen vuitenes, els aniversaris dels sants.
1: Ah, sí?
6: Home,
1: durant vuit dies?
6: Està clar, però de tota la vida. Però anem a veure.
1: No, farem una pausa. Farem una pausa i m'ho dius després.
6: D'acord.
1: Una pausa i arriba la Pineda.
7: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
8: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
9: Aquest és l'Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
10: I estic parlant dels anònims. El Barça Reserva també preparà un...
9: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
11: És tan fort que cada vegada que hi penso...
9: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
11: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
9: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol Reservat.
12: Una nova finestra a l'Univers Blanc i Blau.
9: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
13: És un dia feliç...
9: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça Reservat. Fem Futbol, Girona Reservat, Espanyol Reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cunillé. una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
16: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
17: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
18: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
17: El divan, el valor de la conversa.
18: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
17: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Ah, divertida, moguda, una mica de tot.
6: Una mica de tot.
1: No?
6: L'últim WhatsApp.
1: Molt divers.
6: Quinera? El meu últim WhatsApp?
3: Sí, sisplau.
6: Ha estat amb ma mare. Que em diu... Pipipipi, ara us ho llegeixo, eh? Au, i ara a veure en Garriga, us sentirem.
4: Oh, que maca, molt bé!
1: Com es diu?
6: Tere.
1: Doncs Tere, un petó molt fort.
6: I en Josep també, que bé, també està amb ella.
1: El Josep encara també igual.
6: Clar,
1: si n'hi ha per la Tere, n'hi ha pel Josep.
6: Sí. Què, Garriga?
1: Bé, i tu?
6: Aquesta setmana també has estat molt bé, eh?
1: Sí.
6: Sí, te sents bé, tu arribes bé divendres. Vull dir, allò com aterrant d'aquella manera tan fàcil que ho fan els pilots d'avió quan han fet un trajecte bastant, no? Normalet, tranquil·let, vull dir que estàs aterrant bé el divendres. No estàs entrant res de la testa.
1: No, vull dir, sí, estic aterrant bé, sí, però vull dir que...
6: Aterrant bé a divendres, vull
1: sí,
6: dir.
1: Bueno, sí,
6: doncs cal
1: al cap
6: potser,
1: de setmana.
6: Potser ara t'arriben les turbulències.
1: A veure.
6: Perquè aquesta setmana hem estat molt pendents de l'estat de salut del president dels noticiaris.
1: Sí.
6: Pobret meu, que no aixeca cap.
1: L'Òscar, pobre.
6: Jo no sé si ha anat a Seguro Santa Lucía ja i ha començat a fer la seva... No cal. Bueno, escolta'm, si cal, eh? Quants anys tens ara que els has fet aquest dimarts?
1: 43.
6: Doncs, amigo...
1: T'ha començat a pagar ja l'enterro?
6: No, però tu saps que els pocs calés que deus tenir al banc perquè t'ho rebentes tots, a qui els deixaràs?
1: Doncs ho tinc bastant clar, aquí els deixaré.
6: I ho has deixat per escrit?
1: No, encara no.
6: Ah, doncs fes-ho. Bé, el nostre president de noticiaris, que s'ha passat tota la setmana pendent dels paracetamols com si fossin caramelos chimos, doncs ens ha fet patir una miqueta. El cas és que t'hi vas voler abonar amb el hi-hi-ha-ha,
1: no.
6: Pobret meu, sí, que amb el teu encostipat, que s'hi tomba, que s'hi gira, però després, amic Garriga, a tu et torna el karma com un bumerang a la pinyata. Escolta.
1: És... Quin dia és avui? 4 de maig. 4 de maig, i estem pendents de tot això.
19: Després sóc jo qui no se'n recorda dels dies de la setmana.
1: Sí, ja.
19: Ho veus, oi?
1: Molt bé.
19: Ara.
1: Ai, vinga, va.
6: Ah, tu, jajajiji amb l'Òscar, i després tu tens un lapsus, un error, i ell, clar,
1: vaig perdre el paper.
6: Sí. Bé, l'Òscar Fernández i en Bassas estan fent un front comú en contra teva, no sé si te n'has adonat. No els deixis per res el testament.
1: No,
6: bé, per ell,
1: no
6: si
1: els
6: has
1: hi cal.
6: Si has deixat alguna cosa amb alguna persona que treballa amb tu, pensa... E punto, P punto, saps? Muy bien.
4: Jo vull la moto.
1: Enric Vidal?
6: Enric Vidal està berenant mentre toca la taula de so.
1: És la cosa més legal que fa mentre es treballa, berenar.
6: Wow. Que fort, em sembla fortíssim. Ai, acabo de tenir una imatge ara mateix, Enric Vidal, que la vull esborrar del meu cap.
1: Aquest efecte ha sonat... A través d'una ensaïmada.
6: Ai, no.
4: Jo em vull.
6: No. Mira com mossega, eh? Sí. Bé, doncs, escolta'm, dilluns vas anar a picar amb Bassas.
1: Jo?
6: Tu amb el nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi, i quan tu piques, en Bassas hi torna.
1: Sigues 100% sincer, Bassas. Vas celebrar els gols de Vinícius ahir?
20: Home, de cap manera, però per quin prens, home?
1: Bassas.
20: Però ni un, o sigui, ni
1: Bassas.
20: Un. Ja et vaig dir, escolta una cosa. Vols fer-te favor de posar-te al programa de la setmana passada? Què vaig dir?
1: Ja, però una cosa és el que dius de teoria
20: no,
1: i l'altra
20: no,
1: cosa és la pràctica.
20: Quan abans millor.
1: No, el vaig enganxar, no.
6: No, eh? I a més aquest, vols fer-te el favor de posar-te el número... No, epa, t'ho diuen Antoni Bassas, eh?
1: Sí, dius,
6: epa. Com això, eh? Bé, la màgia de la ràdio és aquella que et permet veure o sentir el que està dient en Bassas, però no el que està fent, i segurament tenia ganes d'arrencar-te els ulls amb unes culleretes de cafè.
1: És probable.
6: En aquell moment devia fer-te una mirada impressionant. La cosa no va acabar aquí, Garriga. Si colles en Bassas, te la torna.
2: Jo no tinc cap dubte. Com ho fa això el Garriga, no? Posa la música i diu... Jo no tinc cap dubte que en condicions normals el Barça guanyarà la Lliga aquest diumenge. Et trobo una mica baix d'endorfines. No em preguntes què vol dir en condicions normals?
20: Ah, clar, què vol dir en condicions normals?
1: El Barça estava més en forma que ja dilluns.
6: No, és a dir, et va imitar, després et va fer... Et va escarnir, perquè va dir, què fa que no em preguntes això? Quin periodisme estem fent en aquesta casa, si no em fas la pregunta? Home, a veure, només et diré una cosa, hi ha un front comú. Antoni Bassas i Òscar Fernández en contra teu. Garriga, fa dies que t'ho dic. Ves al
1: jo tant. Ho tinc apuntadíssim.
6: Treball d'investigació!
1: Atenció!
6: Això és el que vau fer amb el company Ciro López quan va entrar a l'antena de la tarda a Catalunya Ràdio per sucapar amb el tema del nou entrenador del Real Madrid. A la taula us vau interessar per les converses entre en Ciro i en Florentino Pérez i li vau preguntar en Ciro quina foto de perfil tenia el president del Real Madrid.
1: És veritat, és veritat.
6: Molta atenció.
21: Hi ha dos gossos, un blanc, en el cap, són dos petits, eh?
1: Uh-huh.
21: Un jo crec que és un caniche, o un semblant al caniche, i un altre és marró, que igual és una mica més gran, però és que sol, no té el cap molt gran. Sí. Llavors estan com en un sofà, posant ahí el cap, i ja t'he dit, un és marró i un altre és blanc.
1: Aquesta és l'exclusiva a aquesta hora de la tarda de Catalunya Ràdio. Els dos gossos de perfil de Florentino Pérez.
2: Bueno, president Núñez correcte. També tenia dos gossos, el soci i el petitzant.
1: El que passa que no va arribar a tenir WhatsApp, crec. És veritat, Núñez va morir... potser encara tenia WhatsApp, però...
6: Ja, m'estàs dient que el Tito Flo té a la foto del seu perfil de WhatsApp un gos gros amb cap petit.
1: Sí.
6: I un gos petit amb cap gros.
1: És correcte. Que es compensen.
6: Que estan tots dos en un sofà fent les seves coses de gos petit amb el cap gros i de gos gros amb cap petit.
1: Coses de gos, sí, sí.
6: Un de blanc i un de marró.
1: Tal qual.
6: I és veritat que Josep Lluís Núñez tenia un gos que es deia soci i un altre petitzant.
1: Jo això no sé si t'ha confirmat.
6: Perquè no veu estirar d'aquest fil. A mi això m'interessa molt, Garriga.
1: El dilluns que ve més.
6: Si us plau, aviam si rasquem.
1: Durant la rua sí, a rua.
6: Aviam si rasquem. Aquesta setmana també has tingut un dubte lingüístic. Volies trobar quina expressió tenim en català que sigui equivalent a no dar puntada sin hilo.
1: És veritat.
6: Escoltem.
1: Abans de saber què farem avui el que no surti, resolem un dubte, perquè he fet una frase feta en castellà, no dar puntada sin hilo. Tenim resposta ja del nostre departament.
22: Del Departament d'Assessorament Lingüístic. No fa res perquè sí, no fa res si no em pot treure profit.
23: Això és una puta merda, a veure.
1: La Juliana crec que no hi estava del tot conforme.
6: És que la Juliana
23: és lliure
6: i té tota la raó del món. No hi ha un refrany que defineixi, que es tradueixi i que sigui equivalent al no dar puntada sin hilo en català. Però si anem a la seva variant en valencià, trobem no caça sense gos. No sabem si és un gos...
1: Està bé, aquesta.
6: No sabem si és gos petit amb cap gran o gos gran amb cap
1: gos
6: petit.
1: Que tingui.
6: Exacte.
1: No caça sense gos, no dar puntada sin hilo.
6: Exacte. Us ha agradat, eh?
23: Sí.
6: L'apropiem. Bé, dimarts, Garriga, va ser el teu aniversari.
1: És correcte.
6: Quina il·lusió.
1: És correcte.
6: Va voler parlar de la Met Gala i per això calia sí o sí trucar a la companya Lídia Heredia, que s'està als Estats Units, i que va haver d'interrompre la seva crònica per felicitar-se, perquè és que llavors li marxa del cap i no se'n recorda si no ho fa en aquell moment. Després va voler reprendre el fil del tema de la Met Gala, però quan ja anava encarrilada, tu vas fer la garrigada. No es podia saber.
23: Ah, perdó, però no. Reprenem el fil. Però t'envio un petó gran, eh?
1: Que bé, us trobaré a faltar aquest...
23: Vale.
1: No, saps què m'ha passat aquest any? Mira, ja ens posem amb això. Que Washington tenia aquella terrassa tan maca per fer festa i aquí no tinc terrassa.
6: Vaja.
1: I doncs no puc fer trobades...
6: Vaja, quines coses,
1: no puc fer paelles ni trobades multitudinàries, sí, és molt trist. És la meva
23: ja
1: vida.
23: Trobaràs la manera, Garriga, que tens un home de recursos.
1: La buscaré.
23: No em fas patir.
1: La buscarem. Molt trist.
6: No viure a Washington?
1: No tenir terrassa.
6: Ah.
1: Des d'aquí, si ha hagut una terrassa, no vol deixar...
6: Si ha hagut una terrassa.
1: Una terrassa!
6: Sí, sí, t'estàs empaltant, nen. T'estàs empaltant. Bé, estàs encartant americanitzat, que 10 minuts després del moment Terrassa dones pas així a la Publi.
23: Per celebrar el teu aniversari amb retard, farem una mica de bombolletes.
1: Això mateix. Vinga, va, una abraçada. Vinga, pausa ràpida i seguirem fent temes americans i catalans.
6: I aquest, americans, bueno, i catalans.
1: Una mica de tot, home.
6: Una mica de tot, eh? Estava ple de condescendència, aquest i catalans. Oh, sí, senyor. Et diré una cosa. Ens estàs donant les engrunes i volem el pa sencer, Garriga. Volem tot el que estàs capacitat d'oferir-nos.
1: Jo sempre ho dono tot.
6: I parlant de pa, amb motiu del teu aniversari, la coca del forn de Cabrianes va ser per tu.
0: Però t'he de dir una cosa, Garriga. Aquest berenar no és de part de la tarda de Catalunya Ràdio. No? No, hi ha algú que et vol enviar aquest berenar.
5: Hola, tiet, moltes felicitats. Oh. T'envio aquesta coca perquè t'estimo molt, perquè em portes al futbol i perquè em fas riure molt. I també m'agrada quan et miro a la tele i sobretot a la ràdio. Que vindràs a celebrar l'aniversari a Súria.
6: Ai, és mono.
1: És mono, és mono. Doncs sí, diumenge vaig a Súria. Diumenge vaig a Súria.
6: I la meva pregunta és, Garriga, com has de trobar a faltar una terrassa als Estats Units quan tens el lloc a Súria?
23: Sí, senyora, sí, senyora.
1: No, i per això l'aprofitarem, el lluc.
6: El disfrutaràs?
1: Sí, vull dir que...
6: Gaudiràs d'ell.
1: Li farem un petó molt fort diumenge.
6: Passa molt de pressa, eh? Sí. Jo les nebodes les tinc grans, ja. És una altra etapa.
1: No, el lluc amb ara amb 6 encara...
6: Estan divertidíssims. Sí, estan divertidíssims.
1: Perfecte. Va, un últim tall?
6: Últim tall. 17 anys del gol d'Iniesta a Stamford Bridge.
1: Sí.
6: És el gol que va fer passar el Barça a la final de la Champions. Atenció com recorda on era i què feia en aquell moment l'amic Queco Novell.
7: Estava a Barcelona, a un pis del carrer Tallers, on vivia llavors en Jordi Ríos.
1: Ah,
7: érem uns quants de Polònia, per allà, i recordo que hi havia tenia un passadís. Quan va marcar Andrés, vaig fotre'm el passadís a anar i tornar, i a la tornada em vaig trobar el Xavi Ricard de cara, ens vam abraçar, vam caure a terra, i no sé com em vaig trobar que m'estava menjant la boca sense llengua. Cosa que ni ell ni jo acostumem a fer habitualment.
1: L'eufòria, no?
7: I que era l'eufòria. Després van venir els altres, se'ns van tirar a sobre i...
1: I us vau menjar la boca?
7: No, vam deixar de menjar-nos la boca i no recordo res més.
6: Jo només dic que aquest diumenge el Barça pot guanyar la Lliga.
1: Molta menjada de boca aquest diumenge.
6: Molt d'escalfar-nos el morro. Hauries de convidar el Queco a aquest estudi.
1: I que passin coses. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Farem una pausa i quan tornem tenim premi. Un xec dels supermercats Condis per valor de 60 euros.
6: Oh.
1: El guanyador és possible que mengi boca per celebrar-ho.
6: Home, això és veritat.
1: Guanyador o guanyadora.
6: Bon sopar aquest cap de setmana.
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Qui vulgui participar al concurs musical, pausa i el fem.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
24: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
25: Tuya.
24: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
25: Sí, tu prima.
26: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
27: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
28: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo... L'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
29: Ho sap, ella?
28: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
30: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: La teva mare sempre té raó.
32: Em compro un cotxe nou?
33: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
31: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
3: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
4: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
3: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
10: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
11: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
12: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: És el repte musical amb el premi, el xec dels supermercats Condis, per un valor de 60 euros, que això t'alegra la tarda.
0: I tant. I la setmana. No, setmana. I la nit.
1: 93201-7474 per participar i guanyar el xec regal dels supermercats Condis. 93... És que no sé per què el dic, perquè la gent se'l sap de memòria. 93201-7474. El Fran ja està de cap de setmana. Tinc ja participants.
0: Molt. És tan de boteque.
6: Sí.
1: Doncs aquesta música és per saludar la Mercè de Barcelona. Mercè, bona tarda.
13: Hola.
1: Que ets al cotxe?
13: Sí.
1: Que portes molta estona al cotxe?
13: Doncs estic a punt d'arribar a casa, vinc de Sant Celoni i estic ja circulant per els carrers de Barcelona. Sí.
1: I com estan els carrers de Barcelona? Els veus bé?
13: Fan molt de goig.
1: Ah, mira.
6: Estàs positiva perquè és divendres.
0: I perquè fa una tarda bonica.
13: Sí. Ja s'ha acabat la setmana, ja comença el divendres.
1: De l'1 al 100, com qualificaries la teva setmana?
0: Ah, interessant.
13: Posa-li un 65.
1: Podria ser molt pitjor. Podria ser molt pitjor. Doncs, Mercè, a veure si apugem aquests 65 amb una mica de llegendes de rock. Perquè, Mercè, això és Eric Clapton, que va actuar ahir a Madrid, i diumenge, coincidint de ple amb el Barça-Madrid, arriba al Palau Sant Jordi, a Barcelona. El concert d'ahir a Madrid, el cantant i guitarrista britànic, va rebre l'impacte d'un objecte. Sabries dir-nos quin objecte era? Et dono tres opcions. Eric Clapton va rebre l'impacte d'un telèfon mòbil, va rebre l'impacte d'un cap de porc o va rebre l'impacte d'un disc de vinil d'una fan amb una dedicatòria.
13: Ostres, és difícil perquè no he sentit la notícia pel matí. Bueno, me la jugo, eh?
1: Vinga.
13: Un disc de vinil.
1: Doncs la nostra estimadíssima Mercè de Barcelona, que és pels carrers de Barcelona i que ha tingut una setmana de 65 sobre 100, ha encertat, és correcte. No pengis, Mercè, a veure si el teu contrincant t'empata.
13: Perfecte.
1: Anem a buscar el Roger de Vilafranca. Roger, bona tarda. Roger.
14: Hola.
1: Com estàs?
14: Molt bé, aquí, acabant de treballar.
1: De què treballes, Roger?
14: Jo, soc conductor.
1: Ah, de què? De cotxe, de moto, de camió?
14: Autocar.
1: Hosti, i quina línia fas?
14: No faig línies, faig escolar i alguna excursió.
1: Ah, mira, i avui quina excursió has fet?
14: Avui he fet escolar.
1: I de quin col·le a quin poble has anat?
14: Pues he anat a un de Sitges, que es diu Maria Usó, i bueno, us porto des d'aquí a Vilanova i fem una mica de ruta per aquí per allà.
1: Es nota molt amb el bé que es porten els alumnes de quin col·le són?
14: Sí, perquè ens hem d'enganyar, no?
1: O sigui, saps que si és d'aquest col·le dius ai, ai, ai.
14: Sí.
1: Va, atenció, no, perquè tenim pregunta per tu. Això és una de les cançons que avança el nou disc dels Rolling Stones, que sortirà el 10 de juliol. El Barça va portar el logo dels Rolling Stones a la samarreta d'un Barça-Madrid l'any 2023. Quin va ser el resultat d'aquell partit? Tres opcions, 2023, eh? Derrota per 1-2 amb dos gols de Bellingham al Camp Nou. Perdó, a Montjuïc. Victòria favorable al Barça per 5-0 a Montjuïc. O el Barça no ha portat mai el logotip dels Rolling Stones a la samarreta.
14: Oi, hòstia, és que no m'anava al futbol. Però diguem que no l'ha portat mai, va.
1: Doncs això és una resposta incorrecta. El Barça va perdre per 1-2 amb els Rolling Stones a la samarreta. Per tant, Mercè, de Barcelona.
2: Hola.
1: Que has guanyat tu el premi.
2: Moltes gràcies.
1: El Roger ja ha penjat. Li anaves a fer una pregunta al Roger, tu.
0: Sí, que vull saber si els nens encara canten quan van en autobús.
1: Sí, però que no molestin el conductor, sisplau.
0: Ai, ara, com,
2: el senyor conductor.
0: Acelere, acelere, acelere, acelere.
1: Li cantàveu de vostè?
2: Senyor conductor, ponga música.
0: Clar. Toque el pito, toque el pito. I tant, sí. I rujàvem, també, a l'autobús. De tant en tant, és veritat.
1: Tu, Mercè, has vomitat mai en un autobús?
2: Crec que no.
1: I de passatgera amb un cotxe?
2: No, bueno, quan era petita sí, però últimament no. Per sort no tinc problemes d'aquests de... I ara fa poc vaig fer una travessia en un ferri, Alta Mar, amb un ferri que es va llogar a les mil i unes, que tothom arrujava, que va ser horrorós. I jo al·lucinava i pensava, hòstia, jo aquí no m'estic morint, que fort.
1: Doncs enhorabona, anem a la pausa i al butlletí.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. Amb gairebé un terç dels vots escrutats a les eleccions del Parlament d'Escòcia, el Partit Nacional Escocès obtindria una majoria aclaparadora. A Gal·les, on també continua el recompte, hi ha un frec a frec entre els independentistes i l'extrema dreta. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. El líder de l'SNP, els independentistes escocesos, John Sweeney, assegura que veu a prop la victòria.
15: Som en etapes molt inicials del recompte electoral a tot el país. Però cada cop és més evident que el Partit Nacional Escocès serà el partit més votat d'aquesta campanya electoral.
8: A molta distància del SNP hi ha els conservadors, els laboristes i els liberaldemòcrates. En canvi, a Gal·les, els independentistes del Plaid Cymru encapçalen el recompte amb molt poc marge respecte a l'extrema dreta de Reform UK. Els laboristes galesos, que guanyaven des del 1999, ja han acceptat la derrota i segurament cauran al tercer lloc. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
7: Més notícies, Laia Framis.
0: Nou atac nord-americà a dos patrullers iranians que volien anar cap a Hormuz. Segons el comunicat, un avió ha disparat munició precisa contra les xemeneies dels vaixells per aturar el seu rumb. L'acció ha provocat un enfrontament entre els dos exèrcits, semblant al d'ahir, que posa en qüestió la treva. Donald Trump, però, hi treu ferro i el seu cap de la diplomàcia, Marco Rubio, confia tenir avui mateix la resposta de l'Iran a la seva proposta d'acord.
16: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, tanca files públicament amb Josep Lluís Trapero per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada assegura que li manté la confiança com a director general de la policia i defensa la professionalitat del cos. En aquest mateix sentit, fonts del govern deixen clar que els serveis d'informació treballen amb total autonomia per analitzar possibles riscos i amenaces. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero per aquest cas.
0: Hospitalitzada a Alacant, una dona de 32 anys per possible contagi d'antivirus en un cas vinculat al creuer. Va estar en contacte amb una de les víctimes a Johannesburg. El govern espanyol confirma que el creuer, que està previst que arribi a l'illa canària de Tenerife diumenge, es desinfectarà als Països Baixos. L'OMS manté el balanç de 3 víctimes i 5 casos confirmats.
7: I el Ministeri d'Exteriors ha ordenat finalment el tancament del pavelló espanyol a la Bienal de Venècia. Això després d'un matí de fortes tensions entre el govern i l'equip artístic. Amb enviada especial a Venècia, Montse Mas.
17: Els responsables de la proposta s'han sumat a la vaga internacional contra la presència d'Israel al certamen, una decisió que Exteriors ha intentat revocar forçant la reobertura de les portes durant unes hores. Finalment, el pavelló ha tornat a tancar amb proclames a favor de Palestina a l'entrada. Les hores prèvies a l'obertura de la Bienal no poden ser més convulses. Diversos pavellons nacionals han tancat portes des de primera hora, entre ells els Països Baixos, com explicava Catalunya Ràdio una de les seves responsables.
18: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Are Not Genocide Italians, en la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
17: El certamen segueix defensant que l'art no ha de vetar ningú i demà obrirà portes al públic general, això sí, sense inauguració.
7: És divendres, cop d'ull al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, doncs una tarda amb retencions força localitzades. A l'AP7, en lentitud a Mollet del Vallès i a Montmeló en direcció Girona i molta intensitat entre Martorell i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona, però de moment sense retencions. A la C55 sí que aturats a Castellbell i el Vilar i a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa. La C58 i la C33 congestionades entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I pel que fa a incidències, hi ha tallada la G543 entre Viladrau i Espinelves per l'accident d'un camió. Mariluz García, Equip Viari de Catalunya Ràdio.
7: Ara els esports. Ruth Vilà, bona tarda.
20: Bona tarda. A les portes d'un nou clàssic, el que jugarà diumenge al Camp Nou, el Madrid ha sancionat els jugadors Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa cada un després que es barallessin el vestidor en l'entrenament d'ahir. El Madrid diu que els jugadors han mostrat total penediment pels fets i s'han disculpat entre ells i amb el club i l'afició. La jornada s'obre avui amb el Llevant Osasuna a les 9. Demà l'Espanyol visita el camp del Sevilla, rival directe a la zona baixa, encara sense la permanència garantida. A la Vuelta, Paula Blasi ha acabat segona a l'etapa d'avui i es col·loca també segona a la general a 18 segons de la líder, Van der Breggen. La neerlandesa també ha guanyat l'etapa d'avui. A la Champions femenina d'hoquei patins que juga Coimbra, Portugal, el Vilassana juga contra el Fraga en les semifinals, repartits a 2:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. I en handbol, el Granollers ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa femenina en perdre per 29-26 contra el Gran Canària.
21: Fins aquí les notícies.
22: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
23: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
24: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
25: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
24: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
26: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
27: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sí, 6 de la tarda. Marta Montaner, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Roger Carandell, bona tarda de nou.
3: Bona tarda.
1: Juliana Canet, com estàs?
4: Molt bé, tu?
1: Jo estic sorprès perquè m'ha arribat un missatge per Instagram d'una persona enviant-me un reel de Roger Carandell que jo no havia vist. I em diu textualment aquest missatge. A veure si el trobo, perquè ho vull llegir textual. Diu, trobo que estàs molt sol·licitat. I dic, què vol dir que trobo que estàs molt sol·licitat? I m'he trobat un rànquing dels més solters.
3: Clar,
2: no és dels més solters,
3: És el top 5.
2: Dels seus preferits. No vol dir els més solters, vol dir els que més li agraden. No, de fet, hi ha gent molt poc soltera en aquest rànquing, com la Goico.
1: Ja.
2: Que la tenim tota l'estona al límit de sortida.
3: És un tema d'actitud, la solteria. Perquè, per exemple, acaba d'entrar també i pujarà fort la Martina Puigverd de les Cols, que fa relativament poc que és soltera. Però se li nota una energia que està començant a tirar molt.
1: No, i em diu, cotitzat, eh?
3: Sí.
2: Qui t'ho diu, això? No. Segurament un ligue dels seus.
1: No, el Miquel, que no hi ha manera.
3: No hi ha manera de què?
1: No hi ha manera,
2: i per què t'envia aquest reel?
3: Que algú et digui això alguna manera, ja.
1: Miquel, què busques?
2: Què busca, Miquel? Si busques, trobaràs, m'entens?
4: Que sí.
2: Te'l faràs, te'l trobaràs. Després tot seran llàgrimes i plors i disgustos. Compte, Miquel.
3: T'està fent un tu i jo, què?
2: Sí.
3: Perquè, si no, no escrius aquest missatge.
1: Veurem.
3: Ell és solter, aquesta persona. Ah, bueno, si hem dit el nom.
2: El Miquel és solter. Hi ha molts Miquels, eh?
1: Hi ha molt Miquel
2: infidel, vull dir que tampoc seria un
1: problema. Ah, sí? És un nom d'allò que... Té nom de persona infidel, Miquel?
2: Per mi, absolutament. Per tant, no hi hauria cap problema en cas que el Miquel
3: tingués parella. Jo en conec dos, un és infidel i l'altre no.
1: I tu, Marta...
2: Com està? Jo conec Miquel, sí. Alguns són infidels i alguns no.
3: Veus?
2: Però crec que passa amb moltes persones en general,
3: tota,
2: no? Igual que de Rogers i de Francesc.
3: El 50%...
2: No estic del tot d'acord.
3: El 50% és infidel.
2: Tu penses en una Marta...
1: I la veus fidel.
2: Sí. Ah, hi haurà alguna excepció?
3: Hi ha Martes i Martes,
1: Bé, a la gran cita potser hi ha alguna...
2: La que hi ha Marta, tot i que podríem aquí obrir el meló.
4: No és infidelitat.
2: Allò no és una infidelitat. No tenien una relació encara.
4: Això és com dir...
2: O sigui, estàs ben enganxat, eh?
1: Ui, ho he vist ja...
2: Has vist els stories d'en Xavi... Quin és? El de Sabadell,
4: Xavi,
2: no?
4: Xavi Furriol. El Xavi de Sabadell, el Pillo.
2: Furriol, quin
1: Furriol
2: nom,
1: m'agrada molt. Sí, sí,
2: l'he vist. És impressionant.
4: Ell és... Té el punt perfecte, un català perfecte, cosa que jo agraeixo molt,
1: sí.
4: I el punt ideal entre molta violència dins continguda, que penses que en qualsevol moment et pot girar la cara, que això tensa molt com a espectador...
1: I una dolçó inesperada.
4: I una educació, i un saber fer, i un saber-se estar als llocs, que sorprèn molt, perquè són dues energies que lluiten entre elles.
2: Calma tensa, és una tempesta a punt de començar.
1: Però no hi veus molt teatre, molt de cara de galeria, allà?
4: Tot, és un professional. I a més, quan es grava per Instastories encara es nota més, perquè com que
2: s'encanta... S'encanta.
4: I es va notant cada cop més guapo, cada cop puja més la cella.
3: I quan se li relaxa i ho veu, la torna a pujar molt, saps?
1: Que no, que algú de la gran cita no acabi sortint en algun rànquing de solters.
2: Podria ser.
4: A mi la gran cita és de les coses que més FOMO m'han generat en els últims anys, amb molta diferència.
1: I sorpresa.
4: Sorpresa també molta, però FOMO molt.
3: Tu, Garriga, saps que per la segona temporada, que jo crec que està més o menys en marxa ja, es va proposar Marc Andreu, i que no es veu malament des del programa.
4: El que s'haurien de mirar per la
1: Marc
4: segona
1: Andreu
4: temporada...
1: Mira, el Marc Andreu em diu que ella està disposada.
3: Que sí, que sí, que ella es
2: després
3: va comprometre aquí a la ràdio.
2: Però
1: llavors
2: sí.
1: És la VIP. O...
4: No, és anormal.
3: No, és la normal.
4: És que no pot haver-hi VIP, no hi ha 100 famosos a Catalunya. El que s'hauria de mirar també és si la Dulceida cal en aquest programa, perquè no surt.
1: Surt
4: poquíssim.
2: Poc, eh?
4: Pot
2: surt
4: ser una
2: poc.
4: Veu, pot ser la veu en off d'una veu corporativa de la ràdio, m'entens?
1: L'Ari, el robot aquest.
2: El robot aquest que t'han portat aquí, sí.
1: Bé, això suposo que ja s'ho plantejaran.
2: Juliana, sort que no has vist aquest robot.
1: No, sort.
4: Et diré una cosa.
2: No, t'hauries emprenyat tant.
3: Cardava una
4: cosa
3: de
4: dir-te la ràdio. M'agrada que tragués aquest tema perquè s'ha enviat per Instagram, m'ho han comunicat per WhatsApp,
3: bueno,
4: i jo, normal. Sense ser aquí, sense veure el robot de prop, ja he brotat uns nivells espectaculars que m'han hagut de cridar l'atenció a l'aeroport. I això és real. Perquè m'ha semblat indigne. O sigui, m'ha semblat...
1: No, és veritat. No.
3: El qualificatiu indigne el trobo exagerat, Julià.
1: Esperàvem un altre tipus
4: indigne
1: de servei.
4: Indigne de la misèria
2: història humana més profunda que et puguis arribar a imaginar.
5: Espero que no estiguin escoltant la ràdio.
3: A veure, no, estava bé, feia gràcia, però no seria el robot més avançat del mercat.
2: Ens l'han regalat?
3: No, si se l'han regalat
6: entre 30.000 i 50.000 euros costa això.
5: No, ens l'han deixat. Que vols que paguem?
6: Ens l'han
5: deixat
6: una visita.
3: Se l'han emportat amb un camió, Juli.
5: Sí.
3: Que hi havia 7 persones per carregar-lo.
6: I estava endollat i no sabem per què.
5: És igual. Que arriba...
2: Poca feina, m'entens? Vull dir que hi ha gent que hauria d'entrar a Google, que ara hi ha opcions fantàstiques, i buscar LinkedIn i obrir-se un perfil.
5: Hòstia,
2: buscar Infojobs i buscar-se un currele.
3: Juli, va.
2: Perquè, clar, és que la gent està d'un perdre temps.
3: Currele.
2: Una feineta extra, perquè si tant temps tenim...
5: L'altre dia tan feliços amb el 6-7... I avui parla per tema aquí en aquests...
3: No porta moltes hores.
2: Mira, Francesc, jo t'he regalat avui una bossa de Club Tanner.
5: Estic, mira, la penso fer servir aquest cap de setmana per qualsevol esdeveniment que tingui.
2: I lligaràs, perquè hi ha aquesta frase de Mercè Rodoreda preciosa d'aquest conte que té que es diu Carnaval, que segurament farà molt d'èxit.
3: I pots ficar en Miquel a dins.
2: I també fins i tot podries convidar la persona amb qui lliguis a l'esdeveniment que farem el 17 de maig, aquest diumenge que ve, a Barcelona, al Caixa Fòrum.
5: Aquesta nit, quan t'he trobat, m'han vingut ganes, tot d'una, d'inventar-me una altra vida. Carnaval. Mercè Rodoreda.
3: Oh! Que sortim.
2: Et contractarem.
7: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
8: Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dóna tranquil·litat.
9: El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
10: A Sant Miguel sabem que no et conformes, que busques nova música, grups i experiències. Aquest és l'esperit Seeker i per això et portem al Festival Ambassad.
11: Ángeles Toledano, la Ludwig van, Filles de Cassandra, Bob Dylan, Alosa i molts més.
10: Del 15 al 17 de maig, vine a ballar amb la millor música del moment.
11: Sant Miguel, perquè qui busca, troba.
12: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
13: Com de fàcil és robar un cotxe?
12: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
13: Quins són els trucs dels lladres?
14: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
13: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: A Catalunya Ràdio. Postdates.
2: Atreim a la terra la boira qui passa. Som l'aura divina de la llibertat. De Cap al tard, de Joan Alcover. 100 anys de la seva mort.
1: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
5: Un minut per sobre un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
6: Bona tarda, Roger.
5: Marta Montaner, molt bona tarda.
6: Molt bona tarda.
5: I Marc Andreu, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Gràcies a Déu que heu arribat a temps, perquè per un moment s'ha patit, perquè agafàveu un vol a les 4 de la tarda des de Mallorca per un tema meteorològic. Hi ha hagut uns moments de tensió. Què us han dit, el
6: jo
5: comandant?
6: Jo és que portava els cascos a tot i no he entès absolutament res.
7: 20 minutets pel temps a l'hora d'enlairar-se, ja està. També et dic que la companyia, l'aerolínia, és d'aquestes.
6: Quina era? Ryanair, la més barata del mercat, sí. La més dolenta, una cosa insuportable. Insuportable.
5: Però mirem,
6: no sé què. A mi el cul m'arriba a fer un centímetre més i jo no quebo. M'he de quedar a Mallorca. O sigui, és al·lucinant, lo d'aquests avions. Cada dia són més estrets.
5: Però aquesta companyia en concret, o si vas amb Vueling, també té aquesta mida, el seient?
6: En general sempre vale. Tot està molt...
5: No ho sabíem.
8: Juliana, avui és un d'aquells dies, D'aquells dies que brillaràs, Avui et noto algo que dic.
5: Porta.
8: La Juliana ens regalarà grans moments i potser alguna trucada.
5: Porta tota la maldat a dintre, però acompanyada de genialitat.
6: És llavors, la meva Juliana preferida, aquesta.
5: L'Albert Tom també em va dir que era la seva Juliana preferida, aquesta.
6: Mira, en Marc Andreu ha passat amb mi 48 hores i sap que s'han sigut 48 hores plenes d'emoció, plenes de maldat i plenes de lucidesa, jo opino, però és veritat que estic de molt mala llet i profundament deprimida avui.
5: A veure, posem en context. La Juliana i en Marc Andreu venen de Mallorca perquè s'han passat tot el matí i el vespre d'ahir amb els concursants de la Travessa VIP. Per tant, era una visita per veure una mica com està anant aquest rodatge. Entenc que hi havia la Laura Escanes, hi ha vist l'equip de rodatge.
8: Hi havia eliminats, segurament.
5: I alguns eliminats a les alçades que estem. I no sé fins a quin punt podeu explicar.
7: Jo no puc explicar res. I he firmat un contracte. Bueno, els dos hem firmat un contracte.
6: De fet, deixa'm explicar el que va succeir. Aviam. Ahir vam arribar a l'hotel on ens quedàvem, que ja vam dir que el programa quin era, ho podeu recuperar en episodis anteriors, però es veu que no es pot dir. No es podia dir, es veu.
7: Pues
5: no es pot dir en el complex on era, però si vam dedicar 20 minuts a parlar
6: no
5: del complex.
8: I a part 3 dies seguits.
6: Doncs ja no es pot dir, ja no estem en aquell complex. No era aquell complex.
5: No. I si eren, ja no hi són el Bellviu aquest, eh?
6: No.
8: I a part que no ho estem pronunciant bé, que s'ha queixat gent de Mallorca dient que sí.
5: Bellaviu.
8: Bellvi?
5: Bellvi?
8: Bellviu?
5: Bueno, és igual, ara perquè ja no hi són, allà, en tot cas.
6: No hi són mai. Mai han trepitjat aquell hotel.
5: No,
6: perdoneu. Va ser una il·lusió que vam tenir nosaltres. Una error. Va ser una confusió momentània.
5: Total, que arribeu a un complex, a un altre.
6: Arribem en un complex.
5: A un altre.
6: Molt gros, un parc temàtic, lluïa una mica Port Aventura, parc d'atraccions. De fet, hi ha un parc d'atraccions a dins, tot de bufets de llocs diferents, o sigui... La decrepitud humana convertida en resort, en edificacions.
8: Hi ha gent que paga allà. Per anar allà, eh?
6: No, una cosa horrorosa.
5: Lloc de pulsera, entenc, no?
7: Lloc de pulsera.
8: Recordem que els pares
5: ara tu
6: és la pulsera.
5: La porteu.
7: I bé.
5: Vale.
8: Els pares d'en Jaume Miranda s'hi van allotjar.
5: Sí.
8: Escofa, mira.
6: Un espai absolutament esgarrifós, que jo quan ja vaig trepitjar-ho vaig dir jo no estaré bé aquí, no passa res, perquè és que a més és un recordatori, i ara parlo molt seriosament, no només de la misèria humana en general, que mai ajuda això, no?, tirar endavant, sinó de la colonització terrible que està patint Mallorca, de la gentrificació, de com no es pot viure allà de manera normal. Tu veus aquell complex i ja ho veus que en aquell poble on és impossible que la gent hi pugui viure de manera quotidiana, com fem nosaltres, no?, i que pugui ocupar el seu espai normal, i allà ens posa, de veritat, els pèls de punta, és molt esgarrifós.
5: Tot i així us han rebut bé o no, quan heu arribat?
6: Encantadors. Arribem i la noia de la recepció, que es deia Maria, ens treu les targetes, tal, jo ja veig que han escrit malament el meu nom, jo ja sé que va ser el senyor 3CAT que ho va fer mala llet.
8: Què va posar, Júlia?
6: Va posar Guliana, o sigui, Juliana amb G. Guliana.
5: Guliana, eh?
6: Guliana,
8: que és un error impossible.
5: És nova, aquest error no l'havíem vist mai.
8: No l'havíem vist mai.
6: No s'havia vist mai i jo admiro el senyor Trescat per tanta creativitat. Jo només puc admirar, només em puc treure el barret.
8: És una vendetta, eh?
6: Sí. Llavors, en habitacions separades, que això és un èxit, perquè en Marc Andreu ja sempre hem de compartir. Per mi una decepció, pel Marc Andreu un èxit.
9: No, jo el vaig enyorar, eh? A la nit, de veritat.
6: El cas és que quan estem ja dormint, ja instal·lats en l'habitació cadascú a la seva, comencen a picar la porta. Primer piquen a la meva. Jo, com que sóc una senyoreta d'ordre, a partir de les 10 de la nit ho sento, però no rebo visites i vaig fer veure que dormia. Però en Marc Andreu, que és una persona que està malament del cap, quan van picar va obrir. Sí.
9: Amb calçotets, a més, pobra Maria,
6: la Maria de recepció.
5: Què volia?
9: Que duia dos fulls de part de producció de La Travessa amb un contracte de confidencialitat que havien de firmar.
6: Rotllo, jo temo que va ser que
5: si
6: ens van
5: veure... signeu, no accediu al rodatge, entenc, l'endemà.
6: Jo crec que era que ens van veure sopant, perquè clar, vam arribar i vam sopar primer, abans de tancar-nos a l'habitació. I ens van veure al sopar, que nosaltres vam xerrar amb Déu i sa mare, i que trèiem informació pels descosits, que ja ho sabíem tot, i ens n'anàvem amb una carpeta d'info que no cabia a l'avió.
8: Però sopàveu amb els concursants?
7: No, amb la gent de l'equip.
6: Amb la gent de l'equip.
5: Però ja anàveu traient informacions.
8: En Miquel Alors, per exemple.
6: Per exemple, el Miquel Alors, sí, sí. L'equip és el mateix, això és molt bonic, de La Travessa. És gairebé el mateix que la primera edició. O sigui, és un equip que es manté, i això en els programes de tele normalment no succeeix.
5: Per tant, hi ha química, hi ha bon ambient.
6: Funciona projectes, costa molt, no?
7: I un equip molt maco de producció, de redacció, vull dir que...
6: Tothom fantàstic.
7: De veritat.
5: Vale, perdona, coses concretes del contracte. Alguna clàusula que recordeu?
7: Home,
5: que
7: us hagueu
6: matat tota la nostra família amb la seva família, amb alguna cosa.
5: No, però hi ha temes, diguéssim, econòmics
7: greus. Per mi el més important és que
8: multa?
7: Dura 5 anys, aquest contracte.
5: Heu de callar la boca durant 5 anys?
7: Això diu...
8: El que passa que ho estrenen el 2031.
6: Clar, jo entenc
5: però no
6: que
5: podrem
6: és el cas
5: parlar,
6: que el projecte
5: llavors,
6: no s'estrenés fins d'aquí 5 anys. Que haurien de passar moltes bestieses.
5: Quines coses no podeu dir?
9: Podem explicar coses del contracte, però és que això jo tampoc ho sé.
6: No podem
5: hi havia una clàusula que no et permetia parlar del contracte.
6: No, jo no me l'he llegit, però entenc que el que no podem explicar és, per exemple, quina mena de proves feien, per quines zones de la illa s'estan movent, quines activitats han hagut de fer...
5: Hi ha eliminats,
6: quins concursants eliminats hi ha, si hi ha eliminats...
5: No direm quins, però n'hi ha.
8: Us ha sorprès?
5: N'hi ha d'eliminats, sí.
8: No s'atreveixen, mira'ls, eh?
5: Quan...
8: La Juliana muda, eh?
5: Hòstia!
6: Perdona, jo sóc una professional.
5: Funcionar el món del contracte realment...
6: Però és que ja sabíem que ja anàvem sense poder explicar res.
5: Ja.
7: Però algunes coses sí que podem explicar, eh?
6: Mira, podem explicar que hem vist la Laura.
5: Com està la Laura?
6: Està genial i, a més, l'hem vist amb en Joan Verdú. Vam conèixer Joan Verdú.
8: De fet, què? Va ser tens o no?
6: Va ser sorpresa, Marta, perquè baixant per sopar obro l'ascensor i em trobo de cara els ulls reptilians de Joan Verdú, que els té absolutament profuns, és com caure en un pou, totalment negres, i dic, Joan Verdú, Marc Andreu apaga la càmera... I res, la Laura així com molt en pijama i tot, maquíssim.
5: I ell està fent companyia, per
6: tant. Jo tiré, i li he dit a la Laura avui al matí, li he dit, Laura, tot el que jo hagi pogut criticar d'en Joan ho anul·lo. Mm. O sigui, ell amb la seva vibra impecable m'ho ha resolt. És un tio fantàstic, simpaticíssim. Tothom contentíssim amb ell. Està passant molts dies allà a Mallorca amb ella, surt amb bici, passeja i tal, i es retroben al vespre. Preciós.
5: Ai, que bé, la Laura
8: sí,
5: també deu
8: no
5: estar molt ben acompanyada.
8: No les teníem totes,
6: no,
8: eh?
6: No, l'hem qüestionat de valent, en pobre Joan, sí.
7: Podem explicar també que els concursants no viuen a l'hotel, eh? Els concursants viuen en casa,
5: viuen?
7: Una casa de colònies tots junts.
8: Sempre és la mateixa?
6: No, es van movent, pot ser que hagin dormit en altres espais, es van movent.
8: Tiren de tenda,
7: amb lliteres,
8: de campanya.
6: Mira, se'm va cridar l'atenció pel tema del glamping, una informació que hem donat aquí mateix en aquest
8: que
6: programa.
8: Que no van anar amb glamping?
6: No m'han volgut donar molts detalls, però es veu que glamping no era. Seria més càmping que glamping.
5: Ah, per tant, tu contenta.
6: Jo contentíssima,
8: clar, és el que tu volies.
5: Els concursants potser menys.
8: Va fallar la informació, perquè, doncs.
6: No, i he de dir que jo, el tema del glamping, que ho vaig defensar molt, que estava en contra d'aquesta fusió entre el càmping i el concepte de glamour, quan m'he vist defensar, no, he pensat que poder no estava tan d'acord amb el que jo mateixa estava afirmant.
5: Doncs
6: deixeu-m'ho, sisplau, reposar,
5: gent,
6: perquè...
5: Hem
8: fet un reel d'això, em penso.
6: No, per això, jo m'he vist en aquest reel d'Instagram i he dit, ui, quin neguit, no?, per parlar de glamping.
5: Hi deu haver alguns concursants que potser era el primer cop que dormien en un càmping, no?
7: I en lliteres, i junts amb altres concursants.
8: La Goico, per exemple, com la tenim?
6: Mira, jo et diré...
7: Ho diràs?
6: Que la gent...
5: A veure...
6: No puc dir.
8: Que és com està la Gès.
5: No tens disposar portes al camp, tu.
6: El que et diré és que
5: com està ella,
6: està
5: amiga?
6: Està tothom superbé, està tothom content.
5: Menys
6: tothom
5: mal.
6: Tothom s'ho està passant genial. I fins i tot la gent que potser pensava que no s'ho passaria massa bé o que fins i tot li feia mandra anar-hi, tothom s'ho està prenent molt seriosament. La competició està a la vedeta. Hi ha nivell.
5: Bé.
6: Hi ha competició.
5: Això és bo.
6: I es veu que estan fent unes convivències precioses. S'estan fent molt amics. Feia una enveja, Marta, que jo tenia el monstre verd de l'enveja situat dins de l'estómac.
5: Us hauríeu quedat si en aquell moment us proposen participar-hi?
6: Bueno, és que jo, o sigui, evidentment, i a mi, per mi era tot el rato un recordatori del que m'estava perdent, del tot... somni de la meva vida, que seria participar a la Travessa Vic.
9: Tot l'equip li anava dient a la Juliana, pensàvem que series concursant, fins i tot concursants deien, nosaltres creiem que series rival nostre.
6: I què va fallar aquí? Que... A la Juliana no li va anar ben
5: ara. Potser ho van enviar a laguliana@gmail.com. No, no va arribar.
6: Res, tothom està molt bé, i fent molta enveja, guitarra abans d'anar a dormir, cartes, i és veritat que ells expliquen el que expliquen en realitat. Hosti,
8: no
6: els
8: veig la Goico, eh?
5: Ni amb la guitarra ni amb les cartes.
6: No, perquè ara t'explicaré, perquè això passa a tots els realities i tothom parla d'aquest efecte, no? Que és l'efecte campaments de sempre, de no només compartir molts moments, que ja fan que facis coses que normalment no t'hi exposaries, com per exemple jugar cartes o estar amb la guitarra en el cas de la Jess, sinó que et treguin el telèfon. Que això fa que de seguida generis una
5: desconfiança
6: i que tot és molt més intens.
5: Sí, sí, sí.
6: Jo he preguntat si estava venint poder química de més. Saps aquella espurna?
8: I què?
6: Saps aquella mirada?
8: Sí, tant.
6: Aquella il·lusió.
5: I sí.
6: M'han vingut a dir que sí, però després... O sigui, el que està clar és que no hi ha hagut contacte físic a dia d'avui.
5: Però encara és d'hora, s'està generant. Però
9: queda una setmana encara. Roger, entra aquí.
6: No, i tothom està molt ennoviat, que això Déu sap que no és un problema, però jo què sé, poder per ells... No està clar.
8: Entre concursants o entre equip tècnic i concursants?
6: Entre concursants hi ha hagut química i entre equip tècnic, no especial... O sigui, entre l'equip tècnic vés a saber les barbaritats que passen, perquè a més estan tots bons, o sigui, és una...
5: I porten 3 anys.
6: És una cosa, a mi em va agafar una calor, una cosa, quan els vaig veure horrible. Però sí que passa molt que a les concursants i als concursants els hi agraden molt normalment els tècnics de muntanya. Perquè recordem que a la Travessa hi ha tot un equip de tècnics de muntanya que els acompanyen a fer depèn de quines activitats i que els hi donen suport i les ajuden i que clar que estan tots, que s'ha de dir tècnics de muntanya, és que... Que per cert, el Barça, compta amb el Barça, eh?
8: Què?
6: Avui Barça Store ha fet una publicació amb el Joan Garcia i el meu nòvio Ferran.
8: Però en Ferran està il·lusionadet? Se'ns està dient per WhatsApp?
5: Tindria com nova nòvia, no? En principi, bueno, nova nòvia, o s'està veient amb algú...
8: Nou griset.
6: Sí, hi ha un griset aquí,
5: De gris últimament. Marc Andreu, tornes d'aquí una estona?
9: Sí.
5: Bueno, queda't, no?
8: Sí.
5: Estem bé aquí, xerrant.
9: Jo faré d'oient, doncs, va.
5: No, i rius, i participes.
8: Tens un micròfon davant, pots parlar, si vols, eh?
6: Hem rigut, Marc Andreu.
9: Ens ho hem passat bé.
8: I quants minuts sense barallar-vos?
6: Anava a dir, ens hem discutit poc.
9: Poc. Perquè tu t'has barallat amb el món una mica, també.
6: Jo he tingut bronques fora del Marc Andreu. He estat ocupada barallant-me amb els senyors Trescat, amb tothom de la Travessa, amb el Joan Suri, que li va caure una, que pobre, encara no ens...
8: Tens aigua, carinyo, tens aigua al nas.
5: Al nas. Juliana. Bé, 2:15, passem un moment pel 677-1057-1058, perquè, evidentment, hem tingut una allau de missatges sobre dues trames que mereixen l'atenció d'aquest programa. Una d'elles és la d'en Xavi Furriol, el concursant de la Gran Cita.
10: Quan me n'entero jo de tot el jaleo que tenen el Xavi i la Marta? Bueno, una miqueta des del principi ja estaven enganxats. La Marta tenia el tio aquest darrere seu com un gosset des del primer dia. I a mesura que van passant els dies, jo vaig veient coses que no em comencen a agradar.
5: Bé, ell ha decidit brotar més de 14 minuts dins de Stories, que dilluns comentarem gairebé un per un.
6: I que s'han actualitzat, perdona, amb 9 preguntes i respostes amb la Marta!
5: Suposo que tenim aquest document que quedarà esborrat.
8: Capturem immediatament. Demà hauríem de fer un especial, eh?
5: Demà
6: el Roger Escapa no treballa.
9: Jo ja me'ls he baixat tots, Marta, no et preocupis.
5: Demanarem si en lloc del Tot Gira podem fer el Tot Xavi.
8: És una criatura fascinant, aquest Xavi.
6: A mi m'agradaria dedicar-li unes paraules a en Xavi. Sí, dilluns en parlarem amb més paciència.
5: No, dilluns en parlarem perquè jo estic descobrint un personatge que ens pot donar grans moments.
8: A mi em posa la pell de gallina.
6: Jo, de moment, Xavi, perquè més en Xavi ens interpel·la directament en aquests instants.

0: aquí personalment. Jo vull que aquest noi estigui aquí.
1: Jo també
0: vull veure aquesta cella en moviment, aquí.
1: I la gomina, perquè allò no s'aguanta.
0: Hi ha una producció allà, eh?
1: No,
0: hi ha una feina d'aquest
1: tupé. S'ho ha treballat.
0: Xerra molt bé.
1: Sí.
0: O sigui, el Xavi és un personatge perfecte perquè parla un català excel·lent, que això no és fàcil, però no només això, sinó que a nivell argumentatiu i narrativament...
1: Que s'explica molt bé.
0: Es nota que és, com m'agrada molt que posa allà sempre, gestor comercial, que no s'entén molt bé de què treballa.
1: Bueno,
0: que vol
1: de
0: dir que no treballa gaire
1: de vendre la
0: moto.
1: Ella et col·loca el que toqui.
0: M'agrada molt i se li nota, perquè és que ell realment, en la manera d'explicar, et defensa el que faci falta. I després hi ha aquella tensió de veritat, de com mig entre la violència i el ser un cavaller, que a mi m'obsessiona. Molt ben trobat. Mai saps si et farà una abraçada o et partirà la cara.
1: No, espero que sigui el primer, bàsicament.
2: És molt brillant.
1: Bé, dilluns, tots els detalls del que ha dit en Xavi.
0: Anant bé, ja haurà fet cinc preguntes i respostes.
1: Des d'aquí, Xavi, si pots controlar-te i el nou contingut fer-lo dimarts per poder-lo processar.
0: Ja, però és que el diumenge
3: revelaran 6 mesos després qui segueix junt i qui no.
0: En això en el YouTube de 3Cat, si no m'equivoco.
3: Per cert, que aquí ja fa un spoiler, ell, del que li passa amb la Marta.
1: Sí, aquí ha explicat ja moltes coses.
0: A mi, si puc donar un altre detall, el meu moment preferit d'aquest preguntes i respostes és quan li pregunten no sé què de la Carla, de la gran cita, i es confon. I comença a rajar de la Marta. La Marta, la rossa, a l'obèstia. A més, m'agrada molt la Marta, la rossa, sense cognom, i després fa un Instastory que ho deixa ben clar, que diu, perdoneu, m'he equivocat. De tota manera, pel que fa a la Carla, la rossa, segueix sent bastant el mateix que havia dit sobre la Marta.
3: Us assembleu més del que et penses, amb en Xavi?
0: No, Marta, jo m'agradaria moltíssim assemblar-m'hi molt. M'hi admirallo, és un referent, directament. A mi ara mateix el meu dinar somiat és Xavi, Manu Guix i jo. Ells estan al Club dels Gaudidors, els dos.
3: Prendràs mal.
0: Els dos són allà.
1: Té molta energia acumulada en aquest dinar, per part dels tres.
0: Podria
1: acabar amb la taula partida, el dinar aquest. Escolta'm, farem una pausa i de seguida obrim la segona trama, perquè també tenim molts missatges d'oients que ens demanen per com ha acabat una història que ara comentarem.
4: Que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Bé, el 677-27-1058, molta gent ens escrivia referent a aquest tema. De fet, un oient diu... Bueno, està fet. Habemos chorbo, nens. De la Rimbau, vull dir. Tot això la Juliana va pronosticar que ho faria i, efectivament, la Marta Rimbau ja ha ensenyat públicament la cara del seu nou xicot. Clar, el tema és que...
3: Jo estava per no venir avui. Perquè em queia la cara de vergonya.
0: No siguis dura, Marta, amb tu mateixa.
1: Ets molt exigent, que està bé, però...
0: Marta, saps què hauries de fer de tant en tant?
3: Jo crec que el que hauríem de fer és autocrítica.
0: Això segur? Però després abraçar-te, Marta, a tu mateixa, com aquelles ioquis que ho fan.
3: És una cosa que en Manu Guix segurament faria,
0: i
3: jo estic molt contenta de no haver-ho fet mai.
0: No sé si el Manu Guix té temps d'abraçar-se per això, perquè recordeu que va 4 palles al dia, eh? I tot no es pot fer, tant self-care...
3: Bueno, i es podria lesionar, també, no?,
0: sí,
3: amb el braç que gasta.
0: Fort.
3: Bé, arribats a aquest punt, sí, també es pot lesionar, segurament. Jo, en aquests moments...
1: Ens hem
3: de posar molt seriosos, perquè el que hem de fer, com a servei públic, efectivament, és demanar disculpes. En primer lloc, Juliana, deixa'm disculpar-me amb tu. No riguis així. Deixa'm disculpar-me amb tu.
0: No cal, Marta.
3: Perquè no vaig comprar-te gens aquest escenari. Jo vaig pensar que la Marta Rimbau preservaria la intimitat del seu xicot anònim, d'aquest Àlex del rellotge.
0: Ha sigut anònim un dia i mig.
3: Un dia i mig, perquè tu des del primer dia ja vas veure que la Marta no es podria controlar de cap manera i ens ensenyaria la cara del seu xorbo. Perdona'm.
0: Estàs perdonadíssima i des d'aquí agraïm a Marta Rimbau que hagi fet aquest gest que dic.
3: Després explicarem per què ho ha fet. Però en segon lloc vull demanar disculpes a l'audiència perquè crec que mai, i quan dic mai, és que no ha passat en els 3 anys del que no surti d'aquí, mai havíem rebut tants whatsapps de gent emocionada amb una notícia segell que no surti d'aquí. Ens vau passar compulsivament la captura de pantalla de la foto que va publicar ahir a l'hora de dinar la Marta Rimbau, amb missatges com, per exemple, la Rimbau ja ha mostrat la cara del seu pollino.
0: Parem-ho tot.
1: Però cada cop tenim com...
0: Parem-ho tot!
1: L'argot creix a cada instant.
3: Escolta'm, Roger, jo he fet una cosa que és anar al Softcatalà avui. Jo he parlat amb el Dalt de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio, em sap greu perquè ho hauria d'haver fet.
1: Ja es veu que no.
0: Però
1: és correcte, això.
0: He anat al Softcatalà i dic, dona'm sinònims de il·lusió, de nòvio, de noi, d'home fins i tot.
2: Xorbo.
0: No hi havia pollino.
1: Però és que pollino ja es veu que deu venir com a mínim de l'altra banda de l'oceà.
2: Sí, com el xorbo.
0: Perquè pollino, potser no, de pollet.
2: De pollino.
1: Però li podríem dir pollet.
0: No ho sé.
1: De polla, és que jo, perdoneu, estic...
0: Però entre el xorbo i el pollino jo tampoc no acabo de...
2: Que no sé què és un pollino, tampoc.
1: Jo només puc estimar, amb tota la meva ànima les nostres oients, aquest vocabulari que tenen.
0: Aquesta creativitat, és que encara que s'ho inventin.
2: Perdona,
0: què vol dir, pollino?
2: Pollino és l'asa, burro o ruc. És un asna... Un asna. Un asa, perdona.
1: Com tradueixes asno, és molt divendres avui.
2: Soc bilingüe i...
1: Sí, no, ja, ja.
2: És la gràcia. No, és un asa jove, un pollino. Però dit en castellà.
0: És raro, no referir-se a la il·lusió com un ruc petit. Bé, ho tenim vist que la primavera, ens deien també. O el meu preferit, Marta Riumbau va amb el Concorde a 2.000 km per hora i no per l'autopista normal de l'amor. En un obrir i tancar d'ulls ens ensenya el seu manso a full.
1: Manso, mira!
0: Manso està bé.
2: Manso està molt bé, l'apuntem.
0: Però la part final també permet el seu punt. Escalf i endavant.
1: Sí, perquè és el que necessites en aquest moment. Quan vas a 200 km per hora, calefacció a tope. Perquè corre una d'aire, t'ho pots fotre mal. Molt a favor de manso. Podés manso, la paraula que hem de començar,
0: doncs l'hem de, començar a fer servir.
2: Sí.
1: Manso.
0: Missatges excel·lents, molta inspiració. I no només jo no us vaig respondre aquests missatges.
1: No siguis dura amb tu mateixa.
0: És que ni tan sols vam esmentar la notícia al programa.
2: No es pot estar ni ser repicant.
0: Ara tampoc cal que ens justifiquem en excés, però sí que ho hem d'admetre. Arribem un dia tard a comentar-ho, això.
2: No passa res.
0: Lo bo és que ens sap greu, en som conscients.
1: Totalment.
0: Parlo en nom de tots. Seguirem treballant per millorar, sí, és així, no?
1: I que l'audiència, jo entenc, que comprèn perfectament la nostra casuística d'ahir, que és que tu no pots estar a la travessa fent periodisme d'investigació.
0: És més, és possible que no puguis estar a Mallorca i a Barcelona a l'estudi de Catalunya Ràdio al mateix moment.
1: És exactament una possibilitat. És una possibilitat que s'hauria de valorar.
0: Molt bé.
1: I s'ha de tenir present.
0: Perfecte, seguirem millorant. Dit això, és correcte. La Marta Riumbau ha ensenyat amb pèls i senyals la cara del seu nou nòvio i ara l'analitzarem com si fos una obra d'història de l'art. Ella no ens ha decebut, perquè no només ens va regalar una foto amb l'Àlex del rellotge, sinó que com a bona fundadora d'internet i conservadora, per tant, dels valors tradicionals, la Marta ens va publicar ni més ni menys que 3 selfies amb el xicot. 3 fotos que diria són la mateixa.
1: No,
0: però hi ha aquella cosa millennial de canviar una mica de cara.
2: Clar.
0: El noi surt igual a les 3, Juliana.
1: Sí, però ella es devia mirar i devia dir aquí em veig una mica més tal i aquí la boca m'agrada que tal. I mira, penges les 3.
0: Jo l'estimo perquè segurament va pensar molt quina aniria primera de les 3 quan nosaltres no hauríem notat la diferència. Amb aquest filtre millennial també. L'Àlex.
1: Estan taronges amb aquest filtre.
0: Sí.
2: Estan guapíssims, eh?
1: És horrorós, aquest filtre és un crim contra la bellesa i contra el bon gust i contra tot.
0: Estàs gelós.
1: L'Àlex.
0: L'Àlex. Un noi moreno.
1: Sí.
0: Barbut.
1: Sí.
0: Barba cuidada, et diré.
1: Sí, hi ha carinyo en aquesta
0: barba. Hi ha un mimo especial aquí.
1: Hi ha un mimo, Marta, sí.
2: Semillarga, perquè no és aquella barba de 4 dies.
0: Sí, però alhora es veu frondosa.
1: Sí,
2: però de treballar...
1: Dos dits te la fa, eh?
2: Mira, com la de Marc Andreu, una mica.
1: No, molt més curta.
0: No és fàcil tenir ben poblada la barba.
2: No.
0: Perquè és normal que hi hagi alguna clapa.
2: Sí,
0: de
2: no
0: fet, és la
2: clapa,
0: natura, també, no?
2: I va amb tisoreta, eh? Perquè és prou llarga, 3 dits llarga.
0: Ah, i neta, que no sempre és fàcil.
1: Això no ho veiem des d'aquí, poder la teclada d'espaguetis,
0: però lluís net. Jo no el veig brotejar. Amb ulleres, l'Àlex, però no de pasta gruixuda. Més aviat finetes, però de vidres grossos.
1: Quadrades. Mm.
0: És un noi també que gasta bona melena i també ens va tatuat. Perquè a les imatges que ha publicat la Marta Riumbau li veiem una espècie d'àngel molt gros, que li ocupa tot el bíceps, que és el mateix braç del rellotge. Per tant, és un braç carregadet.
1: Pot ser que no ho haguéssim arribat a apostar que aniria tatuat, tot i que en realitat la mena de manso que normalment treballa Marta Riumbau...
0: El tatu, un mitjol.
2: No?
1: És obligatori, no? Però a mi m'ha sorprès, no m'ho esperava de l'Àlex del rellotge. M'ho imaginava més clàssic, més... Et recordo que...
0: Jo no me l'esperava així. Sí, jo... Després parlarem d'això. Perquè, mira, parlant de professions i d'obres... Ja és conegut aquest desfici que té la Marta Riumbau pel tema de les reformes, no? Del disseny, de la construcció... Ell ara deu estar, per cert, més feliç que mai, perquè està enamorada amb la seva nena perfecta i a sobre, en procés de reformes de la seva nova casa, per tant, està en el seu pic vital.
1: Ell està al paradís.
0: Doncs... Recordareu que nosaltres especulàvem sobre l'ofici de l'Àlex del rellotge. Tu, Juliana, vas dir que segur que era advocat, ho acabes de tornar a dir. Roger, no recordo ni si hi eres aquell dia.
1: No, sí, no.
0: Crec que no vas fer una aposta.
1: No, jo, sí que va dir, sí que va dir.
2: Jo hi era, però no recordo.
0: Què vas dir? És que segurament et vas...
1: Metge.
0: Et vas tirar un triple.
2: Vaig dir metge. Jo deia bata blanca. Tens tota la raó.
0: I a mi, el nas em va dir que era arquitecte. Doncs... Habemus professió.
2: Ai, per favor.
0: Confirmada per una de les fonts més fiables, que és la mateixa Marta Rimbau. Sortim de dubtes. L'Àlex del rellotge és...
2: Què és? Què és?
0: Constructor.
2: Uau!
1: Home, Marta, doncs, tu ets qui més t'has acostat.
2: L'has encertat bastant.
0: És que si no, com es poden haver conegut aquests dos? Mira, un oient ens ha passat una captura d'un vídeo que va publicar fa pocs dies la Marta, on es veu el comentari d'una seguidora que diu: crec que l'Àlex és el constructor i per això li estan fent la reforma tan de pressa en aquesta noia. I ja sabeu que la Marta de professió és respondre als comentaris que li deixa la gent a Instagram. Ella diu: hi, no és el constructor, però és constructor. Per tant, ofici confirmadíssim. Suposo que estaran junts tota la vida perquè no hi ha maig més perfecte que una noia addicta a les reformes i un constructor.
1: I almenys té feina, aquest, no com els altres dos últims mansos que ella es va clavar.
0: Riu-te'n d'en Xavi Furrioli de la Marta Morena Pija. I llavors, jo he seguit regirant continguts de fa dies de la nostra enamorada i me n'he adonat que ella ja ens havia donat molta informació d'aquest manso, que ara vaig anar incorporant i no és tan fàcil.
2: Queda bé, queda bé.
0: Per exemple, ja ens havia ensenyat com sona la seva veu.
3: Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero, sacar las puertas.
4: Lo primero, sacar las puertas.
3: Que solo había que levantar hacia arriba.
4: Eso es. Luego con el cepillito este, quitando madera.
3: Es un cepillo de lija.
4: Aquí con la mano, que fue fácil.
3: Bueno, fácil para ti.
4: No fue fácil para nadie.
3: Porque se tiene que hacer
0: fuerza. Jo entenc el xoc. Clar, amb aquesta veu que Manel vidaleja una mica, no?
1: No, però veia, Marta, molt... demana-li, sisplau, disculpes. No volia dir res.
2: És una veu molt greu,
1: no fer,
2: molt profunda.
1: I per això és Manel... No volia fer veu shaming, però demana-li disculpes al Manel Vidal. No,
0: té la veu molt més bonica, ell.
1: Home.
0: Sí.
2: Depèn però de la persona, entens, bonica o no, però el
0: entens
2: to...
0: Entens el meu punt? Que és tan greu, tan greu que jo tinc dificultats per entendre què està dient.
1: I a més aquí ja som al castellà.
0: És que potser... Molt bé, gràcies, Marc Andreu. Sort que ara acabes d'aparèixer i has dit alguna cosa.
2: Hola, Marc.
0: Com estàs? Potser la Marta li va posar un filtre per distorsionar-la.
2: Tu creus?
5: Sembla bastant, eh?
1: Sí, tornem-ho a sentir,
2: sisplau.
3: Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero, sacar las puertas.
4: Lo primero, sacar las puertas.
1: No, no se l'ha distorsionat. És la seva veu.
0: És com que parla cap endins.
4: El cepillito este quitando madera.
2: Jo crec que parla així.
1: Sí que té la veu molt, molt greu.
2: Jo crec que parla així.
1: Sí, parla així. Això no està modificat.
0: Bé, això no sé si ho podrem resoldre mai.
1: Et diu te quiero i tu li dius que jo t'envien perquè t'agafa por. O sigui, amb aquesta veu.
2: Va, sisplau, té la veu greu, ja està.
0: Ja està, ja està.
2: A mi m'agrada la veu greu.
0: El cas és que en aquest mateix vídeo la Marta seguia responent dubtes de les seguidores i ens aportava una mica d'informació sobre el com es van conèixer, que és una cosa que em retreieu també de saber totes les preguntes d'aquesta història d'amor. Contesta la Marta Rimbau. Ja, ja, ja, us explicaré la història. Va ser una casualitat increïble i la meva comèdia romàntica particular.
1: Ai, mira, ens n'alegrem molt.
0: Segur que es van conèixer l'Eroi Merlin.
1: No, és que et diré que a mi això és el que més m'agrada, Marta, de les enamorades. Aquest moment on totes es pensen que jo he sigut aquesta.
2: I ho seràs.
1: O entitat de...
0: Sí,
1: si Déu vol, t'enamoraràs 3.000 vegades més.
0: Però
1: tu saps quan una enamorada et diu: sí, no, és que la nostra història és, tan... és, que és de comèdia.
0: I és una història normalíssima.
2: I és com
1: que el tio treballava a la taula del costat i eren companys de feina. No, un amic d'una amiga. Però és aquesta la història. I després ja t'ho poden guarnir més, no? I va arribar aquell dia i em va mirar i em va dir que sí, però al final resulta que era un amic en comú. Has d'estar allà, Marta, acompanyant. Aquella persona està patint una malaltia i tu l'únic que pots fer és estar
2: a prop. És l'acompanyament, tens tota la raó.
1: És estar al seu costat, agafar-la del bracet quan ho necessiti i dir-li clar que sí, i escoltar-la. Sí, ser orelles, preguntar, ser assertiu.
0: Ella feliç vivint el seu Love Actually, al País del Sucre, però hem de dir també que les últimes hores ha viscut moments amargs. Hòstia. Mira, jo ara em pensava que entraria una sintotensió, però veig que estem més animats perquè
1: no, és divendres. És com de construcció aquesta, no estem construint.
0: Doncs som-hi. Sí, amarg, però no passa res perquè anem tirant.
1: No tan amarg, no tan amarg. Som-hi.
2: El maó de l'amargura. El maó de l'amargura. Som-hi.
0: Perquè la Marta no ha publicat 3 selfies amb el seu nòvio, perquè sí, nois i noies. No ha estat un moviment del tot voluntari, tot i que en tenia moltes ganes. El que passa és que no ha pogut controlar els tempos. Com els passa a moltes famoses... Ella estava una mica més així, em temo. Com els passa a moltes famoses quan comencen a sortir amb algú que els agradaria portar elles al timó de la història i moltes vegades s'han d'avançar.
1: Li passa una mica al Roger Carandell per culpa nostra en aquest programa.
0: Ah, sí, sens dubte. I tu també perquè ets famosa, Roger.
1: Això que té sent estrella i no passa res.
2: No, t'ho negaré, vull dir, va amb la feina.
0: Tarzán. Ai, que serà fàcil això avui. Bueno, es veu que quan van anar a l'Àlex del Rellotge i la Marta de viatge a Lanzarote, que ja ho vam estar explicant, ella, l'Àlex i la filla, la Julieta, uns paparazzi els esperaven a l'aeroport per poder immortalitzar la cara del noi que se suposava que encara era secreta. Mm-hmm. Cosa que a mi m'ha sorprès perquè no em pensava pas que la Marta Rimbau despertaria aquest interès per part de la premsa del cor. No sé si perquè potser és l'ex d'en Diego Matamoros i això encara té molta tirada, ni idea. Però sí, els paparazzi van fer fotos d'aquesta estampa familiar, també, evidentment, de la petita Julieta que anava a coll, i això la Marta va molestar-la profundament, com és normal. Sí. De fet, fins i tot van començar a circular notícies de diversos mitjans que titulaven algo així com «Es revela el misteri, així llueix l'atractiu nou nòvio de la Marta Rimbau», que podria ser un titular nostre perfectament.
1: Algun programa espontàniament.
0: I per això, la Marta, amb aquest post d'Instagram, ha volgut deixar claríssim que ella publica les fotos amb l'Àlex per tapar aquest incident de l'aeroport, avançar-se a la premsa i evitar així que ells tinguin l'exclusiva d'aquest moment amb una imatge que ella no consenteix i que no hauria volgut mai que fos pública. I ho explica així ella, eh? L'altre dia vam tenir una trobada desagradable amb un fotògraf, estant amb la Julieta, així que amb això acabem el drama, que ara somrient. Us l'anava presentant en algun moment igualment, així que, noies, us presento l'Àlex, cor negre. Per mi, jugada mestra.
2: Totalment.
0: Molt a favor que ho hagi fet.
2: I així ho controla ella, i això respon una de les preguntes que ens fèiem l'altre dia de l'ensenyarà mai o no? Ella diu que ja tenia en ment ensenyar-lo en algun moment, que no sé si ara ho diu perquè ja l'ha ensenyat.
0: Nova parella de guapos desbloquejada ella, a la nostra vitrina.
1: Et recordo que es va fer famosa Marta Rimbau penjant vídeos a YouTube explicant com eren exactament les invitacions de la seva boda, qui les havia fet, ensenyant-les en detall. Ella està acostumada
2: tot
1: a viure a internet així i era inevitable que en algun moment compartís la cara del seu nòvio. I ara els següents passos seran, imagino, recuperar tota aquesta història d'amor de comèdia romàntica que anant bé serà que es van fer match per una aplicació.
2: Clar, ens ho aniran explicant, això espero, no?
1: Sí, jo espero moltíssim que sí. Jo
0: a veure si ho entenem tal com parla ell. Jo m'esforçaré
1: molt. Ella que també va molt justa d'addicció, eh?
0: Bueno, restauren moltes. S'ho passen molt bé perquè restauren mobles.
1: Jo crec que estan en aquell punt de la relació on res et pot agradar més ni et pot posar més nerviosa i excitar i tensar que et diguin pel nom.
2: No he viscut jo aquesta.
1: No?
2: Aquesta filla com? No
5: l'he tocat. No?
1: Marta.
2: I que et poses com una teia allà calenta perquè et diuen
1: Compte'm
2: el nom.
1: Una cosa.
2: És aquest.
1: Guliana.
2: Guliana i l'altra. Bueno, molt bé, estarem pendents d'aquesta nova història.
1: No, és un moment preciós.
0: Està bé.
1: Aquell missatge, perdona'm, a veure, es deixa en termes digitals.
2: No passa res, no m'has de convèncer, Juli. No.
1: Estàs veient amb una noia i en comptes de que la noia t'escrigui i digui bon dia, que ja és per bloquejar-la, t'obre i et diu Roger.
2: Coma.
1: No, Roger, primer missatge. Pam. A mi un tio m'obre i em diu, Juliana, pam, allà, pam, a l'aire, pam.
2: Molt bé, perfecte.
0: I Canet?
1: Això només Joel Díaz.
2: Va, tira-la a la publi.
6: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
2: Què, com ha anat venir de públic el que no surti d'aquí?
5: Sou molt bons,
2: sí?
5: De veritat, crec que hi tornaré. On s'ha d'apuntar la gent? Què fareu aquest cap de setmana?
0: Ens veurem.
2: Sí, tenim una escapada junts.
0: Sí?
2: Mira. Sí. Anem a dinar a la Costa Brava.
0: Avui que està sortint tothom de la Sotana, justament, doncs ens anirem amunt de la Sotana.
1: Ah, sí que està sortint tothom de la Sotana?
0: Sí, falta el Magí.
1: Que no tenim, de moment, res a comentar sobre ell, però estem oberts.
0: Però és bastant el millor.
5: Doncs el que heu de fer diumenge, ja ho sabeu, que és mirar el nou episodi del que no surti d'aquí, El Descobert, perquè s'estrena el capítol 4, un capítol molt especial perquè aneu fins a Madrid a visitar i viure el dia a dia d'una amiga del programa, Laura Escanes. Va ser molt intens el rodatge, però crec que és un dels millors episodis, de moment, el quart, i que el que feu és anar a casa seva i a la rebuda és increïble.
7: Una cosa.
8: Us podeu tornar les sabates abans d'entrar?
7: Sí, clar que
8: allà,
7: sí.
8: Les deixeu.
7: Em sembla mentida.
1: Petit aquest armari de sabates, eh?
8: Ja.
1: En tens poques, Laura.
8: Vols que tregui això o això és part del look?
9: Sí, si m'ho pots treure, t'ho agraeixo perquè estic ja.
1: Hòstia, realment sembla un Chiqui Park, eh? Vull dir que ja mola, però...
8: Però és moníssima.
1: És moníssima.
9: Doncs és molt més gran del que...
8: Quina il·lusió! Em fa molta il·lumina, també. Que bé.
5: Què tal va ser la visita?
2: Home, només d'arribar ens va renyar ja. Us traureu les sabates,
0: sisplau. No, això es porta molt, també.
2: Això ara es porta molt, sí.
1: He de dir que avui li hem ensenyat a la Laura aquest fragment, que ella encara no ho ha vist, perquè, clar, a tot això jo avui al matí he vist la Laura Escanes, que l'ha fet més que la meva mare. I m'ha dit, ostres, que diva, no? Dient-vos ja que us tragueu les sabates
2: manant,
1: només entrar. I
2: manant.
1: Li he dit, no, perdona, primer de tot, que és... Us podeu... És una proposta. Ni tan sols és una ordre.
0: I que estem a casa estem teva. Ocupant casa, de fet, estem envaint.
1: Som a casa teva, només faltaria que no seguíssim les teves normes. Ja està.
0: A mi em va passar que quan ens va ensenyar aquell armari ple de sabates vaig pensar, hosti, la Laura té com sabates molt brutes. Molta bamba. I després vaig veure que teníem 30 persones més de l'equip gravant,
2: de tot l'equip tècnic.
0: Sí que em va xocar.
5: I de casa us l'imagineu així, perquè l'hem vist molt a YouTube i tal?
1: Sí, jo me l'imaginava bastant així.
0: Jo, al veure-la en persona, vaig notar que la distribució era molt diferent de com jo la tenia al cap, saps? Mm. Això passa.
1: Mm. Els espais sempre semblen o més grans o més petits.
0: Sí, igual a la tele.
1: Igual que la gent sempre sembla més alta, més baixa.
2: Correcte. Ara, els colors són els mateixos,
0: ah, sí,
2: tal
0: qual.
2: I gairebé es veuen més a la vida real que la pantalla.
5: Còmode.
0: Molt.
1: Sí, però...
2: Sí, bon coixí, també.
5: Ja bastant, sí. De fet, us vas poder explicar què fa ella quan té vacances.
10: Moltes vegades les meves vacances és que no vull fer res, vull estar un cap de setmana amb el monyo aquí, sense dutxar-me, tenir menjar ja preparat a la nevera i no haver-me de preocupar de res i no fer absolutament res, m'encantaria. I, per exemple, és que quan jo viatjo, quan me'n vaig a Menorca, quan viatjo en general, encara que sigui un viatge per plaer amb el Joan o amb qui sigui, o sigui, és que és quan més contingut em surt, perquè és un lloc diferent, uns looks moníssims, uns outfits tal.
5: Us ha convidat a Menorca ja o no?
1: No, però jo vaig a Pretantorca.
5: Sí?
1: A veure si cau.
2: La casa la té acabada, no, ja? Perquè ja
5: l'estan sentint a Madrid, a ara no toca anar una mica allà a l'estiu, no?
1: Bueno, aviam.
5: A veure què et diu.
0: I vols anar tu, oi, Marc Andreu?
5: Home, evidentment. I també ella va explicar com hauria sigut la seva vida si no hagués passat el que va passar.
10: Jo moltes vegades ho penso, eh? Com hagués sigut la meva vida si no haguessin passat moltes coses. Si no hagués tingut ara Roma, si no m'hagués dedicat a això, com... Ara sento... Evidentment, no ho canviaria per res del món, eh? Però sento que... És com que la meva vida... Està ja molt escrita, realment, saps? En plan, com els pròxims anys estan molt escrits.
2: Hi va haver algun moment, clar, això ho vam gravar durant tot el dia, hi ha moltes càmeres al voltant i al principi les veus, però jo sí que vaig experimentar allò que diuen que al final ja no saps si et graven o no et graven. Vull dir que es va parlar, crec, bastant des de la sinceritat i pel que ens va explicar ella.
0: I que generosa ella.
5: Hi ha molta confiança.
0: No només obrir-nos les portes, sinó passar tot el dia amb nosaltres. Jo em vaig sentir fins i tot que estava abusant de la seva confiança.
1: I de fet explicaré una cosa que potser és secreta, però ella, vull dir, nosaltres li vam oferir, nosaltres, l'equip li va oferir un pressupost perquè evidentment estava participant en un projecte que és remunerat i ella va decidir que no volia cobrar perquè li feia il·lusió sortir i li entenia que era una convidada i que senzillament sí, li feia gràcia obrir les portes de casa seva i convidar-nos.
2: Ni al pàrquing de l'hora del dinar va deixar això que li paguessin.
1: Sí, sí, va dir, home, no. Per pagar, sí, no va voler.
2: No, home, no.
1: Clar, perquè, o sigui, fet, molt generosa. Sí.
5: No només seieu i xerreu, sinó que també descobriu Madrid amb ella i passejant per els carrers de Madrid neix un gran tàndem que és Marta Montaner i Laura Escanes.
11: O sigui, tu no coincideixes en el teu dia a dia amb un nucli, per exemple, Ana Castillo? Saps totes aquestes actrius més bohèmies?
10: No.
11: Clar, us moveu per entorns superdiferents.
10: Ells jo crec que es mouen més mood, Malasaña i tot això, no?
11: Com un moderneo, no?
10: Sí. Jo no.
11: Tu no.
10: O sigui, tampoc és això el meu mood, però... Si estic a casa, sempre...
11: Clar, és que ets molt...
10: Sí, jo penso en restaurants i ja... O sigui... Se'm fa bola.
2: De veritat que
0: estem... Dues passejades més per Madrid de fer alguna altra cosa.
1: No, d'embolicar-vos. És que
2: sí, em semblaria bé.
1: En Roger i ens hem posat tan nerviosos que vam decidir deixar una distància
2: una
1: prudencial.
2: Enrere,
0: a part, ella va fer una cosa que jo no m'esperava, que és que em va agafar del braç
5: sí.
0: I vam caminar així agafadetes. Saps allò de dir... No et moguis ara. I, sisplau, que aquesta mà no marxi mai.
2: Bueno, és que amb una intimitat d'aquest grau...
0: Grava-t'ho en foc per sempre, perquè això serà una de les últimes coses que jo recordaré per tota la vida.
1: No, segurament quan siguis al llit de mort.
0: Pensaré en aquesta escena, segur.
2: Gràcies a Déu, m'ha agafat el braç.
0: Ai, sí, que bonic aquest moment.
5: La podreu veure aquesta escena aquest diumenge a partir de les 8 del matí a la plataforma 3CAT, a l'episodi 4. A més, també surten altres persones com la Goico. I feu moltes més activitats, perquè aneu a fer esport junts, també, vull dir, ja ho anirem comentant.
2: Al moment Goico, no haurem de parlar quan s'hagi més el capítol, eh?
1: La Jess les diu molt grosses,
2: la Jessica,
1: la
2: manager, també.
5: Doncs això ho trobareu aquest diumenge, dia 10, a partir de les 8 del matí.
1: Que bé, rei, moltes gràcies.
5: Tens gana? Tinc més temes, si voleu.
2: Va, mira, en 3 minuts, què tens?
5: Podem parlar, per exemple, d'Eufòria?
1: No!
2: Mira, sí...
1: Estic enfadadíssima, emprenyadíssima
2: amb
1: Eufòria,
2: si s'acaba.
1: Però ja està,
2: l'han...
5: A veure.
1: Saps que s'estan queixant moltíssim els seus ballarins perquè s'estan fent els assajos d'ara que faran el Sant Jordi, tot això, imagino, a Madrid. Com si aquí no hi hagués indústria de ballarins absolutament vàlida.
2: Què vol dir? Que quins assajos.
1: S'estan fent els assajos a Madrid.
2: Del concert d'Eufòria.
1: El 31. Ja em diràs per què, que ens ho expliquin molt bé, que s'entengui molt bé. Perdona, però jo crec que la televisió pública d'aquest país el que ha de fer és generar indústria justament aquí, a Catalunya. Per això és la televisió pública de Catalunya.
2: Fem la pregunta, Marc Andreu, perquè entenc que els ballarins sí que és gent que viu a Catalunya i se'ls està fent anar fins a Madrid a assajar.
5: Preguntem.
2: Sí, és una bona pregunta.
5: Doncs entenc que els cantants no. També ho pregunto, no?
2: Si està anant tothom a Madrid a assajar...
1: No estàs preguntant res, Marc Andreu.
5: Però és que no ho farem ara, que queda...
2: No, que no et dic ho preguntis ara, dic ho demanem.
1: A mi m'ho han d'explicar molt a poc a poc.
2: Ho demanem i dilluns ho expliquem.
1: Jo soc una mica simpleta i si no, no ho entendré. Perquè em sembla al·lucinant, vaja. A mi em cauria la cara d'algonya.
2: Ja està. I si els cantants també hi estan anant.
5: Qui tenim també fora de Barcelona i Catalunya és la guanyadora
1: d'Eufòria. Molt ben lligat.
5: La guanyadora d'Eufòria de la quarta edició, que és l'Aina Machuca, que està a Los Angeles.
1: Ben fet.
5: Està, com ja ens va anunciar a la tarda de Catalunya Ràdio fa poc, està gravant la cançó de l'estiu de 3CAT.
1: Que tothom sap que és imprescindible fer-ho a Los Angeles.
5: És aquesta.

0: Aquesta serà la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya
1: Ràdio. Això és el que van fer a la final d'Eufòria.
2: On és el Miqui Núñez?
1: I veurem que segurament canvia, perquè allà a Los Angeles haurà canviat una mica la producció, però és una cançó que fa el nostre perfecte del programa, Jordi Cubino.
3: Ja
1: ho ha publicat a Instagram.
2: La trobo horrorosa, una falta de respecte.
1: Diu, he composat la...
3: Aviam, un moment, espera't, una falta de respecte.
2: Puja el volum, puja el volum un moment.
3: És una obra d'art que no t'agrada. I si el món està refret, si s'apaga el cel
2: blau, l'estiu ets tu. Doncs ara et no agradà. Sí, clar, perquè te l'hauràs de menjar tot l'estiu a Catalunya Ràdio, eh? No, no, jo tancaré la ràdio.
1: No!
2: Quan comenci a sonar, i em sap molt de greu, però recuperaré tots els programes en streaming i em saltaré la cançó. Ah, és broma, però la trobo que no m'agrada, no passa res, m'agraden altres
1: segur,
2: coses.
1: Segur, la produiran d'una altra manera. Es diu això.
2: A veure, hi ha una base que no es pot tocar, Marc Andreu, eh? Hi ha una base, hi ha uns fonaments molt espantosos que ja no es poden resoldre.
3: Aquesta foto que ha penjat la...
2: No, el Jordi.
3: El Jordi, qui és el noi del costat?
2: És que li han hackejat a l'Instagram el Jordi Cubino.
1: És la seva marca personal de pell, una pell increïble, uns ulls ben blaus. Ja saps,
2: bueno, sembla que hagi posat un Ken al costat de l'Aina Machuca, en comptes del Jordi Cubino.
3: L'Aina i una versió d'en Cubino.
2: A mi m'agrada moltíssim que ell, tot i que li haguem dit mil vegades, segueixi defensant aquesta proposta creativa. M'agrada més això que la cançó de TV3.
3: Molt bé, escolta'm, doncs ho deixarem aquí, amb deures per dilluns, per saber què s'està fent a Madrid dels ballarins d'Eufòria.
1: Per diumenge, per tot.
2: I deures de seguir mirant en Xavi Furriol, quin en diu, eh?
3: Exacte, i veure el que...
1: Aquí el descobert, el diumenge.
3: El diumenge a les 8 del matí, nano.
1: Que vagi molt bé.
4: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat. A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
5: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
6: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
7: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
8: Sóc el Risto Mejide.
9: Sóc Álvaro Morte.
5: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
10: Amb tots vosaltres, Jordi González.
5: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
12: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
11: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
12: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
13: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Vinga, va. Clar, és que la Juliana té ganes de parlar amb la Sònia.
1: La Sònia, mi niña.
2: Mi niña.
3: És la teva nena.
2: La meva nena. Com esteu? Molt bé, i tu?
14: Bé, eh?
2: Tu saps que el Ferran Torres ens té nòvia?
14: El Ferran Torres té nòvia, però si he vist avui una història del Carandell explicant el seu top 5 de solters,
1: sí,
14: per cert,
1: a mi no em constava.
14: Pareixia el Garriga.
1: Ah, sí.
3: Bé,
1: sí.
3: Potser sortir allà és de resultat immediat.
2: Saps que no podries posar... aparèixer allà, Sònia? És que no la vas posar.
15: Serà menys coneguda que l'última, dic jo. Perquè o no?
14: Quina... Ah, és veritat, que era la...
2: És una influencer, però Sònia, et podríem posar o no en el rànquing de solters d'en Roger?
14: Mira, són gairebé les 7 de la tarda, eh?
2: No, encara falten 20 segons, Sònia, no t'escaparàs.
14: Aquest cap de setmana hi ha concert d'Oreja de Van Gogh.
2: És broma, on?
14: A on?
2: A
14: Bilbao.
3: En algun lloc del món.
14: Que no.
2: I com em deixo distreure, també? Si això no és
14: allà m'hi trobareu.
3: Ens deixa embaladits i embadalits. Ara ve el tot costa.
1: La posaré el rànquing.
3: Posa-la.
16: Tot costa.
17: El Madrid ha resolt el combat Valverde Tchouaméni amb una multa tan dura, 500.000 per barba, que s'ho pensaran molt abans de tornar a esbatussar-se. Dic jo, vaja. Això sí, sospito que desterrar els vicis del vestidor i sortir del clàssic de diumenge amb dignitat no serà tan fàcil.
16: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest divendres 8 de maig de 2026. A 50 hores clavades pel clàssic de diumenge i, com sabreu, del que menys es parla és de la pilota. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que dos dies pel clàssic, aquest doble combat entre Tchouaméni i Valverde continua centrant l'actualitat, com bé has dit. El Madrid ha comunicat que ha sancionat els dos jugadors amb 500.000 euros de multa per cadascun. A més, tots dos, diu el Club Blanc, estan molt penedits de les seves accions i han demanat disculpes al club, als companys, al tècnic i als aficionats.
0: De seguida, la Ruth Vilans actualitza què ha passat en les últimes hores a Can Madrid, amb aquest comunicat com a últim esdeveniment. Escoltarem veus autoritzades del madridisme. Avui ha parlat Luis Figo de la trifulca al vestidor del Real Madrid i hem quedat amb Alfredo Relaño, referència del periodisme esportiu madrileny, per veure el seu punt de vista de tot el que està passant, no només la trifulca Valverde-Tchouaméni, del que està passant al Madrid en les últimes setmanes.
1: Sembla increïble, mentrestant a Barcelona els jugadors del Barça s'entrenen, preparen el clàssic, però és que no són notícia.
0: Bé,
1: aquesta
0: Madrid
1: setmana davant les
0: entrenar-se també s'entrenen, el que passa que allarguen.
1: Allarguen una mica, sí. Recordem que amb un empat i també amb una victòria, el Barça serà campió de Lliga diumenge en aquest clàssic. L'Espanyol, de la seva banda, visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla, que té 2 punts menys que els blanquiblaus. Partit dramàtic per la permanència. Explicava avui Manolo que això és un play-off i que l'Espanyol va segon i del que es tracta, per tant, és de mantenir-se allà dalt en el que queda de competició.
0: I no li falta raó, els números diuen així, les sensacions potser diuen una altra cosa. Després el Sergi Andreu en resumirà la compareixença de l'entrenador de l'Espanyol i hem quedat amb Paco Flores, un exentrenador perico, per saber quina és la seva sensació, per tenir-ne una més que les que tenim nosaltres, que és que la cosa està complicada.
1: I no ens descuidem del Girona, que està també immers en aquesta lluita per la permanència. En el seu cas, juga dilluns, tanca la jornada al camp del Rayo, una jornada que obre aquesta nit a les 9 del vespre al Llevant o Sassuolo.
0: El Girona s'ho mirarà des de la barrera i tancarà la jornada. Faltarà veure si contra un Rayo de ressaca o contra un Rayo encoratjat encara més per la classificació per la final de la Conference League.
1: I tenim en joc, encara en futbol, la final de la Copa Catalunya Femenina entre l'AEM i l'Europa. Ara mateix guanya l'AEM per 3-1, és a punt d'acabar aquesta primera part. Cal dir que abans de començar el partit, les jugadores de l'AEM s'han assegut durant el primer minut per visibilitzar els retards en els pagaments que pateixen. Aquest partit el podeu veure per Esport 3.
0: La veritat és que, sigui masculí o femení, el futbol lleidatà està passant una època ben cardada a tots els nivells.
1: I en futbol internacional, el Bournemouth anglès ha anunciat que el madrileny de 21 anys, Àlex Jiménez, no formarà part de l'equip en els pròxims dies, després que hagin avui començat a circular converses privades seves amb una menor de 15 anys.
0: Embolica, agafa fort.
1: En ciclisme, la 6a etapa de la Vuelta a Espanya femenina no ha defraudat. Paula Blasi ha confirmat les seves opcions en una etapa guanyada per la neerlandesa Van der Breggen, que a més l'ha situat líder, però la d'Esplugues ha entrat segona a 9 segons. Ara també és segona de la General a 18 segons de Van der Breggen, a falta de l'etapa final de demà, en final a l'Angliru.
0: Fa uns dies vam parlar amb Paola Ramos, la joveníssima pilot de motos tarragonina que li diuen Super Pau, i la Paula Blasi va a camí de ser Superpau amb U perquè ho està petant aquesta temporada a tots els nivells i encara falta veure com culmina demà aquesta participació a la Vuelta.
1: I també en ciclisme avui ha començat el Giro d'Itàlia, primera etapa amb victòria pel francès Paul Manier. En bàsquet, avui pot quedar definida la Final Four de l'Eurolliga amb 2/4 partits en disputa aquest vespre. En joc ja des de que era a les 7 de la tarda els Alguiris Kaunas-Fenerbahçe i a 1/4 de 9 el Panathinaikos-València. Si els turcs i els grecs guanyen, es classifiquen per la Final Four d'Atenes, on ja hi són l'Olympiakos i el Madrid.
0: Serà un dels punts d'interès del 5è quart, la nostra secció de bàsquet, que ha estat convocada avui, entre altres coses també per comentar el play-off de semifinals de la Lliga Femenina i altres qüestions d'actualitat.
1: També, de fet, recordeu que s'està disputant la Final Four de la Champions FIBA a Badalona. En aquesta Final Four ja tenim definida la final entre el Lietuvos Rytas lituà i l'AEK d'Atenes grec, la jugaran.
0: Que es van pentinar els dos representants espanyols, el Màlaga i el Tenerife.
1: I en hoquei patins, avui comença la Final Four de la Champions femenina a Coïmbra. El Vila-sana s'enfronta al Fraga a 2:15 de la nit per un lloc a la final. Abans es juga el Benfica Gijón a partir de les 8. També a Coïmbra el Barça s'enfronta demà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina i va superar els quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga amb un doblet de Marc Grau.
0: De fet, el Barça és l'únic no portuguès dels semifinalistes perquè hi són les superpotències, el Benfica i el Porto, i també és el Barcelos, i el Barça, que es va carregar el quart portuguès, és l'únic no portuguès, insisteixo, d'aquesta semifinal.
1: Hi ha molta activitat poliesportiva avui, també a la Lliga de Futbol Sala. Barça i Pozo de Múrcia juguen al lideratge de la fase regular a 8:45 al Palau Blaugrana. Tots dos estan empatats a 66 punts quan només queden dues jornades. Recordem que, clar, de fet, si un dels dos guanya, pràcticament s'assegura l'avantatge de pista per totes les rondes del play-off.
0: I és un avantatge important de cara a garantir la classificació per la Champions, que el Barça fa dues temporades que no disputa.
1: En handbol, el Granollers ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa Femenina, en perdrà per 29-26 contra el Gran Canària. El Granollers masculí rebrà el Conca a partir de les 7 en partit de Lliga Sobal. I acabo amb motor, el Gran Premi de França de MotoGP. Àlex Márquez ha acabat quart la primera jornada d'entrenaments. Marc Márquez haurà de passar per la repesca per primera vegada aquesta temporada. Per cert, que es preveu que la pluja faci acte de presència dissabte i diumenge. I en una reunió virtual feta avui entre federatius, organitzadors i equips de Fórmula 1, s'ha decidit modificar l'equilibri de la potència dels monoplaces de cara a 2027.
0: Mai he estat un gran aficionat de la Fórmula 1, però ara ja ho han convertit en un espectacle per experts en física quàntica, i la veritat és que és difícil de seguir. El Damià Aguilar ens ho intentarà explicar al tram final del Tot Costa, i sobretot se centrarà en aquest Gran Premi de França. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Tal com ha anat la setmana al Madrid, com espereu que arribin al Clàssic, els jugadors del Madrid, òbviament? Descentrats o esperonats? Tal com ha anat la setmana, com espereu que arribin al Clàssic? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, l'última abans del Clàssic, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal, tot bé?
3: Tot bé, ho saps, anar resistint.
0: Això mateix. Quim Herrero, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tot en ordre?
4: Sí, senyor.
0: Sí?
4: No. Sí, sí.
0: Estàs sobrevivint al...
4: Sí, sí, sobretot estic sobrevivint al concert d'ahir de l'Último de la Fila. No estic
5: agradar,
4: molt gran.
5: No et va agradar?
4: M'ha encantat, perquè clar, em va agradar tant que vaig ballar i saltar, i avui estic...
1: Estàs pagant les conseqüències.
4: Sí.
5: Jo vaig anar diumenge.
0: Molt bé.
4: Em va agradar molt.
5: Ja se m'ha passat, ja.
1: Ja t'has recuperat.
0: Però dilluns
1: no,
0: estaves com avui la Gemma? A tu no prejutjo, però no et veig saltant ni ballant.
5: Exacte. Fas bé. Ella devia anar a pista. Jo vaig anar a tribuna.
4: Sí, jo estava a pista.
0: Sempre és un encert, la barra fixa. Ferran Correas, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
5: Tot en ordre. I he de dir que el concert de l'Última de la Fila, molt bé.
4: Sí.
5: No sé el d'ahir, suposo que també.
4: Sí, sí, molt bé.
5: Però el de diumenge, molt bé.
0: Home, dic jo que seran si fa o no fa, no?
5: Sí, suposo, va, diumenge va ploure...
0: D'acord.
5: Però Manolo García amb 70...
4: Sí, sí, quina energia.
1: Brutal. Amb un Montjuïc els dos, eh? I els dos plens, eh?
4: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
5: Brutal amb 70 anys.
0: Hi ha gent que amb 70 anys conserva una energia que altres amb 48
4: no... Ahir es va llançar fins i tot de l'escenari, eh? Al final del concert, que és d'ahir, mare meva, que es mata.
5: Diumenge va baixar...
4: No, es va llançar.
5: Que jo diumenge estava al concert, però estava pendent també de l'Espanyol Real Madrid.
0: Clar.
5: Perquè si... Sí, hi havia títol, des del concert m'havia d'anar al diari.
0: Molt bé, doncs mira, gràcies a Vinícius.
5: Exacte, gràcies a Vinícius.
0: Molt bé, la Gemma Guerrero ha fet una cosa molt intel·ligent, intentar desviar-nos perquè parléssim durant dues hores de l'último de la fila. No ha tingut, sort. Entrem en matèria de seguida. Abans, però, és divendres i ja sabeu que els divendres hi ha tutoria i això vol dir que aquí va la primera tutopista.
2: La tutoria, pista número 1.
6: Avui busquem un jugador en actiu que no serà al Mundial d'aquest estiu. Qui és?
0: Jugador en actiu que no serà al Mundial d'aquest estiu. Avui no hi és el Bernat, però si hi fos, diria, no és Messi. En tot cas, és una bona pista. Normalment la primera pista acostuma a ser bastant més ambigua i avui ja et posa a la pista. M'imagino que serà un jugador més o menys conegut i que no vagi al Mundial, potser no n'hi ha tants. De seguida, la segona, la tercera, la quarta, tutopistes, i els nostres concursants comencen a pensar. Nosaltres, mentrestant, recordem que tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
7: Sí que hi ha tres caps, però al final el Cubata és el que una mica decideix més i... Sí, el nom de Cubata...
8: perdona la ignorància, però és que m'has deixat clavat. Et diu Cubata, tu. Amb aquest nom ja veus tu, saps? A mi em diuen...
2: Tot costa una dècada.
0: Ai, quins temps de quan Marc Márquez ens donava entrevistes i podíem riure amb ell. Va, tira, Orgales.

0: Avui el nostre pianista, el Raül Orgalés, ha insistit en que havíem de començar sí o sí amb aquest tema de Joan Dausà, Welcome to my party, pensant, evidentment, en el clàssic de diumenge. El Barça dona la benvinguda al Madrid a la seva festa.
1: Pues està petant amb la gira que farà, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, moltes entrades venudes ja. Jo crec que ja té un parell de llocs on esgotades.
0: Molt bé. Mira, mira que bé.
1: El nou disc, gira del nou disc, Costa.
0: Ah, sí?
1: Aquesta cançó pertany al nou disc.
0: No, no, està bé, perquè entre l'Orgalés i tu m'ensinistreu en l'art de Joan Dausà. Ruth Vilà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: El clàssic és diumenge, però abans estan passant tantes coses que sembla llunyíssim que comenci...
3: S'ha pegat algun moment més?
2: Els últims segons, no.
0: No. Vale. Des d'ahir al migdia, no. És més, ara el que tenim és allau de comunicats, l'últim, a primera hora d'aquesta tarda, Ruth, posant quantitat a la multa que hauran de pagar Tchouaméni i Valverde.
2: Sí, un comunicat del Madrid que ahir deia que els havia obert expedient i avui han conclòs amb els procediments interns corresponents i han decidit imposar una sanció econòmica de 500.000 euros, és a dir, 500.000 euros, a cada jugador pels incidents al vestidor. Valverde i Tchouaméni han comparegut avui mateix davant l'instructor de l'expedient. Durant aquesta compareixença explica al Madrid que els jugadors han mostrat el seu total penediment pels fets, que s'han disculpat entre ells i que també s'han disculpat amb el club, amb els companys, amb el cos tècnic i amb l'afició.
0: Menys amb Xavi Alonso, com el comunicat de Vinícius.
2: Això mateix. Bé, Xavi Alonso el podem considerar potser afició, no?
0: Era broma.
2: Sí, sí. I tots dos s'han posat a disposició del Madrid per acceptar la sanció que el club estimés oportuna, que ha estat aquesta. També Tchouaméni ha fet avui un comunicat fa pocs minuts on demana disculpes i qualifica els fets que van passar al vestidor del Madrid d'inacceptables. Valverde n'havia fet una ahir. En el seu cas, va arribar a dir que no s'havien arribat a pagar, que després tothom que era en aquell vestidor ha explicat que sí.
0: És un comunicat per revisar-lo a les facultats de comunicació, no tant per Valverde com per qui sigui que l'assessora comunicativament, però bé, la qüestió és que...
3: A lo millor s'assessora a si mateix.
0: Ja, podria ser.
3: Perquè tal i com està escrit...
2: Pinta, no? Sí, sí.
3: Tal i com està escrit...
4: I amb la seva dona, també, em sembla.
3: Ja, pues vaya tela de comunicat. Vaya telita.
4: No s'entén res.
3: Bueno, no només...
1: S'entén que acusa algun company a córrer ràpid a explicar-ho a la premsa.
3: De ser un topo.
4: De topo.
1: I de mentir una cosa que tothom està confirmat gairebé.
3: I que ho sent per ell. No per el Real Madrid, no per la imatge del club, ho sent per ell.
4: A l'inici del comunicat sembla que no hagi passat res i al final reconeix que sí, que ha hagut...
3: És impresentable.
4: Que han hagut pinyos. Ell diu pinyos, no, però que han hagut pinyos.
5: Molt mal assessorat. A més, sí, perquè hi ha el comunicat. I si has de publicar un comunicat, com a mínim, que te'l corregeixin.
3: És impresentable.
0: Bé, en tot cas, el Madrid ha tirat pel dret. Evidentment, des del fet, es va especular, atenent el codi intern del Madrid, sancions de treball i sou que els incapacitarien per jugar. Només faltaria. A sobre encara els regales estalviar-se tot el tram final de temporada. Jo crec que el Madrid, no sé si ho veieu igual, ha fet santament, perquè jo no recordo sancions econòmiques d'aquesta quantia, potser n'hi ha alguna que em passa per alt, però...
1: Tu, d'acord, encara que no els hagin formalment sancionat esportivament, en el cas de Valverde és igual,
0: Valverde no
1: que estarà de baixa dues setmanes, però vosaltres creieu que Tchouaméni el farà jugar
0: Arbeloa
1: diumenge?
0: Vaja, és que jo
3: sí...
4: És que no té molts més migcampistes per jugar.
3: Bueno, que jugui en el del filial.
0: Tu no el faries jugar?
3: Tant me fa, no.
0: I creus que això a ell l'afectaria especialment? Perquè el de diumenge al Camp Nou és un marró.
3: Pues home, a mi em sembla que els jugadors el que volen és jugar.
1: Sí, sí, també penso.
0: Un partit com el de diumenge, sí, creiem.
1: Sí, perquè a més tenen l'oportunitat, ells internament pensaran anem a aixafar la festa del Barça, com a mínim.
0: Jo no veig molt...
4: O esborrar-se.
0: No veig molta mentalització per aixafar res, o sigui... Però, en fi...
5: Jo crec que Tchouaméni prefereix jugar al clàssic que no pas el d'entre setmana...
1: Contra l'Oviedo Bernabéu és una altra cosa.
0: El que vull dir és que si tu el suspenies de feina, li estalviaves tots els marrons. El que t'agradi més. Si el del clàssic no el considereu marró, el d'entre setmana contra l'Oviedo...
5: Evidentment, però...
3: Mirant-lo així, davant el Oviedo sí que el vull...
0: D'acord,
4: vols el Bernabéu. Castigat per... Sí. El vols el Bernabéu
3: i a Valverde també. I a Valverde també, que le sienten allí en una sillita.
0: Amb cadira de rodes.
3: Ara mirant-lo bé, sí.
4: És que, a més, per tot el que s'explica, fa pinta que aquí el principal culpable és Valverde.
0: Fa pinta.
3: Sí, sí.
5: Fa tota la pinta,
4: sí. Tchouaméni sembla ser... Jo no conec ni a Valverde ni a Tchouaméni, però... Sembla ser que Tchouaméni és un tio molt més centrat, que és un tio tranquil, que va perdre els papers perquè no podia més.
3: A veure, per el que compten, és que Valverde li va estar buscant tota l'estona.
4: Tot l'entrenament.
3: En l'entrenament. I que en l'entrenament no respon, que després s'apropa a ell i allà passa lo que passa. Una cosa és que no tingui la culpa. Dos no se peleen si un no quiere, que és un refrán en castellà. Dos no se peleen si un no quiere. I Tchouaméni no pot fer això mai de la vida.
4: Segur.
3: La gent parla...
4: Evidentment.
3: Se criden, si volen cridar-se, però arribar al punt de que el seu company a l'hospital, aunque tingui la culpa, aunque sigui un mal parit i t'hagi estat fotent tota l'estona a l'entrenament. Home, són grandets, ja, coi?
4: No,
3: es pot parlar, les coses no se solucionen així,
4: però fa pinta que si algú ha de... Jo no sé com acabarà, ja ho dic, i no sé si... A mi em sembla difícil la convivència entre Tchouaméni i Valverde la propera temporada.
0: Evident.
4: Fa pinta que si han d'escollir entre un i l'altre, a qui es quedarà serà Valverde.
1: Però això els perseguirà.
0: Amb això tinc dubtes, jo.
5: A Madrid, avui escoltava, ahir la nit, i alguna, avui també algun premsa Madrid o ràdios de Madrid, que deien que s'havien de triar perquè Valverde ja és reincident.
4: Sí.
5: I ara estan una mica...
4: Baena, el cop de puny al jugador del Benfica...
3: Bueno, és evident que...
5: Tchouaméni aquest any no ha estat... Bueno, per mi ha estat bé.
0: Sí, a mi també.
3: Però, dic que seria...
5: Valverde ha estat molt més irregular. Va fer un partit contra el City, un hat-trick, però després...
4: Valverde no ha estat tan bé aquesta temporada. Per mi Valverde és un dels millors jugadors del Madrid.
5: Sí, sí.
0: Sí, però vaja, per mi ha fet una temporada molt irregular i, a més, amb episodis de, si voleu, indisciplina, com dir-li a l'entrenador, a més públicament, jo de lateral no vull jugar.
3: No,
0: sent capità, per mi el que ho fa més...
3: I quan estava calentant a la banda...
4: És que, a més, Jordi, jo crec que el Barça comença a guanyar la Lliga el dia que perd el Clàssic.
0: Totalment.
4: El dia que Vinícius se'n va, marxa de l'estadi emprenyat perquè el canvia el Xavi Alonso, en aquell moment el Barça guanya la Lliga.
3: Sí, però estàvem parlant de Valverde i jo el que dic de Valverde és que té un problema evident que no sap gestionar les seves emocions. Un problema evident. Mm. I això es soluciona en un psicòleg.
5: El tractament.
3: Perquè això el passava també a Luis Suárez, que li donava per mossegar, i el va dir que el psicòleg li va anar molt bé. Pues aquests, menys comunicats, dient que el que diu... i que es vagi un psicòleg, però ja.
0: En tot cas...
3: I jo, Valverde, fora. Adéu.
1: Jo crec que és un tipus d'incident, aquest que ha succeït en els últims dies, que deixa marcats els dos futbolistes.
3: I
1: veig difícil que cap dels dos pugui continuar l'estiu que ve al Real Madrid.
0: També és veritat...
1: L'altra cosa és que després, per contractes i tal, te n'hagis de menjar un dels dos.
4: És veritat... És complicat.
0: També és veritat que jo crec que nosaltres, tot i que s'han sabut molts detalls, no tenim el grau de detall que tenen els seus companys.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, faig una suposició. Si els companys de Tchouaméni pensessin que Tchouaméni és un tio violent que va provocar l'incident d'ahir, avui no el deixen entrenar. O l'entrenador. M'explico? És a dir, que Tchouaméni avui s'hagi entrenat amb normalitat, a mi em fa pensar que els que el rodegen...
4: Sí, però...
0: No dic que sigui innocent, com diu la Gemma, perquè l'hòstia la va fotre ahir.
4: Sí, però creus que Arbeloa...
0: No, Arbeloa no ho sé.
4: Jo crec que ha perdut totalment el control del vestidor.
0: Arbeloa...
4: Ha perdut tot.
0: Arbeloa, des que va a Palma a Múnich, que va veure que no seguiria, només cal seguir les seves declaracions per veure que està comptant els dies per sortir
4: allà.
0: Això,
4: això és el més greu, evidentment.
0: És que han passat moltes coses. Jo anava aquí.
4: Carvajal amb Arbeloa.
0: Jo anava aquí. Fins i tot en un cas...
4: Carvajal va lesionar a un jugador del filial que el va enviar un mes de baixa. És que ara surten moltes coses.
3: Rüdiger i Carreras, els dos bandos en el vestidor. Que si Carvajal no es parla, en Arbeloa. Que si Mbappé no es parla, en Bellingham. Lo de Mbappé també sortint caballo, i entrant caballo, de la ciutat caballo esportiva. Riem-se? És de què?
1: Rius.
0: No,
3: és rius.
0: A mi...
3: O sea, no ho entenc.
4: Qui té raó al final?
3: No ho entenc.
4: Joan Laporta, quan va dir...
0: Tindran un problema amb Mbappé.
1: Jo, Mbappé, ahir encara ho puc entendre perquè ell no sabia que es filtraria i per fer veure que aquí no passa res. Un cop després veus que se sap i veus la teva cara allà rient, deus pensar, l'he liat. Però avui que ja sap tot
3: vegada.
1: El que va passar, tornar entre rient, és una mica... valorar bé. Escolta, que ha d'anar a jugar dijous al Bernabéu.
3: Dijous
1: jo crec
3: també
1: que espero que l'afició del Madrid això s'ho guarda segur.
4: Vols dir que Mbappé no jugarà al Clàssic i adéu?
1: No, és possible, però l'any que ve ja ha de tornar al Bernabéu.
0: Si és que juga al Clàssic. Venir vindrà, perquè pel que sembla no està lesionat. Jo vull veure que jugui. En fi.
3: En qualsevol cas, la multa... Pues me alegro, és el mínim, posar-les una multa, però ara això a mi se me queda curt.
0: Depèn de com tu mires, jo crec que els han posat una multa que no és una multa per sortir del pas, és una multa...
3: Cobra uno 16 milions i l'altre 12, eh?
0: Sí,
3: o sigui, mig milió per mi és... O Déu meu, no he vist mai mig milió, però per ells no.
0: Home, jo crec que...
1: És de les que pica, eh?
0: Sí, mig milió d'euros...
3: 16 i 12 milions cobren.
4: Sí, és molta pasta.
3: Igual no es van en el jot... Es van en un jot més petit aquest estiu.
0: En això
3: és el problema
0: estem
3: que
0: tots d'acord que no l'hem vist mai junts en aquesta taula.
4: Ni separat.
0: Ni separat. De seguida us pregunto si creieu que això farà que el Madrid arribi destarotat o esperat per anar al Clàssic de diumenge, però abans, Rut, hem d'escoltar prohoms del madridisme avui referint-se a aquesta qüestió.
2: Un d'ells, Luis Figo, que participava en un acte promocional relacionat amb el Clàssic i que ha reconegut que arribar a les mans a un vestidor com va passar al del Madrid no hauria de passar.
6: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
2: El que explicàvem ahir, que altres vegades ha passat, però que no hauria de passar.
3: M'he trobat en les Lloberes també aquesta teoria i m'ha dit el mateix que ha dit Figo, lo de, home, aquestes coses en el vestuari passen, i lo de així... Enviar un jugador a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic? En sèrio?
0: Trifulques al vestidor...
1: Això no, però...
3: Ah, vale, doncs això no passa.
1: Enfrontaments entre jugadors.
3: Lo que va passar ahir no passa. O sea, un jugador a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic no passa.
5: Vull dir que crec que...
1: Va ser un accident.
3: No és normal.
5: Va ser un accident a conseqüència de la... De la baralla.
3: De la força, clar. Jo se'l sortiria volant.
0: Sí, però... Home, però el que no crec és que de la castanya de Tchouaméni acabés a l'hospital. És que si no, que ja, deixi el futbol i es dediqui a la boxa, que fotrà més calés. Doncs pues podrà pagar la multa amb un combat. Què més, Ruth?
2: També ha començat ja el debat de qui ha d'entrar al Madrid per posar una mica d'ordre en aquesta situació. En un altre acte promocional del Clàssic, Iker Casillas donava aquesta opció.
7: A mí me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Veus? És una idea original que segur que se l'està plantejant Florentino Pérez a aquesta hora.
3: I
5: Xavi Alonso veient el Pergal també. Sí, sí.
2: Doncs en qui potser sí que pensa Florentino és en Mourinho. Mourinho, bon amic de...
3: I a sobre, Mourinho.
2: De Luis Figo.
3: És per tallar-se les venes.
2: I bon amic de Casillas, també. També, també. I a Figo li preguntant si creu que Mourinho és una bona solució perquè el vestidor del Madrid el que necessitaria és una madura ara, algun entrenador de madura, per intentar solucionar la situació.
6: No sabia que Mourinho tenia mano dura, sí? pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Yo creo que al final tienes que saber gestionar 25 egos, y hoy en día para mí creo que aparte de un entrenador que tiene que entender de fútbol y que tiene pues 10, 15 miembbros en su staff, tienes que saber gestionar esos egos. Y además en el Madrid, tiene que ser una persona con sentido común, que entiende el fútbol, que entiende el club, que entiende su entorno. Los últimos entrenadores del Madrid que han tenido éxito, tanto Zidane como Ancelotti, como Del Bosque, no creo que sean entrenadores con un perfil de mano dura.
0: Per tant, si Mourinho no té mano dura, segons Figo, i el Madrid no necessita un entrenador amb mano dura, encaixa.
2: Han fet match.
0: D'acord, doncs...
5: Luis de la Fuente, home, que agafin a Luis de la Fuente.
0: Hòstia, no fotis.
5: Un gran gestor.
4: No, però realment, jo crec que si surt tot això és perquè Florentino està llançant globus sonda.
2: És que s'està generant una mica el caliu, no? D'aquest vestidor necessita Mourinho.
4: Jo sé.
0: Jo no sé quin és l'objectiu, però la desclassificació massiva de documents del Madrid que s'està produint en les últimes 24 hores... Si no és amb autorització de Don Florentino, no es produeix. El que persegueix...
3: Jo no crec que Florentino... Jo tinc més la sensació de que Florentino se l'ha anat de les mans. Se l'ha anat de les mans. Sí, Florentino és un senyor molt major,
0: que sí, que sí.
3: Molt gran, estic, i que porta... amb mala salut fa temps. I crec que el vestuari i l'equip i el club se l'està anant de les mans.
4: No tot.
3: La primera,
4: fa uns anys és impossible que Florentino faci el que ha fet amb la Superliga.
3: Per ara.

0: en altres diaris, perquè ahir Florentino sí, sí que té tema.
1: Però és indubtable que és la bona feina de en aquest cas del diari Marca, que treu aquesta informació, però sí que és veritat que ha fet la sensació que al Madrid no li ha importat que aparegués aquesta informació.
0: No és que no l'hagi importat, és que no podia fer res. O sea, si a Juan Ignacio García Ochoa li arriba la informació de que ha habido tal trifulca en el vestuari que uno ha acabat en l'hospital, home, pues sí, dona la informació. I a partir d'ahí, i això ho hem fet
1: però
0: tot,
1: el dia abans, si
0: informacions que tens de context, que a lo millor te les calles, perquè dius, bueno, encallaré això perquè ara no és el moment, o perquè...
1: Han començat a sortir totes les informacions.
0: Perquè, claro,
2: ja està amb l'olla de grills i comences a treure.
0: Clar, barra lliure.
3: Sí, Gemma, però jo crec que tampoc l'ha intentat tapar.
0: Però què va fer? Què vols que faci?
3: Altres vegades ho podria haver intentat tapar.
0: Per mi, ara mateix, en el Marca, no té marca.
4: Però en general,
3: han sortit a tot arreu.
4: En general, per mi una situació molt significativa és el mal diagnòstic d'Mbappé, que ho treu el mitjà francès i el Madrid podia haver callat. El Madrid ho va donar per bo. Vaja, d'aquestes informacions mèdiques que es desmenteixen que són veritat, n'hi ha 10.000, i el Madrid ho va donar per bo. I a mi
2: per exemple, a Madrid fa 4 dies va fer un comunicat desmentint sí. que hi havia un directe, que volien sí. fitxar un director tècnic, d'una informació...
3: La conclusió és que Florentino vol a José Mourinho.
4: Mira, ara de seguida saludem una veu autoritzadíssima des de Madrid i a veure com ho veu ell. Dos quarts de vuit del vespre, no mentiré. Havíem quedat amb l'Alfredo Relaño per comentar el clàssic en termes normals de clàssic i, sobretot, per presentar un llibre que acaba de sortir. 366 futbolistes de todos los tiempos que han hecho historia. Però, clar, és que
1: l'actualitat
4: se'ns ha endut el llibre per davant. Alfredo, bona tarda.
5: Sí, buenas tardes. Sí. Y gracias, lo entiendo perfectamente.
4: Y gracias por
5: también
4: atender.
5: Yo estoy pensando más en lo que pasa que en el libro.
4: Ahora, escolta, no. Parlarem del llibre, només faltaria, perquè és un llibre d'entrada molt, molt xulo d'aspecte, però que, a més, ve carregat d'història del futbol. Ara hi anem, però deixa'm preguntar-te com estàs veient tot el que ha passat. No sé si dir en l'últim dia al Madrid o si en els últims temps, aquesta sensació de desgovern que ara descrivia la Gemma, en què fa la sensació que ni tan sols Florentino arriba a dominar tot el que passa al seu club.
5: Sí, yo observo lo mismo que Gemma, que Florentino está, digamos, está deshaciéndose, se está deshaciendo su autoridad, ese mando que él tenía, ese control de todo. Ya no existen, pasan los años por él como por todo el tiempo. También hay cuestiones de salud y no tiene la energía ni el poder que tiene. Esta idea así un poco de malignidad, que todo lo hace el saber para que venga Mourinho, que vendrá Mourinho, pero yo pienso yo, pero para otra cosa, no es así. Yo creo que el Madrid pues ahora mismo está en un desgobierno y además hay una especie de nerviosismo de fin de régimen. Hay unas conspiraciones ahí dentro entre unos y otros. Tiene este Rasputín, Anas Lagrari, que quiere llevar el club para otro lado y está vender parte de lo que es de los socios y no sé qué, y otros están en desacuerdo. Y bueno, cometió, y luego ha tenido en este último tiempo una debilidad extrema con Vinicius. Se notó desde que bajó metafóricamente al equipo del avión por la ofensa grave de que solo le daban el balón de plata en vez del balón de oro. Ese jugador, que es un chico, digamos, bastante sui generis o inestable en según qué cosas, se infató totalmente, se descaró con el entrenador, con Xabi Alonso, y desde todo esto todo ha ido de mal en peor. Acordaros de esto, pasó hace una vuelta nada más. En Madrid sí, sí. ganó al Barça y estaba líder. Sí, sí. Y entonces se montó el follón. Ahí para la visión de muchos de la plantilla, hay un triángulo del mal, que son Vinicius, Bellingham y Valverde, y luego hay sus bandas, los franceses, los españoles, los tal, y ahí se ha ido incubando una atmósfera muy mala, que acabó con Xabi Alonso, con la que Arbeloa evidentemente no ha podido, y ahí esa descomposición. Aparte de estas cosas, ya no hay quien las tape. Cuando un jugador va con un golpe y sangre y una conmoción cerebral a un hospital, eso ya no hay quien lo pare, ¿no? Es verdad que se había

0: han sabido las peleas de antes. Yo creo que el Madrid está ahora mismo en un descontrol. Uh-huh. Han reaccionado, digamos, con rapidez, con una multa de 500.000 a cada uno para parar el asunto. Tchouaméni ha entrenado y a lo mejor Tchouaméni hasta juega. Yo no sé, yo me figuraba que lo dejarían sin jugar los dos en uno, porque el uno no va a jugar porque tiene que tener una reserva después de la conmoción cerebral, ¿no? Como si fuera un boxeador que tenía un KO. Y el otro fue porque no hay tantos que no se atreven a lo mejor a ir porque están cortos de jugadores, no se atreven a ir sin él. No sé, yo me figuro que jugará. Pero yo lo veo en un fin de régimen al Madrid y desconcertado, ¿no? Y sí creo que vendrá Mourinho porque, por una parte, no es fácil encontrar ningún otro. Klopp, que es lo que a todo el mundo se le ocurre, pues lleva un tiempo sin trabajar y yo no creo que esté... Es muy difícil que una persona que lleva tiempo sin trabajar, me refiero en esto, está con lo de Trivago y tal, que esté... Poner en marcha una vez el motor, una vez que lo has parado, debe ser difícil. Y el único con el que Florentino ha estado a gusto en toda su vida ha sido Mourinho, realmente. Contra todos los demás ha estado. Otra cosa es que han resistido, pero de todos los demás ha empezado a hablar mal al siguiente día. Florentino ha vivido una paradoja, que es que yo creo, a lo mejor me estoy alargando mucho, que a él le molestan los entrenadores, como jefe duro que es, le molestan los entrenadores con los que los jugadores están a gusto. ¿Ah, pero sí? Solo ha ganado cosas con los entrenadores con los que los jugadores están a gusto.
1: Yeah.
0: Pero Zidane, Ancelotti, con jugadores que, con entrenadores que mandan por la convicción, no mandan por el bocinazo. Y cuando ha ido al bocinazo, pues le ha ido mal, ¿no? Y sin embargo, él tiene esa añoranza, le molesta que los jugadores estén... Y es muy difícil llevar a jugadores de ese nivel, y la manera de llevarlos, pues es eso, es con una cierta cuerda larga y bonomía y ejemplo y tal, ¿no? Pero él siempre está añorando, siempre está queriendo ir al entrenador tal, y a mí no me extrañaría que ahora en esta crisis, porque además le va a salir más barato y más fácil de contratar que otro, tire por Mourinho.
2: Ara deia la Gemma que tenia la sensació que a Florentino se li ha anat al club de les mans.
0: Sí.
2: Tu creus que, Alfredo, que el madridisme arriba a discutir Florentino?
0: Bueno, ya se le ha gritado Florentino dimisión no hace mucho, porque... cuando cayó Xabi Alonso, porque se vio injusto lo de Xabi Alonso, por un lado, y además se vio largo, se vio una tortura innecesaria para un hombre al que se le quería y contra el que no hay nada en contra, ¿no? Porque es que fueron bastantes semanas en que estuvo consumido con la idea de le van a echar en cuanto pierda un partido, en cuanto pierda otro partido, entre no sé qué. Luego, aparte, a Florentino pues le han salido mal varios tiros últimamente. La reforma del estadio ha costado el triple. La Castellana lleva cortada mucho tiempo. Es una, vamos, cortada, alterada. Hay una especie de chicane en medio de la Castellana, que es la arteria principal de Madrid, ¿no? Es la aorta de Madrid. Tiene, y todo por su obra. No han podido haber los conciertos. Los vecinos han parado la obra del túnel. Lo de la Superliga, que iba a reformar el fútbol porque no sé qué, porque ya no iba nadie al fútbol y todo era un desastre. Y el fútbol se arruinaba y eso ya no existe. Por cierto, esa ruina no se ha visto. Madrid ha reconstruido su estadio, el Barça ha hecho un estadio nuevo, el Atleti ha hecho un estadio nuevo. Aquel apocalipsis que anunciaba Florentino hace 10 años de que el fútbol como industria se hundía no se ve por ningún lado. Se ven los estadios llenos y además en el nuevo campo de la reforma se han hecho más estrechos los asientos. Entonces, aquel día se gritó a Florentino dimisión. Y yo creo que la gente, bueno, pues... Ahora mismo el madridista, digamos, está un poco atónito con esa sensación de que esto va a un final por agotamiento de la figura del personaje líder de este tiempo y que además todo ha bloqueado tanto cualquier posible oposición o sucesión que no se adivina qué salida tiene esto, ¿no?
2: La primera vegada que Florentino va plegar va ser amb aquell vestidor dels Galàctics perquè va tenir la sensació que no els controlava, però jo no sé si la crisi ara és superior. Descartem que ell pugui plegar, per això?
0: Jo crec que sí, no creo que se vaya a marcharse ahora. En aquella ocasión reconoció que los había malcriado y volvió más enérgico, ¿eh? Hasta hace poco ha estado... Si os fijáis, cuando Sergio Ramos se le encampanó, le dio la baja, no le renovó. Cuando Cristiano se le encampanó de últimas, le dio la baja, le vendió por 100 millones y no tal. No, estamos hablando de los dos figurones del Madrid de este tiempo. Ahora, solo le había tolerado, no sé por qué, a Bale. Por Bale se dejó torear, pues tenía esa debilidad, ¿no? pero con Vinicius se ha dejado torear, ¿no? Lo de Vinicius en lo de Vinicius con Xabi Alonso ha sido un error trágico, realmente, porque el club apostó por Vinicius en lugar de reforzar a Xabi Alonso. No se le sancionó, Vinicius presentó unas disculpas a todos menos a Xabi Alonso, hizo un comunicado esperándose en decir que pedía perdón al público, al presidente, a los compañeros y al Sursum Corda, menos que se notara que era a cualquier persona de la tierra menos a Xabi Alonso. Y Xabi Alonso, a mi entender, también mostró debilidad en no dejarle sin jugar 2 meses. Y decir, bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa. Voy a echar la pata para adelante y a ver si pasa el toro y me coge o si pasa el toro y no me coge. Eso no lo hizo y estuvimos... Fue desagradable para el aficionado ver semanas y semanas. Era una especie de humillación permanente, de leve pero permanente humillación. Ser puesto en cuestión a cada momento. Y luego, bueno, para solucionar Veloa, que no era una solución, digamos, de garantías, ¿no? Se dio, además, desde el principio, si recordáis, no se le anunció como un entrenador para 3 años y no sé qué. Fue como una apuesta ahí que no se sabía si era provisional o definitiva o una cosa o lo contrario. Y evidentemente, pues, Arbeloa no está en condiciones de poder con ese galimatías que había ahí, ¿no?
1: Doncs aquesta és la mirada de l'Alfredo Relaño sobre aquest present turbulent del Madrid. Com us deia, havíem quedat amb ell per parlar-li d'aquest 366 futbolistes de todos los tiempos que han hecho historia. Alfredo, no hi ha una voluntat cronològica ben bé, però per dir-ho així comences amb el futbolista que va fundar la Federació Anglesa, per tant, gairebé el fundador del futbol, i acabes amb Messi. Com ho has fet per triar, amb quin criteri has triat entre tots els futbolistes que deus haver vist o que coneixes a través dels teus estudis per arribar a aquesta xifra de 366?
0: Bueno, digamos que el libro está dividido en tres espacios. En el final he puesto los 6 que a mi juicio han sido los mejores de la historia, que aparecen en la portada, ¿no? Son por orden cronológico: Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi y Cristiano. Hay otro apartado con los 20 siguientes, 20 semidioses. Y luego los otros 340 están divididos en 5 periodos, por así decir, geológicos, los que yo considero que han ido marcando el desarrollo del fútbol, desde el nacimiento hasta el primer mundial, que es el nacimiento es 1863, hasta el primer mundial, que es 1930. Del primer mundial, luego hay un periodo de desarrollo hasta el 53, que es cuando Hungría gana en Wembley 3-6, el que fue, el Time lo tituló como el partido del siglo, es el verdadero partido del siglo, porque la primera vez que Inglaterra pierde en casa fue como la toma de la Bastilla. Luego un periodo clásico del 53 al 70, cuando se desarrollan las Copas de Europa y aparece el fútbol nocturno con luz, del 70, que es el Ajax de Cruyff, la modernidad, el color, el marketing, todo eso, y del 95, que es la Lee Bosman, para acá en adelante. En cada periodo, pues los jugadores que me han parecido a mí más importantes y más llamativos, generalmente por muy buenos, casi todos por muy buenos. Hay algunos que están, pues por algún hecho relevante que acompañó su carrera, ¿no? Por ejemplo, el inglés Isham, que fue suplente en el Mundial 66, pero fue el que consiguió que en Inglaterra se rompiera el límite salarial semanal de los futbolistas, agrupó el sindicato, agrupó a los futbolistas ingleses de manera que consiguieron ganar más dinero. Digamos que alguno que ha marcado un hito así parecido, pues así de ese tipo también está. Pero vamos, en general son los mejores de cada época, 60, 70, 80 por cada época. Y bueno, pues espero que estén todos lo que cada uno espere que estén, pero habrá quien eche en falta a algunos, ¿no? Lo he hecho siguiendo el consejo de Valdano, según mi memoria sentimental. Me acuerdo que dijo, bueno, los jugadores que yo... Claro, todos estos no los he visto. He visto de Kubala para acá todos, por así decir. De Kubala, Di Stéfano y Puskás son los más antiguos que he visto. De para acá he visto todos. Vamos, tengo muchas conversaciones, he tenido siempre muchos libros y muchas revistas de otro tiempo para hacer mi idea de lo que eran los uruguayos de los años 20 y 30, todo eso. Y bueno, espero que quede un libro muy bonito.
2: Uh-huh. Quan facis una segona edició d'aquí 10 anys, hi ha algun futbolista de l'actualitat que hagis dit, de moment no el faig entrar, però jo no descarto que hi entri? Sí, ho dic, bueno, perquè he vist que, per exemple, Lamine Yamal ja l'has inclòs, i Mbappé també, sí, per exemple.
0: Claro, mi gran duda era con los que están en activo. Con los que están en activo, seguí el siguiente criterio. Los que han pasado de 30 años y ya son suficientemente buenos, entendía yo que estaban fuera de sospecha, ¿no? Por ejemplo, Kane, de ese tipo de jugadores, Lewandowski, por supuesto Cristiano y Messi, que se supone que están en activo. La duda era con los más jóvenes. Los más jóvenes he metido alguno. He metido Messi, he metido Rodri, perdón, he metido Mbappé, he metido a Rodri. Y el más joven que he metido a Lamine, porque me parece que sus récords de precocidad... He metido a Lamine siendo a lo mejor un poco injusto con Pedri, que no llega a meter. Pero creo que los récords de precocidad de Lamine son tan extraordinarios que no los va a borrar el tiempo. Uh-huh. Es posible que si hiciera este libro dentro de 10 años, pues hubiera jugadores de la selección española, por ejemplo, solo está Lamine. Uh-huh. Pero no hay ningún otro, digamos, cuya carrera haya construido tanto hasta este momento como será dentro de 10 años. Pero Lamine sí me parece que se sale totalmente de la aparición. Y además es un momento en que, después de que hemos tenido todos quizá un poco dudas de si iba a tirar más por un Robinho, incluso por un Neymar, que por un Messi, al final me parece que está tirando más para estar rompiendo en bueno, no en despistado, por ejemplo, digamos en caso. Pero vamos, era muy difícil para mí decidir sobre que estar en activo, porque hasta que no se cierra la carrera no tienes perspectiva real para saber. Doncs, no queda un jugador, no?
1: Doncs Lamine Yamal forma part finalment d'aquests 366 futbolistes de tots els temps que han hecho història, firmat per l'Alfredo Relaño. El primer que truqui al 93-207-474 s'endú un exemplar d'aquest llibre que fa tan bona pinta i que porta tot el coneixement futbolístic que ha incorporat l'Alfredo Relaño d'anys de professió i de veure futbol. Alfredo, sempre un plaer. Gràcies, una abraçada.
0: Un placer, muchas gracias y un abrazo a todos.
1: De seguida ens parlem del Barça, ens preguntem quin Madrid veurem al Clàssic, però abans hem de fer una pausa i, sobretot, venen tutopistes.
3: La tutoria, pista número 2.
4: Aquest jugador ha guanyat una Champions i 3 lligues en 2 dels principals països europeus. Qui és?
1: Parlem d'un jugador en actiu que no serà al Mundial i que ha guanyat una Champions i 3 lligues en 2 dels principals campionats europeus. Crec que ho ha dit així la tutora. Farem una pausa i ve la tercera.
3: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
5: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
12: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
11: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
12: Uala!
13: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
12: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Uf.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC.
15: i som per ajudar.
16: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
18: Com et diu?
19: Jo em dic Juliet.
20: D'on ets?
19: Jo sóc xinesa.
18: Jo sóc del Marroc.
21: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
22: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
23: Benvinguts a Català Fàcil.
24: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
25: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
26: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
25: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
26: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
27: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi, fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
28: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a etravel.com.
3: Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
29: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
30: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
31: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
29: Catalunya Ràdio és podcast. Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
32: You won't tell anyone, because it was your fault.
33: El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
29: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
34: A tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
35: Atenció!
36: Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
34: Aquest cap de setmana, no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
36: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol, un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se, o perdre i caure el pou.
34: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça-Burgos i l'UCAMP Girona d'ACB.
37: Comença a acariciar una lliga.
36: I diumenge, el clàssic.
37: Cada cop de color més blaugrana.
34: El Barça-Madrid.
36: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
34: I a les 7, també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
36: Tot gira.
34: Dissabte i diumenge a partir de les 4, amb David Clopés.
3: La tutoria, pista número 3.
4: Actualment és el millor jugador del seu país. Qui és?
1: És el millor jugador del seu país que no anirà al Mundial.
2: Una i... selecció que no va al Mundial, per tant, no?
1: Sí, no. Sí, no va, la selecció no va al jugador, sí, sí.
2: Igual no va al Mundial. Ah, o que estigui lesionat, clar.
1: Mm. Ah.
3: Jo he enviat. Ah.
2: Sí?
1: Sí? Ah, molt bé.
2: Tu també?
1: Cares de sorpresa entre el gol sud del, de l'estudi. Ferran Correas fent honor a la seva condició, no sé si de líder, però sí de pitxitxi de la tutoria. Ja ha enviat.
2: Arriscant ahir.
1: D'aquí una estona, la quarta i la...
3: L'altre dia vaig arriscar i la vaig cagar.
1: D'aquí una estona, la quarta i la cinquena, sabrem si Correas encerta o la caga. Ara s'almurri.
3: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Què és això? Té edat? Encara va llogant? Hòstia. No, com a éssers humans, com a grup. Vull dir.
3: No, tranquil.
1: Ramon Salmurri, bona tarda.
38: Hola, bona tarda.
1: Clar, el Sidral a Madrid és tan bèstia i el Barça, la bassa d'oli, és tan evident que parlem del Barça 5 minuts per les 8 del vespre, però ja tenim veus de protagonistes a 48 hores de... Vaja, 49 hores i 5 minuts d'aquest clàssic.
0: I que crec que reflecteixen bastant com viu el vestidor a hores d'ara les hores prèvies a aquest clàssic, que és un clàssic evidentment especial perquè és una final, entre cometes, pel títol de Lliga, que el Barça juga a casa contra el Real Madrid i que si guanya o empata serà campió. I el Madrid ja arriba, doncs, tal com heu estat comentant. I això fa que el vestidor del Barça vulguin fer sang, diguem-ne, de la situació que es viu i del que pot ser aquest partit. Per exemple, paraules de Ferran Torres als mitjans de comunicació del club, on ha exhibit la sensació del vestidor, que tenen moltes ganes, molta il·lusió, que un clàssic és un clàssic, però aquest és significatiu.
5: Bueno, yo creo que si ya venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a eixir des del primer minut a guanyar el partit.
1: Molt bé, doncs aquesta és la actitud, la calma que respira el Barça. Veig la Gemma amoïnada amb aquest... Bé, no, al contrari, de fet.
0: Esperançada.
1: Sí, us imagineu... Ja sé que comentàvem ahir que a vegades el que sembla la prèvia d'un clàssic acaba sent exactament el contrari quan comença a rodar la pilota, però és que aquesta vegada fa tant la sensació que el Barça està per la feina, que és més que, fins i tot més que guanyar el Madrid, tancar la Lliga, i el Madrid està tant per altres coses, menys que per jugar aquest partit, que aquella sensació de poden prendre mal és realista. Jo no dic que acabi passant perquè no ho sé, però que és realista. No sé si la tens tu, Gemma.
6: Pues... portem dos dies en què cada vegada que escolto o que sento la frase, la pregunta de què més pot passar al Madrid, és lo del Barça. Passarà el Barça el diumenge. Però l'argument de que com el veiem tan clar que poden fer una destrossa al Madrid, igual no, és l'únic argument que no té res de científic ni de futbolístic ni de...
1: No, no.
6: És només la sensació de...
1: Bé,
6: estan tan mal.
1: És que ho hem vist moltes vegades.
6: I tan destrossats.
1: Anar un clàssic els uns i els altres dient ui, aquesta. I passa, no dic que passi el contrari, però moltes vegades sí. Un partit que t'esperes que serà un 5-0 acabes allà guanyant de
6: poc. Però aquest és un argument que va contra tota
1: la lògica.
6: Sí,
1: sí.
6: I jo si tingués que apostar diners, que no ho faré, jo apostaria perquè el Madrid perd. I perd bé, a més a més.
1: Anaves a dir alguna cosa, Salmur?
0: No, que crec que el vestidor actual del Barça, diguem-ne... O sigui, que quan passa això, històricament, que tens raó, crec que en aquest cas hi ha un element que és que és un vestidor especialment correcte. Significat.
1: Sí, però correcte. Això és diferent.
7: Aquesta és la clau.
0: Que Barça, sí, això és determinant. Que Barça, tu fes l'11 que et surt demà i veuràs el Barça, perquè de jugadors que tens i com sí, volen jugar aquest partit.
1: Són dues coses diferents. Que el Barça es posi 3-0 i no aixequi el peu de l'accelerador, no en tinc cap dubte. Jo el que dic és que tu t'imagines que el partit fa baixada i a vegades, ho hem vist en mil clàssics, no va així. Però jo només dic que... Això, entre altres coses, perquè sento gent que s'espera que en fotrem 5 i jo pregunto qui els farà els 5, perquè sense la Mini, sense Rafinha, ja m'ho explicareu.
8: No, a veure, jo crec que si
6: parles... Fermín, Olmo...
8: No, si parles amb el vestidor...
1: Però, clar, però per golejar el Madrid, per més malament que estigui...
8: Pel que diu el Salmo és cert que quan, si tu veus l'alineació i veus a Gavi, a Fermín, a Cubarsí, a Olmo, a Eric, a molts jugadors que són d'aquí... és el que dius tu, si poden marcar 5, millor que 4, i no només 6, sinó Flick. O sigui, Flick és un tipus d'entrenador que el Barça no va aixecar el peu de l'accelerador en el 2008,
1: no, no.
8: Però és que a la final de la Supercopa aquella que expulsen a Chesney, si no arriben a expulsar el Chesney, possiblement el Barça hagués golejat
1: encara més.
8: Perquè vol més. Ara bé, sí, és cert, el Barça té mancances
1: el Barça no està
8: partit.
1: En el millor moment de la temporada ni de bon tros.
8: No, i a més, jo crec que guanyarà el Barça. Bé,
1: jo també.
8: No sé si golejarà. Sí que és cert que ahir, suposo que els culers que fa molt temps que seguim el Barça, doncs ahir jo recordava el partit del Motín de l'Espèria, i el Motín de l'Espèria, el Barça arriba més o menys com arriba el Madrid ara, no amb baralles al vestidor, però potser va ser una cosa més greu encara, que és tota la plantilla en contra del president.
6: Sí, però precisament no és comparable, perquè tota la plantilla estava cohesionada, estava unida.
8: Sí, Gemma,
6: però Madrid
8: jo recordo que hi partit que els jugadors del Barça surten fent-li el passadís al Madrid, perquè el Madrid és campió de Lliga, i amb una xiulada brutal, i al minut 3 marca el Barça, i la gent continua xiulant. O sigui, l'ambient era brutal.
6: Sí, però aquesta plantilla està unida.
8: I va acabar guanyant el Barça.
6: I la del Madrid,
0: Això té raó, la Gemma, és una diferència. És que la descomposició comença perquè el vestidor està fracturat.
7: No, i que el Madrid aleshores ja havia guanyat.
8: No tots estaven units, Schuster-lo. Yeah.
0: Va, d'acord, però en general ja ens hem entès.
2: Però és veritat que tal com està el vestidor del Madrid, si el Barça comença guanyant,
6: clar,
2: si comencen a trobar-se, és allò que et comences a recriminar, no, aquí ja havies d'anar tu...
0: Tots els condicionants lògics, té raó la Gemma, van cap a una direcció. Jo només dic que hem vist 78.000 clàssics tots plegats i després passa...
8: Escolta, que Vinícius és molt bo.
0: Per exemple.
7: I Mbappé també, que no sabem si jugarà.
8: I Bellingham és molt bo.
0: Ara després...
6: Mbappé, si no se'n va al jot una altra vegada, a donar-se una volta.
0: Estàs cremadíssima, Gemma.
6: Tio, és increïble. El Madrid és increïble.
2: Tu creus, Gemma, que hi ha aficionats del Madrid que el que volen és que peti tot?
6: Sí, estic segura.
8: Vols dir que no ha patat tot?
6: Estic segura.
2: No, no, però en aquesta situació jo crec que ho hem viscut a l'inrevés també, que dius, mira tu, que els golegin si cal perquè pugui fer-se foc net, no?
7: Jo crec que ja no cal.
6: Sí, sí, estic convençuda.
8: És que jo crec que ja ha patat tot.
7: Però és que ja ha patat tot.
6: No, encara
2: no. Però em refereixo esportivament. Una golejada d'aquelles que fan mal.
6: Encara no és el que dic abans.
0: Mira,
6: a la frase de què més pot passar el Barça el diumenge. És l'últim que queda... Bueno... a no ser que es pegui més, però...
2: Jo crec que el Barça va arribar a tocar fons en el 2-8 del Bayern i, evidentment, no a ningú no li agrada. No, no, però, sí, no, però allò va fer moltíssim... Sí, i allò va fer patar tot allò.
0: Sí,
2: és a dir, si tu, aquell equip, hagués resistit un 2-3, una eliminació per un 2-3, no hagués estat el mateix que les decisions que es van prendre arran del 2-8.
0: Sí, el que passa és que allò eren uns quarts de...
2: Champions.
0: Quarts de Champions, vull dir... Que havies arribat a un estadi, vull dir que el Madrid no està en cap estadi per aferrar-se,
6: no,
0: a res.
2: Però,
0: vull dir.
6: Però una derrota, t'estic parlant d'una derrota dolorosa.
0: No, no,
6: per això t'ho dic. Una derrota de un 5-0,
0: ho dic en el sentit que la Sony feia la comparativa amb allò i jo crec que és molt més greu la situació del Madrid ara mateix.
6: Ah, sí,
0: per tant,
6: sí,
0: encara per faria això molt més mal. O sigui,
6: ah, sí, no t'havia entès, perdona.
2: Sí, sí, probablement encara faria més mal.
0: Sí, sí, sí.
7: Però jo vull tornar al que deia el Salmo abans, que per mi em sembla que és decisiu. O sigui, més enllà de que els jugadors, sí que veient com està el rival, es puguin refiar, és que aquests han demostrat que no.
0: No, no,
7: són absolutament culers.
0: Jo no dic que refiïn, jo dic que els clàssics tenen moltes arestes, només dic això.
7: Sí, però jo no dubto. O sigui, d'aquest planter, o sigui, del Barça, ara mateix, és molt difícil dubtar perquè en partits així...
0: Que ningú està dubtant del planter.
8: No, però és que ho diem en el sentit que...
0: Tu el que dius és que això se sol igualar perquè el favorit, diguem-ne, no acaba donant...
1: Jo dic que els clàssics tenen vida pròpia i que... Tinc 48 anys i m'he tipat d'anar a clàssics que pensava que els hi fotríem 6 o que ens en fotrien 6 i no ha acabat sent així. Jo només dic això.
0: Sí, sí.
1: Jo també crec que guanyarà el Barça i que guanyarà bé, però que anar a un clàssic pensant que em fotrà 6 o 7 a mi em sembla una mica agosarat. En fi, només ho dic això perquè sóc un senyor gran i ja està. No té més. Per cert, Salmo...
0: Bé, no oblidem que el Barça no tindrà el seu millor jugador, que és Lamine Yamal, que està lesionat.
1: Sí, sí, és que he començat per aquí, que he dit per fer-ne 6 o 7...
0: Bé, Rafinha hi serà, veurem...
1: No pinta titular.
0: No.
1: Tot això, si el Barça empata o guanya, serà campió matemàticament de Lliga i ja ho tenim tot preparat pel postpartit.
0: Tot, i quan dic tot vull dir tot. A veure, quan acabi el partit hi haurà l'entrega del trofeu de campió de Lliga per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán.
8: Sí, guanya. O empata.
0: Sí, sí, sí, sí.
8: Ho estàs donant per fet, ja.
0: No, ell m'ha servit el condicionant.
1: No sigueu més teratites.
0: I a partir d'aquí hi haurà una mica d'homenatge a l'equip campió amb discurs de Hansi Flick i també d'algun dels capitans. I a partir d'aquí ens instal·lem a dilluns. Dilluns hi haurà la rua dels campions amb sortida i arribada des de l'esplanada del Camp Nou, una rua que està previst que comenci cap a les 5 de la tarda i acabi cap a les 9 de la nit.
1: Molt bé.
0: I a tot això, per acabar de posar la cirereta del pastís, la renovació del contracte de Hansi Flick.
1: Serà gairebé un efecte més de la sentència de la Lliga.
0: Exactament. Ja està tot acordat, tot tancat, signa fins al 2028 amb possibilitat d'ampliar un any més el seu vincle amb el Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, doncs tot endreçat i tot a punt per la festa de diumenge, que només podria esgarrar una derrota del Barça, qualsevol altre resultat. Ja ho sabeu, empat, victòria, és igual 1-0 que 8-0, farà que el Barça sigui campió de Lliga. Salmurri, gràcies.
0: Vagi bé.
1: Avui ens estem endarrerint especialment amb la nostra connexió amb la realitat amb Agnès Marquès. Avui és d'ells, no és nostre. Estem esperant una informació de salut que de seguida ens facilitarà l'Agnès. Abans us escoltem a vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
1: Avui hem preguntat, tal com ha anat la setmana al Madrid, com espereu que arribin al Clàssic, descentrats o esperonats?
9: Doncs està la cosa força igualada. Descentrat 52%, esperonats 48%. El Damià diu, evidentment, aquest Madrid ja fa molt temps que no té el cap on l'ha de tenir. Crec que vindran emprenyats i descentrats en comptes de fer el passadís, que no l'haguessin fet. Jo del Barça sí que posaria després del cant del Barça Eye of the Tiger per a donar-los la benvinguda. La Lorena diu, descentrats al joc i esperonats en trencar cames al Barça perquè ja no tenen res a perdre. No me'n refio. El Josep Figueres diu, no hi ha pitjor rival que un enemic ferit en aquest tipus de partits i en aquestes situacions. El que ve de víctima acaba sortint victoriós. El Libertario diu, esperonats i amb ganes de fer mal perquè el Madrid ja no té res a perdre. Compte amb les lesions provocades. El Biel, entre tots podríem recordar uns quants clàssics o l'equip que a priori semblaven a l'escorxador acaba sortint-ne guanyador. Faria bé el Barça de no refiar-se. I acabo amb el Fran. És evident que ja estan a una altra cosa, però el Barça faria bé de no refiar-se. A Madrid mai es pot donar per mort.
1: M'ha sorprès que hi ha gairebé un empat tècnic entre oients que creuen que el Madrid arribarà a quarts de 15 i els que creuen que arribarà esperonat per tot aquest sideral intern que tenen. La prudència abans d'un clàssic, insisteixo, especialment pels senyors grans i senyores grans, és una bona recepta. Sònia, fins ara, gràcies.
9: Fins ara.
1: Avui els 7 minuts de retard no els patrocino jo. Per una vegada, Agnès Marquès, bona tarda.
10: Bona tarda. Et patrocina el secretari general de Salut Pública, que hem estat pendents tota la tarda que comparegués a Madrid per donar una informació, ens deien, important sobre el cas, el tema de l'antivirus, i ha sortit just a les 8 en punt. I aleshores li he avisat a la Núria.
1: Bé, correcte.
2: Mira, just avui et pensàvem donar un pas a les 8 en punt.
10: És puntual, oi? Jo he pensat, dic, avui serà el dia. Molt bé. Doncs, escolteu, el que ha explicat el secretari general de Salut Pública, i a més ho està fent des de Madrid, és que des de primera hora del matí hi havia la sospita, s'estava buscant una persona, una dona sud-africana, que havia anat en el creuer afectat per l'antivirus, que havia baixat a l'illa de Santa Helena, que havia passat per Johannesburg i que després havia vingut a passar uns dies a Barcelona, i que se l'estava buscant perquè doncs podia haver estat un contacte estret, etc. El que sabem a aquesta hora, el que estan explicant, és que ha tornat a casa seva i que ara per ara és asimptomàtica. Per tant, en fi, que no se li estan fent ni tan sols proves perquè no presenta
1: casa
10: símptomes.
1: Casa seva, Sud-Àfrica.
10: Efectivament, a Johannesburg.
1: D'acord.
10: Aquest és el titular.
2: És molt tranquil·litzador que hagi passat per Barcelona, però vaja.
10: Si està
2: asimptomàtica, en principi hem de pensar que haurem tingut sort.
1: Si ho entes bé, perquè et contagis entre persones, vaja, anava dint disbarat.
2: Sí. Tranquil·litat, no?
1: Agnès, per més que hagi passat per Barcelona...
8: Bueno, per caminar o passar. Correas
1: ha trobat l'expressió correcta.
10: Molt bé. Doncs bé, hi havia, en fi, molta sospita al voltant d'ella. Estava a l'avió on va pujar una de les persones infectades. Finalment, doncs, ara per ara, aquesta és la situació. D'altra banda, també estem a l'espera de la confirmació de si és positiu o no per antivirus. Els estan fent proves. Una hostessa d'Alacant, és una dona de 32 anys que està hospitalitzada per possible contagi d'antivirus, en un cas vinculat al creuer. Se li estan fent proves i, per tant, de moment tampoc no en sabem la resposta. Sí que el govern espanyol confirma que el creuer, que està previst que arribi a l'illa Canària de Tenerife diumenge, es desinfectarà segons els últims acords i converses internacionals als Països Baixos. L'OMS manté el balanç de 3 víctimes mortals i 5 casos confirmats per antivirus i reitera el missatge de calma i tranquil·litat. I després, el Catalunya Nit avui també ampliarem i estem pendents també d'algun comentari més, alguna veu més, en aquest cas per part del Sindicat de Mossos d'Esquadra, que ens han avisat que enviarien un comunicat, però encara no ho han fet, sobre el cas de la infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa de professors. El govern ha tancat files avui amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després que bona part de l'oposició li ha exigit la dimissió per la infiltració de Mossos en una assemblea educativa. El cos ho defensa i argumenta que aquest tipus d'actuacions formen part de la feina policial. Estem pendents a veure què en diuen els sindicats de Mossos.
11: Qualsevol dia ens infiltren algú a la tertúlia.
10: Sí.
11: Podria ser jo mateix.
10: És que és això.
11: Fa 10 anys que estic enganyat, estic aquí prenent apunts pel bo d'entrar.
10: Qui sap, pren notes, fixa't bé amb tots ells. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament sí que demanen cessaments i en fi, explicacions a Mossos i a Interior. I després deixem apuntar dues coses que tindrem a les 11. L'actriu protagonista de Jo no moriré d'amor, Júlia Mascort, una actriu molt jove i ja molt reconeguda pel seu paper en aquesta pel·lícula que gira al voltant de les cures a familiars i que ha tingut un gran reconeixement al Festival de Màlaga. Va ser molt, molt aplaudida. De fet, ella va ser guardonada com a millor actriu. I després també parlarem amb el cantautor Miguel Poveda, avui, que vindrà vestit de documentalista perquè ha fet Enlorquecido sobre Lorca, a qui admira, i tenim ganes també de parlar amb ell.
11: Quin bon joc de paraules.
10: Enlorquecido, efectivament.
11: Ben jugat. El Catalunya Nit, a partir de les 10, curull d'informació i de mirades culturals interessants, com sempre, amb el Manel Elias i l'Agnès Marques. Gràcies,
10: Gràcies.
11: Agnès.
10: Gràcies.
12: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
13: Amb Sònia Gelmà.
2: En aquesta primera hora del Tot Costa, per segon dia consecutiu, no hem tingut més remei que sucar una miqueta de pa en la situació del Madrid, després que els dos jugadors que han protagonitzat un doble combat en dos dies consecutius hagin estat sancionats pel Madrid amb mig milió d'euros. Hem trucat a Madrid Alfredo Relaño, exdirector del diari AS, que ha publicat aquest llibre de 366 futbolistes de tots els temps que han hecho història, però òbviament hem hagut de parlar força més de la situació del Madrid que del llibre. I tenim aquí a l'estudi el Ferran Correas, el Ferran Martínez i la Gemma Herrero. Mira, ara, dintre de les teves bromes et diries, i el Ferran Herrero? No? Ah,
11: molt bé.
2: Clar, jo ja et vaig pillar anys després.
14: He pensat si me l'anava a dir.
2: Avui... Ah, ho has pensat? Sí, ah, doncs mira, no se li ha acudit en cap moment, perquè ell només ho té amb Soler.
14: Sí.
11: És boníssima, aquesta.
2: Sí, bueno, doncs la...
14: Super.
2: La Gemma Herrero, que avui no...
11: La Gemma Soler que no està... jo crec que ho tolera més o menys bé, però Ferran Soler potser no... Ferran Herrero igual no.
2: Ferran Soler. I canviaries del tot. Doncs això, que la Gemma no està passant una bona setmana amb el Madrid, diguem-ho així, perquè...
11: Tampoc no cal tocar-li la pera especial.
2: Exacte. L'hem volgut respectar, tot i que ara mateix ella cremaria el club pel que ens està demostrant.
8: Jo només vull dir una cosa després d'escoltar això a les notícies, Que el Barça guanyi la Lliga aquest cap de setmana, que encara hi haurà pandèmia, tancaran
2: i
8: ens quedarem sense guanyar-la,
2: Bé, home, okay. Compte que si guanya hi haurà aquesta rua...
8: Parlant de Soler, Sergi Soler, això ho deu tenir al cap.
11: L'altra vegada la Lliga la van aconseguir acabar. És veritat que es van suspendre un munt de competicions, com estaven els...
8: I el que van robar després de quan va tornar a la Lliga, el que van robar ja va al debè.
2: Hi va haver una sèrie de situacions grises que sempre queien del mateix costat, però no sigueu així, perquè no tenim cap prova del que va passar. Simplement, el Madrid va acabar guanyant aquella Lliga. Bé, doncs això, el que hem fet a la primera hora és bàsicament això, parlar del Madrid i una miqueta del Barça, perquè el Madrid està molt més interessant aquests dies.
11: Doncs a la segona, de seguida...
14: No doneu contingut.
6: El Barça no dona continguda.
11: No, no.
2: Ara... El Madrid... Haurem de parlar amb un parell de jugadors a veure si
6: pot... El Madrid s'ha fet un sol.
11: De seguida... Oh,
8: penseu que la temporada va començar amb un afer Gavi-Fermín.
11: Sí, sí, sí.
2: Dit això, hem estat molts anys, hem estat molts anys aquí a Can Barça molt entretinguts i preguntant-nos que per què a Madrid no passava mai res. Doncs mira, ara estan passant coses.
11: De seguida, Loto Hansi i Arbeloto per tancar la prèvia del Clàssic. Hem de parlar de l'Espanyol, que demà, no diré que s'hi juga la vida, però poc ni falta a Sevilla, però abans quarta d'autopista.
15: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
16: La tutoria, pista número 4.
17: Es troba entre els 5 màxims golejadors de la Champions d'aquesta temporada. Qui és?
11: Correas, vas bé?
8: Crec que sí.
7: Sí, sí, segur. Jo l'he cagat amb unes coses que estic rabiant des de fa una estona.
6: Bueno, bueno.
8: Estic rabiant. Aquí, estic rabiant.
11: No hi ha ningú que estigui de bon humor aquí avui.
7: No, perquè tenia el nom des de la segona pista...
2: I no t'hi has atrevit.
7: Però em ballava una lliga que no...
8: Sí, a mi també.
7: Que no, que una lliga italiana...
8: Li he donat i crec que és...
7: Sí, molt bé. Jo també crec que és el...
8: Cuitxa.
11: Com?
8: Bueno, així,
2: no,
11: no sé de
2: compte,
11: qui...
2: Encara no hi ha la cinquena pista, no us avanceu.
11: No sé de qui parleu. De seguida tanquem
6: jo
11: la...
6: Jo estic de bon humor, eh?
11: Estones. Estones. Quan no parlem del Madrid, sí. Va, de seguida tanquem la tutoria, però abans, les lotos.
16: Loto Hansi.
2: A veure, serem benèvols perquè queden dos dies pel partit i poden encara passar coses a l'últim entrenament de tots dos equips. Però començarem amb la Loto Hansi. A veure quina onze creieu que farà jugar Hansi Flick. Joan García a la porteria, aquí estem d'acord tots.
6: Sí.
2: A mi em balla un nom en defensa.
6: A mi també.
2: D'acord, jo crec que ens ballarà tots.
6: Koundé i Oric.
2: Exacte. Jo he apostat per Koundé, també per Eric...
8: Però una
2: fent parella de... Jo, Eric, l'he posat fent parella de
6: Cubarsí.
2: Centrals amb Cubarsí i a l'esquerra he apostat per Cancelo. Sé que...
6: Compro, venga.
2: Sé que és dir, delicat, aposteu... però deixo descansar en Gerard Martín.
11: Aposteu per De Jong titular, eh?
2: No.
11: Ah, no?
2: Gavi.
11: Ah, clar.
2: Koundé, Eric, Cubarsí, Cancelo és la meva defensa. Algú té algun altre nom? Algú va amb Gerard Martín o Amèrica a la dreta, sense Koundé?
11: Jo crec que tiraré per Eric a la dreta.
7: Jo també.
2: Eric a la dreta i deixeu a la banqueta Koundé.
11: Això mateix.
2: I aleshores feu entrar Gerard Martín a l'eix de la defensa amb Cubarsí.
11: Sí.
2: I Cancelo a l'esquerra.
8: No sé, la veritat és...
7: Sí, perquè també és un missatge per Koundé de cara...
8: És que jo crec que Koundé és el tio que millor ha marcat a Vinícius, dels que hi ha ara. Jo crec que
11: Com diu el Ferran, si et vol... És un dia perquè et puguis permetre dir... Dono premis. I la temporada de Koundé jo crec que no és per donar-li cap
8: premi. Ja, però per això dic que no sé on col·locar Eric, perquè Eric, evidentment, ha de jugar.
2: Si vols fer jugar Koundé i Eric, aleshores has de deixar descansant Gerard Martín o Cancelo.
8: O Gavi.
2: O Cancelo.
8: O Gavi.
2: O Gavi, però...
8: Però Gavi jugarà.
11: Sí.
8: Juga Eric. Deixo a Koundé a la banqueta.
2: Deixes Koundé a la banqueta. Eric, lateral dret. Gemma?
6: Jo, la teva.
2: El meu.
6: Amb Koundé i...
2: D'acord. Mig del camp.
6: Cancelo.
2: Mig del camp, jo tinc Gavi de mig centre. Algú té Frenkie de Jong?
8: No.
2: Tots tenim...
11: No, però coneixem Flick. Algun dia o altre acabarà entrant.
2: Però el...
11: No el poso.
2: Gavi, Pedri i Olmo, poso jo, perquè poso Fermín a dalt també.
8: Sí.
2: Tots tenim a partir d'aquí. I aleshores queden dues peces que algú potser té a la dreta. Rooney, Bardaggi o Rashford? Què teniu?
8: Rashford
2: també. Doncs tots tenim Rashford i el de nou, Lewandowski o Ferran? Jo tinc Ferran.
11: Jo Lewandowski.
6: Ferran.
8: Jo Lewandowski.
2: Tres Lewandowski i dos Ferran. Doncs veurem, més o menys tots anem per la mateixa línia amb alguns petits canvis.
7: Perquè Rafinha no, impossible, no? De titular.
2: De titular, no home, directament a l'11 titular. Crec que l'últim partit no va jugar res.
11: Tindria més sentit, des del punt de vista de recuperació, tindria més sentit que jugués De Jong que Rafinha.
8: Ja, però de Jong és cert que Flick és, està per Gavi, jugarà Gavi.
11: Bé, està per Gavi ara. Fins ara havia estat per De Jong, que podia el posava. Vaja, a mi m'ha sorprès amb la calma amb què...
2: Per això, ha anat amb tanta calma que ara de cop ja no pots posar l'11 titular.
8: Ja no vindrà d'aquí. És més de Gavi que de Jong.
11: A més, em va fer gràcia el dia que vam parlar amb Koeman perquè li vam dir, ara que ja està recuperat, no, m'interessa que...
2: Alguns partits, sí.
11: M'interessa, però llavors ell mateix va dir, a veure si ara me farà jugar tots els partits. No cal que jugui tots els partits perquè ja té ritme per arribar al Mundial. Bé, aquesta és la Lotto Hansi i ara... L'Arbeloto.
2: Està bé, però li has posat l'apòstrof al davant, que no calia. Però m'ha agradat, ho has fet força bé. Vinga, va, l'11 del Madrid aquí. Jo no m'hi posaré forta.
11: Qui no té memòria ha de tenir recursos en directe.
2: A la porteria juga a Courtois.
10: Sí, senyora.
2: Aleshores, en defensa, imagino que Carvajal continuarà a la banqueta, no?
10: Carvajal està lesionat. Es va trencar el dit d'un...
2: Sí, sí, sí. Ah, és veritat.
10: Per això no va poder separar en la pelea.
2: Ah, és veritat. Tens raó.
8: Havia marxat de Valdebebas.
11: El Madrid... No ho hem recordat perquè el sideral és majúscul per al Madrid.
2: Mendy passa per quiròfan dilluns, si no m'equivoco.
11: Per un any i avui he sentit dubtes que pugui tornar a jugar a futbol. Es veu que la lesió és monumental. No hi és Carvajal, no hi és Militao, òbviament. No hi és Arda Güler. No hi és Valverde...
2: I veurem si és Mbappé, que no ho sabem. D'acord, doncs en defensa, Trent, Hausen, Rüdiger i Fran García.
10: No hi molt més.
2: Carreras sembla que és un dels jugadors que està una mica creuat amb l'entrenador. Que, per cert, ja han aparegut informacions a les últimes hores, que es veu que alguns dels jugadors que han perdut tot el protagonisme, entre altres coses, perquè insultaven el seu entrenador amb... allò del cono.
11: Però tu creus que és, aquest és l'ordre? No pot ser que li diguin cono després d'haver deixat de... Pregunto, eh?
8: És
11: surrealista.
2: Eren a la banqueta, però vull dir que arran de dir-li això, no jugaran més.
11: Que
2: no juguessin inicialment per això.
8: Que hi hagi jugadors del Madrid, que li diguin cono al seu entrenador.
11: Bé, avui Piqué ha tingut una tarda...
10: Con el temporadón que ha fet Carreras.
11: Avui Piqué ha tingut una tarda bastant activa a Twitter i me l'imagino xalant bastant amb aquest apel·latiu.
2: Mig del camp, algú veu Tchouaméni? Jo ja he dit que se'm fa molt difícil veure l'11 de diumenge.
10: Jo esperaria que no, però crec que jugarà.
2: Sí?
10: Jo crec que
2: sí.
10: L'Otro és... Què penses que farà Arbeloa? Arbeloa juga a Tchouaméni. Ja, total.
8: Jo si juga a Tchouaméni... Ja passant de l'Arbeloa...
2: Sí, Arbeloto.
8: Espero un Camp Nou cridant que se peguen.
10: Teniu propostes aquests cantics? Teniu tants cantics? El de Vinicius, Balón de Playa, el que se peguen. Bueno, és que teniu...
11: No sé si...
8: L'any que ve, Mourinho al teatre.
10: Home, Arbeloa, quédate.
2: Arbeloa, quédate, clar.
11: No sé si l'afició del Barça serà tan ràpida, però jo el que sí pensava ahir és que gairebé és un jugador nostre, vull dir, és que és per aplaudir-lo quan toqui la pilota. Ell, Mbappé, gent que aquesta última setmana s'han dedicat a torpedinar el Madrid.
2: Bé, doncs, amb el dubte aquest de si se jugarà a Tchouaméni, aposteu que en principi sí, jo diria que no, però és probable que tingueu raó. Si no juga a Tchouaméni, serà Camavinga, un altre dels futbolistes que en aquesta...
10: Que també té temporadeta, mare.
2: Sí, que porta una temporada maca amb ell, Bellingham i Thiago Pitarch.
8: Thiago Pitarch,
10: sí.
2: Que és, com a mínim, un que hi posa actitud. I al davant, Brahim, Vinícius i Gonzalo. Algú creu que Mbappé serà titular?
10: No.
8: Jo crec que no.
11: Titular, no.
8: Sortirà.
11: Jo me l'imagino jugar una estona.
2: Bé, depèn de com vagi el resultat, també.
11: Sí,
2: no?
11: També.
2: Si vas perdent de molt,
8: tampoc caldria. Si va 3-0, notarà una punxada.
11: Bé, ja, la mateixa que el camp del Betis. I si no, doncs escolta...
10: Se trabancarà per el passeig de camí al vestuari.
11: I si no, a la banqueta fer unes risses i ja ho tindríem. En fi, doncs ens han sortit ja els 11. Demà, rodes de premsa, evidentment, Hansi Flick aquí a Barcelona. A 2:15, Arbeloa en directe al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Pel que sigui l'escapa
11: ha decidit que demà mereix informativament escoltar la roda de premsa d'Arbeloa.
1: i s'ha de dir que hi coincidim plenament.
2: 10:45, és d'hora, eh?
1: Sí. A vegades ho fan allà, parlen abans de l'entrenament, que jo crec que és millor, perquè imagina't que s'entrenen i
2: es torna a pegar. Clar. Molt clar.
1: Jo crec que és prudent. El clàssic és el gran focus del cap de setmana perquè pot acabar de sentenciar la Lliga, però efectes de l'Espanyol. Vaja, el partit de demà a Sevilla, 4:45. Sergi Andreu, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: És un partit vital, fonamental.
18: Sí, és un partit vital, jo crec que...
1: Fins i tot dramàtic.
18: Sí, segons com sí, perquè l'Espanyol té 3 punts sobre el descens, té el Sevilla... que si guanya o si perd l'Espanyol veuria com el Sevilla el passa. Són 17 partits consecutius sense guanyar. Bé, és un duel dramàtic per la permanència. Manol avui a la sala de premsa ha recordat, però, que la tensió i la pressió la tenen tots dos i que el Sevilla canvia la fe i juga a casa i que l'Espanyol hauria de saber jugar amb aquest factor per mirar de beneficiar-se'n, no? Vol demà l'entrenador de l'Espanyol un equip amb personalitat, ha dit, valent en pilota i molt intens durant els 90 minuts. Si aquests ingredients, i afegim una mica més d'encert de cara a porteria que el que ha tingut els últims dies l'equip, doncs ja tindríem la recepta màgica per intentar guanyar demà el Sánchez-Pizjuán, un Manolo González que ha volgut transmetre convicció de que l'equip se'n sortirà.
19: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
18: Ha dit Manolo que és clau demà avançar-se al marcador, que és una cosa que l'Espanyol fa molts partits que no sap fer i que per ell seria prou determinant com per endur-se els 3 punts. Ha reconegut que demà seria guanyar un pas pràcticament definitiu per la permanència i ha comparat la lluita per la salvació amb una mena de play-off de 8 equips separats només per 6 punts.
19: El que hem d'avançar és el primer partit que toca, que és Sevilla. A partir d'aquí, realment sembla com un play-off, per dir alguna cosa, entre diversos equips que estem col·locats allà. Estem segons empatats amb el València, amb aquest play-off, i ara el que toca és arribar a aquesta cursa de play-off ben col·locats per assolir l'objectiu. Llavors, el primer és demà, demà és el que toca, i no toca pensar el següent partit. Demà és el que hem d'afrontar, i l'hem d'afrontar amb maduresa i competir al màxim nivell, que no és només córrer, és córrer, és defensar bé la pilota aturada, és estar molt ficat al partit, és estar molt ficat als detalls, i això és el que demà marcarà la situació.
18: L'única baixa és Ngonge, l'equip ja és a Sevilla, ha viatjat també Puado, tot i que està lesionat, per donar suport als seus companys, i un centenar i escaig d'aficionats han acomiadat l'equip avui quan sortia de l'estadi cap a l'aeroport per tal de donar ànims als seus jugadors de Gardamà.
1: Davant d'un partit vital, saludo qui va ser entrenador de l'Espanyol en dues etapes, a finals del 90 i a inicis dels 2000, i que, per tant, sap perfectament el pa que s'hi dona. Paco Flores, bona tarda. No tenim Paco Flores. Doncs aprofito per preguntar-vos si veieu això de demà com una final... Si en cas de derrota veieu l'Espanyol molt compromès o falten 4 jornades, no, eh?
7: Per mi no, per mi l'Espanyol ha de guanyar un partit o fer 3 punts o aconseguir 3 empats. Jo crec que si perden el següent partit contra Sevilla seguiran depenent d'ells mateixos i tindran 3 oportunitats més. Jo, i veient una mica el calendari, sí que és veritat que avui parlava amb un company perico de la redacció i em deia, sí, però també hi ha 2 bascos, l'Alavés per allà al mig, que pot ser que entre ells...
8: Sempre s'ajuden.
7: Sempre s'ajuden. No ho sé, a mi... Jo veig, vaja, em sorprendria molt que l'Espanyol baixés i fins i tot també que el Girona baixés, que està pitjor que l'Espanyol. Però...
6: Jo crec que demà ho té molt difícil. El Sevilla està en una situació pitjor que l'Espanyol, però jugant a casa i en l'ambient que hi ha a l'estadi, en l'últim partit que van a jugar...
1: Contra la Real va ser impressionant.
6: Davant la Real i l'ambient, o sigui, no estan solets. No és la mateixa sensació que en l'Espanyol, que la gent està Manela igual Coll està cagada.
1: El Perico està desconcertat. Sí. Gairebé diria que més que enfadat està desconcertat, sí. Perquè, clar, no s'imaginava que la temporada acabaria així.
8: Demà és més una final pel Sevilla, perquè sí que és cert que va sortir del descens l'altre dia guanyant a la Real, però després tindrà un altre calendari. O sigui, sí. Ara va jugar a casa contra la Real, juga a casa contra l'Espanyol, per ell sí que és una final. Crec que és possible que guanyi el Sevilla perfectament demà, però jo crec que l'Espanyol després tindrà tres partits per aconseguir aquesta victòria. També és cert que té, diria, un partit contra la Real. No sé si és l'última jornada.
18: Última jornada, sí.
8: La Real no s'hi jugarà res. Allà és on si va molt apurat.
6: Sí. Sí, jo tinc la sensació...
8: Pot aconseguir... El que passa que... Clar, avui ara hi ha un
2: Llevanos
8: Osasuna. Sí. Jo a l'Oviedo el dono per baixat, sí. però el Llevant, si guany, que potser pot semblar que estigui,
18: sí, pot ser que
8: descendit, si avui guanya,
18: es
8: reenganxa. És que potser amb 42 potser no necessites 43, potser.
18: Sí, ho hem comentat aquí alguns dies. Sí, sí.
6: Jo tinc la sensació, i tant de bo m'equivoqui, que l'Espanyol patirà fins a l'últim dia. Perquè veig l'equip en un rotllo de... Buf,
8: però això és perquè...
2: Perquè veiem difícil que, per exemple, que pugui guanyar Sevilla, però és cert que a la que sumi una victòria ja ho tindrà a tocar.
18: Jo crec que és un pensament personal, eh? Jo crec que el...

0: Ja el cap de setmana passat al Real Madrid.
1: Sí. Madrid.
0: Jo estava creia que sí, perquè el Real Madrid...
2: Jo també.
0: No, no sabia tot el que estava passant, però veies el
1: Madrid,
0: que el Real Madrid
1: estava desconnectat. I amb dues fuetades de qualitat de talent...
2: Sí, Vinícius i ja està. Vinícius i prou.
3: Bé, doncs veurem què passa demà. El partit és 16:45. Evidentment, sintonia del Tot Gira, us hi poseu a les...
1: 4.
3: A les 4, amb el David Clopés al capdavant, el Sergi i la Sònia a Sevilla, i vaja...
1: La resta aquí. Hi haurà l'Eudald, també, durant la transmissió, el Marc Maiola...
3: Gabinet de crisi.
1: Sí.
3: Ja tothom demà.
1: Demà hi som tots.
3: Molt bé. Per cert, havíem quedat amb el Paco Flores, hi ha hagut un problema tècnic i no hi ha hagut manera de posar-nos en contacte amb ell, però tal com està el final de temporada de l'Espanyol, segur que trobarem una altra ocasió per comentar la jugada amb ell. Gràcies, Sergi.
1: Fins ara.
4: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix la tutoria.
5: Pista número 5.
6: El PSG, de nom impronunciable. Qui és?
2: Ara sí. A veure, Sònia, des dels honors.
6: A veure, des d'aquí, que sou tots uns erudits, com ho pronuncieu, això?
2: Butxa. Mira, durant anys li hem estat dient Kvaratskhelia, però es veu que es diu Kvaratskhelia. Ens ho comentava l'altre dia el Gerard Otet, que tenia un conegut...
7: Kvaratskhelia.
2: Kvaratskhelia, sí, sí.
3: Com
2: aquella ve d'aix és com una U, perdó. Kvaratskhelia. Clar, has d'anar a triar un nom difícil, però és veritat que ha estat molt protagonista les últimes setmanes, Kvaratskhelia. Aquesta setmana especialment.
0: L'altre dia, veient el partit del PSG, m'imaginava a una banda la Mini, a l'altra Kvaratskhelia, i deia, buf.
2: És un jugador que ha estat a l'òrbita del Barça en algunes ocasions, però, ara mateix molt car pel Barça.
0: És que el PSG va pagar més de 100 quilos, per ell.
2: Sí.
3: Jo crec que no. Jo crec que van ser 70.
1: Sí, no tant. Però vaja, que igualment...
2: Inabastable.
0: El Barça en aquell moment no podia ni pagar 10.
3: Però anàvem a pagar 60 per Iñaki Williams, no?
1: Sí.
3: Per Iñaki, per Nico Williams. Vaja, no hi ha, per mi no hi ha color.
7: Acabaràs que li ara.
1: És que no pots trobar cap jugador del PSG, que ho hem intentat 53
0: vegades. No, no, però era quan estava al Nàpols.
3: No dic el PSG, dic el Nàpols, que també deixa els córrer per vendre.
0: És molt bo. Molt bo.
3: Sí, sí. També us dic que l'altre dia, veient el partit, pensava que... Vaig estar-ho, sé. Pensava que... venim de l'era Messi-Cristiano i en un moment en què els millors del món són Dembélé, Kvaratskhelia i tal, hem baixat el nivell. Sí. Són molt bons, però hem baixat molt el nivell.
0: Va, clar, però és que aquells dos són...
3: Ja.
7: Monstruitos.
0: Abans parlaves amb l'Alfredo Relaño, estan entre els...
1: Sí, la història.
3: No, que sí. Totalment.
0: Escollits.
3: Molt bé.
2: Qui ha guanyat? Anem a la teca. Qui ha guanyat, Sònia, aquí a la taula?
1: Jo.
6: Doncs els tres puntets són per Ferran Correas i l'oient que guanya... De seguida us actualitzo la classificació perquè està molt interessant. I l'oient que guanya aquest magnífic regal avui és el Sergi Sanz.
2: Doncs el Sergi Sanz, que s'endú aquesta ampolla de cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva Brut Natur dels amics de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025. Preguntava la Gemma en el Ferran. No has enviat?
6: Sí,
2: el Ferran
6: canviat,
2: només venia avui a guanyar punts per la tutoria.
6: Sí. Bé, doncs mira...
1: Quan em va escriure... Perquè és que pensava que només havia guanyat una lliga a Itàlia. I n'ha guanyat dues.
0: Sí, sí.
6: Doncs mira, la cosa està molt igualada, perquè suma un puntet al Ferran Martínez, per tant, en té 25 els mateixos que té la Gemma Herrero, això per una banda, i per l'altra banda, a la part alta de la classificació, Correa supera Bernat Soler, que té 31 punts, i ell en suma ara ja 32.
3: El Bernat, a còpia de fer campana, ha acabat perdent el liderat.
6: Exacte.
7: Sí, està que arde.
3: Molt bé.
7: Està que arde.
3: Doncs, entre l'audiència hem de felicitar...
6: El Sergi.
3: El Sergi. Doncs felicitats al Sergi i al Ferran Correas també, i gràcies a tots plegats. Gràcies, tutora.
6: Adéu.
3: Gràcies, Ferran Correas, Ferran Martínez, Ferran Herrero.
7: Ho farà.
3: Gràcies. Gràcies per ser-hi, que gaudiu del clàssic. Parlant del clàssic, se n'està jugant un de futbol sala al Palau. Ha començat fa uns instants el Barça-Pozo, que decideix virtualment el líder de la primera fase. El Palau hi és la Maria Chesena. Maria, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Com ha començat això?

0: ha començat fa just 3 minutets amb la possessió pel Barça i de moment la primera ocasió l'ha tingut Mateus al primer minut, que ha aturat el porter del Pozo de Múrcia. Un duel intens en el que ja es veuen doncs, les intencions i ja per la importància també del duel. Just ara el Barça acaba de tenir una altra ocasió de Pito, que ja va vestir la samarreta del Pozo de Múrcia i ja un bon ambient al Palau, també conscients de la importància d'aquest partit.
1: Doncs empatats a punts Barça i Pozo, qui guanyi garantirà gairebé amb tota seguretat el primer lloc de la temporada regular. Després tornem al Palau. Gràcies, Maria.
0: Gràcies.
2: Aquest partit l'està fent Esport 3. Abans han fet la final de la Copa Catalunya, ja ha finalitzat, ha guanyat l'AEM Lleida als penals. Li ha empatat a 3 l'Europa, però finalment l'AEM Lleida als penals s'endú aquesta Copa Catalunya.
1: Pausa i bàsquet. Mam, mam, mam.

0: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
4: Hi ha una terra on el silenci ens parla, una terra que neix del riu, una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
5: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
6: I és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes.
7: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
8: Ho sap, ella?
7: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
9: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
12: El futur serà verd, o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
13: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
14: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
15: Sí. És una central ja de nova generació.
12: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
0: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: El cinquè quart.
19: Temps pel bàsquet, que avui començarem parlant de les semifinals de la Lliga Femenina. Abans, però, saludo el nostre Big 3, Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
20: Bona tarda.
19: Bona tarda. Començo, com us deia, amb la derrota, però només d'un, de l'Uni ahir a València, diumenge a les 7 a Fontejau. Uni Girona-València, partit de tornada. Si les gironines guanyen de 2 o més, evidentment, seran a la final de la Lliga. Laura, ahir vam considerar amb el Xevi Soler que era València, que era un bon resultat, sobretot perquè va haver-hi moments en què el marcador va ser molt més desfavorable per l'Uni. Ho veus a tocar, això de la final?
21: Home, és un resultat boníssim, vist la que és la teoria, que Girona ha quedat segon de la Lliga i surt com a teòric favorit. Girona ha perdut moltes peces. Aleshores, arriba aquesta semifinal contra València, que ha pogut mantenir les seves americanes, ha pogut mantenir les jugadores importants i, per tant, té el bloc sencer per competir i que estava guanyant de 10 punts, faltant 5 minuts per acabar el partit.
19: Sí,
21: sí. I una situació en la qual, per mi, van ser errades més aviat de com se jugava al final de partit per part de València, i Girona es va anar trobant dins de partit fins que inclús, faltant, bueno, va sonar la bocina i Màriam Koulibaly estava fent una cistella sota l'aro que li hagués donat inclús la victòria, no?
19: Sí, sí, sí.
21: Marxar diumenge a Girona, a casa, amb la seva afició, el tanto que ens podem plantar a la final, sí senyor.
19: Molt bé, doncs en les condicions en què efectivament està l'Uni seria meritori i obriria les portes a l'Eurolliga de l'any vinent, que al final és l'objectiu. Per l'altra banda, el Perfumeries Avenida, el Perfums, que els hi diu la Llobera, es va guanyar de 2 el Saragossa i bé, diumenge al migdia, en aquest cas el Saragossa, que ha estat el millor equip de la temporada regular, haurà de remuntar aquests dos punts per ser també a la final. Per cert, un detall d'aquest Uni València: avui recuperar un document de Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Uni, que va acabar molt enfadat amb el comportament de l'afició del Roig Arena.
8: Con las que estén haremos lo que podamos, que es un poco el lema mío de este playoff, y lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto, y además tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontallao. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Esas palabras se han usado contra mí hoy, de detrás del banquillo. Para mí, un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Porque delante de niños. Tiene que echarlas. No, no, tú no puedes consentir tener a esa gente en el público.
19: Parlem d'un cas, considereu, intolerable, però relativament aïllat, o és que el Roig Arena és el Bronx?
21: Jo he estat molt allà i no és veritat, o sigui, no és que no sigui veritat el que diu Roberto, eh?
19: No, home, l'insult, no, si el denuncia, sí, segur que és així. Jo el que no sé si es tracta d'una cosa aïllada d'un o dos espectadors.
21: No és dels públics i pavellons desagradables on anar a jugar. És a dir, no sol ser habitual, ni són situacions que jo m'hagi trobat massa ni que hagi viscut. És una afició bastant, bastant respectuosa, mm-hmm, i segurament doncs, alguna cosa personal deuen tenir amb ell, i si realment hi ha aquestes paraules, evidentment, com a club, doncs, jo crec que haurien de prendre mesures. No?
19: Bé, en tot cas, esperem, com diu el mateix Íñiguez, que el públic de Fontajau no es comporti així, que no ho acostuma a fer, i, sobretot, que l'eliminatòria resolgui a favor de...
21: Perdona, el que no tinc tan clar és que ell sigui la persona que pot...
19: Mira, mostra't de... No ho volia dir jo perquè no se m'enfadin a Girona, però com que ho dius tu, jo firmaré a sota.
21: Amb tot el meu respecte, però evidentment no depèn d'ell que a Girona es digui o no es digui això. Ell no és qui permet o no permet. És a dir, a nivell de club, ell pot parlar amb el club i el club decidirà, però... Sí que és veritat que està fent una pedagogia perquè a Girona doncs, es valori que la seva afició i que no es comportin igual i que es penalitzi realment doncs, aquest tipus d'actituds, però no serà pas ell el que ho pugui evitar. No?
19: Queda dit la figura d'Íñiguez.
18: El que està clar és que no quedes indiferent en cap de les rodes de premsa. Eh?
19: No. Anava a dir que la figura d'Íñiguez és tan indiscutible des de l'apartat dels resultats com controvertida des dels seus comportaments.
20: Mai saps per on et sortirà. Però jo crec que està escalfant simplement el partit, no? O què?
19: Mira, un altre comentari que no volia fer, però que signo a sota. Avui estic especialment prudent.
18: Deixa'm dir, Jordi, que a més a més Chloé Bibi, la jugadora que ha deixat a Girona, ha estat tallada als Phoenix Mercury.
19: Ah, molt
18: que...
19: bé. Doncs...
18: Aquelles coses que passen a la Lliga, que se'n van i de cop i volta...
19: Doncs li ha sortit collonut el viatge a tothom, a Bibi i a l'Uni Girona. Eurolliga, ja tenim l'Olympiacos i el Madrid a la Final Four, en joc els Alguiris Fenerbahçe. Si guanya el Fenerbahçe també garanteix bitllet, però de moment al final del tercer quart guanya d'una els Alguiris, per tant partit ajustadíssim. I compte, el València està tornant a guanyar, falta molt, és veritat, a l'Equador del segon quart, 22-34 a la pista del Panathinaikos. Si el València guanya aquest segon partit, tornaria a portar l'eliminatòria a València en un cinquè que li donaria opcions de ser a la Final Four. Us demano una travessa, a part d'Olympiacos
18: sí, i... Per cert, Jordi, si torna al Panathinaikos a València, o sigui, amb el femení insulten, amat-amant a la banqueta...
19: Sí,
18: com acabarà la Roig Arena.
19: Pot ser que calentó el partit. Us atreviu a apostar per alguna de les dues remuntades, la dels Alguiris o la del València?
20: Jo veient el València com està jugant ara, que està jugant com un equip gran i que el que està fent està prenent unes dimensions que sembla que no puguin ser, Jo no descarto que avui guanyi el València, eh?
19: Sí, però aixeca
20: un... Estan en per davant tranquil·lament.
19: Aixeca un 2-0, sí, sí. Aixeca un 2-0 al Panathinaikos, té mèrit. Vaja, seria... No diré que un miracle, perquè m'ho tenen prohibit, però una proesa.
18: I jugant-se la feina fora el guac, eh?
19: Sí, sí.
20: No, no, i havent perdut a l'últim segon un partit a València, i l'altre també per un o dos punts. Vull dir que realment, ara mateix...
21: Jo això és el que us diria. Sí, sí. L'eliminatòria més igualada penso que sí que és la de València, Panathinaikos, no? Més que l'altra de les Alguiris, Fenerbahçe.
19: Sí, sí, això sembla el Fenerbahçe. És veritat que el partit va igualat, de fet ara guanya de 3 Alguiris, però vaja, el Fenerbahçe en 4 o en 5 que fa tota la pinta que l'acabarà resolent. Per cert, parlant de bàsquet internacional, deixeu-me felicitar el nostre amic Roger Grimau, DJ resident d'aquesta secció, que ha aconseguit la permanència amb el Bursaspor, l'equip pel que va fitxar fa algunes setmanes. Li ha sobrat una jornada de Lliga Turca per garantir la permanència, i d'aquí uns dies tornarà a Barcelona i el farem venir a explicar-nos l'experiència, que és evident que ha anat molt millor que l'anterior a Romania. I us acabo preguntant per l'ACB, que ens ha quedat ara... Vaja, Valles, entre el públic català ets l'únic que està seguint la Final Four de Badalona, eh?
18: Sí, sí, sí, sí, sí. De tot el públic català, sí. I de Tenerife n'hi han vingut 5. O sigui, imagina la tradició, ha sorprès realment...
19: Sort que només han vingut 5, perquè sí, per palmar semis...
18: Hòstia, Déu-n'hi-do.
19: Sí, sí.
21: Uau.
18: Bufetada important, no? Jo crec que Unicaja, els dos últims anys campió... Podríem dir que li van passar per la pedra, i Tenerife també marcant una miqueta allò de final de generació, no? Amb jugadors que la majoria arriben pràcticament als 40 anys, i Marcelinho passant als 42, però Aika Ritas Vilnius, la final d'aquesta Final Four, doncs una Final Four descafeinada sense penya Badalona, no?
19: Totalment. Faig per acabar, i molt ràpidament, un balanç de situació a l'ACB, on tenim el Joventut en una posició relativament còmoda per garantir play-off, Girona i Manresa amb la permanència feta, el Lleida molt a prop d'aconseguir-la, i el Barça a una victòria de València i UCAM, intentant aconseguir la segona o la tercera posició a la Lliga regular i evitar el Madrid a semifinals. És veritat que al Barça li queda a un partit a Tenerife i rebre el València al Palau en aquestes últimes 4 jornades. El veieu escalant alguna posició o ens menjarem un Madrid a semis?
18: Jo crec que podria pujar.
21: Sí, sí. Jo també penso que pot pujar.
19: Molt bé. Doncs,
21: perquè té... Mira, València juga amb Baskonia ja per començar, i ve d'aquesta eliminatòria bestial, sí, sí, que s'està fotent aquí amb el Panathinaikos.
18: Per cert, Costa, banqueta de Panathinaikos, primera tècnica, eh? Perdent de 15 Panathinaikos, ja provoquen.
19: Molt bé. Barça, li queden 24 minuts per la segona.
20: No, és que te'n baixi de nerviós, perquè veu el que hi ha. O sigui, realment el que hi ha és que el València els pot guanyar, que té un entrenador millor que ell a l'altra banda, o almenys tan bo. Això ja va a gustos, però jo crec que és millor, i un equip petit que se'l pot menjar a la seva Final Four.
19: Us veig apassionats amb aquesta eliminatòria. Laura, estaves parlant del Barça. Acaba, sisplau.
21: No, que té dues jornades, a més, per consolidar-se. Està recuperant energies. Jo crec que l'equip ara mateix veu aquest filon de final de temporada, i és on es pot enganxar, i realment... Sí, sí. Tenir opcions, perquè, ja et dic, València segurament doncs tindrà el cap en un altre lloc, i les cames també han de pesar.
19: Doncs ho veurem. Senyors i senyora, ho deixarem aquí. Abraçada, gràcies.
18: Adéu. Adéu.
21: Adéu.
19: Una pausa i rematem amb motos i bicis.
1: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
2: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
22: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
2: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
22: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
23: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
24: D'acord.
23: Quin és l'autèntic operador 100% català?
24: Vera.
23: I el més ben valorat pels usuaris?
24: Vera.
23: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
24: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
23: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
24: Vera.
23: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
25: Si tens una empresa o un negoci,
3: Imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
4: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
5: Necesito vacas.
4: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
7: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento.
6: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
25: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
26: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
27: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
28: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
29: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
30: Un món on tothom està de vacances.
31: En creure un món.
30: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
32: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
33: L'altre barri, amb Blai Mercè.
34: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Marc Márquez haurà d'anar a la repesca per primer cop aquesta temporada. El campió del món de MotoGP no ha passat el tall del divendres, no ha acabat entre els 10 primers. Damià Aguilar, bona tarda.
35: Hola, bona tarda.
19: El Gran Premi de França, molts pilots han gastat avui més pneumàtics de sec que de costum, donant per bones les previsions que anuncien pluges per dissabte i diumenge.
35: Alemans en saben molt de curses i de predir el temps, però és que, a més, Marc Márquez ha anat en una direcció diferent en aerodinàmica a Dijan Antonio, Bañaia i Àlex Márquez, que sí que han passat el tall. Aquests tres han triat el carenat desenvolupat al darrer test de Jerez per Ducati, mentre el tro de Cervera va per lliure i opta per una versió 2025. Ahir ja deia Marc Márquez que, si vol, pot recórrer el material de l'any passat. El tro de Cervera no està sorprès de no haver acabat el top 10, li falta confianza y va más lento que el año pasado.
36: Bueno, estoy trabajando en poner en orden todos los aspectos. Técnicamente hoy la moto funcionaba bien, me encontraba cómodo, no le he sacado el máximo jugo que tenía. Tengo que seguir yo trabajando en mi línea, en mi garaje para volver a coger esa confianza, porque evidentemente respecto al año pasado no és que els altres vagin més ràpid, sinó que jo vull més lento.
35: Márquez reconeix que ha perdut aquest poder de ser la referència i injectar la por als rivals, però diu que està tranquil perquè sap el que es fa.
36: Este año no la estoy siendo, quizá cambia la mentalidad de los rivales, pero yo estoy muy tranquilo, sé por dónde vamos, sé lo que hay que hacer y bueno, como dije ayer, de peores hemos salido, pero necesito pues sobre todo eso, la tranquilidad de centrarme en mí mismo y seguir insistiendo y trabajando.
35: Àlex Márquez, per la seva part, passa el tall com a quart, Alec Rins com a vuitè, el més ràpid, un motivadíssim pilot local, Johan Zarco, per davant de Dijan Antonio i de Bañaia. Les Ducati van millor que les Aprilia en aquesta primera presa de contacte a alemans, amb el permís de l'Honda de Johan Zarco. Els dos primers de la General, Bezzecchi i Martín, han patit, però han passat el tall. Àlex Márquez reconeix que la Ducati va bé al traçat francès.
37: No estamos como Jerez, porque si tuviéramos camping de como Jerez sería la hostia, pero no estamos como ahí, pero sí que es verdad que no estamos mal. Creo que he sufrido un poquito más de lo normal, pero aquí siempre sufro un poco más por circuito, por todo. pero no estamos mal. Entonces intentaremos mañana dar un pasito adelante con pequeñas modificaciones y a partir d'ahí veremos cómo está.
35: Bé, la repesca de demà dissabte comença quan faltin 10 minuts per les 11 del matí. Veurem si passada per aigua. Demà a les 3 de la tarda podreu seguir amb l'Univers MotoGP la cursa sprint del Gran Premi de França a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i diumenge farem una transmissió especial de la cursa llarga just després de tancar el sorteig de dues entrades per al Gran Premi de Catalunya.
19: 3 minuts i les 9. Abans d'acabar, me'n vaig a Astúries. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
19: Avui s'ha disputat la penúltima etapa de la Vuelta Femenina i la Paula Blasi ho ha tornat a fer molt bé.
1: Excel·lent, excel·lent avui la Paula, resistint amb les millors. Final a Les Praeres, un port curt però duríssim, amb rampes que superen el 20, o que arriben al 27%. L'etapa l'ha guanyat Anna van der Breggen, que és un mite del ciclisme. Va estar 3 anys aturada fent de directora esportiva, però ara ha tornat i, vaja, el seu palmarès hi ha totes les curses importants, una de les millors de la història. I avui Anna van der Breggen ha guanyat l'etapa i la Paula Blasi, que ha aguantat moltíssim, ha arribat a 8 segons, segona classificada, i això vol dir que demà última etapa en final a l'Angliru. Van der Breggen líder, mallot vermell, i a 18 segons, a 18 segons a la segona posició, Paula Blasi.
19: Pensar que pot guanyar demà és demanar-li la lluna, o ho veus?
1: És demanar-li la lluna, però és possible. La lluna com a embolicada, ja no, amb llacet de regal, eh?
19: Ja no descartarem res amb la, no, amb la Pauli, amb la Paula Blasi i el temporadot que està fent. Doncs, escolta, demà tots pendents d'aquesta última etapa de la Vuelta. Avui ha començat a Itàlia el Giro. Ja n'anirem parlant durant les 3 setmanes de cursa. En principi, Vingegaard, gran favorit, eh?
1: Sí, gran i únic, gairebé et diria. Únic. Avui, al final, en fi, podríem recórrer els tòpics, però primera etapa del Giro amb caiguda massiva ja a l'esprint final, victòria de Paul Manier, el jove sprinter francès. Però sí, 3 etapes per Bulgària, després a terra a Itàlia, i com deies, Vingegaard, clar i únic candidat a la victòria final.
19: Gràcies, Isaac.
1: Una abraçada.
19: Al Palau, Maria Chesena, com deixem el Barça Pozo?
2: Doncs mira, minut 13 de partit, 1-0 el marcador, ja s'han avançat els blaugranes, l'ha fet Sergio González, i en podrien ser dos perquè s'ha anul·lat també un altre gol a favor del Barça. El Palau pressionant moltíssim, i de fet està sent molt intens perquè l'àrbitre ha hagut d'aturar el joc per parlar amb algun dels jugadors diverses vegades.
19: Guanya el Barça, 7 minuts 1-0, 7 minuts pel final. Gràcies, Maria.
2: A tu, merci.
19: Sònia, remata-ho.
8: Estarem molt pendents aquesta nit d'hoquei patins i de la Champions que es disputa a Coimbra, la Champions femenina, Final Four, Vilassana, Fraga, a 2:15 de la nit, i demà Benfica-Barça, recordeu, també semifinals, en aquest cas de la Champions masculina, a les 5 de la tarda.
19: Gràcies, Sònia.
8: Fins dilluns.
19: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Raül Orgales al piano, el Marc Andrés a les xarxes socials, i el Xavi Vallà al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 o a les 5, si el Barça és campió de Lliga, amb un especial de la Rua. Fins aleshores, feu molta bondat. Hansi, diumenge clàssic i Lliga, eh?
9: Visca el Barça i visca Catalunya. OK? Bye, bye.
33: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
10: Bona nit, us informa Manel Elias. La dona que va visitar Barcelona després d'estar en contacte amb una víctima d'antivirus no té símptomes. Havia compartit uns minuts amb ella a bord d'un vol i per això se n'ha fet seguiment. Ho ha confirmat el Departament de Salut fa poca estona. Delegació del Govern a Madrid, Alba Gil, bona nit.
11: L'han localitzat a la ciutat sud-africana de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se l'ha rastrejat perquè va passar 6 dies a Barcelona després de coincidir durant 30 minuts a l'avió entre Johannesburg i Amsterdam, on hi va pujar la dona neerlandesa que va acabar morint. El seu cas, però, no suposa cap risc per a la població. Ho assegura Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
12: Que va estar molt poc temps amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, i que els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica.
11: Salut està fent seguiment dels possibles contactes, tot insistir que el temps que va passar a Barcelona no era contagiosa. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
10: Més notícies, Marc Güell.
1: Rússia i Ucraïna han acordat un alto al foc fins dilluns, coincidint amb la celebració demà a Moscou de la desfilada del Dia de la Victòria. Ho ha anunciat Donald Trump, que ha fet de mediador, i ho ha confirmat Volodymyr Zelensky. L'acord inclou també que hi hagi un intercanvi de presoners entre els dos bàndols, 1.000 a cadascun. Aquest anunci suposa un gir respecte als esdeveniments de les últimes hores en què Zelensky havia arribat a amenaçar la desfilada demà a la plaça Roja. Finalment, el president ucraïnès ha emès un decret en què ordena expressament a l'exèrcit que no ataqui la desfilada.
10: Els nacionalistes guanyen les eleccions parlamentàries a Gal·les i provoquen una derrota històrica dels laboristes, i Escòcia es perfila una victòria dels independentistes. Els comicis locals a Anglaterra, victòria de l'extrema dreta i desfeta del laborisme.
1: La creació d'ocupació als Estats Units gairebé ha doblat les previsions, esquiva la crisi energètica i impulsa la pujada de la borsa. El mes passat, l'economia nord-americana va crear 115.000 llocs de treball, quan s'esperaven 65.000 nous contractes. On més nous llocs de feina hi va haver va ser el sector sanitari. La taxa d'atur es manté lleugerament per sobre del 4%.
10: La mestra de primària, que va detectar les dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de Barcelona, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Laia Fons, que també és membre de la Intersindical, ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
10: El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen que plegui.

0: La cantant californiana Olivia Rodrigo actua aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona en un concert exclusiu per a fans. És un esdeveniment privat al qual només hi poden accedir aquells que hagin rebut un correu electrònic amb la invitació. El concert està organitzat per Spotify i el Barça amb motiu del clàssic que jugarà diumenge al Camp Nou, perquè el club blaugrana portarà el logotip de la cantant a la samarreta.
1: Esports, Marc Andrés.
2: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen a aquesta hora el primer lloc de la fase regular en la penúltima jornada de la Lliga. Anem cap al Palau Blaugrana. Maria Chacena, bona nit.
3: Doncs bona nit, falten 4 minuts perquè s'acabi aquesta primera part. 1-0 el marcador en favor del Barça. L'ha fet Sergio González, però en podrien haver sigut dos perquè s'ha anul·lat un gol del Barça als inicis del partit. Un gol que han hagut de revisar durant una estona i que finalment no ha pujat al marcador. El Palau pressionant molt i partit de moment molt intens. Tot i això, clar domini del Barça i ara una acció pel Pozo que ha sabut aturar la defensa blaugrana. Recordem, tots dos equips arriben empatats a punts quan només queden dues jornades per acabar la fase regular, així que el partit d'avui pot ser determinant pel factor de pista de play-offs i la classificació per la Supercopa. Maria Chacena, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
2: D'altra banda, tenim en directe la 35a jornada de Lliga Primera Divisió, que ha començat amb el Llevant 0, Osasuna 0. Acaba de començar el partit. Demà l'Espanyol visita el camp del Sevilla, un quart de 5, rival directe en la lluita per la permanència. I a dos dies del clàssic del diumenge al Camp Nou, el Real Madrid ha anunciat la sanció als jugadors Valverde i Tchouaméni de 500.000 euros de multa després de barallar-se al vestidor a l'entrenament d'ahir.
4: Fins aquí les notícies.
5: La Inara és professora d'institut i freestyler.
6: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
5: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
7: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
5: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
6: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
5: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
8: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
5: Nando Cruz, periodista musical.
9: El hip-hop. Hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre en els marges.
4: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
5: Dones en el món del rap.
4: Dissabte a les 10 de la nit.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
11: Florets amunt.

0: D'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, amb ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mònica Planes, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí perquè sóc oient del programa i m'agrada molt avui passar a l'altra banda.
0: Escolta, això de l'espasa com ho portes?
2: El això floret, de l'espasa no m'ho havia imaginat mai, però m'ha fet molta gràcia. Segurament sí que és una disciplina, la crítica en general, que té molt d'això, d'esgrima, sí.
0: Per tu és un esport, també, fer crítica? És a dir, trobar la frase, estar treballant al moment, fer-ho en el temps que requereix...
2: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor... importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
2: Una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
2: Okay. Jo he procurat no viure-ho mai així. És a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament, després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges... Què t'ha passat?
2: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió. Quan ets dona, hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu. Perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això, no, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones... per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles?
2: No vaig al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar.
0: Sí.
2: Però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh? Però no han vingut a fer amics, o sí?
2: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius. És més important que les crítiques.
2: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: I qui no li agradi, que se la pinti a l'oli.
2: Correcte.
0: Abans havies treballat en aquesta casa, a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió. Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
2: La independència és molt important. Perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
0: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta de dir, home, amb aquesta persona si pots no t'hi fiquis?
2: No.
0: No, eh?
2: No, amb això he de dir que...
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
2: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai he tingut un problema des de la part interna,
0: des del poder,
2: al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
0: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Uh-huh. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba a faltar allò o ni per pinso?
2: No, trobar-la a faltar, no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre i he gaudit molt i he après molt. Però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
0: No canviaries, em fa la sensació,
2: no,
0: però...
2: No.
0: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
2: sí,
0: més del dia a dia.
2: Sí, tot i que la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
0: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
2: T'he de dir que a mi em paguen per veure
0: però
2: la
0: més,
2: tele.
0: Més.
2: Sí, hi ha dies que penso, hosti, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt. És a dir, no em vull queixar, perquè m'agrada molt la feina que faig.
0: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes, és divendres, ja sabeu, convidem a dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida i comences amb The Cranberries. Just my...

0: Just My Imagination de Cranberries. I ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? M'imaginava que m'explicaria ballant en alguna discoteca, però no.
1: No sóc gaire de discoteca.
0: No és gaire de discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet de aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara?
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa tastaulletes que tinc i de curiositat més transversal, que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses. I per tant, sí. I a més, amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit, em pensava que no serviria, és que t'has...
1: L'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, se t'ha escapat per aquí, però crec que crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona. I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit dones de la teva família, com la teva mare, que era una dona molt intel·ligent, però que també durant un temps va tardar en estudiar perquè també li van dir que no serviria. No?
1: Exacte. Sí, ella va decidir estudiar psicologia, però fins que no va fer el pas d'anar a la universitat es pensava que és que ella potser no podia anar-hi, no?, a la universitat. I quan li van dir, no, si vols anar a la universitat, pots perfectament fer-ho, i va dir, ah, sí, de veritat que jo puc estudiar a la universitat? Sí, estàs perfectament preparada per fer-ho. I llavors va decidir estudiar psicologia i s'ha dedicat a la psicologia tota la vida.
0: Però clar, és curiós perquè justament sou una família amb les dones han anat a la universitat i encara em fa la sensació, pel que has dit, que arrossegues i arrosseguem, perquè aquí ens hi podríem posar moltes, com aquest síndrome de la impostor o aquesta por a no faré prou bé. Has de portar les espatlles molt ben cobertes perquè et dediques a la crítica.
1: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Aquest èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes,
0: no fer soroll,
1: prudents,
0: que no se'ns noti gaire,
1: que has de ser humil, i a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem, i em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit de... alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui, que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. no? Has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot. No? El que no pot fer és paralitzar-lo.
0: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies, això que dèiem, de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santinolla de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama, en el sentit de que hi ha molt lector home, i teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica? D'allò de que se't seguessin les cames? Que,
1: sí,
0: que una mica...
1: crec que el primer mes que vaig estar fent els articles vaig patir molt. Vaig patir molt, primer, perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt, i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort quan, que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
0: això. I també aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
1: Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no...
0: Sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no suportava gens.
1: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió, en aquell moment, dedicada als esports, tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués, això aquí no està gaire bé, doncs els hi feia una mica de...
0: Bé, rabieta.
1: Rabieta, sí.
0: Mònica Blanes entrant en el món del caliquenyo. Si és que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want. O sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento que, sí, que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
0: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, aquesta paraula.
1: És molt forta, aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
0: I no fer mal.
1: I no fer mal, o no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
0: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, o un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
1: Sí,
0: jo me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple. I ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però en aquest moment un sempre pensa que està fregant marbre.
1: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
0: Clar.
1: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
0: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
1: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament, en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
0: divertit
1: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa, sí.
0: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
1: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
0: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de ni lloros...
1: Bronques, ni lloros, abstener-se.
0: Exacte, alguna cosa així,
1: oi? Sí, ho vaig posar en castellà perquè algun personatge
0: perquè algú t'entengui.
1: Ho entengués bé. Perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
0: Com portes aquesta part?
1: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
0: Però t'ha agafat allò en algun moment, nervis, plorera, ansietat fins i tot?
1: No,
0: ho entendria, o angoixa?
1: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
0: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
1: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
0: Ho dius així, i és bastant bèstia, això que
1: sí,
0: dius.
1: Sí, sí.
0: T'amenacen.
1: Una vegada.
0: Amb què?
1: No voldria entrar en detalls.
0: No, d'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que, com dèiem, fas esgrima, després, quan et coneixen a la vida real, quan... Diuen, és que és molt simpàtica, no ho entenc, aquesta noia.
1: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
0: sí,
1: i li va fer molta gràcia que algú li digués, és com simpàtica, no? Volíem dir, semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser, jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc, potser potser que davant, darrere dels articles i que no saps mai res més d'aquella persona et pugui semblar algú doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
0: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat perquè els hi passa molt a les actrius això també, no? Sí. Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable, llavors es troben pel carrer...
1: Sí. Mira, ara sí. T'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar a una universitat a Andalusia per uns cursos d'estiu de dona i esport i jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que em suggeria aquell vídeo jo començava la conferència. I després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç i... Jo estava molt tranquil·la perquè, de fet, qui s'apunta a uns cursos de dona i esport, en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que, per tant, estàs en un espai segur.
0: Segur que diuen.
1: I llavors em va dir... primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
0: Aquí ja vas veure ja que la cosa no aniria bé.
1: D'acord, i llavors em va dir... ¿Quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. I va dir, yo te voy a dir, creen que eres una hija de puta, una amargada y una malfollada.
0: Perfecte.
1: I vaig dir, realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
0: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
1: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí? Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant o li deuria fer gràcia dir jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu i, per tant, jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència i tant amics, i després va venir, es va com disculpar i que això... Però és que són interessants els tres insults i...
0: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no us el fan. Mm-hmm.
1: I bé, em va semblar curiós, no? Uh-huh. Perquè, no ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
0: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Uh-huh. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
1: No, o sí, a vegades els que tenen, els que fan sentit, els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen. I això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
0: els toques a ells.
1: Que els toques a ells.

0: Patti Smith en aquesta llista Because the Night, ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les,
0: digues. Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè ara et dediques a la crítica televisiva, però què, tu veies Canción Triste de Hill Street, Lo Gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de feminisme, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec sobretot... que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar més...
1: Van als

0: Com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Ah, era molt divertit per això quan sortien els dos rombos. Eh?
1: Era
0: quan
1: molt divertit perquè sempre rombo, volíem mirar-ho.
0: Clar, un romba...
1: Era una incitació perfecta.
0: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai. I dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiessin que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
1: tothom
0: no?
1: Tothom volia saber.
0: Tothom volia saber, sí, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió, la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
1: Però sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares, de...
0: amb
1: aquests
0: temes,
1: horaris, amb... em refereixo, amb aquests
0: sí,
1: horaris que
0: home,
1: has fet tu.
0: Sí, home, absolutament, absolutament.
1: Dir, aquí no estic.
0: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
1: el I que passa... I sentir-te fatal.
0: Sempre tens aquesta recança, no?
1: Però això passa sobretot a les dones, eh?
0: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant, també saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. Si més no, a vegades ho parlava amb la meva filla, encara que fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla i per tant, jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi,
1: ja ho arreglarem, no? Ja ho arreglarem. Fem una cosa, com que s'ha fet un fart de mirar tele, ho entendrà perfectament, però és el moment de la publicitat.
0: Ho entenc.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles.
5: Sí.
4: Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
5: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
4: Ai, és a dir... em sap greu, veu?
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
5: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereixi allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
2: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Olivia Dean en aquesta llista. A mi m'encanta també i es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir.
0: Sí.
1: I bé, és la cançó que relaciono amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com amor de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això, no? És millor, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeix Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer. Doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist també del masclisme moltes vegades a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No. Uh-huh.
0: D'això en parleu molt amb la teva filla?
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, sí. Totalment. Soc una mare molt pesada. Ho admeto, és a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses

0: que hem hagut de negociar si les veia. Jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie. Llavors ella a vegades em deia, bueno, no sé, no ho veig clar.
1: Molt bé, però vull veure Eufòria.
0: Jo vull veure-ho. Jo, si tu tens present que aquí passa això, jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta, que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
1: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
0: Soc una gran filla. Crec que també sóc una filla, no sé, no sé què diria la meva
1: mare. Com va ser la infància de la Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
0: Jo crec que sóc el perfil de nena hiperresponsable, que no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes, no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
1: Una mica xollo, no?
0: Sí, potser sí. Però m'agradaria reivindicar aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres. I m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que, saps, perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i, ai, què li passa amb aquest nen i tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu no, tot en ordre, no? Potser sí que...
1: Ara estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
0: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
1: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Has tingut unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, però al final es va fer bibliotecària.
0: És el que li van deixar estudiar. És a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que, per tant, no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i, per tant, no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sé que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
1: De bibliotecària a gestora.
0: A gestora.
1: De sobte fent números i...
0: Sí, i ho va fer de conya.
1: I millor que el teu avi?
0: Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I, clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i a més una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto, no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
1: O sigui, és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
0: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops no explicava, doncs aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que, per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la. I crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
1: Alguna cosa va rebre, sí. Allò era una llavor.
0: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no? estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa, va fer... Crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
1: Sí, ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides o la pressió estètica que tenim, mm-hmm. no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, mm-hmm. tot això t'hi mires, tu t'hi fixes? Ets una dona que consideres presumida?
0: No ho soc gaire.
1: No.
0: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
1: Vinc però t'importa el soc, que portes?
0: Soc neta que... i filla de dones molt presumides, i en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
1: Què m'has de dir?
0: Sí.
1: Home, però avui vens estupenda.
0: Sí. Sí.
1: En quin moltes sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
0: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara... Tot això a mi se'm fa una mica pesat.
1: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones, com a màxim, 45.
0: Bueno, ho hem vist amb
1: ho hem vist al nostre Atena, ho hem vist a tot arreu.
0: En els nostres telenotícies, sí. Renovats recentment, amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que, a més, tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven...
1: Què vols dir?
0: Fins i tot en una època, sí. en què el del Photoshop encara no s'explicava gaire i, per tant, semblava que fossin així de...
1: Però, Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, com hem dit, vols dir que tens, a moments, tens pressió estètica, sentit...
0: Home, per descomptat,
1: que hem sentit... He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
0: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això
1: I
0: ja
1: això
0: passava...
1: I això t'ha fet mal, eh?
0: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer...
1: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
0: Home, això és el que ens han dit.
1: Yeah.
0: Això és el que ens han dit. I
1: però quan... ens ho hem cregut, llavors, estones.
0: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut, i que no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit, no? Quan no acomplim o perquè estem...
1: Però clar, tu et dediques a escriure. És a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
0: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser... És a dir...
1: Persona humana, altres, sí, que vas pel carrer.
0: Clar, els altres et perceben molts cops com un cos, no? És clar. A dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària en una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè...
1: Producció com a sinònim de secretaria.
0: De secretaria,
1: no?
0: I de... És a dir...
1: Sí, sí.
0: Sí que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, no. I de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica, i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
1: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses t'hem de casar al príncep
0: no,
1: blau,
0: això,
1: a veure quan...
0: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i al cap, quan era adolescent vaig adoptar una padrina i la padrina em va adoptar a mi, una amiga de la meva mare que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona, perquè feia coses super interessants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que
1: home,
0: em venia a veure.
1: Floquet de neu i jo, línia directa. No?
0: Ah, exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat que m'explicava totes unes històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
1: Que era una manera de dir no vull tenir ni amo ni senyor.
0: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa, la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
1: Pues t'ha sortit fatal.
0: M'ha sortit fatal.
1: T'ha sortit fatal.
0: Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè la Rosa va ser un referent. Llavors, quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè...
1: Perquè sempre et quedaria al zoo.
0: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç. És a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba. I, per tant, és una cosa que a mi no em va...
1: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, jo vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt encuriosida.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu? Si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí.
2: Sí, sí, cadascuna al seu lloc. En aquest sentit,
0: però ja... a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi en general treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de... un que els dos treballaven al món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat. Però com ho portes, això? Com a vegades t'agafen gelos dels personatges seus?
1: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurants, es foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. És més, vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans els...
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por a malestrugança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: Compartir, què et sembla això?
2: No, si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més, jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però...
0: Però cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que... Sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, que dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa. Per tant, la teva vida et va sorprendre en aquest sentit. No pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet, és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió. És a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa que... La meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta
2: part? Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt. I crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies... que amb qui conversar.
0: Sí, una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... He tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist a totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència. I això crec que, si no teniu ningú més gran...
0: Adopteu-lo. Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària,
0: en el sentit de que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a la televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones a l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Jo cada vegada et sostens més sola?
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes.
2: Les germanes.
0: Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital.
0: La metgessa del cap, m'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria perquè és una consulta, diguem, privada, però...
0: Sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, què et criticaries?
2: Buah! Hosti, et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, hem començat a parlar d'esgrimes.
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: Sí, critiques els altres, però tu també... Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies. Mònica Planes, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Per aquest viatge. Gràcies.

0: La dona que va ser contacte d'una de les víctimes mortals de l'antivirus i que després va passar uns dies a Barcelona no presenta símptomes de la malaltia. Per tant, no s'haurà de fer seguiment a les persones amb qui va estar durant el seu viatge aquí. Mentrestant, s'està a l'espera del resultat de les proves que se li han fet a una dona de 32 anys que està hospitalitzada a Alacant.
1: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
0: I connectarem amb l'equip de Catalunya Ràdio enviat a Tenerife per saber els detalls de l'arribada del vaixell. Avui hem sabut que després de l'evacuació navegarà cap als Països Baixos on serà desinfectat.
2: Catalunya nit.
3: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
4: És una de les persones que va identificar dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de professors, un fet que el govern ha reconegut per després defensar i tancar files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa també n'ha parlat avui.
5: No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera dará las explicaciones oportunas.
0: Els partits tradicionals s'estimben en les eleccions al Regne Unit. Laboristes i conservadors retrocedeixen davant el creixement de l'extrema dreta i també dels independentistes galesos i escocesos. I això ha obligat el primer ministre laborista Keir Starmer a posicionar-se.
6: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
4: És notícia d'aquesta tarda. Finalment, Rússia i Ucraïna han pactat un alto al foc de 3 dies amb la mediació dels Estats Units perquè a Moscou puguin commemorar el Dia de la Victòria, al final de la Segona Guerra Mundial.
0: D'aquí 10 dies ja es podrà pagar a les botigues a través de Bizum, el sistema de transferències immediates de mòbil a mòbil. En aquest informatiu us explicarem com s'haurà de fer i sobretot per què ara s'incorpora aquest nou sistema de pagament. Tot plegat té a veure amb la voluntat de la Comissió Europea de dependre menys de les operadores de les targetes Visa i Mastercard, que són nord-americanes, i així guanyar autonomia financera.
4: I a la segona hora del programa, molta cultura. Avui parlarem amb el cantautor Miguel Poveda, que es declara Enlorquecido, títol del documental que ha fet com a seguidor efervescent de Federico García Lorca.
0: I ens acompanyarà una actriu amb molt de futur, no només per la seva joventut, sinó pel talent pel qual destaca. Parlem de Júlia Mascort, protagonista de la pel·lícula Yo no moriré de amor.
7: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
0: Ella es va endur el premi a millor actriu del Festival de Màlaga i la pel·lícula se situa com un exercici necessari per visualitzar l'impacte d'una malaltia degenerativa en un entorn familiar.
4: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Departament de Salut ha localitzat sense símptomes una ciutadana sud-africana que havia estat en contacte amb una víctima d'antivirus. És una dona, recordem-ho, que havia estat una setmana a Barcelona. Aquest cas se suma a un altre de sospitós a l'estat espanyol, una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes, aquests sí, compatibles amb el virus. Alba Gil, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina és l'última hora d'aquests dos casos?
1: La dona sud-africana s'ha localitzat a la ciutat de Pretòria, és asimptomàtica i es troba en bon estat de salut. La buscaven perquè va passar 6 dies a Barcelona després de coincidir uns 30 minuts al vol de Johannesburg amb una de les víctimes mortals. Segons el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, el seu cas no suposa cap risc per a la població.
2: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: Es un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena.
0: També expliquem que el govern espanyol vol que el vaixell, amb bandera dels Països Baixos, continuï el seu curs cap a aquest país perquè sigui desinfectat allà. I els 14 ciutadans espanyols que van a bord, entre els quals 5 de catalans, han acceptat passar la quarantena un cop a terra.
1: Ho ha assegurat Sanitat, que avui ha parlat per videoconferència amb els 14 espanyols que estan a bord del creuer.
4: Ninguno de los españoles ha manifestado estar en contra de cumplir la cuarentena. Estamos hablando de unas medidas que son obligatorias, que aunque sean obligatorias queremos que se produzcan en un marco de confianza y de voluntariedad, pero que en el caso de que esa voluntariedad no concurriera, sin ningún tipo de lugar a dudas, entraría la obligatoriedad de la cual uno o una no se puede dar alta voluntaria.
1: Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que repetirà 7 dies després i durant el temps que duri la quarantena, els pacients estaran en habitacions individuals i sense visites. Però si algun d'ells presenta símptomes, serà traslladat de manera immediata a una habitació d'aïllament amb pressió negativa per evitar la propagació del virus.
0: Gràcies, Alba. Bona nit.
1: Bona nit.
5: Doncs precisament fa tan sols un minut, quan són les 10:07 de la nit, des del Departament de Salut se'ns informa que el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha identificat un nou contacte relacionat amb el cas d'antivirus detectat després de la mort d'una ciutadana neerlandesa que havia viatjat a bord del creuer Ondius. La nova persona identificada és una dona resident a Catalunya que no presenta símptomes. Segons la investigació epidemiològica realitzada, aquesta persona no havia estat identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, circumstància que va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest mateix matí per la ponència d'alertes i plans de preparació i resposta, es considera que compleix criteris de contacte, motiu pel qual ara s'activaran les mesures de seguiment i vigilància previstes. Afegeix el Departament de Salut que, atès que el cas ha estat identificat per la comunitat autònoma, disculpeu, això és des del Ministeri de Salut, que ja ha iniciat al departament les mesures corresponents i amb l'objectiu d'evitar la interacció d'un nombre més gran de persones durant un eventual trasllat, s'ha acordat amb les autoritats sanitàries catalanes que la quarantena es dugui a terme a les dependències d'un centre hospitalari de Catalunya que ara per ara doncs, no està determinat perquè fins aquí arriba la informació que ens acaben d'enviar des del Ministeri de Sanitat. Manel.
0: Aquesta tarda l'Organització Mundial de la Salut ha assegurat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur d'aquests passatgers del creuer Ondius a les Illes Canàries. L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos i reitera que el risc per a la població, com deia ahir, continua sent molt baix. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nika Alexander.
6: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
5: tot això, el creuer Ondius arribarà la matinada de diumenge al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Avui hem sabut els detalls de com es faran el desembarcament i també el trasllat dels passatgers als seus països d'origen. Demà dissabte a la tarda hi arribarà el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com també els ministres del Govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial, tot plegat per coordinar l'operatiu. Anem en directe a Granadilla i tenim els enviats especials David Mendoza i Mònica Mas. Bona nit, Mònica.
7: Hola, bona nit.
5: Fa poca estona ha comparegut el govern canari. Quins detalls més sabem d'aquest operatiu?
7: Doncs mira, ha donat algunes novetats més d'aquest dispositiu per desembarcar. Ara mateix és que pràcticament tots els països, recordem que són 23 nacionalitats, que tenen passatgers a l'Ondius, han respost a la crida de l'OMS i del govern espanyol i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans. Gairebé tots, no tots, ha dit. Així ho ha explicat el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello.
8: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
7: I els països que no han respost se'ls posarà tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea.
8: Una especie de avión escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
7: Sobre quan es farà l'operatiu, doncs el portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria tot aquest operatiu.
8: Des que amaneciera, des que hubiera luz para poder empezar a operar, si se garantiza que durante la operación van a estar todos los aviones, se comenzaría. Nosotros calculamos en torno a las 12 de la mañana que pueda empezar la operativa, lo antes posible, porque necesitamos garantizar que el barco abandona el puerto de Granadilla el lunes. Se produce un cambio en las condiciones meteorológicas que va a imposibilitar cualquier tipo de maniobra.
7: Recordem una mica com serà aquest dispositiu. Els passatgers de l'Ondius des del dia 28 d'abril no tenen símptomes, això és important, i per tant aquest operatiu els portarà en llanxa des del vaixell fins al port. Allà els esperen diversos minibús que els transportaran per carretera a peu d'escala de l'avió que els ha de repatriar als seus països corresponents. L'objectiu és que dilluns al matí, com a molt tard, aquest vaixell, l'Ondius, amb una trentena de tripulants que encara quedaran, torni cap als Països Baixos on es farà tot el procés de desinfecció.
5: Mònica, doncs això és tots els detalls que sabem fins ara de com serà aquest operatiu, que recordem ha de començar, com deies, diumenge. Sí que veiem que cada vegada hi ha més presència de mitjans de comunicació, doncs com nosaltres, no?, a l'illa, i entenc que us heu pogut passejar una mica també per allà i parlar amb els ciutadans, que deuen estar també expectants. Quin ambient us heu trobat?
7: Doncs mira, ens ha costat una mica que s'animessin a parlar. Penseu que la Granadina és una localitat molt petita de costa, dedicada únicament al turisme, pràcticament, i molts d'aquests visitants no saben ni què està passant, són turistes que venen de pas. Malgrat això, d'altres, els que sí que són d'aquí, ens comenten que potser se n'està fent un gramassa.
9: ¿Qué precaución debemos que tener todos? Pero creo que se está formando una montaña de humo y cuando se pueden tener medidas de prevención, de llevar equipos, hay científicos, hay personas que se pueden encargar de la situación sin llegar a no darle la mano a las personas que están en el barco.
10: No es algo que me esté preocupando.
11: O sea, yo sinceramente creo que se le está dando demasiado, o sea, hay demasiado drama con esta historia, o sea, no creo que sea tan...
10: Creo que hay cosas peores.
11: No lo veo peligroso.
7: Els canaris són gent tranquil·la i la sensació aquí que tenim és que la vida continua i aquí no ha passat res.
5: Molt bé, doncs anirem seguint l'evolució de tot el cap de setmana com a mitjans de comunicació, perquè serà un cap de setmana que passaran coses i serà interessant d'explicar-ho.
7: Intens.
5: Exacte. Prepara't, Mònica.
7: Gràcies.
5: Bona nit.
7: Adéu, bona nit.
12: Catalunya nit.
0: Minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. Una altra de les notícies de la jornada, sens dubte, la començàvem a explicar ahir a aquesta hora aquí al Catalunya Nit, és la de la infiltració dels policies de paisà en assemblees de docents. Avui el govern de Salvador Illa ha tancat files amb el cos de Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat aquesta infiltració que explicàvem de dos agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. Ara Ara per ara, l'executiu descarta destituir José Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tal com li exigeixen els seus socis al Parlament. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que li manté la confiança i defensa la professionalitat dels Mossos. En aquest mateix sentit, fonts del govern deixen clar que els serveis d'informació del cos treballen amb total autonomia per analitzar possibles riscos i amenaces. Laia Framis, bona nit.
12: Sí, bona nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès a la SER que no coneixia aquest operatiu policial, però ha defensat la feina de la policia.
13: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera darà les explicacions oportunes.
12: Ara bé, tant Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, com també la CUP, ho consideren totalment inadmissible en un context democràtic i demanen el cessament de Trapero. Així de contundents han estat avui el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
14: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
15: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
12: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions.
0: Doncs davant de l'allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos també ha emès un comunicat defensant aquesta infiltració.
12: Sí, la Direcció General de la Policia defensa que aquest tipus d'actuacions entren dins les funcions de la Comissaria General d'Informació i que estan detallades en el marc legal dels Mossos. El text assegura que l'objectiu d'infiltracions com aquesta és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i també valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat, per exemple. Al comunicat, els Mossos també diuen que respecten i que defensen el dret de reunió, el dret de vaga i la llibertat sindical, però alhora asseguren que també tenen l'obligació de salvaguardar la seguretat pública i afegeixen que es posen a disposició dels grups parlamentaris per donar les explicacions que calgui.
0: Doncs qui també hi ha volgut dir la seva és l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, que ara és al sector privat. En una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista.
5: Mentrestant, els sindicats majoritaris de l'educació també han exigit responsabilitats, demanant al govern que faci cessaments i interpel·len directament el president Salvador Illa perquè reactivi les negociacions. I els posa una data, abans de dimarts vinent, dia 12, quan hi ha convocada una vaga general. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i també la CUP.
16: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats que van denunciar ahir els fets asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era en aquesta assemblea, diu que la seva actitud no els acabava de quadrar. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons ha lamentat que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar.
5: Doncs hem de dir que enmig de la polèmica política per les infiltracions dels Mossos, el cert és que el govern i Esquerra Republicana han encarrilat un acord per presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig. Segons les dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades, diuen, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Esquerra reclama ara l'anomenat tren orbital que uniria les capitals de la segona corona metropolitana, això és entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Oriol López López és secretari general adjunt dels Republicans i ho ha dit aquestes declaracions a 3Cat Info.
18: Avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
5: El tren orbital ja s'havia pressupostat anys enrere amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió important de l'Estat. Passen 20 minuts de les 10 de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens endinsem en la crònica internacional, començant pels resultats en les eleccions al Regne Unit.
19: Catalunya nit.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
21: Imagina-t'ho, Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
22: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
24: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
23: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
24: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
23: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
24: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
25: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
26: D'acord.
24: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
27: Conxita Badia, us sona?
24: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
29: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 7 minuts i arribarem a 2:15. Canvis històrics en les diverses eleccions que s'han fet al Regne Unit. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes, que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix també de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar al Parlament de Cardiff el 1999. Això sí, no ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar una coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per tothom. Today it has become
2: clear that Wales demanded. Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les. All of the citizens
1: of Wales. Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i la seva líder, Elinet Morgan, ha dimitit després que no hagi aconseguit l'escó i hagi quedat fora del Parlament. L'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. Sentim el seu líder, John Sweeney.
3: Estic totalment compromès per guanyar la independència escocesa i presentar els arguments a la gent, però, òbviament, hem de veure el resultat de les eleccions per determinar quins passos endavant es poden fer.
1: La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on haurien perdut molts representants en àrees del centre i al nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres on els laboristes solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
4: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
1: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que encapçala el recompte a Anglaterra i assegura que el bipartidisme al Regne Unit entre laboristes i conservadors s'ha acabat. Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда.

0: aquí.
1: 5 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Rússia i Ucraïna han acordat una nova treva, aquesta sí, pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment, Putin s'assegura el blindatge demà de la plaça Roja per a la desfilada del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solias, bona nit.
2: Bona nit. Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto al foc a les xarxes i pocs minuts després, el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
3: Горе тому, кто пытается над днём победы...
4: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
3: Днём победы.
2: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
5: We have the master tape here in the control center. It contains references to sighting not only some particles...
6: Atenció a això que estem escoltant, perquè aquí hem canviat de pel·lícula.
7: Loud and clear. Seven, go ahead. This is Houston.
6: Això que estem sentint és un dels més de 160 documents sobre ovnis que avui han desclassificat als Estats Units. El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals que fins ara eren secrets. Són documents del mateix Departament de Defensa, el Departament d'Estat, l'FBI, la NASA i altres agències governamentals. Textos, fotografies i vídeos, generalment amb poca resolució, amb l'objectiu, diu el president Donald Trump, de portar transparència sobre aquests fenòmens no aclarits. Ignasi Abad, bona nit.
8: Bona nit.
6: I què s'hi pot trobar en aquests documents?
8: Doncs mira, entre els fenòmens anòmals no identificats, que és la nomenclatura que fan servir ara, en comptes dels ovnis, dels UFOs, hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron del Senyor dels Anells. Això és una descripció directa d'agents de l'FBI. Avistaments de llums estranyes en les missions lunars dels anys 60 i 70, o la reproducció d'un objecte elipsoidal daurat de grans dimensions que, segons testimonis del mateix FBI, recollits el 2023, va aparèixer i desaparèixer de forma instantània en un indret no revelat.
6: Encara. I això tots són casos només dels Estats Units o n'hi ha de...
8: No, també n'hi ha de fora dels Estats Units. De fet, ja hem dit que n'hi ha de fotografies de la Lluna en aquestes missions. Mentre els astronautes estaven o a la Lluna o sobrevolant-la, hi ha imatges que es veuen de llum sobre el cel negre de l'univers, per entendre'ns, que no saben, diguem, què són. Però també hi ha avistaments, per exemple, d'esquits a Papua Nova Guinea, al Kazakhstan, al Turkmenistan, a Geòrgia, a Mèxic, Síria, a l'Iraq, al Golf Pèrsic i fins i tot a l'estret d'Hormuz, d'actualitat sí, per la guerra de l'Orient Mitjà. Hi ha documents d'àudios, de vídeos com aquests que sentim, de fotografies i informes sobre ovnis que daten des de la dècada dels anys 40 fins a l'any passat mateix. Donald Trump anima la gent a divertir-se mirant-se aquests documents i decidir per si mateixos què volen dir. Si algú s'hi vol entretenir, pot visitar la pàgina del Pentàgon, que és war, és a dir, guerra en anglès, war.gov de govern, i després /UFO, que és com es coneix els ovnis, intentar veure, desxifrar una mica
6: i la,
8: què és el que es pot veure.
6: La pàgina web comença amb war, com a guerra.
8: Sí, perquè ara recorda que el Departament de Defensa o el Pentàgon no es diu Departament de Defensa, es diu Departament de Guerra. Per això
6: vaja,
8: és war.
6: Molt bé, o sigui que Trump vol que ens entretinguem amb això, està bé.
8: Sí, no sé si ens vol desviar l'atenció d'altres qüestions.
6: Gràcies, Ignasi.
1: Acabem de sentir els senyals horaris de 2:15 de la nit. Fem una pausa i a la tornada us explicarem dues operacions operacions qualificades ja d'històriques contra el tràfic de drogues fetes per les autoritats de diferents països. 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic en les quals ha participat la policia espanyola.
0: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
9: Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
10: You won't tell anyone, 'cause it was your fault.
11: El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic de el cinema, que estava ambientat l'any 2026, va

0: Barça Madrid.
1: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
0: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coïmbra.
1: Oh, gira!
0: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Les dues operacions, amb col·laboració també de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de persones detingudes. Per saber més detalls d'aquestes operacions, anem cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
5: Bona nit.
4: L'operació més important és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna.
5: Exacte, es tracta de l'operació Abisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia en aigües internacionals, una nau que, com dius, transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
6: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
5: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Macromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
6: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
5: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
7: Actualment, quan paguem en una botiga o un restaurant, moltes vegades ens pregunten si ho volem fer amb efectiu o amb targeta. Doncs bé, això pot canviar a partir del 18 de maig, perquè hi haurà una nova variable, i és que ens poden dir també si ho volem fer amb un Bizum, un sistema que permet fer transferències a l'instant de mòbil a mòbil. Roger Santaló, bona nit.
8: Bona nit.
7: Serà tan fàcil com sembla, això?
8: De moment anirà arrencant a poc, de forma progressiva. Ara per ara només s'ha confirmat que els clients de Banc Sabadell, Banc Inter i CaixaBank podran fer servir Bizum per pagar els establiments físics d'aquí 10 dies, però es preveu que a finals d'any ja ho pugui fer tothom. I el funcionament serà similar al de les targetes del mòbil. Hauràs d'adaptar el teu smartphone perquè quan vulguis pagar només l'hagis d'apropar a un datàfon.
7: Això suposo que obligarà a bars i comerços també estar preparats, no sé si ja ho estan a hores d'ara.
8: Molts s'hi estan adaptant, però no tothom ho veu bé, com per exemple a Comertia, l'associació catalana de l'empresa familiar, que controla 3.200 establiments. Alguns dels associats no deixaran pagar amb Bizum en un principi. Diuen que les comissions són més cares i tampoc els convenç la mecànica. Per Albert Antoni Joan, membre de la Junta, la targeta és més ràpida.
9: El moment de pagament amb Bizum el veiem més engorrós en quant a temps, degut a que s'ha d'enviar un codi amb el qual el client ha d'acceptar entre la seva app de l'entitat bancària, i això doncs pot suposar uns quants segons a la caixa. No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament, i a més això pot provocar cues a les caixes.
8: En canvi, des de la Federació Internacional d'Hostaleria, Restauració i Turisme, que agrupa 5.500 empresaris, no hi veuen cap diferència. El seu secretari general és Daniel Bracé.
10: El sector sempre es va adaptant i si es tracta de poder facilitar el pagament, i és una eina que ja la gent de per si ja utilitza, crec que serà més a l'usuari com ho interpreteu, com ho comença a aplicar, que no pas respecte dels establiments.
8: No hem d'oblidar que el Bizum té un avantatge destacat per als comerços i bars perquè podran disposar dels diners cobrats al moment. Ara, amb les targetes, han d'esperar com a mínim 24 hores per tenir els diners als seus comptes.
7: Clar, no sé si amb això que expliques es preveu que el Bizum es pugui acabar imposant fins i tot per davant de les targetes.
8: Els experts vaticinen que sí, per un tema generacional.

0: Segons Neus Soler, professora d'Empresa i Economia de la UOC, a la gent més gran li costarà canviar l'hàbit.
1: Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Ara mateix, però, 3 de cada 4 pagaments es fan en targeta, segons el mateix Banc Central Europeu.
2: Hem de deixar clar que qui ho impulsa és la Comissió Europea, que vol que es faci aquest canvi, perquè quin interès hi té?
0: Sobretot, vol guanyar sobirania econòmica respecte als Estats Units. Les targetes Visa i Mastercard són nord-americanes i ara poden controlar cada compra que fem. Ho explica Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
3: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
0: I, a més, un recordatori: de cada pagament que fem amb targeta, Visa i Mastercard en treuen un benefici. Per tant, diners que marxen d'Europa cap als Estats Units.
2: Doncs veurem què és el que passa a partir del 18 de maig, si aquesta tercera variable, la del Visum, es va imposant. Gràcies, Roger.
0: Bona nit.
4: Justament la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha exposat avui la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte, organitzat pel Banc d'Espanya, reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i també acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Es tracta d'una trobada a porta tancada, organitzada de forma molt discreta, ja passa en aquests casos, i en un lloc poc habitual, com és el complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum, fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
6: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
5: Aquest migdia, Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual, que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. Aquesta trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
7: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
5: El fòrum es clourà demà.
2: Queda exactament un mes per la visita del Papa a Catalunya. Està generant molta expectació, però no tothom la veu de la mateixa manera. I Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat avui explicacions a l'Ajuntament per la sessió gratuïta de l'Estadi Olímpic amb motiu de l'acte que hi farà el Papa Lleó 14 el 9 de juny. Joan Vilaplana, bona nit.
8: Bona nit.
2: Una sessió gratuïta que s'ha articulat a través d'un conveni amb l'Arquebisbat de Barcelona.
8: Exacte, i la líder de Barcelona en Comú, el consistori, Gemma Tarafa, ha denunciat a la xarxa X el que considera un regal de Collboni a l'arcabisbat i ha reclamat explicacions sobre els criteris de la sessió i el cost públic que suposarà. I Esquerra ha registrat preguntes sobre el contingut d'aquest conveni amb l'arcabisbat i també sobre quin serà el cost real de l'acte. Escoltem Elisenda Alemany, cap de files dels Republicans a Barcelona.
9: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
8: Fons de l'Ajuntament han argumentat a Catalunya Ràdio que la visita de Lleó 14 és un esdeveniment, diuen, d'una singularitat excepcional i de màxim interès públic i general. I, de fet, han recordat que l'Estadi Olímpic s'ha cedit gratuïtament en altres ocasions. Ens han posat dos exemples, el partit Catalunya-Palestina o el concert Barcelona en València. Recordem això que deies, Manel, aquest acte a l'Estadi Olímpic s'emmarca en la visita del Pontífex a Catalunya, programada per als dies 9 i 10 de juny.
2: Gràcies, Joan.

0: Avui una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han escenificat un front comú contra el Pla de Renovables de la Generalitat, l'anomenat Plater. Han signat a Verges un manifest on reclamen que s'aturi aquest pla i que es faci una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls. Alerta que es posa en risc la seva pervivència, que està basada en el turisme rural, perquè considera que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
1: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
2: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest plàter, tal com està, no es pot aprovar.
1: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
3: Dos minuts i tres quarts d'onze. Demà s'haurà de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
4: El govern ho justifica per una millora progressiva del servei. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges i els que quedin pendents es perden. Si quan va començar el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents.
0: El temps de més que es triga entre Barcelona i Madrid en alta velocitat es pot allargar més enllà d'aquest any.
4: La durada del trajecte es va allargar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar a Adif que seria fins al desembre, però, a part d'arreglar els punts en mal estat, s'han de començar les obres de renovació integral de la via, i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
4: El van condemnar a finals de l'any passat per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa que s'aixequi la inhabilitació a l'exfiscal general perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot el cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències extrajudicials desproporcionades.
0: I demà arrenca el temps de flors a Girona, que aquest any dedica l'espai de les escales de la catedral a l'any Gaudí.
4: Jardineres que imiten el trencadís i una figura que recorda el drac del Parc Güell marcaran el muntatge més emblemàtic del temps de flors, que se celebra fins al 17 de maig. Aquest any hi haurà 141 muntatges. Per primer cop, els quatre ponts sobre el riu Unyà estaran decorats i hi haurà llocs emblemàtics, com els banys àrabs o Sant Fèlix, amb muntatges florals i dos espais dedicats als 150 anys del naixement de Pau Casals.
3: I a Lleida, tret de sortida de la Festa Major de maig.
4: Una festa que ha començat amb polèmica per les crítiques d'algunes entitats i partits independentistes a l'elecció del piragüista Saúl Cravioto com a pregoner. Pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial de l'1 d'octubre, Cravioto s'ha mostrat orgullós de ser de Lleida.
5: Cap medalla pesa tant com l'orgull de dir d'on soc, perquè jo sempre he estat, soc i seré de Lleida. Encara que faci més de 25 anys que sóc fora, encara que la vida m'hagi portat molt lluny, aquesta terra sempre ha estat el meu punt de partida, però sobretot el meu punt de retorn.
4: Fa una estona ha començat un dels plats forts de la festa, l'espectacle amb més de 300 drons sobre la Seu Vella, i fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mama Duixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert avui al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia en la mostra on la política s'ha imposat a l'art a estones. Xavier Palau.
6: El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial d'aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel en la mostra. La polèmica contrasta amb el lema d'enguany i Mirror Keys, que demana abaixar el to i viure l'art sense estridències. Avui estaven barrats pavellons com el d'Àustria, Bèlgica, el Japó i Egipte, entre d'altres. És la primera vaga de 24 hores que viu la Bienal de Venècia en les seves 61 edicions. Paula Artés, artista visual, ha explicat com ha anat la manifestació d'aquesta tarda en declaracions a 3Cat Info.
7: Bé, molt bé, la veritat que ha sigut molt emotiu. Hi havia molta gent, molts treballadors de la Biennale, molts artistes i públic que hem anat també com a assistents. I s'ha aconseguit tancar molts pavellons, la majoria de pavellons, si no és tots, jo crec que s'han trencat.
6: En altres pavellons, la vaga d'aquest divendres s'ha seguit a mitges. És el cas del recinte català, que ha tancat parcialment, i també el del pavelló d'Espanya, que ha suspès la inauguració oficial de l'exposició del Manresa Oriol Vilanova d'aquest migdia.

0: Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec John Fosse, protagonitzada per Guillem Ballart, Mercè Pons i Jordi Figueres. Reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
1: Un dels grans mèrits de John Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica, de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
2: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
1: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre. El día 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
4: Por... Un cas de Carles Porta arriba amb una sèrie documental a Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Montse Pujol.
5: Carles Porta ha explicat que va ser un periodista de The Guardian qui, el 2021, li va demanar que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
5: Aquella nena que amb 2 anys va ser abandonada amb els seus germans de 4 i 6 a l'estació de França explica que sempre s'havia preguntat per què els van abandonar i qui eren els seus pares, però que no va ser fins que ella va ser mare que va decidir buscar respostes.
7: En la maternitat és quan em començo a fer moltes preguntes i posteriorment és la pandèmia, que suposo que és el que em fa aturar-me, no? I suposo que és allà quan tinc tantes hores que em tornen totes aquelles preguntes, em tornen a vindre, i llavors és quan el pare dels meus fills em diu, m'empeny i em diu, Elvira, tira-t'hi de cap.
3: No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
8: Un misteri total.
9: Antes del abandono, recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
10: Es muy fuerte.
5: Anna Ponsí ha estat la responsable del guió dels 4 capítols que Disney estrenarà el 29 de maig.
11: I a partir d'aquesta estació de França havíem d'anar endavant. A partir d'aquí havíem de saber què havia passat després a través de la construcció que tenien l'Elvira i els seus germans i especialment dels records d'en Ramon, que només tenia 6 anys, però havíem d'anar des d'aquella estació de França en el qual són abandonats això, el 22 d'abril del 1984, a quan van a un centre de menors de Barcelona, què passa a partir d'aquell moment.
5: Demà es projectarà el Docs Barcelona, el primer dels 4 capítols d'Abandonados.
12: ¿Y qué pasaría si nos encontráramos?
0: Doncs precisament el Festival Docs de Barcelona ha estrenat també aquest vespre el documental Les culpables, de la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano. És una coproducció de 3CAT que retrata amb 100 centenars de testimonis la solitud i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Òscar Callau.
13: El dia que vaig fer 15 anys
8: no ho sabia, però estava embarassada.
10: El documental recull la narració davant la càmera de sis noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Duran ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci però que afecta moltes dones.
13: La posada en escena respon molt a la primera experiència que jo vaig tenir llegint tots aquests testimonis. Per una banda hi ha la lectura pura i dura de la història de cada una d'elles i després per mi també eren com una mica finestretes en els records o les històries de cada una de les dones que m'enviaven la seva història. I per això hi ha com les dues vessants, no? El testimoni directe, que és la noia explicant-ho sense artificis, i per altra banda també doncs, aquestes recreacions d'aquests espais com si fossin finestretes a la seva vida.
10: Les culpables té una part autobiogràfica, perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies, fent confidències que mai havien sortit a la llum abans.
13: La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga, fer aquesta pel·lícula, perquè posant tots aquests testimonis d'aquestes dones, el meu havia de ser com el primer. Tots els altres podien ser anònims, però jo volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això. I llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat, i realment ha sigut un procés intens, però dels més bonics de la meva vida.
10: La cinta, coproduïda per 3CAT, va rebre el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
14: Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida?
4: I abans dels esports, és divendres i avui tanquem la setmana amb la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
15: Aquest matí he estat amb un savi. Un home amb molta vida per darrere i una gran visió de futur. Havia estat primer ministre d'Itàlia i president de la Comissió Europea. Es diu Prodi, Romano Prodi, té 86 anys. Parlàvem d'Europa, de l'esperança i la necessitat d'Europa. I Prodi reia molt davant l'absurditat de tot plegat. No és que la guerra a l'Iran, ni el ridícul del Trump, ni el vaixell de l'antivirus facin riure. De fet, fan por, però tampoc són la fi del món. Prodi reia i en contagiava el seu bon humor i a poc ens anaven enfonsant en el sofà i llavors, allà, enmig dels coixins, ens hem preguntat per què tant alarmisme? Per què tanta por pels 6 o 8 casos d'antivirus? I la resposta més fàcil que hem trobat és que hem perdut una mica l'enteniment, com l'han perdut Trump i els ayatoles i Putin i tant d'altres. I llavors Prodi, que d'enteniment té de sobres, ha dit que som molt afortunats de ser europeus. Som els bons de la pel·lícula, ha dit. Encara que no ho sembli, som els bons. I com que som els bons, construirem un món nou, més just i col·laboratiu. Bé, avui sembla impossible, perquè la tele no parla més que de calamitats i de guerres i de divisions polítiques. Però Prodi no perd l'esperança. I abans de marxar-se, mentre em donava la mà, m'ha dit només ens cal una cosa, només ens cal que algú ens escalfi una mica el cor. I aquesta tarda he agafat un avió i m'he arribat fins a l'illa de Rei, a la bocana del port natural de Mahó. I aquí, des d'on ara us parlo, he trobat un munt de cors calents, cors que bateguen en memòria d'Albert Camus. I junts hem recordat Camus, hem invocat la fraternitat com a compromís per mantenir unit el que ha estat separat. Camus és una llum europea en aquest temps difícil. Com també ho és Prodi, i com també ho som tots els que encara podem riure davant l'absurditat del món.
16: Catalunya Nit.
17: ...de possessió, punt de robar. Lucha Gudo, una altra vegada, 5 segons.
0: David Ubach, bona nit.
18: Bona nit.
0: Què tenim en joc ara mateix?
18: Doncs la semifinal de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins amb presència catalana. El Vilassant està perdent 0-1 contra el Fraga. És a la primera meitat del partit que juga a Coimbra. Per tant, el Vilassant que busca bitllet per a la final de diumenge. Demà també ho farà el Barça en la categoria masculina a la seva semifinal contra el Benfica.
0: I estem a 48 hores del clàssic. Podem escoltar Ferran Torres, jugador del Barça.
19: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid.
18: Doncs Ferran Torres parlant d'aquest clàssic de diumenge. Avui, l'última hora de l'estat del vestidor del Madrid és la sanció que han rebut Valverde i Tchouaméni, els protagonistes de la baralla. 500.000 d'euros de multa per a cadascú. 500.000, que es diu aviat, en concepte de sanció del Club Blanc, tots dos s'han disculpat.
0: El seu sou, per això, també es diu aviat.
18: Sí, exacte, els ho permet per aquesta multa. Sí, si féssim la proporció, diguem.
0: Sí. Bon cap de setmana.
18: Igualment, bona nit.
17: Per Lucha Gudo.

0: Home, Lluís Llach ens ho ha posat molt fàcil, eh? Pluja i sol, o sigui...
1: Sí, no, ja està
0: avui
1: dit.
0: No podem fallar.
1: Però hem de saludar igualment
0: sí,
1: la Gemma,
0: més, eh? Sí, és a dir, quan serà la pluja, quan el sol, cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí. A més, la cançó d'aquesta de Lluís Llach es diu A cara o creu, i això és el que tindrem al cap de setmana, un dia de cada, eh? Un dia de pluja i un dia de més sol. Llavors, dissabte és el dia de pluja, dissabte tindrem ja un cel força ennuvolat des de primera hora, potser al matí encara alguna clariana cap al Pirineu, però ràpidament la nuvolositat anirà en augment, aquest vent humit de mar cap a terra, cel ennuvolat, i les pluges aniran arribant ja a partir de mig matí, fins i tot al matí alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, però serà a partir del migdia i tarda que avançaran des de mar cap a terra, de sud a nord, pot ploure a qualsevol indret i estones ho pot fer amb més intensitat, sobretot en aquest sector entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquí és on hi ha els avisos activats en aquest sentit d'intensitat de vents de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Tot això farà també que les temperatures dissabte baixin. Aquests valors més alts els hi costarà d'arribar els 21-22 graus. I diumenge, doncs, la cara o la creu, com li vulguem dir, tindrem moltes més estones de sol, amb algunes boires matinals. Puja altre cop la temperatura, gairebé el que baixarem dissabte ho tornarem a recuperar diumenge. Igualment, mantindrem aquesta calor molt i molt continguda. I com a molt, diumenge a la tarda, hi pot haver alguna gota cap al terç oest.
0: Molt bé, doncs, a cara o creu, cap de setmana, a cara o creu.
1: Doncs ho juguem així, d'aquesta manera. Molt bé. Doncs igualment l'haurem d'aprofitar, eh, el cap de setmana. Faci
2: sí,
1: el temps que faci. Molt bé. Que vagi molt bé, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Les 11, el 8 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una última hora en què tindrem tot de veus del món de la cultura ben interessants. La primera, la d'un cantant que confessa que ha embogit, en concret a Enlorquecido. Així és com es titula el documental de Miguel Poveda. És un retrat íntim de la seva obsessió per Federico García Lorca.
1: També entrevistarem una actriu catalana jove, molt jove, que ha meravellat amb una pel·lícula que arriba avui als cinemes. És Júlia Mascort. La seva interpretació a Yo no moriré de amor li va mereixer el premi a la millor interpretació al Festival de Màlaga i també que la convidéssim directament a venir avui al Catalunya Nit. Tenim moltes ganes de rebre-la d'aquí res, d'aquí uns minuts al nostre estudi.
0: I tot plegat ho rematarà un jove dramaturg també talentós. L'última paraula del dia serà per a Cesc Colomina. És l'autor d'Abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett. Vinga, va, anem avançant perquè tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I ens endinsem aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara el 8 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
4: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Y en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
5: El barco se va a encontrar en aguas próximas a Canarias, en el exterior de del puerto de Granadilla, entre las 3 y las 5 de la mañana de la madrugada del domingo. El fondeo se va a realizar en el interior del puerto porque son las condiciones óptimas marítimas para garantizar la seguridad de la operación en el menor tiempo posible.
6: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
7: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
8: Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
9: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
10: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
11: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
12: És important que la iniciativa del president Trump coincideixi amb el 81è aniversari de la victòria sobre el nazisme, la nostra festa sagrada.
13: Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
14: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Art Not Genocide Italians, en la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
15: No, és la primera vegada que treballem amb Disney i és una casa fantàstica, és un salt internacional molt gran perquè això s'estrenarà a tot el món. És una investigació que difonem o que gravem tal qual s'està produint.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
18: 3.708 03708 sèrie 132.
17: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
19: La Inara és professora d'institut i freestyler.
20: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
19: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
21: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
19: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
20: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc. Doncs per mi no.
19: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
22: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
19: Nando Cruz, periodista musical.
23: El hip-hop. Hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
2: Solidaris.
16: Amb Mercè Folk.
19: Dones en el món del rap.
2: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
24: Som bon pany.
2: Les notícies.
24: Som.
2: Sota la llum de la lluna.
24: We'll
2: amb Manel Elias.
24: We'll
2: i Agnès Marquès.
24: Moonlighting strangers. Just a net on the way.
2: Catalunya Ràdio.
24: Just a net on the way.
1: I a continuació, ara aquí al Catalunya Nit, rebem un artista obsessionat per un altre artista, embogit per un poeta, un home enlorquecido.
25: Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.

0: Aquí estem fent les notícies sota la llum de la lluna, avui amb Miguel Poveda, que presenta aquest documental, que un dels mèrits que ja m'agrada molt, que ja ho tenia al disc, evidentment, sí, és el títol, El Lorquecido.
1: El Lorquecido.
0: Quin gran títol, eh? Quin gran joc de paraules.
1: Això ho va posar el Diane Gibson, no? Que una vegada vam quedar per sopar a Madrid, un restaurant, i jo no parava de fer-li preguntes. Y en Badí, ah, sí que tú también estás enlorquecido, con ese acento irlandés que tiene. Y digo, esa es la palabra, así es como me siento, enlorquecido, me estoy volviendo loco, estoy obsesionado. Y ya pues le puse el título, ¿no? Y un poco lo que explica el documental, ¿no? Cómo alguien te puede enlorquecer en el mejor sentido de la palabra, no enloquecer, y en este caso enlorquecer.
0: Sí, sí, es un gran título que después, claro, si eso se estrena, por ejemplo, a l'estranger, costarà molt de trobar un título en un ya altre idioma. Que,
1: bueno, que habrá que traducir El sol y el misterio nos hace vivir.
0: També, perquè de misteri n'hi ha, ja el trobarem. Després pensava, era amic de Dalí, si volguéssim buscar jocs de paraules, és que són molt difícils de trobar un de tan bonic com el Lorquecido. Em solia, Dalí fuerte, Dalí fuerte.
1: Dalí fuerte.
0: No fotiera.
1: Sí, ja, és un poc.
0: I com Poveda. Mira, Poveda s'escribe... En ruso significa victòria.
1: Ah, sí?
0: En rus, Poveda,
1: no
0: és victòria. Sí. L'únic que es pronuncia Pavieda, però s'escriu igual que el teu nom, vol dir victòria, bueno, hasta la victòria. Algú es podria fer, però és molt difícil.
1: Fíjate.
0: Que Povedarío.
1: Que Povedarío.
0: Que Povedarío.
1: Sí, qué bueno esto, ¿eh?
0: Si algú algun dia... també s'obsessiona amb la teva figura, vés a saber.
1: Que pobre Darío.
0: Que pobre Darío, no està malament.
1: Que va Darío, Rubén Darío, també, que tenim la part de poet. Sí, poètic.
0: Aquest es pot treballar.
1: Aquest m'agrada, sí.
0: On es podrà veure el teu documental? On es pot veure? Qui vulgui trobar-lo? Com ho pot fer?
1: A veure, divendres ho vam presentar al Cinesa Diagonal. Demà dissabte estarà amb el Bosc este... No en recordo el nom del cinema, i el Verdi també. Però els Verdi, els cines de Verdi, estan exaurides les entrades.
0: Ah, bueno, sí, això és bo, això és bo.
1: Sí.
0: Bueno, i pot ser que després plataformes o el que sigui.
1: Exacte.
0: En el futur, no?
1: Sí,
0: que es podrà,
1: sí.
0: Que es podrà trobar. Disc a la vista, alguna cosa?
1: No, bueno, lo que más me emociona ahora es el 22 de maig, que vaig a l'Auditori de Girona, que a l'Auditori fa 20 anys d'Auditori, jo fa 20 anys, no que tinc 20 anys, sinó del disc de Desglàs, no?, de poetes catalans, on cantaré a la Lluna Raspall, que és un poema que vaig fer nou per la reedició del disc, del Narcís Comadira, del Joan Brossa, del Joan Margarit... en fin, de una sèrie de poetes que gravé hace unos años y que ahora hago la reedició y que me'n fa molta il·lusió.
0: Tu ara on tens la vida muntada? Vas voltant molt o...?
1: Ara estic a la Costa del Sol de Màlaga. Per això del català, que no està en el meu dia a dia, i em costa a vegades mantenir una conversa sencera perquè estic tota l'estona traduint ahí i no quiero fotre la pota. No vull fotre la pota amb ninguna paraula que esté maldita, no? I maldita, no maldita.
0: No, veus, també, aquí tenim
1: també
0: un altre...
1: un joc de paraules.
0: Un altre joc de paraules.
1: Sí que perdem una... Però sí, estoy viviendo ahí en la Costa del Sol de Málaga y estoy feliz también, pero es que el amor te lleva por muchos lugares y creo, me he dado cuenta ya que soy nómada, o sea que no sé on arribaré demà.
0: Quan vulguis anar passant per aquí, tindràs les portes obertes.
1: Moltes gràcies.
0: Beneïda la teva bogeria. Gràcies.
1: Gràcies a tu, Manel.

0: Així hem arribat a 2:15 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i atenció perquè ja tenim aquí la Júlia Mascort. Quina pel·lícula, quina pel·lícula?
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
2: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
4: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
2: El divan, el valor de la conversa.
4: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, però xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu el que és una dictadura.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Sense fronteres.
5: Tornem a activar el GPS del català.
6: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
5: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
1: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens

0: sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Passen 3 minuts de 11:45 de la nit. Continuem al Catalunya Nit, ara amb un artista amb una trajectòria molt llarga per davant, no només per la seva joventut, sinó pel talent també que ja ha demostrat i que se li ha estat reconegut. Ara, ella és protagonista d'una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana i que es diu Jo no moriré de amor.
2: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
1: La pel·lícula s'estrena, com dèiem avui, amb l'aval de 3 premis al Festival de Màlaga, els de millor pel·lícula, millor actor de repartiment i millor actriu protagonista, en aquest cas per la Júlia Mascort. Què tal, Júlia? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, benvinguda i felicitats.
3: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Escolta, a veure, ets molt jove, ja ho hem dit. Aquesta pel·lícula, a més, és una òpera prima de la directora. Del Festival de Màlaga han passat ja uns quants dies fins que s'estrena als cinemes i començaràs a rebre l'impacte, no?, en els que vagin al cine, però en els espectadors. Però com ha espaït l'èxit a Màlaga?
3: Bueno, pues, com s'ha pogut una mica, la veritat, perquè no ens ho esperàvem gaire. Vull dir, anàvem amb expectatives normals. O sigui, jo, de fet, vaig veure la pel·li superabans, molt poc abans d'anar al festival. I bueno, també quan et veus allà dius, hòstia, no sé, necessito algun feedback, no? De dir, és que no sé ni jo ni si està bé o no. Llavors vam anar al festival així com amb, bueno, hi havia pel·lícules molt potents també, pel·lícules molt bones, de dir, bueno, aviam què passa, no? I res, sí que vam veure que quan es va projectar pues, va haver bon feedback, no? La premsa també s'estava mullant una mica, estaven opinant bé i res, és que nosaltres vam projectar dimecres i ja divendres ja ens havien de trucar si és que ens aportàvem alguna cosa. I bueno, en teoria ens havíem de trucar a les 12 per si al final ens havíem de quedar i no van ser fins a les 7 de la tarda que ens van trucar, o sigui que va ser un dia de patiment, però molt emocionant, la veritat.
1: Quantes vegades més l'has vist?
3: Jo l'he vist 3 vegades. Sí.
1: Una d'elles avui, entenc, no? Perquè avui heu fet passi amb col·loqui.
3: Sí, no, avui no. Justament no.
1: Avui no, avui justament no, però l'has vist 3 vegades.
3: Sí,
1: ara
3: sí,
1: que
3: sí.
1: Ja l'has vist 3 vegades,
3: sí.
1: Que tens el reconeixement del Festival de Màlaga, totes les crítiques tan bones que se n'han fet, entens l'èxit de la pel·lícula? L'has vist 3 vegades.
3: Sí,
1: ara
3: sí,
1: que
3: sí.
1: Ja l'has vist 3 vegades,
3: sí.
1: Que tens el reconeixement del Festival de Màlaga, totes les crítiques tan bones que se n'han fet, entens l'èxit de la pel·lícula, aquest reconeixement a Màlaga?
3: Activa, no? Per representar i em semblava molt interessant poder donar-li veu, no?
1: I necessari, segurament, no? Fem una mica sí. De sinopsi pels que encara no estiguin del tot ubicats. Ets una jove estudiant, fas teatre amateur i a casa, doncs comença... És un drama que, a més, viuen moltes famílies, no? La vostra mare té Alzheimer.
3: Sí, sí. El meu personatge, això, amb 18 anys, li toca lidiar amb un diagnòstic precoç de... Bueno, en aquest cas és una demència frontotemporal, als 50 i poc anys, i res, és algú que la protagonista de primeres no encara ve. Ho veu com una injustícia, no, per ella, perquè és molt jove, perquè o els seus amics que s'ho estan passant bé, que estan vivint una joventut normal, i ella, en canvi, té aquí un sentiment de culpa perquè ha d'estar a casa, o s'ha d'organitzar amb la seva família, o ha de veure la seva mare que cada cop va pitjor, no, perquè això no va millor mai.
1: No, clar. A més, el context és molt important, no? Una família humil, amb pocs recursos, de 4 membres, cadascú viu la situació d'una manera diferent com bonament pot, perquè a més, esclar, hi ha tota una situació de dependència que es va, no?, accentuant i clar, la família té els recursos que té. I al principi us aneu distanciant perquè, esclar, hi ha allà un patiment, un esforç i unes hores i una dedicació que costen d'assumir.
3: Totalment. Crec que aquí la Marta, la directora, que de fet explica la seva història, jo faig com d'ella, no? Bueno, volia posar sobre la taula lo difícil que és compaginar-te amb la teva família, no? Que al final adopteu el rol.

0: de cuidador per forces, perquè cadascú mira pel seu propi bé, no? I aquí és on xoquen, no? Tots els rols familiars, cadascú només mira per la seva vida i costa, no? Sacrificar-se o organitzar-se per encarar pues el futur que és la situació, no? Que tenen a casa.
1: I la Marta va treballar molt amb tu, esclar. No deu ser fàcil, no? Perquè tu saps que la directora doncs, està projectant la seva pròpia vida. Ho veu treballar? Va voler explicar-te com ho havia viscut ella?
0: Sí, sí. Des del primer moment ella ens va obrir les portes de casa seva, ens va ensenyar vídeos de la seva mare, vídeos del seu pare... Bueno, ens va explicar molt bé pues, les sensacions que ella va tenir durant tots aquells anys. En el seu cas sí que van ser 9 anys, no, de malaltia. A la pel·li són 6, però bueno, evidentment ella volia explicar-nos tot el possible perquè nosaltres poguéssim apropar-nos molt bé a la realitat, no?
1: Ara la pel·lícula, com dèiem, arriba als cinemes. Avui he fet el passi amb col·loqui. Com ha anat?
0: Ha anat molt bé, la veritat. És que la majoria de vegades la gent la rep molt bé, la gent s'emociona molt, la gent empatitza. També des de Màlaga que la gent s'apropa a nosaltres i ens explica és que jo estic passant per això, o jo tinc un col·lega que està passant per això, o jo he passat per això. I això és l'objectiu de la pel·lícula, no? També. Que la gent que està passant per un moment així doncs, es pugui sentir doncs, menys sol, menys culpable, que pugui entendre realment potser tot el que va viure i això és bonic, la veritat.
1: No, perquè té molta veritat, no?
0: Sí.
1: Clar, ets molt jove, has fet, ara passarem per altres papers que has fet, però no sé si has tingut la sensació potser que és el primer gran treball tocant la vida de veritat, no? En aquests moments difícils que també té.
0: Sí, sí, sí. 100%. Vull dir, jo... De fet, quan vam fer les proves, jo em pensava que la història anava focalitzant amb la mare, i quan em vaig llegir el guió va ser, hòstia, vale, que és això, no? Vull dir, que la pel·lícula es centra en el meu personatge. Va ser un repte, perquè, bueno, perquè és feina, és molt temps, és molta entrega, i bueno, també hi ha pressió, sí.
1: I les bones crítiques com les portes?
0: Bé, molt bé. Joder. Tot siguin bones,
1: saps? No t'impressionen. No et suposen allò un pes, una responsabilitat.
0: Mira, també et mentiré si et dic que no. Vull dir, hi ha vegades que també pensava, hòstia, a vegades em fa més por que vagi bé que no que vagi malament, saps? Perquè això suposa una sobreexposició, suposa una allau de dir-te a molta gent que què bé ho fas i que ets la millor i que... I això també costa de pair una mica, suposo.
1: Em sembla que et posi pressió pel següent treball, oi? Yeah.
0: clar, sí, suposo.
1: Escolta'm, si entre els nostres oients hi ha espectadors del Com si fos ahir, els hem de situar perquè potser ara diuen ai, pel nom no ho sé, però tu vas fer d'Arlet.
0: Sí, sí. Sí, que era, bueno, no sé si la gent se'n recorda, però era com la... Bueno, l'Helena Gadel feia de la meva tieta i en treballar... Bueno, un personatge que tenia un trastorn de conducta alimentari i bueno, donava una mica de guerra. Vaig estar allà un temps, va ser molt guai.
1: També, déu-n'hi-do, en teatre ja saps el que és actual TNC. Vull dir, t'han passat coses grans.
0: Sí, sí, sí. I a més, i sempre, l'altre dia ho pensava, que sempre he tingut la sort de poder fer papers xulos i explicar històries com boniques i necessàries i compromeses, no? Que també és l'únic.
1: Què t'agrada més?
0: No sé. Això, poder explicar històries que remoguin, que tinguin... que facin justícia, no sé. Poder... fer empatitzar la gent. No sé. Però, yeah. Bueno, comèdia no he fet mai, per exemple, i m'agradaria.
1: Creus que se't donaria bé?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, eh?
0: Jo crec que sí, però no sé, jo què sé.
1: Bé, doncs aviam si passa, no? Si ara hi ha algú escoltant-nos, aviam si li proposa la Júlia Mascort un paper de comèdia, a veure si tira endavant. Això ens agradaria veure-te també, perquè realment no? Sembla com moltes vessants a l'hora de capacitat d'interpretar. A veure, la persona que ocupa sempre aquests minuts els divendres al Catalunya Nit, li posem deures, ens ha de dir quina notícia de la setmana li ha cridat l'atenció i per què, i que li demanem també que ens proposi un pla cultural pel cap de setmana o pels propers dies. Júlia, comencem per la notícia. Amb què et quedes?
0: Pues em quedo amb bueno, el dilluns, sempre és el dilluns de cada any, el primer de maig, es fa la Met Gala, no? No vull donar espai realment a la Met Gala perquè a mi és una cosa que m'enfada una mica, que passant tot el que està passant segueixin fent, no, aquest tipus de celebracions o no sé què és realment la Met Gala, una mena de performance. Però m'agradaria com donar lloc a una cosa que va passar, no? Al final és aquest any el CEO d'Amazon, no? És el que va donar pasta, sí, perquè es fes, no? El Bezos, no? Es diu, sí, Bezos. I es va fer com una gala alternativa amb molts treballadors d'Amazon. La gala crec que es deia com es deia? Com Alternative Not Billionaire Ball o alguna cosa així, saps? I eren tot de treballadors d'Amazon, no? Evidentment reivindicant els seus drets i criticant aquest home i tot el que s'estava donant a terme amb tot plegat, no? I va ser xulo perquè realment es va fer com una desfilada, no? De molts, no sé, de firmes més petites, no? I amb dissenyadors més locals reivindicant una mica pues tot. No, una mica.
1: Una altra manera de fer.
0: Exacte, sí, em va semblar pues, molt indicat, la veritat.
1: I un pla, aviam, pels pròxims dies, amb què et quedes?
0: Un pla, pues mira, diré teatre, o sigui, evidentment, podeu anar al cine a veure Jo no moriré d'amor, però diré una obra que vaig anar a veure aquesta setmana, que es diu L'autora, al Teatre Lliure de Gràcia, que em va agradar, em va sorprendre i crec que està guai.
1: Doncs mira, n'hem parlat, mira, aquí, sí, vam fer també crònica, sí, i per tant, doncs aquesta és la proposta, estarà en cartell els pròxims dies al Teatre Lliure, aquesta l'autora. Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, et desitgem molta sort. Tenim la sensació que Jo no moriré d'amor anirà molt bé i que arribarà molt al cor dels espectadors. Esperem veure't aviat. Tens algun projecte a l'horitzó que puguis avançar-nos?
0: Doncs mira, la temporada que ve estaré a la Beckett amb una obra dirigida per la Victoria Spunsberg i això...
1: Pues un altre regal,
0: sí,
1: un altre, no? Imagino.
0: Sí, la veritat és que sí. Doncs, moltíssimes gràcies.
1: Segur que en parlarem aquí. Júlia, que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu. Gràcies. Bona nit.
2: I a 12:15 de la nit hi ha gent treballant molt intensament també, imprimint diaris, les portades. Passem per imprimsa. Lídia, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
2: T'han arribat les portades o què?
3: Només ara.
2: Doncs què diu l'ara?
3: Doncs mira, quan la seguretat hi sigui educació, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC. Esquerra Comuns demana la dimissió de Trapero per la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Dues mosses es van camuflar entre els mestres per valorar els riscos. Per una altra banda, tenim esperant el creuer de l'antivirus. Agents policials enllesteixen ahir els preparatius al port de Granadilla, a Tenerife, a l'espera de l'arribada del vaixell. I en la foto es veu tendes de campanya i agents de la Guàrdia Civil fent aquests preparatius.
2: Molt bé.
3: Després tenim multa i burles al vestidor del Real Madrid a les portes del Clàssic. I una entrevista que li fan a una periodista, Medina Ayar, d'Afganistan, i diu: els parcs, un altre lloc on les dones ja no podem anar.
2: Déu-n'hi-do. Doncs,
3: fins aquí.
2: Lídia Téllez, que acabi d'anar bé la nit, que ja sé que és llarga aquí la rotativa. Gràcies.
3: Bona nit, bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: Aquí a la redacció han arribat també altres portades de diaris. Marc Güell?
4: Sí, per exemple, tenim El País, que obre dient que Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus antivirus. La foto de portada d'aquesta portada del País és per el Nigel Farage, èxit electoral dels ultres de Farage en les eleccions a Anglaterra, que també hem explicat en aquest informatiu. També en portada dos titulars més. Ayuso acusa Sheinbaum d'expulsar-la i cancela la resta del viatge a Mèxic, i també ens explica que dos guàrdies civils moren en un xoc en la persecució d'una narcollanxa. I tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen en l'actuació del govern, diu: una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern de la Generalitat encadena una crisi rere una altra.
2: Gràcies, Marc.
4: Bona nit.
1: Bona nit.

0: Doncs entrem a l'hora màgica. 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit. Se'ns acaba la setmana, però tenim 12 minuts i els aprofitarem bé.
1: Aquests últims minuts els compartirem amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. És una persona que va canviar l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia, per el teatre, televisió i cinema, i també per la dramatúrgia. És una de les cares de la creació teatral més jove que hi ha a casa nostra. Li interessen temes com l'amor, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. I això és el que ara ha portat a escena. És un text que es pot veure aquests dies a la Sala Beckett fins al 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. El nostre convidat d'avui és el dramaturg i escenògraf Cesc Colomina. Bona nit, Cesc,
2: molt
1: com estàs?
2: Nit. Molt bé.
1: Estem molt contents de tenir-te aquí. Com has vist això del Catalunya Nit? Has après alguna cosa escoltant-lo?
2: Doncs sí, he après moltes coses. La primera cosa que vull destacar o que m'ha sobtat moltíssim és que Lorca va tancar un teatre per les seves floristes i va fer una representació amb la Margarita Xirgu, i això em sembla una notícia molt, molt, molt única.
0: És espectacular, això.
1: És espectacular, això, i tant, aquests girs... demostren com són les persones, oi, al final?
2: Completament.
1: Aviam, com és que canvies l'enginyeria? Aviam, hem de confessar una cosa.
0: Enginyeria mecànica.
1: No, és que jo ja he vist que era de números, perquè sí. Hi ha hagut un moment que hem volgut fer aquí una operació per saber quan representava...
0: Jo no podia en aquest moment.
1: 500.000 euros de multa per una persona que cobra 13 o 17 milions cada any, i aquí el Cesc ha tret el bolígraf sí. I ha fet números, i ara ho entenem tot. Canvies l'enginyeria mecànica i el disseny industrial per l'escenografia i la dramatúrgia. Com va aquest moment a la vida?
2: A veure, realment jo sempre havia volgut dedicar-me al món del teatre i va ser per una qüestió familiar que vam voler una miqueta que anés cap a l'enginyeria, i jo amb la resistència de dir si em dedicaré al teatre vaig dir vinga va, doncs entrarem per l'escenografia, i l'enginyeria i l'escenografia tenen molt bastant a veure, i així doncs la part tècnica del teatre la vaig aprendre en enginyeria i ara la creativa ja la puc aplicar i és fantàstic.
0: Clar, és que t'hem presentat com a dramaturg i la gent pot pensar, dramaturg, això què vol dir? Director? Tu dirigeixes l'obra, no?
2: No.
0: Què fem els dramaturgs?
2: Els dramaturgs creem les històries i posem en paper doncs, tots els diàlegs que els personatges després doncs, interpretaran en escena i mostraran la història.
1: Molt bé. Aviam, Abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure la Beckett fins al 24, és la peça que tanca la trilogia Aurora. Primer va ser, com em recordes, centrat en l'amistat, i després No t'enamoris de mi, sobre les relacions sexoafectives. Què has volgut explicar ara amb Abraça'm fins que m'adormi?
2: Doncs justament he volgut explicar la família i una miqueta també com aquesta gent que té l'anhel o té les ganes de voler-se expressar a partir de l'art i pateix una repressió de família que la porten cap a uns altres camins, doncs com realment l'art ens salva i que no hem de deixar mai, de, si ens expressem en art, d'utilitzar l'art i que la feina no ens tapi aquesta manera bueno, sobretot la manera d'expressar-nos, que és la que ens manté vives.
0: Això ho feu amb un actor a escena, el Roc Bernadí, però no és un monòleg, eh?
2: Bueno, aquí començo... Okay. Clar, hi ha gent que diu que no és un monòleg. Realment sí que ho és, perquè no és un actor, però com que fa de tants personatges diferents i té un ventall molt ampli, i realment el Roc és dels millors actors que podem tenir i que tenim ara mateix en el teatre català, en el qual estic superorgullós i supercontent, perquè té realment una sensibilitat que pot transmetre perfectament el que sent el Marcel, que és aquest com protagonista que guia tota la història. Doncs això, com que fa tants personatges, hi ha una mica en dubte si realment acaba sent un monòleg o una obra de teatre amb un sol actor.
1: Clar, allà hi ha el joc, oi? Allà hi ha el joc, aquí hi ha el joc. Què tal la vostra generació, no? Perquè el Marcel, el protagonista d'aquesta obra, té més o menys la teva edat.
2: Efectivament.
1: I apuntes, no? T'hem llegit alguna vegada que és una generació que està una mica perduts. Quin sentit ho dius?
2: Com em referia a Perdut, o sigui, realment és tota la trilogia Aurora en el qual volia apuntar a aquesta cosa d'estar perduts. Realment som una generació que tenim molts títols, que hem après moltes coses, ens vam criar a la infància amb moltes extraescolars, tenim molt coneixement i no hi ha tanta... Bueno, la remuneració en aquests espais no acaba de ser igual al cost de vida com per independitzar-se o trobar una família, i també tot això que fa a les xarxes socials de passar molta estona mirant pantalles i no acabar de fer pensar fa que ens trobem una mica perduts en aquest sentit.
1: Molt connectats, però poc vinculats, no? Al principi de la setmana en parlàvem, justament, aquí, no?
2: Doncs exacte, penso el mateix.
1: És això, eh?
2: És això.
1: És això, molt bé.
0: Hem parlat del teu perfil de dramaturg i escenògraf. Com prepares l'escenografia?
2: Realment estic molt més còmode amb escenògraf perquè és aquesta persona que realment sí que dissenya l'espai. Que per mi la dramatúrgia també, o sigui, és qui escriu l'obra i l'escenògraf per mi seria com el dramaturg de dramatúrgia de l'espai. I estic molt més còmode en el sentit de que no tinc tanta exposició en si, i en el text, per exemple, hi ha una frase que dic que el Marcel vol ser poeta i diu, és que triaria tants cops més ser el poema que no pas el poeta, sinó ser aquesta persona, rotllo, qui crea, qui fa les coses, però que realment no acabes de saber qui hi ha darrere, o sigui, la persona en si. I això.
0: Aleshores, tu quan escrius el text, d'alguna manera ja vas fent l'escenografia o no? Són dues parcel·les molt diferenciades.
2: Quan escric el text sempre hi ha tota una escenografia i m'imagino tot, la il·luminació, el vestuari, fins i tot quins personatges, quins actors i actrius de Catalunya podrien interpretar-lo. Sí que és cert que, clar, que quan no ho dirigeixo jo, el que faig un altre cop és començar de zero com a escenògraf. Si no, tinc una reunió amb direcció, vull i estudio i veig cap on vol apuntar la història, i llavors tornem a començar de zero i llavors torno a fer la feina, però m'ho passo molt i molt bé.
1: Per tant, és compartir una idea ja preconcebuda. No sempre ha de ser fàcil, això, no? Trencar l'esquema aquest que t'has fet.
2: Completament no, però és un repte i també és bonic perquè així tens dues creacions d'un espai d'una mateixa obra. I la cosa bonica del teatre també és que hi ha moltes maneres de representar les històries i totes són molt boniques i molt, molt vàlides.
1: I tens un estil propi com a escenògraf, no? Perquè veiem, per exemple, no? A vegades escenaris molt despullats, no? D'altres amb coses més aviat simbòliques i d'altres com molt volgudament realistes, entenc, no?
2: Sí que és cert que intento adaptar-me moltíssim a la proposta de direcció i sóc una, no m'agrada tant les escenografies realistes com a tal, però sí que és cert que vaig com a temporades. Una temporada doncs em fixo molt amb les moquetes i sembla que només faci moquetes. Ara aquesta temporada estic amb les cortines i totes les escenografies que estic fent tenen cortines, però no ho sé exactament per què.
0: I et limita molt el pressupost a l'hora de fer una escenografia o no és un gran problema?
2: Sempre és un gran problema el pressupost, però crec que tinc les eines suficients per poder-me adaptar a cada un dels projectes i crec, bueno, això.
0: Doncs, ja. Abraça'm si pots, no, fins al 24 de maig, eh?
2: Efectivament, a la sala Beckett.
1: Hem de dir, podem xivar-nos d'una cosa, el Cesc és una persona que s'apunta coses a les mans. A mi això em fascina, perquè és veritat, no sé si ho fas per no oblidar-te'n, perquè no tens res més a mà. És una idea creativa, què és?
2: Normalment sempre vaig amb 50.000 milions de llibretes i quan no la tinc a mà, doncs començo a escriure coses, doncs m'ho escric a la mà. I si no, en el mòbil, a les notes. No paro d'escriure, tot el dia.
0: Doncs això és tenir literalment la llibreta a la mà.
2: Total. Like an empty fire.

El Cesc Colomina, que també podria dirigir un videoclip com aquest, que està circulant per tot arreu, és el raper suec Jung Lin i es titula aquesta cançó Storm 2.

0: Aquesta és la cançó que aquesta setmana ens ha conduït al final del Catalunya Nit. Dilluns n'estrenarem una altra. A les 10 tornarem a ser aquí fins a la mitjanit amb les notícies tan ben pensades com puguem. I amb un equipàs. Amb l'Elis Puny, el Marc Güell, el Marc Presseguer, la Lídia Orriols, Luis Ángel Alonso i tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. I sí que parlem en aquestes dues hores, però no ho volem fer fins al final. No ens agrada tenir l'última paraula.
1: I haurem d'afegir també els autors que signen cada dia el comiat del dia i del programa. Avui qui tindrà aquesta responsabilitat és en Cesc Colomina, dramaturg i escenògraf, a qui podeu anar a descobrir d'alguna manera amb el text que ara mateix s'està representant a la Sala Beckett fins al dia 24 de maig, sota el títol Abraça'm fins que m'adormi. Gràcies, Cesc, per acompanyar-nos. Tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Moltes gràcies. Doncs visca la dramatúrgia catalana i els joves i les joves creadores que cada dia estan lluitant per tenir espais com la Sala Beckett, i gràcies a la Sala Beckett també per donar veu a la jove dramatúrgia catalana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%, però molts usuaris ho qüestionen.
2: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
3: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
4: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
1: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig, eren targetes de 10 viatges, els que quedin pendents es perden. Si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat es tenia un abonament, només de Rodalies a mig utilitzar aquests viatges sí que es poden recuperar. D'altra banda, el temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es pot allargar més enllà d'aquest 2026. Més notícies, Roger Santaló.
5: El Departament de Salut ha localitzat la ciutadana sud-africana que va passar per Barcelona després d'estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que no suposa cap risc per a la població.
6: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
5: Aquest cas se suma a un altre de sospitós a l'estat espanyol, una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes compatibles amb el virus.
1: Les accions de l'empresa biotecnològica Moderna, coneguda per la seva vacuna contra el coronavirus, s'han disparat un 12% a la borsa de Nova York aquest divendres després de l'impacte mediàtic de l'antivirus. La companyia assegura que molt abans del brot actual havia començat ja a fer investigacions sobre una possible vacuna per l'antivirus. Les accions de Moderna van caure en picat després que passés la fase més dura del coronavirus a partir del 2022.
5: El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Així de contundent ha estat el republicà Jordi Albert.
7: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
1: Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment, Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per a la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte.
8: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Un cas de Carles Porta arriba a una sèrie documental de Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar-se sols a l'estació de França de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat.
5: 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Carles Porta ha explicat a Catalunya Ràdio que va ser un periodista britànic qui li va demanar fa 5 anys que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens.
9: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
5: Aquest dissabte es projectarà al Docs Barcelona el primer dels 4 capítols de la sèrie Abandonados, de Carles Porta.
1: I als esports, el Real Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
5: L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol.
1: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Volta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia.
0: Fins aquí les notícies.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
13: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Estem atrapats pel Senyor de les Mosques. S'ha tornat a fer una adaptació del clàssic de William Golding sobre la història d'un grup de nens que, després d'un accident d'avió, queden abandonats en una illa on han de construir, tots sols, una nova civilització. La novel·la original era una al·legoria extraordinària sobre les dinàmiques de poder de la societat i un estudi sobre la maldat humana que continua sent, malauradament, vigent. I ja era hora que se'n fes una adaptació moderna pel públic actual. La que s'ha fet és espectacular, molt agosarada, amb una proposta formal extrema i fins i tot hi ha qui s'ha marejat mirant-la. I a més, el més important, preserva les reflexions del text literari original. En parlarem tot seguit i també de totes les altres estrenes, com El Hangar Rojo, la celebrada pel·lícula de Juan Pablo Sayato. I estigueu atents a la part final del programa. Perquè avui ens endinsarem en el món de Metrópolis. Sabíeu que està ambientada l'any 2026? O sigui, que ara mateix estem vivint el present de la pel·lícula? L'obra mestra de Fritz Lang es projecta a la Filmoteca de Catalunya i amb l'Albert Galera, nou fitxatge del programa, l'analitzarem en detall i veurem com de visionària va arribar a ser. De moment, comencem amb les estrenes. Ja sabeu que a La Finestra Indiscreta ens agrada ajudar-vos a triar entre totes les novetats perquè us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu al cap de setmana. Tarik Porter, Ofèlia Carbonell, a punt per analitzar estrenes?
2: A punt.
3: Sí, i tant.
1: Doncs endinsem-nos al... Deva dir el cor de les tenebres, però sí, el cor de les tenebres d'aquesta nova adaptació del Senyor de les Mosques, que crec que se'n parlarà molt per començar, perquè el Senyor de les Mosques és tot un clàssic i genera interès ja per si sola. De fet, William Golding va guanyar el Premi Nobel de Literatura per aquesta novel·la que es va publicar el 1954 i també és una lectura d'aquelles que resulta formativa perquè és habitual llegir-la durant l'adolescència i per molta gent és un dels primers contactes amb la literatura per adults i també amb la literatura de gènere, una mica com el manuscrit del Segon Origen, de Pedrolo, que podrien ser novel·les germanes, perfectament. La vau llegir, El Senyor de les Mosques, en el seu moment?
2: Sí, fa bastant de temps, com dius tu, a l'adolescència, però he de dir que veure la sèrie m'ha despertat coses que jo no recordava d'aquella primera lectura.
1: Ah, és que pot ser que, clar, és que quan llegeixes una cosa a l'adolescència, després pot ser que ara la llegeixis diferent, o pot ser que la sèrie també t'hagi tocat amb la mateixa història des d'un lloc diferent. Tu, Tarik?
3: Doncs jo no, jo em sento molt malament de respondre negativament.
1: No, mai. Tarik, pensa que una és com al cinema. Una pel·lícula no vista és un tresor, encara per tu.
3: Clar, però el que passa és que després de veure la sèrie, ara no sé com m'endinsaria la novel·la. Potser també és un punt a favor per veure i noves lectures.
1: Clar, és una porta d'entrada. De fet, té aquesta virtut, també. Per si algú no la recorda o si no l'ha llegit, hem de recordar que El Senyor de les Mosques parteix, com deia abans, d'un accident d'avió. Un avió s'estavella en una illa i de tots els passatgers només sobreviuen els nens. Allà, sense adults, aquest grup de nens haurà de trobar la forma de governar-se a si mateixos.
4: I can be chief. All those in favor of me?
5: I think we should have more than one consideration if a chief is to be decided.
4: I can't sing C sharp, but yes, I'd like to be chief.
6: Of course he would.
1: Aquest punt de partida va servir a l'autor per construir una al·legoria en la que parla sobre la naturalesa humana, sobre com les normes que són la base de la civilització són fràgils, encara que no ho semblin, i de com de prop podem estar de la barbària. I de com funcionen també les dinàmiques de grups, específicament de nois, que poden excloure el més dèbil. De fet, només començar el grup se'n riu d'un noi amb sobrepès i amb ulleres, a qui se li queda el sobrenom de Piggy. I un repte que tindreu llegint el llibre o mirant la pel·lícula és recordar quin era el seu nom a mesura que avança la història. El Senyor de les Mosques és referent de moltes ficcions recents, per exemple, podem parlar de Lost, on se la cita directament, però és veritat que, malgrat la seva importància, s'ha portat en comptades ocasions a la pantalla, segurament per la dificultat que suposa, en primer lloc, el rodatge en exteriors en una illa, i en segon lloc perquè obliga a tenir un repartiment molt nombrós format només per nens.
3: Sí, jo en aquest cas crec que és encomiable tota la labor que es fa i que proposen en aquesta sèrie. Llegia que aproximadament s'havien fet un càsting de com d'un miler de nens i per plantejat, diguem, aquesta localització, aquesta illa, s'havia fet, si no m'equivoco, com en 50 illes de Malàsia. O sigui, per una banda, seria una fantasia ser localitzador d'aquesta sèrie, però clarament era
1: un
3: repte...
1: Quina feina somiada, no?
3: Sí, sí, sí. Però clarament era un repte, sí, sí.
2: Sí, sí, a més, molt ambiciosos. O sigui, quan diem nens petits, els nens petits dels nens que surten són molt petits, que a mi fins i tot em sorprenia veure la pantalla i pensar, però són infants, no és aquella representació, no, de joves que sempre acaben sent una mica més grans que veiem en ficcions. I també per l'entorn té un punt... Jo ho mirava i pensava, això són imatges de documental de naturalesa, vull dir, hi ha molts plans detalls d'animalons d'aquest entorn. A més, la caracterització dels nens es fa també jugant molt, no, amb el que poden trobar a la illa, no? Quan, si es pinten, si es fan màscares, sempre ho fan amb recursos com naturals, i jo crec que denota molta ambició, ha de ser molt difícil.
1: Denota ambició i denota inversió, en aquest cas de la BBC, que ha invertit per donar forma a aquesta adaptació moderna en forma de sèrie, que aquí s'ha estrenat a Movistar Plus i que ens fa retrobar amb personatges com en Ralph, en Piggy, que es deia Nicky, a veure si ho recordeu al final del programa, en Jack o en Simon, que són personatges que dins d'aquesta nova societat que es construeix a l'illa, que ells van construint, representen diferents coses. En Ralph és el lideratge bo i l'ordre, en Jack és el seu oposat, és bàsicament l'autoritarisme i la brutalitat, en Piggy és la raó i la fragilitat, i en Simon podríem dir que és la bondat, no? I una sensibilitat que no acaba d'encaixar amb la resta, cosa que és un tema molt recurrent tant a la novel·la com a la sèrie. I són personatges que continuen ressonant encara avui.
3: Sí, fa una cosa, crec que és molt intel·ligent la sèrie, perquè a més es concep, clarament és una producció concebuda amb molta consciència, com una sèrie de 4 capítols, i cada un d'aquests capítols posa, diguéssim, com a protagonista un d'aquests 4 personatges, i jo crec que això, per una banda, ajuda a estructurar molt bé la sèrie, que tot i centrar-se en aquests 4 personatges és una diguéssim, narrativa lineal, i per tant segueixes molt bé com es va desenvolupant la trama, però a més ajuda molt també com a espectador, com a públic, anar-te identificant i anar veient, diguéssim, la manera en com et ressona en tu que cada un d'aquests personatges, doncs això, diguéssim, en el moment en què se centren en cada un d'ells.
2: Sí, perquè evita justament que no facis com fan els nens i com hem fet tots tantes vegades, no, de quedar-te amb aquestes primeres impressions i catalogar la gent, no? En el principi de la història seria molt fàcil dir, val, aquest és el protagonista amable, aquest és l'antagonista dolent i aquest és el noi que no sabem com situar, no? Llavors, crec que la sèrie sí que fa molt bé això d'ensenyar-te, ara pensaves això, doncs ara t'obrim una mica més aquest personatge, i ara pensaves això, doncs ara t'ensenyem l'altra cara d'aquest altre personatge. Sí, i tot i això, no, jo no crec que, encara que t'ensenyi totes aquestes parts, crec que no escatima, no, ensenyar-te aquesta com crueltat que poden tenir els nens, no és allò típic d'ensenyar-te que el dolent també té sentiments i no sé què, sinó que t'ensenya realment que, sobretot en aquesta edat, hi ha aquesta dualitat, no, aquesta moltes cares, no, d'una mateixa moneda, que pot ser molt cruel, alhora molt vulnerable, alhora molt tímid, alhora extrovertit.
1: Evidentment, aquests personatges són mèrit essencialment de la novel·la de William Golding, però el que fa la sèrie, que no és menor, és preservar aquesta essència dels personatges i ens endinsa en el mateix viatge que porta aquest grup de nens d'un intent de construir una societat democràtica al descens a la barbària, que continua resultant molt corprenedor, potser més posat en imatges. Ofelia, t'ho pregunto tu, que has llegit la novel·la, és veritat que fa temps, però pot ser que amb les imatges encara sigui més impactant?
2: Sí, clar, jo deia, no, que em xocava de veure com de petits són els nens petits que ensenya la sèrie, no? Tota l'estona el grup parla, no, dels nens grans i els nens petits, i els nens petits són molt, molt petits. I la sèrie, al principi de tot el primer capítol, primer ja t'ensenya una sèrie de primeríssims plans de cada nen que surt perquè vegis ben bé que són criatures, i és una cosa que després fa el mirall i t'ensenya un altre cop les cares en acabar la història, no? Perquè vegis també això. Sí, jo crec que crea molt bé com una atmosfera de... Jo diria de terror, o sigui, hi ha moments que estàs veient la sèrie i per mi té com un aire de pel·li de terror, d'alguna manera, no? Amb aquesta cosa que et vol transmetre d'aquest monstre que hi ha, que no se sap què és o què no és, però que tota l'estona els està mirant, perseguint, no? I que al final fins i tot sents que ets tu mateix com a espectador, mirant com aquests nens se les arreglen.
3: Bueno, de fet, estem escoltant de fons part de la banda sonora i és clarament pertanyent al cinema terror.
2: Sí, bueno, jo aquí anava a dir un input que és molt divertit, que vaig estar buscant, i és música, sobretot la música que sona és obra de Benjamin Britten i Dmitri Shostakovich, que són dos compositors justament de l'època en què es va escriure el llibre. Són compositors, sobretot Shostakovich, pel que sé, que també van estar molt afectats, no? Si el llibre del Senyor les Mosques volia reflectir, no?, aquests dilemes de la humanitat, que després de les dues grans guerres tan terribles, de tot el que s'havia fet, l'autor es planteja com de dolents, quin monstre podem tenir dins tots, no?, per acabar fent els horrors que van fer. És una cosa que crec que també que reflectia en la música de l'època, com podem sentir, que Shostakovich també va expressar moltes vegades, en el seu cas, vivint a la Rússia de Stalin i amb molts problemes que va tenir, i que llavors jo trobo molt xulo que la sèrie faci servir justament música que ens evoca aquest malestar, però que alhora és música de l'època en què es va escriure el llibre, que potser els nens podien haver sentit, aquests personatges, depèn d'on els portaven els seus pares.
1: Sí, és el mateix context, al final. I és una tria poc ortodoxa que forma part de la personalitat de la sèrie, perquè des de fora, si us vaig a veure una sèrie del Senyor de les Mosques, t'imaginaries, doncs, una música de terror o de misteri contemporània, moderna, a l'ús, i aquí et trobes peces de quartets de corda i música clàssica, i Bach també sona en algun moment.
2: Sí, clar, perquè hi ha la cosa aquesta dels nens que canten al cor, no?, que alhora són els nens que fan més por de tots, i justament el que tenen és que canten en un cor religiós de la seva escola, amb aquestes veuetes celestials. Everywhere we go!

0: La sèrie també destaca, ho deia al principi, per ser molt agosarada a nivell formal, perquè utilitza diversos recursos, ara els comentarem tots, per crear una sensació com de irrealitat i d'aïllament molt extrema, i és una proposta visual que afirma Mark Mandan, cosa que no és sorprenent, perquè és el director de sèries com Utopia o The Third Day, que és bastant similar en alguns aspectes. I d'entrada jo diria que és el principal punt fort de la sèrie per oferir, tenint en compte que ja hi ha una base de la novel·la, diguéssim, que hi ha uns mèrits que són de la novel·la original, crec que la sèrie, aquest vestit que li posa la novel·la, permet oferir una experiència impactant i sobretot moderna pel públic nou que es vulgui apropar a aquesta història.
1: Absolutament. I, bueno, el que comentava l'Ofèlia de la banda sonora i de l'ús de la música, crec que és superinteressant i molt coherent i que s'enllaça amb tot també l'ús i diguéssim, tot el plantejament d'imatges que fa Mark Mandan, que clar, no és casualitat, ve de sèries com Utopia o The Third Day que ja eren agosarades. Aquí jo crec que el que fa, clarament, o a mi el que em sembla molt estimulant d'aquesta proposta, precisament és trencar una mica amb el que podríem nosaltres pressuposar de com aniria a nivell formal i com es plasmaria això a nivell formal. A mi m'interessa molt com es correspon moltes vegades en imatges coses que, diguéssim, el text no pot explicar. I en aquest cas crec que fa un plantejament molt interessant de fer aquesta dualitat. Per una banda, una mirada molt realista, molt, diguéssim, molt rigorosa, no? amb aquests primers plans que també comentava l'Ofèlia d'aquests nens, que d'alguna manera anirem veient com es van desfigurant, per dir-ho així. També tota aquesta part gairebé que és documental de naturalesa, també d'insectes, de fauna, de flora. I per una banda aquesta part molt, molt realista, i de fet, per cert, que llegia que el, de fet el director Mark Mandan, aquests retrats que havia fet dels nens, diguéssim, està inspirat en Goya. En pintures de Goya, que es veu que, doncs, per una banda, o sigui, que d'alguna manera li van inspirar molt aquesta part tan fosca de la diguéssim, del que és gairebé això documentar la perversió humana, no? I després també hi ha tota aquesta part més irreal, més onírica, no? Que a través d'òptiques que gairebé són, diguéssim, deformen la realitat, a través d'un ús d'unes òptiques també que són gairebé ull de peix, d'un ús sobretot del color que ens apropa a una certa psicodèlia, arriba a uns terrenys que són molt desconcertants i que tu com a espectador no saps ben bé a què tenir-te a l'hora de distingir què és real i què no és real. Per tant, té aquesta dualitat que a mi em sembla superinteressant i molt estimulant i a més molt agosarada, com deies tu, Toni, per un producte o per una sèrie que a priori podria ser molt més conservadora.
0: Sí, de fet, jo diria que si hagués estat més conservadora és que hauria, o sigui, entenc la solució, perquè si hagués estat una sèrie més conservadora a nivell formal, segurament se li haurien vist més altres costures que no volem que es vegin, com ara la producció, no? És a dir, tens uns personatges allà en una illa de, no sé, Malàisia o on sigui. Depèn dels panels que facis, pot ser una cosa molt pobra. Però aquest tractament no només ajuda a que es vegi, ajuda a que tingui personalitat, això d'entrada, la sèrie, a que es vegi rica i després ajuda a que tu entris dintre. És a dir, que quan parles de sensació d'irrealitat o desorientació, fins i tot, el primer episodi realment és com si tu acabessis de tenir l'accident, perquè aquest ús de l'òptica de gairebé d'ull de peix, hi ha moments que no saps ben bé per on encarar-te, per on posar-te, i a partir d'aquí, a mesura que la sèrie va passant, que els elements psicodèrics també van pujant de grau, sí, amb l'ús del color i tot, especialment el tercer episodi, que és magnífic, clar, amb tot això tendint-se d'una manera que no hauria fet amb una forma, diguéssim, més ortodoxa.
2: Sí, i jo crec que, a més, això ajuda molt a que tu tota l'estona et percebis el perill com una cosa interior, no? Perquè crec que en aquesta situació on estan els nens, com seria molt fàcil transmetre el terror a través de la natura, no? Per dir d'alguna manera, perquè jo el primer que pensava quan comencen, no, a dir que estan allà, jo pensava sortirà per aquí una anaconda o un dragó de Komodo se'ls menjarà, com pensava que... Jo pensava, no, parlen de bèsties, però hi ha d'haver bèsties de veritat, també, i no surten mai, i tota la sensació de perill que tens tu tota l'estona és de... com molt, molt interior dels mateixos nens i fins i tot teva com a espectador.
1: Sí, la qüestió és aquesta, que a través de l'ús de la imatge i del so, tu empatitzes molt amb quina deu ser, diguéssim, la percepció d'aquests nens davant d'una realitat que per ells és desconeguda. I hi ha un element que a mi em sembla especialment interessant i que genera molt aquesta sensació d'incertesa, ja no des de només de la mirada dels nens, sinó de tu com a espectador, que no saps ben bé quin és el context, perquè sí que hi ha una certa, diguéssim, context històric, estètic, però mai acabes de saber si respon a uns fets reals històrics o no. I hi ha una cosa que em sembla superinteressant, que és quan veiem l'horitzó al mar i sempre hi ha com... no sabem si són tempestes, hi ha com explosions a l'horitzó, entre núvols, i clarament això pot ser la representació d'una guerra a la llunyania, no? Com un conflicte llunyà o una tempesta, però mai acabes de definir-ho, i el director ho reitera diverses vegades, i crec que això també genera com aquesta sensació d'incertesa i d'incomoditat i de, diguéssim, d'un context turmentós, mai millor dit, no?
0: Clar, o sigui, jo crec que aquesta és la idea, crec que està molt ben buscat, perquè aquest context turmentós no definit, que tu deies ara, Tarik, sobre el context històric, clar, és que jo crec també que tot aquest aparell formal serveix per mantenir el caràcter al·legòric de la història original. És a dir, sembla una tempesta, podria ser una guerra, podrien ser fenòmens sobrenaturals, no? Aquesta indefinició... jo crec que fa que s'aguanti o que es vegi més la sèrie a l'hora de traslladar-la en imatges com una cosa al·legòrica. Crec que en la plasmació d'imatges era fàcil perdre aquest element i que l'espectador s'encallés en preguntes que realment els que hem llegit el llibre sabem que no són importants, com per exemple, com és que no sobreviu cap adult? O no, que preguntes d'aquestes sí. Com molt... Per què no hi ha cap nen a l'avió, no? Per sí. Exemple, que d'això en parlarem després, però... perquè són preguntes relacionades amb la verosimilitud que en realitat no són importants, perquè el plantejament de la història, ja la novel·la, era una manera de William Golding per explorar tota una sèrie de qüestions que són les realment rellevants. Per tant, trobo aquesta sensació de irrealitat de la sèrie recolza el seu caràcter al·legòric i que et fixis en el que t'has de fixar.
2: Sí, jo crec que fa molt bé això de que aconsegueix que no et preocupis de com sobreviuran, no? D'on surten tants mangos que mengen, com cuinen el menjar, com...
1: Com hi ha porcs en una illa remota.
0: Sí. No, és que si fem una comparació, abans mencionava Lost, no? Si fem la comparació amb Lost, a Lost, que tenia una intenció molt similar, sí que hi havia gent que deia i com és que, i com aconsegueixen, i com... no es feien aquestes preguntes. En canvi, aquí no et passen pel cap en cap moment, i és perquè ja veus que allò no és ben bé, no?
2: Sí.
0: Que no pots fer aquestes preguntes perquè no es regeix per aquests termes.
2: I és com que t'obliga, la pregunta que queda imperant és com se sobreviuran entre ells, no? Com el problema no és d'on treure el menjar, sinó com decidiran fins i tot qui menja o com menja, com... O sigui, t'estressa tant amb el com entre ells que se t'oblida la resta.
1: Sí, a mi em sembla, a més, molt necessari i jo ho agraeixo molt que no em facin fer les preguntes típiques, diguéssim, de que tenen a veure amb això, amb la versemblança, sinó que em faci com desfer-me de preguntes supèrflues i centrar-nos en el que és realment important.
0: L'altre element clau que avançaves tu abans, Tarik, és el càsting. Vull dir, això no hauria funcionat si els nens no funcionessin. És a dir, no només encaixen, sinó que hi ha alguna de les interpretacions que és força memorable. Per exemple, la de Lox Pratt, que interpreta en Jack. És un actor que, de fet, serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry
1: Tothom
0: Potter.
1: Tothom està pensant, és Draco Malfoy, aquest
2: dia. Sí, jo anava a dir com el prototip de nen britànic molt ros i molt dolent.
0: És i serà sí. Draco Malfoy, vull dir que el fitxatge estava més que tancat i estem molt contents d'haver-lo vist perquè, efectivament, sap fer molt bé aquest paper. Però també el David McKenna com a Piggy, que és el primer paper d'aquest nen.
1: No, clar? No només. Tots els nens eren el primer, estan debutant en aquesta sèrie. A mi em sembla que facis un càsting de 1.000 adolescents i preadolescents i sobretot nens i que els facis a tots debutar i que et surti bé, em sembla delirant.
0: Mira, reprenc el tema de les nenes, perquè hi ha un aspecte que crida... Ara veureu el per què, Hi ha un aspecte que crida l'atenció i és que la sèrie sí que ha fet canvis ètnics. Incloent diversos personatges que a la sèrie són negres, com en Ralph. Quan a la novel·la original, no sé si s'especifica, pel que recordo, però jo diria que es dona per fet que són tots blancs. Però, en canvi, en aquest exercici de modernitzar la sèrie i portar-la al 2026, no s'han fet canvis de gènere, són tot nois. a la novel·la això té sentit tenint en compte el context de l'autor, que va ser professor en una escola on només hi anaven nois als anys 50, que sí, clar, són els anys 50. Però a la sèrie això es podria haver canviat. I crec que a l'hora de fer l'adaptació, que l'ha fet en Jack Thorne, que, recordem, és el creador d'Adolescents, va tenir clar que això no ho canviaria justament perquè és un dels elements que més li interessava de la novel·la original i que més enfatitza la sèrie, que són aquests patrons de violència i dominació relacionats amb la masculinitat, perquè tots els personatges tenen una relació molt clara amb la idea del que és ser home o del que és ser masculí.
2: Sí, de la novel·la del Senyor les Mosques sovint es diu que representa aquest pas de la infantesa a ser adult, no? Aquesta pèrdua de la innocència, entre moltes cometes. Però jo crec que aquí justament també pren aquest sentit del pas de ser nen a haver de ser home o el que tu imagines com a ser home, no? I jo sento que el creador ho expressa molt clarament, sobretot a través del diàleg, no? Perquè veiem com tots els nens, a més d'aquesta expressió de violència, que a vegades és només les ganes de jugar que tenen en comptes d'estar fent cabanes o el que sigui, no? Però sovint quan aquests nens senten angoixa o dubte, el que fan és parlar del seu pare. Diuen, no et preocupis, perquè el meu pare diu que els avions no cauen. No, perquè el meu pare està a l'exèrcit i ens vindrà a buscar. No, perquè el meu pare no sé què, no sé quantos. Sempre hi ha aquest referent masculí que tenen molt clar. I justament l'únic de tots els nens que no parla del pare és en Piggy, que parla de la seva tieta, perquè és qui el cuida, no? I és justament el nen a qui menys respecten de tot, no? Perquè no hi ha aquest referent tan visible de masculinitat. L'altra banda, qui tampoc té referent, però se l'inventa, és en Jack, no? Que sembla que va dient que té aquest pare, que és espia, que és el més important de tots, que
0: bueno,
2: no sé què.
0: Bueno, jo vaig fer... Hi ha un moment a la sèrie, ara ja ho dic pels oients que s'animin a veure-la. Hi ha un moment a la sèrie on ell... jo diria que és ell el que mira el seu diari, perquè els diaris d'ells que han caigut amb l'accident corren per allà, algun del diari. I el moment que ell mira el diari i jo vaig aturar, vaig tirar enrere, vaig parar i vaig llegir.
2: I què deia?
0: I el que plantejava era un pare molt exigent, que considerava que ell no era prou, que no el volia tenir a prop, és a dir, un pare extremadament dur. I vaig pensar, d'acord, aquesta figura que ell s'inventa del pare heroic és per substituir aquest pare que té, que crec que la definició seria que ella el considerava dèbil.
2: Sí, i és justament fa el contrari, no? I durant la sèrie hi ha diversos moments en el segon i tercer capítol, sobretot crec que el veiem a ell en un moment patir o dubtar per si està mostrant-se massa vulnerable davant dels seus amics.
0: Tota l'estona pateix que el seu entorn descobreixi el que ell sap que és veritat, perquè és el que li ha dit el seu pare, que és dèbil. Des de l'episodi 1, que no s'atreveix a matar, que era un conill, em sembla...
2: Un porquet. Sí.
0: No recordo ben bé. Un animal i un animal que cacen, i ell, que s'ha autoerigit com el caçador...
1: El mascle.
0: No s'atreveix a matar-lo, i en Piggy el veu, i en Piggy, que l'ha clitxat des del principi, i li diu que no ho digui, no? Ja, tota l'estona hi ha aquests personatges que intenten amagar aquestes debilitats que estan molt relacionades amb el fet de ser més o menys home.
1: Sí. A mi això, en aquest sentit, crec que el personatge del Simon segurament és el més interessant o una espècie de bisagra entre el Jack, que és aquest, diguéssim, mascle pretensiós, i el Piggy, que és aquest, una persona que no està complexada en aquest sentit, no? I crec, en aquest sentit, que el que comentàveu, no?, del retrat de les masculinitats, el Simon penso que és un personatge especialment interessant perquè també té una relació amb el Jack que és molt, diguéssim, que el fa el Jack especialment dual, en el sentit que quan estan ells dos en un cercle íntim o inclús parlant entre ells dos, tota la part, diguéssim, més dèbil, per dir-ho així, entre cometes, del Jack, doncs surt a la llum. I el Simon, que és una persona, un nen absolutament desacomplexat, inclús jo diria que, diguéssim, entre línies es llegeix que podria, diguem, haver-hi una espècie d'atracció que va més enllà de la pura amistat entre el Jack i el Simon. Doncs això, quan el Jack està en públic, menysprea absolutament el Simon, que és aquest nen especial, que és aquest nen amb una sensibilitat diferent, que l'anomenen el raret, diguéssim, i que desperta d'alguna manera en la resta de personatges masculins unes facetes

0: i donar-li aquesta dimensió. Després hi ha una altra idea, que per acabar també amb aquesta anàlisi, perquè estem gairebé més analitzant la sèrie que parlant de les seves... Però és que et porta això, i jo crec que també diu de com les ganes que tenim de parlar-ne i de desxifrar-la, també parla de les seves virtuts. Però novament hi ha una idea que a mi em sembla que és la que, almenys a mi, la que més m'ha acabat pesant, és com no importa gens si ets el més... intel·ligent o el més racional o el que pot fer més coses positives pel grup, que és en Piggy, perquè si no tens el carisma o la força o l'aspecte físic que se suposa que has de tenir, quedaràs exclòs. Perquè si tot quedés en mans d'en Piggy, allò aniria com una seda. És així.
1: Sí, sí, que això ja passa molt al principi, no? Llavors hi ha aquest element per mi que el que s'aferra en Piggy amb totes les seves forces, que és aquesta... com es diu, aquest cargol de mar, no? Gegant, que fan servir primer per convocar reunions, fan aquell soroll com... I que acaba sent un símbol de la civilització, entre moltes cometes, no? I que en Piggy és un personatge que s'hi aferra amb totes les forces, que està tota l'estona preocupat per si la perdran, per si li robaran, per si es trencarà, no sé què. I aquí, doncs, ensenya que al final no és ni el més intel·ligent ni fins i tot el més valent, no? Perquè al final el Jack no és ni el més violent dels seus amics, no? Acaba fent només com de la veu cantant. Però sí, que és una mica reflex del que pot acabar passant a la vida real.
0: Clar, en Piggy està acostumat a que quan no hi ha normes, quan regna el caos, ell té totes les de perdre, és a dir, que les normes el protegeixen d'alguna manera.
2: També diria, però, que és interessant perquè, i segurament això veu de la novel·la directament, però una cosa molt interessant trobo de tot plegat és que, clar, el Piggy representa la racionalitat i de més, però crec que hi ha una cosa que és bonica també, que al final el Jack i companyia el que representen també és que no deixen de ser nens que volen jugar, i aleshores al final el Piggy és una espècie d'adult que d'alguna manera penalitza o penalitzaria aquests nens jugant, no? I crec que també hi ha una anàlisi interessant a fer de fins a quin punt els nens haurien de... els hauríem d'exigir als nens que fossin adults. Crec que sí. Això és interessant per aquesta banda.
0: De fet, a la resta el troba irritant.
2: Clar.
0: I aquest és un dels seus grans problemes. Bueno, ja heu vist que estaria molta estona parlant del Senyor de les Mosques. Crec que parla molt de tot, parla molt de la virtut d'aquesta sèrie, d'aquesta adaptació. També parla, evidentment, de la virtut de la novel·la, que realment també en podríem estar parlant infinitament. En tot cas, el Senyor de les Mosques s'ha estrenat a Movistar Plus. A mi em sembla que és l'estrena destacada de la setmana, però ja sabeu que a La Finestra Indiscreta ho analitzem tot perquè no us perdeu res del que val la pena, i anem ara a veure les novetats de les sales de cinema, perquè la cartellera també ofereix títols molt interessants. Per exemple, jo no em perdria L'Hangar Rojo, la celebrada primera pel·lícula de ficció del cineasta xilè Juan Pablo Sayato, que se centra en un moment clau de la història recent del país, el cop d'estat a Pinochet de l'11 de setembre de 1973. Ho fa en blanc i negre i des de la perspectiva d'un membre de les forces aèries xilenes, el capità Jorge Silva, que dirigeix l'escola d'aviació on es formen molts homes i que una nit, quan és a punt de marxar a casa, es troba amb l'arrimada d'un camió, al recinte. El coronel que hi va li fa veure que l'ha de deixar passar sense revisar el contingut del camió. I a partir d'aquí veiem com l'escola d'aviació es converteix en un centre de repressió i tortura.
2: Efectivament, és una pel·lícula que es basa en un sol dia, en el qual doncs seguim aquest capità Silva, el membre de la Força Aèria Xilena, i en el qual, doncs, i a més és un personatge que real, que 3 anys abans havia salvat el president Allende d'un cop d'estat. Aleshores, aquesta és una pel·lícula que segueix al llarg d'aquest dia amb les disjuntives que es va trobar en aquest personatge, que es representa una miqueta, per una banda, tota la vessant, el vessant militar, diguéssim, d'una mirada de servei al país, des d'una mirada, doncs això, diguéssim, de la força, però per altra la consciència i què vol dir servir a la pàtria. Si haguéssim de definir aquesta pel·lícula, jo crec que en poques paraules, per una banda diria que és una pel·lícula molt sòbria, fins i tot diria marcial, en el sentit que és, no hi ha color, seguim d'una manera molt rigorosa aquest personatge a través d'aquest dia tan transcendent, I també aquest rigor, no? Com

0: tot el que veiem és una estricta posada en escena d'una cosa que va ser real, i a més tots els personatges que anem veient estan basats en personatges tristament reals. Crec que en definitiva, a més d'una crònica, jo crec que és una pel·lícula que parla molt sobre la consciència d'aquest militar i què fer quan hi ha, diguéssim, dues vessants de la teva manera de viure i de ser professional que s'estan contradient.
1: Clar, perquè ell es deu als seus superiors, però al mateix temps al seu país i també al seu sentit de la moralitat, i clar, a mesura que la pel·lícula avança i el que passa allà és cada cop més evident, doncs el seu paper el va posant contra les cordes.
0: Clar, que és bàsicament aquesta anava escolant entre què seria, diguéssim, el que seria el teu deure com a persona que estàs sota les ordres de persones, diguéssim, això, que s'imposen al poder, i el que se suposa que és el teu jurament davant del país al qual estàs servint. I a més hi ha tot aquest context, evidentment, en el qual doncs se t'obliga a anul·lar el teu sentit crític, quan el teu sentit crític t'està dient completament, diguéssim, està contradient completament el que t'estan ordenant, i més quan ens trobem de sobte en un context en el qual es demana que assassinis o que torturis a persones per el que pensen, no? En aquest sentit, és molt interessant perquè, de fet, la pel·lícula està basada en les memòries d'un d'aquests torturats, al qual el capità Silva va salvar la vida, que és Fernando Villagrán, i que doncs aquest torturat no va saber que aquest capità li havia salvat la vida fins molt de temps més tard, i de fet tampoc sabia que havia compartit cel·la amb aquest personatge, que d'alguna manera va ser molt més fidel al que era el seu esperit crític al final que el que li obligaven a les forces,
1: els seus superiors i, bueno, i la seva feina al final, perquè clar, i tot el context, és que tot el context l'empenyia a fer el contrari del que ell creia que havia de fer. Jo crec que això queda molt ben reflectit a la pel·lícula.
0: Sí, absolutament. De fet, i hi ha una cosa també que crec que és molt interessant i que explica molt el context en el qual està feta la pel·lícula, o sigui, en el context que explica la pel·lícula, però també en el context actual, que es tracta d'una obra, d'una coproducció entre Xile, Argentina i Itàlia, que de fet són tres països que ara mateix estan governats per l'extrema dreta. En aquest sentit, jo crec que és un film que segurament va ser finançat abans que arribessin aquests poders.
1: Molt probablement, sí.
0: Sí. I que d'alguna manera estàvem parlant fa una estona del Senyor de les Mosques com una, diguéssim, construcció, com una al·legoria d'una cosa que al final aquesta pel·lícula descriu d'una manera factual, no? Que no deixa de ser gairebé documental. Sent una ficció i tenint, diguéssim, l'estructura i el plantejament de ficció, és una obra que explica d'una manera molt crua i molt fidel, i també crec que molt rigorosa i responsable, aquest moment.
1: Doncs en l'Hangar Rojo, primera opció a la cartellera aquest cap de setmana, també tenim una nova pel·lícula que protagonitza Angelina Jolie. La pel·lícula es titula Couture i l'actriu interpreta una directora de cinema que passa per dificultats econòmiques i accepta l'encàrrec de filmar la Setmana de la Moda a París, malgrat que a ella no li interessa la moda. La veu com una cosa supèrflua. És quan és a París que rep la notícia que li han detectat un càncer de mama.
2: My doctor didn't say that word.
3: ¿Qué se me dijo el doctor?
2: He mentioned an atypia. That's it. Voilà, c'est ça. Atypia.
3: Écoutez.
2: Je me sens très bien. Je me sens très bien.
1: Un tema que és personal per Angelina Jolie, que va perdre la mare d'un càncer d'ovari, i recordem que ella es va fer una mastectomia preventiva quan els metges van detectar que tenia moltes possibilitats de patir un càncer de mama o d'ovari. Després també es va sotmetre a una operació per extirpar-se els ovaris, i el fet que en parlés públicament en el seu moment va ajudar a visibilitzar-ho i va fer que moltes dones es fessin les proves. Per tant, sembla que amb aquesta pel·lícula d'alguna manera està fent un pas més en aquest sentit.
4: Sí, se sent de fet una interpretació molt personal, no? I se sent una manera d'explicar aquest procés pel qual passen tantes dones que crec que no estem tan acostumats a veure en les pantalles, no? Ensenyar molt de prop moltes parts del dol, no? Quan sento que quan hem de fer ficcions sobre el càncer ens sentem molt en la mort o en la superació o en la lluita, no? I ella t'ensenya un ventall d'emocions que pots patir, no?, quan tens justament aquesta primera notícia. La setmana passada parlàvem del Diable Vesteix de Prada, no?, que és també una pel·li sobre el, que ensenya el món de la moda.
1: Sí, amb un to molt diferent.
4: Clar, amb un to molt diferent. No sé si és la Setmana de la Moda de Milà, el que ensenyen el Diable Vesteix de Prada, que ensenyen la de París, i és una... Ara dèiem un to molt diferent. Sento que Couture té un to molt humà, no? Abans deia aquesta interpretació de l'Angelina Jolie, el que fa és ensenyar-te aquest món de la moda, que normalment es fa o amb molt d'artifici, molt llums i colors, una cosa molt amb voluntat de fer-ho pop, o al contrari, es fa com amb una cosa molt crua, gairebé com exposé per ensenyar-te que hi ha al darrere tot això.
1: De denunciar una mica.
4: Exacte. I amb, aquest, amb Couture el que fa és justament ensenyar-te aquest món de la moda des de quatre punts de vista, que segueixes molt de prop, a flor de pell, en primera persona, al voltant d'aquesta Setmana de Moda. Tenim el paper d'Angelina Jolie, que, com has dit, és aquesta directora, no?, que ha de fer, ha de gravar, no sé si fa un spot o fa com una, un vídeo, no, per, abans que sigui la desfilada. Després tenim una model que és dels seus primers desfilats i a més li donen un paper important que ha d'arrencar la desfilada, que es veu que és algú, que és algú més gros del que jo sabia, no? I a més és divertit perquè la pel·li t'ensenya, hi ha moments on t'ensenyen diferents maneres de caminar i coses de tècnica de model que jo mai m'havia plantejat. Tens el personatge d'una noia que està cosint els vestits que desfilaran i finalment tens una noia que està al backstage de tot aquest sarau com arreglant i acompanyant les models, no? Llavors fa aquesta cosa molt de flor de pell i gairebé d'ensenyar-te els conflictes de la vida personal de cada una, com s'entrellacen amb el món de la moda i com el món de la moda s'entrellaça amb els conflictes de cada una. I jo he trobat molt interessant el tacte i la delicadesa amb què ho toca tot, no? Perquè, com dic, estic molt acostumada a veure pel·lis del món de la moda o que tot són flors i violes i tot és molt xulo i quina mataríem totes per estar allà, o al contrari, de veure, d'ensenyar tot lo terrible que és i el que passa amb trabambalines que no sabem.
1: Clar, és molt propi de la directora, no? L'Alice Winocourt, que normalment parla molt de l'estat emocional dels personatges, a més té molt d'interès per fer-ho a través del cos. Recordo aquella pel·lícula de l'Eva Green, que interpretava una astronauta pròxima, es deia, sí, alguna cosa així, que se centrava molt en aquesta preparació, i aleshores, clar, l'estat emocional d'ella i la preparació del cos era molt important, que és una cosa que normalment no veus en una pel·lícula sobre un viatge espacial.
4: Exacte, aquí a mi m'ha interessat molt, per exemple, la història de la model, d'aquesta noia que també seguim com arriba a París, com fa, com el càsting, com es troba amb altres companyes, com es prepara per això, i t'ensenya una vessant del món de les models que no coneixem gaire, que és que moltes venen d'indrets que estan en conflicte, d'extrema pobresa o de llocs que estan en guerra, no? Per exemple, ella ve de Sudan, ja crec, sí, oi?
1: Sí, no, estava pensant, és un personatge que realment en alguns moments, perquè Angelina Jolie s'emporta, diguéssim, evidentment, el protagonisme i el cartell de la pel·lícula, però a mi em va interessar més aquest personatge que la història, que, amb tot el respecte, que la història que explica l'Angelina Jolie, sobretot perquè és un personatge que intueixo que està reflectint una realitat que és més habitual del que ens imaginem.
4: Sí, que malauradament no se'n parla gaire i no se'n parla gaire amb tant de tacte i tanta cura, no? Ella parla molt d'aquest dilema, no?, de que pot ser una feina que sembli molt maca, alhora és molt dura, exigent, alhora és una feina estranya molts cops pels nostres entorns. Les seves companyes li diuen que no es preocupi, que quan faci molts diners i pugui comprar una casa als seus pares, al seu país, se li oblidaran totes les preocupacions, coneix altres noies que també són d'aquí d'allà, i m'ha semblat una manera molt interessant d'explicar una problemàtica que jo crec que normalment només veiem en documentals més aviat durs o en reportatges, portatges, exposé, no?, que parlen també de els 2000 hi va haver tot un flux de models que venien just d'Europa de l'Est, i és una cosa que va passant.
1: Doncs anotem Couture, que és una altra opció per anar a veure el cinema. I encara en tenim una més per comentar. Es tracta de Recreació d'un assassinato, que es presenta com un drama judicial molt semblant, jo diria que... És a dir, no diria homenatge, però referencia molt obertament el clàssic Dos homes sense pietat. És a dir, és la història d'un jurat que ha de decidir si un home acusat d'haver matat una dona és innocent o culpable. La pel·lícula la dirigeix Jim Sheridan, que fa una combinació molt particular, perquè el cas és real. Es tracta de l'assassinat d'una dona francesa que era productora de televisió, que es deia Sophie Toscan-Duplantier, que tenia una casa a Irlanda, que és on va ser assassinada. Però, en canvi, tot el judici on hi ha un sospitós és pura ficció, tot.
0: Sí, és una obra molt agosarada de Jim Sheridan, un dels grans, jo diria, cineastes i especialment de, diguéssim, autors de cinema de judicis. I jo, si ho hagués de definir una mica, diria que és com una espècie de híbrid estrany entre el Tor de Carles Porta i 12 homes sense pietat de Sidney Lumet, en el sentit que per Jim Sheridan aquest cas és un dels casos que ell diguéssim, el van obsessionar durant molt de temps. Aquí fa, doncs, com tu dius, una espècie de paral·lelisme amb 12 homes sense pietat, en el sentit que és un cas en el qual doncs, tot el jurat popular sembla que està d'acord, menys hi ha un personatge que, a més, encarna Vicky Krieps, que diu que no pot assegurar que aquest personatge sigui culpable, aquest home sigui culpable, i aleshores, d'entrada, el declara no culpable. Tota la pel·lícula, a partir d'aquí, és el debat entre aquest jurat popular al voltant d'aquest cas. I és molt interessant, a mi em sembla superinteressant el dispositiu, crec que és un pas endavant en el sentit que la filmografia de Jim Sheridan, que és molt de, en general, o de ficció o de no ficció, aquí fa un híbrid molt interessant, i fa una cosa que també em sembla molt, molt interessant, que és un exercici d'empatia cap a, doncs, i de reflexió al voltant del que és la justícia i a què ha de respondre la justícia, no? Aleshores, tal com feia Sidney Lumet a 12 homes sense pietat, fa tota una reflexió al voltant d'això, però té un problema, que és que, efectivament, hi ha una dona morta, un cas real d'una dona morta, i aquí està fent una fabulació en la qual doncs, fa un exercici d'empatia cap a tothom, menys cap a aquesta dona a la qual aquest cas mai s'ha resolt. I aleshores sí que s'acosta al presumpte assassí, sí que s'acosta a tot el jurat popular, però crec que descuida una part essencial, que és aquesta víctima real.
1: Això és molt delicat. De fet, jo tot el projecte, he de dir, el trobo molt delicat, perquè aquest culpable, aquest presumpte culpable, de fet, el problema és que se l'havia d'extraditar a França, Irlanda es va negar a extraditar-lo, a França li van fer el que es diu un judici in absentia, el van declarar culpable per 25 anys, però ell va continuar vivint a Irlanda, perquè clar, no hi havia extradició. A Irlanda no trobaven que hi havia motius suficients com per fer-li aquest judici, i ara ve Jim Sheridan i fa la ficció del suposat judici que hauria pogut tenir a Irlanda, que no deixa de ser com una representació del debat intern que tenia el país sobre si realment se l'havia de jutjar o no. Jo ho trobo molt delicat, per això que dius que en tota aquesta operació la víctima és com si no existís pràcticament, i després perquè, bueno, és que a més aquest senyor va morir fa el 2024. Vull dir que també sembla que hagi esperat que hagi mort per poder fer aquesta ficció. No ho sé, sé que estem en l'era del true crime, i que de vegades els resultats poden ser interessants, però tantes voltes em sembla una mica delicat.
0: Sí, sí, exacte. La qüestió és aquesta, que si, o sigui, la gràcia, per exemple, de la pel·lícula de Sidney Lumet, 12 homes sense pietat, és que agafava un cas que no era real, però que podria ser-ho perfectament, i a través d'aquest cas explicava doncs, una disjuntiva social que estava, diguéssim, levitant per sobre la societat en aquell moment. Aquí, en comptes d'agafar un cas que podria ser qualsevol i parlar de, doncs, no sé, de la violència estructural, de la violència masclista o d'altres coses, fa una mica el procés invers. Aleshores, agafa un cas real i a partir d'aquí fa tota una sèrie de divagacions o de reflexions que són molt interessants, però crec que efectivament és problemàtic perquè aquesta víctima va morir jove i sense justícia i en canvi aquest presumpte assassí va morir lliure i tot i ser declarat culpable i bueno, en fi, crec que hi ha un biaix que no sé si és prou conscient, segurament sí que sap on es posava
1: cara, Jim Sheridan. Aquest home té una pel·lícula on hi ha un personatge interpretat per Vicky Krieps defensant que és probablement era innocent, tot plegat és una mica delicat o poc sensible.
0: És interessant, dona per Cinefòrum, però és complicat, sí.
1: Va, repassem els títols de les pel·lícules de la setmana perquè hem parlat de El Hangar Rojo, Couture i Recreación de un Asesinato. Són els tres títols. Amb qui no us quedeu?
4: Jo crec que tinc ganes de veure L'Hangar Rojo.
0: Jo també em quedo amb L'Hangar Rojo.
1: Tres per L'Hangar Rojo, no sé si estava claríssim, però en tot cas ho hem tingut molt clar. Això és pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, al 3CAT tenim Cyrano, la versió amb Peter Dinklage com a protagonista, que és una adaptació a càrrec de Joe Wright, que va interpretar el text original portant-lo cap al musical, i també va canviar l'efecte de Cyrano, perquè va canviar el nas exagerat aquí per l'estatura de l'actor, a qui, sincerament, jo veuria fent qualsevol cosa.
4: Sí, jo tinc bastanta curiositat, sobretot pel tema musical, i també perquè sóc bastant fan de l'actor, no?, i tinc ganes d'anar-lo veient a coses i que vagi fent més coses.
0: Exacte, tot el que sigui Peter Dinklage, estem a favor.
1: També tenim a Amazon, han incorporat Marty Supreme, per exemple, la pel·lícula de Timothée Chalamet. També tenim a HBO dosi de Yorgos Lanthimos amb El sacrificio del ciervo sagrado. Send Help, l'última pel·lícula de Sam Raimi a Disney+. La misteriosa mirada del flamenco a Filmin. Sleepers s'ha incorporat a Netflix. I L'home del braç d'or, d'Otto Preminger, a Filmin. No està gens malament, les novetats de plataformes aquesta setmana.
3: A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor, perquè no et mereixes menys.
1: Continuem amb les sèries. Abans hem parlat ja del Senyor de les Mosques, que és l'estrena més destacada, però hi ha més novetats. Per exemple, la sèrie criminal nòrdica El Caso Hartung.
5: Hey, jeg sad faktisk og var lige ved at skrive tilbage til dem. Jeg har lige fået en besked, som jeg tror kan være fra vores stalker.
6: Jeg kommer.
1: Sèrie danesa que va estrenar la seva primera temporada ja fa uns anys, el 2021, i que ara torna amb una segona temporada i un cas nou. A la ficció també han passat uns anys, els protagonistes tenen un nou misteri a resoldre, que és una sèrie d'assassinats que estan relacionats amb una cançó de Bressol. S'incorpora al repartiment Sophie Grabol, que és tota una icona de les sèries criminals nòrdiques des que va protagonitzar la sèrie danesa For Bridelsen, també coneguda com a The Killing, que és en gran part responsable de l'èxit que el gènere criminal escandinau està tenint a Europa i a Gran Bretanya en els últims anys. I no és estrany que s'incorpori aquesta actriu perquè El Caso Hartung està basada en les novel·les de Søren Sveistrup, que va ser el creador de For Bridelsen, i per tant aquí estem parlant de sèrie criminal nòrdica amb tots els ets i uts.
4: Exacte, i a més crec que és xulo, no?, que també en el món aquest del crim amb la perspectiva nòrdica també hi hagi ara una opció per veure aquestes sèries de parelles, no?, d'investigadors, parelles com estranyes parelles, no?, d'investigadors que abans havíem vist en registres més potser del còmics, en el cas estadounidens, amb allò de Bones o aquestes sèries d'aquest estil, doncs ara veiem un altre cop aquesta barreja entre misteri, crim, thriller, i alhora també el desenvolupament, no?, de relació,
1: sí,
4: entre aquests dos.
1: Sí, la relació entre ells dos, sí, com a Brønnboren, per exemple, la sèrie sueco-danesa del 2011, si no falla la memòria. Sí, clar, és que aquesta sèrie, El Caso Hartung, és com l'última d'un gran llinatge que potser ara està anant una mica a la baixa, però hi va haver un moment que les sèries criminals nòrdiques estaven al capdamunt de tot, i For Bridelsen i Brønnboren eren dues sèries que eren fonamentals.
4: Però tenen el seu seguici,
1: sí,
4: els seus fans.
1: Sí, per això no estem parlant, i tant. Sí.
4: Incondicionals, perquè per mi, a més, fan aquesta cosa, aconsegueixen com una cosa molt crua, no? O sigui, hi ha com un terror, una cosa molt, molt espectral en tot, però alhora amb una elegància, que ja sé que crea estrany parlar de crims i elegància.
1: No, però és que ho aconsegueixen, sí.
4: Sí, és aquesta cosa, a més, doncs, d'anar a deixar-te fent el puzzle, no? Aquí s'entrellacen com varis crims, vàries històries, una cosa que ha passat als 90, després van sortint, i és d'aquestes sèries que t'ajuda a tu anar posant les peces amb algunes seqüències i passatges que per mi són bastant de terror.
1: Sí, no, és molt, aquesta en concret és molt angoixant. I a més, no només pel que passa, sinó també pel reforç, diguéssim, de tot l'aparell formal a nivell sonor, per exemple, que ara no ho estem notant amb la banda,
4: sí,
1: amb el tema aquest de la banda sonora, no ho estem notant, però hi ha fragments de la banda sonora que realment són molt angoixants.
4: Sí, a més, la cosa aquesta de que està sent vist, no?, una de les primeres coses que veiem és una víctima, no?, que veiem que va rebent vídeos d'ella, que l'estan veient, no?, i fins i tot sento que la càmera et posa tu com a espectador com mirant-la ella, i llavors t'agafa aquesta por en aquest sentit, que tots tenim un mòbil a la butxaca, tots estem tota l'estona envoltats de gent, i alhora no saps qui de tota aquesta gent tan estupenda, i si són nòrdics encara més, perquè ja tot ha de ser tan ordenat i no sé què, doncs resulta, pam, hi ha un assassí.
1: És molt interessant aquesta incorporació de la tecnologia, que les sèries criminals cada vegada no van evidentment es van actualitzant a les coses que passen, i en aquest cas de coses que passen a nivell tecnològic, vull dir que abans era una trucada de telèfon i ara reps un missatge, o com és el cas de la segona temporada del caso Hartung, un vídeo que et poden estar gravant al moment o fa una estona més tard. Vull dir que és molt interessant com des del gènere, on hi ha moltes coses que ja estan fetes des de fa molt de temps, es busquen noves maneres de treballar la narrativa i també d'angoixar l'espectador a través d'això, de la tecnologia.
4: Sí, a més parla d'un terror molt real, no? Perquè ara hi ha aquesta cosa de la vigilància, encara que no sigui de manera literal, no? Aquesta amenaça de que fins i tot quan veiem disputes al carrer, el primer que fa la gent és treure el mòbil per gravar l'altre, no? Aquesta cosa de la càmera com un arma i com un accés no volgut a la teva persona, no? Que als 90 podia ser la trucada de Scream dient t'estic veient, vinga a matar-te, i ara és rebre aquests vídeos, aquests missatges, fins i tot.
1: Sí, molt ben integrat, a més, en la pantalla. El tema de la integració del món de les xarxes o del món dels vídeos, de vegades no sempre es fa de forma gaire efectiva, trobo que aquí és molt fi. El caso Hartung, en tot cas, que ha estrenat la segona temporada a Netflix, sembla que l'actualitat d'estrenes sembla que ens està obligant a anar de crim en crim, d'alguna manera, però ara anem a una cosa menys fosca. Perquè ha tornat The Bear, així com per sorpresa. S'ha estrenat un episodi de la sèrie sense avís previ, un episodi que està situat abans de la primera temporada d'aquesta sèrie que, recordem, segueix el dia a dia d'un xef jove amb una carrera molt prometedora en l'alta cuina, que ho deixa tot per ocupar-se del restaurant familiar quan el seu germà se suïcida. La sèrie va per la quarta temporada ja, i aquest plantejament inicial ha canviat molt, sobretot la trama del restaurant familiar, que ja ha estat una altra cosa, però el suïcidi continua tenint un pes important, i justament aquest episodi, que s'ha estrenat de forma aïllada i una mica amb una ambició promocional de cara a fer-nos venir ganes de mirar la següent temporada, té com a protagonistes el germà que es va suïcidar i el seu millor amic, que fan un viatge en cotxe.
4: Sí, jo he de dir que a mi de The Bear els capítols que més m'agraden són aquests que justament se surten de la trama principal així més coral, no? I se centren en un personatge o en un dia, no? Per exemple, el capítol del dia del sopar de Nadal amb la seva família.
1: És
4: dels meus preferits i és on per fi veus, no, d'on ve, què passa exactament amb aquella família i vas encaixant com totes les peces, simplement ensenyant el procés de cuinar un sopar de Nadal i menjar-lo tots plegats, no? També dels meus capítols preferits és el millor amic que surt en aquest capítol, no? Crec que es diu Forks, que és on, sí, quan va a fer pràctiques, sí, o a treballar en un altre restaurant i aprèn el que és treballar en un restaurant d'alt nivell, o el que va ser dirigit per l'actriu Ayo Edebiri, que se centra en una de les cuineres del restaurant i també se centra...
1: Nadkins era, no?
4: Sí, aquest, això, exacte.
1: Si no recordo malament.
4: I se centra, doncs, en
1: sí,
4: tota,
1: sí,
4: la seva vida.
1: Sí, són molt bons. Clar, tenen un repartiment, una galeria de personatges que són molt interessants, i quan els poden aïllar en un episodi i concentrar-s'hi, doncs surten coses que són interessants, com és el cas d'aquest episodi especial.
4: Sí, aquest fa el que fa amb aquests altres episodis, que és desgranar fins al fons de tot amb no només una relació, sinó la psicologia i naturalesa d'un personatge que ha estat com fent ombra, no, però ha estat el seu fantasma rondant per totes...
1: No, és una ombra, sí, allargada durant tota, sí, la sèrie. Vull dir, si no fos per ell, en Carmi no seria allà,
4: exacte,
1: des del principi. Per tant, sí, té una presència molt important.
4: I que crec que no s'havia explorat d'aquesta manera, no? L'havíem vist per entendre qui era i com d'això, però no sabíem exactament... abans deies que ara parlàvem d'una cosa no tan fosca, però es pot arribar a posar fosca el personatge.
1: Eren les meves ganes de canviar una mica de to i de posar una música una mica diferent, però evidentment és un personatge que s'acaba suïcidant, per tant és una trama fosca, i en aquest viatge en cotxe és un viatge on, sense explicar res, evidentment, però sí que podem dir que és un viatge on podem veure molt bé que allà, perquè evidentment és un viatge que succeeix abans del suïcidi, i podem veure que el seu amic està de molt bon humor i ell, en canvi, no està gens de bon humor, està molt malhumorat, i podem veure que hi ha alguna cosa allà sota i intuir que aquesta cosa que hi ha sota, que està sortint a la superfície en forma d'ira en aquell moment, és el que acabarà amb el seu suïcidi.
4: Sí, a més, igualment, a part d'això, tot el que acompanya aquest viatge té aquesta qualitat tan vivencial de la sèrie, no? Que sembla que tu mateix te seguis en un bar de Chicago i escoltis la conversació que tenen els cambrers amb els camioners que passen i no sé què, i és realment xulo.
1: Doncs acabem-la, encara ens queda una opció més, perquè acabarem amb una sèrie que té com a protagonista un personatge molt cinematogràfic, Hannibal Lecter. Perquè després de molt de temps, la sèrie Hannibal torna a estar disponible a plataformes. És una sèrie que va aconseguir fer una aproximació al personatge de l'assassí caníbal, que evitava comparacions amb les pel·lícules. Això, només això ja trobo que és prou important. Ho va aconseguir sobretot desplegant una imaginària amb un estil molt propi, que aconseguia ser elegant malgrat ser pertorbadora i que es basava molt en el menjar. Hannibal és un gourmet a qui li agrada cuinar i menjar exquisideses, i la sèrie jugava molt bé amb això, juntament amb els efectes sonors, per crear escenes molt suggestives. A més d'això, més, també va saber treballar molt bé la psicologia dels dos protagonistes, que participaven en una mena de joc del gat i el ratolí. Per una banda teníem en Mads Mikkelsen, que va interpretar Hannibal, i Hugh Dancy, que era un agent de l'FBI amb una capacitat especial per posar-se en la pell dels assassins.
0: Bastant divertit que parlem d'Hannibal després de parlar de Bear, em sembla una...
1: Bueno, personatges que cuinen.
0: Sí. I mengen.
1: No n'hi ha tants, cada dia n'hi ha més, eh? Està de moda, però sí. Mengen coses diferents, per sort.
0: Sí, aquesta sèrie crec que, tu ja ho has dit, Toni, una de les grans coses, diguéssim, que li va fer ser una sèrie diferencial és, per una banda, el paper increïble que fa Mads Mikkelsen, que tenia una labor dificilíssima, que era doncs, posar-se en el paper d'un personatge tan, diguéssim, referent del cinema de gènere i dels relats de crims com és Hannibal Lecter, i crec que ho aconsegueix. Gràcies, i en part, a aquesta capacitat que té, jo crec, Mads Mikkelsen a fer aquests papers d'aquests personatges ambigus en els quals no saps ben bé què amaga, que tenen molt d'ocultar i alhora i són molt, molt, molt magnètics, molt atractius. Penso en una pel·lícula magistral que és La cacera, per exemple, de Thomas Vinterberg, o tot el cinema danès de Susan Bier o Winding Refn. Aquí, com també comentes, és tota una sèrie que planteja un joc del gat i el ratolí, que a mi em recorda, però això és una cosa que potser que no sé si estareu d'acord, a tot el plantejament també de ments brillants perseguint-se i trobant-se com Sherlock Holmes i Moriarty una miqueta.
1: Sí, sí que hi ha un vincle. A més, diria, en les dues versions, o sigui, la versió també, en els dos casos estan modernitzant una obra prèvia, i diria que Sherlock deu ser del 2010, potser.
4: Sí.
1: Estic aquí tirant de memòria, eh? Vull
4: sí.
1: dir que,
4: no,
1: el que sí, segur és que Hannibal és del 2013, cosa que és, faig parèntesi, molt rellevant, perquè Hannibal va venir abans que True Detective i que abans de Mindhunter, que val la pena tenir en compte també això.
4: Clar, és que per mi, jo tinc registrada a nivell el calaix mental dels fandoms, que ara no sé si us sonarà, que són com aquestes comunitats online que durant els 2010 comencen a seguir les sèries d'una manera molt, molt apassionada, no? No només de grups de pàgines de fans, analitzant, no només com a crítica televisiva o cinematogràfica dels capítols, sinó una anàlisi exhaustiu de cada personatge, no? I és una cosa que jo vaig veure que va passar molt amb Hannibal, justament, també passa molt amb Sherlock, hi havia tota aquesta obsessió.
1: Sí, això venia, bueno, ve de molt lluny, però diria que una de les més recents d'aquella època devia ser Lost, que la gent ens tornava bojos a internet fent teories.
4: Sí, jo alhora voldria apuntar que per mi Hannibal també representa una comunitat especial, que és justament la comunitat femenina que fa, per exemple, que es dedica a escriure fanfiction, que és una cosa que ja havia passat amb Star Trek.
1: Vols dir la comunitat que ara està explicant coses sobre Heated Rivalry? Estaríem parlant de la mateixa comunitat? S'apropa?
4: Clar, no sé si s'apropa perquè els temes de les sèries són bastant diferents.
1: Però, però hi ha uns elements
4: sí,
1: en comú. No?
4: Exacte.
1: No sé si hi ha un patró.
4: Són comunitats que xipegen o analitzen la ara. Relació romàntica o no de, dels dos protagonistes.
1: De dos homes.
4: Clar, exacte. Llavors jo la tinc registrada molt en aquest moment, que és un moment intermig entre... Ja potser estem... Ja portem uns quants anys de les sèries de prestigi dels 2000, no? De Breaking Bad, Mad Men, El Soprano, etc. Però encara no hem arribat a l'streaming tal com el coneixem avui de les sèries de 8 capítols d'una hora i 5 anys entre temporada i temporada, i llavors jo crec que és una fita històrica bastant interessant en aquest sentit.
1: Clar, Aníbal el que va tenir en aquell moment és que, clar, és que era una sèrie molt inadequada perquè era una sèrie de la cadena NBC i, per tant, no li pertocava a Aníbal ser allà, diguéssim. No li pertocava ser tan violenta ni tan controvertida o ja ni tenia els protagonistes que tenia, ni tampoc li pertocava difuminar la línia entre Aníbal i Will. No li pertocaven moltes coses i, de fet, el públic de la NBC no la va acollir gaire de bon grat i va estar a punt de ser cancel·lada no sé quantes vegades. Al final, que arribés a la tercera temporada, va ser tot un miracle. Vull dir que també és una sèrie supervivent i, en part, per això és de culte.
0: Clar, jo crec que estava destinada a no ser la més popular de la classe per diversos motius. Per una banda, perquè, tot i tractar-se d'un personatge que ja assumeixes que serà tot plegat molt violent i molt escabrós, però arribava també a estilitzar molt aquesta violència i a portar-ho molt a uns terrenys que segurament el públic no estava habituat a que seria a la ficció
1: televisiva. És que ja no pertocava per espai, diguéssim. Vull dir que el que tu amens en una gran cadena nord-americana té uns contorns que no pots creuar i si vols creuar aquests contorns, doncs vés als canals per cable, vés a HBO, no? Vés a tots aquests llocs. Per tant, ja era una anomalia la sèrie pobra des del principi.
0: I a més, jo crec que van fer una selecció de directors que van anar dirigint doncs, molts dels capítols de la sèrie bastant, bastant singular i molt centrada en el cinema de gènere. Per exemple, David Slade, o Neil Marshall, Vincenzo Natali, autors de pel·lícules de grans icones del cinema de terror com Cube, com Hard Candy. És a dir, que ja van anar una mica a arriscar i una mica a portar-ho a terrenys poc generalistes, per dir-ho així.
1: Va, repassem els títols que hem comentat fins ara de sèries, perquè hem parlat, tornem al principi, hem parlat del Senyor de les Mosques, del Caso Hartung, de The Bear i d'Aníbal. Com sempre, us demano que ajudeu als oients i que trieu, que us quedeu només amb una sèrie. Amb quina us quedeu?
0: Jo crec que, bueno, m'atreveixo a dir que segurament també serà un ànima, que jo diria pel Senyor de les Mosques, no sé vosaltres.
4: Sí.
1: Tenim el dia de la unanimitat, per tant, tots el Senyor de les Mosques. Gràcies, com sempre, per aquesta estona de prescripció, cada dia més fonamental.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Fem una pausa i de seguida tenim aquí a la Bergalera i a Metròpolis.
3: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena.
1: Dedicarem la part final del programa a parlar de Metròpolis i ho farem amb l'Albert Galera, a qui estic molt content de rebre en aquest estudi com a nou membre de l'equip de La Finestra Indiscreta. Benvingut, Albert.
6: Moltes gràcies, un honor absolut.
1: Doncs molt content, personalment molt content que t'incorporis al programa i molt content de parlar de Metròpolis. Metròpolis va ser una pel·lícula visionària en molts sentits, en el cinematogràfic, per suposat, però també en d'altres. Va imaginar un futur situat al 2026, que ara ja és el nostre present. Per això avui parlarem del clàssic de Fritz Lang, del que va significar en el seu moment i de les reflexions que va provocar i continua provocant al voltant de la tecnologia, el totalitarisme o el capitalisme, que són temes seminals de la pel·lícula. Els hi posarem context, tant social com personal, i observarem com la seva influència en el cinema continua sent determinant. Tot això coincidint amb la projecció de Metròpolis a la Filmoteca de Catalunya, que encara sou a temps d'anar a veure. Hi ha programades 3 sessions i l'última serà el proper dijous a les 8 del vespre. Una projecció que està inclosa dins d'un cicle al cineasta alemany. Parlarem també de Fritz Lang i de com va anar canviant la manera de veure la seva pròpia pel·lícula amb el pas dels anys, la relació amb el nazisme i amb el seu matrimoni. Vaja, hi ha molts temes aquí, tot plegat amb el coneixement de l'Albert Galera, que ens ajudarà a navegar per aquest univers. Per començar, Albert, hem de parlar d'una pel·lícula amb dues forces creatives al darrere, no? Hi ha Fritz Lang, per una banda, i la seva dona, Thea Von Harbou. Aleshores et preguntaré dels dos qui era el cervell i qui era la mà, ja parlant en termes de la pròpia metròpolis.
6: Bé, jo crec que el cervell era clarament la Thea Van Harbou, perquè era una dona visceral, intransigent, i després diríem que Lang seria més més d'alguna manera les mans, però d'alguna manera també el cervell, tot i que en aquest cas una mica vinculat amb el cor, no? Té unes connotacions més properes també amb el cor, que no pas el que succeïa amb Van Harbou, que evidentment era molt més de cervell, no?, per entendre'ns. Val a dir, i jo crec que això és molt interessant, és que Thea Van Harbou va escriure Metrópolis com una novel·la en paral·lel a la mateixa escriptura del guió de la pel·lícula.
1: Ella escrivia habitualment novel·la. A part de col·laborar amb ell,
6: sí,
1: en guions, ella escrivia novel·les.
6: Ella era novel·lista, tot i que va escriure, coescriure, més ben dit, el guió de moltes pel·lícules de Fritz Lang, però l'interessant d'aquesta novel·la és que es va començar a escriure el 1925 amb fascicles, que això era molt habitual de l'època, amb revistes, per capítols, i després ja es va transformar en format de llibre, amb novel·la, que és la base documentada per l'escriptura del guió de la pel·lícula.
1: Clar, per tant, diguéssim que la idea, hem d'entendre que la idea original va ser d'ella.
6: Sí, sí, el punt de partida és absolutament d'ella, i en tot cas després ja parlarem de tot el que suposa i les connotacions polítiques que hi havia al darrere, que en són unes quantes.
1: Després també parlarem de la idea aquesta del cervell, la mà i el cor, que són crucials de la pel·lícula, però comencem pel principi. D'entrada, Metrópolis és una distopia, és a dir, és una pel·lícula ambientada en el futur, concretament l'any 2026, i que ofereix una visió d'aquest futur força terrible. Com van el cànon de la distopia. Quins diries que són els elements d'aquesta visió del 2026 que s'han confirmat 100 anys després? Perquè, clar, estem vivint el món de Metrópolis,
6: sí,
1: ara mateix.
6: Sí, és increïble que estiguem justament en l'any en què s'ambientava la pel·lícula, i en aquest cas jo crec que és evidentment el primer que ens ve a la memòria, evidentment, és la lluita de classes, no? Tanmateix, diríem, les diferències cada vegada més extremes també, que ja, és a dir, els rics que cada vegada són més rics, els pobres són cada vegada més pobres, la problemàtica entorn al dret de l'habitatge digne i adequat, per entendre'ns, aquí només ens faltaria ja aprofitar el subsol, no?, que és una mica el que sí que hi ha en la pel·lícula. Correcte.
1: Riure per no plorar, una
6: correcte,
1: mica.
6: Correcte. Sí. I continuant riure sense plorar, doncs seria en aquest cas també l'augment de la ideologia ultradretana, que ja hi és a la pel·lícula, que en parlarem més endavant, i que d'alguna manera ja percebia una mica durant el període de la República de Weimar, del qual doncs també en parlarem després.
1: La pel·lícula, ara ho deies, mostra una gran ciutat dividida en dues grans zones diferenciades. Hi ha els governants i la classe alta que viuen en un espai luxós, i una altra zona que podríem considerar fins i tot una segona ciutat, que és subterrània i és on viuen els treballadors que fan funcionar la ciutat. Aquesta idea és impossible també de separar-la, per molt que ara ens connecti amb el moment actual, tristament, és impossible de separar-la del context social de l'època, que era la República de Weimar.
6: Sí, sí, és que el context de l'època és absolutament essencial per Metrópolis, per tot el que explica, i s'ha de tenir en compte que Metrópolis en realitat radiografia aquesta lluita i el contrast entre, diguem, el que podria ser la burgesia i la classe obrera, definitivament explotada, que aquesta és l'altre gran eix argumental, i tot això ho fa des de l'òptica d'aquest hipotètic món futur, que és el món al món present actual.
1: Clar, la República de Weimar és un context històric molt específic. Crec que val la pena aturar-s'hi, perquè, de fet, va durar molt poc temps, no?, del 1918, amb la derrota alemanya de la Primera Guerra Mundial, fins al 1933, quan Adolf Hitler és anomenat canceller. Aleshores, Metrópolis s'estrena el 1926... Per tant, podríem dir just al mig, o més o menys al mig, quan la caiguda del Segon Imperi Alemany està ja consumat, i el nazisme el vira a la llunyania, no? Aleshores, tot això és a la pel·lícula. Anem primer a la caiguda del Segon Imperi Alemany, perquè això deriva en dificultats per a la majoria de la gent. Es va produir una hiperinflació que va acabar amb els estalvis de la classe mitjana, i segurament això té un impacte molt directe en la pel·lícula, perquè hem explicat que hi ha aquesta divisió entre treballadors i privilegiats, però justament la classe mitjana és absent.
6: Sí, de fet, diríem que en la convulsió política i social dels dies de la República de Weimar i les diferències abismals justament que hi ha entre les classes oposades es podia percebre ja com una mena d'avís, no? Una mena d'avís dels dies que vindrien poc després i la consolidació del nacionalsocialisme i la seva ideologia totalitària. És a dir, per una banda tenim la superfície, que és l'espai dels rics i poderosos, la representació del progrés, diguem, assumit així per ells mateixos, no? I també els privilegis, on fins i tot, com veiem a l'inici de la pel·lícula, doncs es celebren activitats o competicions esportives completament alienes al que està succeint a l'altra part de la divisió d'espais. És a dir, la classe treballadora que viu al subsol amb una resignació increïble, amb un ambient depressiu, deshumanitzat absolutament. Són esclaus, realment, esclaus de la classe alta, i gairebé són com peces de la maquinària que els envolta, no? Segueixen aquest engranatge i tenen una manera d'actuar absolutament doncs, estructurada i robotitzada, no? que defineix una mica aquesta manera de reconèixer la seva pròpia manera de ser sotmesos per la tirania, diguem, de la classe alta. No?
1: Sí, això és, de fet, es presenta molt bé a l'inici de la pel·lícula, quan es presenta la ciutat i els dos mons, es veu perfectament com funciona la ciutat, i també emergeix la protagonista de Metrópolis, que és, de fet, una dona de classe baixa, la Maria, que és pacificadora, és una figura pacificadora, i que, malgrat que defensa els treballadors, els calma, en certa manera, no? És un personatge que apel·la a una solució dialogada a un conflicte de classes que encara no ha esclatat, però que pots veure que està latent, no? Que està bullint allà sota.
6: Sí, sí, absolutament. Diríem que la Maria, diguem, bona, l'autèntica, per sí. diferenciar-la de l'altra, vaja, es converteix, doncs, en tot una representant sindicalista, no? De fet, és com una mena de líder espiritual, té com unes connotacions religioses al darrere molt interessants i que genera la veneració absoluta dels treballadors, no? Els hi transmet una esperança que els permet creure en un món millor i pràcticament és l'únic punt l'únic argument on es poden agafar per mirar doncs, de trobar algun punt d'esperança en aquesta vida tan sotmesa i tan rudimentària.
1: Clar, és un personatge, la figura de la pacificadora o sindicalista, que em sembla que l'analogia aquesta és molt, molt directa i m'ha agradat molt, tampoc no la podem deslligar del context de la República de Weimar, perquè era un període, de fet, amb una polarització política molt gran, una altra cosa que, de fet, connecta tant la pel·lícula com el moment històric amb el nostre present. I en aquesta polarització que moltes vegades portava fins i tot a la violència al carrer, el moviment obrer tenia un paper molt important i això es reflecteix, ja arribarem després, però això es reflecteix en el tram final de la pel·lícula on s'acaba produint una revolució obrera.
6: Sí, de fet, seguint les directrius, en aquest cas, diguem, de la falsa Maria, doncs els obrers surten de les catacumbes i pugen salvatjament cap a la superfície amb ganes de destrossar-ho tot i d'acabar literalment amb aquesta tirania a la que estan sotmesos, no? És molt remarcable en aquest sentit la seqüència en la que els treballadors trenquen tota la maquinària, no? La destrossen, aquella maquinària que tan escrupolosament han estat fent servir fins aleshores, bàsicament, no? Fins abans de l'impacte d'aquesta revolta. És una destrucció ferotge, molt significativa, que és mostrada, a més, això és, crec que aquí és molt interessant, i on es demostra l'habilitat en la posada d'escena de Fritz Lang, perquè hi ha plans i hi ha picats i contraplicats absolutament impossibles i que són meravellosament pertorbadors dins d'aquesta voràgina de violència incontrolable i de fugir d'aquesta repressió. No? Em sembla molt significatiu, en aquest cas, l'ús conceptual de Fritz Lang per acabar de crear aquell caos absolut que transmet aquesta seqüència llegendària.
1: Sí, sí, jo diria que és un dels moments àgils de la pel·lícula perquè, efectivament, hi ha una cosa allà que està latent i quan arriba aquest moment esclata absolutament.
6: Exacte.
1: Però de moment encara no hem arribat aquí. Perquè som amb la Maria aconseguint que els obrers l'escoltin, que això passa molt al principi de la pel·lícula, i això crida l'atenció dos personatges clau. En primer lloc tenim en Freder, el fill del dirigent de Metrópolis, que queda fascinat per Maria, la segueix i aleshores descobreix les condicions en què viuen els treballadors. Aquí la crítica al sistema capitalista és claríssima.
6: És claríssima i és molt interessant perquè, clar, en Frederfield no era coneixedor de les condicions en les que, d'alguna manera, viuen i treballen els obrers, no? Era...
1: Sí, hem d'entendre que sempre ha estat a la ciutat de dalt, per dir-ho d'alguna manera,
6: correcte.
1: Que no ha baixat mai a la superfície.
6: Ell viu feliçment a dalt, sap segurament que existeix un altre món paral·lel, però el desconeix absolutament, i aquest descobriment és molt significatiu perquè és un descobriment paral·lel al propi descobriment de l'amor, no? Perquè tampoc mai ha estat enamorat, probablement no sap ni què és l'amor, i sobtadament se sent atret per aquesta Maria angelical, pràcticament, no? Que, per cert, aquí d'alguna manera hi ha com una al·lusió en algun petit aire, diguem, amb el Romeo i Julieta, no? Amb classes socials... Bé, amb classes contràries...
1: Dos mons diferents...
6: Dos mons diferents...
1: L'amor impossible...
6: Correcte. I després, la crítica al capitalisme, que és molt interessant, perquè Fritz Lang utilitza Frederfield justament com una mena de representant, probablement, de l'espectador mig que hi havia a Metrópolis a l'època, no? Un espectador de classe alta que era absolutament desconeixedor d'aquest món obrer i de les penúries que patien.
1: Sí, i que té aquella escena, recordo que un cop baixa a baix, ocupa el lloc d'un obrer, no?, i experimenta de primera mà, si no recordo malament, és un rellotge que s'ha de girar,
6: sí.
1: O alguna mena de...
6: Sí, sí, amb una agulla allà perturbadora.
1: Sí. I experimenta en la pròpia pell el que vol dir haver d'estar allà, no? Per tant, és una revelació per ell, que no és només de descobrir una cosa en l'àmbit teòric, sinó que descobrir-la físicament i decidir que allò no pot ser així.
6: Sí, sí, i en realitat és el veritable punt d'inflexió de tota la història que ens anirà explicant la pel·lícula a partir d'aleshores.
1: I després, clar, tenim el pare, que un cop descobreix a Maria, descobreix que decideix que l'ha de convertir en una eina per controlar els treballadors, i per tant demana encara un altre personatge, que és en Rothberg, que és un personatge molt interessant, que ha fabricat un robot que li doni l'aparença de la Maria. I aquí és on s'introdueix l'element de ciència-ficció de la pel·lícula. Era un gènere molt inusual per l'època, i com hi va acabar arribant en Fritz Lang?
6: Clar, en Fritz Lang jo crec que en aquest sentit el fet d'arribar a la ciència-ficció té molt a veure amb la seva motivació visual, essencialment, no? La necessitat de mostrar, diguem, la hipotètica ciutat futura en combinació amb la visió industrial del moment i les pautes que ja marcava Thea Van Harbou en l'original literari, no? És que Metrópolis probablement sigui la millor pel·lícula de ciència-ficció de tots els temps, o la majoria estem molt d'acord en aquesta...
1: Molt probablement. És com a mínim és una referència ineludible.
6: Clar, exacte, sobretot pel seu sentit referencial, per l'empremta que deixa en la història del cinema ciència-ficció i per extensió el cinema en general, no? Val a dir que Fritz Lang ja havia signat obres capdals de l'expressionisme quan va fer Metrópolis, el Doctor Mabuse, per exemple, i les dues parts dels Nibelungs, que per cert van tenir molt d'èxit, no com el que va succeir amb Metrópolis, que després en parlarem, i en aquest cas, però, Metrópolis crearia una obra visionària que realment doncs, ha transcendit absolutament els postulats del moviment per anar molt més enllà, no? Posteriorment, Fritz Lang també es va interessar molt especialment pel cinema negre, i això crec que és molt interessant també de contextualitzar, perquè el que va fer és reconvertir el gènere tan mític i tan entranyable del cinema negre, aportant elements propis de l'expressionisme, no? Ja fos a Alemanya, amb el vampir de Düsseldorf, com després a la seva etapa a Hollywood, memorable etapa també a Hollywood, no ho hem d'oblidar, creant clàssics del cinema negre on l'expressionisme sempre estava allà, no? Com La dona del quadre, Perversitat o Els subornats, entre altres, no? Per tant, penso que és molt interessant com amb Metrópolis conflueix tot l'ideal a Fritz Lang, tant visualment com conceptualment, i com a partir d'aquest flirteig amb la ciència-ficció després acaba doncs, redimensionant un gènere tan potent com el cinema negre.
1: Aquest flirteig amb la ciència-ficció que mencionaves, clar, ha de tenir per força arrelaments, sobretot literaris. O sigui, estic pensant en el mite de Prometeu, per exemple, en Frankenstein,
6: sí, sí.
1: Que em sembla que és una referència que és molt, molt, molt evident. És a dir, clar, que segurament la inspiració o les referències que tenia o bé ell o bé Thea Von Harbou quan va escriure la novel·la, probablement serien altres novel·les de ciència-ficció anteriors.
6: Sí, de fet, el cas de l'android d'aquesta falsa Maria, que evidentment té aquestes connexions tan evidents amb la creació de la criatura de Frankenstein de Mary Shelley, a més, crea per un Mad Doctor, la figura del Mad Doctor en tota regla, que Metropolis obeix doncs, aquesta figura del Rodwang, tot i que en aquest cas també s'acabi definint en funció d'un encàrrec. Per tant, és un Mad Doctor, però amb unes premisses marcades per moldejar d'alguna manera la seva creació a partir d'una humana, no?
1: Sí, en aquest cas. Sembla el cervell, però en realitat és una mà, també.
6: Correcte, això és, exacte. I, de fet, també comprovem com en la seva creació apareix l'electricitat, no? que s'estableix, per tant, un nou paral·lelisme amb el modern Prometeu, que és Frankenstein, no? Això sí, aquí és un robot, evidentment, construït en metall, reconvertit, per cert, això també és molt interessant, en tota una femme fatale, no? Que és un altre element que concorda amb aquesta manera de fusionar els gèneres, que dèiem amb el cinema negre, no? És a dir, la falsa Maria és una femme fatale en tota regla, que després aniria reconvertint en pel·lícules de la seva etapa americana, sobretot.
1: Mira, no ho havia pensat mai així,
6: No, absolutament, no? Una femme fatale que fa parar bojos als homes, que els porta cap a un món on ella doncs, té previst i que els desquicia completament i que bevegen literalment per ella, no? I que després doncs, seria d'alguna manera reformulat sobretot per la Joan Bennett amb Perversitat i La dona del quadre, que són dues de les obres mestres del cinema negre de Fritz Lang.
1: Sí, sí, els porta cap a la destrucció total. En aquests primers compassos hi ha moltes coses que criden l'atenció de la pel·lícula, però n'hi ha una que és el disseny arquitectònic i com de creïbles i naturals són els espais. Sembla un món viu, perquè clar, quan tu ho expliques sobre el paper, una part de la ciutat pels poderosos, una altra subterrània pels treballadors, però això posar-ho en imatges i que realment allò sembli que funciona així...
6: Sí, de fet és
1: molt difícil.
6: És una de les grans, obvietats en quant a la grandesa de Metrópolis, no? Metrópolis, evidentment, el seu disseny arquitectònic és absolutament al·lucinant, encara després, 100 anys després de la seva creació, i és un dels motius per què és tan gran i per què és tan influent la pel·lícula, no? Fixeu-vos que el disseny arquitectònic de Metrópolis va comptar amb un equip de professionals brutal, no? Format per Otto Hunte, Erich Hegelgut i Karl Wolfgang per materialitzar el que seria aquesta icònica direcció d'art. Però també és molt interessant destacar els coneixements arquitectònics de Fritz Lang, perquè, clar, primera perquè el seu pare era un arquitecte vienès i ell fins i tot va estudiar arquitectura a l'Escola Tècnica de Viena a principis del segle XX. Per tant, hi ha una connexió evident entre la seva visió cinematogràfica i l'arquitectònica. I si bé és cert que no va acabar la carrera d'arquitectura, clar, aquests coneixements adquirits i són molt presents resulten molt fonamentals en Metrópolis i amb la resta de la seva obra cinematogràfica posterior. També és molt important assenyalar, i per contextualitzar-ho també, que just abans de la creació de Metrópolis, de la realització del rodatge del film, doncs Fritz Lang va portar a terme un viatge a Nova York i la skyline i la iconografia de Nova York el va impressionar sobre manera.
1: Aquell impacte clarament es va traslladar després.
6: I aquest impacte, evidentment, es dibuixa clarament en el que és el disseny de producció de Metrópolis, no? I després doncs, també trobem referències molt interessants, com aquestes referències a la nova Torre de Babel que s'esmenta sovint a la pel·lícula. I, si em permets, també és molt interessant remarcar una tècnica d'efectes visuals que era com molt, molt pionera i molt innovadora en aquell moment, que s'anomenava efecte Schuftman, i que és una tècnica d'efectes especials que uneix actors en miniatures a través de l'ús d'un mirall col·locat a 45 graus. Clar, Lang va ser dels primers en advertir de les possibilitats que tenia aquest efecte, i després hi ha molts altres cineastes que ho van utilitzar, per exemple, Roberto Rossi Cellini el va fer servir, de fet, va utilitzar un mirall prisma amb aquest efecte a Sòcrates, que va ser una de les seves pel·lícules per televisió més importants, no? Per tant, jo crec que és molt interessant remarcar, diguem, també aquests elements sofisticats i pioners, no?, per crear uns efectes especials que serien tan influents després.
1: Sí, sí, indubtablement l'aspecte visual és un element, com deies, evident, és tan evident que és visionari en aquest sentit, però que, clar, que cal explicar i que cal reivindicar encara. Ara anem a un moment de la pel·lícula. Mira, et diré, moments preferits de la pel·lícula.
6: Hi ha molts, eh?
1: Tothom en sé un. A mi, he de dir, m'agrada molt, ja sé que és una escena, la majoria de gent crec que considera que és segurament menor, però m'agrada molt quan l'escena, molt al principi, quan en Rothbard persegueix la Maria. Quan l'ha de capturar, sí, per traslladar la seva imatge al robot, i veiem la persecució pel laberint, que és la ciutat subterrània, i en Rothbard fa servir una llanterna per perseguir-la, il·luminant-la allà on va d'una manera... És una manera molt visual, trobo, per explicar que no es pot amagar d'ell.
6: Sí, jo crec que és una escena... A mi també m'agrada molt, aquesta escena, i sobretot perquè, efectivament, visualment, clar, l'aspecte visual de la pel·lícula és fonamental, no? I per què? Perquè estem parlant d'expressionisme, on el joc del llums i ombres són bàsics i fonamentals, i en aquest sentit, el visionat de la pel·lícula, des d'un punt de vista ja només visual, és un veritable espectacle, no? Mm. La fotografia va ser obra de Gunther Rittau, Walter Ruttmann, i sobretot Karl Freund. I parlo de Karl Freund perquè Freund va ser un dels directors de fotografia claus en l'època de l'expressionisme alemany. Va ser un mestre absolut de la il·luminació de les ombres, que va ser una de les senyes d'identitat absolutes del moviment. I val a dir que Freund després també va fer carrera a Hollywood, com la majoria dels seus compatriotes, i fins i tot va acabar guanyant l'Oscar a la millor fotografia per The Good Earth, l'any 1937, i va ser candidat en dues ocasions més. A més, tot i que havia dirigit alguns curts a la seva Alemanya original, a principis dels anys 30, doncs a Hollywood va acabar fins i tot dirigint algunes seqüències del Dràcula del Todd Browning amb el Bela Lugosi, tot i que no apareix acreditat, i sí que dirigiria en solitari un altre clàssic del fantàstic, que és La mòmia. I després també, fins i tot més endavant, una pel·lícula estupenda, que és Les mans d'Orlac, amb el Peter Lorre, que era compatriota i bon amic seu, i que era un altre dels... o va ser un dels actors, diguem, de capçalera de l'expressionisme. Per tant, tot al final, tot i que era Hollywood, va tornar o va continuar agafant l'empremta d'aquella etapa amb Metropolis i totes aquelles meravelles de pel·lícula.
1: Clar, hem parlat ara molt de l'aspecte visual de la pel·lícula, que és molt important. Abans hem parlat també de la visió del món de Metropolis. Hi ha un element aquí, ara que arribem al moment en el que finalment Rothbard se'n surt i trasllada el rostre de Maria al robot, no? Un robot que acaba provocant caos i destrucció. Clar, aquí hi ha un tema que és realment molt contemporani, que en parlem encara ara i que s'estan fent pel·lícules constantment sobre això, que són els perills de la tecnologia, que n'estem parlant més que mai.

0: De la tecnologia pot ser molt perillosa, evidentment, i aquest és un dels grans temes de Metròpolis, els perills de la tecnologia. Ho veiem, per una banda, en la forma de deshumanitzar a les persones, diguem, seguint aquestes ordres estrictes que comentàvem abans i que són terriblement monòtones, el seguiment del que marca la maquinària.
1: Sí, sí, la deshumanització de la indústria, al final.
0: Absolutament. I, de fet, els obrers s'acaben convertint en extensions de les màquines.
1: Són peces.
0: Són peces que són bàsiques i, per tant, estaríem parlant de l'ésser humà derrotat per la maquinària, no? O sotmès absolutament a la maquinària. Però, a més, la tecnologia, segons la visió de Metròpolis, és molt ben utilitzada per, diríem, per accentuar el contrast de classes, allò que dèiem al principi, sobretot perquè afavoreix, òbviament, a la classe dirigent a partir del control que la mateixa tecnologia li permet. I aquest és un altre dels aspectes que esborronen de la pel·lícula, no? Com la tecnologia, doncs, és una arma perfectament vàlida, diguem, per la classe abusadora, no? I que, en aquest sentit, doncs, queda perfectament manifestat en el film.
1: Sí, sí. La classe dirigent utilitza la tecnologia per guiar el discurs de la societat. Res a veure amb el que passa amb les xarxes socials avui dia.
0: Correcte.
1: O amb altres elements. Uh-huh. I se'ls invada les mans, que aquest és un altre element. És a dir, al final hi ha una altra idea aquí que és crucial, que és que el dirigent no pot acabar controlant el que fa la Maria falsa després, no? Per
0: clar,
1: tant,
0: sí.
1: Hi ha aquesta idea que tu pots crear la tecnologia, la pots crear amb una motivació i una intenció molt malintencionada, en aquest cas, però igualment no la pots controlar al final.
0: O bé, o no has sigut conscient de les conseqüències, de les teves pròpies.
1: Clar, que també parla d'això, d'aquesta ambició, no? Científica que mira moltes coses, però no el que passarà amb el progrés un cop està fet.
0: Una ambició desmesurada i poc calculada, no?
1: Parlem de la creació del robot. Bé, és un motlle de guix, no? Que es va fer al voltant de... Però es va fer un motlle de guix de l'actriu. Uh-huh. I a partir d'aquí es va construir el vestit.
0: Sí, de fet, tot ve d'una descoberta casual d'una mostra de fusta plàstica, una substància flexible dissenyada com a farciment de fusta, justament, que va permetre a Schulze-Mittendorf construir un vestit que semblés metàl·lic, però que a la vegada permetés, diguem, aquesta petita quantitat de lliure moviment que tenia la Brigitte Helm al llarg de la pel·lícula. L'actriu va patir talls i contusions mentre s'interpretava el robot, ja que el vestit, doncs, era rígid i absolutament incòmode, no? I això ve a ser com un precedent de tants i tants actors i actrius que s'han vist sotmesos també per vestuaris o per processos de maquillatge absolutament extrems, no? I que després, doncs, bé, d'alguna manera ha ajudat a valorar l'esforç de l'actor o l'actriu, però, per altra banda, han patit unes conseqüències físiques i psicològiques molt importants,
1: clar,
0: no?
1: Sí.
0: I Brigitte Helm, en aquest sentit, també és una mica pionera, no?
1: Ara farà patir tornar a veure Metròpolis pensant que s'està fent mal de tot.
0: Sí.
1: S'està fent mal
0: és
1: tota
0: l'estona. És millor no pensar-hi.
1: Bueno, encara destaca més el seu talent. Ara ja tenim aquí la falsa Maria, anem a dir-li així. Les seves accions també s'han d'entendre a través del context de l'època, perquè a la República de Weimar eren habituals, hem dit abans, enfrontaments entre grups polítics, i això va normalitzar la violència com a eina política, que també veiem a la pel·lícula amb personatges agressius. Tot i que a la pel·lícula només veiem treballadors comportant-se de manera violenta.
0: Sí, de fet, durant la República de Weimar la confusió va ser un dels aspectes determinants. És a dir, la confusió es va apoderar de la societat, de totes, no? Això es presenta al film justament a partir d'una violència, i crec que aquí també és molt interessant remarcar-ho, que no és només física, sinó que també estem parlant d'una violència econòmica i sobretot psicològica, no? Resulta interessant comprovar com és a partir precisament de la manipulació, no?, quan es genera aquest esclat violent que arriba al seu clímax, no? La ira que provoca la falsa Maria crea el caos total, no? En aquesta ciutat on la revolta dels obrers, doncs, bé, bàsicament estan condicionades per seguir les indicacions absolutes cap a aquest androide que els marca quin és el camí. Aquest camí és la revolta en estat pur.
1: Sí, sí, la manipulació com una forma de violència.
0: Sí.
1: És una cosa que trobem a la pel·lícula. Al mateix temps, tornant a la República de Weimar, també és una època on neix el que avui coneixem com la societat de consum. Aleshores, aquest fet barrejat amb la misèria i la decadència va fer que la República de Weimar se la conegués com la Babilònia d'Europa. Això també ho veiem a la pel·lícula, en l'escena en què la falsa Maria encandila els dirigents i les

0: Ensomiacions de Freder, també. Veiem aquesta escena en la que ella balla.
1: És una escena realment molt interessant, molt remarcable. És una escena com molt lasciva, de connotacions evidentment eròtiques, no? El ball és una representació evident de la prostituta de Babilònia, que enfatitza el contrast amb la imatge, diguem, virginal de la Maria Real, no? Aquí la contradicció entre una i l'altra encara queda molt més palès, no? La nuesa de l'escena està construïda precisament també en base a la propis de l'expressionisme. Això és molt interessant perquè, una vegada més, el joc de llums i ombres també connecta molt bé amb una escena on el que es pretén, sobretot, és seduir i erotitzar els personatges joves d'aquesta escena, però també, d'alguna manera, el públic, no? La forma d'utilitzar la llum i les ombres serveix per suggerir molt més que no pas mostrar, que, com sabem, és una idea que sempre funciona més a l'hora de l'interès eròtic, i els que no utilitzen així segurament s'equivoquen, no? I a Metrópolis ja s'està demostrant això. En aquesta escena hi ha quelcom, diguem que també com molt pervers, no? Perquè es mostra la pèrdua de moralitat i veiem els joves de classe alta totalment supeditats a aquesta temptació sexual, no? Que els hi està generant la falsa Maria.
0: Però al final és una cosa que tenen en comú, és a dir, traient la manipulació sexual, és una cosa que tenen en comú amb els obrers. És a dir, els dos estan sent manipulats per aquest androide.
1: Absolutament, és que aquest androide al final doncs és la representació de la manipulació en tots els àmbits i en totes les seves dimensions, no? Jo crec que també tanmateix es detecta un ambient també interessant, que es desmarca més ja del que seria pròpiament l'expressionisme i que ve com una mena d'inspiració entorn al que seria el districte de Tokiota de Yoshiwara, el principal centre de prostitució del període Edo, que penso que hi ha una clara correspondència també en aquest afany per l'erotisme que preveu Fritz Lang a la pel·lícula.
0: Aleshores, aquí trobaríem la influència de Nova York, per una banda, no?, d'espais reals,
1: sí,
0: i la influència d'aquest districte concret de Tòquio.

0: En aquest punt és impossible no admirar com Brigitte Helm pot interpretar la Maria i la Maria falsa, fent que la separis des del primer moment.
1: Sí, jo crec que fa una masterclass del que són aquests actors i actrius que interpreten a personatges a vegades bessons, no?
0: Sí.
1: El cas de Sinners, per exemple, sí. o de Jeremy Irons a Inseparables, o tants altres casos, no? On els matisos, les mirades, els gestos serveixen per diferenciar un de l'altre. Aquí és evident pel vestuari, òbviament, però també amb la capacitat de gestual i amb la mirada de la Brigitte Helm, que és absolutament diferencial una de l'altra.
0: Sí, sí, canvia moltíssim. A més, mira directament a càmera, i aleshores que transmet una mirada i l'altra no tenen res a veure.
1: Amb aquells ulls absolutament hipnotitzants, sí. No? Bé, de fet, tot i que resulten també inoblidables, no ho hem d'obviar, els treballs interpretatius d'Alfred Abel, Gustav Frolik i Rudolf Kleinroge, és a dir, Freder Pada, Freder Fill i l'inventor, respectivament. Evidentment, jo crec que és Brigitte Helm qui va transcendir per sobre de tot, qui s'emporta el màxim talent. Una actriu berlinesa que es va convertir en tot un mite justament per aquest doble paper, que no hem d'oblidar també, i això és molt, molt interessant, que va ser el seu debut. No havia fet res fins aleshores, i no ho sembla, òbviament, veient la pel·lícula. Sembla que tingui tota una mena de recursos ja acumulats, no? I en canvi, doncs, no havia interpretat cap pel·lícula anteriorment. El cert és que, efectivament, està meravellosa, definint molt bé aquest contrast que parlàvem ara entre els dos personatges, la humanista i sindicalista de bon cor i l'androide destructor, no?, que s'ha creat per generar tota aquesta confusió que comentàvem ara. Posteriorment, Brigitte Helm va participar en alguna pel·lícula més, però la veritat és que...
0: No va tenir sort amb l'arribada del sonor, no?
1: Exacte, li va succeir el que va succeir amb molts actors i actrius, no? Que aquesta transició del cinema mut al cinema sonor no el va pair bé, no va tenir capacitat per adaptar-se i es va frustrar molt la seva carrera també, a més, coincidint amb la consolidació de Hitler, que va fer doncs, que el seu pensament de retirada ja fos definitiu. No? Es va retirar de la vida pública, es va despenjar absolutament de qualsevol coincidència, diguem, amb la seva condició d'actriu, i bé, ho va deixar completament enrere, com si mai hagués fet cap pel·lícula, si mai hagués sigut aquesta doble Maria de Metrópolis.
0: Va consolidar el mite, d'alguna manera, no? També.
1: Sí, evidentment això ajuda.
0: No ho va fer intencionadament, però... Sí. Però segurament contribueix això.
1: O si més no, ja sabem que l'octubre, cada octubre la recordem a Sitges, no?
0: Clar.
1: També tenim això.
0: Ara que mencionaves Hitler, i de fet ja ho dèiem abans, que Metrópolis es va estrenar quan el nazisme encara no era un fet, però ja s'alvirava en el futur, a la pel·lícula això també hi és, amb aquesta figura de la Maria falsa, que parla a grups de gent i, com dèiem, fa que la segueixin encara que sigui a la seva pròpia destrucció.
1: Clar, perquè tenim el missatge de la necessitat d'un líder venerat, no? És a dir, el pensador influent per una banda i l'enèrgica falsa Maria per l'altra, que ens permet trobar elements propis del nazisme. Aquest és un altre aspecte, diguem, polític i social molt interessant, perquè tanmateix, segons sembla, tant Hitler com Goebbels eren grans admiradors del film, cosa que d'una banda fa posar-la com la pell de gallina, no? Però que per l'altra ens parla que fins i tot sembla que algun dels imponents decorats de la ciutat futura van servir d'inspiració per la construcció de certs camps de concentració nazi, no? Que realment és una cosa que ens pot acabar impactant molt,
0: això
1: no?
0: Això pesa molt, sí.
1: Sí, en qualsevol cas, però, Fritz Lang era absolutament antinazi, això cal advertir-ho, per no confondre, i de fet va haver de fugir d'Alemanya coincidint amb l'ascens de Hitler. Això sí, també val a dir que Lang era totalitari durant el rodatge, cosa que per altra banda no deixa de ser una mena de...
0: O sigui, els seus treballadors,
1: sí, exacte.
0: Els de la pel·lícula, és a dir, no els de ficció,
1: sí.
0: Els seus... Els apretava una miqueta.
1: Clar, ell era absolutament contrari als postulats i a la ideologia nazi, però per altra banda no deixava de ser, entre cometes, una mica dictador en el rodatge. Que això té molt a veure, òbviament, amb el grau de perfeccionisme que tenia Fritz Lang, com amb molts grans directors de la història del cine, que també se'ls ha tractat o se'ls ha titllat d'una mica de nazis, com Kubrick, per exemple, per aquest afany de perfecció que tenien, no? En qualsevol cas, efectivament, el rodatge va ser esgotador pels actors, perquè fins i tot es diu que hi ha una escena, l'escena en la que de la ciutat obrera s'inunda, que és una seqüència molt llarga al tram final,
0: sí,
1: de la pel·lícula.
0: Amb tot de nens, i és una escena amb la majoria són nens. Allà.
1: Absolutament. Doncs la Brigitte Helm, i es diu que al voltant d'uns 500 nens dels barris més pobres de Berlín van haver de treballar fins a durant 14 hores seguides en una bassa d'aigua que Lang sembla que mantenia intencionadament a temperatura molt baixa per donar aquest grau de veracitat que segurament
0: home,
1: buscava...
0: Home, Fritz Lang, aquí...
1: Potser no era necessari, no? Ser tan extrem.
0: Hem atrapat la contradicció una mica del missatge de la pel·lícula amb les formes a l'hora de dirigir la pel·lícula.
1: Se li en va una mica de les mans, potser, també.
0: Una crítica contemporània a Metrópolis és el retrat dels obrers com una massa, podríem dir-ne, uniforme i sense gaire pensament crític, perquè és que realment, excepte, recordo que n'hi ha un que se singularitza en el tram final, que els hi demana als altres que no destrueixin les màquines, però la resta van com una massa uniforme sense pensar-s'hi gaire en el que estan fent realment.
1: Efectivament, jo crec que la resignació normalitzada d'aquests obrers els apropa, diguem que amb allò que hem parlat abans també, com una condició d'esclaus molt deshumanitzats, sense una diferència notòria entre ells. Tots són iguals, bàsicament. Es mouen de forma sincronitzada i repetitiva, bàsicament com veritables robots, o sigui, acaben tenint una condició, òbviament, com de molt robotitzada, no? No sembla que amb ells hi hagi cap intenció de canviar i es percep que estan disposats a seguir així tota la vida, que realment és com molt increïble, no? L'únic objectiu és servir a la ciutat i treballant seguint aquest ordre estricte i estan... probablement tan esgotats del treball físic que no sembla que hi hagi temps ni tan sols pel pensament, és a dir, per un pensament crític o de revolta o de manifestació de cap tipus, no? Accepten aquesta submissió com si aquest fos el seu lloc al món, és a dir, hem nascut per ser obrers, ens devem a una causa i anirem a mort amb aquesta causa, però perquè no hi ha una altra línia, no hi ha res més on agafar-nos, no? En tot cas, sí que els hi cal potser algú que faci de guia espiritual, i aquí és on dona pas a la figura de Maria, que és la personalització una mica d'aquest fals optimisme o d'aquesta idea possible d'un món millor, no?
0: Clar, la sincronització dels grups d'obrers, perquè és literalment és una sincronització, és una coreografia, sí, de gestos i de moviments. Clar, és molt espectacular això a la pel·lícula, i la feina que hi deu darrere també és increïble, però al mateix temps és veritat que bé, doncs emet aquesta imatge una mica delicada, com de massa molt fàcil de convèncer i de manipular, cosa que ens porta una mica al missatge final de la pel·lícula, que comentàvem al principi, que és aquest missatge de conciliació entre propietaris i obrers, i que incomoda fins i tot el mateix Fritz Lang, que és sobretot la referència aquesta de parlar dels propietaris com el cervell i els obrers com les mans. Clar, sí que hem de parlar de massa uniforme que no pensa gaire, però resulta que ells només són les mans i que els propietaris són els cervells, doncs està això servit en safata.
1: Sí, i aquí apareix un altre tema molt important, un altre concepte bàsic del que no havíem parlat encara, que és el marxisme, no? Per què? Perquè aquí estem parlant de la lluita de classes, que evidentment remet indubtablement a una de les claus o un dels postulats del marxisme, però, en canvi, aquest missatge que esmentaves de reconciliació final justament s'allunya de la idea marxista. Mm-hmm. Llavors, aquí hi ha una dicotomia també molt, molt interessant, no? La mítica reflexió del cor com a mediador entre el cervell i la força genera aquest conflicte d'identitat ideològica, probablement, i política també, doncs molt, molt interessant. És un dels temes, sens dubte, més interessants que hi ha en el film, no? En qualsevol cas, però, resulten també molt evidents, ja ho hem parlat també, les crítiques òbvies al capitalisme i sobretot també al totalitarisme, no? Que és una altra de les... al final, una altra de les reflexions profundes en la que hi posa més determinació Fritz Lang.
0: Clar, és que per això deia que Fritz Lang segurament és en aquesta part final amb la que amb els anys s'ha anat... A més, no fa gaire, li vaig veure una entrevista on explicava que aquesta part de la tesi del final era una part de la tesi on s'havia anat sentint amb el pas dels anys cada cop més incòmode, no? Uh-huh. I per això et preguntava en començar sobre Fritz Lang i Thea von Harbou i sobre qui era el cervell i qui era les mans de la pel·lícula, perquè al final va ser ella qui va escriure la pel·lícula. I amb els anys, com deia Fritz Lang, es va anar separant de la visió d'ella, sobretot aquesta tesi final, i de fet, quan va arribar el nazisme, ell es va exiliar, com deies, però ella es va incorporar al partit nazi. I això va dur de retruc a la seva separació, o com a mínim diuen que va ser un desencadenant fonamental.
1: Aquesta va ser una altra lluita, no?, de classes o d'ideologies, en aquest cas. La pel·lícula té aquesta lluita de classes socials. Aquí hi ha, personalment, una lluita de classe ideològica, sí, no?, molt evident. No? És curiós perquè Thea Van Harbou va escriure diverses de les pel·lícules, com dèiem també al principi, de Fritz Lang. Entre elles, per cert, La dona a la lluna, de la qual també ella havia escrit la novel·la, és a dir, que es basava en la seva pròpia novel·la, Emma, el vampir de Düsseldorf, i quan van rodar Metrópolis, doncs Van Harbou i Fritz Lang ja eren matrimoni.
0: Clar, és que estaven casats.
1: Exacte. De fet, es van casar el 26 d'agost de 1922 i es van divorciar gairebé 11 anys després, el 26 d'abril de 1933. Van Harbou, per cert, aquesta dada també és ben curiosa, ja havia estat casat amb anterioritat abans de Fritz Lang, i el que no sé si sabeu amb qui havia estat casat, doncs ni més ni menys que amb un dels actors, amb l'inventor de Metrópolis, en Rudolf Kleinroge, no? Diguem que tornant a les teories de les possibilitats nazis amb l'embrió de Metrópolis, que és una de les coses que ha preocupat i que segueix preocupant a molts teòrics al voltant de Metrópolis, és important recordar que efectivament el 1932, com ara bé deies, Thea Van Harbou es va incorporar al partit nazi, i aquest va ser el fet absolutament desencadenant primera perquè Lang abandonés a Thea Van Harbou i perquè ell marxés cap als Estats Units just abans de consumar el divorci definitiu.
0: No, és que més enllà de l'anàlisi de la pel·lícula, és que això té una història, que facin una pel·lícula sobre aquesta relació.
1: Absolutament.
0: Perquè em sembla absolutament fascinant el fet que, bé, van ser 11 anys de matrimoni, uh-huh, però vaja, són 11 anys de relació i de col·laboració professional a més prèvia, abans de que estiguessin casats, que es produeix una ruptura perquè hi ha aquesta divisió ideològica que clarament era molt forta, perquè, clar, ella passa a afiliar-se al partit nazi i ell a exiliar-se.
1: Sí, sí, estic completament d'acord amb tu que aquí hi ha un guió molt llaminer i que s'hauria d'explotar molt, molt, molt bé, perquè fixa't que fins i tot, i per acabar-ho d'enredar tot, és que posteriorment, al cap d'uns anys, Fritz Lang va dirigir La tomba índia, que es basava en una de les novel·les de l'escriptora amb la que havia estat casat. És a dir que d'alguna manera encara hi havia com una connexió professional que semblava inevitable, no?, malgrat aquest distanciament i aquesta rèplica i aquest contrast d'idees que tenien un amb l'altre.
0: Aquest contrast d'idees que s'acaba revelant o acaba sortint a la superfície amb el seu divorci, segurament també és el contrast d'idees que trobem a la pel·lícula Metrópolis. Et diria que acabéssim parlant de la influència de Metrópolis al cinema, però és que aleshores no acabaríem mai, perquè és una pel·lícula que ha estat llavor de moltes coses. Hem parlat de la ciència-ficció, per exemple, però és que no acabaríem, realment no acabaríem mai.
1: No, perquè és una de les pel·lícules, sens dubte, i insistim, més influents que hi ha hagut a la història del cinema. Va ser la darrera gran pel·lícula de l'expressionisme alemany, la producció muda més cara dels mítics estudis UFA. Per qui no conegui els UFA vindria a ser com la Cinecittà alemany, per entendre'ns, i una de les grans obres mestres, sens dubte, de Fritz Lang. Hi ha una dada també que em sembla molt interessant, i és que el pressupost de Metrópolis va ser de 5 milions de marcs, xifra que no va recuperar ni molt menys, ni tan sols s'hi va apropar, amb la qual cosa estem parlant d'un fracàs comercial important que gairebé acaba amb la mítica companyia, vull dir que poca broma.
0: Fracàs comercial, però èxit artístic.
1: Absolutament. I com parlaves ara, doncs aquesta influència de Metrópolis que es va evidenciar de seguida, perquè de fet, una dècada després de la seva gestació, va arribar un altre geni, Charlie Chaplin, que va adaptar certes idees que ja inclouria en la seva monumental Temps moderns, no? Que això és la modernitat i el procés en mans, doncs, de la tecnologia, les conseqüències nefastes que aquestes poden generar. És veritat que Chaplin ho fa a partir de l'ús de la sàtira.
0: Sí, però és molt fàcil veure la connexió, especialment amb el retrat dels treballadors en mans de les màquines convertits en peces.
1: Els treballadors són mesos com a esclau i aquesta tirania del capitalisme, i fins i tot la màquina mare que apareix també amb Temps moderns, que sembla realment sortida de Metrópolis, no? Tot i que si hi ha un clas d'influència decisiva i òbvia, evidentment, amb qualsevol que li preguntis quina pel·lícula moderna et remet a Metrópolis, evidentment t'esmentarà en Blade Runner, no? La pel·lícula del Ridley Scott, que va incorporar sobretot la idea visual de Metropolis i molt especialment el que seria doncs el detall de la seva arquitectura que hem estat analitzant i la creació de la ciutat futura. Però és que no acabaríem mai, com has dit al principi, perquè fins i tot jo darrerament també m'ha semblat veure alguna que altra influència de Resurrection, la pel·lícula que ara aporta certa polèmica. Sí, exacte, on hi ha, sobretot des del seu aspecte visual i sobretot el primer tram de la pel·lícula, hi ha un element, evidentment, que ens recorda i que ens és molt familiar pel que significa l'expressionisme, tot i que aquella pel·lícula potser tira més cap al gabinet del doctor Caligari, però hi ha aspectes que són molt familiars de Metropolis, també.
0: És una sort que amb els anys hagin pogut anar restaurant escenes que estaven perdudes i que l'hagin pogut anar recuperant.
1: Sí, en aquest cas va ser sobretot gràcies al que s'ha acabat anomenant la versió argentina de Metrópolis. No és que sigui una pel·lícula parlada o amb diàlegs incorporats llatinoamericans, però el cas és que l'any 2008 al Museu de Cinema de Buenos Aires es va localitzar una còpia pràcticament completa de la pel·lícula que va permetre la restauració d'escenes fins aleshores inèdites per completar el metratge considerat perdut durant tantes dècades, no? Així és com el 2010 es va estrenar la versió de 143 minuts, que és la versió que coneixem avui en dia. És a dir, que aquelles coses, casualitats de la vida, Argentina, d'alguna manera, ens va fer justícia.
0: Doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta dissecció de Metropolis.
1: Un plaer, estaríem, jo crec, dies parlant de Metropolis i de l'expressionisme alemany i d'aquelles obres mestres del cinema mut. En qualsevol cas, Metropolis, pel·lícula fonamental, absolutament, que podeu gaudir, per cert, amb cinema, cosa que es diu aviat i que és un veritable regal, perquè es farà encara una darrera projecció a la Filmoteca de Catalunya dijous vinent.
0: Sí, dijous vinent, i queda clar, ara ja queda clar que és cita obligada per qualsevol cinèfil.
1: Cita obligadíssima i crec que una de les experiències cinèfiles més brutals que podem experimentar.
0: I fins aquí el programa d'avui. Déu-n'hi-do quin viatge que hem fet del Senyor de les Mosques a Metrópolis. Espero que hagueu gaudit amb nosaltres i atents a la setmana que ve, perquè a més de les estrenes, farem un especial del millor del 2026 per endreçar tot el que s'ha estrenat fins ara i que no se us escapi res de bo. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són tres els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Així ho ha assegurat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kharg, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la COBS, una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades de la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara, es desconeix l'origen del vessament. A Colòmbia, un periodista de 25 anys ha estat assassinat en una regió del nord-oest del país controlada per guerrilles, dissidents i narcotraficants. Pérez dirigia el mitjà digital El Confidente i era conegut per les seves investigacions sobre corrupció, criminalitat i economies il·legals, malgrat les amenaces constants. El seu cos ha estat localitzat aquest divendres després que desaparegués dimarts mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria allargar més enllà del 2026. La durada del trajecte va augmentar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la infraestructura. I després de les obres per arreglar els punts en mal estat, han de començar les de renovació integral de la via.
3: We have the master tape here in the control center.
1: Als Estats Units.